0: que no amaguen el seu menyspreu per tots els valors de la moral humana. Ara que aquesta ombra torna a ser de nou ben allargada, ja sigui a l'altra banda de l'Atlàntic, al Pròxim Orient o aquí, a casa nostra, que aquelles paraules de Lluís Companys no siguin només memòria, sinó que també siguin advertència i compromís.
1: Els Premis Honor els atorga la Mira, Catalunya Ràdio, La Xal i B3.
2: Esports, ambient ben crispat al Real Madrid a les portes del Clàssic. Nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. Per tant, es perdrà el Clàssic. El Club Blanc ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes.
1: El Barça Stensne ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de continuar una temporada més al Club Blaugrana i, per tant, complir el seu contracte. Mentrestant, el femení Blaugrana negocia el retorn de la central Martina Fernández, traspassada l'estiu passat a l'Everton anglès.
2: A l'Espanyol, Trescatinfo ha pogut confirmar que Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, s'incorporarà al club com a màxim responsable de l'àrea esportiva a partir de la temporada vinent. Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza, el director esportiu, que ara està de baixa.
1: En hoquei patins, el Barça s'ha classificat per les semifinals a la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, que jugarà dissabte davant el Benfica. L'equip de Ricard Ares ha superat als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0 a la pròrroga.
3: Fins aquí les notícies.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
6: Frena el feixisme espanyol i català.
4: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
7: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
4: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
6: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
4: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris. Però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
4: Hola, Anna.
8: Hola.
5: Amb Ricard Ostrell.
8: Rufiti. Rufiti. Rufiti. Rufiti.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Quin és el vestit més car que has fet? M'has dit que no em diries el preu, però recordes el més car, el més elaborat?
3: Què valia? El més elaborat de tot això és cap als 600 euros.
2: Un,
3: sí, clar, però és que igual hi ha 50 hores
1: de feina. Mercè, parla de tele, sisplau.
4: Ai, que bé, no? Capes de diables, que país.
1: A mi em fan pocs diables, eh?
4: Per què?
1: A mi el que m'interessa és que parlarem del cucurutxo.
4: Ah, el cucurutxo, m'encanta el gelat.
1: Sí, sí. No sé què té a veure...
5: Ei, arriba el jefe. Déu vos guard.
6: He vist el banca!

0: La Renaixença. El cucurutxo.
1: Sí, el cucurutxo, el cucurutxo.
2: Què?
1: El cucurutxo.
3: Sí, el cucurutxo. A mi avui no em tocava veure els pebrots.
2: Què passa, Fel?
3: No, tinc ganes de saber qui es va inventar el cucurutxo.
2: Ah, sí? Sí. T'agraden els cucurutxos?
3: Però jo tinc ganes de saber qui va inventar el cucurutxo perquè aniré a trobar els seus descendents
2: sí.
3: I els hi fotré cucurutxo cul amunt.
2: Què dius?
4: Què dius?
3: Que sí.
2: Quin problema tens amb el cucurutxo?
3: Tu vas a comprar un gelat, amb un gelat de cucurutxo, esclar que vull cucurutxo, i encara no has sortit de la botiga, m'agraden, i et comença a regalimar tot el gelat per sobre el cucurutxo que vas pel carrer llavors.
4: No, i pres la gràcia, Fel, sí, llepes, has de llepar per sota, t'acabes el gelat. Llepo el
3: que em dóna la gana.
4: Vaja, doncs llepa que et doni la gana.
3: A mi el cucurutxo, a mi, digue'm qui l'ha inventat, digue-m'ho, sisplau, i acabeu el programa vosaltres.
2: Ja t'ho diré un moment.
5: Trobo que és una manera de començar el programa molt agressiva.
4: Acabarem malament.
3: Perquè aneu a provocar.
6: Jo he de dir que estic una mica amb el Fel, perquè sí que és veritat que cau tant de gelat que després ja et pots menjar la teva pròpia mà perquè tens més gelat que la mà que el cucurutxo. Estic aquí,
4: em sap greu, Mercè.
6: Bueno, mira. Tu, Peyu, com ho veus, això?
2: Jo no vull opinar. No vull opinar perquè no m'agraden els gelats. No, i què vols que et digui?
4: Algú li agrada el gelat aquí?
2: A mi no m'agrada.
7: A mi el gelat de marisc.
2: De marisc? Jo fins que no em facin amb gust de pa amb tomàquet amb llangonissa...
5: Perdona.
4: Jo no he menjat a Rocafort.
5: A Tarruella tenim la millor gelateria del món.
2: Aviam.
4: La del món,
5: sí.
4: Eh?
5: Home, i tant. L'Àngela Corbito i ara el seu fill Hervé Corbito foten gelats del que vulgueu.
2: Ah, sí? De pa amb tomàquet amb fuet?
5: Segur.
2: Ja hi aniré un dia, ja els hi diré.
3: Cucurutxo o terrina?
2: Eh?
5: Les dues coses. Ells fan el gelat.
2: Sí, no. Doncs precisament el cucurutxo s'inventa una mica... s'inventa des del segle XIX i es crea precisament perquè servir-lo en plats o en terrines semblava poc pràctic per menjar-te'l mentre caminaves pel carrer.
3: Sí, és molt pràctic, amb un cucurutxo que vas amb un gelat fins aquí al colze.
2: Bueno,
3: és molt pràctic, eh?
2: Escolta, no el vaig pas inventar jo, el cucurutxo.
3: Bueno, jo què sé, qui ho va inventar. Dóm l'adreça.
2: Que no ho sé, eh?
3: No, aquest tio que va inventar això deu tenir nets o besnets aquí per Catalunya.
5: T'estàs convertint en un tio xungo, eh?
3: Sí,
2: us explico.
3: Hi ha temes que m'escalfen.
2: Us explico com va néixer el cucurutxo. No sé, hi ha dues versions, si no sé voleu la real o la més èpica.
4: L'èpica, ja posats a fer.
2: També diuen que és real, eh? Diuen que a l'Exposició Universal de Sant Louis als Estats Units l'any 1904, Arnold Fornachow, un venedor de gelats, va tenir tant d'èxit que es va quedar sense terrines, es va quedar sense recipients. I just al costat hi havia l'estant d'un venedor de neules. Llavors el venedor de neules, amb la mateixa massa, va enrotllar-ne una en forma de con i van posar-hi la bola de gelat a sobre.
4: Sí. I això m'ho crec.
2: Mira, podria passar. És a Ernest Hamui, és aquest venedor de neules d'origen sirià, i ell reclama ser l'inventor del cucurutxo. Però, bueno, n'hi ha tants d'altres que ho reclamen que no se sap qui és, eh? Italo Marchioni, per exemple, un immigrant italià establert a Nova York, va patentar un motlle de cucurutxo al 1930. Un any abans d'aquesta exposició universal on va passar l'anècdota.
3: Italià, havia de ser italià, eh?
2: Noi,
8: mira. Quin desgraciat.
3: Collons d'italià. Ni mai que hagués nascut aquest tio.
4: Aviam. Què et passa, Vipel? T'has pres algú dolent?
2: Podria ser aquest italià, podria ser el venedor aquest de gelats, l'Arnold Fornachow. El tema és que a França i Anglaterra, bastants anys abans ja es parla, hi ha referències de cons comestibles. Vull dir que l'anècdota potser és certa, però el del cucurutxo es va anar inventant paral·lelament a diversos.
3: El que passa que aquí no tens pebrots de dir-me qui ha sigut.
2: No.
3: M'has espantat. Claro. Els de la Renaixença han anat a pallissar el tio que va inventar el cucurutxo.
5: Tens
4: molt de carrer, eh?
3: No, baixarem els meus amics amb pals de béisbol i li destrossarem el cotxe amb aquest tio.
2: Carles Soriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita una sàvia per conèixer, vinculada des de ben petita al món dels correfocs. Dóna forma i vida a vestits, per a diables, bèsties, dimonis i tota mena de banyuts. Amb 25 anys d'ofici, pel seu taller hi han passat més de 200 colles. És tan treballadora que, si li ho demanessis, seria capaç de vestir el mateix Lucifer en persona.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Olivia Cross!

0: Olivia, què tal? Què has menjat avui per esmorzar?
1: Ai, ja hi som.
0: No pateixi.
1: Ja l'he liat.
0: No.
1: A veure, per esmorzar acostumo a menjar uns sobres de vitamines que són les verdures i les fruites deshidratades. Ves a saber què hi ha per dins.
0: Sí.
1: Però bueno, faig bona cara.
0: Sí. Sobres, directament sobres,
1: sí,
0: ja. Eh?
1: No, el sobre no, el contingut de dintre.
0: Home, ja m'ho penso.
1: Llavors ho acompanyo amb un pot de cafè amb llet per despejar-me, sí, una mica.
0: Un pot, eh?
1: Un pot, que és un pot.
0: És un got gros de cafè amb llet.
1: Un got gros, un pot, no és una tasseta, no,
0: sí,
1: és un pot.
0: Sí.
1: Llavors, al cap d'una estona, quan han passat un parell d'hores, és que menjo una mica raro, també, com sí, aquell que feia els cornflakes amb no sé què feia, ja.
0: N'hi va haver un que va demanar aquí estrellites i kebab, es va fotre.
1: Això, sí, les estrelles i el kebab, sí. O aquella altra, aquella noia senegalesa.
0: La senegalesa amb una entrepà d'espaguetis.
1: Aquella entrepà d'espaguetis. Doncs,
2: que te'ls sap tots, el que es mors de la gent?
1: No,
3: que
1: jo a vegades me sento estranya, em sento rara, per les coses que faig, el que menjo i com menjo, i em sap que menjo el sobret aquest, després em menjo al cap d'un parell d'hores dues croquetes sueltes, sí, que me les he portat mentre venia amb cotxe, me les he portat embolicades amb un paperet.
0: No, endavant.
1: Les croquetes.
0: Ja està bé.
1: I aleshores, doncs, quan he arribat aquí, pues, allò que teníeu per allà...
0: Una mica d'embotit.
1: L'embotit
0: també.
4: Ell bull blanc
0: és bo.
1: Hòstia. Era tan bo que ja no n'hi havia quan he arribat aquí.
0: Això.
1: Escolta, i ara més quedava llengonit.
0: Olivia, tu et dediques a la confecció de vestits de diables.
1: Sí.
0: Què ha de tenir un bon vestit de diable per a la gent que no estem tan ficats en el tema, perquè es consideri un... Dius, hòstia, això està molt ben fet, això és un bon vestit de diable. Què ha de tenir?
1: A veure, primer que tot, bon teixit.
0: Bon teixit.
1: Un teixit...
0: Ves apuntant, Xuriguera.
4: Sí, bon teixit.
1: Tu pren apunts,
0: sí, exacte.
1: Bon teixit. Un teixit. Gramatge resistent.
4: Formatge, què?
1: Gramatge.
2: No està fent la llista al súper, eh?
0: Que no sigui una cosa de paper de fumar.
3: Ah, tupidet.
1: A parlar una mica ràpid.
0: No pateixis.
1: Jo el WhatsApp 1:30 sóc molt ràpida. A veure, un gramatge resistent...
4: Formatge resistent. Digues.
2: Pernil
0: col. Què més?
1: Bones costures,
0: això és important.
2: La brasa.
1: Bones costures, però ben, jo què sé...
0: Ben cosides.
1: Reforçat a les zones on... A veure, els diables van a la guerra, que dic jo.
0: Clar.
1: Llavors el que es tira per terra i el que no sé què, vull dir, si ho fots de cosir de qualsevol manera, en dos dies tens la costura patada, la banya...
0: La resistència del fil deu ser important.
1: La resistència del fil. Fil de texar, si convé, t'hi passes dues vegades i, bueno, i sobretot més això. Bàsicament, el que dic jo és un bon teixit de base, que avui en dia els teixits ja no són com antes.
0: Costa, eh?
1: Clar. És que...
0: D'on els treus? On els vas a buscar, els teixits, tu?
1: Doncs jo proveeixo generalment amb una empresa valenciana. I llavors els feltres, que és també... Jo bàsicament treballo el... Bé, un vestit es fa de cotó i lli.
0: Cotó i lli,
1: bàsicament, que són materials que la gent té un concepte amb lignífug, que a vegades te diuen, hòstia, volem un vestit lignífug. Vale. Però lignífug no té res... A veure, confonen que el cotó o el lli són materials ignífugs. No, a veure...
0: O sigui, realment un vestit de diable es podria arribar a cremar.
1: Es pot cremar i, de fet, es crema.
0: Sí.
1: Es crema, s'aixina, el que sigui. Llavors, dintre el que hi ha, has de mirar avui en dia al mercat, doncs anar a buscar els materials més bons de l'oferta d'avui en dia. Llavors, els llins són molt cars,
0: sí,
1: i els cotons, la seva qualitat-preu, són més
0: barats. Llavors... Escolta, i tu com hi entres en aquest món? D'on ets, Olivia?
1: Jo soc de Riudoms.
0: De Riudoms.
1: Sí.
0: Riudoms, al Baix Camp, al costat de Reus, això
1: sí,
0: és.
1: Sí, al costat de Reus, Laia.
0: Ja...
3: Reus, no Riudoms.
1: Clar, no, passeu al costat, ja tenim la rivalitat aquí.
0: Ja hi havia tradició a Riudoms de colles de diables, o com t'hi fiques en aquest món?
1: A Riudoms es va començar a remuntar la colla des del 1992.
0: Uh-huh.
1: I, bueno, hi havia tradició al Baix Camp, des de més antic, sobretot els de Reus, que amb la seva baixada, que fan tradicional de misericòrdia i tota la pesca, els pobles del voltant, però en principi era una reunió de gent que s'apuntava, no hi havia la colla en si formada.
0: D'acord.
1: Abans es va muntar el 1992, jo vaig arribar al 2000, hi havia uns pocs vestits, no n'hi havia de la meva mida, i llavors jo volia ser de diable i volia tirar foc i pica, i almenys cremar l'adrenalina, que sempre vaig més enxufada que el d'això.
3: Què és el cafè més petit?
0: Ah, sí, el cafè més petit... I aquest sobre... No, aquest sobre...
3: Festa de tassa, no el ja, port.
1: La meva amiga me diu que el cafè... Nai, nai, que l'hauria d'anar deixat. Però és que jo sense el cafè, doncs, diguem que...
0: Poder bueno... parlaries a la velocitat que toca, llavors.
1: Sí, sí, llavors passa, sí. Clar, és que vull donar tanta informació en tan poc
0: temps. No pateixis, espera, tenim espera. Tot el temps del món.
1: Vinga, sí, doncs va, sí. Ja m'aposento aquí.
0: Llavors tu, l'objectiu era fer de diable jo, i volies un vestit que no trobaves a la teva mida.
1: I no n'hi havia, hi havia de dos vestits més petits, però ja estaven ocupats, i dic, escolteu, jo em sembla que sé cosir, perquè jo portava, des de ben petita, era que tenia 5 o 6 anys, que la meva mare sempre cosia, mon pare feia com... Jo tenia les idees com inventava, com... Sí. Era molt creatiu, vale? Dintre la pagès i tal. Llavors jo vaig pillar del creatiu de mon pare, que sempre feia invents per casa, i, mama, com se fa una màniga d'una nina, i llavors...
0: Feies roba per les teves nines.
1: Feia roba per les nines, després em feia invents per a mi. Veus? Ara ja no em coso res, perquè en casa darrere el cuchillo de palo.
0: Sí. I ara et dediques a cosir vestits per diables.
1: I ara em passo 24/7 dedicada als diables.
0: Perquè per qui treballes? Qui són els teus clients? Distribueixes per tot Catalunya?
1: Per tot Catalunya, l'Ekeitio, que és del País Basc, aquests són germanats nostres, de la nostra colla.

0: Generalment...
1: Són poquets.
0: Són poquets, són poquets.
1: Per quantes colles tens comptabilitat? Per quantes colles has fet vestits o no?
0: Ho vaig comptar abans de fer el formulari.
1: Sí?
0: 210.
1: 210 colles?
2: Wow, sí.
1: De Catalunya i de... Sí. Bueno, Catalunya Nord, País Valencià...
0: Sí, o sigui, entre colles de gent particular que d'aquella colla han vingut... van vindent gent saltejada, o bé, jo què sé, colles que et demanen els vestits i al cap de 10 anys se torna a venir per renovar vestuari...
1: Sí.
0: I tal, i bueno...
1: Quan es tarda fer un vestit d'una colla de diables?
0: I quin preu té un vestit, també?
1: No. També ho vols preguntar,
0: però no t'ho diré.
3: Ja està l'entrevista, ella.
0: Sí. No cal que dir.
1: No, deixar-la ella.
0: Tu, que,
1: aquests sobres me'ls has d'ensenyar, aquests sobres de l'esmorzar.
0: Ja te n'enviaré.
1: Envia-me'n aquests sobres, envia-me'n. Que no ens els interceptin.
2: Seria l'antidòping, això, eh?
1: Escolta, home, Olivia, no, però en sèrio, quan es tarda fer un vestit d'aquests?
0: A veure, concepte de... Clar, cada poble té un concepte sobre què representa el vestit. Per els de l'Arbós, per exemple, per dir alguna cosa, el seu vestit és tal. Llavors no concebeix... Cadascú concep un vestit com amb les característiques que té el seu propi vestit. Per tant, és molt relatiu.
1: Clar, perquè com ha de ser, t'ho diuen ells o
0: clar,
1: proposes tu?
0: Pot ser un vestit ple de figures... O pot ser un vestit que només te portin vora. Viu aquí al davant, una franja aquí baix i una franja als peus.
1: Clar, cada vestit és un món diferent.
0: Cada vestit és un món com, jo que sé, que te'n vagis a la tenda de sofàs i dius què val un sofà o...
2: Però els dissenyes tu?
0: Depèn. Depèn. Hi ha colles que et venen amb les coses, còpia el disseny anterior, si convé renova-lo, simplifiquem una mica el disseny de tal manera que sigui més pràctic,
1: sí.
0: Però altres colles et venen sense saber res. Mm-hmm. Llavors me'ls poso allí al costat i els faig parlar.
1: M'han dit que ens has preparat un regal.
0: Sí.
1: Tenim una...
4: Sí.
1: La Mercè. Mercè, ensenya'ns això que ens ha preparat l'Olivia, sí. Perquè crec que serà espectacular. Atenció.
0: Bueno, espectacular no.
1: Home,
2: sí que ho és.
1: És una capa de diable dissenyada especialment amb la C trencada de la Renaixença a l'esquena. No. Àlex, posa-te-la, sisplau, perquè això pugui lluir bé i perquè ho veiem.
4: Mira, home! Oh, oh, oh, oh. Oh.
1: Posa-te-la, Àlex, sisplau, posa-te-la i et poses aquí al mig, fas una volta com si fossis un diable, com si estiguéssim... Vete, vete, vete.
2: A més, l'Àlex ja de diable.
1: Vete, vete. A veure. Volta, volta, volta. Espectacular.
4: Molt bé,
1: espectacular.
2: A veure, tenim bandera de la Renaixença, tenim una colla de diables,
1: sí.
2: Ja.
1: Bueno, una colla de diables,
2: sí,
1: no, tenim un vestit.
2: Bueno, la nostra colla de diables tampoc són pas tant.
1: Com es diu això? És una capa, entenc?
0: Jo aquí he volgut fer una capa, diguem, de Lucifer, seria... Sí. A vegades Lucifer és com... A les colles hi ha la diablesa, normalment el Lucifer, i algun altre personatge que, jo què sé, pot ser l'abanderat, pot ser l'encenador, pot ser que sigui, no? Llavors jo aquí una capa senzilla de Lucifer podria ser això.
1: Està bé.
0: Que seria un mix de la vostra estètica amb el que habitualment se'm demana, que és... diuen... M'hi poses flames a baix?
1: Flames, eh?
0: Jo a vegades els dic, home, no posem flames, però què hi podem posar? La cosa a vegades s'acaba amb flames més, menys, són similars. A veure, en feltre tampoc, o sigui, la decoració seria de feltre, en aquest cas, que és un altre material, que és llana. Vale? I la llana tampoc s'encena o no pren. Llavors porta el logo, que moltes colles et demanen el logo de la pròpia colla, i unes banyes.
1: Escolta, quin és el vestit més car que has fet? M'has dit que no em diries el preu, però recordes el més car, el més elaborat?
0: El més elaborat de tot, i això, és cap als 600 euros.
1: Un?
0: Un, sí, clar, però és que igual hi ha 50 hores de feina.
2: Ostres.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Clar, és que sí.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Hi ha vestits que, clar, a vegades el concepte...
1: Perquè el procés és tot manual, imagino, és tot artesania.
0: Sí, jo ho faig tot, bueno, ho faig tot a mà, però bueno, a mà i cosit a màquina.
1: A màquina, sí.
0: Clar,
1: sí.
0: Vull dir, però...
1: Però li poses tu la tela de la màquina.
0: Les flames, sí, les flames les faig totes jo i, bueno, les meves companyes... Jo presento, diguem que jo faig la presentació,
4: el disseny.
0: El disseny, sí, sí, sí. Tot això.
1: Els patrons i
0: llavors,
1: tota la història.
0: Les meves companyes, la Mercè i la Tere, sort d'elles, que amb això m'ajuden a tirar endavant, perquè sola no podria.
1: Clar, clar.
0: I clar, jo els hi deixo tot per cosir amb agulles i tal, però sí que tot ho tallo jo, perquè cada vestit, diguem que no són tots iguals.
1: I què dura això? Què et pot durar? Vull dir, una colla de diables cada quan ha de renovar els vestits? perquè això es deu anar cremant.
0: 10 o 15 anys.
1: 10 o 15 anys, ah, bueno.
0: 15 anys bé.
1: Llavors...
0: bé. 15 anys bé.

0: Almenys els vestits amb les robes de mans duraven 15 anys bons.
1: Ja,
0: i 20.
1: Ja
0: ara ja s'aixinen menys. O sigui, s'aixinen més.
1: Quin és el...
0: I tarden menys.
1: El disseny del que et sents més orgullosa, de les coses que has fet, o que t'hagi fet especial il·lusió, en tens algun de concret?
0: És que no et diria cap disseny concret.
1: Diria... Aquest, collons, el de la Renaixença.
2: I ja està.
0: No, clar, aquest sí. Aquest
2: sí, que és molt maco.
0: Quan veus que el client és això, no és un disseny que sigui maco ni que sigui d'això, sinó amb la il·lusió que tu rep el client i quan el client està agraït...
2: Ens ha impactat. Ens ha agradat.
0: Si no m'han dit que... Si no és perquè no m'han dit que m'aixequi d'aquí, que m'han dit que no m'aixequi
1: d'aquí... No et pots aixecar d'aquí.
0: Vindria i et farien abraçar.
2: Collons, abracem-nos.
1: Abraceu-vos, abraceu-vos. Abraceu-vos, Soriguera, Olivia. Abraçada.
3: Trobo que lliga molt el Soriguera en aquest programa.
1: El Soriguera ja va estar a punt de que la Pilarín veiés li fes el boca a boca. Ara l'Olivia l'ha abraçat. És el que triomfa més de tot el programa.
0: Sí.
1: La veritat, noi, no sé com te'n fas, Soriguera.
0: Té...
2: Magnetisme.
0: Sí, té alguna cosa. Té alguna cosa holística que...
2: Holística.
0: Sí,
2: és la suma.
0: Com una essència.
4: Ja la trobaràs.
1: Anem per veure si t'emportes la llangonissa.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Vinga, Olivia, que veig que ets seguidora del programa, llavors ja saps
0: sí,
1: de què va, això.
0: Sí, a casa els encerto, però aquí...
1: Aviam, si l'encertes t'emportaràs a la llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de... Vera! La paraula d'avui és morada, amb U, morada. A, morada, acció de col·lisionar i impactar contra un mur.
2: L'Antonio va anar de vacances a Jerusalem. Anava 80 amb el cotxe, va punxar la roda, cop de volant i va fotre morada justament al mur de les Lamentacions. Sí. Un milió d'euros de multa.
1: Un bòberi. B, morada, nuvolada espessa que tapa una part de l'horitzó.
6: Navegàvem per l'Estartit i després de sobrepassar una morada, una boira espessa, una... van aparèixer tot de sirenes despullades cantant el virulai. T'ho juro que no ens vam drogar.
1: No. C, morada. Estat en què es troba una persona que beu més alcohol del que el seu cos pot absorbir.
3: Saps què em va explicar el Fel l'altre dia?
1: Què?
3: Doncs el Fel em va dir que una vegada a l'Estartit es va trobar tot de sirenes despullades cantant el virulai. Devia portar una morada, pobret.
1: A, B o C. No és fàcil, eh?
0: No, aquesta no.
1: Ah.
0: I ara què?
1: Ara què?
0: Bé.
1: Bé?
0: Eh?
1: Bé? Bé?
0: Matem el gos, no matem? M'adoneu la llangonissa o cap al públic, eh?
1: No, home, què menys que pagar-te amb una llangonissa aquesta capa tan preciosa que ens has fet per la Renaixença. Morada, nuvolada espessa que tapa una part de l'horitzó. És la B, correcte! Bé, Mercè, avui parlàvem del cucurutxo, eh? El cucurutxo.
3: Parlem del cucurutxo. Mireu, si és com tenir dos cucurutxos.
1: Sí, tens uns cucurutxos que són les banyes del Llucifer.
3: Va, no sé si als vestits de diables també existeix això, però en les processons de Setmana Santa, sí, no, els barrets aquells que porten...
1: Allò també són cucurutxos.
3: Se'n diuen cucurutxos.
1: N'has fet mai cap de cucurutxo?
0: Sí, alguna coseta també he fet.
3: Sí, sí, eh?
0: Sí, he fet una mica de tot, inventos varios.
1: Ja està bé, ja està
0: sí,
1: bé.
0: Sí.
3: Però va, anem al que toca, que són els cucurutxos de gelat. Sabeu quin és el país del món on es ven més gelat?
1: A Itàlia. No, Itàlia.
3: No. No dic on siguin més bons.
1: Ah. On se'n venen més.
2: Oh, cony, a la Xina. A la Xina hi ha molta gent, a la Xina.
1: Sí.
3: No és la
2: Xina. Són molts els de la Xina.
3: Sí, però no, és als Estats Units.
1: Amb
4: aquells perols de gelat que venen als supermercats.
1: Sí, sí, es carden unes galletes. Jo sóc molt aficionat al programa aquell de Cómo vivir con 300 quilos.
3: Aquests.
1: I els veus que compren unes galletes de gelat i amb cullera supera i vinga.
3: Sí.
1: Curiós, allò.
3: L'any 2015, ara sí, a Itàlia, es va construir el cucurutxo comestible més gran del món, a Rimini. A Rimini, és a sota Bologna.
1: Sí.
3: I es va fer un cucurutxo de 3 metres d'alçada.
1: Déu-n'hi-do.
4: Ah, aquí també no hi ha Rimini, cardaré foc, a Rimini.
3: Ai, Pel, què
1: no
3: és aquesta animació envers els cucurutxos?
4: No m'agrada,
1: els cucurutxos. Vol terrina, ell vol terrina.
4: Vull terrina, sempre. Cucurutxo, que t'he demanat jo, cucurutxo, fes-me una terrina, collons.
1: Petita, mitjana o gran?
4: Gran.
3: Doncs per fer el cucurutxo aquest de 3 metres d'alçada van haver de construir una estructura metàl·lica al voltant perquè, si no, del propi pes del cucurutxo, es destruïa.
1: Una estructura de ferro, eh?
2: Sí, de ferro. El ferro no es menja, Paiu.
1: No, no, només el cucurutxo. No, clar.
3: Us heu fotut el primer gelat de l'any o què?
1: Jo encara no.
3: Encara no?
1: És que no m'agraden, tampoc m'ho...
3: No, doncs clar, no te'l faràs pas. Jo sí, eh?
1: L'Olivia, l'Olivia. Olivia, gelat d'aquest de polvos, d'aquests sobres.
0: No. Era un d'una marca d'aquestes així comercials que passàvem, va vindre de gust.
1: No, no, endavant.
3: Home, no, una gelateria. Està de nou una gelateria.
1: Sí,
3: menjar cucurutxos.
1: Sí, home, sí.
4: De llimona.
1: Olivia, res, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença. I ara, quan veiem els diables que volten per Catalunya, els correfocs...
3: Pensarem en tu.
1: Pensarem en tu. Fort aplaudiment per l'Olivia.
5: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. Sobretot si has contactat alguna vegada amb extraterrestres.
1: Àlex Vila, què tal? Com et senties allà dins d'aquella capa?
7: Com a casa. Com si la meva mare m'estigués abraçant.
1: Que maco.
7: Sí.
1: Quina cosa tan maca i tan possible d'analitzar psicològicament, també.
7: Sempre, això sempre.
1: Què ens portes avui? Què ens expliques?
7: Avui us explicaré la faula del cucurutxo.
1: La faula del cucurutxo?
7: Sí. Sí.
0: No
7: sé, és una faula.
1: Però no existeix.
7: No, és una faula que he escrit jo i que us deixarà completament indiferents, perquè no tot el que us expliquin us pot canviar la vida. Vale? Aleshores, és important, abans de començar, que fem servir una mica la imaginació avui, tots i totes. Però sé que és una cosa que no ho feu sovint.
3: No amb tu sempre, Ale.
7: Amb mi sempre, eh? Quan és l'última vegada que veu posar a prova els límits de la vostra imaginació? Jo, per exemple, va ser el passat mes de gener, quan em va arribar la factura de la llum i el gas, i tenia 90 euros al compte, i vaig dir, ai...
1: Mira.
7: I vosaltres, quan és l'última vegada que heu posat a prova els... la vostra imaginació?
2: Bueno, en aquest programa ens hi posen molt a prova.
1: Sí. Hi ha dies que si no tires d'imaginació no funciones, eh? No vas.
7: Perfecte. Doncs estem a punt per començar.
1: Sí, tothom predisposat a...
3: Ai, quins nervis!
1: A deixar anar la imaginació.
2: Vinga, va.
7: No us canviarà la vida, sobretot heu de tenir clar.
1: No, tampoc ho pretenem, eh?
7: Perfecte.
1: És passar una estona.
7: Vale. Doncs la nostra faula comença amb un cucurutxo, que és a l'expositor d'una gelateria. I es creu al centre de l'univers. No el jutgeu, és normal. És un cucurutxo d'exposició. Ell sempre llueix el mostrador de la gelateria. Es considera a si mateix un exemple per la resta.
1: Superior als altres gelats.
7: Exacte, com el rei d'Espanya. És el rei d'Espanya dels cucurutxos.
1: Correcte. Mica.
7: Té l'honor de veure entrar i sortir a la clientela de la gelateria.
1: Sí.
7: Infants que criden massa tot i estar en un espai tancat. Adults que dubten quin tòping posar en el seu gelat de vainilla, però no van dubtar tant a l'hora de tenir fills. I jubilats que, òbvien, que amb la diabetes que pateixen, no haurien de ser allà dins.
1: Podria ser el meu avi.
7: Exacte.
1: Hòstia, el meu avi, quan demanava gelat, no tenia aturador, eh?
2: Ja.
1: Això va demanar una vegada a l'escala, a la platja, que estàvem davant per davant, i no el veia amb ell. Només veia gelat a davant seu. Era més alt el gelat que l'avi.
7: Hòstia. No sé el teu avi, però el cucurutxo d'aquesta història és feliç.
1: Veus?
7: Però un dia deixa de ser feliç, perquè li arriba l'hora d'abandonar el mostrador.
1: Ai, pobre.
7: Per què l'ha d'abandonar? Vés a saber, Peyu.
1: No ho sé.
7: Potser ja no queden més cucurutxos a la nevera. I és venut a un adolescent granellut que està disposat a pagar 5 euros per ell. O potser és llançat a les escombraries perquè els raig de sol que rebia el mostrador doncs l'han descolorit i ja fa mala pinta. No?
1: Sí, que és veritat que passa.
7: Això passa, eh?
1: Sí.
4: Pobre.
7: Mireu les cartes, per exemple, dels menús dels bars de platja.
1: Hòstia, terrible. Sí. Aquelles salsitxes descolorides.
4: Queda groc.
1: Aquelles senyeres al balcó que semblen banderes de l'Atlètic de Madrid, també.
7: Exacte.
4: Però el del restaurant, dius, hòstia, aquesta salsitxa que mala pinta, i entres al restaurant i també,
1: coincideix.
4: Que la foto era feta la setmana abans, però era aquella merda de plat, que m'heu de saber distingir, eh?
7: Totalment. Bueno, sigui quin sigui el motiu pel qual no està exposat als ulls de tothom, el cucurutxo de la faula ens dona una lliçó de la qual hem d'aprendre. I és que el gelater el posa i el treu al seu gust. Fent el mateix que el sistema en el qual vivim fa amb tots i totes nosaltres.
1: Ens posen i ens treuen.
7: Exacte. No som tots el cucurutxo d'aquesta faula?
1: Sí.
7: Formem part d'un sistema que ens utilitza segons els seus interessos?
1: Sí.
7: Se'ns fa servir de reclam quan se'ns necessita, però a la mínima ens venen al millor postor.
1: Hòstia.
7: Ens mostren orgullosos quan som brillants, però s'encens a les escombraries quan els nostres dies bons han quedat enrere.
1: Ens estem apagant, eh?
2: Jo
7: marxo
2: d'aquí dient, soc un puto cucurutxo. Porto tot el
4: programa.
3: Sí, ara els mires d'una altra manera, els cucurutxos, Fel.
4: I només veig cucurutxos. Són cucurutxos plorant.
2: Jo és que després de l'abraçada estic sensible.
4: Ja. Ara em miraré els cucurutxos d'una altra manera.
6: Jo avui quan arribi a casa li diré a la dona, vols llepar un cucurutxo?
4: Per favor, o sigui...
6: No. És per pujar una mica de l'alegria.
4: No.
3: Sí. Anàvem bé, ja. Fins que s'espatlla.
4: S'ha anat fent bé, fins que...
7: Cadascú que extregui.
6: Ha dit que deixi anar l'imaginació.
4: Sí.
7: Exacte. El més important és que estigueu alerta, perquè el sistema és tan cruel com els gelaters i les gelateries ho són amb els cucurutxos. Però a diferència de les gelateries i els gelaters, posa el sistema, no?, està obert tot l'any, no només a l'estiu.
4: Ah.
7: I aquesta és la faula del cucurutxo.
4: La faula del cucurutxo.
7: Bravo.
4: Mira, la teniu per explicar-la als vostres fills.
7: Exacte.
4: La faula...
2: Una faula és quan surten animals, no?
4: Sí,
2: però no vull posar...
7: Com estem donant vida a un objecte inanimat, d'alguna manera, no?
4: El cucurutxo és com la llebre, de la llebre i la formiga.
2: D'acord, endavant.
7: Sí.
4: La faula.
6: Clar, jo m'he imaginat el cucurutxo com un animaló.
2: Sí. Si és així...
3: No aprofundeixis, Fel, que jo ara no em trec la imatge.
4: Quina? La imatge quina? És que tu, Fel, has dit un disbarat molt gros.
3: De l'alçada d'un campanar, eh?
4: No puc fer-hi referència gaire estona perquè no sé si l'haurem tallat.
3: Sí.
4: Quan això s'emeti. Ostres, Àlex, gràcies. No sé si tenies alguna faula preferida quan eres petit. T'agrada fer faules o no?
7: A mi m'encanta.
4: Quina et llegien quan eres petit?
7: A mi la de la llebre i la tortuga és la meva...
4: La llebre i la tortuga, eh?
7: Sí.
4: Que la tortuga va a poc a poc.
2: La llebre...
4: Sempre és una cosa, les faules...
2: El lleó i el ratolí.
4: Són tot una mica... Sí. Són contes una mica per perdedors, una mica, en general, no? És com tranquil, no. Sí, no? És una lliçó de vida.
2: Exacte. Sí.
8: Donar a un perdedor.
4: Exacte.
8: Per donar-li una certa esperança de cara al futur que mai assolirà.
4: Veieu? Perquè tots sou uns cucurutxos. Àlex Vila, moltíssimes gràcies.
7: Res, a vosaltres.
4: Que vagi bé. Adéu-siau.

0: Què és això tan psicodèlic, Arnau?
1: Sí, no?
2: Això és Beautiful Smile, una peça produïda entre diversos artistes l'any 2023 per un disc de música per relaxar-se.
0: Hòstia, no em relaxa, gota, a mi això.
2: Relaxing que... Music, com a títol. No sé quina funció tindria i en quina circumstància te la posaries.
0: En cap, jo.
2: Però bé, això seria un altre tipus.
0: En cap, en fer el poder per menjar xucucrutxo.
2: Un dels productors del disc és l'italià Simone Giuliani. Saps que cada setmana intento portar-te aquí coseta italiana. Doncs resulta que en Simone va quedar meravellat per la música quan tenia 12 anys. A l'estiu va veure actuar un petit grup de música i va quedar tan fascinat pel que estava experimentant que el cucurutxo que s'havia comprat se li va començar a desfer completament i bé, li va quedar la mà empapada i tot ell va quedar moll i brut de cucurutxo, de gelat. Però és que, clar, havia quedat encisat per la música en directe i aquella experiència el va tocar de manera tan profunda que va decidir que aquella seria la seva professió i va decidir convertir-se en productor musical.
0: Fixa't, doncs escoltem a Simone Giuliani i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la setmana tràgica.

0: m'encanta, m'encanta.
1: Mira com udola.
0: Tot el públic udolant, és meravellós.
1: És estrany,
0: però vaja. No, no és estrany. A mi m'encanta que passi això. Avui tenim el Tofu, que és un pudent andalús i viu a Múnich, Alemanya. Veiem-lo.
1: A veure, en Tofu. Mira.
0: Que bonic. Tot blanquet. Molt bé, molt bé. Per anar a Alemanya està bé, així, que sigui tan blanquet.
1: Sí, sí.
0: Sí. Vinga. La seva responsable és l'Isabel Bombí.
1: Sí.
0: L'Isabel i el Tofu són MTVs.
1: Què vol dir?
2: Què vol dir?
0: Molins de tota la vida.
1: Ah, sí?
0: Sí. Però ara viuen a Múnich. Mm-hmm. En Tofu porta un GPS al collar perquè es veu que li surt la vena caçadora i surt corrent darrere de qualsevol cosa i s'escapa.
1: Vaja, vaja.
3: A començaments del segle XX, Nova York està experimentant una transformació geogràfica massiva. Famílies senceres vingudes de tots els racons d'Europa omplen la ciutat i es construeixen barris sencers on fa dos dies hi havia camps. Little Italy, Chinatown, Little Germany són alguns dels exemples de barris aixecats únicament per acollir tots aquests migrants.
1: Avui passegem el gos per Nova York, dia 15 de juny de 1904. No som pas a Mèxic.
0: És igual, porta una cervesa.
1: El passeig amb en Tofu el comencem en un embarcador de l'illa de Manhattan. Allà, la comunitat alemanya de Little Germany s'està preparant per fer una excursió per tota la família. Avui és dimecres, 15 de juny de 1904, i fa un dia esplèndid per fer un pícnic a l'altra banda del riu. L'Anna Moisneck, mestra d'escola i devota de l'Església Luterana Evangèlica Alemanya de Sant Marc, és la que organitza l'expedició.
0: Guten Morgen, narrador! Benvinguts al pícnic anual de l'Església Luterana i Evangèlica Alemanya de Sant Marc.
1: És moltes coses, aquesta església, trobo, eh?
0: Sí, és molt llarg.
1: És luterana,
0: l'Església Luterana Evangèlica Alemanya de Sant Marc.
1: Molt bé.
0: Teniu el tiquet per pujar al vaixell?
1: Cada any els membres d'aquesta església alemanya organitzen un passeig pel riu amb vaixell i acaben la festa amb un pícnic a l'altra banda del riu.
0: Atenció, famílies, aneu pujant al vaixell. No m'ho feu repetir dues vegades, si et plau.
1: Aquesta trempada, eh?
2: És maca. Sí.
1: Heu de saber que aquest esdeveniment és molt important. Tota la comunitat alemanya hi està implicada. Està previst que 1.300 persones pugin al vaixell. Sort en tenim que els organitzadors són els mateixos alemanys.
4: Achtung! Però fa el puto favor de pujar al vaixell, que no tenim tot el sentit, per l'amor de Déu!
1: Carai, tu, com li ha canviat el caràcter. Escolti. Mira, que trempada ara, un altre cop, eh? A toc de xiulet ens fan pujar a l'embarcació de vapor. En Tofu ja hi està acostumat perquè viu a Múnich, rodejat d'alemanys, però de veritat que a mi la facilitat que té aquesta senyora per passar de 0 a 100 en un segon m'ha sorprès una mica.
0: Que ho dius per mi, eh? Sí. Ah, bueno, no, pobra de mi, si sóc de veritat.
1: Ets ben maca.
0: No, sóc molt maca. Però soc, si la gent una mosqueta morta.
1: Si la gent no puja al vaixell a l'hora que toca...
0: Se m'enfada una mica, això. Se m'enfada una mica. No, una mica, Rona, pugeu d'una puta vegada, ja!
1: Ostres. Déu-n'hi-do, l'Alemanya, tu.
0: Pugeu!
1: Pugeu.
0: Pugeu! I pagueu el tiquet!
1: El vaixell...
2: Espero que aquest capítol no sigui la meva dona.
1: No! No ho és, no ho és. En principi no ho és. A no ser que canvi el guió per alguna cosa, no té per què ser-ho. El vaixell en qüestió és el PS Generals Locum, un vaixell de vapor que es fa servir per navegar pels rius. És el típic, sabeu, els vaixells aquests americans que tenen dos pisos i una roda de fusta?
2: Sí,
1: és maco, allò, eh?
2: Sí, és molt xulo.
1: Doncs us heu d'imaginar això, no és pas un transatlàntic, és una cosa més senzilleta. De tota manera, és gros, eh? Té 1.300 persones.
2: Són persones, eh?
1: Sí. De moment, el passeig pel riu va tal com s'havia planejat. L'organització alemanya és milimètrica. Coita-la.
0: Silenci!
1: Ei.
0: No parla ningú, però per si de cas! Silenci, abans de continuar el passeig, el rector de la nostra parròquia ens vol fer unes paraules aquí, a dir-nos-la.
5: Sí, gràcies.
0: Silenci!
5: Va, si puc.
0: Ara ja pot, ara ja pot.
1: Endavant, rector.
0: Silenci, narrador!
1: Perdó.
5: Germans, germanes, queda inaugurat el gran pícnic de l'Església Luterana Evangèlica Alemanya de Sant Marc.
2: Sí.
5: Espero que avui sigui un dia de joia per la nostra comunitat alemanya de Nova York, aquesta ciutat que ens ha acollit amb els braços oberts.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies, senyor rector, moltes gràcies per l'atenció. Ja podeu reprendre les activitats!
2: Hòstia, quins nervis, tio.
1: Aquesta senyora, déu-n'hi-do, crida molt, crida molt. Heu de saber que el viatge és molt emotiu per aquella gent. En un moment del trajecte, el vaixell passa per davant de l'estàtua de la Llibertat i la majoria dels passatgers es posen a plorar d'emoció. És maco, això.
2: Clar.
1: Ah, tot plegat.
0: És que és molt emocionant.
1: Bueno, perquè la comunitat d'immigrants alemanys que han trobat un futur millor a la terra de les oportunitats acaben passant per davant de l'estàtua de la Llibertat. No s'emocionen, no?
2: Clar, és que hem marxat del nostre país. Bueno, no sé si és... tot jo, però hem marxat d'un país...
0: I ara estem a un altre, eh?
2: Estem a un altre. I veiem l'estàtua i la Llibertat. I aquesta que crida...
1: Molta gent ha passat molt aquí a Catalunya també de quantitat d'immigrants d'altres puestos.
2: Que veuen Colom.
1: Que veuen l'estàtua de Colom o el que sigui. O...
0: I s'emocionen.
1: I diuen, hòstia, la terra que ens ha vist créixer, no?
0: Sí.
1: Ara no em feu dir cap comunitat concreta,
2: però...
0: No, ara no em ve el cap.
1: Bé, quan estàvem a punt d'arribar al nostre destí, un dels mariners del vaixell ens comenta un petit incident. Per culpa d'una cigarreta mal apagada, s'ha declarat un incendi al magatzem.
2: Em sap greu aixafar-vos aquest moment tan emotiu, però és que tenim un problema. De moment, el foc no és greu.
1: Ah.
2: Però, com que el vaixell és de fusta, m'he estimat més avisar-vos.
1: Ah.
2: Sí, tenim foc, eh?
1: Hi ha foc, eh?
2: Hi ha foc a dins del vaixell.
1: I el vaixell és?
2: De fusta.
1: Molt
2: de
1: bé.
2: Fusta.
1: I què dius que hi ha?
2: Infoc.
1: Foc.
2: I es podria agafar el
1: la
2: foc?
1: La fusta, que jo sàpiga, sí que agafa. Agafa.
2: Agafa bastant.
1: Sí. Agafa.
6: Però al ser un barco que hi ha aigua, potser estem de sol.
2: Estem envoltats d'aigua.
0: Sí, clar.
2: I va.
6: Què molt serà que no s'apagui, no?
2: No ho sé.
1: Sí, avisats estem, eh? Es nota que la tripulació del vaixell és americana i no pas alemanya. Allò és un caos organitzatiu. És llavors quan el capità del vaixell, el senyor William Henry, pren una decisió completament equivocada. En lloc d'aturar el vaixell a qualsevol racó del riu, decideix accelerar per arribar al lloc on s'ha de fer el pícnic. Diu que un cop hàgim arribat, llavors ja apagarem el foc.
7: No us preocupeu, en 5 minuts ja haurem arribat a tota màquina, mariners!
1: El problema és que l'acceleració del vaixell i el vent en contra fa que les flames cada cop siguin més i més grosses.
0: Vol dir, capità?
8: Potser no ha sigut la millor idea de totes.
1: Sí, ara ja hi som, per això,
8: eh? Veig, això, sí.
1: La situació comença a ser preocupant. Les flames s'estan apoderant del vaixell. El problema més greu és que la tripulació està completament bloquejada. No tenen cap protocol, ni tampoc han practicat mai cap simulacre d'emergència.
0: Però quina classe de mariners d'aigua dolça sou vosaltres? Eh? Feu alguna cosa, tanoques!
1: Noi.
2: Bueno, és que som mariners d'aigua dolça, bàsicament, eh? Vull dir...
0: És veritat.
2: Naveguem per un riu...
1: Sí, sí.
0: És veritat.
2: I no ens pensàvem que això pogués passar, aquesta desgràcia tan grossa. No estem preparats.
1: El sistema d'antiincendis d'aquell vaixell, heu de saber que és pura decoració.
2: Sí.
1: Les mànegues estan podrides i es desintegren quan hi passa l'aigua.
5: Germans, ajudeu-me. Estic intentant apagar l'incendi i la mànega se m'ha desfet a les mans.
2: És que ni ho intentis, eh? Tot això és decoració, no serveix per res. Val més agafar l'armilla salvavides i saltar l'aigua, eh?
0: Els bots salvavides! Anem i podem pujar-hi, oi, aquí?
1: Vols dir que ha de ser el rector que intenti apagar el foc? No hi havia ningú...
5: És el que vaig dient. Dic, me cago en Déu, que no em vegin ajudar ningú. Què passa? Ah, és que esclar...
1: Atenció a la dada que ve ara, que us agradarà. Els bots salvavides...
0: Què?
1: Els bots salvavides del vaixell són de 13.
0: No, home, no.
1: Però no és que siguin de 13. És que estan pintats directament...
2: Els pintem.
1: ...al lateral de l'embarcació.
2: L'inspector els veu de lluny i es pensa que tenim bots, però els he pintat jo.
1: És un mural. Els bots salvavides són un mural.
2: M'ho ha quedat bé, eh?
6: En Bansky ho ha pintat, no?
1: És preciós.
5: Amb lo bé que estava a Alemanya.
1: Que també, si no t'hi veus gaire i de cop t'hi puges, de cop, eh? Estàs amb els nervis del foc. Jo ja pujo, plup, a l'aigua.
6: Que és per anar a felicitar l'inspector, també.
1: Sí, bé. Als Estats Units, el país de les oportunitats, sembla més aviat ara el país dels aprofitats. A dalt del vaixell hi regna el caos. Les escenes més dramàtiques es produeixen quan les dones comencen a tirar els seus fills a l'aigua.
0: Ai, ai.
1: Per la seva banda, el capità és dels primers d'abandonar l'embarcació.
2: Bravo.
8: Jo toco el dos.
2: Home, capità!
8: Dimiteixo de capità.
2: No, va.
8: A partir d'ara, tu ets el capità.
2: Jo sóc el capità?
1: Sí, què s'ha de fer?
2: Saltar tots a l'aigua, eh? Vull dir, tot l'últim aquí. Fugiu tots cadascú pel seu compte, eh?
1: La gent salta a l'aigua i heu de pensar que l'any 1904 la majoria de gent no sap nedar.
0: Clar.
1: La gent es tira a l'aigua per no morir cremats, però si no saps nedar... El riu és massa ample per arribar fins a la vora. Allò és una trampa mortal.
5: Però a veure, tenim les armilles salvavides, no?
1: Ah, sí, és veritat.
0: Ai, sort.
1: Les armilles salvavides. És un altre tema.
5: No em diguis que també les han pintat a la paret.
2: No, a veure. Les armilles són reals,
1: són reals.
2: Les armilles són de veritat.
1: Les armilles són de veritat, sí. El tema és que, bueno, són defectuoses. Les armilles estan fetes de suro, que amb el pas del temps s'ha anat podrint. En altres paraules, les armilles no floten.
2: Oh. Ens queda una cosa.
1: Què?
2: Rector, no ens podies resar un pare nostre?
5: Ara no. Passa'l.
1: Rector. Ei, rector.
5: És un pare nostre, està amb el saludo.
1: No sap nedar. No sap. I la sotana pesa molt, que no es mulla,
5: Puta sotana que pesa.
2: Estava un rosari.
1: Clar. Però el rosari flota en principi.
2: No, era de ferro.
1: Ara de ferro, hòstia. Figureu-vos, som a uns 100 metres de la costa, però per molta gent és un objectiu impossible d'assolir. Alguns pescadors miren impotents com es crema el vaixell i s'ofega la gent. Les dones són les que ho tenen pitjor. L'any 1904 totes les dones van amb uns vestits ben llargs i amples, són unes faldilles que tenen molta quantitat de tela i quan allò es mulla poden arribar a pesar quilos i quilos.
0: M'hauria d'haver portat el biquini.
1: Sí, noia, sí. Igual que el rector.
9: Jo sort que no portava calçotets.
1: Clar, si haguessis anat en biquini, en comptes de sotana, ara potser series viu.
9: Doncs mira, la pròxima ja ho sabré.
1: Quan arriben altres vaixells per rescatar les víctimes, ja és massa tard. La majoria dels passatgers han mort. Estan surant sobre l'aigua i han arribat a la vora del riu portats pel corrent. Els únics que s'han escapat han sigut el capità i la tripulació, que tot i ser mariners d'aigua dolça, sí que sabien nedar.
2: Ah, així m'he salvat?
1: Sí, tu sí.
2: Ah, doncs prou bé, encara.
1: Mira, aviam, prou bé. Les dades són catastròfiques, eh? Ni el rector, ni la dona aquesta, l'Anna Moisnek.
0: No m'he salvat?
1: No, em sap greu perquè ets ben trempada.
0: Sí,
1: però noi,
0: ni uns bons pulmons.
1: Ni la majoria de passatgers han sobreviscut. Estem parlant de 1.021 morts.
2: Home.
1: Molts d'ells nens petits. De 1.300 passatgers, 1.021 han perdut la vida.
2: Wow.
1: És gros, eh?
6: Collons, sí,
1: hòstia,
6: home,
1: imagina't.
6: Molts, eh?
1: Sort que no va ser aquell d'allò de Banyoles, eren menys, allà.
6: Sí.
2: I
6: eren,
2: boca.
6: I eren francesos.
1: Eren francesos.
6: Sí, que sí. També pes... res.
1: Compten menys. Es considera que la catàstrofe del vaixell General Slocum és una de les pitjors tragèdies que ha viscut la ciutat de Nova York, només superada per l'11 de setembre del 2001. Fixa't, eh?
6: Hòstia, és gros, això.
1: És gros, eh?
6: Sí, sí.
1: Per la seva banda, el barri Little Germany queda desert, desapareix. Una comunitat sencera ha desaparegut. Com que tothom era dalt del vaixell, tots els alemanys eren a dalt, doncs la comunitat alemanya es va desintegrar i molts supervivents van marxar a viure a altres barris. Anem a veure si ha sobreviscut el nostre gos. En... com es deia el gos? Ja me'n recordo, tu.
0: En Tofu. En MTV.
1: De qui depèn en Tofu?
0: Depèn de...
2: Marcus.
1: En Marcus.
0: En Marcus. I d'on ets, Marcus?
10: Soc de Groningen.
1: Què?
11: Perdona? Això és el Berguedà.
1: Groningen.
10: Sí,
1: ets holandès?
10: Sí.
1: Escolta, i com has vingut a parar a Catalunya?
10: Culpa d'ella.
1: Culpa d'ella, eh?
10: Sí,
1: ella
10: sí.
1: Qui és? Com et dius?
10: La segrestadora.
12: Jo sóc la Isabel, de Cardedeu.
11: De Cardedeu.
1: Ah, molt bé, molt bé. I viviu, us heu integrat a Cardedeu o hi ha un Little Holland a Cardedeu? Hi ha un barri tot d'holandesos allà?
12: Estem integradíssims.
1: Integradíssims, eh? Quants anys fa que vius a Catalunya?
10: 20.
1: 20.
10: 20, sí. 20,
1: eh? I en 20 anys has après català, fixa't, eh?
10: Sí, sí. Visca la terra lliure.
1: Oh,
0: sí!
1: Molt bé, molt bé. Molt bé. És maco perquè... amb l'accent sembla que digui visca la terra a riure una mica, que és una mica el que és la terra ara mateix nostra.
10: També està bé.
1: Doncs havies tingut mai la vida d'un gos a les teves mans?
10: No.
1: No. Doncs anem a la pregunta, a veure si la saps i si salves el gos o acaba mort. La pregunta és, on era George Bush? Hem dit que aquesta catàstrofe ha estat la de les més grosses i juntament amb la de les Torres Bessones, i la pregunta va en relació a les Torres Bessones. El president dels Estats Units, George Bush, on era durant l'atemptat de les Torres Bessones, quan el van informar? A. Estava visitant una escola primària de Florida. B. Estava jugant a golf a Califòrnia. O C. Estava menjant galetes amb un periodista de Texas.
10: A.
1: A. Molt ràpid, eh? L'holandès, efectiu. Visitant una escola de primària de Florida. Correcte! En Tofu és viu!
0: Bravo! Visca el Lola!

0: Sortosament, en Tofu, el nostre podenc andalús, sí que sabia nedar i ha pogut escapar-se de la tragèdia sense cap problema. A més, portava un GPS a la corretja per si el perdíem. La veritat és que, si sabies nedar, la tragèdia, bueno, que acabem de relatar-vos, no suposava una dificultat extrema. Però entre els nervis, la falta de preparació, les vestimentes de 1900, que els bots salvavides eren una pintura, doncs es va cobrar moltes vides. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
1: I el vostre esperit!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
2: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
1: Adhanom es refereix en part a una hostessa de l'aerolínia KLM que té símptomes i que va coincidir amb la dona que va intentar volar des de Johannesburg malalta per antivirus i que després va acabar morint. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: El govern espanyol garanteix que l'evacuació d'aquest vaixell es farà sense cap possibilitat que el virus pugui contagiar la població local. El vaixell finalment fondejarà i no atracarà el port. Els passatgers no baixaran del vaixell fins que tinguin l'avió que els ha de portar cap a casa en una operació que podria començar diumenge a la tarda.
1: Entra en vigor la treva a Ucraïna declarada per Putin per assegurar-se una desfilada de la victòria tranquil·la. Ara bé, com que no ha respectat l'alto el foc ucraïnès previ, Kiev tampoc no s'hi sent involucrat. Els dos governs intercanvien missatges amenaçadors mentre Moscou extrema la seguretat.
3: El ministre espanyol d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista català d'origen palestí i membre de la flotilla Global Summit, Saif Abu Qesh. Està empresonat a Israel des del 30 d'abril i continuarà així almenys fins diumenge. Álvarez ho ha dit al Congrés.
4: Les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
1: Unes 200 persones assisteixen a la inauguració del pavelló català de la Bienal d'Art de Venècia. La instal·lació d'aquest any és de l'artista Clàudia Pagès i parla de les marques d'aigua medievals, una exposició alineada amb el lema d'aquesta 61a edició del certamen. Salut avança als 12 anys la prevenció de les infeccions de transmissió sexual, les ITS.
3: La mesura s'ha pres davant l'augment sostingut de casos entre els joves. La clamídia i la gonorrea són les més habituals. Es reforçarà la formació dels professionals d'atenció primària i desplegarà referents territorials experts per millorar la detecció i el tractament d'aquest tipus de malaltia. Rafael Ruiz és el director estratègic d'atenció primària i comunitària.
5: Sí que el professional, si detecta algun tipus de red flag, no, bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora a les revisions elements relacionats amb l'esfera afectiva sexual.
3: També es potenciarà la prevenció als instituts amb més informació sobre salut sexual i ús del preservatiu.
1: Ambient molt crispat al Real Madrid a les portes del Clàssic. Nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni que han acabat amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que ha necessitat punts i que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. El Club Blanc ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes.
3: El Barça, mentrestant, Stesne ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de continuar una temporada més al Club Blaugrana i, per tant, complir el seu contracte. El femení, mentrestant, negocia el retorn de la central Martina Fernández, traspassada l'estiu passat a l'Everton.
1: A l'Espanyol, Trescatinfo ha pogut confirmar que Ramon Rodríguez Perdejo, més conegut com a Monchi, s'incorporarà al club com a màxim responsable de l'àrea esportiva a partir de la temporada vinent. Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza, el director esportiu que ara està de baixa.
3: En hoquei patins, el Barça s'ha classificat per les semifinals de la final a 8 a la Lliga de Campions masculina que jugarà dissabte davant del Benfica. L'equip de Ricard Ares ha superat els quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0 a la pròrroga.
0: Fins aquí les notícies.
6: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
7: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
6: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
8: Som pura cafeïna.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil.
10: A veure... O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí, sí. Això i t'ho has apuntat, eh?
9: Sí, sí, apuntat. Té matxa, sí. Ous, truita, sí. Palmeretes de xocolata sí. I una galeta de dàtils sí. Que van fer la meva parella. Sí,
10: també sí, potser si esmorzéssim menys coses original. Ens en recordaríem.
6: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. Dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: Com està vostè?
1: Doncs mira, estic ara mateix al Departament de Comunitats de la Solució, que és gestionar el meu grup d'amics, és a dir, el grup de WhatsApp, amb l'Alba Serrano i la Lívia Discipio.
0: Sí.
1: Ha estat aquest matí enviant la llista de novel·les negres de les quals vam parlar aquesta setmana.
0: A és que ens ho vam currar molt, perquè com que tots veu fer llista de recomanacions, inclús dels autors de novel·la negra, vam dir, calla, ajuntem en una llista i que tots els nostres oients tinguin accés. Per tant, si ens la demaneu a través de WhatsApp, us l'enviarem al 677-38-77-19, si no els stories personals d'Instagram de tots els membres de l'equip, teniu també disponible aquesta llista.
1: Doncs sí, efectivament, i fins i tot hi ha oients que reben la llista i encara fan més aportacions.
0: Ai, m'encanta.
1: Per tant, no s'acabarà mai.
0: És una llista d'atert.
1: Principi de col·laboració.
0: Podríem fer una llista col·laborativa.
1: Home,
0: oberta a tothom i que vagin posant la seva. Ara parlarem amb la Lívia i l'Alba.
1: Sí, home, sí.
0: Vinga, ja s'ha aixecat de fer feina. Clar que sí. Vinga, no, eren pocs i pariu la burra. Que
1: no es poden tenir idees.
0: Escolta'm, avui, primer dia de vaga del nivell 0 a 3, de les llars d'infants, de les escoletes. A mi m'agrada dir-los escoletes, perquè també fan escolarització, també ensenyen moltes coses en aquest període de 0 a 3 a les llars d'infants. Només dir-vos que estem preparant un tema meravellós.
1: Ai, sí, homenatge als mestres.
0: Homenatge als mestres, ja sabeu que nosaltres a l'actualitat el deixem habitualment pel matí de Catalunya Ràdio, pel Catalunya Migdia, per la tarda i per la Catalunya Nit, però volem dedicar un programa als mestres. Per tant, faig una crida. No ens truqueu. Ho heu d'explicar per WhatsApp, al 677-38-77-19. Recordeu aquell mestre o aquella mestra que us va canviar la vida, que us va marcar? Ho recordeu? Feu-nos-ho saber, al 677-38-77-19, perquè estem preparant un programa pel dia 18 de maig.
1: És que pot haver-hi històries meravelloses, més enllà del que et puguin marcar. Imagina't que tu has tingut el teu pare o la teva mare de mestre.
0: Ulo, que complicat.
1: Imagines?
0: Home, et canvia... a la meva època, als anys 80, et canviaven de línia. Sí, doncs... hi havia més d'una línia, clar.
1: La teva època, quina era? Els 80?
0: Bueno,
1: era
0: els 90.
1: Era la mateixa, més o menys.
0: No, realment eren els 90, no sé, perquè dic 80, soc nascuda als 80, el meu procés educatiu va ser més aviat als 90.
1: Mira, a la gent no li interessa, però jo vaig tenir el meu pare de... No, no, dic que... m'interessa el que diré jo. Jo vaig tenir el meu pare de mestre.
0: De veritat?
1: De professor. Sí, sí.
0: A dintre i fora de casa, eh?
1: Efectivament.
0: Home, ets un cas que sortirà el dia 18.
1: I érem dues persones.
0: Mare de Déu. Us ho explicarem tot el 18 de maig, però abans us fem una crida. Oients, oients del programa, meravellosos solucionadors, teniu, recordeu, un mestre, una mestra d'aquelles que us va marcar la infància, feu-nos saber al 677-38-77-19. Avui, però, no va de mestres encara, tot i que en tot el nostre suport a les llars d'infants, al 03, que també existeix, sinó que avui parlem d'una altra cosa. El control tècnic, el mestre, l'Albert Jodar, a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lívia Discipio. I si avui és dijous, la solució es diu Núria Casas. Molt bon dia! Com està vostè?
2: Molt bé. Que maco aquest programa tan especial que esteu muntant, eh?
0: Oh, a tu també, segur que tens un mestre que et va marcar
2: tant
0: la vida.
2: Pepita Costa, que demà la vaig trobar l'altre dia i li vaig dir, de fet. Encara me'n recordo de tu, Pepita.
1: Salutacions a la Pepita, tu.
0: Ai, de Badalona, la Pepita Costa. Serà un programa molt bonic i crec que farem curt. Avui, però, també farem curt perquè portem una solució d'aquelles de proximitat. Avui parlem... problemes amb els veïns. Consultori obert, teniu algun problema en concret amb algun dels vostres veïns, amb la comunitat de veïns, amb algun conflicte veïnal i no sabeu com solucionar-ho, doncs com cal actuar en cas de conflictes veïnals? Si vull fer obres a casa meva, s'ha de demanar permís? Què passa si el veí està fent obres sense demanar permís? Quin tipus d'obres es poden fer amb o sense permís? Com puc treure la pudor a tabac dels conductes de ventilació? Perquè això passa, eh? Que quan el del tercer està fent sardinada i està fumant un puro, tu, als baixos, amb una criatura de 10 mesos, no ni confirmo ni desmenteixo que això passi, t'estàs menjant el puro i les sardines de l'altre, eh? Això
2: i no només passa. El puro, també l'encens, que sembla que l'encens té, no?, allò, el carnet per no. Doncs mira, a mi l'encens, per exemple, també em molesta.
0: Es pot obligar al veí que li toca a ser el president de la comunitat de veïns? Què passa si el president no fa la feina de president? El podem treure del càrrec? Podem fer una moció de censura? Doncs mireu, tenen la solució a aquestes preguntes dues persones que ja ens han visitat al programa, que són uns cracs per respondre-us totes les preguntes. Per cert, preguntes ja podeu anar fent cua, eh? 93-201-7474. Teniu algun problema amb els veïns? Voleu fer una consulta als nostres experts? 93-201-7474 o 677-3877-19. Judit Izquierdo Cazorla, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Com estàs, estimada?
3: Pues molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Trobem a faltar ja la teva presència. La Judit és advocada, és APIS, administradora de finques i sòcia de Dacons Serveis Immobiliaris. Va venir l'anterior programa sobre veïns. Per cert, el podeu recuperar a l'app i al web del 3CAT. I després d'aquell programa van quedar molts dubtes i moltes preguntes per resoldre. Avui intentarem donar resposta. I també forma part de la solució, també repeteix, en Josep Maria Aguilar. Molt bon dia, Josep Maria.
4: Bon dia, Vicenda.
0: En Josep Maria, advocat, expert immobiliari, també administrador de finques. Avui amb ells dos parlarem de la bona o no convivència entre els veïns i veïnes, com sempre vosaltres, els oients, que sou els veïns del costat nostres, i podeu dir la vostra. Repetim línies de contacte, però demaneu tanda, perquè avui rebentaran els telèfons.
1: Avui està rebentant els telèfons, està rebentant el WhatsApp, el 93201-7474, o el mòbil del programa, 677-3877-19, ja ho deies tu, dubtes o consultes, però, sobretot, molt important també, entre totes les persones que participin, avui poden guanyar aquesta caixa amb 9 pots de Mel Alemany. I els oients estan demanant la llista de novel·les, estan explicant experiències amb els mestres, en fi, ara mateix, el WhatsApp del programa és un call center. Però la Gemma vol explicar la seva història. Anem en matèria.
0: A veure, què ens diu la Gemma?
1: I diu que una vegada li va entrar un ratolí a casa i va pagar una empresa per posar trampes.
0: D'acord.
1: Per posar trampes a casa seva. Diu, em van dir que van entrar aquestes rates a través del sobresostre i amb les fotografies que va fer l'empresa em van dir que al mur de l'edifici colindant amb l'altre, hi havia uns forats i es colaven per
0: aquests
1: forats.
0: És a dir, que
1: forats.
0: Les rates venien de l'edifici al costat.
1: Venien d'una altra banda. Llavors, la comunitat no va voler fer-se càrrec del cost que em va suposar a mi contractar aquesta empresa per vigilar-ho tot. La pregunta és, se n'hauria de fer càrrec o això va a compte d'un particular?
0: Vinga, això és molt català. Qui ho paga, això? A veure, qui s'anima?
4: M'atreveixo.
0: Va, comença.
4: El que no es pot fer mai és prendre la iniciativa pròpia.
0: D'acord.
1: Bona.
4: Aleshores, el que he de fer és sempre avisar l'administrador o el president.
0: Sí?
4: Tinc realment rates, ratolins, que venen de la paret de colindant, ja sigui la confrontada, sigui la mitgera, sigui la que sigui. Si aleshores realment es pot detectar i es pot comprovar que sí, que venen de la casa colindant, vol dir que no és privatiu, que és una cosa que afecta a un element privatiu, però que no és culpa meva. Uh-huh. Per tant, qui té que fer-se càrrec de la seva desratització és la comunitat.
0: La comunitat.
4: Ara, si aquesta persona, que en tenim molts casos, és una persona que ja és coneguda a la comunitat, que no és massa neta, i que realment, vull dir, acumula porqueria i que té inclús un principi de síndrome de Diògenes, aleshores, lògicament, qui té que fer-se càrrec és aquesta
0: persona.
4: És ella.
0: Per tant, si no, en principi no teniu una síndrome de Diògenes i sou persones netes, si ho detecteu abans de contractar a l'empresa que sigui,
4: sempre.
0: Notifica
4: al president o l'administrador, millor l'administrador, que per això cobri per la gestió, que té que fer aquesta gestió. Es té que comprar d'on venen. Si veien que jo ve de la casa del costat...
0: I això qui ho comprova?
4: Bueno, ja, jo avisaré el derratitzador, l'empresa, i em dirà, no, això no ve d'aquí perquè hem detectat que ve de fora.
0: Però aquesta empresa la truca l'administrador.
4: L'administrador, sí, esclar, lògicament.
2: Però no és el seguro abans?
4: Aviam, l'assegurança, que aviam, i perdoneu-me, no serveix per res.
2: Sempre que em passa alguna cosa, penso que la metodologia sempre és l'assegurança, no?
4: Hem de veure si l'assegurança hi ha la pòlissa de derratització. Sí que hi ha la del clavegram, de netejar el clavegram un cop a l'any i sempre i quan no sigui d'urgència.
0: Però això seria la pòlissa, tu dius, del teu immoble.
4: Del seguro, és que veure si el teu seguro cobreix o no cobreix.
0: Per tant, primer pas, parlar amb l'administrador o en el seu defecte el president, per què? Per veure d'on ve això.
4: Sí.
0: I si ve de part de la finca colindante, que dèiem ara, sí, no? Ens deia la Gemma, la finca adjacent a la nostra, que posin solucions i que ho pagui la nostra comunitat o inclús l'altra.
4: Pues
0: perquè potser les assegurances
4: revertir-ho a la casa.
0: Correcte.
4: Al costat. Eh?
0: Per tant,
4: i el de la pòlissa que deies tu, jo estic convençudíssim que avui tu ara demanes a un copropietari on té la pòlissa de segurs i on deu tenir
0: ni idea. No tinc ni idea.
2: Que si aquesta, el tema de les, tant de les rates com de les paneroles, que aquest també és un altre tema.
0: Sí?
2: O sigui, ara aquí estan preguntant per les rates, però els bitxitos petitets també creen molts problemes, i ara que anem de cara a la calor, començaran a sortir moltes vegades, i en molts casos coincideix, sí que és veritat que si hi ha més brutícia tendeixen a acumular-se més, però el tema de les paneroles i de qualsevol dels bitxets aquests petitons
5: més fastigosets, ho hem de tractar de la mateixa manera que les rates, que no és tan habitual.
0: Mira, un tema bastant habitual són rates, paneroles, tingueu la informació que ens han donat els nostres experts. Un tema no tan habitual, el que ens plantegen Damià. Damià, bon dia.
6: Damià,
0: hola, bonic, com estàs?
6: Pues bé, bé.
0: A veure, Damià, treballant, des d'on truques?
6: Pues mira, soc de la Riera de Gaià, vale, ara mateix estic conduint, i la meva consulta és sobre una antena de televisió, perquè vivim en una comunitat, són cases adossades tot, d'acord? Llavors, just acaba de venir un vehicle a comprar la casa del costat, que és més baixera, només té dues plantes. Llavors, clar, ell ha agafat la seva antena de televisió particular, havent-hi antenes comunitàries, i l'ha plantificat.
0: L'ha plantificat? A on, que se'ns ha tallat? L'ha plantificat a on?
6: A 50 centímetres de la meva terrassa. O sigui, jo tinc la seva antena a l'alçada del meu cap a 50 centímetres de la meva terrassa de dalt, diguem-ne. Mm-hmm. Del solàrium, diguem-ne, no? De dalt. I la tinc a 50 centímetres, clar. Jo he mirat normativa i, teòricament, si hi ha antena comunitària, han de connectar-se aquí i, si no, ha de demanar permís a la comunitat, que no ha sigut el cas.
0: Perquè entenc que les cases adossades formeu part d'una comunitat vostra, eh?
6: Correcte, d'acord. Correcte. I cada grup de cases, doncs, tenim una antena comunitària, que tots connectem allà. Llavors, sí que és veritat que per normativa ell pot col·locar-se a la seva sempre i quan demani permís a la comunitat i que entenc que no molesti a cap veí. Mm-hmm. Sempre a la part de la coberta. Clar, de la seva pròpia casa és la part més alta. Però, clar, està just davant de la meva
0: terrassa. De les vostres. D'acord. Mira, Damià, com que vas en cotxe, escolta'ns per la ràdio i et donem la resposta, d'acord?
6: I tant, moltes gràcies.
0: Fins ara.
6: Felicitats pel programa.
0: Gràcies, bonic. Una abraçada. Fins ara. Adéu, en Damià de Riera de Gaià. A veure, qui li dona resposta, en Damià? Judit?
5: Judit, vinga. A Judit li dona. Aviam, aquí, sí. Quan estava parlant, jo estava intentant esbrinar que ja ha contestat al final que sí que hi ha constituïda una comunitat de propietaris, perquè a vegades amb les cases adossades no sempre n'hi ha, i una miqueta són els propis veïns, que a vegades també, en molts casos, els propis veïns intenten

0: ara 7 aprox, depèn de, del mes. Per mi això és
1: glòria. Glòria. Glòria.
0: Sí, encara que encara són dies, eh? Però sí, gràcies a punxar-me botox a certs punts de, del cap, doncs m'ha millorat molt.
1: El botox és una de les solucions, però ara parlarem de moltes altres i, de, i del que s'està investigant, eh? Que pel que sembla, potser d'aquí en un futur tenim biomarcadors i podem saber com funciona, si tenim un 3% de migranya o un 25%.

0: I si vosaltres també sou d'aquestes dones que patiu migranya i teniu ganes d'explicar-ho, teniu ganes de doncs, parlar del vostre testimoni i com ho viviu, 93201-7474, quan vulgueu, estem molt atentes a escoltar la vostra història. Com dèiem, la Jennifer va passar de 17 migranyes al mes, ara tenir-ne 7 o 8, ella se sent molt millor, però, i aquí també ho hem explicat una miqueta, però val la pena que ja que estem a les dones i els dies en parlem, la setmana que tens la menstruació, encara ho passes pitjor perquè està relacionat, l'hormona es relaciona amb migranya.
1: Sí, jo durant la setmana de la menstruació hi ha 3 dies segurs i seguits que tinc un atac brutal i ja és igual quantes vegades em prengui la medicació, és igual les hores que estic en repòs, és igual tot. Són 3 dies segurs.
0: Com ho viu la gent que està al teu voltant? Tu has de fer allò, un statement, podríem dir, tu t'acostes a la gent dient hola, em dic Jennifer i tinc migranya, ho dic perquè no em demanis segons què, no em parlis molt ràpid, no em facis que tingui mal de cap, o com va això?
1: La veritat és que al meu voltant és bastant comprensiu. Jo crec que ja fa molts anys que
0: treballes en un hospital, recordem.
1: A part de la gent de l'hospital, també família i amics ja saben la història, ja saben que hi ha dies que a última hora puc dir escolta'm, hem quedat però no vindré perquè tinc un atac de migranya. I la veritat és que ho comprenen tots.
0: La societat, per això, en general, tu creus que més enllà del teu envoltant no. Ho entén, té una mirada comprensiva? Perquè no. Jo em fa la sensació, i perdoneu, que ara faré una broma una mica bèstia, però aquelles bromes d'acudit de Maria, pren-te una aspirina i vinga, no? És a dir, aquesta idea de que el mal de cap és com una mena diria de sac fosc on s'amaguen moltíssimes coses i en el fons és una excusa per no fer la vida, jo crec que s'ha venut molt això i això ha fet molt mal.
2: Sí, sí, sí, és un recurs, no?, que a vegades, doncs, com dius, estigmatitza, perquè això, i també la gent diu, ai, no em donis un mal de cap, o el mal de cap és un, sí, és un recurs inclús...
0: popular, no?, en la cultura popular.
2: Popular, sí. Que utilitzem una mica massa, perquè en el fons no ho fan, jo sempre dic, són les persones que més intenten treballar i demostrar que poden fer les coses, perquè tota la seva vida ha estat condicionada per no poder fer coses. Llavors, fàcil no és, això està clar. Jo crec que sí que et puc dir, per això, que jo porto 25 anys dedicada a aquesta malaltia i fa 25 anys era encara molt més difícil. Jo crec que tota aquesta feina que feu vosaltres de divulgació, d'explicar que és una migranya, d'intentar donar-li la importància com d'altres coses, no dic que sigui ni més o menys la més important, però la importància que té la comprensió. Després jo crec que cal prioritzar-la una miqueta, perquè com dic, si nosaltres cuidéssim a les nostres dones i adolescents, sobretot que és quan comença la malaltia, d'una manera adequada, tota la societat aniria millor. O sigui, és que és al final invertir, com deies tu, en qualitat de vida i en evitar que la productivitat social estigui mermada per una malaltia que avui en dia, si s'agafa aviat i es tracta adequadament, perquè ja amb ella ja vam arribar una mica tard, doncs no tindria que haver arribat fins a tenir 16-20 dies al mes, i ara, clar, està contenta per estar amb 7, però és que això tens que començar a tractar quan
0: Si ho tractem abans, es frena abans?
2: Sí. Sí? Clarament.
0: Doncs afanyeu-vos en el metge, sí. Jo us diria.
2: I lluitar, jo sempre els dic dues frases als meus pacients. La primera és...

0: fes-te un regal, fes-te un regal, i com t'has de fer el regal lluitant perquè et facin cas. Això per tu té que ser la teva cruzada. Vull dir, fins que no arribis a un metge on tu et sentis atès, ben atesa, amb un tractament que vegis que et funciona, no paris, perquè n'hi han. N'hi ha i és qüestió de trobar-ho.
1: Sigueu pesades. No us diuen sempre que sou unes pesades, doncs sigueu més.
0: Bueno, no, fes-te un regal. A mi m'agrada aquesta frase perquè al final és això.
1: Discoteca, sortir de festa, anar a dormir tard, alcohol, tot això malament,
2: prohibit,
1: eh?
2: Sí. Bueno, prohibit no ho pots fer, però després però té després conseqüències.
0: Exacte, ja sempre dic, no?, als meus pacients dic, bueno, si tu vols ho fas, però després no et queixis.
1: Clar. Que van mal al cap. Exacte. El sucre...
2: El sucre també.
1: Dolentíssim, no? Sí, em deies? Sí. O sigui...
2: A part, jo, a mi m'encanta el sucre.
1: Has fet cara de pirra.
2: Sí, a mi m'encanta, des de ben petita, a més. I, bueno, el dia que prens massa sucre, el dia següent, pues, pringues.
0: Però això saps què és? No del tot. T'explico. La migranya és una malaltia que el que fa el teu cervell és que, com hem dit, para. I la pregunta llavors és per què para, no? I el que pensem avui en dia, que és com un dèficit energètic del cervell, perquè són cervells que estan, tenen dos o tres grans característiques. La primera és que estan sempre en alerta. És un estat d'hipervigilància constant. Això vol dir que mai tanquen una mica, no, una mica les persianes o paren. Sí. Això què passa llavors? Si tu això no ho fas, arribes sempre a estar en aquest estat de microvigilància, inclús quan estan dormint no fan una son profunda, i això arriba un moment que ja no pots més. Per mantenir aquest estat d'hiperalerta i d'estar sempre atent en positiu, perquè no és una crítica, necessites un consum d'energètic a la cèl·lula, la mitocòndria, que ara està molt de moda parlar de l'energia de la mitocòndria, constant. I sabem avui en dia que els dipòsits una mica energètics que tenen les cèl·lules a les persones de migranya són també potser una mica més petits. Això vol dir que hi cap menys petroli, no? Que no pots posar-hi tanta gasolina a la cèl·lula. I això arriba a un moment de desequilibri energètic. Aquest desequilibri energètic el comencen a notar perquè els atacs comencen fins a 48 hores abans de que comenci el primer símptoma que ells consideren que és el dolor. Doncs les hores abans tu ja estàs començant un atac de migranya. I què passa? Que comences a estar cansat. I el cansanci, nosaltres, l'ésser humà, el compensa de diferents maneres. La primera és sucre. No? La segona, començo a badallar. A vegades no saps ben per què, però comença a estar cansat i després quan t'agafa l'atac dius, clar, per això estava menjant sucre i per això estava badallant. No? O sigui, aquí ja m'estava preparant.
1: D'alguna manera estava anticipant aquell dolor que el cervell ja sabia que vindria.
0: Que jo crec que és una conseqüència i és típic que les persones amb migranya més crònica tinguin sempre aquesta com ansietat per menjar sucre, però que jo crec que està molt lligat a aquesta mena com de cansanci crònic.
1: Jennifer, tu tens antecedents familiars de migranya, és a dir, és una cosa que ja havia sentit, també la genètica hi compta aquí, oi?
2: Sí però a la meva família la paraula migranya no s'havia sentit, eren mal de caps. De fet, el que jo sàpiga, l'única que s'està tractant com a tal, com a migranya, sóc jo. La resta, pues, fa el que jo feia quan encara no m'havien detectat.
1: Ibuprofen i a dormir.
2: O Electron o qualsevol medicament d'aquests i ja està. I passar-ho.
1: Jo crec que creieu que aquí hi ha la part d'aquesta resiliència al dolor de les dones, aquesta cosa de que ho aguantem tot, aguantem el dolor de la menstruació, i per tant ens sembla absolutament normal patir també migranyes o mals de caps continus. Creieu que hi ha aquí una part, podríem dir, social
2: segurament,
1: o de falta d'autoestima per nosaltres mateixes, no ho sé.
0: Bueno, el que dic jo de reivindicar una mica, de lluitar per la teva salut, i el missatge jo crec que tenim que donar a la societat és que es pot viure sense mal de cap, i sobretot que quan comenci la malaltia, a l'edat que sigui, consultin ràpidament perquè es pugui començar el tractament ràpidament. Això jo crec que és bàsic. És important a totes les malalties neurològiques. Vull dir, si pensem en un ictus, és que tens que tractar-ho ràpid, no? Comença una esclerosi múltiple, cal fer-ho ràpid. La migranya cal fer-ho de la mateixa manera, sí.
1: No us espereu.

0: Parlant de migranya, les dones i els dies, veiem que té molt biaix de gènere, que les dones ho pateixen molt més, 3 dones per cada home, així que no és broma la cosa. Tarden a més 6 anys en saber-ho, moltes vegades en diagnosticar aquesta malaltia. Estem amb la doctora Patricia Pozo Rossi, cap de neurologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, i la Jennifer Mitjans, que és un testimoni, també treballa al mateix hospital, però no penseu que tothom que treballa a l'hospital té migranya. Tu tens esperança en el futur de que la migranya et marxi, o penses que hi hauràs de conviure sempre?
1: Jo la veritat és que penso que hauré de conviure sempre. Si troben una solució, seré la més feliç del món. Mm-hmm. Però la veritat és que poca esperança.
0: T'han dit per això que tindre criatures, és a dir, quedar-te embarassada pot ajudar a, com a mínim una temporada.
1: Sí, diuen que durant l'embaràs, el segon trimestre, les migranyes baixen moltíssim, de fet hi ha gent que no en té, i també he sentit testimonis que un cop que ja han tingut un fill tampoc tenen tantes migranyes. Llavors, bueno,
0: a veure, mirem el futur. Si tens ganes de quedar-te embarassada, doncs ja ens vindràs a explicar què tal. Què et diuen les persones que t'atenen ara? És a dir, a part de, és a dir, els metges, em refereixo, a part de punxar-te bòtox, que és el que estàs fent, què més has de fer per portar una vida que eviti les migranyes?
1: Fer esport, tindre rutines molt clares. Si normalment vas a dormir a les 10:30, el dia que te'n vagis a dormir a les 3 del matí tindrà conseqüències. Despertar-te també més o menys a la mateixa hora, tenir una alimentació equilibrada, no? El que dèiem, tant sucre, tant també porta conseqüències, i una mica això, bastanta estabilitat, jo crec.
0: Per què les dones pateixen més migranyes que els homes?
2: Ja, ho preguntes a mi, sí, o a la Jennifer?
0: No, aquí em sembla que acaba
2: difícil a la doctora. Mi,
0: sí, les preguntes difícils per vostè.
3: No,
0: sí.
3: Però bueno, a veure, realment no ho sabem. Jo crec que aquest segle, el segle XXI, dos dels reptes importants que tenim és una, desxifrar una miqueta el funcionament del nostre cervell. Realment les malalties neurològiques seran, no?, una mica les que es desenvoluparan més durant aquest segle. Abans hem treballat molt el càncer, hem treballat la cardiologia, les infeccions, ara toca una mica el cervell, i després l'impacte que tenen les hormones al cos en general, tant dels homes com de les dones. Jo no crec que coneixem del tot tota la influència que poden tenir.
0: Però tinc entès que la testosterona, per exemple, protegeix els homes de tenir migranyes?
3: Bueno, els homes, a veure, aquí, sí? Que si s'està, no sé si els homes escolten aquest tipus, sí, de programes, però ells,
0: sí,
3: també tenen,
0: sí,
3: migranya.
0: Sí, tenim molts oients, molts oients.
3: Ah, molt bé.
0: Homes,
3: doncs,
0: sí, sí.
3: També tenen migranya, o sigui que aquí a vegades en el món de la migranya tenim que fer un mito, però de l'home, perquè sempre bueno, és veritat, sí, que parlem molt.
0: Home,
3: de les
0: estem
3: dones.
0: De 3 contra 1, ens toca parlar de dones,
3: sí,
0: aquí,
3: sí, toca parlar
0: amb la migranya.
3: Però bueno, que també tenen, i, sí, o sigui, el que vull dir una mica és que és complexa. Sí que queda molt clar això que deia ella, que és una, la relació amb la pobertat en general. Alguna cosa passa a la pobertat i normalment són, no, les hormones que comencen. Després, la migranya relacionada amb la menstruació. Molt més forta, molt més difícil de tractar, molt més duradera. Això ja està claríssim dintre de tots els estudis que hem fet, que avui en dia utilitzem inclús diaris de cefàlia electrònics, wearables, i tot això ens ajuda a realment tipificar molt com fluctuen les dies de cefàlia, de migranya, al llarg del mes. Tercera, els canvis que es produeixen dintre de l'embaràs i la lactància, que sí que la majoria dels cops, segon, tercer trimestre, millora, que és quan hi ha menys fluctuacions dintre dels nivells d'estrogen, hi ha una estabilitat de la progesterona, i després arriba la prolactina també. La lactància normalment també és bastant protectora. I arriba la menopausa, i en aquell moment la menopausa, per això és que, bueno, qui m'estigui escoltant, és veritat que la majoria de cops es pot millorar si entres dintre d'aquest procés, que és un període de 5-10 anys, depenent de la persona, on es fa aquesta transició a arribar a la menopausa, és la perimenopausa fins que arribes a la menopausa. Llavors, si això, que és un moment d'empitjorament, ho controlem amb bons tractaments i amb coneixement, s'arriba a una menopausa, que això vol dir post ja, no? Amb la malaltia més controlada.
0: Ella parlava del Botox, que el Botox ara el tenim tot assimilat a operacions estètiques. Aquí no ens imaginem tot això, és a dir, hi ha, puny, o sigui, hi ha injeccions que van directes al cervell en punts concrets.
3: No, el cervell no, és subcutani.
0: El subcutani.
3: Ho dic perquè ningú es pensi que ens està escoltant. El Botox es va descobrir... utilitzem els neuròlegs Botox per problemes de múscul o alteracions com les distonies i de més des de fa més de 40 o pràcticament 50 anys. I al final dels anys 80, ho explico perquè és curiós, que la medicina s'han descobert moltes coses per serendípia, per casualitat, que a finals dels anys 80 una parella, ell era oftalmòleg i ella dermatòloga, van començar a pensar que per què no utilitzar Botox per problemes locals com el blefaroespasme, que és la gent que parpadeja molt, i després, com això va funcionar, per què no utilitzar-ho també amb fins estètics. Les dones, que en aquell moment probablement més inclús que els homes es punxaven per fins estètics, el blefaroespasme i tot això, tornaven a la consulta dient del dermatòleg...
0: Que s'havia marxat el mal de cap.
3: Que s'havia marxat el mal de cap. I clar, quin va ser el primer estigma, no?, associat amb això? És clar, com ara te ves guapa, ¿verdad? Claro, ja no, se t'ha anat el mal de cap. Clar, és que és això.
0: Però,
3: vull dir,
0: però a part del Botox, que no es punxa el cervell, sinó punxa subcutani, és a dir, el cap, acupuntura, fisioterapia... teràpia, no. Què ens pot anar bé, no?
3: No, això segur, molt
0: poc. No hi creus gaire, tu?
3: No, jo no.
0: En què hi creus més, a part del Botox?
3: No, és tema de creure, això no és una religió, això és ciència. Ciència vol dir, la ciència té una metodologia, que és el mètode científic, per comprovar si el que nosaltres estem fent és millor que placebo. Que placebo és tot el que nosaltres creiem, no?, que ens passaran les coses perquè ens tenen que passar. Ja recentment el Col·legi de Metges ja ha fet un comunicat que, per exemple, l'homeopatia no fa res. Això ja és públic. S'han fet moltíssims estudis amb acupuntura que no veuen que sigui millor que l'acupressió. Vull dir, jo no dic que en un moment donat això et baixi l'ansietat i et pugui complementar un tractament, però que aquests tractaments realment no han demostrat millora enfront a placebo. I això és, per mi, el que jo crec, si diríem, no? Uh-huh. Llavors, què coses crec jo? Primer, el coneixement. Tu tens que conèixer el que t'està passant i això no t'expliquen les coses a l'escola. O sigui, la primera cosa que es tindria que fer, educació a l'escola perquè la gent conegués el seu cervell, el seu cos, però també el seu cervell i les malalties més freqüents que pot patir dintre de la seva vida. Això tindria que ser, educació bàsica. La segona cosa important és aprendre com m'he de cuidar, que les coses que demanem que facin són les coses que hauríem que fer tots, o sigui que tampoc són coses tan rares, però que és veritat que a una edat de la vida, sobretot a l'adolescència i la joventut, doncs costa una miqueta més cuidar-se amb aquests horaris que deies tu, Jennifer, tan estrictes. I després és molt important fer un tractament preventiu, que en diem, que és, Botox seria un exemple, però n'hi ha d'altres, i un tractament adequat de l'atac. Per exemple, ell ha mencionat l'Actron, que és un exemple
0: és un medicament,
3: de medicament, com el Cafergot, que porten ergotamina, cafeïna, i són fàrmacs derivats als opiacis que no són gens recomanats pel control, el tramadol tampoc, a propòsit de Zaldiar, tot esto. Per si us plau, que ningú, que intenteu no prendre aquestes drogues perquè realment poden empitjorar el mal de cap i tornar a fer-lo més freqüent i crònic.
0: Molt de compte amb el que prenem, com deies, visitar el metge, parlar-ne i sobretot veure quines vies hi ha. Dèiem que es tarda en diagnosticar la migranya, que justament que és un dels problemes que us trobeu i crec que amb això sí que té a veure que és una malaltia més associada a les dones, és així?
3: Sí, jo crec que sí. Jo crec que l'estigma que té aquesta malaltia és molt gran. I, de fet, l'Associació Europea de Pacients amb Migranya ha fet un estudi aquest any al carrer, vull dir, a la població de tota Europa, i han vist que tan sols no arriba al 20% de les dones enquestades, o no, en enquesta així al carrer, coneixien que tenien migranya, i això ja et diu que encara falta moltíssim, perquè si tu ja no saps ben bé que tens i com una mica pots o no demanar ajuda i demanar tractament, la veritat és que encara estem molt lluny del que jo crec que seria una situació ideal a tota Europa, no tan sols. I de fet Espanya és dels països que va millor. Era un 30%.
0: I crec que la investigació també hi ha hagut molt biaix de gènere en sí. aquest sentit. O sigui, ha faltat també mirar què passava quan es feien a vegades proves amb ratolins.
3: Exacte,
0: o...
3: sobretot amb els ratolins, això que són els models animals que a vegades s'utilitzen per desenvolupament i coneixement de les malalties. També he de dir, en contra una mica no, de la dona, que estudiar el sexe femení és molt més complicat o complexa que l'altre. Llavors, això complica, perquè és una variable més.
0: És més complex per les hormones.
3: Per les hormones, perquè canvien. Llavors, tens que cada cop que comences un experiment saber en quin moment hormonal, del mes hormonal, està, no? Quin moment del mes està aquell ratolí, aquella rata, aquell model, o inclús tindríem que fer-ho amb els éssers humans, però no ho fem.

0: Tenim al telèfon la Sandra Ferrer, que és psicòloga especialitzada en teràpia de reprocessament del dolor i cofundadora de Migràlia, que va patir migranya des dels 12 anys. Hi ha moltes maneres d'aproximar-se a la migranya. I ella, podríem dir, Sandra, bona nit, que tu vas crear la teva...
1: Correcte. Bueno, més que crear la meva, vaig tenir la sort d'endinsar-me en el tractament de la teràpia de reprocessament del dolor i va ser un canvi molt, molt gran de paradigma per mi, que fins ara doncs, havia estat tractada amb medicació, ja sigui preventiva, ja sigui de rescat, amb diferents dietes, quiropràctics, no? Una sèrie de procediments que no acabaven de donar-me resposta, no?, al que necessitava.
0: Escolta, quina era la teva experiència amb la migranya? Quants anys la vas patir? Explica'ns una mica la teva història.
1: Jo, realment, tota la meva vida, et podria dir que des dels 12 anys jo havia tingut migranyes i amb l'edat adulta la cosa va anar pitjor. Jo suposo que també vaig desenvolupar molta por, no?, a patir aquests episodis. Hi havia com una sensació, no?, d'anticipar constantment un nou episodi, sobretot quan tenia esdeveniments importants, ja siguin de feina o inclús d'oci, no? I això també va fer que jo entrés en un loop, no?, d'anticipació, de més por, d'intentar protegir-me més, i tot això al final era el que acabava activant o posant-li gasolina, no?, en aquesta migranya que patia.
0: Sí, una mica el que ens explicava aquesta nit la doctora, però jo tinc entès que tu, després de medicació, etc., vas voler fer o provar un programa alternatiu a la farmacologia, i és el que t'ha donat peu a fundar Migràlia. Ara treballes en aquesta teràpia. Parlaves de reprocessament del dolor. Explica'ns què és això.
1: Correcte. Reprocessament del dolor és una teràpia que aquesta teràpia va ser establerta als Estats Units, la va portar Alan Gordon, i aquí a Espanya l'està portant Encarna Espunya, la desenvolupadora d'aquesta teràpia. I és una teràpia que bàsicament, i jo vull posar sobre la taula la base, no?, de tot això, i el que explica és que dany i dolor són dues coses diferents, i moltes vegades el que acostumem a fer és entendre que com ens fa mal al cap, entenem que aquella zona està malmesa, quan en la majoria dels nostres casos i dels pacients que atenem a Migràlia, després de fer-se moltes proves, després de tota la fatiga i la frustració de no trobar res, veiem que no hi ha teixits malmesos. Per tant, el que evitem és sobretractar teixits que estan sans, no? I d'aquesta manera, nosaltres acostumem a explicar la teràpia de reprocessament del dolor a través d'una metàfora que és molt visual. És com si, de sobte, tu tinguessis una alarma hipersensibilitzada, que constantment estigués sonant d'una manera estrident i fent-te saber que hi ha foc a casa teva, no? Aleshores, tu truques els bombers acudeixen a casa teva i veuen que no hi ha foc. I vinga a buscar, i vinga a buscar, i vinga a buscar, no hi ha foc. Per tant, més que buscar aquell foc que no hi és, el que fem és recablejar aquesta alarma que està sonant.
0: I això, perdona, Sandra, com es fa? Vull dir, amb meditació, com és? Perquè, clar, és molt difícil. Vull dir, quan estàs preveient que tindràs mal de cap, com, quin és el símptoma o com funcioneu?
1: Mira, el primer pilar que utilitzem a Migràlia, basat en la teràpia de reposament del dolor, primer de tot és actualitzar la persona en aquest nou enfoc en neurociència del dolor, perquè, clar, això és un canvi de paradigma brutal. Tu fins ara el que feies era... Nosaltres hem tingut pacients inclús que se sentien alleugerits quan els hi... És com si tinguessin la necessitat de que un metge o algú els hi digués: estàs malalt, realment tens una cosa, no? Quan realment no apareixia res. Per tant, la primera cosa és actualitzar aquest model intern que hem anat absorbint de tot allò que hem anat aprenent a través de la comunitat mèdica, no? O d'experiències prèvies o de persones de confiança, no? És entendre que el teu cos està sa, que és enfortir a la persona, oferir-li la sensació de empoderament, no? De dir, tu estàs sa, biològicament, no? Això per una banda. Per l'altra, hem parlat d'una emoció nuclear que és la por, que és el combustible de la migranya. S'ha de treballar molt, molt a nivell emocional dintre d'aquesta teràpia, amb teràpia de consciència i expressió emocional, perquè moltes vegades darrere d'aquest dolor hi ha doncs, aquesta por, aquesta anticipació. També veiem a persones amb trets de personalitat que tenen molt a veure amb l'autoexigència, el perfeccionisme, persones molt rumiatives, no? Persones inclús molt intel·ligents, que tenen un gran aparell psíquic, però moltes vegades no el saben conduir, no? Per tant, també es treballa a nivell emocional i també es treballa a través de meditacions i anant una miqueta enrere, estirant del fil, perquè moltes vegades les persones generem associacions i és complexa quan tu has tingut un model intern durant tants anys basat en un paradigma diferent, que de sobte puguis entendre que és la teva ment la que pot estar generant aquell dolor i no és el teixit on tu experimentes aquell dolor. És a dir, separar dany i dolor i que la persona pugui començar a empoderar-se, a Sandra, desaprendre aquests circuits.
0: Doncs escolta, és una altra aproximació a la migranya. Si algú la vol tastar, la vol provar, Sandra Ferrer, moltíssimes gràcies i fins aviat. Merci.
1: Gràcies.
0: Bona
1: a vosaltres.
0: Nit.
1: Merci. Bona nit.

0: després de temps de patiment, m'imagino que és habitual buscar fórmules diferents, acostar-se a maneres diferents. És evident que el que explicava la doctora també abans, hi ha una anticipació en aquest dolor i segurament ja hi ha una tensió, i segur que la Jennifer, aquesta tensió tu també l'has patida, no? De dir, tornaré a tindre mal de cap. El que passa és que tu has provat, m'imagino, moltes coses i a tu el que t'ha funcionat al final és el Botox, per
1: exemple. Exacte, sí. A mi el que m'ha funcionat és el Botox, però sí que és veritat que a mi abans d'una crisi noto que les cervicals comencen a tensionar-se i jo ja sé que aquell dia malament. He provat el Botox, que a mi personalment és el que millor m'ha funcionat, però...
0: Però sí que estaríeu, per exemple, d'acord, pregunto, una mica enllaçant amb el que sentíem ara, que hi ha una part d'emoció, d'emotivitat en el que ens passa?
2: Bueno, jo sempre dic que el nostre cervell, el lloc que processa la informació del dolor, és el mateix que processa la informació de la pena, o sigui, de la tristor i del cansanci. I la prova d'això són els nostres fills, diguéssim, els nens petits, que jo sempre els dic, no, als meus malalts, quan un nen és petit i plora, què li està passant? No t'ho demano, no? Que normalment no és que està, no està trist, té gana i està cansat. Llavors, això sí que és veritat que és un recurs que té aquest sistema, no? aquest tipologia de cervell, per intentar protegir-se. Però això no vol dir que això no sigui una malaltia biològicament mediada, que cada cop entenem millor, i que la conducta, no? Que deien ara, per exemple, doncs, rumiativa, autoexigència, etc., no sigui com un reflexe de com funciona aquesta biologia que coneixem cada cop millor.
0: I em sembla molt sensat també que el cos d'alguna manera fa les seves defenses. Si sempre està patint d'aquesta manera i sap que cada mes tindrà 7 atacs, 15 atacs de migranya, és normal que hi hagi una activació de tot això que deies, no? El coll, a tu t'agafa pel coll, però a una altra persona li agafarà per una altra cosa, oi?
2: Clar. Jo no crec que un 20% de dones tinguin problemes psicològics i que no sàpiguen gestionar una miqueta, doncs, la seva vida. Primera. Segona, ha sigut una malaltia que està descrita des que tenim la història de tota la vida. Vull dir, n'hi ha atacs descrits de migranya tal qual els coneixem a la història. Inventar-te, entre comelles, a veure, és que estic una mica nerviosa, i arribar a no poder veure, i això, tu fiques aquesta persona en una ressonància i pots veure com deixa de, no, funcionar l'activitat i el flux de sang en una part del cervell que genera un edema, i que l'edema continuat sí que provoca una inflamació i fa un dany neurològic mesurat, home, sí, no, vull dir que sí que és veritat que aprendre a conviure amb una cosa que t'envaeix tant i que és tan difícil, el suport psicològic és molt important, i que aquestes teràpies que t'ensenyen una mica a poder
0: a redreçar.
2: Intentar redreçar una miqueta la teva relació amb el dolor, que no és gens fàcil, perquè entenem tots que el dolor ens té que protegir, i aquí et demanes de què m'està protegint i no té cap sentit una mica, però d'això a dir que en el fons tot, si ho penses una mica, se't passarà, això, mira, si hagués sigut tan fàcil, tan sols amb la meditació, resar, o sigui, tot això ja es feia al segle XIX, al segle XVIII, al segle XVII, i home, doncs no funcionava gaire, perquè si hagués funcionat la seva àvia ja no seria un problema, no estaríem parlant avui aquí d'això.
0: Jennifer, llavors, fas així amb el cap, què vols dir?
1: No, vull dir que si poguéssim reconduir la crisi seria estupendo, i bueno, crec que no caldria tampoc tanta investigació de com funciona el cervell. En el meu cas no puc reconduir cap crisi i jo crec que tampoc.
0: I després també que jo crec que tampoc hem de fer sentir culpable la gent, si no pots reconduir el dolor. Perquè crec que quan tu dius això que notes les cervicals, si et diem també que no t'hem de fer sentir culpable, perquè tu ja saps que allò és l'inici o l'indici de que tindràs una migranya.
1: I també comença per les cervicals i per la societat que et fa veure que et mediques molt, que tens moltes crisis, t'arribes a plantejar si és que, bueno, és que potser m'estic medicant a la mínima, vaig aguantar una mica més aquest atac que m'està donant avui i després és pitjor, però després t'has de medicar el triple.
0: Això és bèstia, eh? O sigui, aguantar pel que diran els altres, perquè et diuen t'estàs passant, t'has medicat massa.
2: No, jo crec que tot, a cada persona li ajuden coses diferents. Jo crec que tenir-ne una mica doncs, un ventall de possibilitats segur que ajuda, però que n'hi ha un percentatge molt alt de gent que ho ha provat tot, i dic tot, perquè estan desesperats i que no arriben a trobar la solució i que no se'ls ofereix mai doncs, una solució més terapèutica ben feta, doncs això tampoc té sentit ni raó de ser, però bueno.
0: I també estava pensant que com es banalitza molt amb la idea aquesta del mal de cap, també hi ha el m'han dit que va molt bé això. En el sentit, ara parlava dels medicaments, parleu vosaltres d'Electron, jo no sabia ni com es deia aquest medicament, però sí que havia sentit aquesta qüestió de que pels mal de caps va bé la cafeïna, i per tant, igual que em prenc una Coca-Cola, em prenc un Actron o el que sigui, o com es digui.
2: Sí.
0: No? I hi ha alguna cosa d'això també.
2: Sí, no, és veritat. El problema amb la cafeïna, per exemple, és que la cafeïna és una droga addictiva, vasoconstrictora. Llavors, la inflamació que genera la meninge, que la meninge és una xarxa d'artèries que nodreix, no? Que dona oxigen i alimentació a tot el còrtex del cervell, que és la que fa i s'inflama d'aquesta manera tan exagerada, doncs el que una de les coses que fa la cafeïna és aquesta vasoconstricció. Controla una mica una part del fenomen reactiu de les artèries que està, bueno, a més és una malaltia genèticament estudiada, tot això, vull dir, és que de ciència n'hi ha molta, ja, bueno, això ho dic perquè, entre parèntesi, perquè ara m'han recordat el parlar de les artèries. Però bueno, el que vull dir amb això és que la cafeïna sí, és una solució, però si la prens cada dia, llavors quan habitues el teu cos a tenir aquest vasoconstrictor permanentment, si un dia no t'ho prens, la vasodilatació brusca pot generar un mal de cap sobtat, tan sols per abstinència de la cafeïna. Llavors nosaltres recomanem als nostres pacients, a les persones que tenen migranya, de no prendre o molt poca o no gaire cafeïna cada dia.
0: Doncs escolta, és tan interessant tot això que ens expliquen que avui ni la publicitat ha sonat en aquest programa.
3: Les dones i els dies, si no existíssim, ens haurien d'inventar.
0: Ja acabem el programa, aquest programa tan interessant, parlant de migranya amb la doctora Patricia Pozo Rossi, cap de Neurologia de la Unitat de Tractament de Migranya de la Vall d'Hebron, i la Jennifer Mitjans, testimoni també. Per acabar, res, 30 segons, el metge de capçalera hem d'anar per trucar a la porta.
2: Sí, el circuit...
0: No ens el podem saltar, eh?
2: No, el circuit assistencial comença a urgències, però urgències després pots anar, no, al metge de capçalera. I el metge de capçalera pot fer moltíssimes coses. Nosaltres ara estem treballant amb el CatSalut per millorar el circuit assistencial al tractament de la migranya.
0: Perquè
2: o sigui,
0: no,
2: ojalà
0: no
2: que vagi millor en el futur.
0: El que li va passar a la Jennifer de lluitar tants anys. Sí. Moltes gràcies a les dues. Gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, aquest programa que hem fet Mireia Dalmau, Roser Parera Moragas, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Parlarem demà amb la crítica televisiva per antonomàcia, que és Mònica Planes, una hora amb ella, conversa, cançons, a veure què ens explica. Ens farà una crítica, encara treballem a la ràdio. Ho haurem de provar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
2: None of the remaining passengers or...
3: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
1: Adhanom es refereix a una hostessa de la línia KLM que té símptomes i que va coincidir amb la dona que va intentar volar des de Johannesburg malalta per antivirus i que després va acabar morint. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
4: L'intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units a les últimes hores no suposa, segons Donald Trump, un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per a un acord de pau. Les versions sobre què ha passat a l'estat d'Hormuz no són del tot coincidents. Segons Teheran, la flota nord-americana ha trencat la treva atacant un petroler i un mercant iranians. Això ha generat la resposta del règim dels ayatolàs, que ha atacat tres destructors dels Estats Units que haurien resultat malmesos. A continuació, la Casa Blanca ha atacat posicions del comandament iranianes en terra ferma.
1: Ucraïna ha violat l'alto el foc unilateral de dos dies decretat per Vladimir Putin, que havia entrat en vigor aquesta nit. Segons l'alcalde de Moscou, l'exèrcit rus ha destruït una vintena de drons que es dirigien cap a la capital. La treva de dos dies l'ha decretat Putin per intentar protegir la desfilada militar prevista per demà a Moscou per commemorar la victòria soviètica contra els nazis. El Kremlin ha amenaçat amb una resposta contundent sobre la capital ucraïnesa si demà l'exèrcit ucraïnès ataca la desfilada.
4: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern després que quatre sindicats d'ensenyament han alertat d'infiltracions de Mossos en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues educatives. La policia no ho nega. El cos afirma que treballa seguint la legislació i que tant ells com el Departament d'Interior estan disposats a donar les explicacions necessàries.
1: L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat provisional la mare del nadó presumptament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i li prohibeix acostar-se a la criatura. El pare continuarà a la presó perquè el tribunal veu indicis sòlids de maltractaments i lesions molt greus al menor. La Unió Europea prohibirà a partir de finals d'any els sistemes d'intel·ligència artificial que manipulen imatges de persones reals per fer-les aparèixer despullades sense el seu consentiment.
4: Aquest veto arriba després de l'escàndol provocat a principis d'any per la difusió massiva de fotos de dones nues a la xarxa social X i que fins i tot va afectar la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. L'eurodiputada sueca Arva Kokalari ha negociat la llei que impedirà que això torni a passar.
5: We are not accepting that kind of...
6: No acceptem aquest tipus de nuesa. Sabem que això ha estat un problema i un problema creixent i crec que tothom és conscient del que va passar a Groc i a X ara fa un temps.
4: A més, qualsevol foto o vídeo produït amb intel·ligència artificial haurà d'estar clarament identificat. La Unió Europea és el primer lloc del món que regula la intel·ligència artificial.
1: Esports, ambient ben crispat al Real Madrid a les portes del Clàssic. Nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. Per tant, es perdrà el Clàssic. El Club Blanc ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes.
4: El Barça Stesne ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de continuar una temporada més al Club Blaugrana i, per tant, complir el seu contracte. Mentrestant, el femení blaugrana negocia el retorn de la central Martina Fernández, traspassada l'estiu passat a l'Everton.
1: I a l'Espanyol, Tresca Tinfo ha pogut confirmar que Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, s'incorporarà al club com a màxim responsable de l'àrea esportiva a partir de la temporada vinent. Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza, el director esportiu que actualment està de baixa.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 8 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que dia sí i dia també els ruixats ens visiten. Durant el matí de divendres lluirà el sol cap al Pirineu i, en canvi, estarà més tapat a les Terres de l'Ebre amb algun ruixat puntual. Serà la tarda quan els ruixats guanyaran extensió per l'interior, sobretot al Prepirineu. Les temperatures avui es mantindran sense canvis. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Berga el sol sortirà a les 6:40 i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 19 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem amb una frase d'Enrique Iglesias, ja que avui és el seu aniversari, i diu: l'amor és el més important que tenim a la vida. Sense amor no som res.
0: Escolta, va estar molt bé aquesta frase. Primerament, felicitar-vos perquè ahir m'han dit que veu fer un programa. Escolta, que jo puc agafar-me vacances quan vulgui, ja.
1: Sí, sí, sí. Amb això no has de patir, però tenim un bon mestre.
0: Sí, oh, jo, el Roger, confirmem el que acabo de dir o no? Bon dia.
2: Confirmadíssim, bon dia. La teva absència va estar suplida amb excel·lència, amb bon humor i amb alçada radiofònica. I
0: és
2: crec
0: que
2: els matiners et van trobar a faltar perquè t'estimen i perquè volien el millor de tu, però no et van trobar a faltar perquè l'antena sonés diferent, que això
0: és fantàstic. Això és el més important de tot. Moltes gràcies, Marta, Lara.
1: A tu. A però has sentit la trucada que va fer l'oient d'ahir?
0: No.
1: Perquè teníem moltes ganes de saludar-te.
0: No m'ho diguis.
1: Deia Pere. Bueno, es diu pobre.
2: Es diu Pere, sí.
1: El seu està escoltant, de fet, ara mateix.
0: Pere, doncs, no, mira, Pere, tornarem a trucar la setmana que ve i parlarem amb ell.
1: Sí,
0: ja està.
1: Perquè molt simpàtic.
3: Sí, encantador. Et va enviar moltes abraçades.
0: Molt bé, doncs.
1: I preguntava si el bon rotllo que tenim és real o no.
0: Ui, això...
1: Nosaltres li vam dir que sí,
2: li vam dir que si no t'havíem portat... Si no estàvem tapant-te amb la manteta era perquè algú havia d'estar a la ràdio. Això li vam dir.
0: Hi ha coses que són orgàniques que no s'han ni de preguntar, vaja. Bé, en tot cas, comencem el programa parlant de llegendes musicals, perquè, de fet, de llegendes al món de la música n'hi ha moltes. Persones que tenen un talent tan sobrenatural que la història sempre els acabarà recordant i que, amb tota probabilitat, mai cauran en l'oblit. Avui arrenquem el programa amb una llegenda en majúscules, perquè ell va ser majúscul.

0: Esteu escoltant No Woman No Cry. És que un 8 de maig, però de l'any 1984, Island Records va publicar el disc Legend de Bob Marley and the Wailers. Un disc recopilatori pòstum que encara va consolidar més el seu llegat. Es va convertir en el disc de reggae més venut de la història, superant alert els 25 milions de còpies a nivell mundial, i actualment segueix venent milers d'unitats setmanalment, consolidant encara més èxits com One Love, I Shot the Sheriff, Redemption Song, Three Little Birds o aquest que inaugura el programa d'avui divendres. Ens podríem preguntar quina és la clau de l'èxit del disc, però la resposta, de fet, és ben senzilla. El que fa especial Legend és la seva capacitat de transmetre un missatge social i espiritual. I és que de tots és sabut que Marley utilitzava la música com una eina de denúncia contra la pobresa, la injustícia i l'opressió, alhora que defensava la unitat entre els pobles i la força de l'esperança. I avui, que per fi hem arribat al final de la setmana, celebrem que Legend faci anys i que la música de Bob Marley ens ajudi a fer el primer cafè del dia amb pau i amor. La resta de la història us la sabeu. Fora despertadors i que visca l'inici del cap de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, 5 del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Bon dia, deixa'm començar amb una dada. Dilluns fa 45 anys que va morir Bob Marley.
0: Imagina't.
2: I sort que hem aclarit que tenies mal d'esquena i que ningú va dir ahir què li passa al Canalies i ningú va respondre I shot the sheriff, saps? Però vaja, després d'aquesta broma absurda, la dada és real, eh? Dilluns 11 de maig de 1981 va morir Bob Marley.
0: Però ja, ja, perdona, que Maiol, no és que, és que ell, tot ell és una dada.
3: Se l'estava fent a sobre aquesta.
2: No, saps què passa? Que l'11 de maig és Sant Maiol, és el dia del meu sant.
0: Ah.
2: Llavors, vaig veure que Bob Marley i va morir aquest dia, és un dia que el tens com molt al cap. I avui, clar, quan he vist que posaves Legend, dic, ostres, dic, si és dilluns, no sabia que Legend, un dels millors discos que s'ha publicat mai.
0: Sens dubte.
2: Que era avui, i res, volia compartir la curiositat amb tu.
0: Doncs vinga, i amb els oients, que és el més important.
2: I amb els oients, exactament.
0: Vinga, va, sí, què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio?
2: Va, anem a la feina. Doncs mira, avui parlarem d'aquesta notícia que va saltar ahir, de dues persones a qui l'Austec acusa de ser Mossos d'Esquadra, que estaven infiltrats en una assemblea. En parlarem amb l'Austec i amb el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, perquè la CUP i altres partits de l'oposició han protestat sobre aquest fet, en tot el clima de vagues que hi ha aquestes setmanes. Després anirem a les Canàries, on ja hi ha una enviada especial de Catalunya Ràdio, i on parlarem també amb la portaveu del Sindicat de Treballadors del Port de Tenerife, perquè no volen que hi hagi el vaixell fondejat a les seves aigües. I després parlarem d'un tema que ja vam tractar en el seu dia a Catalunya Ràdio, però que s'està fent gros, que és l'absentisme a les universitats. És per què els alumnes no van a classe. És un tema molt interessant, perquè no és només, diguem-ne, tota aquesta gent que són alumnes d'universitat i ara passen per la nostra finestra.
0: Aquí tenim els universitaris avui divendres.
2: Però no passa.
0: Podria ser la resposta.
2: No passa només els divendres. I atenció al dilema avui amb Judit Mascotge Llàcer i el gent de Pineda.
0: Ai, ai, ai, ai.
2: S'ha de deixar que els fills tinguin sexe a casa dels pares?
0: Ui, quina bona pregunta.
2: Doncs a partir de
0: les
2: 11:15, al matí de Catalunya Ràdio. Tot això i més, eh? L'espina de l'actualitat, la frase de la setmana, Mercè Arànega, les recomanacions del cap de setmana, l'humor pendent, el concurs pendent...
0: Tenim per estona. I moltíssimes coses més.
2: I el show del Madrid, que després vull parlar d'això.
0: Molt bé, gràcies,
2: Mario. El show del Madrid està maco. Fins ara.
0: Dos minuts, arribem ja a un quart de sis del matí, fent el primer cafè del dia, com sempre, amb els matiners de Catalunya Ràdio. I a aquestes hores, Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
0: Volem saber què ha passat al món mentre dormíem.
4: Doncs mira, aquesta matina hem sabut que Apple ja té pràcticament a punt una joguina tecnològica que jo no sé
0: si és
4: una peça revolucionària o m'he de posar les mans al cap. A veure, segons informa Mark Gurman, periodista de Bloomberg especialitzat en noves tecnologies, la multinacional californiana ja està provant uns AirPods, és a dir, uns auriculars amb càmera.
0: Ui, quin pori!
3: Ja comencem.
4: Us heu d'imaginar aquests cascos de botó que es posen a l'orella.
0: Sí, sí, sí.
4: Cadascun té una petita càmera que enfocarà el que l'usuari estigui veient al davant seu.
0: Mare meva.
4: Tota la informació visual anirà a parar a Siri, que és l'assistent d'intel·ligència artificial d'Apple. Dit d'una altra manera, Siri veurà tot el que tens davant.
0: Uf!
3: Hi ha por!
0: O sigui, és com un Big Brother mundial a temps real.
4: Compte, però
0: els usuaris.
4: Aquest detall és important. El que no podrà fer és ni fotos ni vídeos, el que estàs veient.
0: Sí que ho podrà veure, però en cap cas enregistrar-ho, eh?
3: Perquè ja, aquell de, és moment.
0: De moment.
4: I ara em preguntes, i això per què servirà?
0: Sí.
4: Doncs imagina't que ets com jo, que tens nul·les capacitats culinàries, és a dir, la cuina ben lluny, sí, perquè si no puc intoxicar algú. Doncs obres la nevera, els auriculars fan un cop d'ull, els ingredients que hi tens, i et poden recomanar un plat i fins i tot explicar-te com s'han de cuinar els ingredients.
0: Ens fan cada vegada més vagos, eh? També t'ho dic.
3: Més tontos.
4: O imagina't que... Un altre exemple pràctic. Imagina't que tens agendat al mòbil que tens una visita al veterinari pel teu gos.
0: No? Sí. Doncs,
4: i arribes a casa i veus en Bobby.
0: I t'ho recorda.
4: Doncs AirPod et recorda...
3: Això sí que estaria bé.
4: Que l'endemà tens visita al veterinari. Feia temps que corrien rumors que Apple estava treballant en això. Ara només seria no només seria una realitat, sinó que es parla de que tot plegat al setembre ja podria sortir al mercat. Per tant, no haurem d'estar molt atents.
0: Mare de Déu.
3: Quina por.
0: Això no, és que això no arribarà a bon port, ho dic.
3: Això anirà fatal.
0: És que si ens estem queixant del 2026, preparem-nos pel 27. Ja t'ho dic ara. Àlex, vols bon cap de setmana.
4: Igualment.
0: Que vagi bé, adéu. Vinga, va, perquè el món avui serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor pel desenllaç d'històries com la de l'Adela Caamaño, veïna de Girona. Ha viscut tota la vida al barri vell, però la gentrificació l'ha acabat expulsant. Ha passat mesos amb l'amenaça de quedar-se al carrer a causa d'un desnonament, però finalment ha pogut entrar un pis de protecció oficial gestionat pel patronat de la Santa Creu. Una situació límit, doncs, que afortunadament s'ha pogut redreçar.
0: Bones notícies per començar aquest divendres, 8 de maig des de Catalunya Ràdio. I ara també toca saber de què parlarem poc.
3: Doncs mira, 8 de maig comença la Festa Major a Lleida. Jo crec que es parlarà poc de la polèmica pel prego de la Festa Major, que comença, com dèiem, avui. Va a càrrec aquest any del campió olímpic i policia nacional, Saúl Cravioto. I, de fet, una vintena d'entitats, sindicats i formacions polítiques critiquen en un comunicat que sigui ell el pregoner per les declaracions que va fer en contra de l'1 d'octubre del 2017. Diuen que la festa ha de ser inclusiva i representativa de tota la ciutadania i que el fet que sigui policia nacional doncs és una cosa que necessita abans consens, que tingui vaja un ampli consens. Qui ha dit la seva i qui ha replicat doncs, a totes aquestes entitats i sindicats és precisament l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
6: Vaja, des que estic jo al davant del govern municipal mai hem entrat en polèmiques, sempre hem respectat les opinions de tothom i per tant respecto l'opinió que puguin manifestar aquestes entitats a les que fas referència. L'únic que tinc que dir és que el Saúl Cravioto és un exemple de valors, ho ha demostrat durant tota la seva trajectòria esportiva, és un referent per a molta gent, especialment per a la gent jove, i això és el que l'habilita efectivament per ser pregoner de la nostra ciutat.
0: Doncs vinga, l'ambient caldejadet, eh?
3: Caldejadet.
0: A la terra ferma.
3: Jo hi vaig aquesta tarda cap allà.
0: Ui.
3: A veure què em trobo, ja ens explicarem.
0: Per favor.
3: Mira, no ho sé, jo espero que sí, però he quedat per dinar amb una amiga i ha reservat ella i sempre és sorpresa quan hi vaig.
0: Alerta.
3: Diu, quedem a les 3 aquí. I de moment encara no m'ha passat l'ubicació.
0: Veurem doncs com reacciona també el públic o la gent de Lleida a aquest pregó. I amb quina bona notícia ens seguim al matí?
7: Les monges del convent de Sant Antoni de Pàdua, a Toledo,
0: sí,
7: han aconseguit salvar una espècie de conill en extinció.
3: Oh. Busca't.
7: No sé si has vist les imatges.
0: És enorme, no, el conill?
7: Bueno, és que és l'espècie del conill espanyol gegant que sí, pesen 7 quilos.
0: Mare meva.
7: 7 quilos de conill.
3: Com la meva neboda. No, la meva neboda pesa un quilet més ja.
0: Pobre conill. No, el faran a la brasa, no entenc.
7: No. Al convent han fet les reformes necessàries perquè tots els animals creixin a gust i fins i tot han muntat una nau climatitzada perquè els conills estiguin bé entre els 16 i els 23 graus, que resulta que és la temperatura que més els agrada. Vull dir que aquests conills viuen millor que tu i que jo.
0: Sí, conill
7: no
0: sant, conill sant, també t'ho dic.
7: Home, a més, amb la cria dels conills han aconseguit recuperar també la variant blanca, que en quedaven molt pocs exemplars. Es veu que ja estan morint del tot aquesta variant i les monges els han fet criar i han recuperat el conill gegant espanyol blanc. Sentim declaracions de l'abadesa del convent a Televisió de Castella-La Mancha.
8: Pues al poco tiempo de estar aquí me enteré que en sus días pues habían tenido bastantes animales, entre ellos conejos. Entonces hablé con mis padres y me trajeron una pareja. A las hermanas les gustó mucho y empezamos a criar. No puede estar en una jaula convencional porque el suelo de varillas le daña mucho las patas por el peso que alcanza. Pero en cuanto a lo demás, tiene un carácter muy tranquilo, como están viendo. Es un animal que come más que los otros por el tamaño que tiene.
0: No es fa la sensació que les botges parlen igual totes?
7: Ai, perquè té com la mateixa
0: diferència. Sí.
7: Sí. Saps?
0: Tenen aquesta freqüència a l'hora de parlar que es pot dir Sor Lluís o Sor Concepció, que dius, parlen pràcticament amb aquest to agut i, no, i amb, aquest,
7: però
0: amb aquesta
7: cantarella. Molt, eh?
0: Sí, relaxa molt. Tens tota
3: la raó. Podríem anar a dormir amb la seva veu.
7: Sí, no?
0: Sí. Davant
7: dels conills.
0: Sí, sí. Entenc que el Maiol m'està dient per WhatsApp clarament, entenc que diu clarament el tema de la veu. Ah, perquè té la veu clara. No, perquè Maiol sempre fa jocs de paraules.
7: Clar, no ho sé, això.
0: Espera, que
7: perquè
0: torna.
7: Perquè són les
0: clarisses. Ah, sí, sí, el tema de les monges. Sí, sí, em confirma que és el tema de les monges. Perfecte. Arriba l'Ot Serra amb un motiu per sortir del llit. Ot Serra, bon dia.
9: Bon dia, matiners! Un bon motiu per saltar del llit o saltar al llit és tenir fills. Per primera vegada, la població de més de 65 anys representa el 20% del total a Catalunya. Hi ha més d'1.600.000 persones en la tercera edat. Per contra, el percentatge de menors de 15 anys continua a la baixa i encadena 12 anys de caigudes. L'envelliment demogràfic és una tendència establerta a casa nostra que es pot revertir de dues maneres, amb immigració i d'aquí la regularització recentment aprovada pel govern espanyol, o bé tenint més fills.
0: Moltes gràcies, Ot! Què li passa, Ot, per favor, de veritat?
7: Ha revolucionat.
0: Que, per cert, li he demanat a Ot Serra que la setmana que ve ens faci una crònica de la gran cita, perquè el programa ja podeu veure tots els capítols, tots, des del primer fins al novè, al novè.

0: ha fet el programa conduït per Daniel Guzmán a la segona temporada del programa 100% Únicos de 4 i atents al que deia.
1: Me ha costado mucho no huir. Me ha costado mucho entregarme al 100% y confiar.
2: Eso es porque a lo mejor no te ha llegado esa mujer adecuada para ti.
1: Yo creo que en muchas ocasiones han llegado personas maravillosas a mi vida, a las que quiero mucho a día de hoy. Y he sido un niñato, un inmaduro, no era mi momento, no he estado a la altura. Prefiero hacerme la autocrítica siempre que criticar, ¿no?
3: Una autocrítica fantàstica, l'entrevista de Dani Martín, sí, que va estar molt bé, perquè, clar, quan et vas fent gran, retrospectivament vas mirant algunes de les coses que has fet i, com s'acostuma a dir, rectificar és de savis. Per tant, des d'aquí felicitem a Dani Martín, que és una meravella de persona. Quins sons deixa la ràdio?
0: Al matí de Catalunya Ràdio, el músic Pedro Pardo, que estrena el Rèquiem de Mozart dimarts que ve a l'Auditori de Barcelona, va comparar el compositor austríac amb Rosalía.
4: Tu diries que Mozart és com Rosalía d'ara, que va ser un revolucionari.
5: No, és que va ser absolutament revolucionari, no amb el Rèquiem, perquè amb el Rèquiem justament fa un Rosalía agafant fugues, agafant tècniques que ja feia Johann Sebastian Bach 100 anys abans, però ell va ser dels primers que se'n van fotre de la noblesa amb una òpera. O sigui, ell se n'en fot de la noblesa dient que els nobles són idiotes i els hi diu d'una manera molt intel·ligent, per exemple, posant escales i fent que els músics riguin, que els músics se'n riguin de la noblesa.
3: Sis minuts, arribem a 6:15.

0: I què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 8 de maig del 1975, així Enrique Iglesias, fill d'Isabel Presley i Julio Iglesias. De fet, ell va començar la seva carrera amb un pseudònim, amb Enrique Martínez, perquè no volia que el relacionessin amb el seu pare. Es veu, això no sabia, va néixer amb una malformació congènita, això que es diu situs inversus, que és que el té el cor, doncs, al lloc oposat que la majoria de gent, no el té a l'esquerra, sinó a la dreta, i si a algú li ha d'agrair la carrera que té, es veu que ha de ser a la seva cangur, Elvira Olivares, que quan era petit doncs li va deixar $500 perquè pogués gravar la seva primera demo i després la pogués presentar a les discogràfiques.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 8 de maig, la Lluna entra a Aquari i es troba amb Plutó. Aquesta Lluna desperta ganes de llibertat, d'autenticitat i de mirar el futur amb altres ulls. És un bon moment per trencar rutines, sortir del pensament de sempre i escoltar idees noves. Però amb Plutó pel mig, la pregunta va més al fons. Què has de transformar dins teu per poder viure aquest futur que imagines? No es tracta només de ser diferent, sinó de ser més honest amb qui realment ets. Bon cap de setmana.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber qui bufarà espelmes avui.
1: Segur que ho celebra com cal una de les grans xefs catalanes, Carme Ruscalleda, que en fa 74. També bufarà espelmes el cantant Enrique Iglesias per molts anys, perquè avui en fa 51. Ella mateixa segueix sent ella, la que segueix aquí, avui en fa... Què és això?
0: Filla, sigo aquí.
1: Ai!
0: Ai, Déu meu.
1: Bueno, la que segueix aquí, avui en fa 60, la partíssima Marta Sánchez. És que dic que estic llegint.
0: No ho llegeixes.
1: I acabem felicitant l'exfutbolista Luis Enrique perquè avui en fa 56.
0: Molt bé.
1: Un divendres sempre és un bon dia per fer anys. Per tant, moltes felicitats i que tingueu un molt bon cap de setmana.
0: Aparteu les criatures que arriba Rosé i Bruno Mars. Game.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem com està Rodalies el dia abans que el servei torni a ser de pagament. A partir de les 11, entrevistarem Mercè Aranega i Magda Puyo, que interpreten La meitat de l'ànima a la Sala Atrium. Muixca, Svetlana i Mama Duixa faran la prèvia del clàssic a la tarda i ens visitarà un robot a l'estudi. Al Catalunya Nit ens visitarà l'actriu Júlia Mascort, una de les protagonistes de la premiada Jo no moriré de amor. També parlarem amb el músic Miguel Poveda. I aquest cap de setmana, el suplement farà programa dissabte des de l'Hospital Clínic a motiu de la segona jornada del Clínic Obert. Diumenge hi haurà tertúlia esportiva a poques hores del Barça-Madrid. Roger Escapa conversarà amb Àlex Corretja i Martina Klein. I també seguirem pendents de l'arribada a Tenerife del creuer infectat amb un brot d'antivirus.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 8 de maig. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. Un dia més parlem de l'antivirus. El món sencer està pendent del creuer on s'ha detectat el brot i que aquest cap de setmana arribarà a les Canàries.
1: Els passatgers amb símptomes ja han estat evacuats, però tot i així s'extremen les mesures de seguretat amb els que queden. L'Organització Mundial de la Salut envia, però, un missatge de calma i prudència. El seu director, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però no té res a veure, diu, amb el que va passar amb la Covid.
2: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
0: Mentrestant, el govern espanyol garanteix que l'evacuació del vaixell es farà sense cap possibilitat que el virus pugui contagiar la població local.
1: Això a Tenerife, el vaixell finalment fondejarà i no atracarà el port. Els passatgers no baixaran del barco fins que tinguin l'avió que els han de portar cap a Madrid. Declaracions d'Alberto Cabello, portaveu del govern canari, al Catalunya Nit.
3: El próximo domingo llegarán 3 aviones, uno desde Gran Bretaña, otro de España y un 747 desde Estados Unidos. Serían los 3 primeros aviones que llegarían para empezar con el traslado de esos pasajeros, ¿no? de esos nacionales de cada uno de sus países.
0: Donald Trump resta importància a l'intercanvi de foc a les últimes hores a l'estret d'Hormuz.
1: Diu que no suposa un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per un acord de pau. De fet, segons ha revelat una periodista nord-americana, hauria qualificat els atacs nord-americans de copet afectuós. En tot cas, ha advertit que, si no hi ha un acord aviat, tornaran a l'ofensiva.
4: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi la treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
0: Ucraïna posa a prova els nervis de Putin.
1: El Kremlin ha decretat una treva unilateral per protegir la desfilada militar de demà a Moscou per commemorar la victòria sobre els nazis durant la Segona Guerra Mundial. Ucraïna, però, l'ha desafiada ja aquesta matinada llançant un atac amb una vintena de drons sobre la capital moscovita que han estat neutralitzats per l'exèrcit rus.
0: Llibertat provisional per la mare del nadó presumptament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
1: L'Audiència Provincial, però, li prohibeix acostar-se a la criatura. El pare continuarà a la presó perquè el tribunal veu indicis sòlids de maltractaments i lesions molt greus al menor.
0: Sindicats d'ensenyament denuncien que els Mossos d'Esquadra es van infiltrar en una assemblea de docents que preparaven jornades de protesta aquests mesos.
1: Junts per Catalunya, Esquerra, els Comuns i la CUP han exigit explicacions al govern de Salvador Illa. Sentirem Anna R, de Junts, i Jessica Albiach, dels Comuns, que també volen que hi comparegui Josep Lluís Trapero, el director dels Mossos.
5: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
6: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
1: La CUP ha titllat el PSC d'hipòcrita i Esquerra Republicana ho considera inacceptable. Els Mossos no ho desmenteixen i en un comunicat afirmen que treballen segons la legislació vigent i que tant la policia com la Conselleria d'Interior donaran les explicacions necessàries als grups parlamentaris.
0: Aquest mes d'abril ha estat el més càlid de la història a la península Ibèrica i pràcticament a tot el sud-est del continent europeu.
1: Això segons el Servei sobre el Canvi Climàtic Copernicus. Aquesta situació contrasta amb la part oriental del continent, on les temperatures registrades van ser inferiors. Pel que fa a la temperatura dels oceans extrapolars, la mitjana va assolir els 21 graus, la segona més alta registrada un mes d'abril. Copernicus recorda que hi ha previsions que els propers mesos es desenvolupi el fenomen del Niño, i això pot fer disparar enguany les temperatures a tot el planeta.
0: 6:00 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Com d'ull a les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb l'antivirus, un dia més que analies en totes les portades del dia. Comencem a La Vanguardia, que explica que Sanitat obligarà els espanyols de Londius a confinar-se en un hospital. El País, Espanya negocia contrarrellotge a la repatriació en 22 països. Recordem que el creuer arribarà a les Canàries, on, segons el periódico, passaran un examen abans de baixar del vaixell.
8: L'Ara mira la vessant internacional i titula que
7: l'OMS crida a la calma amb les paraules textuals «L'antivirus no és com la Covid». Ara bé, El Mundo és l'únic rotatiu que du un missatge en la línia inversa. I llegim, els experts alerten. El contagi és més senzill de l'anunciat.
9: Altres temes de portada, l'anfitrió del Papa espera a Barcelona, gran foto del rector de la parròquia de Sant Agustí a Barcelona, un dels llocs que visitarà el pontífex. L'Ara Pro explica en portada que l'Església xoca amb la ultradreta per la visita del Papa. Es refereix, en aquest cas, però, a la seva visita als Estats Units.
7: També en portada, la mare del nadó maltractat queda en llibertat i el pare no. Ho diu El Periódico i tots els diaris recullen la baralla entre Valverde i Tchouaméni al vestidor del Madrid. Crisi, diu La Vanguardia, esclat violent, titula El País.
0: I els articles dels diaris, evidentment, avui van carregats del brot d'antivirus que torna a ocupar, precisament, doncs, molts dels articles d'opinió.
7: Sí, La Vanguardia, L'Ara i El Mundo hi dediquen avui l'editorial. La Vanguardia destaca que el brot detectat al creuer Ondius concentra l'atenció mundial, sobretot per la memòria de la pandèmia de la Covid-19.
9: El diari del grup Godó considera que aquest episodi evidencia la necessitat de mantenir i dotar entitats com l'Organització Mundial de la Salut.
7: L'Ara destaca que no hem après res i es pregunta com és possible que després de la Covid no s'apliquin o no es millorin els protocols sobre com actuar en aquests casos.
9: El diari subratlla que l'antivirus no té la virulència de la Covid, però l'índex de mortalitat, si no es tracta, sí que és alt.
7: El Mundo considera que la ministra de Sanitat, Mònica García, ha pecat de supèrbia i opacitat amb el president de les Canàries, Fernando Clavijo.
9: El rotatiu lamenta l'enfrontament entre el govern espanyol i el canari, que ahir es va reconduir, i demana més lleialtat institucional.
7: Per la seva part, El Periódico i El País dediquen l'editorial avui al judici del cas de les mascaretes que ja està vist per sentència.
9: El País assegura que la sentència del també anomenat cas Coldo mostrarà la fortalesa d'un estat de dret en què falten sistemes eficaços per evitar l'enriquiment il·legal en el sector públic.
7: El rotatiu de Prisa lamenta que ni el PSOE ni el PP, que porten 40 anys alternant-se al govern, han tingut voluntat de tapar els forats del sistema que afavoreixen la corrupció.
9: I El Periódico adverteix que és impossible aïllar la conducta de l'exministre José Luis Ábalos com un fet aliè a la confiança que li va atorgar Pedro Sánchez.
7: El Periódico afegeix que, un cop hi hagi sentència, haurien de començar les conseqüències polítiques.
0: 6:07, 7 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Amb la Sílvia repassem, com sempre, la premsa digital. On vol portar el Papa Abogados Cristianos?
8: Al Valle de los Caídos.
0: Caídos?
8: Sí. Ha demanat al Pontífex que en la seva visita no vagi a l'estadi Lluís Companys de Barcelona i, en canvi, faci parada al Valle de los Caídos. Fins i tot han enviat una carta al Vaticà amb l'argument que, quan Companys va ser president de la Generalitat durant la Guerra Civil, es van assassinar milers de catòlics. En canvi, aquesta organització ultraconservadora no posa context al Valle de los Caídos. Ho veiem a diversos digitals.
0: Que bé. Sí. Volen fer visites. Sí. Qui ha convertit la migdiada en un concurs?
8: Seul, la capital de Corea. El govern municipal ja fa 3 anys que fa un concurs del que anomena migdiades energètiques per visibilitzar l'esgotament crònic d'un país que viu amb les 24 hores els llums encesos, podríem dir. Per poder competir hi ha 3 condicions. Anar cansat, amb l'estómac ple i anar vestit per l'ocasió. Per tant, tipus pijama, no anar vestit com si anessis a treballar.
0: Aquells monos sencers d'animals també són molt xulos.
8: També, també. N'hem vist fotos, eh? A les 3 de la tarda, el parc on van fer aquesta migdiada es va transformar en un dormitori gegant, tot s'ha de dir que molts duien antifaz. Per determinar qui aconseguia el descans més efectius, van mesurar la freqüència cardíaca. El primer premi va ser per un home de 80 anys i el segon per un oficinista de 37.
0: Alerta a les biblioteques.
8: Perquè redoblen la pressió a les seves reivindicacions i plantegen una vaga indefinida a partir del 26 de maig. Això és a les portes de la selectivitat. Els treballadors mantenen les aturades de cada dissabte i criden també la manifestació de demà. Reclamen condicions laborals dignes per garantir un servei de qualitat.
0: Un correu peculiar.
8: El d'una serp. Han localitzat una serp viva que s'havia enviat a través d'una empresa de paqueteria de Màlaga-Navarra. La policia ho investiga perquè es tracta d'un enviament irregular que no és d'una empresa especialitzada en enviament d'animals. L'animal feia 10 centímetres de llarg. Ho veiem al País.
0: Vinga, Marc Curado, també volem saber aquestes hores del matí quin temps ens espera ja pràcticament a les portes del cap de setmana.
9: Això mateix, tant avui com al cap de setmana. Pel que fa avui, parlarem de sol al matí, de ruixats a la tarda. Al matí aquest sol que lluirà al Pirineu ja estarà més tapat a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia creixeran núvols i s'esperen també ruixats dispersos a tot l'interior. I cap de setmana, demà, precipitacions al migdia i diumenge, això sí, dia de sol.
0: En 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí fent el primer programa en directe de la ràdio a Catalunya. Esteu escoltant Els Matiners. Recordar-vos també en emissió conjunta per ICAT i aquestes hores del matí alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Per on comencem, Marta?
10: Doncs mira, amb un festival i un projecte solidari que se celebra aquest cap de setmana a Premià de Dalt per visibilitzar l'endometriosi.

0: aquest cas no els podreu veure a Constantí, sinó a Premià de Dalt, com dèiem, els Pets. També hi haurà Riqui per Xics, la Reina del Pop, un tribut a l'Oreja de Van Gogh, que, per cert, comencen concerts aquest cap de setmana.
1: I tant, sí,
0: a les festes... I l'enviada especial de Lara García.
1: Ah, mira, ja que bé, ja ens ho explicarà. I tant.
0: També tindrem festa final amb DJ Neus González.
1: Petonet, Neus, des de la ràdio.
0: I tots els beneficis de les entrades que podeu comprar a la pàgina web aniran destinats al projecte d'investigació de l'Hospital Clínic de Barcelona per investigar precisament sobre l'endometriosi.
1: Hi haurà més concerts, em sembla.
0: I aquest, pel d'avui, t'agradarà.
1: Pablito.
0: No sé si tens plans per aquesta nit.
1: Intentar descansar i no moure massa la cama.
0: Bueno, amb Pablo Alborán jo crec que podries descansar.
1: Per Pablo Alborán el que faci falta.
0: Doncs el podeu veure aquesta nit al Palau Sant Jordi. El concert és a les 9 del vespre. Això sí, entrades esgotadíssimes, però segur que serà un gran concert.
1: I avui també, evidentment, hem de parlar de la Festa Major de Lleida.
0: El dret de sortida serà aquest vespre amb un espectacle amb més de 300 drons que es podran veure a la Seu Vella. Hi haurà concerts durant tot aquest cap de setmana de Mamaduixa, amb Selva Nua, Auxilio, Banda León... Ai, León.
1: León.
0: Banda León. I a més, Guillamino presentarà el seu nou disc, que es diu R i B. Ho farà avui a les 10 del vespre al Cafè del Teatre. Després, per cert, també Guillamino serà a Barcelona i el juny i juliol el presentarà a Sant Hilari Sacalm, Girona, Sant Hipòlit de Voltregà i Altafulla.
1: Vinga, va, per acabar de reblar, dos apunts ben ràpids.
0: Sí, el primer, una estrena. Avui al Teatre Lliure s'estrena El fill, amb direcció de Ferran Utzet i amb Jordi Figueres i Mercè Pons. Serà una obra per tancar la temporada a l'Espai Lliure. I el segon, que correu, perquè la setmana vinent hi ha el concert per la pau en benefici de la Creu Roja. Això ho organitza la Fundació Victòria dels Àngels. Això està dirigit per Pedro Pardo, que recordem que ahir va passar per aquí, pel Matí de Catalunya Ràdio, i tot plegat, doncs això es farà el dimarts, dia 12 de la setmana vinent, a l'Auditori de Barcelona.
1: I a aquestes hores del matí, des dels matiners de Catalunya Ràdio, volem moure el dial, però cap on? Com sempre ens ho explica en Jan Soteres. Molt bon dia, Jan.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 1985, el programa de Catalunya Ràdio Fil Directe, presentat per Àngels Barceló cada dia a la 1 de la tarda. Era un programa d'entrevistes amb la participació dels oients, i el convidat d'aquell dia era el secretari de la Presidència de la Generalitat i mà dreta de Jordi Pujol, Lluís Prenafet.
3: Fil Directe.
4: Hola, bon dia. Passen gairebé 7 minuts de la 1 del migdia i nosaltres comencem una nova edició del Fil Directe a Catalunya Ràdio, l'edició d'avui dilluns. I el Fil Directe d'avui estarà dedicat a Lluís Prenafeta, secretari general de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. I recordem als nostres oients que, com sempre, els telèfons al 322 49 14, repetim, 322 4914 amb el prefix 93 de Barcelona.
1: Maiol Roger, bon dia de nou.
5: Bon dia.
1: Quina meravella, 933-22-4914.
5: Exacte, que no truquin avui, que no sé qui respondrà. Mític Lluís Prenafeta.
1: I tant, i mític que també Àngels Barceló.
5: I mític també que fa programa avui, també.
1: Exactament, sí, sí. Però que és interessant veure com van canviant les veus.
5: Exacte, sí.
1: Fa uns quants anys, i tot i que, evidentment, és una veu que ens sona moltíssim, com va canviant...
5: Si no l'hauries reconegut, sí.
1: Exactament. Home, l'Àngels Barceló sempre se l'acaba reconeixent.
5: I tant, sempre.
1: Quan falten 16 minuts per arribar a les 6 del matí a Moscou, a Rússia, és una hora més. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Aquí a Moscou ja ho tenen tot a punt per celebrar un any més el Dia de la Victòria, que commemora la derrota de l'Alemanya nazi davant els aliats i recorda el gran nombre de morts en l'intent d'invasió de la Unió Soviètica. A diferència dels països de l'Europa Occidental, a la zona de l'antiga URSS, la festa se celebra el 9 de maig i l'acte principal es du a terme a la plaça Roja de Moscou amb una gran desfilada militar. Com a bona desfilada, l'exèrcit rus solia treure a passejar el seu armament més pesat, però des de l'inici de la guerra amb Ucraïna, aquest ja no es mostra per temes de seguretat i pel temor d'atacs de drons ucraïnesos. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Moscou, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: D'aquí un quart d'hora comença el Matí de Catalunya Ràdio. Què passarà avui al programa amb Ricard Ostrell Mallol?
5: Doncs mira, tenim un equip de Catalunya Ràdio a Tenerife on hi anirem per saber l'última hora del vaixell amb antivirus que hi ha d'arribar demà, si no em falla la memòria. També estarem a l'estació de Sants perquè demà deixarà de ser gratuït el servei de Rodalies. Sí. I també estarem pendents de la notícia que va saltar ahir d'aquests Mossos que es van infiltrar en una assemblea d'Ustec. En parlarem amb la Yolanda Segura, la portaveu d'Ustec, i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, perquè la CUP és un dels partits de l'oposició, també Junts, també Comuns, que han protestat molt per aquesta infiltració. Després parlarem amb l'Emilio Pérez de Rozas per parlar del ball de bastons al Bernabéu. El ball de bastons gairebé literal, perquè no hi va haver esbatussada amb bastons, però sí que ahir dos jugadors van acabar a les mans i un d'ells va acabar a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. Parlem de Tchouaméni i Valverde. I la situació està molt i molt i molt i molt caldejada a Madrid. I recordem que diumenge hi ha un Barça-Madrid al Camp Nou en el que el Barça es pot proclamar campió de Lliga. A dos quarts de deu parlarem de l'absentisme a les universitats. És un tema que ja vam parlar fa uns quants dies a Catalunya Ràdio i que aquesta setmana es va fer més gros per una carta del degà de la Pompeu Fabra parlant-ne. Veurem per què els estudiants no van a classe. I a partir d'un quart d'onze, el que et deia abans, amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda, els pares han de deixar que els seus fills tinguin sexe a casa?
1: Tinc moltes ganes de saber què diu Judit Mascó.
5: Ja veurem.
1: Jo diria que, mira, faig una aposta... Jo aposto que Judit Mascó dirà que sí.
5: Doncs a un quart d'onze tindràs la resposta.
1: Veurem.
5: Després tindrem la Mercè Aranaga i la Magda Puyo i a dos quarts de dotze les recomanacions del cap de setmana que, com que hi ha la Marta Viana, sempre ho hem de dir aquesta hora.
0: Bueno, no és que sigui la que coordini la secció,
5: és
0: però és que és la que la gent escolta més.
5: I després amb el Lluís Gavaldà per posar-hi una cirereta, els temes pendents i l'humor pendent per guanyar 200 euros aquest divendres, que sempre venen.
1: Doncs vinga, que d'aquí un 3 i no res amb Ricard Ostrell arrenca el Matí de Catalunya Ràdio. Abans, però, moment de jugar amb els oients, amb tots els que esteu fent un cafè aquestes hores del matí, també amb la Marta i la Lara, perquè arriba el moment de la dada Mallol.
5: Doncs mira, la dada Mallol intenta ser sempre un servei públic, però avui és un servei particular amb dues dades que crec que necessites.
1: Ah, va, a veure. Quina mala llet, quina mala llet.
5: I en concret, quants fisioterapeutes hi ha a Catalunya?
1: Meravella, Mallol.
5: Va, que te porto dues avui.
1: Jo, mentre només n'hi hagi un, ja sóc feliç.
5: Quants n'hi ha, digueu?
0: Milers.
1: Milers, sí.
0: 5.000. Més.
1: Jo diria...
0: 10.000.
1: Mira, jo diria 20.000.
5: Ui. Doncs Lara García, per segon dia consecutiu, és la que més s'acosta. 10.573 fisioterapeutes a Catalunya, segons dades de l'INE.
1: Molt bé.
5: Aviam si n'hi ha algú que et pugui arreglar. Sí. Segona dada, quants ibuprofens es consumeixen cada any a Catalunya?
0: Jo, milers.
1: Ella parla per ella, doncs si ella milers, no sé, 100.000. No, és molt poc, no? Més.
0: A tot Catalunya.
5: Sí.
0: Milions.
5: Digueu, quants
1: jo
5: milions?
1: Jo diria 10 milions.
5: 10 milions?
0: Bueno, difícil. Un milió i mig? Sí, 3 i mig.
5: Doncs mira, es calcula que es prenen 12 ibuprofens per cada 1.000 habitants i dia. Això, si fem un càlcul una mica arrodonit, ens surten 35 milions d'ibuprofens l'any. Deixa'm dir-te que també he buscat a quina edat s'ha de deixar de fer crossfit, però no hi ha estudis encara que ho diguin. De fet, el que diuen és que es pot fer qualsevol edat, sempre, això sí, que regulis bé la intensitat.
1: Els del meu...
5: Aquesta és la cosa important.
1: Els del meu box et fotran canya si t'estan sentint ara d'això del crossfit,
5: no,
1: eh?
5: Evita qualsevol edat, però que s'ha de regular bé la intensitat. Els del teu box t'han de dir que l'hi has, avui això no.
1: Mal gest al gimnàs pot passar de fàcil.
5: Sí, home, sí. Qualsevol edat, en qualsevol estat de forma i en qualsevol moment. S'ha de fer esport... Amb cap, sempre.
1: Per sort, no tinc queixals del seny.
5: Bueno, jo tampoc.
1: Ni que de cap. Gràcies.
5: I ara vocalitzo igual que sempre.
1: Sempre, fantàsticament bé. D'aquí uns moments repassem alguns dels sons que ens deixa la televisió. I també alerta, perquè seguirem la història de l'Arnau Bofa, que va marxar a Austràlia fa mig any i que ha passat ja un parell de vegades pels matiners.
0: Oi, que bé!
1: Doncs res, demà, crec que és demà, ja torna i ens explicarà una miqueta com ha acabat de passar aquests últims mesos a Austràlia.
0: Ai.
1: Serà d'aquí uns moments.
3: Senyores i senyors, bon dia.
7: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
8: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
9: Frenar el feixisme espanyol i català.
8: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
10: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
8: Tu li miraries Sant Jordi? Podries que estigués el dia del llibre?
9: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
8: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris. Però també hi ha alguna certesa. Sabem que M.
3: Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
3: Hola, Anna.
11: Hola.
7: Amb Ricard Ostrell. Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
12: Un món on tothom està de vacances.
13: En creure un món.
12: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Parlem amb l'actriu i divulgadora Andrea Ros, també coneguda com a Madre Mente. Ens regala algunes reflexions dies abans d'acomiadar-se del podcast La vida secreta de les madres.
14: Jo penso que la gent, més que por a morir, la gent té molta por a viure. I llavors jo celebro molt ser intensa.
15: L'altre barri, amb Blai Mercè.
7: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: Evitem el soroll.
17: Ens allunyem de les estridències.
16: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
17: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
15: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
16: Un informatiu sense presses.
17: Per donar context als grans titulars.
15: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna.
1: Creo que no.
0: Però la tenim tota.
1: Viva el vino!
2: 8 minuts, arribem ja a les 6 del matí fent el darrer matiners d'aquesta setmana. Bon dia a tots els que mica en mica aneu fent el cafè també amb Catalunya Ràdio. Arriba el moment de recordar algunes de les coses, alguns dels moments que ens ha deixat la televisió. A Som Eva m'encanten les enquestes a Som Eva, és que no puc. O sigui, m'encanten, m'apassionen, perquè van sortir al carrer per preguntar amb qui no t'embolicaries mai.
3: Oh.
2: Saps? Amb qui? Aneu-hi pensant, que ara us trasllado la pregunta. Mentrestant, mireu què explicaven, què contestaven.
4: No m'enrotllaria mai amb algú que...
5: Ha posat les banyes.
4: Amb algú que tingui millor amiga.
6: No m'enrotllaria amb algú que no es lia amb llengua, sincerament, perquè m'ha passat i és dur. I després a l'outfit. A mi, rotllo cani, així, no m'agrada gens. Tampoc pijo, però un xandall...
4: No ens agrada el xandall?
6: No molt.
7: Jo mai m'enrotllaria amb un fatxa. Encara que tinguis una mala ratxa, no et follis amb fatxa.
4: Jo mai m'enrotllaria amb una persona que...
8: Bueno, una cosa que tinc molt clar és que es drogui. Afecta la relació i el vincle que tens amb una persona... greu.
9: Que no tingui metes a la seva vida.
10: Quines metes tens tu a la teva vida?
9: Guanyar molts diners i ser milionari.
11: La gent victimista. La vida és molt dura, però hem de tirar cap endavant. La gent que es tira cap en fons i només que es queixa, malament, fora.
12: Si ja de primeres ja veig que té els valors contraris a mi, encara que sigui molt guapa...
13: T'ha passat algun cop?
12: D'endur-me algun susto, sí.
14: M'agrada l'humor de Jair Domínguez.
15: No, és que m'encanta Jair Domínguez.
2: Bé, amb qui no us enrotllaríeu mai, vosaltres?
3: Jo amb algú... Ai, perdó.
16: No,
3: amb algú que faci molta pudor.
2: Ah, també.
3: Per dir això.
2: Jo, dents brutes, dents brutes.
3: Exacte.
2: Dents brutes.
3: Una boca que dius, et cau a trossos.
2: Horrorós. No. Per cert, és que tenim aquí alguns universitaris que surten de festa d'una discoteca que hi ha aquí al costat de la ràdio, que estan a Beethoven Diagonal, i em diuen que saludia Mellados, suposo que ho dic bé, Mellados i Savi. Ho estaran escoltant, ho dic bé, no? Doncs vinga.
3: Un petó.
2: Doncs ells, una abraçada, nois, a dormir.
3: Saludats, Esteu.
2: Saludats. A dormir, que ja és moment de marxar cap a casa.
3: Està bé perquè van amb aigua.
2: Aigüeta, hidrateu-vos. I porteu-vos bé, d'acord? Vinga, va, que seguim. Que, per cert, l'Alberto Gadiel, que és un dels que presenta el Love Dicat, va passar pel filtre de Joel Díaz a l'APM i ens va deixar algunes perles interessants.
17: El seu amor platònic és el de Cimaflaues.
18: Li vaig fer l'ús de la corbata l'altre dia, a Sant Darroc. Li vaig dir, treu-te-la, no, que la tens molt mal feta.
19: Picat.
18: I ell. Tasty. I jo. Bon amor, me'n vaig.
20: Diu.
18: I vaig pensar que no, vergonya.
21: Ets bo, Sí, jo noto quan algú és bo. T'anirà bé, tu, la vida.
22: Diu que li agrada l'olor de Jair Domínguez. T'agrada l'olor de Jair Domínguez?
23: No, és que m'encanta en Jair Domínguez.
22: Com la definiries, l'olor de Jair Domínguez?
23: És que, a veure, com... freno, no sé com explicar-ho.
22: Però és com molt masculina, molt...
23: No sé, és que em torna boig.
22: La pròxima vegada que el vegi, doncs ja...
23: Es nifal, sí.
22: Vaya, no, això no ho faré.
24: Espera, que tinc cianur aquí.
23: Hala, és com la Rosalía al concert, literal.
22: Igual, sí. No,
23: perfecte.
22: No, perquè faràs alguna cotxinada.
23: No, cotxinades no.
25: Vull ser, qui no folla, no folla.
2: M'encanta l'Alberto Gadel, una abraçada des d'aquí al company d'ICAT. Juntament amb la Gala fan el programa Loft. Bé, al llarg d'aquests últims mesos hem anat seguint l'evolució de l'Arnau Bofa, que és un català que ha anat a viure a Austràlia. Ens ha anat explicant algunes de les curiositats que ha anat visquent, que s'ha anat trobant en la seva estada a Sydney. I ja marxa, li toca tornar cap a casa. Vull saludar-lo aquestes hores del matí. Arnau, molt bon dia.
26: Bon dia, Canalies, i bon dia a tot l'equip.
2: Què tal?
3: Bon dia.
26: Jo superbé, jo per aquí, ara estic a Brisbane, ara no estic a Sydney, he vingut de viatge a Brisbane uns dies, però estic molt content, la veritat, disfrutant d'aquests últims dies per a Austràlia.
2: Quan tornes cap a Catalunya?
26: Mira, torno aquest diumenge ja, o sigui, ja sent res.
3: Yeah.
26: O sigui, surto el diumenge, però arribo el dilluns, perquè és un vol molt llarg, que llavors, doncs mira, doncs m'agafa dos dies, perquè són quasi 23 hores de vol, però sí, arribo el dilluns.
2: Ha passat el temps, vaja, volant, et fa pena venir cap a casa, estàs content, et quedaries més temps a Austràlia? Com ho estàs portant?
26: Mira, tothom em pregunta aquesta pregunta, i la veritat és que...
2: Que original que soc, doncs, que original que soc.
26: No, perquè és una pregunta que es fa molt, i la veritat és que no em fa pena, perquè m'ho he passat molt bé, ha sigut una etapa molt bonica de la meva vida, i he disfrutat tant, que no, estic content, la veritat.
2: Escolta'm, amb què et quedes d'aquest viatge que has fet a Austràlia?
26: Mira, em quedo sobretot amb Austràlia, que és un país molt bonic, Sydney, que és una ciutat preciosa, amb els amics que he fet i amb les feines que he treballat, perquè m'ho he passat molt bé, la veritat.
2: Escolta, Arnau, jo tinc ganes de preguntar-te una cosa. T'has enamorat o no t'has enamorat?
26: Mira, si m'he enamorat o no m'he enamorat, la resposta és no, la veritat.
2: Oh!
26: He conegut... He conegut a molta gent, però no, no m'he enamorat. No m'he enamorat. I no m'he liat amb ningú.
2: Si ah, no, home, no m'ho diguis. Era la propera pregunta. Sí, sí, és a dir, sí. T'has portat bé aquest mig any? No has fet res de res?
26: Mira, jo la veritat, com vaig arribar aquí a Austràlia, vaig sortir d'una ruptura, i llavors m'ha anat molt bé aquest procés d'estar aquí a Austràlia per conèixer més a mi mateix, per conèixer molta gent i per... bueno, per desavair-me una miqueta de la ruptura, també.
3: Fantàstic.
26: Però, bueno, estic... Sí, m'ha anat molt bé per aquest procés, també, perquè són 6 mesos, que és el temps això que et duré la post-ruptura i, bueno, m'ha anat molt bé, la veritat, d'aquesta època, sí, sí, sí.
2: Et puc demanar quant temps va durar la relació abans de la ruptura?
26: Mira, abans... sembla un programa del cor, això, sí, sí, m'encanta.
2: Clar.
26: Vam estar un any de relació. Ara, que potser no és molt, però, bueno, jo tinc 23 anys. Per mi, un any de relació és molt, la veritat. Així que sí, vam estar un anyet.
2: Sí, és poquet, un any.
3: Sí, però té la boca.
1: Amb
3: aquesta edat, clar. És una cosa llarga.
26: Sí, sí, ho vam deixar pocs dies abans de vindre aquí a Austràlia, però, la veritat, teníem una molt bona relació amb la meva exparella. Així que, bueno, també genial per això, per tindre una relació amb l'exparella. Això m'encanta, també.
2: En tot cas, algun dia, Arnau, vine aquí als estudis i ens expliques curiositats que t'has trobat aquest mig any a Austràlia, que també ens puguis dibuixar una mica més com ha estat aquesta escapada.
26: M'encantaria, perquè han passat tantes coses, i vaig començar treballant de camarer, i, per exemple, l'altre dia vaig conèixer el primer ministre d'Austràlia. Vull dir, ha sigut uns 6 mesos tan intensos...
3: I com va anar, això?
26: Ostres, doncs mira, jo estava treballant al teatre, jo estava treballant al departament de vestuari, i es veu que el primer ministre d'Austràlia, és a dir, bueno, seria l'equivalent al president d'aquí Espanya, va vindre a veure l'obra de teatre, i després de veure l'obra de teatre va entrar als camerinos, on estava treballant jo, pues, a saludar una miqueta a tot l'equip, i sí, vaig poder tindre una petita conversa amb ell de 2 minutets, i la veritat, molt simpàtic.
2: Ens has d'explicar moltes coses, Arnau. Un dia vens cap aquí als estudis i ens ho acabes d'explicar bé, d'acord?
26: Merci, sisplau, una abraçada.
2: Que tinguis una bona tornada. Que vagi bé, Arnau.
3: Adéu.
26: Una abraçada a tots.
2: Adéu, Lara García, Marta Viana, bon cap de setmana.
3: Igualment,
2: dilluns. I a veure, tinc per aquí el Cordomino, suposo.
5: Aquí mateix, bon dia.
2: Home, Eloi, què tal?
5: Com estàs?
2: Bé, mica en mica. Vaig fent, la cama va tornant a lloc.
5: Quants quilos vas aixecar?
2: No sé, noi, no sé. Vaig passar.
5: És el crossfit o és l'enamorament?
2: Home, no, l'enamoramento... No, té més a veure...
5: L'enamoramento a vegades porta moviments...
2: Però què vols dir, que l'enamorament porta moviments?
5: No ho sé. No ho sé. Ara...
2: Però tipus salt del tigre?
5: Clar.
2: No sé, de moment no. Jo encara estic en edat de fer salt del tigre, eh? Tinc per aquí l'Ostrell, bon dia.
10: Hola, què tal?
2: Salt del tigre, no?
5: És passant.
10: Ja no tens edat, als 50 anys un s'ha de cuidar.
2: És que no tinc 50 anys, quina mania.
5: Pam.
2: Tinc 44, a punt de fer-me 45.
10: Vés explicant el que vulguis.
2: Que ahir vas dir que tenia mal d'esquena i no tenia mal d'esquena, eh?
10: La temperatura avui fa fred, Eloi.
5: Notes, eh?
10: Sí. Va, que tenim 20 segons.
2: No, ja podem començar.
5: Sí,
10: digues, va.
5: Res, que avui s'anirà ennuvolant. Ara al matí farà sol una estona, però ràpidament s'ennuvolarà. Cauran 4 ruixats, però molt poca cosa avui. I demà sí que a partir del migdia tarda tindrem una tongada de pluja que regarà tot a Catalunya, però diumenge tornarà a fer sol.
2: Que tinguis bon cap de setmana, Eloi.
5: Igualment.
2: Una abraçada, adéu. Doncs vinga, que comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, que ja el tenim per aquí. Que vagi molt bé, matiners. Bon cap de setmana i tornem dilluns.
10: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 11 graus a Terrassa, 8 graus a Vic i 10 a Torres de Segre. Ja és divendres i avui ens centrarem en les Canàries. A Tenerife continuen els preparatius a contrarrellotge per rebre d'aquí a 48 hores aquest creuer amb el brot d'antivirus. Mentrestant, segueixen els esforços per intentar que els contagis no s'estenguin més, ara que sabem que hi ha, com a mínim, una hostessa de vol que es va infectar fora d'aquest vaixell. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, admet que poden sortir més casos, però insisteix en la crida a la calma.
1: But I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship.
0: No estem davant d'un nou coronavirus, afirma la directora de Prevenció d'Epidèmies i Pandèmies de l'OMS. Avui serem, com dèiem, a Tenerife, amb enviats especials de Catalunya Ràdio, i la idea és que el creuer no toqui port i que els passatgers, quan desembarquin, vagin directament a l'aeroport per tornar als seus respectius països. Avui La Vanguardia assegura que el Ministeri prepara instruments legals per obligar els 14 espanyols a confinar-se encara que no vulguin. I a l'Orient Mitjà, l'Iran i els Estats Units han intercanviat atacs aquestes últimes hores. Washington ha bombardejat instal·lacions militars iranianes. L'ofensiva de Teheran ha estat atacar vaixells de guerra a la zona d'Hormuz. Tot i això, Donald Trump manté que l'alto el foc i les negociacions es mantenen just mentre fa un mes que es decretava la treva. I la relació entre professors i el govern s'enverina encara més després que diversos sindicats denunciessin la infiltració de Mossos d'Esquadra en l'assemblea de docents. Avui en parlarem amb Yolanda Segura d'USTEC i Xavier Pellicer de la CUP. L'oposició reclama explicacions al govern. Sentim Junts i Esquerra.
2: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
3: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
0: Els Mossos no han desmentit la informació, però sí que han aclarit que sempre actuen segons la llei i les seves competències. I a dos dies del que el Barça pugui guanyar la Lliga al Camp Nou contra el Real Madrid, analitzarem també la inèdita crisi interna de l'equip blanc.
4: Barbero va estar apuesto ahí también para algo, además de para dirigir partidos. Oye, si estás viendo lo que se está cociendo, que lo estás viendo, como lo estaban viendo los compañeros y ahora nos van a contar, a la caseta o a tu casa o al vestuario y evitas... Y evitas lo que ha pasado luego. Que, pues, no estoy diciendo que la culpa la tenga Arbeloa. La culpa
0: la tiene Valverde. En plens aquesta baralla, a la capital espanyola, que acaba amb uruguaià a l'hospital. L'has titulat avui en portada Crisi sense precedents. I el marca una altra batalla i la imatge per terra. A partir de les 10 també avui plantejarem un nou dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Avui ens preguntarem si els pares han de deixar que els nostres fills tinguin sexe a casa nostra. A partir de les 10, el dilema. I a les 11, Mercè Ànega.
5: Si necessita alguna cosa, algun aclariment...
0: Que s'acompanyarà Magda Puyo, directora de l'obra La meitat de l'ànima, que es va estrenar dimecres a la Sala Atrium de Barcelona i que serà fins al 7 de juny. I com cada divendres tancarem amb les recomanacions del cap de setmana, la llista musical de Lluís Gavaldà, l'humor i el concurs pendent.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon divendres, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Frederic Vincent, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs amb una altra vaga, ara les biblioteques. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha fet una crida a una vaga indefinida diària a partir de dimarts 26 de maig. Serà, per tant, a pocs dies de la selectivitat. Demà, el personal de biblioteques farà ja una manifestació a Barcelona.
0: I a Brussel·les.
2: Avís per navegants a les aerolínies. El comissari de transports ha assegurat al Financial Times que les companyies han de continuar reemborsant els passatgers per les cancel·lacions de vols causades pels preus del petroli arran de la guerra a l'Orient Mitjà o del carusè. Diu, des de Brussel·les, que no es consideren circumstàncies extraordinàries i que, per tant, les aerolínies han de compensar els passatgers.
0: Inquieta dormir als Estats Units.
2: Amb un nou avís, en aquest cas, sobre la intel·ligència artificial. El Fons Monetari Internacional ha alertat que els models més recents representen un risc que podria afectar el sistema financer a nivell, diu, sistèmic. Demanen als responsables polítics que es facin alguna cosa perquè veuen un escenari absolutament inevitable. Això després que l'últim model d'intel·ligència artificial de l'empresa Anthropic, el famós Mythos, pot detectar forats en sistemes informàtics i es podria utilitzar en ciberatacs.
0: I a la Xina, amb què dinaran avui?
2: Amb més preparatius per la visita de Donald Trump al país, la setmana que ve, Reuters ha publicat aquesta matinada que el president dels Estats Units ha convidat els màxims responsables d'empreses com Apple, Boeing o Nvidia a acompanyar-lo en aquest viatge.
3: Avui és divendres 8 de maig, ens despertem amb temperatures baixes. Hi ha 6 graus a Perafita, al Lluçanès, 5 graus a la Granadella, a les Garrigues, i 14 graus a Mataró. De moment, amb el cel serè a bona part de Catalunya, però a l'espera d'una massa de núvols que ens arribarà a partir de mig matí, que deixarà el cel tapat a gairebé tot arreu i que podria deixar 4 ruixats. Molt més repartits cap al sud del país, també algun ruixadet cap a l'interior després durant el migdia i tarda, però poca cosa avui. Demà sí que esperem una tongada de pluja més abundant, sobretot durant el migdia i tarda, que pot regar a qualsevol punt de Catalunya, demà baixarà la temperatura i diumenge sembla que tornarà a fer sol i es recuperaran els termòmetres.
0: Avui a l'hora del matí faran Espada, Milagros, Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal a partir de 8:45. Però abans, Francesc Soler, Silvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ens actualitzem. L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia.
5: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenen un contacte estret.
6: None of the remaining passengers or...
7: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
5: Adamon es refereix a una hostessa de l'aerolínia KLM que té símptomes i que va coincidir amb la dona que va intentar volar des de Johannesburg malalta per antivirus i que després va acabar morint.
0: I això ens ho haurem d'explicar bé, perquè fins ara havien dit que si no hi havia un contacte molt estret, doncs no hi havia contagi. Una hostessa d'una aerolínia, si pim, el contacte estret no hauria d'haver tingut. Per tant, hauran d'explicar bé també l'OMS què és el que ha passat. I el creuer d'Ondius arribarà diumenge a mig matí al sud de Tenerife i el govern espanyol assegura que els passatgers no tindran cap contacte amb la població local.
8: El vaixell es quedarà fondejat, no entrarà al port de la Granadilla i cap passatger desembarcarà fins que hagin arribat els avions que el repatriaran.
9: Se'ls traslladarà del creuer amb llanxes fins al port i després amb cotxes aïllats cap a l'aeroport. És un trajecte de només 10 minuts i no hi haurà cap risc de contagi, garanteix Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
10: No va haver en ningún momento ninguna posibilidad de contacto. No van a salir del barco hasta que no esté el avión que les va a llevar a sus países de destino.
9: A bord hi van 144 passatgers de 23 nacionalitats i cada país s'ha d'encarregar de recollir-los. Si algun no ho fa, Països Baixos haurà de fer els trasllats finals. De moment, tots els passatgers són asimptomàtics i les autoritats espanyoles estudien si desinfectaran el barco a les Canàries abans que salpi escampi definitivament cap als Països Baixos. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'illa de Tenerife comença a preparar l'operatiu que s'activarà diumenge, malgrat que el govern canari el continua rebutjant. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
4: Bon dia. El port de la Granadilla és un port quasi amb desús i l'aspecte que ens ha donat és d'un port pràcticament fantasma. És una zona industrial de l'illa i hem vist en total 3 vaixells únicament atracats. Per tant, deduïm que té molt poc trànsit marítim. Sembla, doncs, l'escenari ideal per fer aquesta operació de repatriació dels passatgers de l'Ondius. Però com ja fa dies que sentim, el govern canari no ho veu així i espera encara una explicació clara de la Moncloa de per què no s'ha fet aquesta repatriació a Cap Verd. Alfonso Cabello és el portaveu del govern de les Canàries en declaracions al Catalunya Nit.
11: Aquellos pasajeros que estaban en un estado más delicado bajaron del barco, fueron al aeropuerto y fueron trasladados en aviones medicalizados. Nosotros lo que defendíamos era, si eso se puede hacer con esos que son los que peor están, ¿por qué no con el resto? No hablábamos de capacidades médicas, sino hablábamos de capacidades operativas y logísticas. Todavía no tenemos una explicación de por qué eso no se ha producido.
4: Mònica Mas i David Mendoza, pel matí de Catalunya Ràdio, des de Tenerife.
0: I mentrestant, a l'Argentina continua oberta la investigació per determinar l'origen del brot del creuer i el moment també del contagi. Buenos Aires, Joan Biosca.
12: Les autoritats sanitàries argentines asseguren que encara no és possible ara per ara confirmar l'origen del contagi, tot i que sí que reconeixen que es tracta de la soca Andes del lantavirus, la que és endèmica aquí a l'Argentina, en diferents zones del país. La clau està ara en poder determinar quan es van poder contagiar. Cal mirar enrere des que van començar els símptomes entre els passatgers, 40 dies, ho explica la biòloga de la Universitat de Buenos Aires, Isabel Gómez.
13: Lo más probable es que se hayan contagiado antes, porque los síntomas pueden aparecer hasta 40 días después. Entonces, cada vez que aparecen los síntomas, hay que mirar para atrás cuáles son todas las actividades que estuvieron haciendo.
12: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 4 sindicats denunciaven ahir que els agents dels Mossos d'Esquadra van infiltrar en una assemblea dels docents de Barcelona en què es preparaven noves jornades de protesta.
5: Els Mossos no ho han negat explícitament. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP ho condemnen i exigeixen explicacions al govern.
0: Joan Vilaplana.
14: L'USTEC, professors de secundària, la CGT, la Intersindical, es pregunten ara si hi ha hagut més Mossos infiltrats des de l'inici de les mobilitzacions. Des del cos afirmen que treballen per garantir el lliure dret de reunió i manifestació i que tant ells com Interior donaran les explicacions oportunes. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP volen escoltar les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó. Un dels socis d'investidura als Comuns també reclama que comparegui el director de la policia, Josep Lluís Trapero. Sentim la cap de fila al Parlament, Jessica Albiach.
15: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles. Recordem, és que són docents, no són criminals.
14: Esquerra i Junts han registrat diverses preguntes parlamentàries sobre el cas. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Milers de treballadors de les escoles Bressol es van manifestar ahir per reclamar més recursos per l'escola inclusiva i una rebaixa dràstica de les ràtios.
8: És la primera jornada de la tongada de vagues que els sindicats han convocat al sector educatiu fins al 5 de juny. La portaveu de la plataforma 03, Gina Riu, us acusa les administracions de manca de voluntat política per atendre les seves demandes.
16: Les ràtios es poden canviar des de la LOMLOE a cop de decret. Exigim al govern que ho faci ja d'una manera immediata. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
8: El Departament d'Educació ha xifrat en un 15% el seguiment de la vaga a les escoles bressol de la Generalitat. Als centres municipals de Barcelona el seguiment va ser del 23%.
0: Intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units, que, segons Donald Trump, no suposa un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per un acord de pau.
5: Les versions de què ha passat a l'estret d'Hormuz no són del tot coincidents. Segons Teheran, la flota nord-americana ha trencat la treva atacant un petrolier i un mercat iranians. Això ha generat la resposta del règim dels ayatollahs, que ha atacat 3 destructors dels Estats Units que haurien resultat malmesos. Segons Washington, però, l'Iran ha llançat un atac contra els vaixells de la Navy amb drons, míssils i llanxes ràpides, però han repel·lit l'agressió i destruït totes les armes enemigues. A continuació, diu la Casa Blanca, han atacat posicions de comandament iranianes en terra ferma.
0: Trump ha tret importància a tot plegat i en una conversa telefònica amb la cadena ABC, que poc després ha explicat la periodista que hi ha parlat a la xarxa X, el mandatari nord-americà ha qualificat l'enfrontament de copets afectuosos.
8: També n'ha parlat davant la premsa a les portes de la Casa Blanca. Trump ha confirmat que la treva continua, però ha advertit que el dia que es trenqui serà fàcil adonar-se'n.
17: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
8: El president dels Estats Units també ha explicat que si va suspendre l'operació Projecte Llibertat de protecció dels vaixells a Hormuz és perquè li va demanar al Pakistan, país mediador en el conflicte. Segons Islamabad, aquest gest afavorirà les converses per un acord.
0: I nou cop de la justícia dels Estats Units en els aranzels de Donald Trump.
5: El Tribunal Comercial nord-americà també ha tombat la taxa universal del 10% anunciada per Trump després que el Suprem ja declarés il·legal els aranzels recíprocs. Com en aquell cas, la justícia considera que el president dels Estats Units no pot prendre una de les decisions de manera unilateral com aquestes. És el segon cop judicial al pilar de la política comercial de Trump. Washington recorrerà segurament la decisió, però si s'acaba ratificant, haurà d'obrir un procés per tornar els diners cobrats il·legalment.
0: I la decisió judicial arriba poc després que Trump amenacés Europa amb noves taxes.
8: El dirigent va acusar Brussel·les d'incomplir l'acord firmat i va assegurar que aquesta mateixa setmana imposaria uns aranzels del 25% als automòbils europeus. El retard en el compliment de l'acord a Europa es deu al fet que la Comissió Europea i el Parlament Europeu no han arribat a una entesa per ratificar l'acord. Després de rebre explicacions de Brussel·les, Trump ha ampliat fins al 4 de juliol el termini perquè Europa ratifiqui i compleixi l'acord comercial.
0: I el president del Brasil, Lula Ignacio Lula da Silva, assegura que Donald Trump no pensa en una invasió de Cuba.
5: És almenys el que ha dit després d'entrevistar-se amb el mandatari nord-americà al despatx oval de la Casa Blanca.
18: Li he dit que si necessita ajuda per parlar de la situació a Cuba, estic a la seva disposició, perquè he sentit, si la traducció és correcta, que no té intenció d'envair Cuba. I crec que això és molt bo, perquè Cuba vol dialogar i vol trobar una solució.
19: I Cuba que encontrar una solució.
5: El president brasiler s'ha mostrat satisfet de la reunió amb Trump, a qui ha obert la possibilitat d'invertir en minerals rars.
0: I trobada cordial i conciliadora del Vaticà entre el papa i el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio.
8: Rubio ha anat al Vaticà després de les crítiques reiterades de Trump contra Lleó XIV i amb la intenció de rebaixar la tensió. En un comunicat, el Departament d'Estat nord-americà ha destacat la solidesa de les relacions bilaterals, així com també el compromís mutu de promoure la pau i la dignitat humana. Una reunió de 45 minuts en què, segons la Santa Seu, s'ha parlat de les guerres i les crisis humanitàries, i el pontífex ha remarcat la necessitat de treballar incansablement per la pau.
0: I Ucraïna ha violat l'alto el foc unilateral de dos dies decretat per Vladimir Putin, que havia entrat en vigor aquesta mitjanit.
5: Segons l'alcalde de Moscou, l'exèrcit rus ha destruït una vintena de drons que es dirigien cap a la capital. La treva de dos dies l'ha decretat Putin per intentar protegir la desfilada militar prevista per demà a Moscou per commemorar la victòria soviètica contra els nazis. Aquesta setmana, recordem, Ucraïna també va decretar una treva unilateral que Rússia no va respectar, la qual cosa ja feia pensar que no hi hauria reciprocitat. El Kremlin ha amenaçat amb una resposta contundent sobre la capital ucraïnesa si demà l'exèrcit ucraïnès ataca la desfilada.
20: El Kremlin avisa Zelensky que si viola el seu alto el foc, bombardejaran massivament Kiev. L'assessor presidencial Yuri Ushakov recomana als diplomàtics i veïns que evacuïn la capital ucraïnesa.
21: Que els civils i residents de Kiev també abandonin la ciutat. Si és que Déu no ho vulgui, hem de respondre a les amenaces del règim de Zelensky.
20: El president ucraïnès, conscient del nerviosisme del Kremlin, també mira d'espantar els pocs convidats internacionals que assistiran a la desfilada.
22: Els seus representants volen ser a Moscou. Un desig estrany en un moment com aquest. No els hi recomanem.
20: Una desfilada militar que, per motius de seguretat, no comptarà ni amb tancs ni amb míssils. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més notícies amb Marc Jurado, Lara García, Àlex Bosch. Bon dia.
23: Bon dia.
0: Quan són les 6 i 18, en llibertat, però amb mesures cautelars, la mare del nadó d'un mes presumptament maltractat.
24: L'Audiència de Barcelona sosté que no hi ha prou indicis que l'agredís, mentre que tot apunta que l'autor dels cops va ser el pare i per això continuarà a la presó.
25: La dona va fer cerques internet preocupada per la brusquetat amb què la seva parella tractava el fill. Els Mossos, el seu historial de Google, hi han descobert frases com ara: la meva parella no tracta bé el nadó, es posa nerviós i crida amb el nen a coll. També consultes relacionades amb els problemes de salut i hematomes del fill. Per tant, era coneixedora de la situació i caldrà veure si va incórrer en un delicte d'omissió. Un altre element que explica la disminució d'indicis és el que ha afirmat una testimoni. Diu que l'home sacsejava el nadó, li tapava la boca quan plorava i era molt brusc quan li donava el biberó. En canvi, de la mare no en diu res. Maria Núria Rebelle, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, admet que no s'ha de menysprear la sensació d'inseguretat, tot i que les xifres de criminalitat vagin a la baixa.
9: L'any passat hi va haver un 20% menys d'homicidis a Catalunya i el tràfic de marihuana comença a baixar. Tot i això, Trapero constata l'impacte que han tingut entre la ciutadania els crims del cap de setmana passat i demana no ignorar la sensació d'inseguretat que han generat.
1: Treballarem activament per revertir la percepció d'inseguretat que una part de la ciutadania té i que no volem ignorar ni minimitzar. La seguretat no va només de xifres, de dades.
0: I exigir anys de residència per atorgar ajudes socials als refugiats és discriminatori, segons el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
5: S'hi ha pronunciat arran d'un cas d'un sol·licitant d'asil a qui l'estat italià va retirar la prestació de renda garantida mínima i el va obligar a retornar els diners que havia rebut. Per fer-ho, va al·legar que feia menys de 10 anys que estava al país i que no complia la legislació italiana per accedir-hi.
0: Txell Vallespí.
2: El Tribunal Europeu rebutja de ple els arguments d'Itàlia. Recorda que la llei de la Unió no contempla l'estada mínima com a requisit per rebre ajudes socials i assenyala que tots els residents estrangers tenen dret al mateix tractament que els nacionals en aquesta matèria. La sentència europea podria posar en dubte el principi de prioritat nacional que Espanya recull en els pactes de govern de PP i Vox a Extremadura i a l'Aragó. Des d'Andalusia, el president de la Junta i candidat del PP a les eleccions andaluses, Juan Manuel Moreno Bonilla, carrega contra la prioritat nacional de Vox i la defineix com un eslògan buit de campanya.
3: Hay una ley de extranjería en vigor y todo lo que sea vulnerar esa ley, el Partido Popular no lo va a hacer nunca. Pero ni aquí, ni mis compañeros de Aragón ni de Extremadura.
9: Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I nou entrebanc en les obres de l'R3, que pot modificar el calendari previst.
5: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la construcció d'un mur a Montcada retarda el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via.
6: Una segona fase que ha de permetre escurçar el tram tallat. Ara és entre Montcada i la Garriga, i a la segona fase es limitaria entre Mollet, Santa Rosa o Parets i la Garriga. Al març va caure un mur de bala cimentera a la farxa de Montcada que s'ha de reparar del tot. Marc Genera, portaveu de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, ha explicat la importància que té recuperar el servei.
7: Els busos que fan parada a totes les poblacions són molt poc competitius respecte al tren. Han d'anar entrant i sortint de poblacions i això és molt costós.
6: La resta d'obres avancen segons el previst a l'estació de Parets, al viaducte del Congost, a la variant de les Franqueses i en diversos passos elevats inferiors. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquest mes d'abril ha estat el més càlid de la història a la península Ibèrica i pràcticament a tot el sud-est del continent europeu.
9: Segons el Servei sobre el Canvi Climàtic Copernicus, aquesta situació contrasta amb la part oriental del continent, on les temperatures registrades van ser inferiors. Pel que fa a la temperatura dels oceans extrapolars, la mitjana va assolir els 21 graus, la segona més alta registrada un mes d'abril. Copernicus recorda que hi ha previsions que els pròxims mesos es desenvolupi el fenomen del Niño, i això pot fer disparar enguany les temperatures del planeta. L'últim Niño es va registrar el 2024, quan la superfície del mar va assolir la temperatura més alta registrada mai un mes d'abril.
0: I als Estats Units, Israel carreguen contra Bèlgica perquè aquest país

0: Fiscalia veu un delicte de lesions a menors i un altre d'exercici il·legal de la medicina en aquests dos homes que circumciden sense tenir presumptament cap formació sanitària. Oficien els rituals a la ciutat flamenca d'Anvers, on hi ha una nombrosa comunitat de jueus ultraortodoxos. D'aquí un mes, el tribunal decidirà si van a judici. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I dia d'escrutini avui a les eleccions d'Escòcia i Gales i de les municipals parcials d'Anglaterra.
2: En global i segons les enquestes, aquests comicis portaran un canvi en el panorama polític al Regne Unit, que deixarà d'estar dominat pels partits laborista i conservador. A més, si es compleixen els pronòstics i els laboristes tenen una patacada electoral, poden reneixer en el partit els dubtes sobre la capacitat del primer ministre Keir Starmer de liderar la formació i el Regne Unit. De fet, alguna enquesta a peu d'urna ha vaticinat una pujada notable de la dreta populista. El partit Reform UK taneix el faraix.
1: Ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
3: Què tal, bon dia?
1: La primera.
3: I una vegada més, Shakira cantarà l'himne oficial del Mundial de Futbol. El tema es diu Dai Dai i el cantarà al costat del nigerià Burna Boy. El Mundial, recordem que es farà de l'11 de juny al 12 de juliol als Estats Units, a Mèxic i al Canadà. De moment només tenim aquest fragment que sentim i el tema sencer a partir de la setmana vent.
1: La segona.

0: Eric Clapton deixa el públic de Madrid sense vis després que una persona del públic li llancés un disc de vinil a l'escenari. Sembla que a l'artista de 81 anys això no li va fer gens de gràcia i va decidir marxar cap als camerinos sense tornar a aparèixer. Recordem que Clapton actuarà aquest diumenge al Palau Sant Jordi de Barcelona.
1: I la tercera? Avui.

0: la Festa Major de Lleida ho farà un espectacle amb més de 300 drons a la Seu Vella. Durant 4 dies hi haurà concerts de Mama Duixa, Selva Nua, Auxili o aquests que sentim, Banda Neon.
1: Maco són els drons, eh?
0: Maco, maco.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: Bon dia.
1: Atenció, bon dia. A la plantilla del Madrid abans del clàssic de diumenge. Valverde i Tchouaméni es barallen al vestidor i el club els obre expedient i Valverde acaba a l'hospital amb un traumatisme al cap.
2: Una nova baralla entre els dos jugadors. Ja van tenir un incident dimecres. Els dos jugadors es van enganxar durant l'entrenament amb constants picabaralles que van derivar en un enfrontament entre els dos. Segons el club, Valverde va acabar a l'hospital amb un traumatisme al cap. El jugador, per tant, queda fora de la convocatòria pel partit contra el Barça i estarà de baixa un mínim de 15 dies. Mbappé va fer una part de l'entrenament amb el grup i és dubte pel partit.
1: Des del Barça confien en tancar la temporada amb una victòria al clàssic de diumenge.
2: Dani Olmo, declaracions Esport 3.
3: És un objectiu real nostre, també volem arribar-ho, també a aconseguir, i per què no? És possible, o sigui que hem de guanyar tot fins al final i això és el que volem.
2: Dani Olmo, que parla dels 100 punts que vol aconseguir el Barça, Chesney va confirmar que vol continuar una temporada més al club i acabar el seu contracte.
1: L'Espanyol negocia la incorporació de Monchi a l'àrea esportiva del club.
2: Com a màxim responsable de l'àrea, a partir de la temporada que ve estaria l'estructura per sobre de l'actual director esportiu, Fran Garagarza, que continua de baixa. El Rayo Vallecano jugarà a la final de la Conference League, va guanyar el camp de l'Estrasburg 0-1. El Barça, que es classifica per les semis de la Lliga de Campions d'hoquei patins, va guanyar l'Sporting de Portugal 2-0 a la pròrroga i avui comencen les semis femenines amb el Vilassana Fraga. L'únic que perd un punt a les semis anada pel títol de la Lliga Femenina de Bàsquet i a la de Futbol Sala, Barça i Poso Múrcia es juguen avui al lideratge de la fase regular a dues jornades pel final.
1: Avui, a partir de les 11 del matí, de Catalunya Ràdio, ens acompanyaran Mercè Arànega i Magda Puyo, actriu i directora de La Meitat de l'Ànima, que aquesta setmana s'ha estrenat a la sala Atrium de Barcelona. Com cada divendres, també les recomanacions pel cap de setmana, la llista musical de Lluís Gavaldà, i ho rebatarem amb els temes i el concurs pendent. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui he pensat, aviam què us sembla, que un bon motiu per llevar-se pot ser mirar de fer una mica de consum cultural de quilòmetre zero, de proximitat. Ara que ve el cap de setmana. Està molt bé, anar a veure concerts al Palau Sant Jordi i teatre al Nacional, però no ens oblidem del que mola anar al teatre del poble o del barri o a veure un concert a una sala petita i descobrir coses, doncs això, petites, però que potser algun dia seran grans. Hi ha una màgia en aquesta mena de consum cultural de petit format que neix de la sensació que no només hi ets com a consumidor. Quan el lloc és petit i hi ha poca gent, el teu paper com a públic es torna

torna rellevant. Quan aplaudeixes, o quan crides, o quan rius, se sent de veritat, i l'artista ho nota, i d'alguna manera tu també passes a formar part de l'espectacle. I això al Palau Sant Jordi em sap greu, però no t'ho dona.

0: Hi ha 8 més cançons sobre les eleccions al Regne Unit.
1: Sí, encara s'està fent el recompte, ara ho deies, però Cambridge podria ser un dels llocs amb patacada més important per al Partit Laborista, i de Cambridge són els que sentim, els Katrina and the Waves i aquest temasso dels 80.

Sumes, els laboristes també podrien perdre per primera vegada en 100 anys, en cas que això passés, seria, governarien els independentistes, i això arriba amb una galesa il·lustre com és Bonnie Tyler, una mica fumuda de salut. Ahir va ser hospitalitzada d'urgència a Portugal i l'últim que s'ha explicat és que l'han hagut de posar en un coma induït.

mirarem, evidentment, el recompte a Escòcia, on tot apunta que han tornat a guanyar els nacionalistes, no se sap si per majoria absoluta o no. Amy McDonald és escocesa, amb aquest temasso també. Per cert, que McDonald canta sovint l'himne nacional d'Escòcia abans dels partits de la selecció.

0: En punt, 6:45. Titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes, que es veuen ahir a l'última de la fila?
1: No.
0: Llàstima.
1: Ja dormíem.
0: Sí. L'OMS assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia.
2: But I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak.
1: No és la Covid. L'Organització Mundial de la Salut no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
0: El que ho ha afectat arribarà diumenge al sud de Tenerife, i el govern espanyol assegura que els passatgers no tindran cap contacte amb la població local.
3: Alberto Núñez Feijóo discrepa de com s'està gestionant la situació i li respon al ministre Félix Bolaños.
4: Lo último que hace falta ante una crisis sanitaria es generar confusión. Nuestro país necesita que alguien ejerza el liderazgo. Queremos conocer los documentos sanitarios que avalen cada decisión y queremos conocer la opinión de los expertos y el nombre de los expertos.
5: Un mensaje de total tranquilidad y calma. Por supuesto que vamos a seguir con la seguida en tiempo real. Por supuesto que vamos a tomar las medidas que sean necesarias.
0: Aquí la denúncia per part dels sindicats de l'ensenyament que agents dels Mossos s'haurien infiltrat a una assemblea de docents encén els ànims.
1: Els Mossos no ho han negat explícitament. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP ho condemnen i exigeixen explicacions al govern. Anna R., diputada juntaire.
6: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció, senzillament són reunions per decidir doncs, les seves queixes, les seves accions, què els està passant, o els moments que estan patint amb l'educació.
0: En parlarem a l'Àgora del Matí amb Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Xavier Pellicer, diputat de la CUP. Intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units, que, segons Donald Trump, no suposa un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per un acord de pau.
7: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
3: Tot això mentre la justícia nord-americana es torna a pronunciar contra els arancels de Trump, ara li ha tombat l'anunciada taxa universal del 10%.
0: En llibertat, però amb mesures cautelars, la mare del nadó d'un mes presumptament maltractat.
1: L'Audiència de Barcelona sosté que no hi ha prou indicis que l'agredís, mentre que tot apunta que l'autor dels cops va ser el pare, i per això continuarà a la presó.
0: Nou entrebanc en les obres de l'R3 que pot modificar el calendari previst.
3: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la construcció d'un mur a Montcada endarrereix el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via.
0: I s'ha sabut de matinada que abril ha estat el més càlid de la història a la península i a tot el sud-oest de l'europeu, del continent.
1: Segons Copernicus, pel que fa a la temperatura dels oceans extrapolars, la mitjana va assolir els 21 graus, la segona més alta registrada un abril.
0: I Salut avança. Als 12 anys, la prevenció de les infeccions de transmissió sexual?
3: El departament renova així el model d'atenció als CAPs, que també integrarà la divulgació, la detecció i el tractament a pediatria. Rafael Ruiz, director estratègic d'atenció primària i comunitària.
8: Sí que el professional, si detecta algun tipus de red flag, no, bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora a les revisions elements relacionats amb l'esfera afectiva sexual.
0: Els 12 anys. I repassem ara les portades de la premsa. Avui amb l'antivirus, un dia més en totes les portades. Marc Jurado.
9: Sí, comencem a La Vanguardia, que explica que Sanitat obligarà els espanyols de l'Ondius a confinar-se en un hospital. El País, Espanya, negocia contrarrellotge a la repatriació en 22 països. Recordem que el creuer arribarà a les Canàries, on, segons el periódico, passaran un examen abans de baixar del vaixell. L'Ara mira la vessant internacional i titula que l'OMS crida la calma. Amb les paraules textuals, l'antivirus no és com la Covid. Ara bé, El Mundo és l'únic rotatiu que du un missatge a la línia inversa i llegim, els experts alerten, el contagi és més senzill de l'anunciat. Altres temes de portada, l'anfitrió del Papa espera a Barcelona, gran foto del rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, un dels llocs que visitarà el pontífex. L'Ara, però, explica en portada que l'Església xoca amb la ultradreta per la visita del Papa, es refereix, però, en aquest cas, a la visita del Papa als Estats Units. I també en portada, la mare del nadó, ara ho dèiem, queda en llibertat i el pare no, ho diu El Periódico, i tots els diaris recullen la baralla entre Valverde i Tchouaméni. El vestidor del Madrid, crisi, diu La Vanguardia, esclat violent, titula El País.
0: Avui les Borges Blanques es desperten amb 6 graus, al migdia arribaran els 23, i a Calella, al Maresme, n'hi ha 15, amb una màxima prevista de 19. De moment el cel és serè a bona part del país, però sembla que això durarà poquet. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Sí, hi ha una massa de núvols que està arribant pel sud de Catalunya. Al migdia tindrem el cel tapat i amb petits ruixats al sud i a l'interior, avui poca cosa pel que fa a la pluja. I demà dissabte al matí ja tindrem els primers ruixats a la costa i al prelitoral. A la tarda s'espera una tongada de pluja més general que pot regar tot el país. En canvi, diumenge farà més sol i pujarà la temperatura.
0: I després de l'enfrontament al vestuari del Madrid entre Valverde i Tchouaméni, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Massa sovint els culers patim aquella malaltia consistent en celebrar més les desgràcies del Madrid que no pas les nostres victòries. A mi això em fot molta ràbia, perquè fa de club petit i ressentit. Però, fillet meu, aquesta setmana ens ho podem permetre. I no només perquè diumenge vinent guanyarem la Lliga als merengues fotent-los una sonora botifarra davant dels nassos, sinó perquè el nostre rival passa unes hores realment putes. El fet que el vestuari blanc s'hagi convertit en un indret on la gent s'hostia amb molta alegria, cal sumar-hi el fet que el Madrid s'hagi passat molts anys volent fitxar una superestrella que, com sabia un tal Luis Enrique, té l'especialitat de desestabilitzar cada vestuari que toca. I tot això amb Florentino Pérez callat com un mort. Regalem-nos, doncs, el plaer d'admirar aquesta penosa sarsuela. I diumenge, oi tant, rematem-los.
0: Perdes avui, Caralies.
12: Bon dia, avui amb la música de The Cure i Boys Don't Cry. És que tal dia com avui, un 8 de maig, però de l'any 1979 es va publicar Three Imaginary Boys. Va ser l'àlbum debut de la banda. Tot i que va tenir una molt bona rebuda al Regne Unit, no va ser fins l'any següent, l'any 1980, quan amb el llançament d'una versió modificada de l'àlbum, la banda es va fer molt popular als Estats Units. Com us podeu imaginar, entre les cançons més destacades, per no dir la que més va funcionar, va ser aquesta que estem sentint, Boys Don't Cry. Tot i el bon resultat del disc, Robert Smith, el líder de la banda, no li va agradar gens el so que tenia. De fet, aquesta versió de Boys Don't Cry ho deixa ben clar el poc temps en què van haver d'enregistrar-lo i la inexperiència en la producció. És per això que Robert Smith mai l'ha considerat el disc debut de The Cure.
0: I amb què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
12: Doncs mira, amb l'Arnau, és un noi que ha marxat uns mesos a Austràlia. Al llarg d'aquests mesos hem anat parlant amb ell perquè ens expliqués com li anava l'experiència, i ara ja torna i sembla que alerta amb el cor curat. Jo tinc ganes de preguntar-te una cosa. T'has enamorat o no t'has enamorat?
13: La resposta és no, la veritat.
14: Oh.
13: He conegut a molta gent, però no m'he enamorat. No m'he enamorat. I no m'he liat amb ningú.
12: No m'ho diguis.
13: Quan vaig arribar aquí a Austràlia, vaig sortir d'una ruptura, i llavors m'ha anat molt bé aquest procés d'estar aquí a Austràlia.
0: Precisament.
13: Per conèixer més a mi mateix, per conèixer molta gent, i per... Bueno, per desavair-me una miqueta de la ruptura, també. M'ha anat molt bé per aquest procés, també, perquè són 6 mesos, que és el temps d'això que et duré la post-ruptura, i, bueno, m'ha anat molt bé, la veritat, aquesta època. Sí.
12: Ai, però hauríem d'haver fet una miqueta d'una cosa... Una alegria...
0: No passa res. No poseu tant focus a les coses que no són importants. Més importants a la vida.
12: Jo sempre ho dic, que amb una miqueta d'alegria les coses passen millor.
0: Has estat 7 anys de sequera i ara que
12: estàs dient, cau
0: 4 gotes...
12: Però ja estàs dient, és que 7 anys de sequera. Porto 4 anys de la meva vida que molt bé, anant, tornant, estones pujant, d'altres
0: baixant. Anaves a fer monjo ja, no sabies si què fer.
12: Sí, amb els frailes, sí, clar.
0: On són festes avui?
12: Doncs mira, arrenquen les festes de maig a Badalona, a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila, hi haurà el pregó a càrrec d'Enriqui Rubio. A les 8 també a la plaça de la Vila.
0: On juga el Enriqui Rubio? Badalona.
12: Pues a Badalona, amb els de Badalona. Estavers, aquells.
0: Sí.
12: A la plaça de la Vila hi haurà el concert de la Reina del Pop, el tribut de l'Oreja de Van Gogh, i alerta, un 9:15, nit del mono, música i cercavila, i a les 10 del vespre, al Passeig Marítim, concert amb els catalans.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
15: Doncs un vídeo d'uns veïns a la regió de Ravenna, Itàlia, que estan esverats per una invasió de paons reials.
16: Un vero urlo y esa esperazione.
15: Es veu que el poble de Punta Marina, la colònia de paons, ha augmentat i molt. Hi ha moltíssimes protestes perquè es veu que s'estan fent mal bé els jardins, perquè s'estan cagant, doncs, per allà al mig, criden tota la nit, i segons la policia de la zona, en aquest poble que té 3.000 habitants, hi hauria entre 100 i 120 exemplars.
17: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
18: Avui hem rebut el missatge d'Adela Caamaño, de Girona. Al matí de Catalunya Ràdio hem seguit el seu cas després que durant anys hagi estat amenaçada de desnonament del seu pis del barri vell, que la propietat de l'immoble volia vendre. Durant mesos ha conviscut amb l'amenaça de quedar-se al carrer, però finalment ha pogut accedir a un pis de protecció oficial gestionat pel patronat de la Santa Creu. L'Adela celebra el desenllaç, però lamenta les situacions de pèrdua d'habitatge que pateix la gent gran i també l'evolució del barri vell de Girona.
19: No és el barri tan còmode com era abans.
14: Té molts restaurants i molts serveis per turisme. Molt vulnerables que som. I en aquest moment la propietat, que té tant de poder, té tanta influència social als propietaris, als rentistes, que passa per davant d'una necessitat humana, doncs, que és de tenir un sostre.
17: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
19: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
15: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Aquest matí el petroli de Brent torna a enfilar-se per damunt dels $100. Els parquets asiàtics a aquesta hora registren pèrdues. La borsa de Hong Kong cau un 1,22%, la de Seúl i Tòquio un 1%. A Europa i els principals índexs també van tancar amb descensos de l'1%. L'IBEX 35, però, va tancar gairebé pla i manté els 18.000 punts. I ahir a Nova York el Dow Jones i el Nasdaq també van acabar la jornada tenyits de vermell amb caigudes d'un 0,60 i un 0,13%. Escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrella.
20: Fa bo i la brasa ja està encesa. A Bonpreu i Esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A Bonpreu i Esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
21: Arriba la 14a edició de Curt Circuit, el cicle que fa vibrar les sales de tot el país amb concerts únics, íntims i propers. Artistes emergents i consolidats a sales d'arreu del territori català durant tot l'any. Descobreix la programació i compra les entrades a curtcircuit.com. Vine i gaudeix de la música com mai.
22: Fes-te entendre amb mi, Di.
23: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
22: Crec que m'he enamorat.
23: Normal, amb aquests preus.
22: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada, 4,55 al mig quilo.
23: I la banana a 0,99 el quilo. Aldi.
22: Que poc que costa comprar bé.
24: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
25: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
26: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
25: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
17: El suplement, amb Roger Escapa.
25: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
27: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
17: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
1: L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid.
3: I afegeix que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, recorda que fins ara tots els confinats per antivirus mantenien un contracte estret.
28: None of the remaining passengers or...
29: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
3: El creuer Ondius arribarà diumenge a mig matí al sud de Tenerife. Finalment, el vaixell es quedarà fondejat i cap passatger desembarcarà fins que hagin arribat els avions que els repatriaran. El govern espanyol assegura que els passatgers no tindran cap contacte amb la població local. Així ho ha explicat Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
30: Todos estos dispositivos se están conformando en zonas donde van a estar absolutamente aislados de la población civil. Esto lo digo para que los hombres y mujeres que están en Canarias tengan la absoluta tranquilidad de que no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto.
3: A bord hi van 144 passatgers de 24 nacionalitats. De moment, tots els passatgers són asimptomàtics.
1: Quatre sindicats de l'educació denuncien que agents dels Mossos d'Esquadra es van infiltrar en una assemblea de docents.
3: Són els quatre sindicats que mantenen les vagues i estaven preparant les jornades de protesta. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern. Sentim Anna R. de Junts i Jessica Albiach dels Comuns.
6: És inexplicable inacceptable i inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
0: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
3: Els Mossos afirmen en un comunicat que treballen segons la legislació vigent i que tant la policia com la Conselleria d'Interior donaran les explicacions necessàries als grups parlamentaris.
1: I Donald Trump assegura que l'intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units no suposa un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per un acord de pau.
3: Segons Teheran, la flota nord-americana ha trencat la treva a l'estret d'Hormuz i l'Iran hi ha respost. Pels Estats Units, la versió és exactament la contrària. A les portes de la Casa Blanca, Trump diu que el dia que es trenqui la treva serà fàcil adonar-se'n.
2: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
3: Tot això quan la justícia dels Estats Units ha tombat els aranzels universals al 10% que havia posat Donald Trump. La justícia considera que el president dels Estats Units no pot prendre una d'aquestes decisions de manera unilateral. És el segon cop judicial al pilar de la política comercial de Trump.
1: Més notícies. A partir del 18 de maig es podran fer pagaments amb Bizum a comerços físics i a restaurants.
3: Malgrat que la seva implementació serà progressiva, s'espera que a finals d'any es pugui pagar amb Bizum arreu de la Unió Europea.
1: Roger Santaló.
4: Europa vol que es pagui amb Bizum per guanyar en sobirania econòmica respecte als Estats Units, que controlen la targeta a través de Visa o Mastercard. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
5: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Si volem una Europa competitiva, tindrà que ser una Europa que també tingui bastant poder sobre les dades que, a més, genera.
4: Però alguns comerços esperaran a fer-ho servir perquè dubten que els pagaments siguin tan ràpids com amb la targeta. Albert Antoni Joan és membre de la Junta de Comèrtia.
7: No deixa de ser un moment en el qual el client no està disfrutant el moment de pagament i, a més, això pot provocar cues a les caixes.
4: Els clients de CaixaBank i Banc Sabadell seran dels primers que podran pagar amb Bizum a partir del 18 de maig i s'espera que a finals d'any arribi a tothom. Roger Santaló, al Matí de Catalunya Ràdio.
1: La Unió Europea prohibirà a partir de finals d'any els sistemes d'intel·ligència artificial que manipulen imatges de persones reals per fer-les aparèixer despullades sense el seu consentiment.
3: Aquest veto arriba després de l'escàndol provocat a principis d'any per la difusió massiva de fotos de dones nues a la xarxa social X i que fins i tot va afectar la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. L'eurodiputada sueca Arva Kokalari ha negociat la llei que impedirà que això torni a passar.
8: We are not accepting that kind of...
9: No acceptem aquest tipus de nuesa. Sabem que això ha estat un problema i un problema creixent i crec que tothom és conscient del que va passar a Grok i a X ara fa un temps.
3: A més, qualsevol foto o vídeo produït amb intel·ligència artificial haurà d'estar clarament identificat. La Unió Europea és el primer lloc del món que regula això, la intel·ligència artificial.
1: Salut avança els 12 anys a la prevenció de les infeccions de transmissió sexual, les ITS.
3: La mesura forma part del nou model integral d'atenció a les ITS als CAPs davant l'augment sostingut de casos entre els joves.
1: Cèlia Forment.
10: El departament reforçarà la formació dels professionals d'atenció primària i desplegarà experts territorials. Rafael Ruiz és el director estratègic d'atenció primària i comunitària.
11: Sí que el professional, si detecta algun tipus de red flag, no, bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora a les revisions elements relacionats amb l'esfera afectiva o sexual.
10: També es potenciarà la prevenció als instituts. La clamídia continua sent la ITS més freqüent a Catalunya, amb la meitat dels diagnòstics, seguida de la gonorrea, que representa 4 de cada 10 casos. Tot i això, durant el 2024, l'increment de contagis s'ha moderat fins al 5%. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I la multinacional Majorel, que ofereix serveis d'atenció al client i de moderació de continguts digitals, vol acomiadar 347 treballadors a Barcelona.
3: La xifra representa el 60% de la plantilla a la ciutat. La majoria de treballadors són moderadors de contingut per a TikTok i part de la seva feina s'automatitzarà, segons ha explicat la portaveu del sindicat Usoc, en part d'ell.
12: Entenem que està duent a terme algun tipus de procés per al qual no requereix tant personal com tenia actualment. Tenen algun tipus d'automatització, doncs, que permet filtrar alguns vídeos i ells veien el segon pla, no? És a dir, veure si, doncs, en aquests vídeos hi havia violència.
3: Majorel justifica l'expedient de regulació per motius econòmics, organitzatius i productius.
1: I la crònica cultural avui la comencem a Venècia, on unes 200 persones van assistir ahir a la inauguració del pavelló català en la 61a edició de la Bienal d'Art Martaviana.
10: La proposta d'enguany és la instal·lació Paper Tears de l'artista Clàudia Pagès.
1: Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
13: El projecte de l'Institut Ramon Llull ha congregat a Venècia galeristes, artistes, comissaris i altres figures clau del sector, encapçalades per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que en declaracions a Catalunya Ràdio va celebrar així la presència catalana a la Bienal.
14: La cultura catalana dialoga d'igual a igual amb la resta de cultures del món. Fa molts anys que som presents a Venècia i som presents i se'ns espera.
13: La instal·lació de Clàudia Pagès explora el passat i el present de violència a la Mediterrània a través de les filigranes o marques d'aigua medievals que es conserven al Museu Molí Paperer de Capellades. Des de Venècia, Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara, teatre, Nausica Bonin protagonitza l'autora de la dramaturga britànica Ella Hickson, dirigida per Anna Serrano.
10: El muntatge que s'ha estrenat avui al Lliure de Gràcia, aborda els mecanismes de poder del patriarcat en l'àmbit del teatre i de la creació.
1: Barcelona, Montse Pujol.
15: Nausica Bonin protagonitza aquest muntatge que, segons l'autora britànica Ella Hickson, no busca la comoditat de l'espectador, sinó que el confronta amb relacions de poder i jerarquies. Bonin ha explicat a Catalunya Ràdio que l'autora posa sobre la taula totes aquestes qüestions sense intentar donar respostes.
16: Elles qüestionen si també és un tema molt estructurat, no? Molt patriarcal, molt des d'un lloc molt racional i poc instintiu, i crec que justament el que fa Ella Hickson és intentar obrir tot aquest ventall de possibilitats més enllà de la racionalitat i més enllà de la raó, i crec que justament és una obra que no dona respostes, sinó que obre moltes preguntes.
15: Completen el repartiment del muntatge David Selves, Javier Beltrán i Ravina Raventós. Montse Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara premis.
18: En defensa de companys.
1: El podcast En defensa de companys de Catalunya Ràdio guanya el Premi Sonor al millor podcast de narrativa no ficció. Els guardons que premien els millors podcasts en català han reconegut també la comunicadora Carla Rubio com a millor podcaster.
10: En defensa de Companys recupera per primer cop la veu de l'advocat militar que va defensar el president Lluís Companys el 1940. Aquests premis sonor els atorga la Mira, Catalunya Ràdio, la Xal, la xarxa audiovisual local i IB3.
1: I Marta Platel ha guanyat el Premi Fernando Lara de novel·la amb una història de traïcions.
10: L'escriptora barcelonina ha guanyat el premi dotat amb 120.000 euros amb El baile de les criades, una història, com dèiem, de traïcions, passions prohibides i identitats ocultes. La novel·la està ambientada a la Barcelona del 1941, una ciutat vençuda i dominada pel jou franquista, segons ha explicat la mateixa guanyadora del premi.
1: I música. Perquè la 7a Simfonia de Beethoven inaugurarà el 2 d'octubre la nova temporada de l'Auditori.
10: La programació inclourà a prop de 500 concerts i 4 festivals, i el nou director de la institució, Víctor Medem, destacava així quin és l'objectiu principal.
19: Tot el que ja feia l'Auditori, posar-ho més en valor. És a dir, l'OBC estava tenint un desenvolupament molt important, però el que jo li vull donar és una major centralitat. Igual que la música de cambra, fan molts concerts de música de cambra, però en un format potser, o amb gèneres més segmentats. I nosaltres el que volem és dir, no, fem una temporada única. La idea és potenciar allò que hi ha.
10: La nova temporada també acollirà orquestres i directors internacionals com Gustavo Dudamel, que dirigirà la Filarmònica de Nova York al costat de l'Orfeo Català.
1: I els esports, Robert Prat.
20: Valverde es baixa pel clàssic contra el Barça després de barallar-se amb Tchouaméni. L'incident entre els dos fora del camp va acabar amb el jugador uruguaià a l'hospital amb un traumatisme al cap i un mínim de 15 dies de baixa. El club els ha obert un expedient, mentre que l'Espanyol negocia la incorporació de Monchi a l'àrea esportiva.
1: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
21: Amb la segona plantilla més modesta de tots els clubs i disputant la primera temporada en la màxima categoria després d'uns quants anys en segona, l'objectiu era simplement mantindre's, però a vegades la vida te sorprèn. El Thun ha fet història i s'ha proclamat campió de la Superliga, la màxima categoria del futbol suís. A més, ho ha fet amb 14 punts de diferència sobre el segon, amb més victòries que cap altre equip, sent també el més golejador i el que menys gols ha encaixat. I en les files d'aquest equip hi juga Genís Montolio, un defensa català que d'estar a punt de deixar el futbol quan se passejava sobrevivint pels camps de segona B, ha passat a ser campió de Lliga i a disputar la Champions la pròxima temporada. Els èxits dels esportistes i clubs més modestos mos recorden millor que res l'essència de l'esport.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
22: Sol, platja,
6: viatge a una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
17: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia, i ara mateix tenim 5 graus a Puigcerdà, 7 a Sant Guim de Freixenet i 10 graus a Rubí. Fa fresca. Avui el cel quedarà ennuvolat, per tant les temperatures quedaran bastant frenades. Ara mateix el cel és serè encara, però arriba una massa de núvols pel sud i per ponent, que fins i tot durant el migdia, tarda, deixarà alguns primers ruixats al sud, també a les comarques de l'interior, però avui seran molt dispersos i poca cosa en general. Demà, en canvi, sí que tindrem una tongada de pluja més destacable. Al matí ja alguns primers ruixats a la costa de Barcelona i de Tarragona. A la tarda, tots aquests ruixats, de fet, la pluja es farà més general i pot afectar en qualsevol punt del país. Demà baixarà la temperatura i, en canvi, diumenge farà més sol.
22: A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
23: Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard.
24: No.
23: Et surt de dins això de...
25: Necessito vacas.
23: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans per si el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
26: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
27: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
28: A 8:45 obrirem l'àgora parlant de la baralla al vestuari del Madrid entre Valverde i Tchouaméni a les portes del clàssic Barça-Madrid. Ho analitzarem amb Emilio Pérez de Rozas.
29: Tot seguit parlarem de la denúncia que han fet els sindicats d'ensenyament que asseguren que els Mossos es van infiltrar en una assemblea de docents. Entrevistarem la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
28: A partir de les 9, analitzarem les novetats del brot d'antivirus amb l'enviada especial de Catalunya Ràdio a Tenerife i amb la portaveu del Sindicat dels Treballadors del Port de Tenerife, Elena Ruiz. També tractarem l'absentisme a les universitats. En parlarem amb estudiants, amb la professora de Ciències Polítiques de la Pompeu Fabra, Marta Pascal, i amb el secretari adjunt de la UB, Lluís Madí.
29: I a les 11 ens endinsarem en l'obra teatral La meitat de l'ànima, amb la directora Magda Puyo i l'actriu Mercè Arànega.
28: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Tema pendent, vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
30: Com que ja s'han anunciat els actes públics que farà el papa de Roma durant la seva visita a Catalunya, ahir a temes pendents el vam trucar per comentar-los.
31: ¿Cómo están por allá?
30: Bien, bien.
31: Un saludo de León para todos ustedes. No.
1: L'hem interromput, sí.
30: Estava fent una secció, molt estem, truquem un altre rato.
31: Papa l'americano.
1: Pues té ganes de venir.
31: De viajar para allá, de conocer el país.
30: Bueno, aviam el país. Jo diria que no veurà gaire més cosa que Montserrat, Sagrada Família, Montjuïc i la presó.
1: I el Raval.
31: Visité ver el Nou Camp, también quiero ir a PortAventura, unas compras en la Roca Vila, según me recomendó su presidente.
30: Ho va fer ell, la Roca Vila ja la va construir Salvador Illa, Mahó.
31: También solicité visitar la sede de Semen Cardona.
30: Ah, Semen Cardona, que és allà on...
1: Avui, a partir de les 12, més temes pendents. Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això els donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixenet.
32: Avui és un bon dia per recomanar-vos el llibre La vegada la canadenca del Ferran Ayza, publicat per 1984 fa uns quants anys. La vegada la canadenca és la fita per la qual vam aconseguir les jornades de treball de 8 hores i, a més, és una molt bona reivindicació dels drets laborals tant a Catalunya com a la resta del món. Ho dic perquè la setmana vinent comença un cicle de vagues educatives. Al País Valencià els mestres, els professors han començat una vaga indefinida. Els metges fa temps que es queixen. No ho sé, estem en un moment on potser ens cal recordar que els drets laborals es guanyen lluitant. Que tingueu un bon dia.
1: I el segon, la Maria Nicolau.
33: Avui és un bon dia per tenir paciència. Encara no han acabat de venir els estornells. I com tothom sap, els estornells venen per fotre's les cireres. Per tant, encara no hi ha cireres. No cal que pengeu a les xarxes fotografies i exclamacions exclamacions d'indignació quan les trobeu al mercat a 65 euros el quilo. Això no és preu de menjar, això és tarifa de miracle. Aquí les cireres maduren al ritme del braç en màniga curta. Els primers braços cremats pel sol perquè no semblava que piqués tant són els que ens avisaran. Sí.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Estem a punt de començar un cap de setmana que, pel que fa al temps, es presenta amb dues cares. La primera, la pluja. I l'altra, el sol. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Sí, bon dia. La cara de la pluja. Demà dissabte al matí ja tindrem alguns primers ruixats a la costa, entre Barcelona i Tarragona, i a la tarda ens arriba una franja de pluja general que pot regar tot el país. En canvi, diumenge farà més sol i la temperatura tendirà a recuperar-se. I mentre no arribi el cap de setmana, avui divendres començarem el dia amb sol, però també seria ennuvolant i tindrem petits ruixats al sud i a l'interior, però avui amb molt poca pluja.
0: Avui pendents de les Canàries. A Tenerife continuen els preparatius a contrarrellotge per rebre d'aquí a 48 hores el creuer amb brot d'antivirus. Mentrestant, segueixen els esforços per intentar que els contagis no s'estenguin més, ara que sabem que hi ha com a mínim una hostessa de vol que es va infectar fora del vaixell. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, admet que poden sortir més casos, però insisteix en fer una crida a la calma.
2: But I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship. There's a confined area. We have five confirmed.
0: No estem davant d'un nou coronavirus, afirma la directora de Prevenció d'Epidèmies i Pandèmies de la OMS. Avui serem a Tenerife amb els enviats especials de Catalunya Ràdio i la idea és que el creuer no toqui a port i que els passatgers, quan desembarquin, vagin directament a l'aeroport per tornar als respectius països. I avui La Vanguardia assegura que el Ministeri prepara instruments legals per obligar a 14 espanyols, els 14 espanyols, a confinar-se, encara que no ho vulguin. I a l'Orient Mitjà, l'Iran i els Estats Units han intercanviat atacs aquestes últimes hores. Washington ha bombardejat instal·lacions militars iranianes. L'ofensiva de Teheran ha estat atacar vaixells de guerra a la zona d'Hormuz. Tot i això, Donald Trump manté que l'alto el foc i les negociacions continuen vigents. Just avui, fa un mes que es va decretar la treva. I la relació entre professors i el govern s'enverina encara més després que diversos sindicats denunciessin la infiltració dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. Avui en parlarem amb Yolanda Segura, de l'USTEC, i Xavier Pellicer, de la CUP. L'oposició reclama explicacions al govern. Sentim Junts i Esquerra Republicana.
3: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
4: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
0: Els Mossos no han desmentit la informació, però sí que han aclarit que sempre actuen segons la llei i les seves competències. I quan falten dos dies perquè el Barça pugui guanyar la Lliga al Camp Nou contra el Real Madrid, avui analitzarem també aquesta crisi interna inèdita de l'equip blanc.
5: Arbeloa estará puesto ahí también para algo, además de para dirigir partidos. Oye, si estás viendo lo que se está cociendo, que lo estás viendo, como lo estaban viendo los compañeros y ahora nos van a contar, a la caseta o a tu casa o al vestuario y evitas lo que ha pasado luego. Que, pues, no estoy diciendo que la culpa la tenga Arbeloa, la culpa la tiene los dos jugadores que por eso les ha abierto expediente al Real Madrid, pero sí.
0: A la capital espanyola van plens de la baralla entre Tchouaméni i Valverde, que va acabar amb l'Uruguai a l'hospital. L'As titula, avui en portada, crisi sense precedents. I el Marca, una altra baralla i la imatge per terra. Per cert, parlant d'esports, Shakira tornarà a ser la protagonista de la cançó del Mundial de Futbol dels Estats Units, de Mèxic i el Canadà. Es diu Dai Dai.

0: Després del Waka Waka del 2010 a Sud-àfrica, aquest cop el tema es diu Dai Dai i el canta al costat del nigerià Burna Boy. Ho ha anunciat a la mateixa Shakira a les xarxes i no n'ha penjat aquest fragment que estem sentint. El tema sencer serà a partir de la setmana vinent. Tot això avui que a Tortellà, a la Garrotxa, el sol ha sortit a les 6 i 36 minuts i a Llimiana, al Pallars Jussà, es pondrà a les 9 i 3 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a 8:45 a l'Àgora del matí comentarem l'actualitat amb Ferran Espada, Arturo Puente, Milagros Pérez Oliva i Jordi Cominal. Els titulars ampliats del dia amb Sílvia Solana, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Cap contacte.
3: El creuer Ondius arribarà diumenge a mig matí al port de Granadilla, al sud de Tenerife. El govern espanyol ha preparat un dispositiu per tal que la tripulació no arribi a tocar terra i els passatgers no entrin en contacte en cap moment amb la població de l'illa.
0: Madrid, Paula Brujats.
4: Se'ls traslladarà del creuer amb llanxes fins al port i després amb cotxes aïllats cap a l'aeroport. És un trajecte de només 10 minuts i no hi haurà cap risc de contagi, garanteix Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
5: No va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto. No van a salir del barco hasta que no esté el avión que les va a llevar a sus países de destino.
4: A bord hi van 144 passatgers de 23 nacionalitats i cada país s'ha d'encarregar de recollir-los. Si algun no ho fa, Països Baixos haurà de fer els trasllats finals. De moment, tots els passatgers són asimptomàtics i les autoritats espanyoles estudien si desinfectaran el barco a les Canàries abans que salpi definitivament cap als Països Baixos. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Puja el to.
6: El PP contra la gestió del govern espanyol en aquesta crisi sanitària. Parla de caos absolut i fent campanya des d'Andalusia, Alberto Núñez Feijóo reclama tots els detalls tècnics de les decisions que s'han pres i es van prenent.
7: Queremos conocer los documentos sanitarios que avalen cada decisión y queremos conocer la opinión de los expertos y el nombre de los expertos que han contado con ellos para gestionar esta crisis.
8: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va parlar ahir a última hora amb el president canari, Fernando Clavijo, un Clavijo que avui mateix analitzarà amb l'ambaixada dels Països Baixos les properes passes.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio serem també en directe a Tenerife amb David Mendoza, l'assistència tècnica, i amb Mònica Mas. Mònica, bon dia.
9: Bon dia. El port de la Granadilla és un port quasi en desús i l'aspecte que ens ha donat és d'un port pràcticament fantasma. És una zona industrial de l'illa i hem vist en total 3 vaixells únicament atracats. Per tant, deduïm que té molt poc trànsit marítim. Sembla, doncs, l'escenari ideal per fer aquesta operació de repatriació dels passatgers de l'Ondius. Però com ja fa dies que sentim, el govern canari no ho veu així i espera encara una explicació clara de la Moncloa de per què no s'ha fet aquesta repatriació a Cap Verd. Alfonso Cabello és el portaveu del govern de les Canàries en declaracions al Catalunya Nit.
10: Aquellos pasajeros que estaban en un estado más delicado bajaron del barco, fueron al aeropuerto y fueron trasladados en aviones medicalizados. Nosotros lo que defendíamos era si eso se puede hacer con esos que son los que peor están, ¿por qué no con el resto?
9: Mònica Mas i David Mendoza pel matí de Catalunya Ràdio des de Tenerife.
0: Protocol.
3: El Confidencial explica que la Policia Nacional ha enviat a tots els seus agents instruccions per com actuar davant d'aquest virus. Considera com a possibles espais de risc, habitatges abandonats, poc ventilats o bruts, o també on hi hagi presència d'arrossegadors o acumulació de brossa.
6: En aquestes situacions es recomana als agents fer servir mascaretes, guants i protecció ocular. També evitar escombrar, aixecar pols o posar en marxa ventiladors o aparells d'aire condicionat.
0: Infiltrats.
8: 4 sindicats han denunciat que 2 agents dels Mossos d'Esquadra es van infiltrar en una assemblea de docents a Barcelona en què es preparaven noves jornades de protesta. Hauria passat dimecres a l'Institut Pau Claris de la capital catalana. En un comunicat critiquen la poca qualitat democràtica, diuen, del govern.
3: Lluny de negociar, afegeixen les prioritats del departament. Són espai espiar el personal educatiu i un pla pilot per posar policies als centres. L'oposició ja ha reclamat la compareixença de la consellera Niubó al Parlament. Els Mossos s'han limitat a dir que totes les seves actuacions són legals i que donaran les explicacions que calguin.
0: Comptant vots.
6: Dia d'escrutini avui de les eleccions d'Escòcia i Gales i de les municipals parcials a Anglaterra.
0: Anem en directe a Londres. Quim Olivares, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Segons les enquestes, aquests comicis poden portar canvis en el panorama polític britànic.
11: Sí, els laboristes del primer ministre Starmer han patit, de moment, una derrota important en les eleccions locals parcials d'ahir a Anglaterra. Això pot erosionar encara més el futur del primer ministre. Encara que només s'han escrutat un terç dels 5.000 regidors locals que es triaven, el partit laborista hauria perdut suport en regions del centre i del nord d'Anglaterra i en alguns districtes de Londres. De moment, el gran beneficiari seria el partit anti-immigració de Reform UK.
0: I quan està previst que coneguem els resultats oficials? socials, Quim.
11: Mira, al llarg del dia d'avui, pel que fa a les locals angleses, però en el cas de les eleccions al Parlament d'Escòcia i Gales, el recompte encara no ha començat i els resultats oficials podrien arribar demà.
0: Doncs ho anirem seguint aquestes últimes hores. Gràcies, Quim. Fins ara.
11: Vinga, bon dia.
0: Intercanvi.
3: D'atacs entre l'Iran i els Estats Units, les dues parts acusen l'altra d'haver començat les hostilitats, segons Teheran. La flota nord-americana ha trencat la treva atacant un petrolier i un mercant iranians.
6: Mentre que Washington assegura que ha estat l'Iran qui ha llançat un atac contra els vaixells de la Marina amb drons, míssils i llanxes ràpides, però han repel·lit l'agressió i han destruït totes les armes enemigues. Donald Trump afirma que, tot i això, la treva segueix en peu.
2: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
0: Nou cop
8: de la justícia dels Estats Units als aranzels de Trump. El Tribunal Comercial Nord-Americà ha tombat la taxa universal del 10% després que el Suprem ja hagués declarat il·legals els aranzels recíprocs. Washington segurament recorrerà aquesta decisió, però si s'acabés ratificant, podria haver de tornar els diners cobrats il·legalment.
0: Discriminatori.
3: Amics del debat sobre la prioritat nacional en els pactes entre PP i Vox, arriba una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que assegura que exigir anys de residència per atorgar ajuda social als refugiats és discriminatori.
4: El Tribunal Europeu rebutja de ple els arguments d'Itàlia, recorda que la llei de la Unió no contempla l'estada mínima com a requisit per rebre ajudes socials i assenyala que tots els residents estrangers tenen dret al mateix tractament que els nacionals en aquesta matèria. La sentència europea podria posar en dubte el principi de prioritat nacional que Espanya recull en els pactes de govern de PP i Vox a Extremadura i a l'Aragó. Des d'Andalusia, el president de la Junta i candidat del PP a les eleccions andaluses, Juan Manuel Moreno Bonilla, carrega contra la prioritat nacional de Vox y la defineix com un eslògan buit de campanya.
12: Hay una ley de extranjería en vigor y todo lo que sea vulnerar esa ley, el Partido Popular no lo va a hacer nunca. Pero ni aquí, ni mis compañeros de Aragón ni de Extremadura.
4: Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Prohibirà.
6: La Unió Europea a finals d'any els sistemes d'intel·ligència artificial que manipulen imatges de persones per fer-les aparèixer despullades sense el seu consentiment. A més, qualsevol foto o vídeo produït amb intel·ligència artificial haurà d'estar clarament identificat. L'eurodiputada sueca Arva Kokalari ha negociat la llei.
13: We are not accepting that kind of...
14: No acceptem aquest tipus de nuesa. Sabem que això ha estat un problema i un problema creixent i crec que tothom és conscient del que va passar a Grok i a X ara fa un temps. A while ago.
0: 12 anys.
8: Salut avançarà fins a aquesta edat, fins als 12 anys, la prevenció de les, infeccions de transmissió sexual, una mesura que s'ha pres davant l'augment sostingut de casos entre els més joves.
4: El departament reforçarà la formació dels professionals d'atenció primària i desplegarà experts territorials. Rafael Ruiz és el director estratègic d'atenció primària i comunitària.
15: Sí que el professional, si detecta algun tipus de red flag, no, bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora a les revisions elements relacionats amb l'esfera actiu sexual.
4: També es potenciarà la prevenció als instituts. La clamídia continua sent la ITS més freqüent a Catalunya, amb la meitat dels diagnòstics, seguida de la gonorrea, que representa 4 de cada 10 casos. Tot i això, durant el 2024, l'increment de contagis s'ha moderat fins al 5%. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'abril més càlid.
3: El mes passat ha estat el més càlid de la història a la península Ibèrica i pràcticament a tot el sud-oest del continent europeu. Segons el Servei sobre el Canvi Climàtic Copernicus, que hem conegut aquesta matinada, aquesta situació contrasta amb la part oriental del continent, on les temperatures van ser inferiors.
0: Llibertat amb cautelars.
6: Per la mare del nadó d'un mes presumptament maltractat, l'Audiència de Barcelona l'ha deixat sortir de presó després de comprovar el telèfon i les cerques que feia a internet. El pare sí que continua entre reixes.
0: Maria Núria Rebella.
16: La dona va fer cerques a internet preocupada per la brusquetat amb què la seva parella tractava el fill. Els Mossos, al seu historial de Google, hi han descobert frases com ara: la meva parella no tracta bé el nadó, es posa nerviós i crida amb el nen a coll. També consulta relacionades amb els problemes de salut i hematomes del fill. Per tant, era coneixedora de la situació i caldrà veure si va incórrer en un delicte d'omissió. Un altre element que explica la disminució d'indicis és el que ha afirmat una testimoni. Diu que l'home sacsejava el nadó, li tapava la boca quan plorava i era molt brusc quan li donava el biberó. En canvi, de la mare no en diu res. Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Entrebancs.
8: A les obres de la R3, cosa que pot allargar el calendari de detalls. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la construcció d'un mur a Montcada retarda el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via.
17: Una segona fase que ha de permetre escurçar el tram tallat. Ara és entre Montcada i la Garriga i a la segona fase es limitaria entre Mollet, Santa Rosa o Parets i la Garriga. Al març va caure un mur de bala cimentera a la farxa de Montcada que s'ha de reparar del tot. Marc Generes, portaveu de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, ha explicat la importància que té recuperar el servei.
18: Els busos que fan parada a totes les poblacions són molt poc competitius respecte al tren, han d'anar entrant i sortint de poblacions i això és molt costós.
17: La resta d'obres avancen segons el previst a l'estació de Parets, al viaducte del Congost, a la variant de les Franqueses i en diversos passos elevats inferiors. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Preocupació.
3: A les universitats catalanes per l'absentisme a les aules. Fa uns dies explicàvem a Catalunya Ràdio que la UAB s'enfila fins al 40% en algunes assignatures. Ara un degà de la Pompeu Fabra ha enviat un correu als estudiants en què lamenta la seva falta d'implicació.
6: Avui a l'hora del matí, a partir de 9:45, visitarem la UPF per parlar-ne amb els estudiants. Ho abordarem també amb Marta Pascal, professora d'universitat, i amb Lluís Medit, secretari general adjunt de la UB.
0: Inaugurat.
8: El pavelló català a la Bienal d'Art de Venècia, la proposta d'enguany és la instal·lació del Paper Tears de l'artista Clàudia Pagès.
19: El projecte de l'Institut Ramon Llull ha congregat a Venècia galeristes, artistes, comissaris i altres figures clau del sector, encapçalades per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que en declaracions a Catalunya Ràdio va celebrar així la presència catalana a la Bienal.
20: La cultura catalana dialoga d'igual a igual amb la resta de cultures del món. Fa molts anys que són presents a Venècia i són presents i se'ns espera.
19: La instal·lació de Clàudia Pagès explora el passat i el present de violència a la Mediterrània a través de les filigranes o marques d'aigua medievals que es conserven al Museu Molí Paperer de Capellades. Des de Venècia, Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Marta Platel.
3: És la guanyadora del Premi Fernando Lara de novel·la amb el Baile de les Criades. La novel·la està ambientada a la Barcelona del 1941, una ciutat vençuda i dominada pel jou franquista, segons ha explicat la mateixa guanyadora del premi.
0: I sense avís.
6: Doncs així és com es va quedar el públic de Madrid al concert que hi va fer Eric Clapton després que una persona del públic li llancés un vinil a l'escenari. Clapton actuarà aquest diumenge al Palau Sant Jordi de Barcelona.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, amb estagots.
21: El jugador del Madrid, Valverde, acaba a l'hospital amb un traumatisme al cap i 15 dies de baixa. Després d'una baralla amb Valverde, el club els obre expedient els dos jugadors abans del clàssic de diumenge.
0: Negocia't.
21: La incorporació de Monchi a l'àrea esportiva del club. L'Espanyol vol posar Monchi al capdavant de l'àrea per sobre de l'actual director esportiu, Fran Garagarza, que continua de baixa.
0: I avui és divendres 8 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Margarita, amb 3 quilos 680 grams a l'Hospital del Mar de Barcelona, i la Bella, a 2:45 de la matinada, a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una excel·lent notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
22: Com anem? Bon dia. Passant 8:15, us informa Marc Jurado. Tenim 8 graus a Sant Feliu de Codines, 10 a Vilanova i la Geltrú i 15 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
23: Hola, bon dia. Doncs de moment matí força tranquil. Només destaquem les retencions habituals d'aquesta hora a la Ronda de Dalt des de Trinitat, sentit Llobregat, i a la Litoral des de Sant Adrià, també sentit Llobregat, i circulació densa a la 2 i la B23 des de Pallejà cap a la capital.
22: Vaga indefinida a les biblioteques de Barcelona a partir del 26 de maig a les portes de la selectivitat.
24: El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de la ciutat fa una crida a la vaga diària a partir d'aquell dia, afegida als dies puntuals que ja estan fent. Els treballadors han escollit en assemblea aquesta data perquè és tot just 2 setmanes abans que es facin les proves de la selectivitat el 9, 10 i 11 de juny.
25: La vaga del personal de les biblioteques, recordem, va començar el 20 d'abril i ha continuat els dissabtes 25 d'abril i 2 de maig. També està prevista per als pròxims 3 dissabtes. La propera mobilització dels bibliotecaris de Barcelona serà una manifestació unitària demà dissabte 9 de maig.
22: Més notícies. L'Ajuntament de Berga situa abans de l'estiu la signatura del conveni per la nova estació d'autobusos.
24: El consistori continua negociant amb la Generalitat els serrells de l'acord, especialment pel que fa al finançament del vial d'accés de la Rasa de Molins. Ho llegim al Regió 7.
22: A Badalona comencen les obres de rehabilitació dels blocs del carrer Canigó.
25: Són els que van quedar estructuralment afectats per l'esfondrament del número 9 el febrer de fa 2 anys i que va provocar la mort de 3 veïns. La comunitat d'un dels blocs adjacents ha demandat als veïns que no han assumit les derrames.
22: I a Barcelona, la la multinacional Majorel, que ofereix serveis d'atenció al client i de moderació de continguts digitals, vol acomiadar 347 treballadors.
24: La xifra representa el 60% de la plantilla a la ciutat. La majoria de treballadors són moderadors de contingut per TikTok i part de la seva feina s'automatitzarà.
25: Majorel justifica l'expedient de regulació per motius econòmics, organitzatius i productius.
22: I cultura. El Museu d'Història de Barcelona inaugura nova seu al recinte industrial de la Fabra i Coats. A partir de demà s'hi podran visitar dues exposicions dedicades a explicar la història i la memòria del treball a Barcelona en Escura.
2: Les fàbriques, els seus treballadors i treballadores, les lluites pels drets laborals, tot plegat a l'antiga nau de tenyit de fils de la Fabra i Coats. Xavier Mercè és el regidor de Cultura i Indústries Creatives.
5: Què significava la Fabra i Coats en aquest districte? Què havia sigut aquesta empresa amb una exposició que em fa un recordatori? Però també hem volgut aprofitar això per fer un altre treball museogràfic, de mirar d'explicar com la ciutat s'ha relacionat amb aquest món, com s'ha construït a partir d'aquest món.
2: L'entrada serà gratuïta fins al 31 d'agost. Anna Escureixas per al Matí de Catalunya Ràdio.
22: I acabem amb música.
7: Vuelves en cada sueño que tengo.
22: Pablo Alborán al Palau Sant Jordi. Avui, a les 9 del vespre, les entrades estan ben esgotades. D'aquesta manera, arribem a les 7 i 20 minuts del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
1: Al Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
9: Aquí, la princesa Xerazad, de les Mil i Una Nits.
10: Ara t'explicaré una història.
9: I aquí sentim la Sara.
10: 120.000 euros. Deixa't d'històries. Que avui la Sara surt.
9: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'ONCE.
11: Let's go!
9: Arriba el nou rasca a les Mil i Una Nits de l'ONCE, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Catalunya Ràdio.
25: Són les 7 i 20 minuts i repassem ara les portades de la premsa. Avui amb l'antivirus, un dia més a totes les capçaleres. Comencem a La Vanguardia, que explica que Sanitat obligarà els espanyols del creuer a confinar-se en un hospital. El País titula que Espanya negocia contra rellotge la repatriació en 22 països. El Periódico destaca que els viatgers passaran un examen abans de baixar del vaixell a les Canàries. L'Ara mira la vessant internacional i titula que l'OMS crida la calma amb les paraules textuals. L'antivirus no és com la Covid. Ara bé, el Mundo és l'únic rut que du un missatge en una línia inversa i llegim, els experts alerten el contagi és més senzill que l'anunciat. Altres temes de portada, l'anfitrió del Papa espera a Barcelona, gran foto del rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, un dels llocs que visitarà el pontífex. L'Ara, però, explica en portada que l'Església xoca amb l'ultradreta de la visita del Papa. Es refereix, en aquest cas, a la seva visita als Estats Units. I també en portada, la mare del nadó maltractat queda en llibertat i el pare no, ho diu el Periódico, i tots els diaris recullen la baralla entre Valverde i Tuachomeni al vestidor del Madrid. Crisi, diu La Vanguardia, esclat violent, titula El País.
27: Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
28: El 14 de setembre del 1963.
27: I el número de la sort, el...
28: 3.
27: Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
0: Sèrie 22, i si us explicàvem que tornen els auriculars amb cable, avui expliquem que es disparen els actes públics sense telèfon mòbil. Frederic Pinset, bon dia.
29: Bon dia, sí, sobretot els actes festius, eh?

0: et donen quan entres al concert, tu hi poses el mòbil, es tanca magnèticament, tu continues tenint el mòbil, però no el pots mirar. No pots mirar WhatsApp, no pots mirar Instagram, no pots mirar res. Si notes que vibra, sí que pots anar a una zona autoritzada i allà l'obres i mires si hi ha algun missatge o alguna trucada. L'Alicia Keys també ho fa servir en els seus concerts, o els Guns N' Roses, o els Luminaire. Doncs això s'està escampant. Aquest informe que deien d'Eventbrite diu que aquest augment d'esdeveniments sense mòbil s'està traduint en un augment de l'assistència del 121%. I segons diu, el Regne Unit és el líder absolut. Allà, els esdeveniments culturals i festius on es prohibeix el mòbil han augmentat en els últims dos anys, diu, un 1.200%. Estem parlant només de concerts, alerta. Parlem també de discoteques, per exemple. A Eivissa, la sala nocturna obrirà aquest estiu, per exemple, amb una política de prohibició de telèfons mòbils, però després també hi ha activitats socials, sobretot a nivell local, a nivell municipal, on es demana a la gent obertament que no hi vagi amb el mòbil o que hi vagi sense mòbil, vaja.
1: I l'estudi diu per què passa això?
0: Aviam, Eventbrite cita altres enquestes seves, segons les quals 8 de cada 10 persones diuen que el que més valoren d'un concert o d'una festa és l'espontaneïtat i que, per exemple, als Estats Units, el 84% dels nord-americans diuen que està optant per costums analògics per millorar el benestar. I aquí, una mica com el que dèiem ahir dels cascos, la clau la podria tenir la generació Z. La generació Z, els que tenen 30 anys com a molt, Sabrina Carpenter, per exemple, qui sentim en té 26, i ella també ha reconegut que s'està rumiant prohibir els mòbils. Doncs bé, segons aquest estudi, pràcticament la meitat de la generació Z i també dels millennials volen que les experiències en directe semblin més reals. Insistim que això ho diu una enquesta feta per una empresa que organitza esdeveniments, eh? Per tant, s'ha de posar en quarantena. Yeah. De fet, és cridaner perquè tu mires l'informe i l'última frase és: descobreix trobades sense telèfons a prop teu trucant-nos aquí a Eventbrite. O sigui...

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: Ahir dijous, l'Enigmàrius feia que no forma angle, tot i els esforços finals per aconseguir-ho. I la resposta era agònic. Un esforç agònic remet als instants finals, però agònic no només deriva d'agonia, també significa que no forma angle. Acabem avui divendres la setmana amb un Enigmàrius molt natural. El cereal que pot fer ensopegar, de 6 lletres. El cereal que pot fer ensopegar, 6 lletres.
0: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
2: I avui, a partir de 2:15 de 8, repassarem altres temes del dia, però abans el destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre la irrupció de la regidora d'una ciutat mexicana en un acte d'Isabel Díaz Ayuso.
3: La millor imatge del dia, la d'una regidora de Aguascalientes a Mèxic, posant en evidència a Díaz Ayuso i boicotejant la seva visita. Ayuso està allí, a Mèxic, per rebre una medalla, no em pregunteu per què, i està reivindicant a Hernán Cortés. Ja em direu això a sant de què. La imatge que s'ha vist a la tele no ha sigut la primera. Ahir una diputada federal també la va increpar dient-li que és important reconèixer els abusos de la conquista. De veres que lo de esta dona no és normal.
2: I a la recomanació del dia, davant d'una nova edició del Temps de Flors de Girona, rec que arrenca per ser demà, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula El perfum, història d'un assassí.
4: No només perquè les flors són un dels ingredients de molts perfums, sinó perquè una part important de la pel·lícula es va rodar als carrerons del barri vell de Girona, que es van convertir en una vila francesa del segle XVIII per adaptar la novel·la de Patrick Susskind. Un viatge hipnòtic protagonitzat per Ben Whishaw, un dels grans actors britànics contemporanis, que interpreta un jove amb un olfacte sobrehumà, obsessionat a crear el perfum definitiu, un perfum irresistible que el condueix a matar dones per preservar-ne l'aroma. Una pel·lícula molt sensorial, El perfum, que trobareu a Lionsgate dins de Prime Video.
5: Ara és la meva mare la que necessita ser cuidada i a la residència Los Tilos, al centre de Barcelona, hem trobat aquesta estima. Moderna, acollidora, amb atenció mèdica tots els dies i nosaltres estem tranquils. Informa't al 93 450 7000 o a bastondeoro.com. Més que atenció, una llar.

0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
1: Bon dia, al Madrid.
2: Y yo no sé qué pasa con el Real Madrid, ¿no? Pero yo creo que es una persona para... Bien, muy bien.
1: El Madrid és protagonista del dia després de regalar-nos ahir la tarda un altre episodi esperpèntic de la mala situació que travessa el club, que va acabar amb Valverde a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic.
0: Tot això perquè va haver una baralla entre Tchouaméni i Valverde, els vestidors, tot i que no està clar com va anar la cosa.
3: Sí. Yo he visto de todo. Yo estaba ahí con el vestiaire, he visto con mis ojos, he escuchado todo con mi poderosa oreja.
1: Kylian Mbappé, bon dia. Bonjour. Tu vas ser a l'entrenament d'ahir.
3: Sí, como he dicho, ayer sí estaba, sí. No como otro día que tenía una lesión aquí, ¿ves? Aquí en este pack.
1: Sí, no está caído.
3: He hecho un poco de reposo en Italia con Esther, sí.
0: Sí, lo sabemos,
1: sí.
3: Pero sí, estaba ayer, he visto un pelea très, très, très violento entre Aurelien y Fede.
1: ¿Qué va a pasar, Kylian?
3: Como he dicho, típico que hablan cosas entre ellos, creo que uno llama mono 5 veces.
1: No, sentit coses que no s'han dit.
3: Que hay mucho de tensión entre los jugadores. ¿Por qué esa temporada de mierda? Están los compañeros très, très, très enfadados.
0: Ya mal ambiente para la mala temporada, ¿no?
3: Eso es importante en ese equipo, que todo relajas un poco, porque coges dos o tres días con la novia, muy tranquilo, vas a Italia, haces bien comida, bien dormir, ahí con este esposito, si puede, dulcemente.
1: Clar, tu els recomanes això perquè és el que vas fer la setmana passada, no? Marxar 2 o 3 dies a Itàlia amb la novia, però no ha agradat gens al club ni a l'afició.
3: Pero si mira cómo está gente no sabe tú que sufre, claro. Todo enfadado.
0: Vas cuidar. Ells estan més tensos.
3: Sí, tranquilo. Jo recomiendo que Kylian Mbappé se relaja.
0: Gràcies, Kylian. Són 8:15. I d'aquí a mitja hora anirem en directe a Tenerife amb els enviats especials de Catalunya Ràdio per veure com es prepara aquesta illa per rebre ja el creuer amb l'antivirus diumenge al matí. En principi, les més de 140 persones que queden a bord són asimptomàtiques, però igualment s'ha dissenyat un dispositiu perquè el vaixell no entri a port i les persones vagin directament del creuer a l'aeroport, on viatjaran cap als seus països. Mentrestant, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, no descarta més casos, per ara recordem que n'hi ha 8 de confirmats, però insisteix en la crida a la calma.
4: This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic.
0: No estem davant d'un nou coronavirus, afirma la directora de la prevenció d'epidèmies i pandèmies de l'OMS. L'Orient Mitjà, l'Iran i els Estats Units han intercanviat atacs aquestes últimes hores. Les dues parts culpen l'altra d'haver començat. Tot i això, Trump manté que la treva segueix en peu.
5: They trifled with us today. We blew them away.
0: Assegura que el dia que es trenqui l'alto el foc serà tan evident que no caldrà ni que li preguntin. I en temps d'àgora parlarem també de la relació entre educació i els mestres, que s'ha enverinat encara més en les últimes hores. Els sindicats denuncien que dues agents dels Mossos d'Esquadra es van infiltrar aquesta setmana en una assemblea de docents a Barcelona on es parlava de les protestes. Avui en parlarem amb Yolanda Segura de l'USTEC i Xavier Pellicer de la CUP. I pel que fa als esports, Robert Prat?
6: Valverde es baixa pel clàssic contra el Barça després de barallar-se amb Tchouaméni. L'incident entre els dos fora del camp va acabar amb el jugador uruguaià a l'hospital amb un traumatisme al cap i un mínim de 15 dies de baixa. El club els ha obert un expedient, mentre que l'Espanyol negocia la incorporació de Monchi a l'àrea esportiva.
0: I pel que fa al temps, el dia comença amb sol, però estem a l'espera de núvols i també de pluja. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, la primera tongada arribarà avui de núvols, de moment, perquè s'anirà tapant sobretot pel sud del país i a poc la resta de Catalunya, i avui com a molt podrien caure 4 gotes, algun ruixadet al sud o en altres comarques de l'interior. Avui poca cosa. Pel que fa demà dissabte, segurament ja tindrem al matí alguns primers ruixats a la costa i al prelitoral de Barcelona i de Tarragona, però a la tarda ens creuran una tongada de pluja que pot regar qualsevol punt de Catalunya, amb una temperatura que demà serà més baixa. I diumenge, en canvi, sí que s'espera un temps més tranquil, més assolellat i amb una temperatura que recuperarà.
0: I com tenim la mobilitat d'aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia. Hi ha un endarreriment molt destacable d'1 hora i 5 minuts en el tren que ha sortit de Portbou poc abans de les 6 del matí, que havia d'arribar a Barcelona Sants a les 8:10. No hi arribarà fins a 9:15. La causa, segons informa Renfe, és una incidència tècnica en el mateix tren. La resta de combois de l'R11 van amb retards d'1/4 d'hora. D'altra banda, també hi ha retards en els trens que circulen pel tram Cambrils-Vinaròs, i Adif justifica que és per un robatori de cable que hi ha hagut entre Ulldecona Barcelona i a Amposta. Per altra part, a l'R14 de Lleida a Barcelona passant per Tarragona hi ha retards d'uns 25 minuts. A la resta de la xarxa ferroviària, els retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa avui, que és l'últim dia de gratuïtat a Rodalies.
0: I a les carreteres, matí de moment força tranquil. Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia, sí. Només destaquem una avaria a la 2 que talla un carril entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu de Llobregat, sentit Lleida, precaució en aquest punt, i a la B23 des del Papiol cap a Barcelona i les rondes, la de dalt des de Trinitat, sentit Llobregat, i la litoral des de Santa Coloma, també sentit Llobregat, precaució per trànsit dens.
0: Avui a la hora del matí, Ferran Espada, Arturo Puente, Milagros Pérez d'Oliva i Jordi Cominal. Abans són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, pel Foradada, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui els diaris El Brot d'Antivirus torna a ocupar molts articles d'opinió.
11: La Vanguardia, l'Ara i el Mundo hi dediquen avui l'editorial. La Vanguardia destaca que el brot detectat al creuer Ondius concentra l'atenció mundial, sobretot per la memòria de la pandèmia de la Covid-19.
12: El diari del Conde de Godó considera que aquest episodi evidencia la necessitat de mantenir i reforçar entitats com l'Organització Mundial de la Salut.
11: L'Ara subratlla que no hem après res i es pregunta com és possible que després de la Covid no s'apliquin o no es millorin els protocols sobre com actuar en aquests casos.
12: El diari manté que l'antivirus no té la virulència de la Covid, però l'índex de mortalitat, si no es tracta, sí que és alt.
11: El Mundo considera que la ministra de Sanitat, Mònica García, ha pecat de supèrbia i opacitat amb el president de les Canàries, Fernando Clavijo.
12: Lamenta l'esfondrament entre el govern espanyol i el Canari, que ahir es va reconduir, i demana més lleialtat institucional.
11: Per la seva banda, Periódico i País dediquen avui l'editorial al judici del cas de les mascaretes, que ja està vist per a sentència.
12: El País assegura que la sentència del també anomenat Cascoldo mostrarà la fortalesa d'un estat de dret en què falten sistemes eficaços per evitar l'enriquiment il·legal del sector públic.
11: I lamenta que ni PSOE ni PP, que porten 40 anys alternant-se al govern, hagin tingut la voluntat de tapar els forats del sistema que afavoreixen la corrupció.
12: I acabem amb el periòdico, que adverteix que és impossible aïllar la conducta de l'exministre José Luis Ábalos com un fet aliè a la confiança que li va atorgar Pedro Sánchez.
11: I el diari afegeix que un cop hi hagi sentència haurien de començar les conseqüències polítiques.
0: Afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
13: Llegeix que a l'última hora que un turista nord-americà de vacances a Mallorca ha demanat asil polític per por de les polítiques de Donald Trump. L'home de 34 anys es va presentar a la caserna de la Guàrdia Civil de Felanitx acompanyat del seu advocat per fer-ne la petició formal, que està derivada a la Policia Nacional. L'home argumenta que se sent en perill si torna a Florida, on resideix oficialment, tot i que ha viscut uns anys a França. El nombre de peticions d'asil a Espanya per part de ciutadans dels Estats Units és insignificant. El 2024 només n'hi va haver de les més de 165.000 que es reberen aquell any.
14: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
15: Como hemos cambiado.
16: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
17: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
18: Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
19: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
20: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37 fem un cop d'ull a altres notícies que han trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. On vol portar el Papa Abogados Cristianos?
10: Doncs el Valle de los Caídos ha demanat al pontífex que en la seva visita no vagi a l'estadi Lluís Companys de Barcelona i, en canvi, faci parada al Valle de los Caídos. Fins i tot han enviat una carta al Vaticà amb l'argument que quan Companys va ser president de la Generalitat durant la Guerra Civil es van assassinar milers de catòlics. En canvi, aquesta organització ultraconservadora no posa context al Valle de los Caídos. Ho veiem a diversos digitals.
0: Uns bigotis per semblar més gran.
20: És el recurs que han trobat menors al Regne Unit per esquivar la prohibició per edat a les xarxes socials. Han descobert que en tenen prou de pintar-se un bigoti per poder saltar-se les barreres i entrar on vulguin. Ho veiem a digitals britànics.
0: I qui ha convertit la migdiada en un concurs?
10: Seul, la capital de Corea del Sud. El govern municipal ja fa 3 anys que fa un concurs del que anomena migdiades energètiques per visibilitzar l'esgotament crònic del país. Per poder-hi competir hi ha 3 condicions. Anar cansat, amb l'estómac ple i anar vestit per l'ocasió. A les 3 de la tarda, el parc on ho van fer es va transformar en un dormitori gegant. Per determinar qui aconseguia el descans més efectiu, van mesurar la freqüència cardíaca. El primer premi va ser per un home de 80 anys i el segon per un oficinista de 37.
0: No hi ha relleu.
20: De puntaires, a Guissona, a la Segarra, l'Associació de Dones Nèvia impulsa una trobada setmanal des de fa 13 anys. Les participants són una desena i totes tenen al voltant de 80 anys. Els preocupa la falta de relleu generacional en una tècnica que diuen necessita temps i paciència, o recull el Segre.
0: Un correu peculiar.
10: El d'una serp. Han localitzat una serp viva que s'havia enviat a través d'una empresa de paqueteria de Màlaga, Navarra. La policia ho investiga perquè es tracta d'un enviament irregular, ja que no és una empresa especialitzada en l'enviament d'animals. L'animal feia 10 centímetres de llarg, ho explica El País.
0: Una curiositat per als amants dels fars.
20: Doncs que el far de Torredembarra és el més alt de Catalunya, fa 38 metres. Forma part d'una ruta cultural europea de 130 fars que ofereix visites guiades. De fet, és l'únic far català inclòs en aquesta ruta. Ho llegim al Diari Més, que també explica que el van inaugurar fa 26 anys, l'any 2000, i és l'últim que van construir a Espanya.
0: I ara els destacats a l'Internacional d'Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
21: El Wall Street Journal explica avui que els preus dels combustibles per avions s'estan disparant i que els assessors de Donald Trump ja estan preocupats. Segons diu, funcionaris de l'administració han hagut de parlar amb la indústria aèria perquè això no repercuteixi en els bitllets. Encara sobre això, el comissari europeu de transports ha recordat al Financial Times que l'escassedat de combustible per la guerra a l'Orient Mitjà no es considera circumstàncies extraordinàries i que, per tant, si arran d'això han d'anul·lar algun vol, han de compensar sí o sí els passatgers. A Itàlia, Giorgia Meloni reuneix avui amb el secretari d'Estat de Donald Trump, Marco Rubio, i el Corriere della Sera diu que no passarà de ser una visita de cortesia. A la premsa del Regne Unit encara no apareixen els resultats de les eleccions locals, però sí que apareix un intent d'agressió al príncep Andreu. Ho explica en portada el Daily Mirror. Un home el va cridar i perseguir mentre el fill de la reina Elisabet II va sortir a passejar el gos. I mentre segueixen els preparatius per la visita de Donald Trump a la Xina la setmana que ve, The Economist parla en portada de la cimera de les sospites i en un dels seus editorials diu que la trobada de Trump amb Xi Jinping exposarà el que qualifica de duo disfuncional. Avisa The Economist que la vulnerabilitat mútua no pot substituir el lideratge global.
22: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que la plantilla de funcionaris de l'Estat només ha crescut un 5% des del 2018, tot i les ofertes rècord de treball públic. El diari explica que això es deu a l'alt flux de jubilacions. Les baixes no compensen els nous fitxatges a l'administració central. El Món Economia explica que els treballadors estrangers a Catalunya s'han duplicat en els darrers 10 anys. Són dades de Foment del Treball. La patronal diu que els treballadors estrangers s'han convertit en un dels pilars fonamentals del mercat laboral català. I Expansión assegura que el govern espanyol explora utilitzar les plantes de Seat i Ford per defensa. L'executiu tempteja empreses que tinguin tecnologies aplicables a la indústria militar per aprofitar el boom de la fabricació d'armes.
0: I què destacava la premsa esportiva, Robert Prat?
6: Així està el vestidor del Madrid abans del Clàssic amb aquesta baralla Tchouaméni Valverde, amb Valverde a l'hospital per traumatisme al cap. El Marca diu que la imatge del Madrid està per terra. El diari destaca les declaracions de Valverde traient ferro als fets i dient que es va donar un cop amb una taula enmig de la discussió. El diari AS parla d'una crisi sense precedents. Sergio López remarca el paper d'Arbeloa durant l'incident.
23: Dejar claro que Arbeloa no media en ningún momento. Mientras Valverde está yendo a presionar a Tchouaméni y diciéndole cosas a Tchouaméni mientras el entrenamiento Arbeloa no interviene.
24: Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa.

0: Diego Serrano, un periodista de Radio Marca, explica això.
1: Va hasta en tres ocasiones, según me cuentan a mí, a reventarle. Va a causarle daño físico en el entrenamiento.
0: La BBC informa d'una reunió d'urgència Arbelo a Florentino Carvajal. L'equip francès diu que hi ha una ferida profunda al vestidor del Madrid, molt lluny dels grans equips europeus. Des de l'Argentina, el diari Olé apunta que la situació al Madrid és més greu del que es pensava. Esport titula Madrid crema, el Mundo Deportivo parla de vestidor trencat, l'esportiu d'un Madrid que acaba garrotades, un Madrid a cops de puny per la Vanguardia i el periòdico, amb un Valverde que acaba marejat i amb cadira de rodes. Els jugadors s'exposen a una sanció de feina i sou. El País apunta que Florentino prepara una revolució a la plantilla per la pròxima temporada.
2: Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es?
3: I què destacava la premsa del cor? Doncs Melendi, Elisenda Pineda.
4: Melendi va presentar el proppassat 6 d'abril a Madrid el seu nou disc. L'asturià, autor de temes legendaris com Caminando por la vida o Trae pa casa hierba buena, feia 5 anys que no componia cap cançó, segurament aconsellat pels de casa seva. Finalment ha compost pop-rock, segons ell, el millor àlbum que ha fet mai, tenint en compte que en porta 11. Al concert hi van acudir famosos com Carlos Latre o Victoria Federica, que podent estar a la sala VIP glupejant McAllen, va barrejar-se amb el públic de tatuatges tribals i samarreta de licra. Ja ho veuen, les dues Espanyes juntes, o Espanya, a seques.
3: I qui fa anys avui, Canalies?
5: Anem-hi, perquè avui felicitem la cantant Marta Sánchez.
3: 55.
5: Una mica més, 60. També fa anys Enrique Iglesias.
3: 50.
5: 51. Ah. També l'exfutbolista Luis Enrique.
6: Hola a todos.
3: Hola. 56.
5: Sí, senyor, i acabem felicitant meravellosa la xef Carme Ruscalleda.
3: 70.
5: 74. Mira. Felicitats des d'aquí a la Carme. El santoral avui és Santa Maria del Toro, patrona
3: de Menorca. Sí,
5: del
3: Toro, sí,
5: senyor.
3: Sí.
5: Segons la tradició, religiosos de l'Ordre de la Mercè van començar a observar un fenomen estrany i meravellós, una columna de llum intensa que s'elevava des del cim de la muntanya més alta de l'illa cap al cel durant la nit. Intrigats i moguts per la fe, els monjos van decidir pujar-hi per investigar. La llegenda narra que el camí era difícil i esquerp, però un toro furiós els va barrar el pas inicialment per posteriorment guiar-los cap al cim, actuant com a protector. En el camí es diu que el toro es va obrir pas entre unes grans roques, un lloc que avui a dia encara es coneix com el Pas del Bou, i allà van trobar la imatge de la Verge.
3: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 8 de maig del 2026, anant al quios vintage amb Albert Om.
7: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
8: 8 de maig de 1976, 12.000 persones assisteixen al recital de Lluís Llach a la Universitat Autònoma de Bellaterra. Entre cançó i cançó, crits d'amnistia i llibertat i el poble unit mai més serà oprimit. El concert també va servir perquè els organitzadors de la Marxa de la Llibertat, prevista per l'estiu de 1976, venguessin samarretes amb el lema «Poble català, posa't a caminar». I ara fa 50 anys, al cinema Bosque de Barcelona s'estrenava La naranja mecànica de Stanley Kubrick, anunciat a tots els diaris com el film que mayor impacto ha causado en la historia del cine. Acabo amb la UEFA, que el 1976 va castigar el Real Madrid amb un any sense poder jugar competicions europees. Un any! Un partit contra el Bayern de Múnich va acabar amb un espectador madrileny saltant al camp, agredint un jugador alemany i exhibant-li un cop de puny a l'àrbitre que el va deixar estès a terra. El Madrid no va acabar complint aquella sanció. Només li van tancar el camp 2 partits.
3: Avui és 8 de maig del 2026, és el 128è dia del calendari. Falten 44 dies per l'estiu, 47 per Sant Joan i 4 per l'inici del Festival de Cinema de Cannes. I així sona el dia d'avui.
7: Els sons del matí.
9: And was confirmed yesterday to be infected with antivirus. None of the remaining passengers or crew on the ship are currently symptomatic.
10: Lo que no podemos es creer el evento que genere crispación.
11: This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic.
12: Sí, continua en vigor. Avui s'han borrat de nosaltres, però els hem aniquilat. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva.
13: Treballarem activament per revertir la percepció d'inseguretat i que no volem ignorar ni minimitzar.
14: Aquest recorregut cap a la Sagrada Família, o tot o part, serà fet en cotxe descobert.
3: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Infiltrar.
0: Introduir algú en un territori o en un grup enemics amb missions d'espionatge, de vigilància, etc. El sindicat USTEC va denunciar la infiltració de Mossos d'Esquadra en una reunió preparatòria de la vaga, de les vagues. Part de l'oposició demana explicacions al govern.
3: Avui la CUP i USTEC al matí de Catalunya Ràdio. Absentisme.
0: Doncs avui que parlarem d'absentisme universitari, dues curiositats del diccionari. La primera, que fer campana està perfectament acceptat al diccionari com a deixar d'assistir a una classe, i que absentisme té dues excepcions. La més coneguda, deixar de ser algú habitualment absent del lloc on hauria de ser, com l'absentisme laboral, i una segona, costum de viure el propietari fora de la localitat on estan situats els seus béns.
3: Punyada.
0: Cop de puny, en una paraula. La veiem repetida avui a tota la premsa després que Tchouaméni i Valverde acabessin a les mans, tot i que les versions discrepen sobre si hi va bé o no punyada. Tot això dos dies del clàssic en què el Barça pot rematar la Lliga i deixar el Madrid cau.
3: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 347.
14: Són els treballadors que vol acomiadar a Barcelona la multinacional Majorel, que ofereix serveis d'atenció al client i de moderació de continguts digitals. Representa el 60% de la plantilla a la ciutat. La majoria de treballadors són moderadors de contingut de TikTok i part de la seva feina s'automatitzarà.
3: 50.000.
14: Són les persones que s'espera que mobilitzi la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya en els diferents actes previstos. L'esdeveniment més multitudinari serà el 9 de juny a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, on s'ha calculat que hi podrien assistir fins a 39.000 persones.
3: 100.
14: Avui fa 100 anys el divulgador científic naturalista i locutor David Attenborough. Va néixer el 8 de maig del 1926 a Londres i és una de les cares i de les veus més estimades del Regne Unit. Considerat el pioner dels documentals de natura, fa més de 70 anys que descobreix als telespectadors les meravelles del planeta.
3: I ara el veig, tres imatges amb Palforadada. A la primera imatge hi veig el Papa Lleó XIV i el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, són en una sala com de recepcions del Vaticà. Tots dos somriuen i amb una mà toquen una espècie de braçalet que hi ha sobre una safata platejada.
15: Fotografia difosa per la Santa Seu i que reflecteix el desgel que s'han proposat les dues parts aprofitant la visita de Rubio a Roma. El Vaticà i la Casa Blanca intenten així recompondre les relacions després de les diverses picabaralles públiques que han tingut Trump i el pontífex en els últims mesos.
3: I a la segona imatge hi veig un líder. És el popular britànic Nigel Farage i és a les portes d'un col·legi electoral. Va vestit de blau, una camisa blanca, va amb corbata de color vermell i amb un peu sobre una cadira ensenya que porta uns mitjons amb la bandera britànica.
15: Farage, que encapçala el grup d'extrema dreta Reforma UK i que arran de les eleccions d'ahir podria entrar en l'escena del mapa polític britànic com un actor més i acabar així amb l'històric bipartidisme. Segons les enquestes, podria quedar-se amb diversos governs municipals que històricament han estat en mans dels laboristes. Entre les seves propostes que ha fet en campanya ha dit que traslladarà els centres de detenció d'immigració a llocs on governi l'esquerra.
3: I a la tercera imatge del dia hi veig un soldat israelià col·locant un cigarro a la boca d'una estàtua de la Verge Maria del Sud del Líban. Jerusalem, Jordi Brascó, què hi veiem?
16: L'enèsim cas d'indisciplina dins l'exèrcit israelià i el segon en pocs dies dirigit específicament als cristians després de la destrossa a una estàtua de Jesucrist feta per un altre soldat. Aquests episodis han fet que el cap de l'exèrcit hagi hagut de sortir a reconèixer que tenen un problema de disciplina, però organitzacions d'exsoldats com Breaking the Silence avisen que aquestes situacions són anecdòtiques al costat de casos molt més greus com tortures o violacions que queden amagats.
7: Real o fals? Amb Marc Amorós.
3: Atenció a aquest titular que circula. Un restaurant de bufet lliure cobrarà un suplement als clients que vomitin. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia. La decisió d'un restaurant de sushi de bufet lliure farda els clients que mengen en excés i acaben vomitant. La notícia diu que el suplement s'aplicarà per qüestions de neteja, però no especifica la quantitat de diners que s'haurà de pagar. Segons la notícia, el restaurant ho ha anunciat en un missatge publicat a Facebook. En aquests mesos hem tingut molts clients que demanen sense parar, mengen fins a rebentar i hem vist vòmits a les taules i als lavabos. L'única solució que tenim és cobrar un suplement per neteja i per evitar molèsties per olors als altres clients. Això és el que diu, segons la notícia, el missatge del restaurant.
3: Però això és real o fals?
18: El matí de Catalunya Ràdio.
19: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
20: La creativitat, la comunicació i el talent emergent van ser protagonistes ahir a la Universitat CEU Abat Oliva amb la celebració de la 20a edició dels Goliats CEU UAO Awards, uns premis impulsats per l'alumnat de Publicitat i Periodisme de la Universitat. En aquesta edició, el jurat ha reconegut el periodista Ramon Pellicer amb el Premi a Millor Trajectòria Professional per la seva destacada carrera en l'àmbit informatiu. La gala també va distingir iniciatives executives i professionals rellevants del sector de la publicitat i la comunicació.
19: Et vols especialitzar en el món de les relacions públiques? El Grau en Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat CEU Abat Oliva et permet especialitzar-te amb el certificat de Direcció de Comunicació i Esdeveniments. Canvia el teu present, crea el teu futur.
17: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un restaurant de bufet lliure cobrarà un suplement als clients que vomitin és una notícia real. El restaurant en qüestió es diu Sushi Toro. Es troba al municipi de Gelves, a la província de Sevilla. La decisió anunciada pel restaurant ha provocat un debat a les xarxes socials entre partidaris i detractors d'aquesta mesura.
3: També podeu instal·lar un lavabo fora, no? I quan no tingui ganes que marxi per potes. Gràcies, Marc.
17: Adéu, bon dia, bon cap de setmana.
1: Un futur millor no es construeix només des de grans despatxos. Milers de professionals ho fan cada dia amb cada reforma eficient. Quan instal·len solucions d'aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament o finestres de PVC que fan més confortables els nostres habitatges. A Obramat t'oferim solucions professionals al millor preu. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
3: Ara són les 7:52. Titulars del dia en 2 minuts amb Cide Solanes i Francesc Soler. L'OMS assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid.
21: I que no acabarà sent una pandèmia.
11: But I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a Covid pandemic.
21: Recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
3: El que ho ha afectat arribarà diumenge al sud de Tenerife.
22: El govern espanyol assegura que els passatgers no tindran cap contacte amb la població local. Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
23: Todos estos dispositivos se están conformando en zonas donde van a estar absolutamente aislados de la población civil.
22: El PP discrepa de com s'està gestionant la situació.
3: Els quatre sindicats d'ensenyament que convoquen les vagues denuncien agents dels Mossos infiltrats en una assemblea de docents.
21: Per preparar justament les protestes, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern. Anna R. de Junts i Jèssica Albiach dels Comuns.
24: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
25: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
3: I en llibertat amb mesures cautelars, la mare del nadó d'un mes presumptament maltractat.
22: L'Audiència de Barcelona sosté que no hi ha prou indicis que l'agredís. Van veure que havia buscat a Google preocupada per la brusca data amb què la parella tractava el fill.
3: Donald Trump assegura que l'intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units no suposa un trencament de la treva.
21: Tot això mentre la justícia nord-americana ha tombat de nou els aranzels de Trump, ara l'anunciada taxa universal del 10%.
3: Salut avança als 12 anys la prevenció de les infeccions de transmissió sexual.
22: El departament renova així el model d'atenció als CAPs. Rafael Ruiz, director estratègic d'atenció primària i comunitària.
26: Sí que el professional, si detecta algun tipus de red flag, no, bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora a les revisions elements relacionats amb l'esfera afectiva sexual.
3: I nou entrebanc en les obres de l'R3.
21: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la construcció d'un mur a Montcada endarrereix el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via.
3: Per cert que l'abril ha estat el més càlid de la història de la península i el sud-oest d'Europa.
22: Ho hem conegut aquesta matinada. Segons Copernicus, la temperatura mitjana dels oceans també va ser de 21 graus, la segona més alta en un mes d'abril.
20: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
27: Bon dia. Pel que fa al temps, avui el dia ha començat amb sol, però ja està arribant una massa de núvols pel sud que acabarà deixant el cel tapat a tot arreu. No es descarta fins i tot algun ruixat feble i molt dispers, poca cosa per ara, avui. Demà dissabte, en canvi, sí que tindrem més núvols i algun primer ruixat a la costa i al sud, a l'espera que durant la tarda tinguem una tongada de pluja que regarà tot el país. I diumenge, en canvi, el temps serà més tranquil, farà més sol i tornarà a pujar la temperatura.
20: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
3: I pel que fa al trànsit, matí sense incidències destacades. Clàudia Serra.
28: Bon dia. Sí que acabem de rebre l'avís d'un camió avariat a la C31 a Sitges, a l'inici de les costes del Garraf, que obliga a fer pas alternatiu, però en general, com deies, un matí tranquil. Tenim, això sí, les retencions habituals d'aquesta hora, sobretot d'entrada a Barcelona. Destaquem la B23 des del Papiol i les rondes, la de dalt des de Trinitat sentit Llobregat i la litoral des de Santa Coloma, també sentit Llobregat. Circulació densa també a la C59 de Caldes de Montbui a Palau-Solità i Plegamans sentit Barcelona.
20: La teva mare sempre té raó.
29: Em compro un cotxe nou?
30: Filla, t'ho he dit 99 vegades.
2: Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
4: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
5: Catalunya Ràdio.
3: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, al Matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
6: Els nostres professors.
8: A mi em va marcar molt el senyor Capdevila.
6: Jordi Boixaderas, actor.
8: Era un enamorat de la seva feina, un apassionat per tot el que explicava i ens transmetia allò que és l'entusiasme d'aprendre. Era un gran actor, de fet. Totes les seves classes eren com representacions. Ens va encomanar l'amor per l'art i ell mateix es preparava a casa làmines per fer-nos-ho més amè. També recordo que fumava amb un gran plaer davant nostre, feia venir moltíssimes ganes de fumar. I era molt guapo. De fet, tenia una retirada amb un nebot que ha tingut després i que potser coneixereu i que es diu Sergio Dalma.
9: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu. Reserva el teu creuer amb fins a un 50% d'estalvi i amb les recomanacions i garantia dels seus experts. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
10: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
3: Manu Guix, bon dia! Com estàs?
12: Manu, com esteu?
3: Bé, anem a marcar avui el telèfon del Sebastià, que anem tardet avui.
12: Adéu, ja va.
3: Sí. Sebastià!
13: Hola.
3: Què tal, com estàs?
13: Molt bé.
12: Sebastià, que truquem del Matí de Catalunya Ràdio de part de la Montse, perquè avui fas anys et vol donar les gràcies per aquests moments que esteu vivint junts. Diu que t'estima molt i alerta que et vol dedicar aquesta cançó que et toca ara mateix, Manu Guix, en directe, que es diu Moments.

0: Sebastià, què tal? Què t'ha semblat aquesta cançó?
1: Molt bé, molt maca.
0: Ui, que t'has emocionat una mica.
1: Sí, també.
0: Això és important. Sebastià, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu, Manu.
2: Adéu, xiquidipis, bon cap de setmana.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: La setmana passada, un correu electrònic va sacsejar la vida acadèmica de la Universitat Pompeu Fabra. El degà de Ciències Polítiques es va adreçar als seus alumnes per expressar-los una decepció profunda. Es queixava que sovint veia les aules mig buides. Mínima implicació per part de molts alumnes. I poc rigor en els treballs. La reflexió va obrir la capsa de Pandora de l'absentisme universitari. Però més enllà d'anar a classe o no, la carta del degà ens adverteix d'una cosa molt més important. Va al cor d'allò que significa estudiar en una institució pública. Una cadira a la universitat té un cost elevadíssim. De fet, la matrícula només es cobreix en una part. La gran majoria de l'esforç l'assumim com a societat a través dels impostos. El país sencer s'implica en la formació del futur de Catalunya i dels seus estudiants. I això inclou molta gent que potser mai tindrà l'oportunitat de trepitjar un campus. Per tant, assistir a una classe d'una institució pública no és només exercir un dret, també comporta un deure cívic. Representa un compromís d'aprofitar l'oportunitat. Ara bé, seria injust descarregar tota aquesta responsabilitat en els joves de qui es queixava el degà. Les aules buides amaguen una realitat amb moltes arestes. D'entrada, perquè l'absentisme no és cap novetat. Als anys 80 i als 90 ja era molt comú, sobretot quan es compaginava la carrera amb la feina. Però l'absentisme actual coincideix amb un qüestionament més sistèmic. Hi ha experts que diuen que la implantació del Pla Bolonya ha tendit a infantilitzar l'alumne. En molts casos, els graus s'han convertit en una mena de batxillerat més llarg. Per tant, té sentit preguntar-se si la universitat és encara aquell espai de crítica, de curiositat, d'autoexigència que hauria de ser. O quin és l'impacte que tenen les pantalles sobre aquesta capacitat d'atenció de les noves generacions, o les nostres. O fins i tot, si ens hem de replantejar els models d'avaluació, especialment amb l'arribada de la intel·ligència artificial. O per què no? Obrir una altra caixa dels trons, els professors. Les preguntes no s'acabarien mai. Però atenció, perquè aquests debats no posen en dubte el sistema universitari. Tampoc ho fa la carta viral del degà de Ciències Polítiques. Malgrat tot, i convé recordar-ho, l'excel·lència del nostre sistema públic està fora de dubte. Només cal obrir els rànquings internacionals de referència. Any rere any, Catalunya ha situat diverses de les seves facultats entre les millors del món. Es fa recerca de primer nivell i s'hi continua formant talent brillant. Hi ha motius, per tant, per l'orgull. Però el desajustament de les aules existeix i resoldre'l correspon principalment a aquesta mateixa comunitat universitària. Ara bé, el debat ens interpel·la a tots, perquè el compromís i l'esforç no apareixen de cop als 18 anys. Són valors que es construeixen al llarg de la vida, a casa, a l'escola i a l'institut. La universitat és només l'última baula d'aquesta cadena i la seva excel·lència es treballa molt abans de trepitjar la universitat.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és divendres, 8 de maig. Un dia més hem començat el dia amb temperatures baixes a l'interior. A Collsospina, al Moianès, tenien 3 graus, 6 graus a Castellnou de Seana, al Pla d'Urgell, i 15 graus a la ciutat de Barcelona. De moment encara amb força sol, però tenim una massa de núvols que ja arriba pel sud i que durant el matí i migdia deixarà el cel tapat ja gairebé tot arreu, amb algun ruixat. Avui poca cosa, podria caure al sud de Catalunya i potser també en algunes comarques de l'interior, però molt dispers. De cara a demà dissabte, ja començarem el dia amb alguns ruixats a la costa, al litoral, prelitoral de Barcelona-Tarragona, a l'espera que a la tarda tinguem una tongada pluja general que acabarà regant tot el país. Demà baixarà la temperatura i diumenge tornarà a fer sol, tornarà a pujar una mica el termòmetre i el temps serà més tranquil.
0: Ara són les 8:04 i d'aquí pocs minuts parlarem amb Emilio Pérez de Rozas del caos que viu el vestidor del Real Madrid. Aquesta nit Valverde va negar haver-se barallat a cops de puny amb Tchouaméni. Així es va publicar ahir a la tarda, quan es va saber que el jugador uruguaià va haver d'anar a l'hospital d'urgència. De seguida parlarem d'aquests fets lamentables al Real Madrid al matí de Catalunya Ràdio. Un dels principals temes del dia continua sent el creuer on s'ha detectat aquests casos d'antivirus.
3: This is not coronavirus. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship.
0: No és el coronavirus, no és el començament d'una pandèmia, és un brot en un vaixell. Era el missatge de l'Organització Mundial de la Salut, en concret, la que sentíem és la directora de Prevenció d'Epidèmies. El màxim responsable de l'organització admetia, però, que podien aparèixer més casos.
3: Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported.
0: El director general de l'OMS, que sentíem ara, recordava que el període d'incubació arriba a les 6 setmanes, però insistia que el brot serà limitat si es prenen precaucions. De moment, les xifres no canvien, hi ha 5 casos confirmats i 3 sospitosos, i el creuer continua navegant en direcció a les Canàries. Un vaixell que arribarà diumenge, que porta, per cert, un cadàver, encara en el vaixell. I un operatiu que, per treure'n els passatgers, arrencarà dilluns.
4: No va haver en ningún momento ninguna posibilidad de contacto. No van a salir del barco hasta que no esté el avión que les va a llevar a sus países de destino.
0: La directora de Protecció Civil confirmava que el creuer no atracarà a Tenerife. El govern canari, però, continua sense veure-ho clar.
5: Aquellos pasajeros que estaban en un estado más delicado bajaron del barco, fueron al aeropuerto y fueron trasladados en aviones medicalizados. Nosotros lo que defendíamos era, si eso se puede hacer con esos que son los que peor están, ¿por qué no con el resto? No hablábamos de capacidades médicas, sino hablábamos de capacidades operativas y logísticas. Todavía no tenemos una explicación de por qué eso no se ha producido.
0: És el portaveu del govern canari, Alfonso Cabello, declaracions al Catalunya Nit. Enviats especials cap a Tenerife, és la Mònica Mas amb David Mendoza. Mònica, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia, Ricard.
0: El port ja es va preparant per aquesta arribada del creuer?
6: Doncs la veritat és que no hem vist cap tipus de preparació. Ja sabíem abans d'arribar que seria un port secundari, un port amb poc ús, però realment sembla un port fantasma, el port de la Granadilla, perquè us feu una idea, està al sud-est de l'illa de Tenerife, és una zona industrial amb poca activitat, relativament nova, amb unes infraestructures, uns carreteres que són bastant noves, i treballen només unes 40 persones. De moment aquí no veiem cap tipus de dispositiu, cap cordó, res de res. Esperem, suposo, que entre avui i demà bàsicament, doncs sí que hi hagi algun tipus de control per accedir-hi, perquè nosaltres hem arribat fins a gairebé la bocana. Per tant, no veiem cap tipus de preparació.
0: A més de les reticències del govern canari, hi ha un grup de treballadors dels ports de Santa Cruz de Tenerife i també de la Granadilla que tenien previst manifestar-se avui a sora davant del Parlament canari. Tens informació sobre això, Mònica?
6: Doncs sí, estan en peu de guerra. És una part d'aquests treballadors, no tots, val a dir. Amenacen fins i tot de bloquejar el port si realment no es canvien els plans. Consideren o addueixen que no s'estan informant bé del que suposa ni dels riscos que té fer tot aquest repatriament a través d'aquest port, i diuen que tampoc hi ha protocols clars de com s'ha de fer tot aquest desembarcament. A més, demà, és a dir, avui, es volen manifestar al Parlament canari.
0: Doncs gràcies, Mònica Mas, en David Mendoza. Fins ara.
6: Adéu, bon dia.
0: Els preparatius, doncs, que es van afinant, hi ha alguns punts que s'hauran també d'aclarir. Frederic Vincent, bon dia.
7: Bon dia, sí, ara la deia la Mònica. Hi ha coses que sí que estan clares. Per exemple, un cop a Tenerife, els 14 espanyols del creuer, incloent 5 catalans, aquests està clar que els portaran a Madrid, a un hospital. Però els altres 133 passatgers són més d'una vintena de nacionalitats diferents i, per tant, la manera de repatriar-los dependrà de les converses que el govern espanyol tingui amb tots aquests països, amb els altres països. Hi ha un altre punt, que és que si aquests 14 espanyols s'hauran de confinar o no. Avui llegim a la portada de la Vanguardia, per exemple, que el Ministeri prepara instruments legals per obligar-los a confinar-se encara que no ho vulguin.
0: I avui el Confidencial també explica que la Policia Nacional ha enviat a tots els seus agents instruccions per com actuar davant d'aquest virus.
7: Sí, considera com espais de risc habitatges abandonats, poc ventilats o bruts, o també on hi hagi presència de rosegadors, és a dir, ratolins, o acumulació de brossa. En aquestes situacions es recomana als agents fer servir mascaretes, guants i protecció pels ulls. També els recomana que evitin escombrar, aixecar pols o posar en marxa ventiladors o aparells d'aire condicionat.
0: I qui ha pujat el to amb tota aquesta situació és el Partit Popular. Directament acusa el govern espanyol de gestió caòtica. Paula Brujats, Madrid, bon dia.
8: Què tal, bon dia. Si el Partit Popular parla de caos, de falta d'informació i agita la por de la pandèmia per atacar Pedro Sánchez, és un descontrol, diuen, i ja reclamen els noms dels tècnics que estan pilotant tot l'operatiu. El govern espanyol, en canvi, demana calma i al Partit Popular que deixin de fer soroll. Alberto Núñez Feijóo i Félix Bolaños.
9: Lo último que hace falta ante una crisis sanitaria es generar confusión. Queremos conocer los documentos sanitarios que avalen cada decisión y el nombre de los expertos que han contado con ellos
10: para gestionar esta crisis?
11: Total tranquilidad y calma. Por supuesto que vamos a tomar las medidas que sean necesarias.
8: El PP reclama la compareixença urgent de la ministra de Sanitat. Ahir Pedro Sánchez va trucar al president canari per intentar rebaixar la tensió, però també Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrilenya, s'ha sumat a la brega política i es queixa perquè els passatgers espanyols han de fer la quarantena a Madrid.
0: Sobre això, ahir, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, l'exrepresentant permanent per Europa de l'OMS, Amos García, censurava la crispació política amb motiu d'una qüestió sanitària com aquesta.
12: La possibilitat de crear un problema de salut a la població de nostre medio es bastante escaso, bastante bajo. Lo que no podemos es crear elementos que generen crispación, miedo y tensión en la ciudadanía.
0: I en tot això hi ha un altre factor. Un altre possible cas d'infecció fora del creuer. És una hostessa, atenció, de la companyia aèria KLM, que l'han aïllat en un hospital d'Amsterdam.
7: Sí, és una dona que hauria estat en contacte a Johannesburg, a Sud-àfrica, amb una de les víctimes mortals del virus, abans que morís, òbviament. És una dona alemanya amb qui va coincidir quan aquesta dona va intentar agafar l'avió per tornar a Europa. El que passa és que la tripulació no la va deixar perquè el seu estat de salut ja era molt precari. Els experts insisteixen, malgrat tot, que el contagi d'antivirus continua sent baix.
13: Fa més de 25 anys que hi ha aquest virus i no ha passat mai. Hi ha algunes transmissions persona a persona, com ara el vaixell, però no hi ha hagut un pas a la ciutat.
0: El que passa és que aquí, si fins ara ens han dit que això només es contagiava amb contactes estrets, hauran d'explicar molt bé quin contacte estret van tenir aquesta passatgera amb una hostessa, perquè, en principi, una hostessa d'un vol no és que tingui un contacte estret amb els usuaris. Per tant, això s'haurà d'explicar bé, Frederic.
7: Aquest que sentíem eren declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, l'excap de malalties infeccioses de l'Hospital Partaulí de Sabadell, Manel Cervantes. Tot això, si es confirma el cas de l'hostessa, seria el primer contagi no directament relacionat amb el creuer. Consta un brot del 2018 a l'Argentina, amb una trentena d'infeccions en una festa, que apuntaria que en algunes circumstàncies l'antivirus sí es pot contagiar de manera social i que també hi poden haver-hi el que es coneix com a casos supercontagiadors.
0: Anem cap a Buenos Aires, Joan Biosca.
14: Les autoritats sanitàries argentines asseguren que encara no és possible ara per ara confirmar l'origen del contagi, tot i que sí que reconeixen que es tracta de la soca Andes de l'antivirus, la que és endèmica aquí a l'Argentina, en diferents zones del país. La clau està ara en poder determinar quan es van poder contagiar. Cal mirar enrere des que van començar els símptomes entre els passatgers, 40 dies, ho explica la biòloga de la Universitat de Buenos Aires, Isabel Gómez.
15: Lo más probable es que se hayan contagiado antes, porque los síntomas pueden aparecer hasta 40 días después. Entonces, cada vez que aparecen los síntomas, hay que mirar para atrás cuáles son todas las actividades que estuvieron haciendo.
14: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció, perquè aquesta hora acabem de conèixer que hi ha més casos detectats, Frederic Vincent.
7: Les autoritats sanitàries britàniques han confirmat dos casos d'antivirus en ciutadans britànics, un tercer amb possible contagi. De moment no hi ha més informació sobre on s'haurien contagiat o on són aquestes persones.
0: I encara una cosa més, perquè a les farmàcies catalanes no els consta que la gent torni a comprar mascaretes.
7: Des de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya diuen al Matí de Catalunya Ràdio que han fet una consulta i que no han detectat el més mínim canvi en la venda de mascaretes. De fet, diuen que continua la tendència a la baixa que va començar fa uns mesos.
0: Aquest és un dels temes del dia.

0: I un altre dels temes del divendres és el nou cas de policies infiltrats. Quatre sindicats de l'educació han denunciat que dues Mosses d'Esquadra van anar d'incògnit a una assemblea de docents a Barcelona en què es preparaven noves jornades de protesta. Els Mossos no ho han negat explícitament. Joan Vilaplana.
1: L'USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical es pregunten ara si hi ha hagut més Mossos infiltrats des de l'inici de les mobilitzacions. Des del cos afirmen que treballen per garantir el lliure dret de reunió i manifestació i que tant ells com Interior donaran les explicacions oportunes. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP volen escoltar les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó. Un dels socis d'investidura, els Comuns, també reclama que comparegui el director de la policia, Josep Lluís Trapero. Sentim la cap de files al Parlament, Jèssica Albiach.
2: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles. Recordem, és que són docents, no són criminals.
1: Esquerra i Junts han registrat diverses preguntes parlamentàries sobre el cas. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui en parlarem al Matí de Catalunya Ràdio amb la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, i també amb el diputat de la CUP, Xavier Pellicer. De moment, un primer comentari de l'analista de seguretat de l'Institut Català Internacional per la Pau, Sònia Andols.
3: Si es confirma, serà una nova prova més, i ja en van unes quantes, de la securitització de l'educació que està fent aquest govern. Però no serà només això, sinó també una possible il·legalitat. Doncs la llei no permet infiltrar policies en col·lectius socials si no és que hi ha una ordre judicial. És molt greu enviar una avançada, escoltar i observar mestres que només estan reivindicant drets laborals.
0: Doncs justament ahir va començar una nova tongada de jornada de vaga dels sindicats majoritaris de l'ensenyament.
4: Van ser treballadors i treballadores de les escoles Bressol que es van manifestar per reclamar més recursos per l'escola inclusiva i una rebaixa dràstica del nombre d'alumnes per aula. La setmana que ve recordem que és quan hi haurà la primera de les tres jornades de vaga del sector de l'ensenyament a tot Catalunya. Ahir, aquí al Matí de Catalunya Ràdio, vam debatre sobre aquesta vaga, sobre l'acord que va arribar al govern amb els sindicats UGT i Comissions Obreres, tot i que d'aquests se n'han desmarcat, recordem una vegada més, els més representatius. En aquest cara a cara hi van participar Esther Vila, de Comissions, justament, i Ignasi Ferrandez, del Sindicat Professors de Secundària.
5: Una de les coses que recull l'acord, no?, el retorn progressiu de la democràcia als centres educatius, assegurant que d'aquí dos anys el 85% de la plantilla serà estable en el centre. Per poder parlar, per poder construir conjuntament projectes educatius i tirar-los endavant.
6: Alguns directors, òbviament no tots, emparant-se amb el decret de direccions i d'autonomia, estan fent de xèrifs i frustrant les iniciatives dels companys. No hi ha més democràcia.
0: I encara sobre educació. Avui al Matí de Catalunya Ràdio parlarem de la preocupació a les universitats catalanes per l'absentisme.
4: Fa uns dies explicàvem aquí a Catalunya Ràdio que l'Autònoma s'ha enfilat fins al 40% l'absentisme en algunes assignatures i també hem explicat que el degà de la Pompeu, el degà de la Facultat de Ciències Polítiques, va enviar una carta als alumnes de primer i segon retraient la falta d'assistència. Els delegats dels dos cursos van respondre admetent que també estan preocupats, però neguen que aquesta falta d'assistència sigui necessàriament per falta d'interès.
0: Avui a la hora del matí, a partir de 2:15 de 10, visitarem l'Universitat Pompeu Fabra per parlar-ne amb estudiants directament i ho abordarem també amb Marta Pascal, professora de la universitat, i amb Lluís Madí, secretari general adjunt de la UB. Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
7: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem les bàsics del matí amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Viana, amb Marc Forada, amb Francesc Soler i amb Lara García. Bon dia.
9: Bon dia.
0: I avui és l'últim dia de gratuïtat a Rodalies. El servei tornarà a ser de pagament demà. Estació de Sant Joan García, bon dia.
10: Bon dia, Ricard.
0: Què diuen els usuaris?
10: Hem trobat de tot. Hi ha qui ho troba lògic, hi ha qui ho troba fatal, però tothom ve a coincidir en una cosa. Més enllà de si ara toca pagar, el servei ha d'estar en condicions.
11: Entenc que tard o d'hora això tenia que passar. Si realment han solventat tots els problemes que hi havia, ho trobo bé. Si encara tenim problemes, doncs jo crec que tindrien que extendre aquest període de gràcia.
12: Molt malament, perquè el servei és una merda, com abans. No s'ha resolt res. I no és qüestió de pagar o no pagar. Vull un servei en condicions.
13: A mi em sembla molt bé. Jo vull pagar Rodalies, però que el servei ha d'estar adequat al pagament.
9: Els abonaments gratuïts han durat 3 mesos i mig. Recordem que són targetes de 10 viatges. Els que quedin pendents fins a esgotar els 10 viatges a partir de demà ja es perden. Qui sí que pot recuperar viatges a partir de demà és qui tingués algun abonament només de Rodalies a mig utilitzar quan va entrar en vigor la gratuïtat. A les taquilles, els que tinguin un abonament d'aquests, no els títols integrats, com la T-Usual o la T-Jove, aquests sí que no permeten cap compensació, però els abonaments només de Rodalies a mig utilitzar es poden demanar l'ampliació del mateix títol pels dies pendents a partir de demà a les taquilles.
0: I això després d'un nou entrebanc en les obres de l'R3 que pot modificar el calendari previst.
13: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la construcció d'un mur a Montcada retarda el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via.
0: Més enllà de l'R3, les complicacions continuaran cap al sud.
13: A motiu de les obres de la infraestructura entre Garraf i Sitges, que DIF ja les havia planificat amb antelació, només hi ha 3 trens directes entre Barcelona i Tarragona. Una primera hora del matí des de Tarragona i 2 a la tarda i al vespre des de Barcelona. La resta del dia cal fer transbord a Sant Vicenç de Calders.
0: I els talls de les línies han anat acompanyats de retards. Al febrer, 671 hores totals de retard i al març, 493. Ot Serra.
14: Després de l'accident de Gelida del 20 de gener, s'observa una caiguda del compliment dels horaris. Fins llavors era del 75% i en les dues setmanes posteriors cau fins al 37%. En l'últim mes, la mitjana s'ha situat en un 45%. I de quants minuts han sigut els retards? Doncs de mitjana, el mes de gener van ser de 21 minuts, el febrer de 26 i el març també de 21. Renfe encara no ha facilitat les dades del mes d'abril. En aquests 3 mesos de gratuïtat del servei, doncs, els retards han sigut la nota dominant. Però no ha sigut un període excepcional, ja que l'any 2025 la mitjana és que un de cada 2 trens van circular amb retard. Ot Serra pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la lluita segueix enfrontaments entre l'Iran i els Estats Units. Les dues bandes s'acusen mútuament.
15: Segons Teheran, la flota nord-americana ha trencat la treva atacant un petrolier i un mercant iranians. Washington, en canvi, assegura que és l'Iran qui ha llançat un atac contra els vaixells nord-americans i que la Marina ha respost. A continuació, diu la Casa Blanca, han atacat posicions de comandament iranianes en terra ferma.
0: Donald Trump també ha tret importància a tot plegat.
15: En una entrevista telefònica amb la cadena ABC, el president ha qualificat l'enfrontament de copets afectuosos. També n'ha parlat davant la premsa a l'esport des de la Casa Blanca, Trump ha confirmat que la treva continua.
16: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
15: Els Estats Units esperen la resposta de l'Iran al seu pla de pau.
0: I també hi ha hagut atacs des d'Ucraïna. Rússia acusa Ucraïna de saltar-se l'alto el foc unilateral de 2 dies decretat per Vladimir Putin, que havia entrat en vigor d'aquesta mitjanit. Moscou, Cristina Solies.
17: El Kremlin avisa Zelensky que si viola el seu alto el foc, bombardejaran massivament Kiev. L'assessor presidencial Yuri Ushakov recomana als diplomàtics i veïns que evacuïn la capital ucraïnesa.
18: Que els civils i residents de Kiev també abandonin la ciutat. Si és que Déu no ho vulgui, hem de respondre a les amenaces del règim de Zelensky.
17: El president ucraïnès, conscient del nerviosisme del Kremlin, també mira d'espantar els pocs convidats internacionals que assistiran a la desfilada.
19: Els seus representants volen ser a Moscou un desig estrany en un moment com aquest. No els hi recomanem.
17: Una desfilada militar que, per motius de seguretat, no comptarà ni amb tancs ni amb míssils. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a la crisi monumental que hi ha al vestidor del Madrid abans del clàssic de diumenge.
20: El jugador del Madrid, Valverde, acaba a l'hospital amb un traumatisme al cap i 15 dies de baixa després d'una baralla amb Tchouaméni. Aquesta baralla, fora del camp, va anar precedida de diverses accions violentes entre els dos a l'entrenament. El diari Marca dona tots els detalls del que va passar.
21: Va hasta en 3 ocasiones, según me cuentan a mí, a reventarle. Va a causarle daño físico en el entrenamiento.
20: El club els obre expedient abans del clàssic de diumenge. El seu futur a l'equip és una incògnita. Valverde a les xarxes socials demana perdó al madridisme, reconeix la discussió, però diu que únicament es va donar un cop amb una taula, tot i que entén que es tregui fora de context aquest incident. Des de Madrid es parla d'una crisi oberta sense precedents, amb el president Florentino Pérez intervenint en la plantilla just abans de jugar contra el Barça diumenge al Camp Nou amb els blaugrana, que tenen a tocar el títol de Lliga.
0: I encara sobre futbol. Shakira tornarà a ser protagonista de la cançó del Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà.
22: Después del Waka Waka del 2000.

0: s'estudien diferents paràmetres, com l'edat o el sexe, i s'introdueixen a un dels dos algoritmes creats a Europa o als Estats Units. Fins ara, però, no se sabia si aquestes fórmules podrien funcionar globalment tenint en compte les diferències genètiques de la població. Després d'estudiar durant 5 anys 6 milions de persones, s'ha pogut demostrar que sí, que poden predir malalties cardiovasculars arreu del món. Ho explica José Manuel Valdivieso, un dels supervisors d'aquest estudi i investigador a l'IRB de Lleida.
1: Que aquestes fórmules funcionen bien mundialmente, pues de alguna manera obvia, o sea, carga genética que va detrás y que hace que, bueno, que sean generalizables.
0: Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: I també és 9 del matí. Aquest mes d'abril ha estat el més càlid de la història de la península Ibèrica.
3: I pràcticament a tot el sud-oest del continent europeu. Segons el Servei sobre el Canvi Climàtic Copernicus, aquesta situació contrasta amb la part oriental del continent, on les temperatures registrades van ser inferiors pel que fa a la temperatura dels oceans extrapolars. La mitjana va assolir els 21 graus, la segona més alta registrada un mes d'abril.
2: I alerta amb això, perquè Salut avança als 12 anys la prevenció de les infeccions de transmissió sexual.
3: Sí, la mesura s'ha pres davant l'augment sostingut de casos entre els joves. La clamídia i la gonorrea són les més habituals. Es reforçarà la formació dels professionals d'atenció primària i desplegarà referents territorials experts per millorar la detecció i el tractament d'aquest tipus de malaltia.
2: I un dels temes que més trobareu a les portades dels diaris. La mare del nadó presumptament maltractat ha sortit en llibertat. Tot apunta que l'autor dels cops va ser el pare i per això continuarà a la presó. Maria Núria Revella.
4: La dona va fer cerques a internet preocupada per la brusquetat amb què la seva parella tractava el fill. Els Mossos, al seu historial de Google, hi han descobert frases com ara «La meva parella no tracta bé el nadó, es posa nerviós i crida amb el nen a coll». També consultes relacionades amb els problemes de salut i hematomes del fill. Per tant, era coneixedora de la situació i caldrà veure si va incórrer en un delicte d'omissió. Un altre element que explica la disminució d'indicis és el que ha afirmat una testimoni. Diu que l'home sacsejava el nadó, li tapava la boca quan plorava i era molt brus quan li donava el biberó. En canvi, de la mare no en diu res. Maria Núria Revetlle, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I col·lectius de víctimes de pederàstia en l'àmbit de l'Església han demanat reunir-se amb el papa Lleó XIV durant la seva visita a Espanya.
5: De moment, en l'agenda oficial no està confirmat que Lleó XIV rebi les víctimes, tot i que s'ha publicat que podria reunir-se amb alguna associació a Madrid. Un dels primers denunciants d'agressions a Catalunya, Miguel Hurtado, considera que el papa no hauria de visitar Montserrat i no descarta que hi hagi protestes.
6: Perquè és un escàndol i una vergonya que el papa visiti una institució que a dia d'avui és una de les institucions més conegudes que es nega a indemnitzar les víctimes.
5: A més, critica que el pontífex visiti el Congrés dels Diputats, ara que té paralitzada la llei que ha de fer imprescriptibles els delictes de pederàstia en l'àmbit eclesiàstic.
2: I a les pròximes hores s'hauria de confirmar si el Regne Unit, el Partit Laborista, ha rebut a les eleccions municipals la patacada que deien que les enquestes, en aquest cas. Anem cap a Londres. Quim Olivares, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs sí, al llarg del matí és molt probable que es confirmi aquesta derrota sonora del Partit Laborista. Per ara s'ha escrutat només una part dels 5.000 regidors locals que es triaven i el Partit Laborista hauria perdut suport en regions del centre i del nord d'Anglaterra i en alguns districtes d'aquí a Londres. De moment, el gran beneficiari seria el partit anti-immigració de Reform UK.
2: I avui la presidenta del Banc Central Europeu serà a Catalunya.
5: Christine Lagarde, que aborda el paper global de les criptomonedes a un fòrum organitzat pel Banc d'Espanya que reuneix banquers centrals i acadèmics i que se celebra a Roda de Barà.
2: I podem estimar alguna cosa del nou cop de la justícia dels Estats Units als aranzels de Donald Trump.
5: El Tribunal Comercial Nord-Americà ha tombat la taxa universal del 10% anunciada pel president nord-americà després que el Suprem ja hagués declarat il·legals els aranzels recíprocs. La decisió arriba poc després que Trump amenacés a Europa amb noves taxes.
2: Parlant d'economia, la multinacional Majorel, que ofereix serveis d'atenció al client i de moderació de continguts digitals, vol acomiadar 347 treballadors a Barcelona.
8: La xifra representa el 60% de la plantilla a la ciutat. La majoria de treballadors són moderadors de contingut per TikTok i part de la seva feina s'automatitzarà. Majorel justifica l'expedient de regulació per motius econòmics, organitzatius i productius. Foment del Treball va presentar ahir mateix un informe alertant que els expedients de regulació havien pujat un 15% al primer trimestre d'any en comparació amb un any enrere.
9: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
10: Quan vulgui.
9: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
10: Tot el temps que vulgui.
9: I totes les bombolles que vulgui?
10: Totes les bombolles que vulgui.
9: I tot el relax que vulgui?
10: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
11: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot

0: de 76 milions d'euros. Milionari forever.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Qui és el salvatge que s'atreveix a presentar-se en públic sense cintes ni trenes?
3: Em dic Cyrano de Bergerac. Jo, l'únic propòsit de la meva vida és estimar la Roxanne.
4: Ho sap ella?
3: No, el meu destí és estimar-la d'amagat. El món no acceptarà un pobre nan.
5: Peter Dinklage és Cyrano a la gran pel·lícula. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
6: Catalunya Ràdio. Un minut seran 9:15. Els esports, però abans recordar-vos que hi ha el concert de Madrid d'Eric Clapton, algú li va llançar un vinil a l'escenari.
7: Eric Clapton es va enfadar i va deixar sense vis el públic del Movistar Arena al comptant de 81 anys. Recordem que actuarà aquest diumenge al Palau Sant Jordi de Barcelona.
6: Ja sabem que l'incident del Real Madrid, Robert Prat, que tal, bon dia.
8: Bon dia, potser va ser Valverde, no?, que li va llançar.
6: Potser sí. Gran llançador de cops de vinil, també, potser sí. Hi ha hagut una discussió important entre Valverde i Tchouaméni, una baralla que pot derivar en conseqüències greus.
8: Oficialment, el club es va veure obligat a emetre un comunicat en què no detalla l'incident, però sí que diu que s'obre expedient als dos jugadors. De Valverde ja se sap que no jugarà contra el Barça perquè ha de guardar repòs i falta saber què passarà amb Tchouaméni. Els dos jugadors s'exposen a una suspensió de feina i sou amb l'interrogant de si finalment seran acomiadats. Fins i tot de la picabaralla al Madrid en parla tota la premsa internacional. La BBC informa d'una cimera entre Carvajal, el tècnic Arbeló i el president Florentino Pérez per intervenir en aquest cas.
6: Aquest ambient, el Madrid juga al Camp Nou diumenge davant d'un Barça que es pot proclamar campió de Lliga.
8: Situació ben diferent a la del Madrid, la que té el Barça. Dani Olmo, en declaracions, Esport 3.
9: Bueno, un clàssic pot ser de tot. No? A vegades són partits més oberts, a vegades són partits més tancats, primer, que els equips doncs, prefereixen defensar una miqueta, però jo crec que serà un partit obert. O sigui, al final al Madrid no li val l'empat, tampoc, o sigui, ha de sortir a guanyar i nosaltres volem guanyar.
8: Chesney va confirmar que vol continuar una temporada més al club i acabar el seu contracte.
6: I l'Espanyol negocia la incorporació de Monchi a l'àrea esportiva del club.
8: Com a màxim responsable de l'àrea a partir de la temporada que ve seria l'estructura per sobre de l'actual director esportiu, Fran Garagarza, que continua de baixa. El Rayo, que jugarà la final de la Conference League, va guanyar el camp de l'Estrasburg per 0-1. El Barça, que es classifica per les semis de la Lliga de Campions d'hoquei patins, victòria contra l'Sporting de Portugal 2-0 a la pròrroga. Avui comencen les semis femenines amb el Vilassana Fraga, l'única perd un punt a les semis anada pel títol de la Lliga Femenina de Bàsquet i a la de Futbol Sala. Barça i Pozo Múrcia juguen a lideratge de la fase regular a dues jornades pel final.
10: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
11: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
13: Fes realitat el teu estiu amb BMST Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MST amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Passen 3 minuts de 9:15 i el matí arrenca pendent de... L'evolució de l'antivirus. Fa poca estona s'ha confirmat 2 nous casos al Regne Unit. A les 9 compareix la ministra de Sanitat. Mentrestant, el govern canari ha activat el protocol de malalties infeccioses a la vista que aquest cap de setmana hi arribi el vaixell Ondius. Enviada especial a Tenerife, Mònica Mas, bon dia.
14: Hola, bon dia des del port de la Granadilla. Com us explicàvem, és un port en desús, amb molt poca activitat, 3 vaixells atracats i, per tant, molt ideal per fer aquesta operació de repatriació que, segons ha explicat Alfonso Cabello, el portaveu del govern canari, al Catalunya Nit, podria començar ja aquest diumenge a la tarda, si d'Òndius arriba tal i com estava previst i si no malalteix cap altre passatger a causa de l'antivirus. Començaran amb 3 avions, un d'Espanyol, un altre dels Estats Units i un altre tercer, el del Regne Unit, tot plegat enmig d'una polèmica tant del govern canari, que hem sentit els últims dies, com també dels treballadors del port, que es plantegen bloquejar el port. Avui també hi ha una reunió, Ricard, entre el president canari i el cònsol holandès per preparar aquesta evacuació.
6: I a banda del virus, atenció, perquè la mobilitat, segons avança la cadena SER, l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona seguirà amb els temps dilatats l'any que ve. Paula Brujats, Madrid, bon dia.
4: Sí, ja se sabia que fins a final d'any els trens no recuperarien la velocitat habitual, però ara Adif diu que les limitacions seguiran també a partir de l'any que ve. Ho avança la SER, que apunta que fons Adif assumeixen que els 25 minuts addicionals de viatge entre Barcelona i Madrid es mantindran a partir del mes de gener per diverses obres a la via per poder augmentar, diuen, la velocitat a 350 km per hora en aquestes vies on ara mateix, i degut a aquestes limitacions, en molts trams els trens no circulen a més de 80.
6: I avui festa grossa a Lleida, arrenca la festa major de Sant Anastasi. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
15: Hola, bon dia. Sí, s'allargarà fins dilluns, que és festa local. De moment, aquest vespre ja hi haurà un dels plats forts, l'estrena d'un espectacle amb més de 300 drons sobre la silueta de la Seu Vella. I una festa que arrenca també amb polèmica al voltant del pregoner. El piragüista Saúl Cravioto, una vintena d'entitats i partits independentistes critiquen que el govern socialista de la Paeria l'hagi escollit per fer el pregó pel suport explícit que l'esportista va donar a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya l'any 2017. Més enllà d'això, pels escenaris de la Festa Major de Lleida hi passaran aquests dies Mama Duixa, Auxili, 31 Fam, Selva Nua o Banda Neon.
6: I cop d'ull també la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
16: Bon dia. Avui, que és l'últim dia de gratuïtat a Rodalies, hi ha els retals habituals, aquests endarreriments que ja estem acostumats a causa de les limitacions de velocitat que hi ha a diversos punts de la xarxa, a la línia R14, a la línia que va de Lleida a Barcelona, passant per Tarragona, hi ha retards d'uns 20 minuts. També hi ha endarreriments d'un quart d'hora a l'R16 a causa d'un robatori de cable entre Cambrils i Vinaròs, endarreriments també d'un quart d'hora de mitjana a l'R11, i en aquesta mateixa línia, l'R11, hi ha un retard molt destacable de més d'una hora en el tren que ha sortit de Portbou abans de les 6 del matí i que té destinació a Barcelona Sants.
6: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
17: Bon dia.
6: Punts vermells a aquesta hora?
17: Doncs pendents d'aquest camió variat a la C31 a Sitges a l'inici de les costes del Garraf, que obliga a donar pas alternatiu i genera unes retencions de prop d'un quilòmetre i mig.
6: I punts taronja?
17: Punts taronja a les vies d'entrada a Barcelona. Destaquem la ronda de dalt, sobretot a l'alçada de Pedralbes, en els dos sentits de la marxa i la B23 cap a la Diagonal.
6: I de seguida parlarem també de la situació que es viu dins del Real Madrid, però què més tindrem avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio? Silvia Solanes.
18: Doncs mira, parlarem d'aquest tema d'agents infiltrats dels Mossos en una assemblea de professors. Ho farem amb Yolanda Segura, portaveu d'Ustec, també de l'antivirus i de l'absentisme a les universitats, com cada divendres. Avui el dilema. Avui ens preguntem sexe a casa dels pares, sí o no? I a les 11 conversarem amb Mercè Arànega i Magda Puyo, actriu i directora La meitat de l'ànima, que es fa a la sala Atrium.
6: No ben bé, Sílvia. Sexe a casa dels pares no ens preguntem. Ens preguntem si els fills, no? Que no tenen lloc on fer sexe.
18: Sí, clar.
6: No, bueno, dic perquè veig ara el Cesc Bertran.
18: No, no, clar. Els contactes, si no tens casa, on vas? Clar, aquest sí, seria sí. El tema.
6: Això. Gràcies, Sílvia.
18: Fins ara.
6: Avui a l'Àgora, Ferran Espada, Miraros Pedoliva, Arturo Puente i Jordi Cominal.
19: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
6: Tu què en penses, Eloi Cordomí?
20: De sexe a casa dels pares?
6: Sí.
20: El mínim i just necessari.
6: Ah?
20: No, no.
6: Bueno.
20: A casa dels pares, vaja, no sé, no cal. Aquestes altures de la vida, Aquestes altures de la vida.
6: Estic ben Telecinco.
20: Doncs clar, fas el que pots.
6: Telecinco estan posant uns ninos de Playmobil amb un senyor amb bata, que és metge, explicant això del virus. Realment, un espectacle curiós, això de l'antivirus.
20: Intel·ligència artificial, no? Entenem?
6: No. És un metge que va amb un collaret amb una creu. Veig que porta una camisa de color blau i després hi ha tot de ninos de Playmobil per fer una mica del que és el contacte, per recrear el contacte. Això que feu vosaltres els homes del temps, que sempre us expliqueu d'una manera molt gràfica, que està molt bé, però a vegades potser ens passem una mica. Bueno, Què, el temps?
0: En fi, escolta'm, a veure, el cap de setmana en tenim per tots els gustos, perquè tindrem una tongada de pluja dissabte i llavors diumenge tornarà a fer sol. I avui, entremig, perquè avui hem començat el dia amb força sol, però ja estan arribant núvols pel sud i per la costa, i la idea és que es vagin nuvolant. Avui de pluja en tindrem poca, però sí que hi haurà algun ruixat al sud, potser després a la tarda en alguns llocs de l'interior, però poca, poca pluja. Demà dissabte al matí hi ha alguns ruixats a la costa i prelitoral, i després a la tarda la tongada de pluja que creuarà tot el país i podrà regar doncs qualsevol punt. I diumenge la idea és que faci més sol, que pugi la temperatura i, per tant, que el temps ja sigui més tranquil.
21: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
22: Sou molt bona gent!
23: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
24: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
25: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
26: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
27: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
28: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Emilio!
29: Què tal? Com estem?
6: Què?
29: Vaya cacao, tio. De verdad. Va, és una vergonya, perquè és que, a més, és el Real Madrid, m'entens el que vull dir? Que sempre ha fet d'alguna manera, o ha tratat, no? De ser el santo y seña de la corrección, de la elegancia, de la tradición, del prestigio, de la historia, no?
6: Però ho tenen a dins, això ho tenen a dins, no? I al final acaba sortint aquesta cosa.
29: Buah, però jo no crec que tant, Ricard. Sí. És que, no, a veure, jo és que em poso en una situació, per exemple, de col·legi, no? De pati de col·legi.
6: Sí, és que és,
29: no?
6: Això, no?
29: O sigui, imagina't...
6: Dos jugadors, Valverde i Tchouaméni, que de cop i volta es comencen a barallar, no? I es foten una tunda i una acaba a l'hospital.
29: No, però espera, no, Ricard, no, que encara és més greu. Per això t'ho dic, perquè... No. Quan dic un col·legi o un pati de col·legi o qualsevol escola, em refereixo a que, per exemple, això és el Real Madrid. Llavors hi ha un dia que al pati del col·legi hi ha dos que es barallen, bueno, que discuteixen i que tal, i per qualsevol cosa, vale, i el col·legi no fa res, i l'endemà es foten d'hòsties, amb perdó.
6: Sí, sí. O sigui, literalment.
29: Bueno, literalment, no, dic l'hòsties, lo del perdó.
6: Que ja em diràs. Dos setmanes de baixa, vol dir que déu-n'hi-do la pallissa.
29: No, però el que jo vull dir és que, aquests nanos ja han estat, ja s'han barallat el dia abans. Què és això, m'entens? I després també, és que ho tenen tot, perquè després pensa que aquesta gent, que són milionaris, que són uns caprichosos, que se creen los reyes del pollo frito, y algunos, pues bueno, pues son como son. Esta gente llevan 2 años de ridículo mundial, ¿me entiendes?
6: Sí, sí.
29: No hay español, de ridículo mundial, dos nadapletes.
6: Ai, o amb sea... aquest panorama, que el Madrid arriba diumenge al Camp Nou a perdre la Lliga. És que...
29: Bueno, de moment ja arriba sense un dels 3 millors jugadors seus. O sigui, perquè està a l'hospital, o sigui, o està a casa curant-se. O sigui, una cosa increïble, no? I després és que crec que han perdut això, l'estil, les maneres, tot. Bueno, no, és que no vull ni pensar si això succeeix al Barça, quina estarien fent allà. M'entens? Vull dir-te. O sigui, i les ha passat. A ells se ha sabido, perquè aquesta és una altra cosa. Abans, a lo millor, aquestes coses passaven i no se... ningú ho explicava. I, però, clar, com estan todos peleados, los futbolistas, porque el uno los futbolistas no pueden soportar el Vinicius este, luego la vida que lleva Mbappé los tiene cabreados también a sus compañeros, que hace lo que le da gana, pues claro, supongo que ha habido alguno que no ha tardado ni 3 minutos en contárselo al diario Marca y publicarlo, ¿me entiendes? Que esa es otra, ¿me entiendes?
6: I ara, això no, de que comenci a sonar José Mourinho com a futur entrenador del Madrid?
29: Bueno, a veure, el que sí sempre hem dit, Ricard, és que el senyor Florentino Pérez, que és el que mana i el que decideix, és el president que menys considera a los entrenadores, no? O sigui, ell pensa que qualsevol dia d'aquests es posarà el xandall i farà l'entrenador. I que l'únic que ha tolerat i que l'ha agradat i que coincideix amb ell, amb l'estil, la manera, el tarannà, és el Mourinho. I ara, clar, es troba en una situació de descontrol i per la seva culpa, perquè s'ha deixat... Recorda't que la vegada que se'n va anar va dir los he encapritxado, los he mimado, no han entendido el trato que les he dado i se fue. Pues ara està en una situació parescuda i pot pensar... Sí, hi ha gent que diu que està pensant, que està donant voltes al fet de contratar una altra volta a Mourinho. És evident que Mourinho sembla que porta 10 o 11 anys sense guanyar una lliga, dic, sí, no un títol. Sí. I pot ser la solució per ell, pot ser la solució. Evidentment, no és fàcil ficar-se amb aquest vestuari, no és fàcil.
1: Aquí hi ha un problema gros perquè és de fons, no ho arregles d'un dia per l'altre, aquest problema. Hem perdut l'Emilio. Sí, s'ha fos com el Real Madrid. Farem una pausa i de seguida entrem a l'Àgora. Catalunya
2: Ràdio. El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
3: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
5: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Ahir, que no forma angle, tot i els esforços finals per aconseguir-ho, era agònic. Avui divendres acabem la setmana amb un enigmàrius molt natural. El cereal que pot fer ensopegar, de 6 lletres. El cereal que pot fer ensopegar, 6 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
8: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
9: El balcó gastronòmic és un lloc...
10: Que bo!
9: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
10: Parella, què us podem venir?
9: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
11: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
12: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
30: Bona nit, sóc el Luis Tosar.
31: Sóc el Risto Mejide.
32: Sóc Valor Morte.
11: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que setmana a setmana està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
33: Amb tots vosaltres, Jordi González.
11: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat. La teva mare sempre té raó.
34: Em compro un cotxe nou?
35: Filla, t'he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
11: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
36: 012, la millor resposta.
37: Va tot bé?
38: Que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
37: Això és violència masclista.
39: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900 900 120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
40: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
41: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el
0: pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
40: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
40: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
12: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
13: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, el director de Públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punès Arturo Puente i l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal.
1: I de què parlar fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
13: Hi ha ganes de parlar del Madrid, tot i que ja n'hem parlat amb l'Emilio Pérez de Rosas, crec que aquí hi ha ganes, i sobretot amb la teoria de quan el rival s'equivoca, no li diguis, que vagi fent. I ara el Jordi ens feia referència a l'article que publica avui el Nacional, amb un punt de provocació, titulat Eurovisió per TV3.
1: Recordem que Catalunya Espanyola va decidir no emetre Eurovisió perquè hi participava Israel, i el que proposes, Jordi, és que això ho agafi TV3.
14: Perdona per l'autocita, però m'ha sorprès la reacció.
1: No, esclar, hi ha molta reacció. No,
14: aquest, he vist que hi ha molts eurofans i... Sí, jo en l'article intento no valorar els motius pels quals Televisió Espanyola pren una decisió que pren. Simplement parlo de poder, que normalment en política es diu que qui abandona un lloc, algú altre l'ocupa. No? Mm-hmm. Llavors, en un moment en què Espanya, que constantment ha vetat la corporació per ser membre de ple dret de la UER, en un moment en què Espanya fa un lleig a aquesta organització dient que no vol participar i que no emet el programa, que és de molt d'èxit, seria més pogut ser interessant que TV3 el pogués emetre, no?
1: Doncs llancem aquí la petició, si fingràs, si agafa el guant.
14: Per alliberar de pressió TV3, jo crec que és un tema de corpo.
1: S'havia fet algun expedient a Andorra, no? Algun programa que havia fet el Xavier Grasset de la Roser, sembla que era, no?
15: Sí, la Roser.
1: Sí.
15: Sí, però bueno, Andorra no té capacitat per arribar,
1: no, per arribar a la final.
15: Al final el que compta. Sí, jo aquí tinc el cor dividit.
1: Ja.
15: Tinc el cor dividit.
1: El cor dividit vols dir que no.
15: Perquè m'agradaria molt que TV3 pogués estar a Eurovisió, però jo crec que s'ha de fer boicot a una gala on participa a un país genocida.
16: No et pots abstraure, no, de la raó. Vull dir, jo entenc.
1: Però jo això ho trobo una mica estètic. És a dir, si ens posem puristes, fem-ho amb tot.
16: I és que em posaria purista.
1: Bueno, però aleshores...
16: Es faríem tot, eh?
1: Hi ha moltes coses que cauen, eh? Començant pel mobile, eh?
16: Bueno, jo, sobretot, la sensació que tinc
15: és... El problema és posar-se... Perdona, Artur, el problema és posar-se purista només a mitges.
1: Això et dic, que això és una cosa estètica.
15: Ara
1: participem a Eurovisió.
16: És veritat, però...
15: Ens posem molt puristes amb Rússia i...
1: Exacte.
15: Jo
1: anava... Jo no entro en la qüestió, sí. Jo entro que si això...
16: És veritat, però una qüestió que jo crec que sí... Eurofan, eh? Vull dir, a mi m'han convertit en eurofan, no m'interessava gens, però a la meva dona li agrada molt. Llavors, jo he vist totes les últimes Eurovisions i tal. És veritat que s'havia convertit en una mena d'escaparat, d'Israel. És a dir, Israel estava fent servir per fer un soft power, que a més ho fa molt bé, sap fer-lo perfectament, i s'havia convertit en això.
1: Sí, però aleshores no participem al Mundial. És a dir, tenim... Perdona, no. Estats Units és un país que està fent el que està fent. I aquí no, ni Estats Units és igual.
16: Estats Units està fent un genocidi, eh?
1: Perdona?
16: No, Estats Units no està fent un genocidi.
1: Els Estats Units està participant... Bueno, escolta, està tractat el tret internacional, i el Mundial podem jugar amb Estats Units perquè, bueno, perquè Donald Trump, com que és simpàtic, doncs mira...
16: No, però jo no crec que sigui això. És a dir, jo crec que no... És a dir, una cosa és celebrar el Mundial al Marroc, Marroc, Espanya, Portugal, i dir el Marroc és un règim que a mi no m'agrada, hauria de caure, etcètera, etcètera. No? Però no sé si això blanqueja al Marroc de la mateixa forma que fer una final de la Supercopa a Aràbia Saudí. Crec que són coses una mica diferents. A mi la final de la...
1: Sí, o Aràbia Saudita.
16: Aràbia Saudita no m'agrada gens. I crec que l'haurien de boicotejar. I crec que el Barça no hi fa res.
1: La televisió espanyola em sembla molt bé que defensi... és que em sembla molt bé, no, però clar, després és això, doncs la Supercopa la fem a Aràbia Saudita i la donem per televisió espanyola i amb trompetes.
14: Si em permeteu, el rerefons de l'article, precisament, ja de seguida dic, no vull entrar en això, perquè els catalans sovint ens perdem en l'estètica i no en el poder, que és un debat que ens fa por. I el tema és... Un cop, si nosaltres portem molts anys intentant entrar a Eurovisió, un cop que Espanya, pel que sigui, no hi entro, se'n va per voluntat pròpia, si tu tens ambició, evidentment els països tenen contradiccions sempre, però si tu tens ambició de projecció internacional, etc, etc, era una gran oportunitat. Simplement subratllar això, sense entrar en un debat que, com s'ha vist ara...
16: És
14: ja...
16: una gran oportunitat.
14: Exacte.
16: No, és indubtable. Bé, el tema és que això, el tema és que si te pots abstraure de les raons.
15: I el tema és si els televidents de TV3 entendrien que TV3 se sumi...
14: Home, això segur que seria un rècord d'audiència. Un rècord d'audiència.
1: Sí, sí.
14: També acabo...
1: Tot Espanya mirant TV3.
14: També acabo dient... Escolta, ara, fem política ficció. L'últim paràgraf, si ho féssim, imagineu-vos qui ho retransmetria, quan activisme es podria fer...
1: L'Elena García Melero, allà amb la Laura Escanes i el Vicky Núñez fent Eurovisió. Escolta,
16: és molt important, eh? Sí,
1: sí. Jo animo.
16: Escolta, ens queda...
1: TV3 no fa gaires coses atrevides, per tant, no crec que ara es llencim això, però sí que convido Jordi Borda, director de Catalunya Ràdio i Catalunya Música, que s'animi a estudiar-ho. I tot el nostre suport.
15: I tenim Salou per fer el festival.
1: És Salou Fest. Milagros. Com ho veus?
2: Bueno, no sé. No sé què afegir, la veritat.
1: No sé, ja t'ho miraries.
2: Jo passo bastant d'Eurovisió cada any, però cada any em veig obligada a parlar-ne i molt, perquè sempre es polititza molt, i la veritat és que l'última edició es va veure molt clarament com Israel s'ho pren com una qüestió d'estat, eh? Vull dir que nosaltres potser podem passar i no prendre-s'ho tan a la valenta, però i continuar fent els festivals i tot com si no passés res, però Israel sí que s'ho pren en sèrio, eh? Ells estan fent una campanya molt intel·ligent i en molts mitjans justament per guanyar el festival. Vull dir que després ho aconsegueix o no, però ben a prop s'hi posa sempre, no?
1: Són les 8:54. Al marge del que està passant amb Eurovisió, que segur que ens sentirem parlar aquests propers dies, hem de parlar també d'ensenyament, perquè hi va començar una nova jornada de vagues d'ensenyament. En aquest cas va ser amb l'educació... les llars d'infants, diguéssim, i en total 17 dies de vaga que hi haurà fins a final de curs per diferents territoris. Si la relació entre el departament i els mestres i professors ja era complicada, doncs en les últimes hores s'ha embrenyat encara més perquè els sindicats majoritaris denuncien que els Mossos s'han infiltrat en assemblees de docents. Pel Forada, bon dia.
3: Sí, els sindicats que ho han denunciat són quatre, que són els quatre que no han arribat a un acord amb la conselleria en aquests últims mesos, són USTEC, professors de secundària, CGT i Intersindical. Han denunciat, a través d'un comunicat conjunt, que dues agents dels Mossos d'Esquadra es van infiltrar en una assemblea de docents a l'Institut Pau Claris, a Barcelona, aquest dimecres, una trobada en què es parlava i es preparaven aquestes noves jornades de protesta de les properes setmanes. Critiquen aquests sindicats la poca qualitat democràtica del govern i lamenten que, lluny de negociar, les prioritats del departament, diuen, són espiar el personal educatiu i aquest pla pilot, que també n'hem parlat molt els últims dies, de posar policies als centres. L'oposició ja ha reclamat la compareixença de la consellera Niubó al Parlament. Els Mossos, en respost, diuen que donaran les explicacions que calguin. Han evitat dir si aquesta infiltració és certa o no, però sí han assegurat que totes les seves actuacions són legals i dins l'àmbit de les seves competències.
1: De fet, no han desmentit aquesta informació, sí que han volgut assegurar que sempre actuen dins del marc de la llei i de les seves pròpies competències. Saludem aquesta hora la portaveu nacional del sindicat majoritari USTEC, Iolanda Segura. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
5: Hola, molt bon dia.
1: Com es van detectar aquests dues agents dels Mossos?
5: Doncs perquè algú de l'assemblea les va reconèixer de manifestacions que hem fet al llarg d'aquest temps, vestides de mosso, doncs, d'estar en aquestes manifestacions i en sospitar, no? Doncs, bueno, em diu, ostres, jo les reconec, a mi em sembla que aquestes noies són això, i llavors quan es van dirigir amb elles, els hi van demanar on treballaven, no van saber dir, van dir un centre aleatòriament i un treballador d'aquest centre ho va desmentir i finalment no van saber com en sortir-se'n, les van convidar a marxar i van marxar. Vull dir que sí, les van caçar ràpid.
1: I és el primer cop que us troben una cosa com aquesta?
5: Mira, no tenim constància de que hagi passat en cap altra assemblea, però clar, és que...
1: Podria haver estat, clar.
5: podia haver estat, perquè hi va molta gent de diferents centres, de diferents zones, i tu no coneixes a tothom. Aquí va ser casualitat que les va reconèixer, però ara tu això et fa sospitar, et fa pensar, ostres, igual en altres assemblees que han sigut molt multitudinàries tampoc, però que hi ha hagut molta participació de gent, pues fàcilment es podien haver infiltrat.
1: El departament us ha dit alguna cosa? Heu tingut algun tipus d'interlocució?
5: Res. O sigui, res. Ni una paraula. Ni tan sols han sortit a dir res per justificar aquesta actuació.
1: No, avui també ho hem demanat i no hem pogut intervenir. En aquest cas han al·legat perquè parla el president, em sembla, la cadena SER, i quan parla el president no acostumen a donar entrevistes. Però vaja, veurem quines són les explicacions que dona el president si li pregunten a la cadena SER. Com pot afectar a partir d'ara això amb la relació amb educació?
5: Doncs mira, tot i amb això, nosaltres continuem amb la nostra clara voluntat de seure'ns a negociar. Per tant, hem enviat un comunicat convidant a la consellera a reunir-nos, a ser possible aquest dilluns mateix, perquè nosaltres pensem que aquest conflicte es desescala seient a negociar i arribant a un bon acord i no amb actuacions tan reprovables com aquesta, no? Que no és l'única actuació que busca desarticular aquest moviment de lluita des de dins, des de fora, perquè al final fer tot això està deixant en entredit la seva reputació i és una manca de responsabilitat, i en canvi seure's a negociar amb la part representativa majoritària del col·lectiu i escoltar la veu del col·lectiu, que al final la veu del col·lectiu la tenim al darrere, doncs és el que realment donarà solució a tot aquest conflicte. Intentar-ho fer per altres vies que no són democràtiques, no, la veritat és que ni ajuda, sinó que més aviat ho complica. Així que nosaltres fem aquesta crida un altre cop. Ahir la consellera va sortir a TV3 dient que teníem voluntat, tota la voluntat de seure a negociar, doncs que sigui així, que sigui veritat i que ens convoqui. De moment encara no ens ha convocat.
1: Públicament els dos dieu el mateix, però a l'hora de veritat, doncs, internament, el que dieu és que l'altra part no té voluntat real de seure's a parlar.
5: Llavors... nosaltres no ens han convocat encara.
1: Ja.
5: És que estem esperant que ens convoquin. Només ha de ser que convocar-nos, perquè jo puc parlar com el meu sindicat. Nosaltres en tot moment hem mostrat aquesta voluntat. Li vam traslladar a la consellera en una reunió. Fins i tot li vam dir...
1: La iniciativa de convocar ha de ser de la conselleria, està clar.
5: Perquè i fins i tot ara nosaltres ja hem llançat el missatge de, mira, aquest dilluns, vinga, va, trobem-nos. Vull dir, perquè ja no sabem com forçar perquè realment sigui així. I si la consellera ho diu en un programa de televisió, doncs que sigui veritat, no? que ho executi. De fet, ja et dic, nosaltres en cap moment no vam donar l'espai de negociació, per tant, més disposats que no estem, impossible.
1: Perquè pot ser que també hi hagi una qüestió personal que s'estigui desgastant en tot això?
5: Mira, podria ser, però jo crec que hem d'estar per sobre de les qüestions personals. Nosaltres també podríem tenir moltes qüestions personals perquè realment creiem que no s'està actuant ni procedint correctament i que un acord no s'havia de fer esquenes de la majoria representativa. Per tant, ens podríem dir, doncs mira, no volem saber res, i no és veritat. Mm-hmm. Perquè al final, nosaltres, el nostre objectiu, independentment de les relacions que puguem tenir amb la conselleria, és aconseguir revertir una situació de crisi educativa que estem patint i posar en valor la feina que estem fent les professionals de l'educació i revertir aquestes injustícies laborals que estem patint, però sobretot el que volem és aconseguir poder que el nostre alumnat tingui l'educació de qualitat que es mereix de forma igualitària.
1: L'esperem la setmana que ve, el dimarts, que hi haurà jornada de vaga generalitzada a Catalunya, a l'estudi, senyora Lluanta Segura, per parlar de tots els seus problemes i per les demandes laborals que també fan. Gràcies per acompanyar-nos.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé. Salutem també aquest el diputat de la CUP, Xavier Pellicer. Senyor diputat, bon dia.
6: Hola, bon dia, què tal?
1: I gràcies per acompanyar-nos, Xavier. Els Mossos, que no ho desmenteixen, afirmen que treballen atenent la legislació vigent. Què li sembla el que ha passat amb els Mossos i aquesta reunió dels sindicats?
7: Bé, doncs em sembla que és una actuació molt, molt, molt greu i em sembla que és una conseqüència política de l'apocament d'Illa i del govern i del conseller de Pardón respecte als Mossos d'Esquadra, que és bàsicament donar-los barra lliure perquè actuïn amb absoluta impunitat. I em sembla també que és especialment greu el fet d'infiltrar agents policials sense cap tipus d'ordre judicial, falsejant la seva identitat i amb una actuació absolutament prospectiva que està prohibida per llei. Per tant, són uns fets molt greus.
1: Quines responsabilitats demanaran?
7: Bé, doncs nosaltres esperàvem que el Departament d'Interior o el govern confirmés o desmentís aquestes informacions, i el que vam veure ahir a darrera hora era una nota que ens sembla absolutament infame, que és una confirmació de facto, tirant pilotes en fora i expulsant absolutament qualsevol responsabilitat, com ja hem vist, per exemple, amb la qüestió de les baixes laborals, que negaven que hi hagués incentius econòmics per reduir-les, o en tants i tants altres temes que el govern no dona la cara. Davant d'això i aquesta confirmació, nosaltres ens sembla que és evident que han de cessar els responsables d'aquest operatiu i que si el director de la policia, Josep Lluís, també en tenia coneixement, també hauria de ser cessat de forma immediata. Alhora, també ens preocupa enormement si la consellera estava o no al corrent d'aquestes informacions, perquè a nosaltres ens sembla que la consellera o no se n'assabenta el que passa a dins dels Mossos d'Esquadra o no se'n vol assabentar, i això també és molt greu.
1: Més enllà d'aquest fet concret, com valora la CUP la posició del govern amb les demandes que fan des dels sindicats majoritaris en el sector educatiu?
7: Bé, nosaltres primer tot volem posar en valor les mobilitzacions dels sindicats educatius. Ens sembla que estan donant un exemple del que és defensar l'educació pública i defensar els serveis públics d'aquest país, i francament ens sap molt greu que la posició que està tenint el govern, que en comptes d'actuar en pro una comunitat educativa que treballava de forma unitària i conjunta per aconseguir millores, el que han fet és intentar dividir-la i trencar-la. I per tant ens sembla que és lamentable com està actuant el govern, que el que hauria d'haver fet des d'un primer moment és intentar arribar a un acord amb el conjunt de la comunitat educativa, perquè per una banda ens van parlant de grans pactes de país, de grans acords de país, i el que es dediquen a fer en el sector de l'educació és intentar trinxar la base i el sostén de qui pot millorar el sistema educatiu. I per altra banda també ens preocupa enormement aquest assetjament policial que està patint el sector de la comunitat educativa. Vam veure el 20 de març les mobilitzacions, cops de porra i càrregues contra professorat. Vam demanar informació al govern sobre què havien fet en aquelles mobilitzacions i vam rebre un reguitzell de desenes i desenes de sancions aplicant la llei Mordassa en manifestacions durant un dia de vaga, per tant vulnerant el dret a vaga, i ara veiem la infiltració d'agents diguéssim en assemblees. És que en assemblees, quin delicte es pot cometre en una assemblea? Una qüestió que em sembla preocupant i que ens recorda a l'actuació del govern del PSOE infiltrant a agents de la Policia Nacional en moviment social. És una acció molt greu i que esperem que tingui conseqüències. De fet, nosaltres estem presidint la comissió d'investigació de les infiltracions policials, i em sembla que serà necessari que passin a donar explicacions tant al responsable d'operatiu com al director de policia com a la consellera d'Interior.
1: És el diputat de la CUP, Xavier Pellicer. Gràcies per acompanyar-nos.
7: Moltes gràcies. Bon dia. Ràdio Seu.
8: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
9: Les 9 i 6, bon dia. La Llar d'Infants Els Mineros s'ha afegit aquest dijous a la protesta per reclamar millores a l'etapa 03. L'equipament municipal s'ha adherit a les reivindicacions de la jornada de vaga, de les quals destaquen la reducció de ràtios, el reconeixement professional com a docents i dotar els centres amb més personal de suport. Quixó Teatre i la Germandat de Sant Sebastià han aportat 2.400 euros al Banc d'Aliments de la Seu. La donació solidària prové de la recaptació de les funcions que la companyia teatral urgellenca va fer amb l'obra 8.496, inclosa la promoció de les festes de Sant Sebastià. L'hotel Castell de Ciutat ha acollit la celebració del Dia de les Esquadres a la regió policial de l'Pirineu i Aran. Enguany s'hi ha lliurat una 60 de felicitacions individuals, 38 de col·lectives i 12 d'externes, a més d'11 medalles. I la policia ha lliurat plaques de reconeixement, una d'elles per Ràdio Seu, pel programa mensual Connexió Mossos. Estamariu aposta per posar diverses cares de la cultura local en la quarta edició del Campus d'Estiu. Els participants d'entre 13 i 17 anys crearan una peça artística de teatre documental col·lectiva a partir de les experiències d'un actor, un escriptor, una fotògrafa i un periodista, tots ells residents al poble. L'activitat està organitzada per la Fundació Planes Corts i l'Escola de Teatre de la Seu. Es farà el juliol. porten davant la síndica de Greuges els problemes de residents de l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà per aconseguir la bonificació del túnel del Cadí. Un veí de Guils de Cerdanya ha denunciat que li han negat la gratuïtat pel fet de teletreballar. L'afecte considera que aquesta decisió es contradiu amb les crides que fan les administracions a afavorir la repoblació al Pirineu i el treball a distància. Malestar a Andorra per l'augment de la presència d'ossos al Principat. Els pagesos temen futurs atacs al bestiar i han pres mesures com ara evitar deixar-lo en determinades zones de muntanya.

I els esports, cap de setmana decisiu per la Seu Futbol Club, que aquest dissabte pot proclamar-se campió del grup 5 de segona catalana i d'aquesta manera aconseguir l'ascens a primera catalana. Aquest partit decisiu serà aquest dissabte a partir dels quarts de 6 de la tarda al camp municipal Emil Vicente contra el Maselles. El club ha fet una crida d'on s'ha omplit la grada.

I l'Atlètic Club La Seu, que també és a prop d'aconseguir l'ascens de categoria en aquest cas des de Divisió d'Honor Catalana. És aquest cap de setmana, en un dels últims partits de la temporada, quan l'Atlètic té una primera oportunitat d'aconseguir el títol. Concretament, jugarà aquest dissabte a les 6 de la tarda a la pista del Ponent Futsal Alcarràs. I a tot plegat, l'Escola de Futbol Urgell ja celebra el 30è aniversari. Ho farà amb un acte al camp municipal Emili Vicente. Avui al vespre, a partir dels quarts de set, inclourà una desfilada dels equips, un espectacle i animació del grup Tambuca. L'entitat ha format centenars de joves jugadors al llarg d'aquestes tres dècades. I comentarem el doble or que ha aconseguit Lídia Puyols a la classificació d'equips al campionat estatal de pujada vertical en línia. L'atleta pirinenca ha aconseguit l'èxit amb l'Esportiu Penedès al torneig disputat el cap de setmana passat a Branyosera, i la setmana anterior ja havia obtingut un bronze al campionat estatal de quilòmetre vertical. I el temps es manté, la inestabilitat ha plogut aquesta nit i matinada, i el dia comença amb núvols i boires, cel entrenyinat, i a la tarda arriba una nova tongada de ruixats. Les temperatures màximes segueixen frenades, avui arribaran com a molt als 20 graus.

0: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La Llar d'Infants Municipal Els Minerons de la Seu d'Urgell s'ha adherit a les reivindicacions de la jornada de vaga convocada ahir arreu de Catalunya i a tot l'Estat en els centres educatius de l'etapa 0-3. Aquesta convocatòria obre una nova tongada de protestes al món de l'ensenyament que es preveu que s'allarguin fins al final d'aquest curs per seguir reclamant millores no només laborals sinó també de funcionament i de recursos. Tot i que la Llar urgellenca no ha fet vaga, sí que han volgut mostrar el seu ple suport a la protesta i per això l'entrada principal del recinte hi van instal·lar ahir diverses pancartes amb el lema de la jornada i amb les principals reclamacions del sector per donar-les a conèixer les famílies. També han difós el manifest unitari de la jornada. En parla Marta Muñoz, mestra i educadora de la Llar dels Minerons.
2: Doncs avui està convocada una vaga estatal. Nosaltres no ens hem acollit a la vaga físicament, no manifestem perquè realment aquí la Seu no s'ha fet una convocatòria de vaga. Però sí que, a la nostra manera, hem volgut donar el suport a totes les companyes que estan a Barcelona, a Madrid.
1: Aquest manifest inclou tres reivindicacions principals. La primera, que disposin de parella educativa i que es baixi les ràtios per alumne. A part d'això, actualment s'ha arribat a ràtios de 20 alumnes per educadora, tant a I2 com a I3. En segon lloc, exigeixen un clar reconeixement professional i no només assistencial, i que, per tant, les treballadores siguin reconegudes com a personal docent amb la seva equiparació salarial. I la tercera principal reivindicació és dotar els centres amb més professionals de suport per poder oferir una educació inclusiva real i que permeti atendre les necessitats especials amb la qualitat que es mereixen.
2: Els tres motius bàsics de la nostra aturada i el dia 7 i el divendres que farem les aturades, una és pel reconeixement professional i les equiparacions salarials, perquè és un sector molt feminitzat i necessitem aquest reconeixement. Sí que el departament, amb el nou currículum, reconeix que l'etapa 0-3 és una etapa única, juntament amb el 3-6, però ara ens falten aquests recursos. Ens trobem unes aules saturades d'infants, de 20 infants per educadora, i clar, realment aquesta atenció individualitzada no la podem fer, és que no és real, i necessitem doncs això, aquesta parella educadora a l'aula, aquest suport educatiu també des de fora, doncs, per tractar tot el tema de les necessitats educatives especials i realment fer una educació inclusiva.
1: Des de la Llar d'Infants Els Minerons considera important també que tant les famílies com la societat valorin més la importància de l'etapa 0-3. Recorden que és l'etapa amb més plasticitat cerebral, és a dir, amb més connexions neuronals i on es construeixen els vincles afectius, i per això assenyalen que és l'etapa més important en el desenvolupament d'un infant.
2: Realment, a tots els estudis, la neurociència ja ens ho diu, el màxim de connexions neuronals que es fan al cervell es fan al 0-3, i per tant hem de donar aquesta importància per la plasticitat aquesta que tenen i donar els recursos i dotar les bases d'aquesta educació, perquè realment després tot això té un resultat al cap dels anys. Realment nosaltres aquí no cuidem, eduquem, i penso doncs que igual que al I3 baixem ràtios, que és supernecessari, també I2, I1 i 0 hem de baixar ràtio i hem de buscar aquesta parella educativa per poder treballar i atendre realment les necessitats d'aquests infants.
1: Pel que fa específicament a la situació de la Llar dels Minerons, en nom de les professionals han explicat que actualment tenen unes ratios de dues aules de 20 infants, 3 de 13 infants i 2 de 8 nadons per educadora, i des del plantell matisen que disposen de personal de reforç en algunes hores i que l'Ajuntament fa tot el possible per garantir-ne el bon funcionament, però que tot i això calen més recursos.
2: Doncs nosaltres tenim dues aules de 20 infants per educadora, 3 de 13 per educadora i 2 de 8 nadons per educadora. I després tenim unes estones que tenim personal de suport, vull dir que no, necessitem més recursos, però tot i així sí que és veritat que l'Ajuntament intenta donar el màxim que pot. I bueno, però no és suficient. Necessitem més, vull dir, tenim una hora a una persona amb nosaltres a l'aula, però és que el dia té més hores, i els infants la necessitat que tenen la tenen totes les hores del dia, no només aquella hora. I vull dir, és trist, però realment aquesta atenció, aquest mirar-los als ulls, aquest poder acompanyar-los, aquest acompanyament que hem de fer, no el podem fer com nosaltres voldríem.
1: Mentrestant, això coincideix amb que justament aquests dies s'obre la preinscripció pel curs vinent. Des dels Mineirons esperen poder donar resposta a tota la demanda existent, si bé valoren positivament la interacció rebuda a la recent jornada de portes obertes, com el fet que les famílies recolzen cada cop més aquesta part educativa.
2: Doncs, bueno, vam fer portes obertes i realment va ser molt, molt positiu. No sabem si hi haurà cabuda per totes les famílies, doncs sí que és veritat que les famílies cada cop més recolzen aquesta part educativa de la llar d'infants, i potser sí que ens hem trobat famílies que han vingut a portes obertes que ho veiem com un servei de conciliació familiar i s'han donat compte de, doncs, que aquí no és només conciliació, sinó és educació, i famílies que potser no tenien pensat de portar-los han decidit portar-los i fer la preinscripció per donar aquest coneixement als seus infants.
1: Finalment, Marta Muñoz ha indicat que el sector estudia més mobilitzacions a nivell general.
2: Bueno, de moment nosaltres l'aturada, que és una aturada simbòlica, avui la fem, el dia 20 també la farem. Potser ens plantegem de fer alguna cosa més. Sí que és veritat que de cara a les famílies també ens sap greu, doncs, que entenem que ells han d'anar a treballar i que els han de deixar i que realment no ho han de pagar les famílies, però bueno, alguna cosa a lo millor pensem. I rei, sobretot queda clar que aquesta lluita no és només per les educadores, sinó pels petits, que no tenen els recursos que haurien de tenir per poder acompanyar-los com s'ha de fer.
1: A nivell més general, ahir va haver manifestacions en ciutats com Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona. La capital catalana, la marxa va transcórrer pel Passeig de Gràcia, i la portaveu del Plataforma 03, Gina Rius, va apel·lar a la consellera Esther Niubó perquè atengui les demandes, perquè considera que la titular d'Educació no ha dit res del 03 en el marc de l'actual conflicte del món educatiu, i li ha demanat que comenci a lluitar per aconseguir millores que passen per millorar el finançament. També es referia a aquestes demandes des de la manifestació de Lleida, Roser Martínez.
3: No som un recurs de conciliació, som la base del sistema educatiu. Com a plataforma, avui és el primer dia, 03, s'està trobant a tot l'estat. És una manifestació estatal, la primera vaga estatal del 03. El 03 també som educació, no som conciliació.
1: Des d'ahir fins al 5 de juny preveuen fer d'altres vagues, algunes d'elles bastant tot Catalunya i d'altres de territorials, i una nova aturada el 20 de maig. Cada zona té previstes 5 jornades de vaga, les 3 de tot el país i 2 per cada territori. La vaga d'ahir tenia el suport d'USTEC, era organitzada per USTEC Estès, professors de secundària CGT i l'Intersindical, i aquest cop també s'hi han afegit Comissions Obreres i la UGT. Una representació de la companyia urgellenca Guinxou Teatre i membres de la Germandat de Sant Sebastià han lliurat aquesta setmana un xec per valor de 2.400 euros per l'ONG local La Seu Solidària perquè el destini íntegrament al Banc d'Aliments de La Seu, al projecte Aliments per la Solidaritat. L'acte de lliurament comptava amb la presència del tinent d'alcalde i regidora d'Acció Social de l'Ajuntament de La Seu, Cristina Moreno, que ha agraït aquesta aportació i valora especialment la col·laboració d'entitats civils i culturals en aquest Banc d'Aliments.
4: Hem pogut tenir un espai en el que hem agraït, no?, la tasca que fan a nivell individual, aquesta és individual. A nivell individual vull dir a títol d'entitat i d'associació, cada una d'elles, i la tasca que fan comuna, no?, aquesta coordinació importantíssima entre Seu Solidària, Guinxou Teatre, la Germandat de Sant Sebastià i, evidentment, doncs, les tècniques del CAPAU, del Consorci. Sense aquesta culminació, aquesta comunió entre totes les bandes, doncs, aquests projectes quedarien coixos i, per tant, doncs, agrair-los infinitament i agrair-les infinitament aquest compromís amb la societat, aquest compromís amb la comunitat, i fer-ho amb l'estima i amb el respecte que ho fan, que jo crec que aquesta és la part que més qualitat té del projecte.
1: L'aportació solidària es va aconseguir amb la recaptació de les funcions que Guinxou Teatre va oferir del muntatge escènic 8.496, un títol que feia referència als diners que havien recaptat fins ara per al Banc d'Aliments amb les anteriors representacions, una obra que va ser inclosa al programa d'actes de la Festa de Sant Sebastià en el marc d'aquesta col·laboració amb la Germandat. Tene Campillo, de Guinxou Teatre, es mostra satisfet perquè, tot i l'esforç que els comporta preparar aquests muntatges, tenen una repercussió per la ciutat.
5: el tercer any que ho fem aquí al Banc d'Aliments. Aquest any és una mica més curteta la postació perquè, bueno, es va costar més el muntatge, però és una il·lusió total per nosaltres. Ho gaudim molt, la preparació, la obra, i després, sobretot, a mi el que més m'agrada és el dia d'avui, no? Entregar aquest taló aquí al Banc d'Aliments, en aquest cas, i és el que es mou a nosaltres. No guanyem res, però és perquè sempre posem igual, però ho fem perquè ens agrada, som gent de la Seu, i com va dir la Núria, fem teatre, gent de la Seu, per la gent de la Seu.
1: I per part de la germana de Sant Sebastià, el seu germà major, David Domingo, destaca aquesta bona col·laboració que hi ha ara mateix amb Quin Show Teatre, i expliquen que com a entitat arrelada i coneguda a la Seu volen consolidar aquest vincle i, si pot ser, ampliar-lo.
6: Bé, ja fa un any que amb ells col·laborem estretament. És algo totalment positiu, perquè de part seva ells ens ofereixen la seva obra de teatre, nosaltres doncs també oferim la nostra col·laboració, la nostra entitat, sabem que aquí la Seu és molt coneguda, i per tant, doncs, bueno, ens vam començar a vincular els dos estretament, i a partir d'aquí, doncs, bueno, volem tirar cosetes endavant, i a partir de l'any que ve veiem si a més del Banc d'Aliments aconseguim fer altres cosetes.
1: Des de la Seu Solidària s'ha anunciat que invertiran aquests diners en l'adquisició de productes necessaris ara mateix, especialment alimentació bàsica i producte sec.
7: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

L'hotel del Castell de Ciutat ha acollit aquest dijous el dia de les esquadres de la regió policial de l'Pirineu i Aran. L'acte anual i itinerant serveix per reconèixer la tasca dels professionals de la policia catalana a la regió pirinenca i també s'hi distingeix accions de mèrit del segent juntament amb reconeixements d'altres coses policials o persones i entitats de la societat civil. La commemoració ha comptat amb la presència, entre altres, del comissari en cap de la policia de la Generalitat, Miquel Esquius, l'intendent cap de la regió policial pirinenca, Daniel Pérez, el sotsinspector cap de l'àrea bàsica de l'Alt Urgell, Josep Nieto, la delegada del govern al Pirineu i Aran, Sílvia Romero, i l'alcalde del Seu, Joan Barrera. L'acte va començar amb un parlament de benvinguda i un vídeo institucional i, posteriorment, es va procedir al lliurament de quatre plaques commemoratives especials. I enguany, la primera d'aquestes s'ha concedit a Ràdio Seu en agraïment per l'emissió del programa Connexió Mossos, que s'emet cada mes a l'emissora municipal urgellenca des de fa més de 20 anys. Inicialment tenia la denominació Els Mossos Responen. La placa l'han recollit la directora de Ràdio Seu, Marta Pujantell, i el periodista de l'emissora i conductor del programa, Pep Graell. També s'ha concedit distincions especials per José Ramón Ropero i Montse Navarra, cap i sots cap del Servei d'Emergències Mèdiques a Lleida i a l'Alt Pirineu i Aran, Maria del Mar Sosa, jutgessa titular de la Secció Civil i d'Instrucció al jutjat de Puigcerdà, Anna Boix, lletrada de l'Administració de Justícia al jutjat de Puigcerdà, i Miriam Galiana Ruiz de la Hermosa i Gabriel Rafael Morán, jutges de la Secció Civil i d'Instrucció del jutjat de la Seu. Les plaques les han lliurat Daniel Pérez i Josep Nieto, juntament amb la sergent cap de la Unitat Regional de Seguretat Ciutadana, Proximitat i Atenció a les Víctimes, a la regió pirinenca, Ana Justo. Després d'una interpretació musical per part de Josep Ruiz i David Giros, hi va haver un parlament de l'alcalde del Seu, Joan Barrera, i tot seguit es va fer el lliurament de 34 felicitacions de tipus A, 30 més del tipus B, 38 felicitacions col·lectives i 12

0: desenvolupant diverses persones que viuen al poble i analitzar com impacta en l'acció cultural al món rodal. Aquest eix de treball centra la quarta edició del Casal, adreçat a joves de 13 a 17 anys i que crearan una peça artística i col·lectiva de teatre documental a partir d'un estudi de camp. Per fer-ho, comptaran amb les aportacions de l'actor Joel Pla, l'escriptor Albert Villaró i la fotògrafa Gemma Pla, i també del periodista local Albert Ligarcio, que donarà els joves consells que han de tenir en compte en el moment de fer una entrevista. Tots ells són, tots aquests quatre col·laboradors són veïns d'Estamariu. La idea és passar 5 dies, del 13 al 17 de juliol, fent diverses activitats d'art i de lleure que culminaran en una mostra oberta al públic prevista pel dissabte 18 de juliol. Tot plegat es planteja, expliquen, per contribuir a millorar les habilitats expressives dels joves, a més de fomentar la creativitat i els valors de la confiança i el treball en equip. La iniciativa l'organitza conjuntament la Fundació Planes Corts i l'Escola de Teatre, i la voluntat és que, a partir de diverses dinàmiques de grup, jocs i exercicis, les persones que hi prenguin part treballin l'experimentació escènica i la creació col·lectiva. El campus d'estiu tindrà com a base l'espai Joan Planes, tot i que s'han programat diverses sortides a l'exterior per apropar els joves a l'entorn natural del municipi. Les inscripcions ja s'han obert, es poden fer a la pàgina web de la Fundació Planes Corts, tenen un preu de 150 euros i el grup està limitat a un màxim de 15 joves. A banda de les activitats, també tindran estones de lleure a la piscina i el dinar amb carmanyola el podran preparar a l'espai del braser de l'hotel de Cal Teixidor.
1: Pirineu.
0: Un veí de Guils de Cerdanya ha elevat una queixa davant la síndica de Greuges de Catalunya pel fet que el Departament de Territori li ha denegat l'accés a la gratuïtat del túnel del Cadí per a residents a la Cerdanya, l'Alt Urgell i el Berguedà, malgrat que resideix de manera fixa a l'esmentat municipi cerdà i té la filla escolaritzada en una escola de la comarca. L'afectat assegura que actualment es troba en aquesta situació un col·lectiu creixent de professionals joves i famílies que han apostat per arrelar la muntanya. El veí és Ramon Acedo i explica que el motiu pel qual li han denegat la bonificació és que teletreballa per una empresa de fora d'aquestes tres comarques, una situació que anteriorment ja han exposat d'altres persones que han optat per viure a la zona i treballar a distància. Segons s'ha dit, el nou decret referent a aquest avantatge per a residents ha introduït una, el que qualifica de clàusula oculta per assegurar blocar el descompte als residents que teletreballen i creu que això equival a considerar-los habitants de segona. En aquest sentit, el demandant s'ha adreçat a la síndica, tot presentant com a arguments un presumpte abús de dret i manca de seguretat jurídica, perquè opina que les condicions del decret contenen una trampa burocràtica. Tenint en compte que la pàgina web oficial de Territori s'anuncia que qualsevol persona amb fills escolaritzats a la Cerdanya, al Berguedà o l'Alt Urgell té dret a aquesta gratuïtat. En el seu cas, defensa que fa 5 anys que viu a Guils i la seva filla va a una escola pública de la Cerdanya, però que a l'hora de sol·licitar la renovació del descompte, la Generalitat li ha denegat oficialment. Acedo refereix concretament a un article del decret que estableix que per beneficiar-se de la bonificació s'ha de treballar en una empresa situada en un municipi del Berguedà, l'Alt Urgell o la Cerdanya, i atès que l'empresa per la qual TV treballa està fora d'aquest àmbit, n'ha quedat exclòs. El veí considera aquest condicionant com a absurd perquè creu que premia la inactivitat i entenc que si fos una persona aturada tindria menys problemes per aconseguir-ho. Al respecte, en el comunicat el sol·licitant aprofita per recordar que recentment l'executiu de Pedro Sánchez ha tornat a posar sobre la taula mesures com els 3 dies de teletreball setmanals per estalviar petroli i energia en l'actual crisi relacionada amb l'Iran i l'Orient Mitjà, i pel que fa a la Generalitat apunta que el govern català presenta constants plans, campanyes i ajuts en què diu que vol afavorir que les famílies s'implementin al món rural i teletreballin, i creu que això es contradiu amb el fet que en el nou criteri de mobilitat obligada no es garanteix la gratuïtat del túnel del Cadí per tots els residents que acrediten viure de manera permanent a la Cerdanya, l'Alt Urgell o el Berguedà. Augmenta el malestar entre els ramaders d'Andorra per la presència cada cop més constant de l'ós bru al Principat. La detecció de tres ossos aquests darrers dies per part dels banders ha tornat a posar en alerta el sector i ha tornat a obrir el debat sobre els problemes de convivència entre fauna salvatge i activitat ramadera. Des de l'Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra, Òscar Coma ha explicat al Diari d'Andorra que la presència dels plantígrads no és cap novetat, tot remarcant que alguns exemplars ja s'han vist diverses vegades a dins el país. però reitera que per a ells és una molt mala notícia, perquè ocell i ramaderia normalment no és una bona combinació, indica, ho compara amb una guineu al costat de les gallines.

0: Com es recorda, que d'augment no s'ha produït cap atac al bestiar al Príncipe, però creu que és una possibilitat real a mitjà termini i que saben que en algun moment sortirà un exemplar al qui afirma se li creuran els cables i començarà a matar bestiar. El ramader posa com a exemple els casos registrats ja molt sovint a l'Arieja o al Pallars i defensa que de cada 10 n'hi ha un que potencialment pot atacar el bestiar. Tot plegat ha fet augmentar el malestar entre els propietaris, entre els ramaders a Andorra, que reclamen mesures per evitar aquests atacs.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: A Major obrim el repàs a les notícies que trobem a la premsa. El divendres destaca aquesta notícia que dèiem ara mateix i d'altres, com per exemple que la compravenda d'habitatge a Andorra frena en sec. Ha caigut gairebé un 10% aquest començament d'any respecte del 2026. Les operacions registrades durant el primer trimestre no han superat les 400.

El periòdic del CEPAR destaca que el Consell General d'Andorra ha avalat mantenir el requisit de 20 anys de residència al Principat per aconseguir la nacionalitat i han votat a favor la majoria de govern i també Andorra Endavant, defensant que la nacionalitat andorrana no es pot regalar i que s'ha de valorar. PS i Concòrdia, en canvi, han rebutjat aquesta mesura. Aquesta renovació també inclou un augment de requisits pel que fa al coneixement de català. A partir del tercer any s'exigirà el certificat A2.

I bon dia, destaca que el govern i associacions analitzen els nous requisits de l'entry exit. La diferència entre el règim de turista i resident és el principal dubte pel que fa als extracomunitaris. La mañana es fa ressò de la commemoració del Dia de les Esquadres, que es va fer a l'Hotel Castell, però també a Lleida pel que fa a la regió de Ponent. I pel que fa a aquesta, s'ha destacat que el darrer any s'ha detingut 64 persones per cultius de marihuana. Han desmantellat 30 plantacions i els Mossos destaquen que ja recullen denúncies en alguns casos a peu de finca.

I segrest per ressò de la tornada i protesta i a les escoles Bressol, uns 200 docents es van manifestar a Lleida per reclamar més recursos i millores laborals, reduir ratios i la gratuïtat de 0 a 3 anys, tal com comentàvem al començament.

finalment, Roger Jet explica que l'Hospital de Cerdanya impulsa un estatus especial pels treballadors transfronterers d'aquest centre en una trobada a París. La jornada de treball ha coincidit amb els 20 anys del reglament fundador de les agrupacions europees de cooperació territorial.

Obrim l'agenda recordant que avui se celebra la jornada jove 2026 de la Seu. A llarga matí, gincana contra l'assetjament amb la col·laboració d'INEF Pirineus i els centres educatius de la comarca. I a partir de les 4 i fins a les 8 de la tarda, primera jornada d'intercanvi de roba de segona mà reestrenat a la plaça Joan Sansa. A Parlament també hi haurà el joc de pilacaixes entre les 5 i les 7. A les 7 del vespre, concert del grup de versions Stolen Tunes, també a la plaça Joan Sansa. A les 8 del vespre, a la sala única, nova sessió de l'Impro Show. I a 2:15 de la nit, festa jove plan a la sala Guiu, amb les actuacions de Marc Busquet, Marc Gairí i DJ Rabat. Activitats per recordar la folclorista, poetessa i compositora Palmira Giacchetti, vinculada a la Seu d'Urgell. Avui s'obre l'exposició Llum a l'ànima, a l'Arxiu Comarcal, que s'inaugurarà oficialment demà, coincidint amb un recorregut literari per la Seu que sortirà des de l'Hotel Andri a les 6 de la tarda. Sortida senderista del GES Arsega, la motiu de la segona edició de la Volta a l'Alt Urgell. Aquest dissabte, a partir dels 8 del matí, els participants es trobaran a l'estació d'autobusos de la Seu per anar cap al GES. I també demà al matí, mini enduro ARFA al municipi de Ribera d'Urgellet, de cursa de popular per a joves ciclistes de 9 a 14 anys. I recordem que dimarts que ve hi haurà la jornada de networking al Urgell Cerdanya. Es farà al matí al Centre Empresarial i Tecnològic, el CETAP. Aquests i més temes els teniu al web radioseu.cat/agenda.

Els esports d'aquí. L'escola de futbol Argel i Ledford fa 30 anys. L'entitat esportiva del Seu d'Urgell celebrarà aquest aniversari a Rodó avui a partir dels quarts de set de la tarda al camp municipal Emili Vicent, amb un acte obert a tothom i que arriba a la recta final de la temporada. Des de Ledford han avançat que la vetllada inclourà la desfilada i presentació dels equips, jugador-jugador, juntament amb un espectacle per celebrar aquest 30 aniversari, i també indiquen algunes sorpreses. Es comptarà amb l'animació del grup de batucada Tambuca i al final de l'acte els assistents podran gaudir d'un aperitiu. Ledford es va fundar l'any 1996 amb l'objectiu d'aglutinar el futbol formatiu i de base de la Seu i alhora potenciar el rendiment esportiu i els valors dels jugadors. Des de llavors sempre ha combinat l'esperit competitiu amb la divulgació dels valors de l'esport, i en aquestes tres dècades de l'escola n'han sorgit centenars de joves futbolistes, molts dels quals han acabat jugant a l'equip amateur de la ciutat, la Seu Futbol Club, o bé en altres equips de l'Alt Urgell o del Pirineu, incloent la Lliga Andorrana. Alguns dels jugadors sorgits de Ledford fins i tot han arribat a competir en categories estatals, i aquests darrers dies n'hi ha hagut dos nous exemples. Tal com ja havíem comentat, el porter Raúl García Lejos s'ha proclamat campió de segona federació amb el seu actual equip, el Sant Andreu, i el migcampista Albert Rubio ha aconseguit el títol del grup 11 de tercera federació amb el Real Mallorca. D'aquesta manera han obtingut respectivament els ascensos a primera i segona federació. Parlant fomentment del Seu Futbol Club, doncs bé, aquest dissabte el club urgellenc pot viure una jornada històrica perquè té una opció clara de proclamar-se campió de segona catalana i, per tant, aconseguir l'ascens directe a primera catalana. La Seu necessita només sumar un punt en el partit que ha de jugar demà a partir de 4:45 de la tarda al camp municipal Emili Vicente contra l'Almacelles. L'Almacelles arriba a la Seu com a sisè classificat, no serà, per tant, un rival fàcil, té 44 punts. La Seu ve de perdre la setmana passada a Artesa de Segre i ara té una oportunitat d'or, doncs, per aconseguir aquest títol de campió del grup 5 de segona catalana. Recordem que, tot i perdre la setmana passada, manté encara l'avantatge de 5 punts sobre el segon classificat del Juneda, perquè la setmana passada el Juneda també va perdre. D'aquesta manera, doncs, continua la Seu amb 52 punts i el Juneda amb 47, i per tant tot de cara, en principi, per la Seu per aconseguir aquest títol. Per tot plegat, des del club han fet una crida a omplir la grada del camp municipal Emili Vicente. La cita, recordem, demà dissabte a partir de 4:45 de la tarda, a la Seu Futbol Club Almacelles. I pel que fa a tercera catalana, pràcticament tot decidit ja. Pel que fa a la part baixa de la taula, el més destacat és que aquest cap de setmana, penúltima jornada, hi ha derbi comarcal, Organyà-Coll de Nargó. A la mateixa hora que la Seu Futbol Club, a 6:45 de la tarda, s'estarà jugant aquest derbi Organyà-Coll de Nargó al camp de les Lloredes. I a partir de 6:00 començarà el partit de l'Oliana contra el Bellpuig. L'Oliana juga com a locals en aquesta ocasió, tot i que, de fet, ja han començat les obres per substituir la gespa natural del camp per gespa artificial. Aquests són els partits d'aquest dissabte. Recordem que l'Organyà i l'Oliana ja tenen en principi assegurada la permanència. Aquest any només baixen dos equips d'aquest grup. L'Organyà és 12 i l'Oliana 13, amb 33 i 31 punts respectivament. I en canvi el Coll de Nargó, com a 15 penúltim, ja és equip de quarta catalana, ja ha descendit. Té ara mateix 21 punts. Comentàvem que la Seu Futbol Club pot aconseguir el títol aquest cap de setmana, però també ho pot aconseguir l'Atlètic Club La Seu. Demà, pràcticament a la mateixa hora, a partir de 6:00 de la tarda, jugarà a la pista del Ponent Futsal Alcarràs i té la primera oportunitat de proclamar-se campió de Divisió d'Honor Catalana de Futbol Sala i, per tant, doncs, aconseguir l'ascens de categoria. L'Atlètic La Seu està en una situació molt semblant a la Seu Futbol Club, amb 5 punts d'avantatge sobre el segon. És líder amb 55 punts, seguit del Solsona Guixers Fibra amb 50. Ara mateix queden 3 partits per jugar, perquè recordem que encara hi ha una jornada pendent que es va suspendre, i en tot cas, si l'Atlètic La Seu guanya aquest dia cap de setmana, ja té força opcions de proclamar-se campió. I
I recta final de la temporada també pels equips sèniors del Cedis Bàsquet. Aquest dissabte a les 6 de la tarda al Palau d'Esports, el Cedis de Conida rebrà el bàsquet Pia Sabadell en Deos. És de fet ja l'últim partit com a local de la temporada. El Cedis de Conida hi arriba en 11a posició, per tant, doncs, lluitant per la permanència. Té un balanç de 7 victòries i 17 derrotes i està empatat amb el Matadepera Verd, que està justament l'últim rival del Cedis i va perdre la darrera jornada. I ara té un partit difícil perquè, de fet, el bàsquet Pia Sabadell en Deos és el líder destacat d'aquest grup 2 de segona catalana. Suma 22 victòries i només 2 derrotes. Per tant, doncs, partit difícil pel Cedis i Deco Unida aquest dissabte a les 6 de la tarda. I diumenge serà el torn del Cedis Fausa. També juga a casa al Palau d'Esports. A partir de 6:15 de la tarda rebrà el Bertito Balaguer. El Cedis Fausa està en desena posició del seu grup de segona catalana amb 11 victòries i 13 derrotes. Precisament empatat amb el Balaguer, que és en 8a posició. Entremig hi ha el Sant Boi amb el mateix balanç. Per tant, doncs, dos partits importants, els dos últims com a locals pels equips sèniors del Cedis aquest cap de setmana al Palau d'Esports. I avui els esports també recordem el nou èxit de Lídia Puyols en curses de muntanya. L'atleta de la Pobla de Segur, establerta a la Seu, ha aconseguit una doble medalla d'or per equips al Campionat d'Espanya de pujada vertical en línia que es disputava el cap de setmana passat a Brañosera, a Palència, organitzat per la Federació Espanyola d'Atletisme. Puyols va pujar per partida doble al calaix més alt del podi, formant part de l'equip de l'Esportiu Penedès Atletisme Vilafranca. Més enllà d'aquestes medalles d'or, la corredora pirinenca ha valorat especialment tot el que ha après, viscut i sentit en aquest cap de setmana de doble competició, en què s'enfrontava a rivals amb més coneixement d'aquesta modalitat de curses i amb més experiència. En aquest punt ha destacat el novè lloc individual que va aconseguir a la primera prova, la pujada vertical. Pel que fa als resultats per equips, Puyols ha valorat la doble victòria amb l'Esportiu Penedès com a històrica i celebra que s'ha aconseguit amb un equipàs format per grans atletes, però encara millors persones, i ha agraït el suport tant de les companyes d'equip com del cos tècnic, i ara es proposa seguir per aquest camí en curses de muntanya. Aquests resultats arriben després que la setmana abans Puyols havia fet podi, medalla de bronze, al Campionat d'Espanya de quilòmetre vertical, en què va guanyar Clàudia Corral, i també que més passat va aconseguir la segona posició a la Sobrepuny Trail, que encetava la Copa Catalana de Curses Verticals. En aquesta prova, la guanyadora femenina va ser l'excampiona mundial Laura Orgue.

I abans de tancar els esports, parlem també d'altres reptes importants d'aquest final de temporada, perquè també està arribant al final de temporada el Morabanc Andorra i segueix lluitant per la permanència. Ara enceta una sèrie de partits, uns últims partits en què tindrà especialment rivals catalans, i comença amb el partit contra la Sisa Joventut. Aquest partit està programat per dijous vinent, dia 14. I també arriba al final de la temporada el Futbol Club Andorra, que en aquest cas té programat el partit per aquest cap de setmana. Concretament, aquesta setmana que ve jugarà l'Andorra contra les Palmes. Serà aquest diumenge a partir de les dues del migdia. L'equip tricolor té opcions d'encara d'entrar en zona de descens. Ara està en desena posició amb 55 punts i amb la permanència pràcticament assegurada.

matí ennuvolat a la seu després de la pluja que ha caigut aquesta matinada passada i ahir a la nit, alternança de sol i núvols i també algunes boires, i continua la inestabilitat ja de cara al cap de setmana. Avui les mínimes s'han mogut en general entre els 3 i els 6 graus i avui les màximes amb prou feines arribaran als 20 en algun lloc del Pirineu. A la seu, per exemple, s'espera 19 graus i és que aquest migdia ja tornarà a créixer nuvolades i poden tornar a deixar ruixats al llarg d'aquesta tarda. La mateixa situació pel cap de setmana. Demà situació molt semblant a la d'avui, a mínimes al voltant dels 4, d'entre 4 i 6 graus, cel mig ennuvolat ja al matí, i nova tarda de ruixats per demà, que a més demà poden afectar pràcticament tot Catalunya. Mentre que avui estaran més concentrats al Pirineu, demà els ruixats a la tarda poden aparèixer a qualsevol punt del país, només se'n salvaran algunes zones de l'Empordà, bàsicament, i per demà, doncs, nova tongada de ruixats, i el mateix per diumenge. El dia començarà mig ennuvolat amb algunes boires fruit d'aquesta pluja i a la tarda de diumenge sí que serà una mica més tranquil·la, però no es descarta que s'escapi algun ruixat bàsicament en zona prepirinenca. Set graus i mig de temperatura aquest matí a la seu, 12 a Organyà, 13 a Oliana, 7 i mig a Alinyà, a repassar més dades del Meteocat, 7 graus a Puigcerdà, 11 a Sort, 10 a Tremp, 8 al punt de Suert i la més alta, ara mateix, 13 graus a Viella. I continua el fred d'alta muntanya, on ja ha seguit nevant aquestes darreres hores. I és que, per exemple, ara mateix hi ha un grau positiu tot just al pic de Sòlia, 0 graus a la Tossa d'Alp, mig grau negatiu a Buitaüll, una mica més alta, 4,5 al refugi de Prat de Guiló, 2,5 a Port del Comte, 3,5 a Cert Escan i 4 a la Bonaigua. I des d'avui la farmàcia de Guàrdia a la seu és la Guilanyà, avinguda Guillem Graell 16, telèfon 973 35 58 91.

0: Som a divendres 8 de maig. Fins aquí aquest informatiu matí de Ràdio Seu. Més notícies ampliades a les 10 en xarxa i també a les 11 amb la previsió del temps ampliada amb Néstor Gómez. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill. I pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Hem oblidat un accident a la 2 a Cervera, direcció Barcelona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A banda, també un altre accident, en aquest cas a l'AP7, a Olèrdola, també talla un carril direcció Tarragona. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C58 a Barcelona i finalment a l'AP7 a Barberà del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens que circulen entre Cambrils i Vinaròs per un robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea. I, de fet, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. I crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst pel diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà, en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. I Salut ha rebaixat dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Mercedes Guerrero, vicepresidenta del COIP i llevadora, ha vinculat aquestes dades a un canvi en la concepció de la sexualitat de la societat i ha reivindicat una educació sexual en edats primerenques. Avui a la xarxa.
2: La societat evoluciona i això no ho podem controlar. El que sí que sabem des de fa moltíssims anys és que l'educació sexual i afectiva és molt més eficaç si s'implementa en edades més primerenques. Als 12 anys ja comencem a arribar tard. L'educació sexual s'hauria de començar quan comença la vida. La sexualitat ens acompanya des del començament de la vida fins quan morim i hauria de ser quelcom natural del que estiguem parlant i que estiguem ja educant des del començament, no? Des de que creix.
1: Les ITS més habituals són la gonorrea, la sífilis i la clamídia. I els Mossos d'Esquadra han defensat la seva actuació després de les crítiques per la presumpta filtració d'agents en assemblees de docents. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de país en 14 centres de Catalunya.
0: Notícies en xarxa.
3: La teva empresa vol ser més eficient, competitiva i sostenible? A la Cambra de Comerç de Lleida t'ho posem fàcil amb la nova oficina de transició energètica, l'OTE, amb el suport de l'ICAEN. Un servei gratuït pensat per a empreses i autònoms que volen avançar en eficiència energètica, sostenibilitat, energies renovables, saber més de comunitats energètiques o fins i tot mobilitat elèctrica. Nous reptes energètics. Entra a empresesostenibles.cat o escriu-nos a sostenibilitat@cambralleida.com. Oficina de Transició Energètica de la Cambra de Comerç de Lleida. Servei gratuït.
4: Ràdio Seu fa 40 anys.
5: 4 dècades acompanyant-te, informant-te i donant veu al territori. A Ràdio Seu celebrem 40 anys de ràdio de proximitat, amb centenars de col·laboradors que han fet possible una programació plural, oberta i feta per a tothom.
4: T'expliquem cada dia què passa a la Seu d'Urgell, l'Alt Urgell i el Pirineu amb el rigor i la passió de qui viu al territori.
5: I no oblidis que avui som més que ràdio. A radioseu.cat hi trobaràs notícies actualitzades constantment. I a Facebook, X i Instagram pots llegir i veure què passa a casa nostra allà on siguis. A més, tenim canals propis a WhatsApp i Telegram. Busca'ns.
4: Ràdio Seu, 40 anys al teu costat i el que ens queda.
5: Ens pots escoltar al 107.2 FM i a www.radioseu.cat, on tens a la teva disposició un ampli ventall de programes de ràdio a la carta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Junts i els comuns demanaran responsabilitats polítiques si no els convencen les explicacions del govern respecte a la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos de Paisà en una assemblea de 200. Andrés García Berrio és diputat dels comuns.
2: Ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem, diguem, un problema perquè no estan podent garantir que el dret de reunió i associació es pot exercir de manera plena en aquest país.
1: Els sindicats convocants de la vaga d'educació reuneixen a més avui amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, Comuns i CUP al Parlament amb aquesta qüestió sobre la taula i la petició de reobertura de les negociacions. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de Paisà en 14 centres de Catalunya. I els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a posar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet també una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i a més ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals del virus. I Metges de Catalunya ha convocat una nova vaga de facultatius del sistema públic i concertat el 20 de maig, que serà la 11a jornada d'aturades des del mes d'octubre. El sindicat reclama millores laborals, més plantilla i la fi de les guàrdies de 24 hores. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la 2 a Cervera, direcció Barcelona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. Un altre accident, en aquest cas a la C15 a Font-rubí i direcció a Igualada, deixa també la calçada completament tallada. I de fet, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Les 11:03, bon dia. La Llar d'Infants Municipal dels Mineirons de la Seu d'Urgell s'ha adherit aquest dijous a les reivindicacions de la jornada de vaga convocada arreu de Catalunya i tot l'Estat en els centres educatius de l'etapa 0-3, una convocatòria que ha obert una nova tongada de protestes al món de l'ensenyament i que es preveu que s'allarguin fins al final d'aquest curs per seguir reclamant millores no només laborals sinó també de funcionament i de recursos. Tot i que la Llar urgellenca no ha fet vaga, sí que han volgut mostrar el seu ple suport a la protesta i per això a l'entrada principal del recinte hi van instal·lar diverses pancartes amb el lema de la jornada i en destaquen tres exigències principals. La primera és que es baixi la ràtio per alumne amb la incorporació de parelles educatives. En segon lloc, exigeixen un clar reconeixement professional i no només assistencial i que, per tant, les treballadores siguin reconegudes com a personal docent amb la seva equiparació salarial. I la tercera principal reivindicació és dotar els centres amb més professionals de suport per poder oferir una educació inclusiva real que permeti atendre les necessitats especials amb la qualitat que es mereixen. El manifest recorda que la convocatòria de vaga respon a les necessitats de millorar les condicions laborals i reforçar els recursos en aquesta etapa i sobrellant que aquesta lluita no és només per les professionals i també pel futur dels infants i les famílies i per la defensa d'una educació pública gratuïta i de qualitat. En recorda que la 0-3 és l'etapa amb més connexions neuronals pels infants i per tant es constitueixen els vincles afectius més importants, per la qual cosa és una etapa important en el desenvolupament. L'hotel Castell de Ciutat ha acollit aquest dijous el Dia de les Esquadres de la Regió Policial de la Pirineu i Aran, un acte anual que serveix per reconèixer la tasca dels professionals de la policia catalana a la regió pirinenca. També s'hi distingeix accions de mèrit dels agents, juntament amb reconeixements a d'altres cossos policials o persones i entitats de la societat civil. La commemoració ha comptat amb la presència, entre altres, del comissari en cap de la policia de la Generalitat, Miquel Esquius, i l'intendent cap de la regió policial, Daniel Pérez. L'acte va començar amb un parlament de benvinguda i la projecció d'un vídeo institucional, i tot seguit es va procedir al lliurament de 4 plaques commemoratives especials d'enguany, i la primera, que es va concedir, ha estat per Ràdio Seu. Ha estat en agraïment per l'emissió del programa Connexió Mossos, que s'emet cada primer dilluns de mes a l'emissora municipal urgellenca des de fa més de 20 anys. Inicialment tenia la denominació Els Mossos Responen. La placa l'han recollit la directora de Ràdio Seu, Marta Pujantell, i el periodista de l'emissora i conductor del programa, Pep Grell. També hi ha hagut reconeixement a representants dels responsables dels jutjats de Puigcerdà i la Seu, i finalment també s'ha lliurat 34 felicitacions del tipus A, 30 del tipus B, 38 felicitacions col·lectives i 12 d'externes. Un veí de Guils de Cerdanya ha elevat una queixa davant la síndica de Greuges de Catalunya pel fet que el Departament de Territori li ha denegat l'accés a la gratuïtat del túnel del Cadí per a residents a la Cerdanya, l'Alt Urgell i el Berguedà, malgrat que resideix de manera fixa a l'esmentat municipi cerdà i que la seva filla està escolaritzada en un centre de la comarca. L'afectat assegura que actualment es troben en aquesta situació un col·lectiu creixent de professionals joves i famílies que han apostat per arrelar a la muntanya, però a qui se'ls denega aquesta gratuïtat del túnel. El veí Ramon Acedo explicar que el motiu pel qual li han denegat la bonificació és que teletreballa per una empresa de fora d'aquestes tres comarques, una situació que anteriorment ja han exposat d'altres persones que han optat per viure a la zona i treballar a distància. Segons s'ha dit, el nou decret, referent a aquest avantatge, ha inclòs una clàusula oculta per blocar el descompte als residents que teletreballen, una situació que considera absurda perquè creu que es contradiu amb les constants crides que fan tant el govern espanyol com el català a afavorir la repoblació al Pirineu i el treball a distància. I els esports, l'escola de futbol Urgell i Ledford fa 30 anys i ho celebra avui a partir de 6:45 de la tarda al camp municipal Emili Vicente. Serà un acte obert a tothom que arriba a la recta final de la temporada. Inclourà la presentació dels equips que han jugat enguany i també un espectacle per celebrar aquest 30è aniversari. A més d'algunes sorpreses, hi haurà l'animació del grup de batucada Tambuca. Ledford es va formar l'any 1996 per aglutinar el futbol de base de la Seu i alhora potenciar el rendiment i la formació esportiva i humana dels jugadors. Des de llavors sempre ha combinat l'esperit competitiu amb la divulgació dels valors de l'esport i n'han sorgit centenars de joves futbolistes, alguns dels quals han acabat jugant a l'equip amateur de la ciutat, la Seu Futbol Club, o bé d'altres equips de l'Alt Urgell o del Pirineu, i alguns d'ells han arribat a competicions estatals. De fet, aquests darrers dies, dos d'ells han aconseguit èxits. Són el porter Raúl García Alejo, que s'ha promovat campió de segona federació amb el seu actual equip, el Sant Andreu, i el migcampista Albert Rubio, que ha aconseguit el títol del grup 11 de tercera federació amb el Real Mallorca. I precisament la Seu Futbol Club pot viure demà una jornada històrica perquè té opcions de proclamar-se campió del grup 5 de segona catalana i d'aquesta manera, doncs, aconseguir l'ascens a primera catalana. El partit es jugarà demà a la tarda a partir de 6:45 al camp municipal Emili Vicente contra l'Almacelles. Per tant, doncs, un partit en què la Seu en té prou de sumar un punt per proclamar-se campió quan resten només dues jornades. De moment, tot i haver perdut la setmana passada i també l'anterior, l'equip urgellenc es manté com a favorit al títol perquè té encara 5 punts d'avantatge sobre el segon classificat, el Junet. El partit, recordem, demà a 6:45 de la tarda al camp municipal Emili Vicente, i pràcticament a la mateixa hora hi haurà derbi comarcal a Organyà, el partit Organyà-Coll de Nargó, penúltima jornada. De fet, començarà a la mateixa hora, 6:45, amb l'Organyà, la categoria amb la permanència ja assegurada, i en canvi el Coll de Nargó, que ja té confirmat el descens a quarta. I a 6:00 PM començarà el partit de l'Oliana, que també juga a casa, en aquest cas contra el Coel Bellpuig. I com la Seu Futbol Club, l'ATC Club La Seu també té molt a prop el títol de campió del seu grup i, per tant, l'ascens de categoria en aquest cas a esta divisió d'honor catalana de futbol sala, i aquest cap de setmana té una nova opció d'apropar-se a aquest títol de campió. Jugarà al Polis, jugarà fora de casa a partir de les 6 de la tarda a la pista del Ponent Futsal Alcarràs, i manté de moment un avantatge de 5 punts sobre el segon classificat del Solsona Guixers Fibra. I recta final de la temporada també en bàsquet. Els dos equips sènior del Cedis Bàsquet juguen aquest cap de setmana a casa amb objectius diferents. Demà a les 6 de la tarda al Palau d'Esports, el Cideco Unida rebrà el líder del grup 2 de segona catalana masculina, el bàsquet Pia Sabadell Endeos. El Cedis té ara mateix complicada la permanència després d'haver perdut amb el Mata de Pere Bert a la darrera jornada, i a més ara a les dues últimes jornades s'enfronta a dos rivals difícils. D'augment rebrà el Pia Sabadell, que és el líder destacat del grup, i a l'última jornada s'enfronta al quart classificat, el Cerdanyola-Noroil. En canvi, el Cedis Fausa rebrà diumenge a la tarda el Bar Tito Balaguer amb la permanència ja assegurada. De fet, la tenen assegurada tant el Cedis com el Balaguer. Per tant, els dos equips afronten el maig sense pressió. Ara mateix, tots dos comparteixen el mateix balanç, 8 victòries i 11 victòries i 13 derrotes, amb el Balaguer en 8a posició i el Cedis en la 10a. I encara en bàsquet, i afegim que el Morbanc Andorra arriba també a les últimes jornades, en aquest cas sí, jugant-s'hi la permanència. De moment, aquest diumenge, 1:15 del migdia, rebrà el Baxi Manresa. De fet, la majoria dels partits que li queden per disputar seran contra rivals catalans. El Morbanc segueix en zona de descens, però amb opcions d'apropar-se als altres equips que lluiten per la permanència. Està amb les mateixes derrotes que el Dreamland Gran Canària, que ja ha jugat un partit més, i amb una victòria menys que el Sant Pol Burgos.
3: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.

0: Matí amb núvols i boires, fruit de la pluja d'aquestes darreres hores, d'aquesta matinada, amb una temperatura mateix d'11 graus a la Seu, n'hi ha 13 a Organyà, 16 a Oliana i 11 a Alinyà. S'espera que avui les màximes arribin com a molt als 20 graus, si és que hi arriben. 10 graus a Puigcerdà, 15 a Sort, 12 a Tremp, 13 al Pont de Suert i 16 a Viella. I segueixen notícia el fred d'alta muntanya. Aquesta hora al matí encara hi ha 0 graus pràcticament a la Tossa d'Alp, 2,5 al Pic de Solòria, 2 a Port del Comte, 4 graus al refugi de Prat d'Aguiló, també a Cert Escan, i a la Bonaigua, 1 grau només a Vuitaüll. I previsió pel cap de setmana amb Néstor Gómez. Bon dia.
1: Bon dia. Pel maig cada dia un raig. Ahir no va ser diferent i avui tampoc ho serà. Unes pluges, la d'ahir, que van ser generoses al sud de la comarca, cap a Oliana, Alinyà o també cap a Coll de Nargó o Organyà, les precipitacions van arribar a superar els 20 litres per metre quadrat. En canvi, aquí a la Seu només en varen tenir al voltant d'uns 5 litres. Unes precipitacions concentrades cap al sud de la comarca, fruit del vent que bufava de sud. Avui, més o menys, tindrem el mateix, però fins tot amb menys precipitació. El que sí que s'espera és que tinguem aquesta clara diferència entre el matí, que ha estat molt assolellat a primera hora del dia, tot i la presència d'algunes boires matinals, i després s'ha serenat, i el que tindrem a partir d'ara és un augment clar de la nuvolositat. A partir del migdia, primera hora de la tarda, tornaran a créixer les nuvolades. De fet, entraran de mar cap a terra, és a dir, tindrem vent més humit, i això farà diverses coses. Per un costat, que les màximes possiblement no pugin tant com dies enrere, ens quedarem al voltant dels 18-19 graus, potser toquem els 20, però serà de resquillada, i el que sí que tindrem és més humitat, cosa que farà que el temps estigui aquesta tarda una mica més ennuvolat, i no només això, sinó que novament esperem precipitacions, i de nou més copioses si arriben a caure, o les que s'esperen cap al sud de la comarca. Continua aquesta entrada de vent de sud a tot el sector del Prepirineu, on s'esperen les pluges més importants. Això avui, un dia més, un cop marxi el sol, li faltaran energia aquestes nuvolades, es desfaran i tindrem una propera nit i matinada encara prou tranquil·la i serena. De fet, demà al matí ens llevarem possiblement amb una mica de sol, però no durarà pas gaire, perquè demà el que tenim ja és una, diríem, una massa de pluges important que a partir de mig matí arribarà a les Terres de l'Ebre, cap als vols de primeríssima hora de la tarda arribarien a totes les comarques de Tarragona, al Pla de Lleida i també a l'àrea de Barcelona, i aquestes pluges arribaran a la nostra comarca durant la tarda. Sembla que les més importants es desplaçarien cap a Girona, però tot i així, a nosaltres ens arriba a una mica de precipitació, sobretot, com dèiem, durant la tarda. En principi, més abundant de nou a passant sud, perquè ve de sud, però en principi, com dèiem, el temps es mostrarà insegur. No tindrem ruixats, tempestes tan intenses com hem tingut aquests darrers dies o la setmana passada, però sí que tindrem un temps força insegur durant la tarda. Ja diem, aquest seria el moviment previst, que es desplacin cap a les comarques de Girona, però fa uns dies deia que pujava cap a les nostres comarques, de tal manera que veurem definitivament demà cap a on es dirigeixen. Però en principi, com dèiem, ara per ara les pluges es traslladarien les més importants cap a les comarques de Girona. I si parlem d'un dissabte de núvols i de precipitacions, diumenge tot el contrari. Diumenge el que ens llevarem més amb bancs de boira, fruit de les pluges de dissabte, i un bon sol que ens ha d'acompanyar durant tota la jornada. Fins i tot durant la tarda potser apareix algun núvol o algun petit ruixat, però res a veure amb les precipitacions de dissabte.
0: La farmàcia de Guàrdia a la Seu és la Guilany, avinguda Guillem Garell, 16. Un quart de 12, de moment ho deixem aquí, a l'actualitat, que torna d'aquí un moment aquí a Ràdio Seu amb l'entrevista del dia i el més notícies a les 12 i també l'una a l'informatiu migdia. Fins ara.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: l'entrevista del 120% Ràdio amb Pep Graell.
1: Molt bon dia. L'exposició col·lectiva i multidisciplinar Homo Pirinensis, que enguany gira al voltant del lema Arrel, es pot visitar fins al 30 de maig a la segona planta del Centre Cívic El Passeig. La cinquena edició de la mostra, que compta amb una trentena d'obres exposades, ha comptat en aquesta ocasió amb la participació de més de 400 persones. En parlem avui a l'entrevista del dia amb Albert Galindo, tècnic de cultura de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Benvingut, Albert.
2: Hola, bon dia.
1: Un any més, centenars de persones participen en aquesta iniciativa de l'Homo Pirinensis.
2: Sí, continua... Bueno, és una iniciativa que diguem que és una evolució del mural col·lectiu que fa força anys, pràcticament, més de 20 anys que vam començar, i en el format Homo Pirinensis, doncs és el que dius molt bé, és el cinquè, i com és una iniciativa que és participativa per centres educatius i també per centres assistencials, doncs són grups que participen i per això la quantitat és gran, no? És una forma de fer participar i de donar opció i cobertura, diguem, a gent no habitual a les sales d'exposicions.
1: Sí, una mica el fil de que ens expliques són concretament 13 centres escolars de l'Alt Urgell i la Cerdanya i 4 centres assistencials també d'aquesta zona. Per tant, doncs, la implicació de molta gent en el paraigües d'un projecte que neix a l'àrea de cultura de l'Ajuntament de la Seu.
2: Sí, ara Homo Pirinensis té, diguem, dos grans objectius, que és... Primer, el treball creatiu, o el procés creatiu i la diguem, execució en qualsevol disciplina de artística. I el segon objectiu és el coneixement del medi. I llavors per això es diu Homo Pirinensis, perquè és el projecte junte o parteix de, en aquest cas, el lema, no?, que sempre fem al Homo Pirinensis, aquest cas era aquest any és Arrel, pensar i estudiar, reflexionar sobre el concepte arrel i sobre l'arrel física, i a partir d'aquí fer un treball de creació, normalment col·lectiu, que també és un dels objectius, diguem, secundaris, que és treballar en grup. Això, l'Homo Pirinensis treballa sobre... sempre lemes que tenen a veure amb els parcs naturals o l'entorn natural que tenim al voltant de la Seu i, de fet, el Pirineu en general.
1: La mostra la podeu veure, explicant, fins al pròxim dia 30 de maig a la segona planta del Centre Cívic El Passeig, de dilluns a divendres de 5 a 8 i els dissabtes de 10 a 2, un espai, la segona planta del Centre Cívic El Passeig, que esdevé, ara sí, un lloc de trobada, no?, un molt bon lloc també on exposar aquest Homo Pirinensis.
2: Sí, el lloc com a espai és molt atractiu i és molt gran, molt espaiós. Per l'exposició en concret, la que parlem avui, Homo Pirinensis, és un espai en el que llueix força bé pel tipus d'exposició, pel tipus de material i de formats que s'hi presenten, i perquè, a més, les noies de la Tartera, que són les que han fet el comissariat i el muntatge, l'han sabut aprofitar amb molt bon gust i molt criteri, però com a sala d'exposicions diríem que és molt complexa, perquè, primer perquè no té parets on es pugui penjar quadres, que seria el més fàcil, sinó que hi ha vidres a tot el perímetre, que per una banda li dona llum, però per una altra dificultaria el muntatge. Però, en canvi, en el format de l'exposició que ens ocupa, Homo Pirinensis, jo penso que és un aliat, és un lloc en el que, ja et dic, gràcies a la bona feina de les noies de la Tartera, està molt aconseguit, és molt visual. I la segona planta aquesta del Centre Cívic, és circumstancial, perquè estem amb obres a la cuina, però la cuina hagués sigut on... El Centre Cultural Les Monges és on s'hagués fet normalment, o, si Déu vol, es farà l'any que ve la sisena edició de Homo Pirinensis.
1: Recordem que estem conversant amb Albert Galindo, tècnic de cultura de l'Ajuntament de la Seu, per donar a conèixer l'exposició col·lectiva i multidisciplinar Homo Pirinensis. La podeu veure a la segona planta del Centre Cívic El Passeig de la Seu d'Urgell. Ens explicaves que el comissariat és del taller Tartera. La formació inspiradora inicial va anar a càrrec de l'artista Sandra Marc.
2: Sí, aquest és és una fórmula que anem, que anem seguint, que és, diguem, el principi de tot, el principi de curs, diríem, no? El mes de setembre o d'octubre es proposa un tema i llavors aquesta artista, la Sandra Marc, que també és artista d'aquí a la Seu, prepara una formació. Aquesta formació inspiradora, que en diguem, s'ofereix als professors dels centres educatius i també dels centres assistencials bueno, per inspirar-los, i llavors en aquesta formació, que normalment és una formació de 2 hores, es presenta o ella fa investigació sobre el tema i sobre artistes que han treballat sobre aquell tema. Llavors amb aquell recull el comparteix i l'ofereix, diríem, al resto de professors o monitors dels centres educatius per facilitar-los trobar una veta o una línia de treball en els seus grups, a les seves aules, a les seves escoles. I després, aquest any, per exemple, també el taller Tartera van fer un segon taller en el que oferien també als professors un llistat de possibilitats, en aquest cas tècniques, per resoldre, en el cas d'aquest any, l'exposició d'arrels, diríem, no? Amb quins formats o com podria ser el format final del treball sobre arrels que es pogués presentar. També teníem, en aquest cas, afegit la dificultat de fer-ho a la segona planta del centre cívic, que, com deia abans, no té parets, i llavors és quasi tot, o són volums o penjats o que estan al terra, alguns amb alguna peana, però bueno, diguem que aquesta complexitat tècnica, doncs, també les noies de la Tartera van fer aquesta formació. I fruit tant de lo de la Sandra Marc com les del taller Tartera, al final doncs, el treball de les escoles i dels centres assistencials ha pogut lluir, com de fet està lluint superatractivament, a la segona planta del centre cívic.
1: Recordem que la mostra de l'objectiu fomentar el respecte pel medi natural i potenciar la creativitat entre els infants joves i entitats assistencials de les comarques pirinenques, treballant conjuntament amb els agents del territori. Preguntar-te, Albert, no ho he fet fins ara, quantes obres hi podem veure a la segona planta del centre cívic al passeig?
2: Obres, no et sabria dir exactament, però prop de 40 obres, perquè hi ha 14, penso que són 13-14 centres més 4 assistencials, però hi ha molts centres que han presentat diverses obres. Obres en conjunt, obres individuals, tampoc no et sabria dir, però més d'un centenar, però jo penso que peces conjuntes entre 30 i 40.
1: I, lògicament, la tècnica mixta, suposo que vam trobar una mica de tot.
2: Sí, ja des de tèxtil, escultura, instal·lació, pintura, fins i tot text, hi ha treball molt col·lectiu, com ja has dit molt bé al principi, és multidisciplinar, perquè des de l'àrea de cultura, en aquest projecte, el que intentem promoure sempre és que la creativitat no té una forma concreta, i que es pugui expressar en el format que es vulgui. Podria ser fins i tot amb música, podria ser amb dansa, i no cal que sigui sempre una escultura o una pintura, podria ser fotografia, vídeo. I de fet, per això, gràcies a que la proposta és tan ampla, el format finalment té això, de diferents propostes en diferents disciplines, que fa que llueixi més, i també dona llibertat creativa en els grups.
1: Doncs ja ho sabeu, el que volem en aquesta entrevista és no només no conèixer l'exposició, sinó convidar-vos doncs, a visitar-la. Recordem, de dilluns a divendres, de 5 a 8 del vespre, dissabtes de 10 a 2, a la segona planta del Centre Cívic al Passeig. La proposta col·lectiva i multidisciplinar Homopirinensis, en parlem avui amb Albert Galindo, tècnic de cultura de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Doncs, Cito, no sé si hi ha alguna cosa més que vulguis apuntar-nos, perquè la proposta, recordem que és la 5a edició i podríem dir que cada cop va més, no? Perquè cada cop són més els participants en aquesta iniciativa.
2: Sí, de fet, el projecte, bueno, primer animar la gent a visitar-la, perquè és una sorpresa i és molt gratificant i vamos, molt, molt atractiva, gratificant i nutritiva en el sentit cultural i creatiu i de sensibilitat. I després també doncs, la intenció és anar creixent, esperem que el proper any i anunciar-ho ben aviat, aquesta exposició vagi a les comarques veïnes, perquè Homo Pirinensis no és patrimoni, diríem, el Pirineu, o l'Homo Pirinensis no és patrimoni només de l'Alt Urgell, sinó que és de tot el Pirineu. I l'any que ve voldríem que creixés cap a la Cerdanya, més que aquest any ja hi participe, però d'una forma com més estable i més potent, i cap al Pallars Sobirà també.
1: Doncs són bones notícies. La mostra passarà a ser itinerant, per tant, l'Homo Pirinensis que viatjarà més enllà de la nostra comarca de l'Alt Urgell. Albert, moltes gràcies per aquestes bones dediques. Fem un darrer punt, i és que l'entrada en aquesta exposició és lliure, per tant, doncs, no hi ha més que totes les opcions per visitar-la i disfrutar-la, per fer-vos partícips d'aquesta exposició col·lectiva. Ara sí, Albert, moltes gràcies. Felicitats.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial. On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals del virus. I Junts i els comuns demanaran responsabilitats polítiques si no els convencen les explicacions del govern respecte a la presumpta infiltració de dues agents de Mossos d'Esquadra de Paisà en una assemblea de 200. Andrés García Berrio és diputat dels comuns.
2: Ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem, diguem, un problema perquè no estan podent garantir que el dret de reunió i associació es pot exercir de manera plena en aquest país.
1: Els sindicats convocants de la vaga d'educació reuneixen avui amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, Comuns i la CUP al Parlament amb aquesta qüestió sobre la taula i la petició de reobertura de les negociacions. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de Paisà en 14 centres de Catalunya. I els ramaders del sud del Solsonès estan preocupats per tres possibles atacs de llop a ramats d'ovelles en els darrers mesos. Dos han estat a la Molsona i un altre a Vallmanya de Pinós. Serien els primers atacs al Solsonès des de l'any 2019, quan un d'aquests animals va matar tres ovelles a Odèn. I Metges de Catalunya ha convocat una nova jornada de vaga de facultatius del sistema públic i concertat el 20 de maig, que serà l'onzena jornada d'aturada des del mes d'octubre. El sindicat reclama millores laborals, més plantilla i la fi de les guàrdies de 24 hores. I en mobilitat, situació normalitzada a la majoria de vies catalanes, només un accident a la C15 a Font-rubí, direcció Igualada, deixa ara un carril tallat per la retirada del vehicle accidentat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu, butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Les 12 i 3, bon dia, butlletí a Ràdio Som, les notícies que ampliem a la una, l'informatiu migdia. Avui celebra la sisena jornada jove de la Seu que ofereix lleure saludable, cultura i el primer mercat d'intercanvi de roba. És organitzat per l'Oficina Jove i combina activitats de sensibilització al matí i tallers i música a la tarda. Es clourà la nit amb la Festa Jove Plançó. La Llar d'Infants dels Minirons s'ha afegit a la protesta d'ahir per reclamar millores a l'etapa 03. L'equipament municipal es va adherir a les reivindicacions de la jornada de vaga, de les quals han destacat la reducció de ràtios, el reconeixement professional com a docents i dotar els centres amb més personal de suport. No descarten fer noves accions de protesta en tot el que queda de curs. L'hotel Castell de Ciutat ha acollit la celebració del Dia de les Esquadres a la regió policial de l'Alt Pirineu i Aran. Enguany s'han lliurat una seixantena de felicitacions individuals, 38 de col·lectives i 12 d'externes, a més d'11 medalles. La policia ha lliurat una placa de reconeixement aquest any a Ràdio Seu pel programa mensual Connexió Mossos, que s'emet des de fa més de 20 anys a Ràdio Seu. I organitzen una hora del conte a la Seu per sensibilitzar sobre la celiaquia amb motiu del mes de la malaltia celíaca a Catalunya. Jordi Tomàs llegirà el conte El Manlic sempre té gana, una història adreçada a infants. Serà demà al migdia a la Biblioteca Sant Agustí. Estamariu aposta per mostrar diverses cares de la cultura local en la quarta edició del campus d'estiu. Els participants de 13 anys crearan una peça artística de teatre documental col·lectiva a partir de les experiències d'un actor, un escriptor, una fotògrafa i un periodista. L'activitat està organitzada per la Fundació Plans Corts i l'Escola de Teatre i es farà del 13 al 18 de juliol. En Pirineu porten davant la síndica de Greuges els problemes de residents de l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà amb la bonificació del túnel del Cadí. Un veí de Guils de Cerdanya ha exposat que li han negat la gratuïtat pel fet de teletreballar. L'afectat considera que la decisió es contradiu amb les crides de les administracions a afavorir la repoblació al Pirineu i el treball a distància. Preocupació a Andorra per les incursions dels ossos al nord del país. Els ramaders han expressat el seu malestar i temen futurs atacs al bestiar. Ja han pres mesures, com per exemple evitar deixar el bestiar en determinades zones de muntanya. I simultàniament, preocupació al Solsonès per tres possibles atacs de llop a les darreres hores a ramats d'ovelles. Feia 7 anys que no registrava cap incidència com aquesta amb aquest animal a la comarca. A la darrera va ser a Odèn, ben a prop de l'Alt Urgell. El Consell General d'Andorra aprova mantenir el requisit de 20 anys de residència al país per aconseguir la nacionalitat. Hi han votat a favor la majoria de govern i Andorra endavant i en contra el PS i Concòrdia. Els grups que hi han votat a favor volen mantenir els anys defensant que la nacionalitat andorrana no es pot regalar. I també assenyalen que s'incrementa els requisits de coneixement del català a partir dels 3 anys de residència.

0: I els esports, la Seu Futbol Club cerca aquest cap de setmana el títol de campió de segona catalana de futbol contra l'Almacelles. Si l'equip urgellenc puntua demà a 6:15 de la tarda, el camp municipal Emili Vicente es proclamarà campió i, per tant, obtindrà l'ascens directe a primera catalana. Per tot plegat, el club ha fet una crida a omplir la grada del camp municipal en aquest partit. Demà també a la tarda hi ha altres partits importants, com per exemple el de l'Atlètic Club La Seu, que pot ser campió de divisió d'honor de futbol sala si guanya el Carràs, i a la mateixa hora jugarà el derbi Organyà Coll de Nargó i l'Oliana rebrà el Bellpuig. I a doble, l'Escola de Futbol Orgelia celebra el 30è aniversari amb un acte també al camp municipal Emili Vicente. Serà avui al vespre a partir de 6:45 i inclourà la desfilada dels equips, un espectacle i l'animació del grup Tambuca. L'entitat ha format centenars de joves jugadors al llarg d'aquestes 3 dècades. El Cedis i Deuca Unida rep el PIA Sabadell en Deus demà a la tarda amb la permanència en joc. El partit es jugarà a 6:00 PM contra el líder de grup i amb el Cedis amb dificultats per aconseguir la permanència. En canvi, sí que té assegurada ja la permanència a l'EFAUSA, que s'enfrontarà diumenge al Bertí o Balaguer. Encara en bàsquet, el Morabanc Andorra segueix lluitant per la permanència en aquest cas a la Lliga ACB i aquest diumenge a 12:45 del migdia rebrà el Baxi Manresa. De fet, la majoria dels partits que li queden per acabar la temporada seran contra equips catalans. I el temps amb alternança de sol i núvols en línia de ja fa força dies i possibilitat de nous ruixats per aquesta tarda, segons la previsió del Meteocat. Poden aparèixer en qualsevol punt del Pirineu i Perpirineu i demà a la tarda seran més extensos. Demà a la tarda poden afectar pràcticament qualsevol punt de Catalunya. Fins aquí aquest butlletí informatiu. Més notícies ampliades a la una, a l'informatiu migdia. D'aquí un moment arriba el programa Viure millor i no morir en l'intent. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, La Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill, i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Viure millor i no morir en l'intent. El segon divendres de cada mes a Ràdio Seu. Soc en Ramon Alsina, creador del mètode de Pleieràpia, mentor emocional i sistèmic, i et donaré totes les claus pel teu benestar emocional, des d'un enfocament sistèmic e integrador, per millorar la teva qualitat de vida i la dels teus sers estimats. Escolta Viure millor i no morir en l'intent al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat.

0: Molt bon dia, benvinguts al programa Viure millor i no morir en l'intent. Esteu escoltant doncs, la promo del programa de Crippled People, però haguéssim pogut estar escoltant Mamma Mia d'Ava o Mama de Queen. Benvingut, Ramon, Alsina, com estàs?
1: Molt bé, Pep, molt bé, molt bé. I dic que ara per on anirà aquest home? Al final ho he pillat, eh?
0: Sí, oi?
1: Sí.
0: Sí, perquè avui parlem de les mares.
1: Sí, parlem de quan... Saps què em passa últimament? Que venen moltes dones que estan enfadades amb les seves mares. És algo habitual. Sembla que no, però és com un enfadament que es manté crònic. Aquest enfadament comença a la infància, però moltes vegades en l'etapa adulta, les filles especialment, els hi costa molt fer el moviment cap a la mare. I d'això parlarem una mica avui, de l'enfadament que tenim cap a la mare. Què et sembla?
0: Per què ens enfadem amb les mares? O per què en aquest cas són les noies, les dones, les enfadem més amb les mares? Els nois, els homes, s'enfaden més amb els pares?
1: Amb els pares, sí, té a veure una miqueta amb això, sí. Sí, sí, d'alguna manera, els nois mirem de salvar la mama del papa moltes vegades. Quan hi ha relacions que creiem que dintre dels pares, la relació de parella dels pares no ens agrada, doncs intentem salvar. I a vegades el que passa és que també les filles es posen a favor del pare en contra de la mare. Hi ha moltes varietats, però avui parlarem una miqueta d'això. Mira, la mare, en el fons, simbolitza la vida, la pertinença, l'amor, la seguretat, el vincle, les relacions... el contacte amb el món emocional, la salut física, l'alimentació, el plaer, les relacions... Tot això és el que d'alguna manera representa la mama, la mare. Què passa? Que moltes vegades es produeixen conflictes que anirem explicant d'on poden sorgir i el que succeeix és que apareix un cabreig, un enfado cap a la mare. I s'intenta, d'alguna manera, com trencar el vincle o la relació, però el vincle no es pot trencar. Aquí em sembla que ho hem parlat diverses vegades, el vincle és una cosa, és el que ens uneix per destí, o sigui, la mama és la mama i nosaltres som els fills, i la relació es pot tenir o no es pot tenir. ¿Vale? Llavors, quan hi ha un enfadament cap a la mare, no només hi ha un conflicte amb la relació, sinó que també hi ha una interrupció amb el flux de l'amor i de l'energia vital. Quan parlem de la mare és la font de la vida, és l'entrada al sistema. I en aquest procés d'entrar en el sistema doncs, hi ha diferents etapes. Per exemple, l'embaràs, el part, els primers anys de vida. Podria haver l'adolescència, quan la persona es fa adulta i la mare potser està massa a sobre. Tot això forma part d'una relació materno-filial. Fins aquí anem bé? Sí?
0: Sí, sí.
1: Vale. Mm-hmm. Llavors... què passa moltes vegades? Que el fill o la filla, i parlaré especialment de les filles, però que quedi clar que no és tant que sigui única i exclusivament, però sí que és algo que em trobo habitualment. Lo que ens passa és que no reaccionem o no vivim a la mare com la persona real o humana que és. El que fem és una imatge interna de que vam construir la infància. Llavors, què passa? Que aquesta imatge interna moltes vegades té a veure com records, expectatives que no estan resoltes, el que voldríem que ens hagués donat i que no ens va donar, però tot això és una interpretació, és la imatge ideal de la mare. Què passa? Tu imagina't que hi ha dos germanes, o dos germans, un germana i germana, que tenen la mateixa mare, i preguntes, i un dels dos et diu... pestes, i l'altre et diu meravelles. Us com és? Doncs perquè des del moment de la infància doncs pot ser que hi hagi hagut algun conflicte i aquesta imatge real no tingui la mateixa mirada que la imatge ideal. Fins aquí s'entén això, eh?
0: Sí, sí.
1: Vale. I pot haver que hi hagi també com dinàmiques més profundes. Dinàmiques més profundes aniríem més a la part sistèmica o transgeneracional. Què vol dir això? Que hi ha històries no resoltes per part de la mare, perquè la mare té una mare i aquesta mare té una altra mare. Doncs això, d'alguna manera, pot ser que hi hagi un conflicte que vagi passant de generació en generació. I en l'etapa actual, doncs, la filla, que és la que té el conflicte amb la mare, estem parlant sempre des de nosaltres, eh? Doncs pot ser que hi hagi un tema que no tingui a veure amb la mare, tingui a veure amb coses que han passat amb generacions anteriors i que no s'ha repetit. I que, d'alguna manera, no s'ha mirat. ¿vale? Pot ser que porti el dolor de l'àvia, que l'àvia no va estar present, llavors la mare està enfadada amb l'àvia i tu acabes estar enfadada amb l'àvia. Llavors estem parlant d'una sèrie de conseqüències que fa que ens puguem enfadar amb la mare. Algo que tingui a veure amb aquesta mare real o fictícia o imaginària, el vincle que hem tingut amb ella, la imatge interna, la història sistèmica... I aquí entraríem més amb les expectatives. Quines són les expectatives que nosaltres, com a fills o com a filles, s'han tingut envers la mare? Potser buscaves una mare que fos carinyosa, comprensiva, disponible emocionalment, protectora, i et trobes una mare que és seca i que no et protegeix. Llavors, clar, aquí aquestes expectatives hem de baixar-les. Si parlem de la infància, pot ser que a la filla, durant la infància, hagi viscut situacions complicades. Situacions que hagi fet que... Imagina't una mare que castigui molt a la filla o al fill, sí? O una mare que no ha pogut estar disponible, per què? Perquè està treballant, o perquè està malalta, o perquè el pare no hi era. Llavors, el pare vull dir la parella, eh? Llavors, la filla pues, té una ferida d'abandó, sí? Pot ser que aquestes lleialtats invisibles que tingui a veure amb lo sistèmic. Llavors... Aquella idea de la filla que diu és que la meva mare m'ha fallat, és que la meva mare té això, és que la meva mare és així, i repeteixem, entre en un judici, el que acaba passant és que al final aquest judici va cap a nosaltres. O sigui, tot allò que d'alguna manera li tirem encara en aquesta mare, ho acabem repetint nosaltres. Fins aquí anem bé? Tens alguna pregunta, Pep?
0: Entenc que l'objectiu final és evitar aquest tall que deies en l'amor, no en el flux de l'amor.
1: Uh-huh. L'objectiu, clar, quan hi ha hagut aquest, quan s'ha produït aquest tall, quan s'ha produït aquest enfadament, o sigui, no és que de cop i volta et converteixi i digui, ai, que bé, hi ha d'haver un procés en el qual hi hagi una, com d'alguna manera, que es torni a connectar a aquest vincle de l'amor. Vale, això digues.
0: Bé, deies que pot tenir a veure amb la mare com amb l'àvia, com la ma besàvia, per tant, doncs hi ha un treball sistèmic, no?
1: Sí.
0: Sí, perquè
1: possiblement
0: aquesta persona directament no hi és.
1: Sí.
0: I hem heredat...
1: Això mateix.
0: Aquesta situació.
1: Sí. Si té a veure amb algo que té a veure amb les generacions anteriors, en aquí, des de la mirada sistèmica, el que es pot fer és un treball de reparació, de mirar com va ser i veure com el flux de la vida, hem dit que la mare és l'entrada a la vida, no? Doncs entrar en un nivell superior, no tant amb la relació, sinó què és el que ens aporta. Llavors es podria fer un treball respectant, per exemple, a l'àvia o la besàvia, que fos, i fent un moviment des de l'amor i des del respecte, perquè aquell flux comenci a tenir un nou contacte. Sempre i quan des de nosaltres. O sigui, una de les coses que es busca, moltes vegades és canviar la mare. Si no ens agrada la mare que tenim, llavors la volem canviar. Això passa molt quan li demano a les persones que escollin un nino, un Playmobil, i volen aquell Playmobil que representa la mama, però la volen canviar. Volen canviar la roba o el cabell o les coses que porta. Llavors, si fos algo que té a veure més enllà de la mare, doncs hauríem de treballar amb això. Sí?
0: Perfecte, molt bé, entesos.
1: Sí, de moment vas bé, eh?
0: Anem bé, sí, sí.
1: Vinga,
0: sí.
1: Si hi ha alguna cosa que et vingui, tu em preguntes,
0: no, ubico,
1: eh?
0: No, ubico el rol de la mare i entenc que, bueno, que ja és la protagonista avui, però bé, hi ha molts actors secundaris, no?, actors paral·lels, no?, en aquesta trama, no?, en aquest relat.
1: Sí, clar, hi ha una cosa que té a veure amb la història de vida de cada persona. Sí, això és un factor important, perquè sí, per exemple, em trobo en consulta doncs, que les mares a vegades continuen sent abusives cap a les filles, ¿vale? Llavors, aquí no pots fer res més que prendre distància, que és un bon moviment prendre distància. O sigui, si tu sents que hi ha una mare o un pare o una relació que et causa dolor, un bon moviment és apartar-te des del respecte, mai des de l'enfado. M'explico? Vale. Llavors, quan nosaltres seguim enfadats amb la mare, es repeteixen els mateixos actes que estem criticant. Vale? El que ens pot passar és que estiguem en una lluita interna. O sigui, és molt habitual que estiguis en una lluita que sí l'estimo, però al mateix temps no puc amb ella. Llavors, és qui és. Fixa't que el conflicte no és tant de la mare, sinó és nostre. Vale? Hi pot haver un buit intern, que hi hagi una part que siguis molt dura internament,

0: pare de deixar d'estar enfadada, o deixar estar enfadada una miqueta menys, eh? O sigui, també hi ha nivells. Doncs hi ha menys càrrega emocional i la filla se sent més lliure. Si, en canvi, es continua amb aquest rebuig, amb aquest enfado, hi ha una reacció a favor o en contra, hi ha un conflicte intern i la repetició de patrons. Parlem de passar, de deixar d'estar enfadats. I això només es pot fer reconeixent quin és el rol que té la mare, quina és la funció del sistema. Si tu ets capaç de fer aquest moviment i mirar a la mare tal com és, el que fas és prendre la mare. Sí? I quan parlem de prendre la mare, es refereix a dir sí a tot tal i com és. En el moment que algú diu sí, però no l'estàs prenent. Sí? Tens alguna pregunta?
1: Bé, en tot cas, que és sanar el vincle, no la relació, i que tot plegat s'ha de fer amb amor i respecte, respecte i amor.
0: I com ho veus?
1: Bé, d'entrada, bé, jo, clar, suposo que cadascú que t'està escoltant a casa, no, els oients, deuen pensar en quina és la seva relació i estar una mica meditant, no?, si hi ha alguna cosa que es pot millorar.
0: Clar.
1: En aquest cas, la relació del noi-home amb la mare és diferent de la...
0: És diferent, és diferent, però també podem estar enfadats amb la mare, eh?
1: Sí.
0: Sí, que també hi ha feina. Llavors, quan parlem de prendre la mare, de fer aquest moviment, no és tant un moviment com mental, com lògic, com entenedor, sinó té a veure amb un moviment intern, des del cor. Vale? Llavors, això el que fem és que en aquest moment no vol dir que ni que t'hagis d'apropar, ni hagis d'aprovar el que va fer o el que no va fer. És només respectar tal i com és. I, d'alguna manera, quan tu veus que hi ha aspectes que repeteixen, quan veus que hi ha algo que repeteix de la mama i que no suportes, doncs d'alguna manera també t'has de mirar amb molt amor a tu. Perquè si continues mirant-te amb judici, doncs aquesta distància es amplia. I què pot passar? Pues que generalment passa generacions posteriors, o sigui, en els fills o les filles. Llavors, per fer el moviment de deixar d'estar enfadada i per prendre la mare és simplement dir ocupar el teu lloc de filla sí o sí. I ocupar el lloc de filla és acceptar el que t'ha tocat, tal com és. I una altra vegada, hauríem de veure cada situació, perquè hi ha situacions molt dures, però clar, per això està el treball terapèutic, de recol·locar-se. Ser més conscient de com és i com som nosaltres i moltes vegades de deixar de salvar-la. I també una cosa que succeeix és que per una lleialtat que no hem anat parlant durant els programes, doncs pot ser que portis una càrrega, un dolor que sigui seu. La mama està malalta, jo també estic malalta. Estic enfadada perquè la mama està enfadada, està malalta, però jo continuo estant enfadada, ahir malalta. Sí? Una miqueta això. Llavors, quan fem aquest moviment, quan la persona fa aquest moviment, la vida és més fàcil. La vida es converteix en algo més lleuger. De fet, les relacions canvien. La relació amb la vida, amb la prosperitat, amb l'abundància, amb l'alimentació, amb els propis fills i amb la relació de parella, millora.
1: Mm. Passa sovint que la mirada canvia quan la filla es converteix en mare.
0: Mm. Sí.
1: Valores més, acceptes...
0: Sí. Entens? Clar, perquè passi aquest procés, primer hi ha l'enfado. O sigui, a mesura que la filla es converteix en mare de fills més adults, és quan se n'adona de que, ostres, quina feina ha fet la mama fins ara. També pot ser que continuï enfadada i digui, jo ho estic fent millor que la meva mare, perquè la meva mare no em va donar això, jo ho estic donant. Però sí que és veritat que al moment en què canviem de rol, fixa't que hi ha un rol que és el de filla, i després, si ets mare, hi ha un rol que ets de filla de la mare, però ets mare dels fills. I allà també hi ha una gran comprensió i una forma de resoldre els conflictes amb la mama.
1: Així doncs cal prendre consciència, no? Se'l pas la consciència amb la que fem les coses i amb la que ens vinculem, no?, amb els
0: així
1: diferents
0: mateix.
1: Sistemes.
0: Així mateix. Què et sembla?
1: Bé, doncs, a la pròxima parlarem dels nois...
0: Vols que parlem dels pares, que ho fem amb el papa?
1: Sí, no?
0: Venga,
1: perquè
0: jo...
1: lògicament és diferent, no?, la relació de la nena-dona amb la seva mare que la nena-dona amb el seu pare,
0: sí,
1: no?
0: Generalment és diferent, sí. Sí, sí, sí. Jo he estat molt enfadat molt amb el papa i després em vaig enfadar amb la mama. Després ja ho he anat resolent tot. Però sí que és veritat que un gran enfado va ser amb el papa. Això, doncs és una miqueta... Aquest és el procés.
1: Aprofito per abans preguntar per les avis, besavis i demés, sí. Com ens ho hem de fer? Si volem fer doncs, aquest...

0: aquesta regressió, no sé si és la paraula que pertoque, mira, o aquest ja, treball, com ho fem?
1: Simplement pots agafar una foto dels avis que tinguis i mirar-los i d'alguna manera dir-los gràcies, si us plau, i sí. El mateix que faríem amb els pares, són tres paraules que tenen molta força. Llavors, el que podem fer amb la mama o el papa és mirar amb una foto i dir gràcies, si us plau, i sí. Doncs això faríem el mateix amb els avis, per exemple. I, d'alguna manera, imagina't que amb una àvia has tingut una bona relació i és la mare de la mare. Doncs si tu mires a la mare de la mare i li agraeixes que a través de la seva filla tu estàs a la vida, també estàs fent un treball important. I si no hi ha foto, és simplement com fer una visualització de mirar cap a més profundament cap al sistema que ens ha portat fins aquí. Si algú té ninos, doncs pot utilitzar els Playmobil o un altre tipus de ninos per fer el moviment. És mirar aquestes figures i honrar-les. Sempre i quan parlem de generacions anteriors. Si la mare no està viva, doncs es pot fer el mateix. Amb una visualització, amb una foto, amb una algo que li representi i fer el treball de sanació. Tots aquests treballs es poden fer amb persones vives i mortes, que quedi clar. Perquè el que estem treballant és algo més profund. No és tant des de lo quotidià o des de lo psicològic.
0: Com a terapeuta sistèmic i doncs al capdavant d'aquest programa, com ens podem comunicar, com podem contactar amb la teva persona per saber-ne més?
1: Doncs es podeu contactar a través del meu telèfon, a través del WhatsApp, que és el 664-27-1106. Em podeu contactar a través del meu correu electrònic, que és ramon@ramonalzinartigues.com. Alzinartigues només hi ha una A, vale? És Alzinartigues. I també em podeu trobar a alumni.escuelapleiteràpia.com.
0: Perfecte, gràcies doncs per la referència al contacte amb Ramon Alzina, que com bé sabeu doncs condueix el programa Viure Millor i No Morir en l'Intent. Gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Ens veurem el mes que ve?
1: Sí, la vida ho permet, sí.
0: Ens falta el sisplau. Gràcies, sisplau, sí.
1: Sisplau, sí. Gràcies. Sí, ens veurem el mes que ve, que és l'últim programa de la temporada, veritat.
0: El de la temporada, és increïble. Com ha passat l'any?
1: Ha passat ràpid.
0: Molt ràpid, no?
1: Molt ràpid, molt.
0: Com el vius tu? Perquè a més tu vas en bicicleta sovint, és a dir, encara més ràpid.
1: Mira, jo el visc més ràpid perquè, com que, a més, a part d'anar en bicicleta, viatjo molt, doncs és que es passa volant, eh?
0: Fes-nos dentetes, Ramon, quin és el pròxim viatge?
1: Marxo amb la família a Indonèsia, marxem 15 dies a finals de juny, mig de juliol, i després me'n vaig un mes, me'n vaig a Colòmbia i a Mèxic a donar formació. Uh-huh. Marxo a fer 4 tallers presencials a Colòmbia i a Mèxic, a Bogotà i a diferents ciutats de Mèxic.
0: Caram, molt bé.
1: Sí, sí.
0: Aquí aprofito per colar-la. Si us plau, envia'ns una postal.
1: Hòstia, és veritat, tio. Saps què?
0: Digues sí, gràcies.
1: Hòstia, Pep, tio, és que m'ho vas demanar l'altra vegada i he pensat, sí, a qui li he d'enviar una postal?
0: Ara fa 3 anys, el viatge a Japó, diria.
1: El del Japó potser sí que va ser el de...
0: Segurament.
1: Sí, doncs vaig pensar, a qui li he d'enviar una postal? Pues ja, va, aviam com ho faig,
0: no,
1: va.
0: Però, en fi, no passa res, eh? Si tornes al programa estarem més que contents. Així que, de moment, gravarem el programa del mes de juny. Si vols, sí. Un dia podem fer en directe, també. Perquè, de fet, és dir, el programa en si el gravem, com bé sabeu, sí. O si som el podem fer en directe. Aquest programa el podeu recuperar a la carta i s'emet el segon divendres del mes. Després canviem agendes,
1: sí,
0: i si podem fer-ho així.
1: Saps què passa? L'estem gravant per una senzilla raó, perquè jo els divendres baixo a Barcelona, uh-huh. I per això. Però si quadres, a més el dia 12, hòstia, no, perquè... Oh. Estic veient que el dia 12 he de marxar d'una formació als de la formació de la sede de Barcelona i no ho podré fer perquè hauré de marxar a la 1. Bueno, no ho sé.
0: No passa res. Ens quedem amb la postal, eh?
1: Ens quedem amb la postal.
0: I, en tot cas, recordar als nostres oients que aquest programa, tots els programes de Viure Millor i No Morir Intent, els podeu tornar a escoltar, els podeu compartir, doncs, a la vostra web, a radiosou.cat. Viure Millor i No Morir Intent. Ramon, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu i a vosaltres.
0: Una abraçada.

0: Ràdio Seu fa 40 anys.
1: 4 dècades acompanyant-te, informant-te i donant veu al territori. A Ràdio Seu celebrem 40 anys de ràdio de proximitat, amb centenars de col·laboradors que han fet possible una programació plural, oberta i feta per a tothom.
0: T'expliquem cada dia què passa a la Seu d'Urgell, l'Alt Urgell i el Pirineu amb el rigor i la passió de qui viu al territori.
1: I no oblidis que avui som més que ràdio. A radioseu.cat hi trobaràs notícies actualitzades constantment. I a Facebook, X i Instagram pots llegir i veure què passa a casa nostra allà on siguis. A més, tenim canals propis a WhatsApp i Telegram. Busca'ns.
0: Ràdio Seu, 40 anys al teu costat i el que ens queda.
1: Ens pots escoltar al 107.2 FM i a www.radioseu.cat, on tens a la teva disposició un ampli ventall de programes de ràdio a la carta.

0: La seu celebra al llarg d'avui la sisena jornada jove que ofereix lleure saludable, cultura i el primer mercat d'intercanvi de roba organitzat per l'Oficina Jove del Tursell. Combina activitats de sensibilització al matí i tallers i música a la tarda i s'acabarà la nit amb la festa jove plançó.
1: Titulars.
0: En parlem a l'inici de l'informatiu que té aquests altres temes. L'hotel Castell de Ciutat ha acollit la celebració del Dia de les Esquadres. A la regió policial de l'Alt Pirineu i Aran, enguany s'ha lliurat una 60ena de felicitacions individuals, 38 de col·lectives i 12 d'externes. A més d'11 medalles, la policia ha lliurat una placa de reconeixement a Ràdio Seu pel programa mensual Connexió Mossos. Hora del conte a la seu per sensibilitzar sobre la celiaquia amb motiu del mes de la malaltia celíaca a Catalunya. Jordi Tomàs llegirà el conte El Manelic sempre té gana, una història adreçada als infants. Serà aquest dissabte al migdia a la Biblioteca Sant Agustí. Estamariu aposta per mostrar diverses cares de la cultura local en la quarta edició del seu campus d'estiu per a infants i joves de 13 a 17 anys, creant una peça artística de teatre documentat col·lectiva a partir de les experiències d'un actor, un escriptor, una fotògrafa i un periodista que viuen al poble. L'activitat és organitzada per la Fundació Planescors i l'Escola de Teatre de la Seu i es farà del 13 al 18 de juliol.

0: I també cap de setmana a Cultura Singular i Circ Acrobàtic, a més de l'homenatge a Palmira Jaquetti, a la seu, a 2:15 al migdia, al Patí de la Salle, aquest dissabte es convertirà en l'escenari de Potser no hi ha final, el darrer espectacle de la reconeguda companyia Circ Pistolet. En Pirineu porten a la síndica de greuges els problemes de residents a l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà amb la bonificació del túnel del Cadí. Un veí de Guils de Cerdanya ha exposat que li han denegat la gratuïtat pel fet de teletreballar. L'afecte considera que la decisió es contradiu amb les crides de les administracions a afavorir la repoblació al Pirineu i el treball a distància. Preocupació del ramaders a Andorra per les majors incursions dels ossos aquests darrers dies. Els països temen futurs atacs al bestiar i ja han pres mesures com, per exemple, evitar de deixar el bestiar en determinades zones de muntanya. I preocupació simultàniament també al Solsonès, on s'ha detectat tres possibles atacs de llop a ramats d'ovelles. Feia 7 anys que no registrava cap incidència amb aquest animal a la comarca. La darrera va ser a Odèn, ben a prop de l'Alt Urgell. I en futbol, cap de setmana amb protagonisme per la seu Futbol Club, que cerca el títol de segona catalana contra l'Almacelles. Si l'equip urgellenc puntua aquest dissabte al camp municipal Emili Vicente, es proclamarà campió i obtindrà l'ascens directe a primera. El partit començarà 6:15 de la tarda i el club ha fet una crida d'on s'omplir la grada del camp. I també opcions de títol per l'Atlètic Club la seu, o com a mínim d'ascens directe a tercera nacional de futbol sala. Ho aconseguirà si guanya aquest dissabte al Carràs. A la mateixa hora també es jugarà el derbi Organyà-Coll de Nargó, tornant al futbol, i l'Oliana rebre el Bellpuig. I en bàsquet, el CDC de Cunida rep el Via Sabadell en Deos amb la permanència en joc. El partit contra el líder de grup es jugarà aquest dissabte a la tarda. El CDC esgotarà les últimes opcions de salvar-se. L'Efausa, que en canvi ja té segura de la salvació, s'enfrontarà diumenge al Bertito Balaguer. I jornades decisives també pel Morabanc Andorra, amb què diumenge rebrà al migdia el Baxi Manresa, esgotant les últimes opcions en aquestes jornades de continuar l'ACB. I el temps amb un cap de setmana que mantindrà la línia de ja fa força dies, a matins relativament tranquils i tardes amb possibilitats de ruixats, especialment aquest dissabte, quan poden aparèixer els ruixats a qualsevol punt de Catalunya.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: La notícia del dia.
0: La Seu d'Urgell celebra al llarg d'avui divendres la Jornada Jove 2026, una iniciativa que arriba a la seva 6a edició com a espai de trobada anual per donar visibilitat a inquietuds i entitats juvenils del territori. És organitzada per l'Oficina Jove de l'Alt Urgell en col·laboració amb diversos agents socials i culturals, entre ells GNF Pirineus, l'Escola de Teatre o Ocell de Foc. I és que la jornada ha començat amb un matí de convivència amb una gincana contra l'assetjament en què hi col·laboren l'INEFC i els centres educatius, enfocada a treballar la convivència a través de les proves de reflexió i activitats complementàries. Precisament aquests darrers dies, des de l'Ajuntament, han parlat de les accions endegades contra l'assetjament escolar, contra el bullying, que han inclòs, per exemple, l'elaboració d'un mural al Centre Cívic L'Escorxador i també el denominat Banc Taronja a la plaça Joan Sansa per inscriure-hi lemes contra el bullying. Una iniciativa que l'alcalde Joan Barreda destaca que ha sorgit dels mateixos Consells Municipals d'Infants i Adolescents.
3: Podríem destacar que aquest pla es va desenvolupar al Consell Municipal d'Infants i al Consell Municipal d'Adolescència i que això té una importància vital per a nosaltres. Tracta aquest tema de l'assetjament, per tant, va ser una proposta que ve d'aquests nens i nenes joves de la nostra ciutat que van voler tractar de manera prioritària el tema d'assetjament. Per tant, nosaltres, a través dels de joventut i del pla educatiu d'entorn, es va decidir doncs, donar prioritat a aquest assetjament, a aquest fenomen doncs, que succeeix des de sempre, perquè no per això s'ha doncs, de normalitzar. I, per tant, es va decidir fer unes actuacions que després explicarà la regidora i que ens ha servit per visibilitzar a la nostra ciutat aquest assetjament escolar que és intolerable i que per part de l'Ajuntament doncs, volem doncs, això que deia, visibilitzar i posar doncs, el mirall a tothom que fa aquest tipus de comportament que és intolerable, no només a la nostra societat urgellenca, sinó a tot el país.
0: En relació amb aquesta qüestió, que, com dèiem, centra l'activitat del matí d'aquesta jornada jove d'avui divendres, la regió d'Infància i Joventut i d'Educació, Cristina Moreno, parla de la importància de parlar d'aquesta qüestió i de no amagar-la.
4: Moltes vegades pot ser la pròpia persona que exerceix aquest assetjament no coneix el que és i per tant, això fa que això continuï produint d'una manera, doncs, moltes vegades sense que pugui eliminar-se perquè no hi ha una consciència i un coneixement. Per tant, el que es fa a través d'aquests debats és reconèixer què és, què no és l'assetjament, qui en pot formar part i també, d'alguna manera, doncs, visibilitzar aquesta figura d'observadors i observadores que també poden formar part d'aquesta acció comunitària de doncs, recolzar-nos entre tots i totes a millorar aquesta convivència a les pròpies aules, però també a la societat en general.
0: Pel que fa a l'oferta de la tarda, està marcada aquest any per l'estrena d'una nova activitat, la jornada d'intercanvi de roba de segona mà reestrena't, que està en marxa fins a les 8 del vespre a la plaça Joan Sans. A buscar promoure el consum responsable entre el col·lectiu jove i hi haurà ja al llarg de la tarda espais també de l'oficina jove, el SIAT, el SAI i Ocell de Foc, a més d'exhibicions de parkour i BMX a càrrec de Marcel Rollant. També s'ha programat per aquesta tarda una activitat de pila caixes i a les 7 del vespre comença un concert del grup de versions Stolen Tunes a la mateixa plaça Joan Sansa. A les 8 l'activitat és traslladada a l'Escola de Teatre, on avui hi ha una nova sessió de l'Impro Show, entrada gratuïta per qui vagi disfressat i preu de 2 euros per la resta, i s'oferirà creps a preus populars preparades per l'agrupament Escolta. La jornada s'acabarà a la Sala Guiu a partir de 2:15 del nit i fins a la 1 hi haurà la Festa Jove Plançó per a joves d'entre 12 i 17 anys. Aquesta part de l'esdeveniment comptarà amb la participació també de joves d'altres comarques que ja han estat convidats i les actuacions musicals de Marc Bosque, Marc Gairi i DJ Rabat. Amb aquesta promoció transversal, la jornada jove vol consolidar-se, doncs, com a eina per fomentar el benestar emocional, la inclusió i el consum responsable, transformant les veus dels joves en propostes de construcció comunitària.
2: Les notícies de la Seu.
0: L'Hotel Castell de Ciutat ha acollit aquest dijous el Dia de les Esquadres de la Regió Policial de l'Alt Pirineu i Aran, un acte anual que serveix per reconèixer la tasca dels professionals de la Policia Catalana a la Regió Pirinenca, i també s'hi distingeix accions de mèrit dels agents juntament amb reconeixements a d'altres cossos policials o persones i entitats de la societat civil. La commemoració ha comptat amb la presència aquest any, entre altres, del comissari en cap de la Policia de la Generalitat, Miquel Esquius, l'intendent cap de la Regió Pirinenca, a Daniel Pérez, el sotsinspector de l'ABP de l'Alt Urgell, Josep Nieto, la delegada del govern al Pirineu i Aran, Sílvia Romero, i l'alcalde de la Seu, Joan Barrera. L'acte va començar amb un parlament de benvinguda i la projecció d'un vídeo institucional, i tot seguit es va procedir al lliurament de 4 plaques commemoratives especials, i la primera que s'ha concedit enguany ha estat per a Ràdio Seu, ha estat en agraïment a l'emissió del programa Connexió Mossos, que s'emet cada primer dilluns de mes a l'emissora municipal urgellenca des de ja fa més de 20 anys. Va començar inicialment els primers anys amb la denominació Els Mossos Responen. La placa que l'han recollit la directora de Ràdio Seu, Marta Pujantell, i el periodista de l'emissora i actual conductor del programa, Pep Graell. També s'ha concedit distincions especials aquest any per José Ramón Ropero i Montse Navarra, que són cap i sotscap del Servei d'Emergències Mèdiques a Lleida i l'Alt Pirineu i Aran, Maria del Mar Sosa, jutgessa titular de la secció civil i d'instrucció al jutjat de Puigcerdà, Anna Boix, lletra de l'administració de justícia al mateix recinte judicial de Puigcerdà, i Míriam Galiena Ruiz de l'Hermosa i Gabriel Rafael Moran, que jutges de la secció civil i d'instrucció dels jutjats de la Seu. Les plaques les han lliurat Daniel Pérez i Josep Nieto, juntament amb la sergent en cap de la Unitat Regional de Seguretat Ciutadana, Proximitat i Atenció a les Víctimes a la regió pirinenca, Ana Justo. Després d'una interpretació musical per part de Josep Rius i David Girós, hi va haver un parlament de l'alcalde de la Seu, Joan Barreda, i tot seguit es va dur a terme el lliurament de 34 felicitacions del tipus A, 30 més del tipus B, 38 felicitacions col·lectives i 12 d'externes. També s'han lliurat 3 medalles internes i 3 d'externes. Finalment, es va donar un obsequi al grup musical Stolen Tunes, a mitjar de Pablo i Sergi Marcos, i un altre per l'Hotel Castell, que van recollir Katia Rautenberg i Emilio Ruiz Pinter. El Dia de les Esquadres es va completar amb un parlament de la delegada Sílvia Romero, la interpretació de l'himne nacional de Catalunya, els Segadors, i una foto de família.
2: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: L'Ajuntament de la Seu, a través de la Regidoria de Cultura, presenta dues propostes culturals gratuïtes i a l'aire lliure per aquest cap de setmana que combinen l'espectacularitat del circ contemporani amb la riquesa del patrimoni musical pirinenc. D'una banda, aquest dissabte a 1:15 al migdia, al Pati de la Salle, es convertirà en l'escenari de Potser no hi ha final. És el darrer espectacle de la reconeguda companyia Circ Pistolet i ofereix una experiència de circ d'alt voltatge on les acrobàcies de gran dificultat es fusionen amb la música en directe i en picardia. És un espectacle que es presenta com a dinàmic i vital que convida el públic de totes les edats a reflexionar amb l'humor i el moviment sobre els conceptes de l'esforç i la resiliència. Això serà, com dèiem, a 1:15 del migdia d'aquest dissabte. I diumenge, a les 11 del matí, a la sala de Sant Domènec hi haurà el concert Cançons de Muntanya, una producció molt especial protagonitzada per la banda infantil del Conservatori de Manresa i l'Escola Municipal de Música de la Seu. Sota el títol d'Excursió amb la Palmira, l'actuació està dedicada a la figura de Palmira Jaqueti, escriptora i folclorista amb arrels familiars a la Seu i que va recollir el cançoner popular de la zona. El concert comptarà amb la direcció musical d'Anna Orrit i la narració de Pilar Pla, que guiarà els assistents amb un viatge sonor per les nostres muntanyes. Recordem que precisament avui l'Arxiu Comarcal obre una exposició dedicada a Palmira Jaqueti, de la qual se'n farà demà una visita guiada, tot coincidint també amb la inauguració oficial d'aquesta exposició que es podrà veure a la regió comarcal. I pel que fa a l'àrea de cultura de l'Ajuntament, també recordem, com hem dit aquests dies, que està oberta, es pot visitar aquests dies l'exposició Homo Pirinensis, aquest any sota el lema Arrels, i han participat més de 400 persones, perquè han estat implicats diversos centres educatius, i avui precisament hem parlat de l'entrevista del dia amb el tècnic de cultura de l'Ajuntament de la Seu, Albert Galindo. El nostre company Pep Graell ha parlat de més detalls d'aquesta exposició col·lectiva.
1: Sí, continua, bueno, és una iniciativa que diguem que és una evolució del mural col·lectiu que fa força anys, pràcticament, bueno, més de 20 anys que vam començar, i en el format Homo Pirinensis, doncs és el que dius molt bé, és el cinquè, i com és una iniciativa que és participativa per centres educatius i també per centres assistencials, bueno, doncs són grups que participen i per això la quantitat és gran, no? És una forma de fer participar i de donar opció i cobertura, diguem, a gent no habitual a baixar les exposicions.
2: Sigui una mica el fil de que ens expliques, són concretament 13 centres escolars de l'Alt Urgell i la Cerdanya i 4 centres assistencials també d'aquesta zona. Per tant, doncs, la implicació de molta gent en el paraigües d'un projecte que neix a l'àrea de cultura de l'Ajuntament de la Seu.
1: Sí, igual, bueno, ara, Homo Pirinensis té, diguem, dos grans objectius, que és... Primer, el treball creatiu, o el procés creatiu i la diguem, execució en qualsevol disciplina de artística. I el segon objectiu és el coneixement del medi. I llavors per això es diu Homo Pirinensis, perquè és el projecte junte o parteix de, en aquest cas, el lema, no?, que sempre fem amb el Pirinensis, aquest cas era aquest any és arrel, pensar i estudiar, reflexionar sobre el concepte arrel i sobre l'arrel física, i a partir d'aquí fer un treball de creació, normalment col·lectiu, que també és un dels objectius, diguem, secundaris, que és treballar en grup. I bueno, doncs això, l'Homo Pirinensis treballa sobre sempre lemes que tenen a veure amb els parcs naturals o l'entorn natural que tenim al voltant de la Seu i, de fet, el Pirineu en general.
0: Aquesta exposició es pot visitar fins al final d'aquest mes i afegim una activitat més d'aquest cap de setmana, perquè la delegació a l'Alt Urgell i Cerdanya de l'Associació Celíacs de Catalunya organitza aquest dissabte a les 12 del migdia a la Biblioteca Sant Agustí una activitat de sensibilització sobre la celiaquia. Jordi Tomàs llegirà el conte El Manelic sempre té gana, una història adreçada a infants, i després de la lectura la delegació resoldrà dubtes que sorgeixin sobre nens i nenes i els seus acompanyants pel que fa a aquesta malaltia crònica i a la dieta sense gluten. El mes de la celiaquia a Catalunya es fa al llarg d'aquest mes. El Dia Internacional és el dia 16 i durant aquest període aquesta i d'altres entitats organitzen actes per consciència, donar visibilitat i recolzar les persones amb aquesta malaltia intestinal, que és la més freqüent d'aquest àmbit en el món occidental. Afecta al voltant d'una de cada 100 persones. La celiaquia és la reacció per predisposició genètica a la ingesta del gluten, una proteïna present en alguns aliments, com el blat, el sègol, l'ordi o la cibada, i el consum d'aquesta proteïna provoca en les persones afectades una lesió intestinal. Els símptomes se sol manifestar durant la infància, però poden aparèixer a qualsevol edat i requereix de dieta estricta sense gluten, que s'ha de seguir durant tota la vida. El campus d'estiu d'Estamariu aposta enguany per donar a conèixer les diferents carrers de la cultura que hi ha al municipi, per posar en relleu l'activitat que desenvolupen diverses persones que viuen al poble i analitzar com impacta l'acció cultural al món rural. Aquest eix de treball centra la quarta edició del Casal, on els joves que hi participin, de 13 a 17 anys, creen una peça artística i col·lectiva de teatre documental a partir d'un estudi de camp. Comptaran amb l'ajut de l'actor Joel Pla, l'escriptor Albert Villaró, la fotògrafa Gemma Pla i el periodista Albert Ligarcio, tots quatre veïns d'Estamariu. La idea és passar 5 dies, del 13 al 17 de juliol, fent diverses activitats d'art i de lleure que culminaran amb una mostra oberta al públic que es farà el 18 de juliol. Tot plegat es planteja per contribuir a millorar les habilitats expressives dels joves, la confiança i el treball en equip. Organitzen conjuntament la Fundació Planès Corts i l'Escola de Teatre de la Seu. Faran diverses dinàmiques de grup, jocs i exercicis i tindran com a base l'espai Joan Planès, tot i que també han programat diverses sortides a l'exterior i també estones de lleure a la piscina. El dinar amb carmanyola el podran preparar cada dia a l'espai del braser de l'hotel Cal Teixidor. Les inscripcions es poden fer a la pàgina web de la Fundació Planès Corts al preu de 150 euros i està limitat a un màxim de 15 persones.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: Pirineu.
0: Un veí de Guils de Cerdanya ha levat una queixa davant la síndica de Greuges de Catalunya pel fet que el Departament de Territori li ha denegat l'accés a la gratuïtat del túnel del Cadí per a residents a la Cerdanya, l'Alt Urgell i el Berguedà, malgrat que resideix de manera fixa a l'esmentat municipi cerdà i que la seva filla està escolaritzada en un centre públic de la comarca. L'afectat assegura que actualment es troben en aquesta situació un col·lectiu creixent de professionals joves i famílies que han apostat per arrel a la muntanya. El veí Ramon Acedo ha explicat que el motiu pel qual li han denegat la bonificació és que treballa per a una empresa de fora d'aquestes tres comarques, una situació que anteriorment ja han exposat d'altres persones que han optat per viure a la zona i treballar a distància. Segons ha dit el nou decret referent a aquest avantatge per a residents, s'ha introduït una clàusula oculta que assegura bloca el descompte dels residents que teletreballen. Acedo creu que això equival a considerar-los habitants de segona. En aquest sentit, el demandant s'ha adreçat a la síndica, tot presentant com a arguments un presumpte abús de dret i manca de seguretat jurídica, perquè opina que les condicions del decret contenen una trampa burocràtica. A la pàgina web oficial s'hi anuncia que qualsevol persona amb fills escolaritzats a la Cerdanya, al Berguedà o al Urgell, té dret a la gratuïtat del peatge, però posteriorment en un punt del decret s'hi estableix que per beneficiar-se'n s'ha de treballar per una empresa situada en un municipi del Berguedà, l'Alt Urgell o la Cerdanya. Atès que l'empresa per la qual ell treballa té la seva seu fora d'aquest àmbit, això fa que en quedi exclòs. El veí considera que condicionant com a absurd, perquè creu que premia la inactivitat i el alhora, ha aprofitat per recordar que recentment l'executiu de Pedro Sánchez ha tornat a posar sobre la taula mesures com els 3 dies de teletreball setmanals per estalviar petroli i energia en l'actual crisi energètica i la guerra a Orient Mitjà, i pel que fa a la Generalitat apunta que el govern català presenta contínuament plans, campanyes i ajuts en què diu que vol afavorir l'atracció de famílies al món rural i al teletreball a muntanya, i creu que tot plegat es contradiu amb el fet que en el nou criteri de mobilitat obligada no es garanteix la gratuïtat al túnel del Cadí per tots els residents que acrediten viure de manera permanent a la Cerdanya, l'Alt Urgell o el Berguedà.
5: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
0: En Pirineu, avui també destaquem que els ramaders d'Andorra han expressat aquestes darreres hores la preocupació per la detecció de fins a 3 ossos bruns al nord del Principat, que han cès novament totes les alarmes pel que fa a la convivència entre fauna salvatge i l'activitat ramadera extensiva. Els ramaders admeten la preocupació per possibles atacs al ramat en les pròximes setmanes, mentre que, en canvi, els col·lectius animalistes segueixen insistint en que l'ús brun no representa cap perill real, malgrat els atacs que hi segueix havent cada any. Des de la Societat de Pagesos i Ramaders, Òscar Coma ha explicat al diari d'Andorra que la presència dels plantígrads no és cap novetat, però que per ells és una molt mala notícia, perquè considera que ossos i ramaderia normalment no és mai una bona combinació, i ho compara amb una guineu al costat de les gallines. Coma recorda que només no s'ha produït cap atac al Principat, però considera que és una possibilitat real a mitjà termini, i per això ha reclamat al govern mesures per evitar que això arribi a passar dins d'Andorra. I paral·lelament, preocupació al Solsonès en aquest cas, perquè s'ha detectat 3 possibles atacs que, amb tota probabilitat, pels indicis que ja serien causats per un llop. 2 han estat a la Molsosa i un altre a Vallmanya de Pinós. I de Pinós, i serien els primers atacs al Solsonès des del 2019. En aquell moment, un d'aquests animals va matar 3 ovelles a Odèn, molt a prop d'Onze de l'Alt Urgell. Tot i això, a la zona sud de la comarca no s'havia registrat fins ara cap incident amb el llop. Des de feia 30 anys, Jaume Puig Palat, un dels ramaders afectats, ha explicat a la CNN que s'estan organitzant ja per protegir-se amb tanques electrificades, càmeres i gossos, i els preocupa que es passi del llop solitari a una camada.
6: Els esports d'aquí.
0: La Seu Futbol Club va proclamar-se aquest cap de setmana campió de segona catalana grup 5 i d'aquesta manera aconseguir l'ascens directe a primera catalana. Aquest dissabte, a partir de 4:45 de la tarda, al camp municipal Emili Vicente, el club urgellenc rebrà l'Atlètic Almacelles, actual 6è classificat amb 44 punts, en el que serà l'últim partit a casa d'aquesta temporada. Tot i haver perdut els 2 darrers partits, la Seu encara manté un marge de 5 punts sobre el segon classificat, el Juneda, que tampoc no ha puntuat en aquestes 2 jornades. I quan només resten 2 partits en joc per cada equip, el conjunt blau té 57 punts i els junedencs se'n sumen 52, amb el gol averaix favorable pel bloc entrenat per Ivan Vigo. Això significa que la Seu Futbol Club en té prou amb un empat per esdevenir matemàticament campió, i en l'hipotètic cas que no guanyi contra el Masselles, també pot assegurar-se el títol si diumenge al vespre el Juneda no guanya el camp de la EM, que és desè classificat. En cas de no aconseguir el títol, tot dependria ja de l'última jornada en què la Seu visitarà l'Alcarràs, penúltim classificat, i el Juneda rebrà el Balàfia, que és quart. Per tot plegat, des de la Seu Futbol Club han fet aquests dies una crida a socis i aficionats per omplir la grada del municipal Emili Vicente aquest dissabte a la tarda. Recordem, a 5:45, des de l'entitat urgellenca han remarcat que l'equip està molt motivat de cara a aconseguir l'ascens a primera i esperen que ja es pugui materialitzar i celebrar en aquest últim partit de la temporada com a locals. A més, la jornada d'aquest dissabte pot ser doblement històrica per l'esport urgellenc, perquè també té opcions de títol matemàtic l'Atlètic Club La Seu. Des de les 6 de la tarda jugaran a la pista del Ponent Futsal Alcarràs i arriben en una situació molt semblant a la de la Seu Futbol Club quan resten 3 jornades per acabar, incloent la suspesa jornada 16, que recuperarà el 23 de maig. L'Atlètic lidera el grup 3 de Divisió d'Honor Catalana, té 55 punts, 5 més que el Solsona Guixers Fibra, que és segon amb 50, i 6 més que l'Amposta, que és tercer amb 49. En aquest context, si l'equip Ocel guanya al Carràs i el Solsona no venç contra el Baró de Maials, que és 12, podria assegurar-se ja el títol de campió. En cas que això no passi, sí que tenen més a l'abast d'aconseguir

Si a la temporada vinent, cal recordar que l'Organyà ja s'ha assegurat la permanència, és en 12a posició amb 33 punts, però en canvi, malauradament, el Nargó ja té confirmat el descens a quarta. A dues jornades del final, el Nargó és penúltim, 15 amb 21 punts, i ja no pot atrapar el 14è classificat, el Vilanova de l'Aguda, que en té 30 i obre la zona de salvació. També aquest dissabte a la tarda, a partir de les 6, el Club Esportiu Oliana rebrà el Bellpuig, que és cuer amb 8 punts, i com el Coll de Nargó ja ha perdut la categoria. Aquest partit, però, jugarà al camp municipal de punts. Cal recordar que a Oliana aquesta setmana ja han començat les obres per instal·lar-hi gest artificial, que s'espera que ja estigui a punt al final de l'estiu per l'inici de la temporada vinent. Passem al bàsquet. Els equips sènior del Cedis s'afronten els últims partits de la temporada com a locals, amb el conjunt masculí lluitant encara per la permanència, tot i que cada cop amb menys opcions. Aquest dissabte a les 6 de la tarda al Palau d'Esports, el Cedis Cedeco Unida rebrà el líder del grup 2 de segona catalana masculina, el bàsquet Pia Sabadell Endeos, un duel amb el rival teòricament més difícil, que arriba en un moment en què el Cedeco Unida encara no té garantida la continuïtat. A l'anterior jornada, els sorsellencs van perdre amb un rival directe, el Mateu de Peravert, 43-40, i això els deixat d'augment en 11a posició amb un balanç de 7-17 i empatats precisament amb el Mateu de Pere, que és 12, quan ja només resten dues jornades i, a més, contra rivals difícils. Ara són a dues victòries de distància del desè, el bàsquet Molins, que presenta un balanç de 9-15. De la seva part, el Pia Sabadell arribarà a la seu després d'una temporada impecable en què ha guanyat 22 dels 24 partits i això fa que tingui l'ascens a primera pràcticament assegurat. I diumenge, a 5:45 de la tarda, serà el torn del Cedis Fous, arribaran el Bertí o Balaguer. Fous afronta aquestes dues últimes jornades amb més tranquil·litat perquè ja s'assegura matemàticament la permanència segona catalana gràcies a la victòria a la darrera jornada amb el Pretenc, 47-41. Ara ja tenen garantida com a mínim la desena posició final i és que tenen un balanç d'11-13 i un marge de 3 victòries sobre la zona de descens que obre el Maristes amb 8 victòries, és 11. En la mateixa situació està el Balaguer, que de fet està empatat amb les Sorgellenques i ocupant la 8a posició provisional. Això vol dir que tots dos equips afronten doncs aquest maig sense pressió. Per l'Efous aquest partit serà el comiat de l'afició, l'última jornada jugaran a la pista de l'Ipsi i el Cedeco Unida també jugarà l'últim partit a fora, el 16 de maig contra el quart classificat del seu grup, el Cerdanyola Noroil. I un apunt més de bàsquet perquè el Morvan Andorra arriba a les últimes jornades, com ja hem comentat aquests dies, amb la permanència encara en joc, segueix en zona de descens, 17è, amb un balanç de 8-21, però amb les mateixes derrotes que el Dreamland Gran Canària, que ja ha jugat un partit més, i a una victòria del Sant Pol Burgos, que és en 15a posició. Per tant, doncs, el Morvan que intentarà la salvació en aquests últims 5 partits, 4 dels quals el jugarà contra equips catalans i començarà justament aquest cap de setmana, aquest diumenge, 12:45 del migdia, al pavelló Toni Martí, quan rebrà el Baxi Manresa. Després s'enfrontarà també a la Joventut, el Girona, el Sant Pol Burgos i el Barça.

De l'agenda esportiva passem a l'agenda cultural per dels sectors que ja hem comentat. N'hi ha d'altres, com per exemple a la sortida senderista del GES Arsèguel per la segona edició de la Volta del Turgell. Aquest dissabte els participants es trobaran a les 8 del matí a l'estació d'autobusos de la Seu. I Minienduro Orfa a Ribera d'Urgellet aquest dissabte al matí per a joves ciclistes de 9 a 14 anys. Taller de feltre amb Dolors Casellas a Arsèguel aquest diumenge a les 10 del matí a la sala polivalent d'Arsèguel. Aquests i més temes els teniu al web radioseu.cat/agenda.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Abans del temps, recordem que a Peu s'ha de previst un tall de llum per manteniment dimarts vinent al matí, de 6:45 a 7, en una zona de la Seu, concretament en immobles del Portal d'Andorra, Plaça d'Europa, Avinguda Pau Claris, Avinguda Guillem Graell i Garriguer Massó. Més informació a Peu s'ha. Ara sí, previsió del temps amb Néstor Gómez.
2: Pel maig, cada dia un raig. Ahir no va ser diferent i avui tampoc ho serà. Unes pluges la d'ahir que van ser generoses al sud de la comarca, cap a Oliana, Alinyà o també cap a Coll de Nargó o Organyà, les precipitacions van arribar a superar els 20 litres per metre quadrat. En canvi, aquí a la Seu només en varen tenir al voltant d'uns 5 litres. Unes precipitacions concentrades cap al sud de la comarca, fruit del vent que bufava de sud.

0: avui més o menys tindrem el mateix, però fins i tot amb menys precipitació. El que sí que s'espera és que tinguem aquesta clara diferència entre el matí, que ha estat molt assolellat a primera hora del dia, tot i la presència d'algunes boires matinals, i després s'ha serenat, i el que tindrem a partir d'ara és un augment clar de la nuvolositat. A partir del migdia, a primera hora de la tarda, tornaran a créixer les nuvolades. De fet, entraran de mar cap a terra, és a dir, tindrem vent més humit, i això farà diverses coses. Per un costat, que les màximes possiblement no pugin tant com dies enrere, ens quedarem al voltant dels 18-19 graus, potser toquem els 20, però serà de resquillada, i el que sí que tindrem és més humitat, cosa que farà que el temps estigui aquesta tarda una mica més ennuvolat, i no només això, sinó que, novament, esperem precipitacions, i de nou, més copioses si arriben a caure, o les que s'esperen cap al sud de la comarca. Continua aquesta entrada de vent de sud a tot el sector del Prepirineu, on s'esperen les pluges més importants. Això avui, un dia més, un cop marxi el sol, li faltaran energia aquestes nuvolades, es desfaran i tindrem una propera nit i matinada encara prou tranquil·la i serena. De fet, demà al matí ens llevarem possiblement amb una mica de sol, però no durarà pas gaire, perquè demà el que tenim ja és una, diríem, una massa de pluges important que a partir de mig matí arribarà a les Terres de l'Ebre, cap als vols de primeríssima hora de la tarda arribarien a totes les comarques de Tarragona, al Pla de Lleida i també a l'àrea de Barcelona, i aquestes pluges arribaran a la nostra comarca durant la tarda. Sembla que les més importants es desplaçarien cap a Girona, però tot i així, a nosaltres ens arriba una mica de precipitació, sobretot, com dèiem, durant la tarda. En principi, més abundant de nou a passar en sud, perquè ve de sud, però en principi, com dèiem, el temps es mostrarà insegur. No tindrem ruixats, tempestes tan intenses com hem tingut aquests darrers dies o la setmana passada, però sí que tindrem un temps força insegur durant la tarda. Ja diem, aquest sigui el moviment previst, que es despassin cap a les comarques de Girona, però fa uns dies deia que pujava cap a les nostres comarques, de tal manera que veurem definitivament demà cap a on es dirigeixen. Però en principi, com dèiem, ara per ara les pluges es traslladarien les més importants cap a les comarques de Girona. I si parlem d'un dissabte de núvols i de precipitacions, diumenge tot el contrari. Diumenge el que ens llevarem més amb bancs de boira, fruit de les pluges de dissabte, i un bon sol que ens ha d'acompanyar durant tota la jornada. Fins i tot durant la tarda potser apareix algun núvol o algun petit ruixat, però res a veure amb les precipitacions de dissabte.
1: La farmàcia de Guàrdia a la Seu és la Guilanya, avinguda Guillem Grell, 16. Tanquem aquí l'informatiu de Ràdio Seu. Més notícies al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos. Bon cap de setmana.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
2: La teva empresa vol ser més eficient, competitiva i sostenible? A la Cambra de Comerç de Lleida t'ho posem fàcil amb la nova oficina de transició energètica, l'OTE, amb el suport de l'ICAEN. Un servei gratuït pensat per a empreses i autònoms que volen avançar en eficiència energètica, sostenibilitat, energies renovables, saber més de comunitats energètiques o fins i tot mobilitat elèctrica. Nous reptes energètics. Entra a empresesostenibles.cat o escriu-nos a sostenibilitat@cambralleida.com. Oficina de Transició Energètica de la Cambra de Comerç de Lleida. Servei gratuït.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Els socis del govern demanen la destitució de Trapero per la infiltració de dos Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: L'oposició reclama explicacions urgents al Parlament de les conselleres d'Interior i d'Educació després que dues Mosses d'Esquadra fossin enxampades dimecres infiltrades en una assemblea docent, Joan Bota.
2: Els Mossos admeten i defensen l'actuació, diuen que és necessària per obtenir informació i descartar amenaces. Els professors van sospitar de les infiltrades pel seu aspecte general, perquè ningú les coneixia i perquè no portaven la samarreta habitual de protesta dels docents els dimecres. Esquerra, Comuns i la CUP reclamen el cap del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. El president Illa ha sortit en defensa de la professionalitat dels Mossos.
0: Parlament, Jordi Corbalán i Sara Cañete.
3: Sí, aquest afer obre un nou front polític del govern de Salvador Illa amb els seus socis d'investidura en plena negociació dels pressupostos. Esquerra i els Comuns, i també la CUP, li demanen el cap de Josep Lluís Trapero. Sentim el republicà Jordi Albert.
4: Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia. I això també crec que ho hem de tenir molt clar.
5: Els sindicats de l'ensenyament se sumen a aquesta petició de dimissions, exigeixen explicacions i coneixen l'abast de l'operació policial, però mantenen que la prioritat ara és reunir-se amb el govern abans de dimarts que ve, quan hi ha convocada la primera vaga a tot Catalunya, i apunten directament al president Salvador Illa. Li demanen que afronti el conflicte i que es posi al capdavant de la negociació.
0: Ens quedem al Parlament perquè el govern, la polèmica esclata quan és a punt de tancar l'acord de pressupostos amb Esquerra després que els republicans hagin replantejat les seves condicions i línies vermelles, Marta Corbalán.
6: El govern i Esquerra estan encarrilant un acord per poder presentar els pressupostos a finals de maig, després de les eleccions andaluses. La construcció d'una línia ferroviària orbital per unir les principals capitals de la segona corona metropolitana és una de les principals condicions que han posat ara els republicans. Ho ha explicat el secretari general adjunt del partit, Oriol López, a l'hemicicle de Trescatinfo.
7: El que demanem és que es faci, i això ho explicarem aviat, el que demanem és que totes aquestes ciutats metropolitanes tinguin un tren.
0: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu, el test d'antivirus, de l'hostessa d'avió atesa ahir als Països Baixos després d'un contacte breu amb una de les víctimes del brot en un creuer.
2: El vaixell continua navegant cap a les Canàries amb tots els passatgers asimptomàtics.
0: Enviada especial a Tenerife, Mònica Mas.
8: Bon dia, i aquí a les Canàries se l'espera, però molts dubtes de com acabarà sent aquest dispositiu de repatriació. El president canari, Fernando Clavijo, ja ha dit en diverses reunions que està mantenint durant tot el dia que els passatgers de l'Ondius, encara que siguin asimptomàtics, han de trepitjar terra canària el mínim possible i que cap d'ells hauria de baixar del vaixell de luxe si no té un avió esperant-lo a l'aeroport de Tenerife. Ara està reunit amb una delegació de l'ambaixada holandesa per fer-los-hi saber.
0: Desfeta del Partit Laborista del primer ministre britànic Keir Starmer a les eleccions locals d'ahir a Anglaterra.
2: L'extrema dreta es dispara als ajuntaments anglesos, a Escòcia i al País de Gales. Continuem pendents del recompte que pot portar majories independentistes a les dues nacions.
0: Londres, Quim Olivares.
9: Amb l'escrutini encara per acabar aquí a Anglaterra, els laboristes de Starmer han patit una severa derrota i ja haurien perdut més de 250 regidors respecte als comicis anteriors. En canvi, qui s'enfila és l'extrema dreta de Reform UK, a l'espera del recompte de vots a Gales i Escòcia, que ha començat a mig matí.
0: I al Catalunya migdia d'avui també us explicarem per què la Comissió Europea impulsa que es pugui pagar amb Bizum a botigues i restaurants a partir del dia 18 de maig. I ens fixarem també en un operatiu de la Guàrdia Civil a l'Atlàntic que ha acabat amb una confiscació de cocaïna que, amb 41 tones, estableix un nou rècord mundial. Madrid, Cristian Roldán.
10: Es tracta de dues operacions dutes a terme entre els mesos d'abril i maig. La més notòria és la que va acabar amb la intervenció de 30 tones de cocaïna transportades a bord d'un únic vaixell. La droga estava custodiada per una vintena de presumptes narcotraficants fortament armats a qui els agents van reduir.
0: Sempre quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Amb quins titulars avui, Montserrat Raya?
11: Hola, bon dia. Doncs a dos dies per al clàssic que pot proclamar el Barça campió de Lliga, a Madrid l'ambient és irrespirable. Valverde baixa segura, té un traumatisme cranioencefàlic. Es va barallar ahir amb Tchouaméni i va acabar a l'hospital. El club els ha obert els dos expedient. Avui sentirem alguns veterans blancs i blaugranes, Figo, Casillas, Puyol, valorant el moment de Madrid i també del Barça. I també sentirem Manolo González. Demà l'Espanyol té un duel dramàtic al camp del Sevilla a la recerca de la salvació. Tot plegat i més quan faltin 20 minuts per a les 3.
0: Ara, moment per saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia, doncs tenim retencions en diversos trams de les rondes, tant en sentit Besòs com Llobregat. Destaquem també trànsit dens a la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat i a l'AP7 a Barberà cap a Tarragona. I un últim apunt sobre Rodalies. A l'R8 no circulen trens entre Cerdanyola Universitat i Martorell pel descarrilament de la locomotora i el primer vagó d'un tren de mercaderies. Hi ha servei alternatiu per carretera.
0: I ens falta el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
14: Bon dia.
0: Què ens espera les pròximes hores? Hi ha una mica de tot, no?
14: Sí, però sobretot núvols. Núvols abundants a bona part de Catalunya, tant alguna clariana, i avui preveiem poca pluja. Al llarg de la tarda, fins al vespre, algun ruixadet al nord de Lleida, Pirineu, Prepirineu, potser també cap a la Terra Alta. Ara bé, demà, al matí, només hi haurà una mica de clarianes al Pirineu, al nord del país, a la resta es va tapant ràpidament, al matí pot ploure ja cap al sud, delta de l'Ebre, no descartem alguna gota també cap al Plugims, cap a la costa, i també cap a la selva i les Guilleries. A la tarda, pluja gairebé a tot arreu, seria abundant al litoral, prelitoral, Catalunya Central i el Prepirineu, cap allà a les dues o les tres s'anima la pluja, per tant, seria la tarda i el vespre quan més pot ploure, 10, 20, fins a 30 litres per metre quadrat, però diumenge se'n va aquesta pluja, per tant, quedarà molta humitat, boira baixa a les valls de l'interior, i diumenge, en principi, més sol, i ja no plouria, i a més, de dia pujarà la temperatura diumenge, demà un dia més ensopit, baixarà el termòmetre.
0: Molt bé, doncs cap de setmana amb núvols, sobretot. Gràcies, Dani, bon dia.
14: Que vagi bé, fins ara.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. Els socis de Salvador Illa al Parlament de Catalunya reclamen el cessament del director de la policia, Josep Lluís Trapero, per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents que preparava les pròximes vagues. La CUP també demana la destitució de Trapero i Junts per Catalunya reclama explicacions immediates. Tot plegat a les portes de noves vagues educatives i amb els sindicats de mestres que tornen a carregar contra el govern. Anem al Parlament. Jordi Corbalán, bon dia.
15: Bon dia.
0: A veure, Jordi, primer de tot, què han dit els partits de tot aquest embolic?
15: Doncs, com deies, els socis d'investidura i també la CUP han apujat el to contra el govern de Salvador Illa demanant el cessament de Josep Lluís Trapero. Diuen que plou sobre mullat i és que el polèmic pla de posar policies a les escoles s'hi suma ara aquesta denúncia sindical de la presència de Mossos de Paisà en una assemblea de professors. Sentim el republicà Jordi Albert, Andrés García Berrio dels Comuns i el copaire Xavier Pellicer.
16: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
17: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
18: S'ha de fer net i hem de saber si el Departament d'Interior estan utilitzant recursos públics per vulnerar drets fonamentals i per infiltrar dia sí, dia també, agents policials que falsegen la seva identitat.
15: Aquests grups i també Junts per Catalunya demanen que les conselleres d'Interior i d'Educació compareguin la setmana que ve mateix al Parlament per donar explicacions. Judit Toronjo, diputada de Junts.
19: Qui coneixia aquesta decisió dins del govern, si Parlo ni Niubó com a conselleres n'estaven, per tant, al cas.
0: Davant d'aquesta allau de crítiques de l'oposició, la direcció dels Mossos d'Esquadra acaba d'emetre un comunicat, Jordi, defensant la infiltració. I el president de la Generalitat també ha tancat files amb els Mossos.
15: Sí, la direcció general de la policia, és a dir, el major Trapero, defensa per escrit que aquest tipus d'actuacions són obligatòries, són obligacions, diu, estipulades a la normativa dels Mossos i que entren dins les seves funcions. L'objectiu d'infiltracions com aquesta, diu el comunicat, és recollir informació i valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc el dret de reunió o la llibertat afiliar-se a un sindicat. Trapero i la consellera de l'Interior, Núria Parlon, estan a disposició del Parlament per explicar el dispositiu, tal com assegurava el president Salvador Illa aquest matí, que ha sortit en defensa dels Mossos en una entrevista a la SER.
20: No tenia conocimiento de esto, pero tengo confianza y por descontado mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra. La consellera dará las explicaciones oportunas y ayer ya se hizo un primer comunicado al respecto, ¿no? Actúan con profesionalidad y hacen el trabajo que tienen que hacer y que tienen encomendado, ¿no?
3: Encara afegim un apunt més sobre aquesta polèmica. L'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, assegura a la xarxa X que la infiltració d'agents no és una bona opció operativa per al cos dels Mossos i afegeix que les actuacions policials han de respectar escrupolosament i protegir els drets fonamentals.
0: I mentrestant, els sindicats majoritaris a l'ensenyament, convocants de les vagues del pròxim mes, també demanen cessaments després de conèixer aquesta infiltració dels Mossos aquesta setmana. Demanen explicacions urgents i conèixer l'abast de l'operació mentre interpel·len directament el president Salvador Illa. Li diuen que afronti el conflicte i que es posi al capdavant de la negociació. Parlament, Sara Cañete.
5: Sí, els sindicats es mostren atònits davant d'aquesta situació, la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de treballadors i la qualifiquen d'inacceptable. Demanen conèixer l'abast de l'operació i diuen que això ha de tenir conseqüències, però que no els pot desviar del focus principal, resoldre el conflicte que fa mesos que s'arrossega amb el govern. És per això que li demanen que mogui fitxa i apunten directament al president Salvador Illa perquè es posi al capdavant d'aquesta negociació. Andreu Mombrú és el secretari d'Acció Sindical d'USTEC.
1: El govern d'entrada el que ha de fer és donar la cara, donar explicacions i, si es confirma tot això, evidentment hi ha d'haver cessaments o hi ha d'haver assumpció de responsabilitats. Però això el que no pot fer és desviar-nos del focus central, que és que el govern i la presidència, no? El president Salvador Illa, es nega a negociar i a resoldre un conflicte central del país, que és el conflicte de l'educació pública amb els representants legítims dels treballadors i treballadores.
5: Avui s'han reunit amb part dels grups parlamentaris als quals han demanat suport perquè intervinguin també i forcin el govern a negociar una sortida.
0: En la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta qüestió de la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors. Mentrestant, anem amb més coses, ara que passen 11 minuts de les dues. Enmig de la polèmica per aquesta infiltració, el govern i Esquerra Republicana encarrilen un acord per poder presentar els pressupostos de la Generalitat a finals del mes de maig, després de les eleccions andaluses del dia 17. Aquest cop les negociacions estan ben encarades, segons les dues parts, i els comptes es podrien aprovar al Parlament abans del 31 de juliol. La construcció de l'anomenat tren orbital per unir les principals capitals de la segona corona metropolitana és una de les principals condicions que ha posat Esquerra per avalar ara els pressupostos. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
21: Hola, bon dia. El segon intent per aprovar els pressupostos està ben encaminat si res no es torcen i les últimes crisis del govern acaben enrarint les relacions. En una entrevista a l'hemicicle de 3Cat Info, que podreu escoltar íntegre aquest vespre, el secretari general adjunt d'Esquerra, Oriol López, ha apuntat que els pressupostos es podrien presentar durant la segona quinzena de maig perquè el Parlament els pugui aprovar abans de les vacances d'estiu.
7: Teníem ganes de que, si aquest govern volia fer uns pressupostos, els pogués aprovar abans d'acabar el mes de juliol. Som aquí i això vol dir que, com que són 40-50 dies de tramitació parlamentària, si es presenten uns pressupostos, doncs han de ser relativament aviat, finals de mes de maig.
21: Després que la recaptació de l'IRPF va deixar de ser una condició per aprovar els pressupostos, ara Esquerra ha apostat fort per recuperar un projecte antic, el del corredor ferroviari orbital, una nova línia de tren que uniria les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona.
7: Nosaltres ho hem tornat a posar sobre la taula. Nosaltres creiem, i és un debat molt important, que avui, tal i com està la mobilitat en aquest país, que avui, tal i com funcionen els trens en aquest país, Esquerra Republicana el que vol és dir, escolta, més trens.
21: El tren orbital és un projecte que requereix una inversió milionària. Fa anys s'havia pressupostat amb un cost de més de 4.000 milions d'euros i, per tant, hauria d'anar acompanyat d'una inversió de l'Estat.
0: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut confirma que l'hostessa de la companyia KLM ha donat negatiu en el test d'antivirus. La dona havia estat en contacte amb una malalta que va embarcar en un vol a Johannesburg, a Sud-àfrica, provinent del creuer amb el brot. Això tomba, doncs, les especulacions sobre la velocitat de transmissió del virus. El balanç de l'OMS continua en 3 persones mortes i 5 contagis confirmats, Marc Teixidor.
3: L'OMS posa molt en valor que s'hagi descartat l'hostessa com a persona amb la malaltia perquè confirma que la transmissió de l'antivirus entre humans només és possible a través de fluids corporals. Christian Lindmeier, portaveu de l'OMS, aquest migdia ha reiterat que la capacitat de contagi és molt baixa.
22: Ho diré una vegada i una altra. Tots aquells que han estat compartint cabines no necessàriament han quedat contagiats tots dos. Així que estem en un risc absolutament baix. Això no és un Covid.
3: Mentrestant, la recerca de nous casos se centra en 2 punts. D'una banda, en els 30 passatgers de 12 nacionalitats que van desembarcar a l'illa de Santa Helena i de l'altra, en el
0: el vol que van fer des d'aquesta illa a Johannesburg, a Sud-àfrica, on hi anaven 88 persones, entre les quals una dona que va morir poques hores després.
4: Mentrestant, ja s'ha acabat la reunió del president de les Canàries, Fernando Clavijo, amb el cònsol honorari dels Països Baixos per acabar de tancar el dispositiu per evacuar tot el passatge del vaixell. Última hora, enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas. Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs acaba de comparèixer el vicepresident del PP canari aquí a la seu del govern. Assegura que la trobada amb el cònsol holandès ha estat cordial i que coincideixen amb moltes qüestions, una de les quals és cabdal per ells, que és la desinfecció del vaixell un cop a tots els passatgers s'hagin evacuat.
8: La desinfección del propio buque se realice una vez llegue a Países Bajos. Por eso hablábamos de la necesidad de que no haya un cambio de tripulación. Creemos que es sumamente importante esta situación.
6: Domínguez també comparteix amb l'ambaixada neerlandesa que cal molta coordinació entre els 23 països implicats dels passatgers de l'Ondius perquè els avions estiguin molt a punt per repatriar els passatgers tot just baixin del vaixell i sobretot abans de dimarts perquè hi haurà un canvi de temps i farà difícil el desembarcament.
8: Hagan una coordinació general con los distintos países que tienen pasajeros a bordo de su nacionalidad para que de esta manera aprovechemos la operatividad que se puede llevar a cabo y que se haga de manera inmediata. Principalmente porque nos han advertido que a partir del martes el tiempo va a cambiar y va a empeorar.
6: De moment ha confirmat que els Països Baixos, l'Estat espanyol, els Estats Units i el Regne Unit ja tenen a punt els avions per repatriar els seus passatgers.
4: I mentrestant, el govern espanyol acaba de confirmar que aquest vaixell no es desinfectarà a les Canàries i que salparà directament cap als Països Baixos quan s'hagin desembarcat tots els passatgers. La ministra de Sanitat i tècnics s'han reunit aquest migdia per videoconferència amb els 5 catalans i els 9 espanyols que viatgen al creuer. I tots 14 han acceptat fer la quarantena a Madrid. Ara mateix el govern espanyol està donant més detalls del pla d'evacuació. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
23: Hola, bon dia.
4: Quines novetats hi ha ara, Paula?
23: Doncs que el creuer fondejarà dins del port i un cop evacuats els espanyols aniran amb autobusos aïllats cap a l'aeroport, amb avió militar després cap a Madrid i després ingressaran a l'Hospital Gómez Ulla, on se'ls farà una PCR a l'arribada i una altra al cap de 7 dies. D'entrada estaran tots en una mateixa planta i si algú té símptomes, de moment no en tenen, se'ls separarà en una unitat individual d'aïllament d'alt nivell. No s'ha decidit encara quants dies durarà el confinament, però tots els passatgers ho accepten, acaba de dir el número 2 del Ministeri, Javier Padilla.
24: En la qual hemos podido ver que se encuentran bien, estaban todos con sus mascarillas, con sus medidas de higiene respiratoria y todo de manera adecuada. Les hemos contado con bastante detalle cómo va a ser la situación de medidas de cuarentena que van a tener que llevar a cabo.
23: Explicava la reunió que han tingut aquest matí per videoconferència amb els passatgers. Continua aquesta roda de premsa per donar més detalls. La secretària de Protecció Civil ha confirmat, com vol el president de les Canàries, que el vaixell no es desinfectarà a les illes i que salparà cap als Països Baixos en part de la tripulació.
25: Con 30 tripulantes, el barco puede seguir su curso. Por lo tanto, esta defensa que ha hecho España se está ya concretando. Estamos muy cerca de que sea materializada y que el barco continúe hacia Países Bajos.
23: Però el Partit Popular no en té prou amb totes aquestes explicacions i continua atiant la por de la pandèmia. Avui reclama la dimissió de la ministra de Sanitat i també del director d'Emergències Sanitàries, Fernando Simón. Cuca Gamarra, portaveu del PP.
26: Este gobierno pide tranquilidad, pero no da tranquilidad. Y cuando volvemos a ver al señor Simón, evidentemente esto no genera la tranquilidad que se debiera de estar trasladando en estos momentos.
23: El PP que critica que no hi hagi una agència de salut pública per casos com aquest, però que obvia que van ser ells que la van tombar al Congrés ara fa un any.
4: Passant 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
27: Catalunya migdia.
28: Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.cat.
29: Catalunya migdia.
4: Les dues i gairebé 20 minuts.
0: El primer ministre britànic, Keir Starmer, defensa que no dimitirà tot i la desfeta del seu partit, els laboristes, a les eleccions locals del Regne Unit. Menys de dos anys després d'haver accedit al poder, el partit de Starmer ha rebut un fort càstig a les urnes, on, en canvi, guanya suports l'extrema dreta anti-immigració de Nigel Farage. L'independentisme pot guanyar a Escòcia i a Gales, on el recompte encara està en marxa. Londres, Quim Olivares, bon dia.
2: Bon dia. Els laboristes del primer ministre Starmer han patit una derrota considerable en les eleccions locals parcials d'ahir a Anglaterra. El recompte dels vots per triar uns 5.000 regidors encara no s'ha acabat, però el Partit Laborista hauria perdut suport en àrees del centre i del nord d'Anglaterra i en alguns districtes importants aquí a Londres. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, que aquest matí ha dit que no pensa plegar.
9: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
2: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage. Aquest matí pronosticava que el millor encara havia d'arribar i es reivindicava com l'artífex del declivi dels laboristes i conservadors.
10: Els laboristes han estat eliminats per Reform en moltes de les seves zones més tradicionals i el que veureu més tard avui és que el Partit Conservador serà eliminat de tots els seus feus.
2: A banda de l'ascens de l'extrema dreta, una de les derrotes laboristes més sonades pot arribar de Gales. Allà ha començat el recompte a mig matí i els independentistes del Plaid Cymru poden guanyar per primera vegada els laboristes. Si ho aconsegueixen i el Partit Nacional Escocès guanya també, hi haurà a la vegada partits independentistes com a primera força a Gales i Escòcia, cosa que no ha passat mai.
0: Mentrestant, Ucraïna ha atacat Rússia després que entrés en vigor aquesta mitjanit l'alto al foc decretat per Vladimir Putin. Això no fa més que augmentar l'alarma al Kremlin, que continua amenaçant Zelensky amb un bombardeig massiu contra Kiev si demà fa perillar la tradicional desfilada militar del Dia de la Victòria. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
11: Bon dia. Zelensky ha pagat Putin amb la mateixa moneda. Rússia va violar la seva treva i aquesta matinada els drons ucraïnesos han atacat una refineria de Yaroslavl i fàbriques a Rostov del Don, Leningrad, o fins i tot a la capital de Txetxènia, a Grozny. Al Kremlin, però, el que més li preocupa és poder celebrar sense contratemps la desfilada militar de demà. Per això el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha tornat a amenaçar Ucraïna amb llançar míssils contra la seva capital si s'atreveixen a esgavallar-los la festa.
12: Han intentat i continuen intentant esgarrar la festa sagrada del Dia de la Victòria. Si això és el que estan intentant fer els nazis ressorgits a Occident a través d'Ucraïna, no tindrem pietat amb ells.
11: Les mesures de seguretat a Moscou són extremes i inèdites. Al centre, els soldats enfilats sobre furgonetes apunten al cel amb les metralladores per si detecten drons ucraïnesos. La desfilada a la plaça Roja no comptarà ni amb tancs ni amb míssils i, a més, ahir es va suspendre l'assaig general. També hi han vetat l'entrada de la premsa estrangera després d'haver-nos acreditat. Però passi el que passi demà, Ucraïna ja ha aconseguit posar la por al cos de Putin i que senti que pot estar en perill fins i tot el cor de Moscou el dia de la seva festa patriòtica més important.
0: I mentrestant, a l'Orient Mitjà, l'alto el foc, que avui compleix un mes, es posa en perill per diferents incidents. El més destacat ha estat l'intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units a l'estret d'Hormuz, tot i que el president nord-americà Donald Trump s'ha afanyat a minimitzar-lo. En el cas del Líban, les agressions israelianes fan inviable parlar de treva, Albert Manyà.
9: El govern nord-americà denuncia que tres destructors van ser atacats i com a resposta han bombardejat instal·lacions militars iranianes. No consten víctimes i tampoc danys materials a la Marina dels Estats Units. El govern iranià acusa Washington d'haver disparat prèviament contra un petrolier i un mercant. En tot cas, l'episodi evidencia que bona part del conflicte se centra en aquest pas marítim. En aquest sentit, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, acaba de dir que espera una resposta de l'Iran avui mateix a la seva última proposta d'acord. El president Donald Trump ha tret ferro a l'episodi.
13: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
9: Les defenses dels Emirats Àrabs Units s'han activat contra drons i míssils llançats des de l'Iran aquest matí, segons ha informat el Ministeri de Defensa.
0: I en el cas del Líban, què és el que ha passat?
9: Doncs un sanitari que circulava per una carretera del sud del país ha mort en un altre atac israelià, segons ha informat la defensa civil. I ahir el govern va comptar 12 morts més a la mateixa zona per agressions israelianes. La setmana que ve està previst que Israel i el Líban reprenguin les negociacions de pau a Washington.
0: I la Unió Europea avisa les aerolínies que no poden cobrar recàrrecs addicionals en el preu dels bitllets d'avió un cop ja estiguin comprats, al·legant que els preus del combustible han pujat des d'aleshores. En canvi, els paquets de viatges sí que poden encarir-se de forma retroactiva, però només sota circumstàncies específiques, perquè així ho preveu la llei europea. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
1: Hola, bon dia. La Comissió Europea remarca que els drets dels passatgers es mantenen intactes, malgrat l'alça dels preus dels combustibles. Avui, per donar claredat a usuaris i aerolínies, l'executiu comunitari posa per escrit en una guia el que ja fa dies que repeteix, que els passatgers hauran de ser indemnitzats si se'ls cancela un vol per l'encariment dels carburants. Ho ha explicat la portaveu de la comissió, Anakai Saitkonen.
5: Les aerolínies només queden exemptes de pagar compensacions si poden demostrar que la cancel·lació ha estat provocada per circumstàncies extraordinàries, com ara la falta de combustible.
1: I ara mateix Brussel·les insisteix que no falta combustible per als avions, en part perquè les aerolínies preveuen comprar-ne més als Estats Units. És un model de carburant diferent del que s'utilitza a Europa, però l'executiu comunitari descarta que hi hagi problemes.
5: Els avions europeus ja utilitzen el querosè produït als Estats Units quan han d'omplir allà el dipòsit per tornar cap a Europa. Així que no hi ha cap problema de seguretat amb això.
1: En un informe tècnic, l'Agència Europea de Seguretat Aèria també ha dit avui que l'ús del querosè nord-americà és segur, tot i que abans d'introduir-lo al mercat europeu demana als operadors que s'assegurin de conèixer bé les propietats diferents d'aquest carburant.
0: D'aquí a 4 minuts seran 2 quarts. Anem a la publicitat i en tornar rècord en la quantitat de droga decomissada per la Guàrdia Civil. Ara ho expliquem.
27: Catalunya migdia. Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
14: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany.

0: El més ben valorat pels usuaris?
1: Vera.
0: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
1: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
0: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
1: Vera.
0: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
2: Qui és el salvatge que s'atreveix a presentar-se en públic sense cintes ni trenes?
3: Em dic Cyrano de Bergerac.
4: Jo, l'únic propòsit de la meva vida és estimar la Roxanne.
5: Ho sap ella?
4: No, el meu destí és estimar-la d'amagat. El món no acceptarà un pobre nan.
6: Peter Dinklage és Cyrano a la gran pel·lícula. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
7: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
8: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
7: I finançament fins a 12 mesos.
8: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
9: Catalunya migdia.
10: D'aquí una mica més d'un minut seran 2:45. La policia espanyola ha confiscat més de 41 tones de cocaïna en dues operacions a l'Atlàntic que han acabat amb 77 detinguts. El Ministeri de l'Interior destaca que ha suposat la intercepció més gran de droga que s'ha fet mai a la història de la lluita contra el narcotràfic. Madrid, Cristian Roldán.
11: Es tracta de l'operació Bisal, que es va dur a terme l'1 de maig. Els agents de la Guàrdia Civil van abordar el vaixell Arconia, que transportava 30 tones de cocaïna a la bodega amb un valor aproximat de més de 800 milions d'euros. La intervenció de droga més gran de la història en una sola actuació. L'operatiu va acabar amb una vintena de detinguts que, com explica el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, anaven fortament armats.
12: El riesgo es evidente y concreto por los medios que las mismas utilizan. Utilizan armas largas, incluso armas de guerra, para proteger cargamentos de ese valor económico como el que he citado.
11: Durant el mes d'abril, la Guàrdia Civil també ha dut a terme una segona operació a l'Atlàntic, on s'han decomissat 11 tones de cocaïna i s'ha detingut una cinquantena de persones. El dispositiu ha durat 13 dies i s'ha fet en col·laboració amb policies dels Estats Units, Itàlia, el Regne Unit i Portugal. La droga confiscada es relaciona amb la xarxa criminal coneguda com a Mocromàfia, que opera a diferents països europeus.
12: No es un problema de España, no es un problema de Portugal o de Italia, es un problema global y es un problema de la Unión Europea. Vemos ahora la problemática también en puertos como Rotterdam, tenemos como Amberes, es decir, Bélgica, Holanda.
11: En aquesta segona operació també es van decomissar 8 tones i mig de xix.
10: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Avui és l'últim dia de gratuïtat de Rodalies. Demà, doncs, ja s'haurà de pagar. El govern ho justifica per una millora progressiva del servei, que ja arriba al 96%. Els usuaris, però, què hi diuen, Joan Garcia?
13: Doncs d'entrada ningú discuteix que un servei públic s'ha de pagar, però sí que hi ha discrepància sobre el moment que s'ha triat per haver de tornar a passar per taquilla. I això és per tal com està el servei.
14: Entenc que tard o d'hora això tenia que passar. Si realment han solventat tots els problemes que hi havia, ho trobo bé. Si encara tenim problemes, doncs jo crec que tindríem que extendre aquest període de gràcia.
15: Molt malament, perquè el servei és una merda, com abans. No s'ha resolt res. I no és qüestió de pagar o no pagar. Vull un servei en condicions.
16: A mi em sembla molt bé. Jo vull pagar Rodalies, però que el servei ha d'estar adequat al pagament.
10: Doncs aquestes són les opinions dels usuaris. A veure, a partir de demà, insistim, s'acaba la gratuïtat. Qüestions pràctiques. Si tenim un abonament gratuït de 10 viatges que no hem esgotat, què passa si encara ens queden aquests viatges pendents?
13: Es perden. No es podran esgotar. Avui és l'últim dia, de fet, que les màquines validadores admetran aquest títol.
10: I si quan va entrar el període de gratuïtat, quan va començar, teníem un abonament de Rodalies a mig utilitzar que vam guardar?
13: Aquests sí que es poden recuperar. A les taquilles, a partir de demà, es pot demanar una ampliació d'aquest abonament, estem dient, només de Rodalies pels dies pendents.
10: I si teníem un títol integrat, com ara la T usual o la T jove?
13: Aquests no es recuperen perquè són títols de transport que permeten combinar Rodalies amb altres modes de transport.
10: I recordem, finalment, quins títols tornen a sortir a la venda per viatjar només amb Rodalies.
13: Els principals, a banda del bitllet senzill, l'abonament mensual de Rodalies a 20 euros, 10 euros pels joves, són els nascuts entre el 2000 i el 2011, i el bonotren de 10 viatges a 11 euros amb 70 cèntims en una zona.
10: Bé, a partir de demà torna a pagar Rodalies i mentrestant es podrà també fer servir Bizum per poder pagar a comerços físics i a restaurants a partir del dia 18 de maig. La Comissió Europea ho impulsa perquè els 27 guanyin sobirania financera respecte als Estats Units, que controlen les transaccions amb targetes a través de Visa i Mastercard.

0: Mastercard. Roger Santaló.
1: El funcionament serà similar al que se segueix per pagar amb targeta a través del mòbil. Europa espera que el sistema s'imposi a la targeta tradicional, com creu la professora d'Economia i Empresa de la UOC, Neus Soler.
2: Per la gent més gran, no. Ells seguiran pagant amb targeta, que és el que coneixen i ja està. Però les noves generacions, la gent més jove, seguríssim.
1: Si això passa, s'evitaria que la majoria de dades dels clients europeus acabin fora del control comunitari, segons el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers, Josep Soler.
3: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
1: Però no tots els comerços permetran pagar amb Bizum des del principi, perquè dubten que el sistema sigui tan ràpid com amb la targeta a l'hora de pagar. Albert Antoni Joan és membre de la Junta de Comèrcia.
4: No deixa de ser un moment en el qual el client està perdent perquè no està disfrutant el moment de pagament i, a més, això pot provocar cues a les caixes.
1: CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell són les tres entitats que ja han confirmat que els seus clients podran pagar amb Bizum des del 18 de maig i el desplegament es podria completar a finals d'any.
0: Passant 3 minuts de 2 quarts, fem una pausa per la publicitat i de seguida la cultura.
5: Catalunya migdia. 10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
6: Per Barcelona.
5: És la cursa al Corte Inglés.
6: Participa ja amb la samarreta solitària d'aquesta edició.
5: El 100% del que reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
6: El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
7: Ocasión Plus, ves, llega ya con rebajas para flipar. Hasta 30% de descuento.
8: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
1: Passant 5 minuts de dos quarts i comencem anant de festa major.
2: Una guitarra que crida auxili quan plora el món.
1: Perquè a Lleida ho tenen tot a punt per començar la festa major de maig. El cartell, aquests que sentim, els valencians auxili, però també Mamaduixa, 31 Fam o Selva Nua. Aquest vespre arrenca amb un plat fort, un espectacle visual amb 300 drons i també amb polèmica al voltant del pregoner. Lleida Estela Bussoms, la figura del piragüista Saúl Cravioto, no ha generat consens.
3: Doncs no, de fet una vintena d'entitats i partits independentistes critiquen que el govern socialista de la Paeria l'hagi escollit per fer el pregó pel suport explícit que l'esportista va donar a la policia l'1 d'octubre del 2017 i a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Sentim Dolors Pifarrer, presidenta d'Òmnium a Lleida, i la resposta del regidor de festes, Xavier Blanco.
4: Si la Paeria vol posar el pregó una persona representativa de tots, creiem que no és una elecció encertada.
5: Lamentar que a vegades es barregin els temes i és un pregoner al final digne dels valors de ciutat i de l'esport.
3: Més enllà d'això, aquest vespre els 300 drons s'enlairaran des del turó de la Seu Vella i dibuixen en el cel alguns dels referents i símbols de la ciutat i una novetat pensada per millorar la sensació de seguretat de les dones. Es repartiran 800 dispositius NewClick, un lligacues amb un xip incorporat que permet activar una alerta i enviar la ubicació en temps real de la persona que el porta.
1: I ara anem a Venècia. Allà la política s'ha imposat a l'art a la Bienal de Venècia. El pavelló espanyol ha suspès la seva inauguració oficial aquest migdia i diversos pavellons d'altres països no obren avui portes com a senyal de protesta per la presència d'Israel al certamen. Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
6: És el cas de països com Bèlgica, Egipte, Japó, Eslovènia o Àustria, que és el que aquests dies acumulava més cues. També el pavelló català s'ha sumat a la protesta. El pavelló dels Països Baixos ha estat dels primers a tancar les portes, com explicava Catalunya Ràdio, una de les seves organitzadores.
7: Hem tancat perquè ens solidaritzem amb els palestins. Donem suport a ANGA, Are Not Genocide Italians, a la seva crida a la vaga. Hi ha molts pavellons tancats, alguns parcialment i d'altres tot el dia. Al llarg del dia serà més clar qui s'hi uneix.
6: Després d'intenses converses amb Madrid, els responsables del pavelló espanyol han decidit suspendre l'acte d'inauguració d'aquest migdia i en una estira i arronsa amb l'equip artístic han mantingut les portes obertes del pavelló. La proposta artística, comissariada per Carles Guerra, és del creador Oriol Vilanova, que ha revestit les parets del recinte amb més de 50.000 postals de la seva col·lecció. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
8: En el col·leccionisme, un sinònim podria ser l'obsessió, no? Hi ha un interès cap a la cultura material. Quina capacitat tenen de parlar aquests objectes viscuts?
6: Aquesta tarda, activistes, gent del sector i treballadors de la Bienal es manifesten contra la presència d'Israel al certamen i en suport al poble palestí. La política, avui a Venècia, guanya el pols a l'art.
1: I ara, teatre.
9: He's in the jailhouse now. In the jailhouse now.
1: Ferran Utzet estrena El fill, una obra del Premi Nobel noruec Jon Fosse, que es podrà veure al Teatre Lliure fins al dia 7 de juny. El muntatge explora la buidor, el silenci i la dificultat de comunicar-se a través de la història d'una família. Marta Vives.
10: Tot i que Fosse és el dramaturg europeu viu més representat del món, les seves obres són poc presents a la cartellera catalana. Ara, Utzet vol fer-li justícia amb El fill, amb traducció al català de Laura Sagarra, que s'estrena avui i que el director ha definit com tot un repte.
11: Ostres, és com assistir a... És com veure una final de Champions, però que estiguis passant al menjador a casa teva. És aquest nivell d'intensitat.
10: Interpretada per Guillem Balart, Mercè Pons, Sebastià Mogordoi i Jordi Figueres, l'obra explica l'impacte que provoca en una parella gran el retorn a casa del seu únic fill després d'una llarga absència. Una faula moral sobre les conseqüències tràgiques que pot tenir per una família la incomunicació.
11: Evoca la dificultat per expressar la tendresa i l'amor. Entenem que els pares i el fill s'estimen, però que no saben dir-s'ho. I l'obra ens ensenya fins a quin extrem terrible pot arribar la incomunicació entre pares i fills i, per extensió, entre persones.
10: El fill tanca la programació d'aquesta temporada a l'Espai Lliure.
1: I potser aquest cap de setmana voleu anar al cinema.
12: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
1: Les ovelles detectives és la novetat més destacada a les sales de cinema, juntament amb Mortal Kombat 2 i l'espanyola Yo me moriré de amor. Marc Garriga.
12: Les ovelles detectives és un molt bon exemple de com ha de ser una pel·lícula familiar, deliciosa i molt enginyosa. Marida de forma excepcional la trama de misteri per a un públic més adult, amb la història infantil d'unes ovelles que parlen a l'estil de Babe, el porquet valent, i que han decidit investigar la mort sobtada i estranya del seu pastor. Carl Urban, conegut per la sèrie The Boy, és el nou fitxatge de la saga Mortal Kombat. S'estrena la seqüela del film del 2021, que veu del cinema d'arts marcials de sèrie B més clàssic, però que el combina amb la paròdia del gènere. En qualsevol cas, és una pel·lícula molt entretinguda que els fans del videojoc en què s'inspira gaudiran sense problemes. També s'estrena la triomfadora del Festival de Màlaga, Yo no moriré de amor, on brilla l'actriu debutant catalana Júlia Mascort. El film es basa en l'experiència de la mateixa directora, Marta Matute, i explica com l'Alzheimer va irrompre a la seva família quan ella tenia 18 anys. Completen les novetats Couture, Alta Costura, amb Angelina Jolie, un fracàs, el drama judicial irlandès Recreación de un asesinato i el thriller de terror espanyol Bajo tus pies, amb Maribel Verdú.
1: Doncs amb les estrenes de cinema hem arribat a 20 minuts de les 3, moment pels esports. Aquest diumenge es disputa el clàssic Barça-Madrid que pot decidir matemàticament la Lliga de Primera. Ara parlem del Barça, però en només dos dies d'aquest partit la tensió al vestidor del Madrid és insuportable. A les últimes hores ha esclatat la bomba a la plantilla del Madrid en forma d'una baralla entre dos dels seus pesos pesants, Marcos García.
13: El Madrid ha obert expedient a Fede Valverde i Orelén Chouameni. Ahir van arribar a les mans al vestidor del Madrid. El club treballa per recollir informació. Diu que n'anunciarà les conseqüències quan les tingui. Avui hi ha hagut entrenament a porta tancada sense Valverde, que segueix a casa, ara ho expliquem, però amb Chouameni i amb una tensió, ens diuen, tremenda a l'ambient. Ahir ja explicàvem amb la Laia una pica baralla a l'entrenament de dimecres entre els mateixos, Valverde i Chouameni. Aleshores, dimecres va ser, ens deien, una batussa de cert voltatge, no molt passada de voltes, però que no va acabar ben resolta.
1: I ahir, sense acabar ben resolta abans d'ahir, ahir què va passar?
13: Doncs aquí ho tens, que ahir al vestidor van arribar cops de puny, no empentes. Cops de puny entre Chouameni i Valverde. Gent propera al vestidor blanc ens diu que no havien vist mai una cosa tan potent. Chouameni comença el dia pretenent arreglar-ho, amb una salutació a Valverde, que Valverde li nega. Valverde no accepta aquestes disculpes i fonts properes al vestidor del Madrid consideren que Valverde, a l'entrenament d'ahir, anava a buscar en Chouameni durant tot l'entrenament, amb entrades, amb picadetes, això a la gespa. Després de l'entrenament al vestidor, arriben a les mans. Valverde cau, es colpeja amb una taula i es fa una bretxa al cap i acaba a l'hospital. Hores després, comunicat del Madrid sobre l'expedient obert, comunicat mèdic també del Madrid sobre Valverde, que parla de traumatisme cranioencefàlic i marca 10 a 14 dies de baixa, i comunicat de Valverde que directament menteix perquè no diu la veritat, perquè diu que en cap moment va arribar a pagar el seu company. Al vestidor del Madrid expliquen que la relació de Valverde i Chouameni està trencada des que el francès es va alinear amb Xavi Alonso i Fede, en canvi, celebrava que arribés Arbeló a la banqueta. Aquest no és un tema menor, et semblarà de P3, però no és un tema menor. Ens diuen que és un dels motius de les fractures entre els jugadors al vestidor blanc. Directament ens expliquen que hi ha bàndols de jugadors que no se suporten.
1: Vaja, ja no m'atreviria a dir que qualsevol tema d'un vestidor és de P3, però aquest realment és com per sucar i pa. Sí. A la segona hora del Catalunya Mitjà hi tornarem, per cert, amb un periodista que habitualment segueix els entrenaments del Madrid per tal d'explicar-nos com és l'última hora. Però tot això, diumenge hi ha partit. Mbappé, en teoria estava lesionat, mig de vacances, arriba per jugar alguns minuts al Clàssic o no?
13: Si tu preguntes al Madrid, et diuen que Mbappé no té res i que no ha tingut res des del primer moment.
1: Vaja,
13: per tant,
1: tenia vacances.
13: Són les seves sensacions. Què t'he de dir jo? Que tot indica que entra a la llista, però que apunta a banqueta. No té cap lesió, tot va, doncs, en funció de les seves sensacions i molèsties. Demà, estigues pendent, no te la perdis, roda de premsa d'Arbeloa a 11:15, entrenament a les 11 amb els 15 primers minuts oberts als mitjans.
1: Vaja, la roda de premsa demà d'Arbeloa també serà com per seguir-la. Però a tot això, diumenge hi ha partit. Òbviament, de tot això que ha passat al vestidor del Madrid i d'aquest enfrontament, d'aquest clàssic, n'han parlat avui diversos exjugadors que de clàssics n'han jugat uns quants. Ruth Vilà.
14: Un d'ells, Luis Figo, que n'ha jugat a més amb les dues samarretes. En un acte publicitari a Barcelona d'una marca de piles, Figo ha fet broma primer dient que Valverde i Chouameni tenien les piles massa carregades, però ja seriosament ha assegurat que dos companys de vestidor no poden protagonitzar una batussa com la seva.
15: Lo que ha pasado no se puede considerar normal. porque en una convivencia no puede pasar, pero no será la última vez ni fue la primera que ha sucedido una cosa así. La frustración y el momento y lo que sea, pues te lleva a muchas veces a tener una actitud que no es normal.
14: Figo no sap si el seu amic Mourinho serà el pròxim entrenador del Madrid, però sí que té clar que la mà dura no és garantia d'èxit per gestionar un vestidor com el del Madrid. De fet, ha recordat que amb qui més títols ha aconseguit l'equip blanc és amb entrenadors com Zidane, Ancelotti o Del Bosque, d'un tarannà més aviat tranquil. L'exporter del Madrid, Iker Casillas, ha apuntat un altre nom per a la banqueta madridista.
16: A mi me gustaría que siguiese Xavi Alonso. Yo creo que Xavi Alonso ha sido un entrenador que ha dado éxito al Leverkusen, que ha tenido un sistema de juego bastante bueno. Creo que con la juventud que tiene, o que tiene como entrenador, me parece capacitado para el Real Madrid. Y a mí, si me preguntas, yo volvería a fichar a Xavi Alonso.
14: Casillas espera que el Madrid guanyi el Clàssic i endarrereixi al màxim el títol de Lliga del Barça. Figo no té cap dubte que la Lliga ja és blaugrana. I Puyol, que ha compartit amb Casillas un acte de promoció del partit de diumenge, reconeix que poder guanyar la Lliga superant el Madrid a casa aporta un extra de motivació.
17: Seguro que es el objetivo de ellos como del Barcelona, pues es un plus, ¿no? Poder ganar contra el máximo rival en casa, con toda tu afición. Y yo creo que estará el equipo con muchísimas ganas. Y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero yo tengo confianza.
1: Bé, i a tot això, el Barça, què? Doncs en un ambient radicalment diferent al que hi ha al vestidor del Madrid, el vestidor blaugrana s'ho mira tot amb certa tranquil·litat. Hansi Flick prepara el clàssic de diumenge amb més dubtes que mai, això sí, a l'11 titular, Ramon Salmurri.
18: Sí, la tranquil·litat espiritual amb la que el Barça afronta aquest clàssic va acompanyada de certs interrogants a l'11 de Hansi Flick, el lateral dret, la parella de centrals, el mig centre o els extrems o fins i tot el davanter centre, perquè Rafinha ja va anar convocat contra Osasuna, però no va tenir minuts. També Marc Bernal, i per tant són alternatives que té un Hansi Flick, que això sí, no pot comptar amb Lamine Yamal. On no hi ha dubtes, això sí, és a l'ambició del vestidor del Barça d'entrada, perquè volen arribar als 100 punts a la Lliga, queda clar escoltant els protagonistes els darrers dies. Però a més, i és evident, perquè juguen la Lliga en una final a casa contra el Real Madrid, contra aquest Real Madrid que arriba especialment tocat, i per això diguem-ne que l'ambició del vestidor encara creix una mica més. I si no, escolta Ferran Torres als mitjans del club.
19: Bueno, yo creo que si ya venim en bona dinàmica, pues el partit que és, jo crec que sempre és tot positiu, sempre suma més, i anem a ir des del primer minut a guanyar el partit.
18: El Barça ho té tot preparat, la festa postpartit, amb l'entrega de copa per part del president de la Federació Espanyola, Rafael Lozano. També hi haurà discursos a peu de gespa, i també fins i tot la rua, que seria el dilluns a la tarda, amb sortida i arribada a l'esplanada del Camp Nou. I a tot això apunja la signatura del nou contracte de Hansi Flick. Ja hi ha acord entre el club i l'entrenador, renovarà fins al 2028 amb l'ampliació d'un any més si les dues parts hi estan d'acord. Una signatura que es farà, això sí.
1: Doncs aquesta és l'actualitat al voltant del Futbol Club Barcelona i d'aquest clàssic que juga diumenge a les 9. Partit important, però n'hi ha d'altres partits molt importants aquest cap de setmana. Algun vital, com per exemple el que l'Espanyol juga demà al camp del Sevilla. 3 punts de marge sobre el descens i després de 17 partits consecutius sense guanyar, els blanquiblaus tenen un duel dramàtic per la permanència. Sergi Andreu, què ha dit el tècnic blanquiblau Manolo González en la prèvia?
20: Doncs mira, diu Manolo que vol un equip amb personalitat, valent en pilota i molt intens durant els 90 minuts. Si a això hi afegim una millora de l'encert de cara a porteria, ja tindríem la recepta que costarà l'equip a la victòria. Manolo González ha volgut transmetre confiança i convicció que l'equip se'n sortirà.
21: Anem molt confiats de fer un bon partit i de guanyar demà a Sevilla, i arribem forts. Arribem, encara que la situació ha empitjorat respecte a la primera volta, l'equip arriba convençut que demà farà un bon partit i que sortirà a competir amb tota Sevilla. A dins estem tots convençuts que l'equip es salvarà. Estem convençuts que fem moltes coses bé, hi ha coses que ens penalitzen, està clar, però estem convençuts també que fem moltes coses bé als partits per mereixer més del que tenim.
20: Manolo també ha volgut recordar que la tensió i la pressió demà la tindran tots dos equips i que l'Espanyol haurà de saber jugar amb aquest factor per beneficiar-se'n. L'Espanyol, que marxarà a les 3 cap a Sevilla, el partit demà 4:15, amb l'única baixa de l'extrem en Congue.
1: Doncs aquesta és la situació del partit, que demà l'Espanyol juga a Sevilla. Aquesta 35a jornada de primera divisió comença avui amb el partit Llevant Osasuna a partir de les 9 del vespre i acabarà dilluns amb el partit del Girona. serà al camp del Rayo, mentre el club prepara una sèrie de campanyes per engrescar els aficionats en aquesta recta final de la competició que, també pels gironins, té l'objectiu d'assegurar la permanència primera, Eudal Serra.
0: En aquest sentit, el club ha activat una campanya de descomptes pels dos partits que els gironins hauran de jugar la setmana que ve, dijous a Montilivi davant la Reial Societat i diumenge de la setmana vinent al camp de l'Atlètic de Madrid. De cara al partit de la Reial, els socis tindran un descompte del 40% en la compra d'una tercera entrada, mentre que pel desplaçament al Metropolitano es posaran a la venda entrades a 30 euros, així com el desplaçament en autobús gratuït per als primers 225 socis que adquireixin una entrada. D'altra banda, la plantilla gironina va estar ahir molt pendent del partit que el Rayo Vallecano, el proper rival dilluns que ve, va jugar ahir a Estrasburg i que li ha donat la classificació per la final de la Conference League.
1: I per això, dilluns, al partit a Montilivi, el Rayo arribarà potser amb una mica de ressaca. Que el Rayo va fer història i es va classificar ahir a la nit per primera vegada per una final europea, després de guanyar per 2-0 l'Estrasburg, Jan Ortuzar.
2: L'equip de Vallecas es va imposar ahir a l'Estrasburg per 0-1 a la semifinal jugada al camp francès amb un gol de la brasilera Alemão i ja és a la final de la Conference League. El Rayo va dominar el partit fins al punt que el porter rival, Mike Penders, va ser el millor jugador del partit. Tot i això, el porter del conjunt vallecà, Augusto Batalla, va esdevenir l'heroi per als madrilenys a l'aturar un penal al minut 90. L'entrenador del Rayo, Íñigo Pérez, es mostra exultant y es ambicioso de cara a conseguir el título.
22: La hemos conseguido de manera merecida y la final es exactamente lo mismo. Creo que suceda lo que suceda, esto va a ser inolvidable y cuando se acerquen las fechas seguramente cambie mi discurso y diga que ya no me sirve solo llegar a la final y queremos ganar.
2: El seu rival a la final de la Conference League és el Crystal Palace i es jugarà a Leipzig el 27 de maig. Els anglesos van passar a la final després de superar el Shakhtar Donetsk, entrenat per l'exblaugrana Arda Turan per un global de 5-2. A l'Europa League, la final la disputaran l'Aston Villa anglès i el Friburg alemany.
1: Falten una mica més de 8 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Farem una pausa per la publicitat i després altres coses. Per exemple...
23: Que al final el qui faci menys errors doncs, és qui s'emportarà el títol. Sé que també doncs, entren en joc els nervis...
1: El Vilassana d'hoquei patins busca la seva primera Champions.
24: Catalunya migdia.
25: Vols estudiar una enginyeria?
26: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
25: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
26: Participa en la jornada de sessió informativa del 13 de maig. EUS.cat.
27: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
28: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
29: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
30: Sou molt bona gent!
31: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
32: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
33: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
34: Tuya, tuya.
33: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
34: Sí, tu prima.
35: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS IBAS que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
36: ¿Cuántas teorías sobre la salud mental y física has escoltat a internet sense saber si realment són certes? A teories de la relativitat ens endinsarem darrere dels grans titulars d'internet? I amb pensament crític i d'una manera entretinguda, veurem què hi ha de cert en el que ens diuen.
3: Teories de la relativitat, amb Rocío Vidal. Disponible a la plataforma 3CAT.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
1: D'aquí una mica més de 5 minuts seran les 3 de la tarda. La ciutat portuguesa de Coimbra acull el bo i millor de l'hoquei patins continental. Es disputa la Champions i a la competició femenina avui el focus el té el Vila-sana. Les lleidatanes, Marta García, busquen la seva primera Lliga de Campiones.
6: En una semi que les enfrontarà un rival més que conegut, el Fraga, l'equip de la Franja, amb qui estos últims anys han disputat diversos títols i que entrena el també lleidatà Jordi Capdevila. Però en el Vila-sana la il·lusió és màxima per aconseguir un títol que el club encara no ha guanyat mai. Maria Porta, que se retira a finals de temporada, és la capitana de l'equip.
23: Serà molt, molt intensa. Al final, els dos equips ens coneixem molt i ens hem enfrontat moltes vegades. I sempre s'han acabat definint per petits detalls. Jo crec que els dos equips són molt forts, tant atacant com defensant.
6: Esta semifinal entre el Vila-sana i el Fraga és a 11:15 de la nit i la podreu seguir en directe per Esport 3. Abans s'hauran enfrontat en la primera el Gijón i el Benfica. I qui s'ha classificat també per a semifinals, però de la competició masculina, que es disputa en format de Final 8, és el Barça. Ahir, victòria treballada davant l'Sporting per 2-0 amb doblet de Marc Grau, que ja parla del rival en semis, un altre equip portuguès, el Benfica.
7: Molt dur, serà un partit de tu a tu, haurem de treballar molt bé tant a atac com a defensa, i ara toca descansar i arribar el dissabte amb les màximes condicions. Bueno, vaig tenir la sort de jugar amb ells dos anys, i la veritat és que molt content per ells també. Al final a la pista serem rivals i a tots voldrem guanyar.
6: L'altra semifinal masculina, també demà i també a Coimbra, enfrontarà el Porto amb el Barcelos.
1: I l'Uni Girona juga l'accés a la final pel títol de la Lliga Femenina de Bàsquet diumenge a Fontejau contra el València i amb només un punt en contra. El tècnic Roberto Íñiguez va denunciar a Xevi Soler insults greus de part de l'afició del València ahir.
2: I va dir que s'havien d'expulsar de tots els terrenys de joc. Un tècnic, però, que estava satisfet per aquesta derrota per la mínima, tot i els problemes físics, que farà que guanyant de dos l'equip sigui a la final. Aquest ambient és el que espera la capitana Ainhoa López a la tornada a Fontejau.
8: Venen a Fontejau i pràcticament és com començar de nou el partit, així que amb moltes ganes, perquè al final sabem que allà som més fortes, igual que elles aquí, no? El factor pista crec que és molt important per tots els equips i això érem conscients.
2: Recordem que la tornada serà diumenge a Fontejau a les 7.
1: I al circuit de Le Mans han començat els entrenaments del 5è Gran Premi de MotoGP d'aquesta temporada i sembla que plourà força durant tot el cap de setmana, Dami Aguilar.
9: Sí, ha servit als pilots per familiaritzar-se amb una pista que dissabte i diumenge segurament trobaran molla per la pluja i també per diverses novetats tècniques aplicades. No hi ha hagut cap urgència per ocupar les primeres posicions. També hi ha hagut gent que ha posat el pneumàtic tou, entre altres coses, perquè sap que l'haurà de gastar perquè els pròxims seran de pluja. El més ràpid aquest matí ha estat Luca Marini amb Honda. Els catalans, a partir de la sisena posició, d'Àlex Rins, la setena d'Àlex Márquez, la novena de Marc Márquez i el líder Marco Bezzecchi ben relaxat, que ha estat 14è. Ara, a les 3, la sessió dels divendres, que compte i que els pilots esperen que es pugui també disputar en sec. De moment, 21 graus de temperatura ambiental i lluint el sol.
1: D'aquí un parell de minuts seran les 3 de la tarda. Avui, partit clau pel Barça de futbol sala. Els blaugrana reben el Pozo Murcia en un duel directe pel lideratge de la fase regular de la Lliga, Maria Chesena.
10: Sí, el Palau Blaugrana acull avui aquest partit entre el Barça i el Pozo Murcia, que arriben empatats a punts i compartint liderat. El duel, doncs, és gairebé com un play-off anticipat. A només dues jornades del final de la fase regular, una victòria a blaugrana costaria al Barça acabar primer i, per tant, tindria el factor camp a favor dels play-off i la classificació per a la pròxima Supercopa. El porter de l'equip, Didac Plana, parlava així de la importància del partit.
11: Donar un cop sobre la taula, quedar primers ja a la Lliga regular, aconseguir el passe a la Supercopa, que per nosaltres és importantíssim. Hem de tenir molt clar quina és la nostra situació ara mateix. Aquest any no l'hem jugat i nosaltres l'hem de jugar. I, per tant, doncs, el partit té la importància que té i conscients de que serà difícil.
10: El Barça arriba al partit després de l'empat contra el Peñíscola de l'última jornada, mentre que el Pozo ho fa en un dels bons moments de la temporada. El conjunt blaugrana, però, té el precedent del darrer duel contra els de Múrcia, que va guanyar per un contundent 7-1. El partit d'avui és a 8:45 del vespre i es podrà seguir per Esport 3.
1: Ara s'estan disputant els quarts de final final de la Copa de la Reina d'Handbol a Sant Sebastià, Jan, amb un sol equip català que acaba de quedar eliminat.
2: El BM Granollers que ha votat amb el Gran Canària amb derrota per 29-26. Mal partit de les Vallesanes, encara que Martina Capdevila és la millor jugadora del Granollers amb 11 gols.
1: I amb què acabem, Montserraia?
0: Sí, bones notícies per al Lleida de futbol, que ha tancat un acord amb un inversor per garantir la continuïtat i l'estabilitat futur del club. És un pas que, segons el club del Segrià, pot donar compliment al pla de viabilitat en aquest marc del concurs, el procediment concursal en què es troba immers el club. En els pròxims dies, el Lleida ampliarà aquesta informació. Fa uns dies es va consumar el descens de categoria del Lleida, que aquest any ha competit a la tercera ref.
1: Doncs amb aquestes bones notícies pels seguidors del futbol a Lleida, arribem a les 3 de la tarda, al final de la primera hora d'aquest Catalunya Migdia.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

La teva empresa vol ser més eficient, competitiva i sostenible? A la Cambra de Comerç de Lleida t'ho posem fàcil amb la nova oficina de transició energètica, l'OTE, amb el suport de l'ICAEN. Un servei gratuït pensat per a empreses i autònoms que volen avançar en eficiència energètica, sostenibilitat, energies renovables, saber més de comunitats energètiques o fins i tot mobilitat elèctrica. Nous reptes energètics. Entra a empresesostenibles.cat o escriu-nos a sostenibilitat@cambralleida.com. Oficina de Transició Energètica de la Cambra de Comerç de Lleida. Servei gratuït.

0: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
1: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al camp.

Puig del Pirineu amb unitat docena TREM i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de TREM, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de TREM.

raig de sol glaçat. Quanta, quanta, quanta guerra!

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: En qüestió de mesos, el regne visigot de Toledo, que s'havia estès durant més de 2 segles, va deixar d'existir. Al voltant de la seva desaparició i de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península Ibèrica, s'han escrit no rius, sinó veritables oceans de tinta. Invasió, lluites cruentes, intolerància religiosa, pèrdua d'Espanya, reconquesta, grans batalles, resistència heroica... Però què hi ha de veritat i què hi ha de reelaboració posterior? Què sabem realment de l'arribada dels guerrers islàmics a la península? Com van ser els darrers moments del regne visigot i els primers del domini musulmà? Esperem resoldre aquestes qüestions i algunes més al llarg del programa d'avui. Benvinguts a l'any 711. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, per parlar de la conquesta islàmica de la península ibèrica amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Alberto Reche. Benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, com s'ha interpretat a nivell historiogràfic la conquesta islàmica de la península ibèrica?
1: Quina pregunta, eh?
0: Wow, quina per començar, comencem forts.
1: Si hi ha algú de Abogados Cristianos escoltant-nos, que tanqui el podcast. Va. No, bueno, a veure, és la gran pregunta, no? Perquè els romans van arribar a la península ibèrica, els visigots van conquerir la península ibèrica i els musulmans van envair la península ibèrica. No? Només hi ha aquests tres verbs per explicar el mateix, per referir-se al mateix, ja ens indica que hi ha alguna cosa darrere. Clar, des del punt de vista nacionalista hi ha molts peròs, o hi ha un posicionament molt clar, no? Si el regne visigot, com deien en l'altre programa, s'identifica en sectors tradicionals com l'origen d'Espanya, no? La desaparició d'aquest regne és la pèrdua d'Espanya, no? I això portarà, pues, a la recuperació de l'entitat nacional. A l'arribada de l'islam a la península ibèrica implica, per ser sectors, una mena d'anti-espanyolitat, no? L'Àndalus no és només una cosa que no forma part d'Espanya, sinó que és la anti-Espanya, no? Si definim una Espanya, una grande, libre, catòlica, apostòlica, romana, de cop i volta, no? Que durant uns quants segles això no fos així, genera un gran problema, no? No passaria que els visigots fossin arrians i no catòlics, però... Llavors, a nivell historiogràfic, ja veurem també, ho explicarem més endavant, que les fonts també són molt sui generis, i per tant permeten una interpretació de la contrària. A nivell historiogràfic, l'arribada de l'islam, l'arribada dels contingents musulmans a la península ibèrica serà vist de moltes maneres, però no des d'una invasió brutal, sanguinària, no?, que passa a sang i a foc per sobre de la península ibèrica, apostolats que directament neguen l'arribada dels musulmans, no? No, Espanya mai va deixar de ser espanyola, no? Hi ha certa historiografia que directament nega el fet de l'arribada dels musulmans a la península ibèrica i diuen, s'inventen, per exemple, que és la pròpia població romana que per fer fora els visigots es converteix a l'islam i llavors després... Però aquí no ens va envair ningú, no? Bueno, pues ja veurem que a nivell historiogràfic ens mourem entre diferents interpretacions, intentarem veure exactament què diuen les fonts, de quines fonts disposem, què diu l'arqueologia, què és el que sembla que va passar o no va passar segons el que tenim, però clar, penseu que és el moment de la construcció, o la pèrdua de la nació, és el moment inicial de la construcció de la nació. I per tant aquí s'han barrejat fonts històriques, fonts mítiques, relats romàntics, mites, personatges, no?, Don Rodrigo, Don Julián, el no sé què, el no sé quan, Covadonga, Don Pelayo, llavors, clar, l'Òscar, no sé quan. Llavors, clar, ens estem movent, o certa historiografia es mou, en l'acceptació crítica d'uns símbols nacionals, historiogràfics, que afortunadament l'Acadèmia ha anat desmuntant, no? Però actualment, si un va a la secció de qualsevol gran superfície que vengui llibres, pot trobar, no?, postures molt diferents a nivell historiogràfic de què va ser el regne visigot, de què va ser l'Àndalus, i per tant és un bon meló que no sé fins a quin punt obrirem, però que ens anirem trobant al llarg del programa.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs mentira.
1: Mentira. Estem molt de Manu Chao sí. últimament, aquesta temporada, però jo crec que casa molt bé amb el que posarem sobre la taula els propers minuts. I bueno, anem a... Vamos a contar mentiras.
0: Doncs amb aquesta introducció i amb mentira de Manu Chao, comencem, si et sembla, Alberto, per una qüestió metodològica. Quins problemes tenen les fonts escrites sobre la conquesta islàmica?
1: S'ha insistit molt, però mai està de més tornar a insistir en l'advertència sobre la parcialitat extrema, moltes vegades, a les fonts escrites que tracten la història de la península ibèrica durant tota l'alta edat mitjana, però ben especialment al segle VIII en particular, o la primera meitat del segle VIII. No? Penseu que per aquesta centúria disposem de molts pocs documents originals, molts pocs diplomes originals, i els que conservem o bé són interpolacions tardanes, o els conservem copiats, no?, 100 i escaig anys després, o formant part de cartularis que es formen doncs, 150-200 anys després, no? Moltes vegades tenir un document del segle XI que diu que és una còpia d'un document del segle VIII no vol dir que aquest document del segle VIII existís. No? Perquè, o directament són documents falsificats, falsos. Durant l'edat mitjana europea hi ha una gran tradició, a mesura que els ambients monàstics volen afirmar el seu control de la terra, la seva autoritat, falsifiquen documents. No? Llavors, per legitimar que hi ha uns drets adquirits o que hi ha una preeminència adquirida, els escriptoris monàstics fan passar per originals, no?, del segle VIII documents que no ho són. No? I no només això, no només amb els documents purament administratius, sinó que si parlem de cròniques també tindrem molts problemes, no? I no només això, si les poques fonts històriques que tenim per aquest període, si les comparem amb el que diu el registre arqueològic, trobem que diuen dues coses diferents. Llavors tenim aquesta precaució. Poca documentació textual, moltes sospites d'aquesta documentació textual és partidista o directament falsificada, i de les poques coses que podem intuir, quan ho contrastem amb l'arqueologia, pues, tampoc acaben de quadrar.
0: I per què passa exactament això?
1: Bueno, d'entrada, perquè tota font escrita és parcial, especialment les que tenen a veure amb els relats històrics. Això passa sempre, passa al segle XIX, passa actualment, passa a Mesopotàmia, passa a tot, no? Però, per altra banda, aquesta parcialitat inherent a una crònica o parcialitat inherent a un discurs, no?, històric, juntem que a partir del segle IX, o fos finals del segle IX, comença a teixir-se tota una justificació del que es considera una anomalia històrica, no?, que és com conceben els cronistes medievals a partir del segle IX, i amb ells, no?, els cronistes del 12-13, els d'època moderna, i ben especialment els nacionalistes del segle XIX, que consideren que l'arribada de l'islam a la península ibèrica és una anomalia històrica, i que, per tant, aquesta anomalia històrica ha de justificar-se d'alguna manera. I aquesta justificació, que es farà com a mínim 150-180 anys després dels fets, en el millor dels casos, o 1.100 anys després dels fets, és això, és simplement una justificació interessada que busca explicar el per què cau el regne visigot i per què durant 7 segles, no?, va haver-hi Espanya com a nació, va tenir la maledicció, no?, de ser islàmica.
0: Tan greu és l'absència de fonts escrites fiables?
1: Clar, perquè es feu una idea. Pel segle VIII, o sigui, si traiem l'àmbit català, que, bueno, de Carolingia, tal i qual, pel segle VIII tenim una absència gairebé absoluta de documentació original per l'antic regne, o pels territoris de l'antic regne visigot de Toledo. De fet, es conserva un únic document fiable de l'any 775, sobre la concessió d'unes propietats per la fundació d'un monestir prop de Lugo, tot i que sembla pel contingut del text fiable, però és una còpia del segle X, amb la qual doncs, sempre hi ha la sospita de si aquesta còpia modifica alguna cosa. Evidentment, existeixen altres documents datats en aquestes dates, però gairebé tots són falsificacions dels segles posteriors, fetes especialment en ambients eclesiàstics per fer-se amb propietats, al·legant uns suposats drets documentals. De fet, amb poques excepcions, als segles VIII i IX del centre nord de la península, no, l'inici de la Catalunya Carolingia, ja diem, sembla un altre panorama, però també quan s'ha fet tasca paleogràfica i diplomàtica sobre aquests suposats originals precarolingis o d'inici del món carolingi, veiem que potser també tenim un panorama menys frondós documentalment del que suposem. I pràcticament qualsevol document abans del 800, de la segona meitat del segle IX segurament és interpolat, és fals, és modificat, és una còpia posterior, vull dir, és un element que ens trobem, potser la primera meitat del segle VIII a nivell documental és la pitjor documentada de la història d'Espanya o de la península.
0: I en l'àmbit andalusí hi haurà més sort amb tot això? Comptem amb més documents pel segle VIII, eh?
1: No gaire, no? Potser, abans de contestar això, crec que m'he deixat una mica d'explicar una mica més, no? Clar, no només una qüestió de diplomes, de documents, però, perquè us feu una idea, el segle VIII, el que serà el primerenc regne d'Astúries, per entendre'ns, la cuna de la hispanitat i tot el que, potser se salven de les sospites uns 50 pergamins per tot el segle VIII, i dels quals, relacionats amb la reialesa asturiana, són 10-12, perquè us fa una idea, no?, de tot el que es diu sobre com es funda el regne d'Astúries, com inicia la reconquesta i tal, es basa sobre una absència total de fiabilitat, no? Ja potser parlarem d'aquí una estona, no de documents, sinó de cròniques. Ja veurem que la situació potser és una miqueta millor, però tampoc millora. Gairebé no existeixen cròniques originals, i les que tenim moltes vegades estan interpolades o modificades posteriorment. En l'àmbit andalusí, en l'àmbit islàmic, malauradament, tampoc tenim una millora significativa. De fet, de temps de la conquesta, la primera meitat del segle VIII, gairebé no hi ha documentació contemporània conservada a nivell andalusí. Pels segles X, IX, X, XI també n'hem perdut moltíssima, i, per exemple, no hi haurà cròniques andalusines sobre la conquesta fins a segle i mig després dels fets. I, de fet, els primers relats, o els relats més antics sobre el tema des de l'àmbit islàmic, ni tan sols s'escriuen a la península Ibèrica, sinó que es redacten des del califat, no? Es redacten a Aràbia, o es redacten, per exemple, en cercles erudits egipcis, no? Per posar un exemple, aquesta figura del conde Don Julián, no?, que és aquell governador de Ceuta, que Don Rodrigo li viola la filla, llavors ell ens diu els romansos, no?, que deixa passar els musulmans, no?, perquè acabin amb el violador, com una mena de justícia divina, no es menciona fins a l'any 860. Okay. Aquest personatge clau en aquesta traïció als visigots no apareix fins a 150 anys després dels fets. No? Llavors, clar, ens movem en un terreny documentalment molt, molt escàs.
0: Ah, si les fonts fins ara no són bones, amb quines fonts documentals podem comptar?
1: Clar, doncs bàsicament, com dèiem, el recolzament documental sobre els fets s'ha fet a partir de cròniques. Algunes contemporànies als fets, i moltes d'elles posteriors, en diverses generacions, i com a mínim uns 160-150 anys posteriors als fets. No? Per exemple, pel segle VIII conservem només 5 cròniques, molt petitetes, alguna que mencionin, no?, què està passant a la península Ibèrica, ni que sigui de passada. Potser la que més abunda en el tema és la Continuato Isidoriana Hispana, que està escrita, es creu, entre els 740-741, i parla del final del regne visigot, no? Parla de... És una mena de crònica de fets del regne de Toledo entre el 601 i el 721. Pràcticament no menciona la conquesta de la península Ibèrica per les tropes islàmiques, i l'única cosa sí que menciona ressenyable de la dècada del... No, finals de la dècada del 10, principis de la dècada del 20, és l'enfrontament de les tropes islàmiques més enllà dels Pirineus, amb Otó d'Aquitània, vora Toulouse. No? Ni tant, dels fets de la península Ibèrica, aquesta crònica pràcticament no menciona res. Covadonga, Don Pelayo, no apareixen per cap lloc. En canvi, sí que es parla d'autor d'Aquitània, que és aquest, la primera persona que venç els musulmans, és el pre-Carles Martell. Una altra crònica que cita molt freqüentment, però utilita, és la crònica mossàrab del 754, que és una crònica amb un marcat to apocalíptic i propagandístic, no? Té moltes referències a l'apocalipsis, utilitza un llenguatge molt simbòlic, no? Llavors, a nivell de les fets que relata és molt fiable, perquè és una font que està ja des d'inici pensada com una mena de propaganda apocalíptica, no? De tot s'ha anat a la merda, no? Llavors, una font que tu la llegeixes i veus que clarament és molt de part, paradoxalment, com és una crònica del 754 i és de les més properes, tot i que uns 40 anys després, als fets, molta part de la historiografia espanyolista més conservadora la considera una font superfiable.
0: Perquè es
1: feu una idea. Compara la derrota dels gots al 711 amb la caiguda de Troia. El que va passar al 711 és com quan els aqueus van... No? O la derrota de Jerusalem, no? pels perses, o la caiguda de Roma, o l'assalt de Babilònia. Perquè es fa una idea en el rànquing de pèrdues apocalíptiques. Aquestes dues, cal sumar-hi algunes que mencionen de passada o molt incoherentment o que gairebé no aporten informació, però que existeixen, el cronicon moisiacense, no? de Moisac a França, a l'Ordo Honorum Mundi, que pràcticament no menciona res, als anals portugueses, però cap d'aquestes cinc cròniques del segle VIII, per exemple, repeteixo, mencionen a Don Julián, mencionen a Pelayo, mencionen a la batalla de Covadonga, coses aquelles de l'imaginari no apareixeran encara, no? Perquè fa al segle IX, directament no hi ha cròniques fins a final de segle, fins al 860, en el millor dels casos, 880-890, quan Alfons III d'Astúries ja comença la seva activitat cronística, no? Comencen a finançar-se, a incentivar-se cròniques que comencen a vincular aquest regne Astur, aquest regne d'Astúries, amb l'antic regne de Toledo, no? Una mena de neogoticisme descarat, no? 150 anys després, les cròniques rotense, la crònica obetense, directament s'inventen la vinculació que el regne, no, que l'actual regne d'Astúries és una continuació lògica del regne de Toledo, no? D'uns exiliats que es van refugiar allà, la resistència, el no sé què, però clar, vull dir, primera notícia, 160 anys després, no? Molt vinculades amb l'intent de recuperar les seus episcopals perdudes, no? D'avançar cap al sud, no? És quan comença a teixir-se aquesta idea, no? De que el que s'està fent és una recuperació de territoris.
0: Això està assentadíssim, eh? Perdó.
1: Clar, perquè què passa després? Que la cronística del segle XII i del segle XIII, amb Alfons de Sé, no sé què, agafa aquestes cròniques com a... Són cròniques antigues que parlen dels fets. Per tant, han de ser veritables. Per tant, m'interessa, com jo estic conquerint territoris i instal·lant seus episcopals, m'interessa la justificació que donen. Després d'això, ja passa críticament al segle XVI, no? amb els humanistes, la historiografia del segle XIX, principis del XX, Menéndez, Pidal, Sánchez Albornoz, tota aquesta gent, clar, és el discurs de recuperació, no? De la unicitat d'Espanya, els hi quadra, i donen fiabilitat absoluta a unes coses que des del punt de vista, des de la mínima credibilitat cronística, no la té, no? I serà, per exemple, en aquestes cròniques, a partir de la dècada del 880, quan es creï el relat de la batalla de Covadonga i el mite nacional que d'aquí va, no? 170 anys, on cap crònica del segle VIII menciona el fet, ni andalusina ni musulmana, hi ha coses. Va haver-hi un conflicte al nord. Ah, hi ha un conflicte al nord. Mm. Un conflicte al nord pot ser que los Starks estan lluitant amb vés a saber qui, no?
0: Sí, sí.
1: Hi ha un bandit que no sé què. Ah, això deu ser un Pelayo, que era no sé quan. Bueno, de cop i volta, miracle, no? Llavors, precaució amb aquests discursos.
0: Doncs feta aquesta prèvia, molt, molt, molt necessària per parlar del tema d'avui, llavors, Alberto, què és el que va passar a la península Ibèrica a partir de l'any 711? Però què
1: no,
0: podem saber?
1: No tinc ni idea. Però, bueno, una mica el que intentarem, no, de manera molt resumida, en el que queda del programa, és explicar aquesta qüestió, veure què sabem, què podem saber, què ens diuen les fonts, què ens diu l'arqueologia.
2: les portes de Troia. El passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Sempre és bon moment per ficar a Joc de Trons, la música.
1: Sí. Paradoxalment, mai és bon moment per acabar els llibres, eh, Martín?
0: Bueno, és que no, està, sí. Molt, està molt enfeinat.
1: Sí, ja no cal.
0: Ja no cal, ja no? Cal. Ningú els espera, ja, o què?
1: Jo no. O sigui, jo recordo abans, a més hi havia un comptador de vegades que ens pregunten quan surt el proper llibre. Jo no sé si
0: s'ha trencat el comptador, ja passa la volta.
1: Bé, no passa res.
0: Doncs bé, comencem una mica posant en context els darrers moments del Regne Visigot, que van fer fins fa res un programa, per tant, segurament us servirà per lligar-ho tot. De com fet, estava la cosa?
1: Pues estava com a Joc de Trons, pràcticament. No? La situació que tenim, o la intuïció, el que veiem del Regne Visigot a inicis del segle VIII, és una situació de col·lapse. No? S'acostuma a posar la data del 710 com a exemple pràctic d'aquesta afirmació. 710 és l'any de la mort del rei Witiza, que no és un jugador de futbol, no és Dani Witiza. Tot i que segurament sortirien els dos de festa superbé. El rei Visigot que mor al 710, no? I la successió del qual porta problemes. I és molt curiós, no? Les fonts del segle VIII tracten aquest personatge relativament bé. Era un rei que va fer coses bones, bueno, no ho va fer bé, va portar la crisi com podia i tal i qual. Però, en canvi, les cròniques propagandístiques asturianes a final del 9 el descriuen com un rei que porta el regne de Toledo a la decadència, no? Però aquesta sensació és més del segle IX, preveient ja el que vindria, que no la dels propis contemporanis. Sí, com sigui, a la seva mort es desencadena un conflicte successori protagonitzat per altres, entre altres personatges, per Rodrigo. Sempre es diu Rodericus, es diu Rodrigo perquè sona més espanyol, no? Perquè,
0: clar.
1: I Agila, no? A línies generals, sembla ser que Rodrigo o bé va instigar un cop d'estat contra Witiza i el va assassinar, no? O bé va aprofitar-ne la mort per erigir-se com el candidat útil dels sectors de l'alta aristocràcia visigoda i va aconseguir ser nomenat rei. Per la seva banda, Agila no reconeix l'autoritat de Rodrigo i també es proclama rei, però de la part nord-oriental del regne. Vaja, la Tarraconense, la Narbonense, ja tu sabes. De fet, és molt graciós, perquè hi ha cròniques més del regne, més del que després del que seran del regne de Toledo, cròniques que seran més de la part oriental, i, per exemple, en les cròniques de la zona de Gila, don Rodrigo no apareix mencionat mai. Si tu només tinguessis aquelles cròniques, Rodrigo no ha existit. Si agafes les cròniques de Rodrigo, Agila no ha existit mai. Sí, com sigui, Agila és un cas molt bonic de com funciona la historiografia pàtria sobre el tema, no? Perquè si hem de fer la continuïtat de que Rodrigo és el darrer rei visigot i que, per tant, els visigots acaben a Astúries i, per tant, la reconquista comença allà en els picos d'Europa i va baixant, Agila no ha d'existir. Clar, però dels successors de Witiza, el que dura més, l'últim rei visigot, no és don Rodrigo, és Agila. L'únic que passa és que Agila és, de cometes, català. Perquè és el rei de l'Hispània, es proclama rei de l'Hispània oriental. És a dir, de Saragossa, de València, de Tarragona, de Barcelona i de la part sud de França, no? De Narbona. Per tant, és un personatge molt, molt incòmode i que la historiografia moltes vegades, a més, part de les... No se sap ben bé qui és Agila, però hi ha algunes teories que el vinculen com un dels fills o parents de Witiza. Llavors, no és només l'últim rei visigot, sinó és l'últim rei visigot de la línia del penúltim rei visigot, vull dir, seria l'últim rei legítim visigot. És una línia que no s'ha explorat gaire perquè obre una derivada, és com la batalla de l'Ebro, no? Aquella cosa d'una república espanyola només a Catalunya i una Espanya franquista a l'Ebro era un problema. Doncs passa això. No deixa de ser curiós que al final el discurs que s'ha fet sobre personatges com Agila, com a Rodrigo, sobre els últims visigots, està clarament polititzat per qüestions pròpies de l'Espanya contemporània, no? Llavors, bueno, veurem com es reivindica Agila.
0: Total, que quan els musulmans trepitgen la península ibèrica, pràcticament es troben una guerra civil visigoda.
1: Una mica és això, no? Independentment dels mites que es teixiran durant els segles posteriors sobre els motius de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península, el cert és que les elites visigodes es trobaven fragmentades i en una lluita entre si. No? Fet que explicarà en bona mesura la dinàmica de la conquesta.
0: I què sabem d'aquests exèrcits islàmics? Per què decideixen creuar l'estret just en aquest moment?
1: Bueno, expliquem una miqueta l'expansió islàmica, no? Tot i que ja N'hem parlat abastament en altres programes, no cal extendre's gaire. No? Després de la seva sortida de la península aràbiga, els exèrcits musulmans van tenir pocs problemes per avançar de manera fulgurant pels dominis perses, pels dominis bizantins. Perses i bizantins s'havien esgotat mútuament en una junta encarnissada, no? Que us rematem als programes de l'Albert sobre la pentalogia sobre Heracli. I en uns 30 anys... l'imperi persa i bona part de l'imperi bizantí són conquerits pels musulmans. Per a una paradoxa molt interessant, els va costar molt més, uns 50 anys, ensenyorir-se sobre les tribus berebers del nord d'Àfrica. Va costar pràcticament el doble conquerir les tribus amazics, els tribus berebers del nord d'Àfrica, que conquerir tot l'imperi persa i tres quartes parts de l'imperi bizantí. I si ho comparem, per exemple, amb els 3-4 anys que els costarà poc després fer-se amb el control del regne visigot de Toledo, encara pren una dimensió més important la resistència bereber contra l'avenç islàmic. Si valorem l'expansió de l'islam en temps del califat Omeia, ens trobem que en uns 90 anys després de la mort de Mahoma, el califat s'estén gairebé per uns 15 milions de quilòmetres quadrats, no?, arribant fins al centre de França, per la part occidental. Estem parlant, perquè us situeu, d'unes 30 vegades l'extensió d'Espanya, no? Per situar la importància relativa que té la conquesta de la península Ibèrica, que és una trentena part de l'espai conquerit, i es conquereix

0: l'excepció és la resistència. I la resistència massic, la resistència berber, serà tan sorprenent, durarà 50 anys, dues generacions, no? Els avis, els pares i els fills lluiten contra els musulmans, que fins i tot els àrabs van crear explicacions legendàries de per què els amazics eren tan resistents, com la que vinculava els amazics amb els filisteus, no? Aquells filisteus, aquells pelesets, Goliat, no? Aquell suposat poble del mar que va estar a la regió del Llevant Mediterrani, que va ser expulsat pels israelites, no? El rei David, David contra Goliat, doncs els àrabs van arribar a dir, doncs aquests tios berebers del nord d'Àfrica són tan aguerrits i tan forts i tan resistents i tan caparruts que l'única explicació possible és que són els descendents d'aquells filisteus, no? Que segles abans van ser expulsats pels israelites, aquells gegants forts i resistents, i que es van refugiar, no? Es van convertir en tribus del nord d'Àfrica, i fins que no hem vingut nosaltres a conquerir-los, resistien, no? Però per això ens parla de l'excepcionalitat de la resistència. En qualsevol cas, cap a finals del segle VII, un cop conquerida Cartago l'any 698, és a dir, just una dècada abans del salt a la península, tenim ja pràcticament garantit el domini islàmic de gairebé tot el nord d'Àfrica.
1: Molt bé, i què portarà el califa Omeia a interessar-se justament per la península Ibèrica?
0: Doncs sento decepcionar a molta gent, però poca cosa més que està enmig dels seus objectius. Cal que pensem que en aquests moments l'estratègia Omeia d'assetjar la capital bizantina de manera directa estava demostrant-se un fracàs monumental. Els setges que s'havien fet sobre la capital bizantina eren un fracàs. Vam fer fa poc un programa per Massena sobre el foc grec. Us convidem a que el revisiteu. L'assalt directe a la capital de l'imperi bizantí era inviable i, per tant, es comença a plantejar una estratègia que passa per una àmplia tenalla, no?, per l'est i per l'oest, que comenci a encerclar, no?, i asfixiar els dominis bizantins i que, a banda de pressionar per l'est i pel mar, pressionés Constantinople a través de la ruta terrestre. I això és el que farà que des del nord d'Àfrica es comenci, no? Per això, en pocs anys tenim els exèrcits andalusis ja creuen els Pirineus i el centre de França, perquè la seva idea és encerclar, no?, arribar a Grècia per l'altra banda. Per tant, a inicis del segle VIII, el salt a la península Ibèrica semblava el pas natural a fer. Comencen a construir-se drassanes a punts estratègics del nord d'Àfrica, per exemple, a Tunis, comencen a fer-se estructures per construir vaixells l'any 708, no? Aquella idea de els musulmans arriben perquè se'ls convida, perquè s'immiscueixin en les guerres civils visigodes. No, ja 3 anys abans estaven construint vaixells. El nou governador de la província d'Ifriqiya, un dels protagonistes de la conquesta, Musa ibn Nusair, comença a realitzar incursions sobre les Balears, no?, per començar a controlar també les illes. Tànger, Ceuta, es conquereixen el 708, el 709, respectivament, no? Doncs ho tenim pràcticament tot llest. 708, comencen a construir-se vaixells, conquereixen les últimes places del nord d'Àfrica, i només una llengua de mar, no?, de tot just 14 quilòmetres, separa banda i banda de l'estret.
1: Ja ens ho has avançat abans, i aquí tenim la llegendària figura del comte Julià, era governador de Ceuta.
0: Sí. Sí, un personatge, com tants altres, a cavall entre la realitat i la llegenda. De fet, tampoc sabem ben bé, com altres personatges, no sabem ben bé qui són. Aquest Julià, hi ha qui diu que és un governador bizantí. Penseu que aquests territoris, Ceuta, alguns territoris del nord d'Àfrica, encara depenien de Bizanci. Formaven part d'aquella expansió occidental del món bizantí. Llavors, era un funcionari bizantí, era un funcionari visigot, era un autòcton, era un bereber, era un... Bueno, no s'acaba de saber qui és, no? Cada tendència historiogràfica li dona el seu origen, no? Però sobre ell es forja la història que justifica el pas dels exèrcits islàmics cap a la península Ibèrica. No entenem en el tema perquè no dona temps, tot plegat és una revelació posterior que busca, sobretot, vincular la indignitat del regne visigot, vinculant, no?, o explicant la caiguda del regne visigot per la decadència moral del regne, no? Com tantes altres vegades a la història, es vincula una violació a la

0: d'un rei, no? És un tema recurrent i que és un tropos literari. Quan es crea aquesta idea de Don Julián i Florinda i Don Rodrigo i no sé què, el que s'està fent és agafant un model, per exemple, el mateix de Tarquini Superb, no? I al final de la monarquia romana, no? El rei és un tirà que viola dones dels seus nobles i, per tant, està justificat que aquest rei desaparegui, no? Pues és adaptar, no?, a l'escenari modern una cosa que no sabem si va passar, no sabem si va passar així. Sigui com sigui, la venjança de Julià, o Urbà, segons altres fonts, serà oferir-se a Musa i Ben Nusair com a ajuda per tal de conquerir el regne visigot. Jo et passo tota la info que tu vulguis, jo et dono tota la informació de com és el regne, jo et deixo entrar a Ceuta, jo et dono vaixells, i tu vés a matar aquell fill de la gran puta que ha violat a la meva filla, no? Com a explicació literària, romàntica, nacional, és perfecta, perquè llavors la caiguda és, no? Tenim per una banda una traïció, però que està justificada per una indignitat, no? El perro Rodrigo, no? És un personatge indigne. I com a governador de Ceuta tenia a les seves mans el pas de l'estret.
1: I aleshores com és que es comença a organitzar aquest pas?
0: Penseu que els conqueridors àrabs i siris venien d'una complicada conquesta del món bereber. Lenta, farragosa, amb una geografia complicada, no especialment rica, i un cas diametralment oposat al que es presentava ara. Hispània vista, no? La costa d'Hispània vista des de l'altra banda de l'estret, era vista com un territori afeblit políticament, però amb grans recursos naturals, no? Amb grans recursos de botí, amb una capacitat de assentament de tropes important. Penseu també que els berebers que acaben de ser islamitzats tenen la fe del convers, no? Són tropes molt, molt a tope, però a la vegada són tropes de segona, no vistes en tots els drets. Això portarà en els primers anys de l'Andalús a problemes entre berebers, siris, àrabs, però bueno, no ens avancem. Sigui com sigui, l'estiu de l'any 710, Tarif va comanar una petita força expedicionària, se'ns diu, ja a vegades s'ha qüestionat la realitat d'aquesta primera expedició, i amb quatre vaixells creuen l'estret i desembarquen a Tarifa, que precisament es diu així, perquè va ser el lloc on Tarif va desembarcar. El seu viatge era una expedició exploratòria, coincideix amb el moment, no?, de la mort de Buitiza, les lluites intestines pel control de la corona, i després d'arribar-se fins a l'actual Algeciras, tornen amb un bon motí i segurament també amb informacions sucoses, no? Penseu que durant l'estiu del 710 el regne visigot estava dividit ja entre Rodericus, Don Rodrigo, i Agila.
1: I què farà en Musa ibn Nusair amb aquesta informació?
0: Doncs el primer que fa, sembla que destitueix a Tarif, i diu, quita, ja me pongo jo, i el substituirà per un altre personatge, en Tarik, tall de Tarif a Tarik, Tarik ibn Sirjat, tampoc sabem ben bé qui és, a qui encarregarà una nova expedició a la península per l'any següent. La logística segur que va ser complicadíssima, perquè es creu que es van mobilitzar uns 7.000 homes, la majoria berebers, que a l'abril de l'any 711 comencen a desembarcar, no?, amb uns quants vaixells, amb viatges, no?, ara 100, ara no sé quant, ara 50, ara 200, vora Algeciras, i comencen a concentrar-se vora el que anomenaran Jabal Tarik, és a dir, la muntanya o el pujol d'en Tarik, no? Jabal Tarik, Gibraltar. A aquesta primera onada li seguirà una segona, mesos més tard, amb uns 5.000 homes més, no? Està ja planificant-se aquest desembarcament a la península.
1: Clar, i els visigots, què fan? S'ho miren? Com reaccionen? Arriba molta gent allà.
0: Els arriben un WhatsApp a la comunitat de veïns. Hi ha gent rara caminant rondant per la porta del pis. I dic, són els cabrons de Securitas Direct fingint que hi ha delinqüència per estar farta. No passa res. Bueno, com cada primavera, l'exèrcit visigot, recordem, una petita elit, no?, que controlava la població, l'antiga població hispanoromana, es reunia a Toledo per marxar una expedició allà on calgués. Normalment, la tradició marcava que segurament fos una expedició per sufocar alguna revolta al nord, no?, per lluitar contra els bascons, contra els asturs, a Galícia, però a vegades simplement servia per convidar algun senyor poc disposat a lliurar els tributs anuals, no? Diguem que anualment es reunia l'exèrcit. Pel que sabem, en el seu primer i únic any de regnat, Rodrigo va mobilitzar aquesta host visigoda cap al nord de la península, és a dir, just en direcció contrària a la que hauria de dirigir-se, perquè ell en el 710 1910, organitza una expedició per pacificar els bascons, perquè no sap que estan arribant els altres, no? Tot i que sembla que ben aviat li arriben les informacions. Penseu que hi ha un sistema de fortificacions, almenares, rotllo que rojan, venga. I relativament ràpid gira cua i baixa fins a l'actual Andalusia per veure què està passant, no? I pocs mesos després del desembarcament de Tarik a Gibraltar, els dos exèrcits es troben.
1: I serà la famosa batalla de Guadalete.
0: Sí, famosa batalla de Guadalete, explicada com un de les jornades més significatives de la història universal d'Espanya, una de les jornades, o sigui, sembla que va durar més d'un dia, però mai deixis que la realitat t'espatlli un titular, una de les batalles decisives de la civilització occidental, però... sabem ben poc. De fet, actualment ni tan sols hi ha una... s'ha aconseguit identificar el camp de batalla, perquè hi ha diferents propostes topogràfiques, no?, i etimològiques sobre en quina zona pots, no?, dins dels mons transductins, més propers als Algesires, més propers al riu Guadalete... Es diu Batalla de Guadalete perquè fa referència a les fonts musulmanes que identifiquen el lloc de la batalla amb el topònim Guadilaca. Guadilaca, Guadalete, que simplement vol dir el riu del llac. No? Pues un... Però, al final, quants rius surten d'un llac? Uns quants. Llavors, hi ha hagut... Això ha portat a problemes per marcar exactament on és l'indret que s'esmolpa la batalla. Tampoc s'ha trobat un lloc on hagis trobat cossos, un xoc... Tot i la importància del xoc, en sabem poc de com es va desenvolupar la batalla, perquè pràcticament no hi ha fons sobre la mateixa, i n'hi ha qui pensa que fins i tot que no va ser una batalla, sinó van ser dues diferents... Bueno, no entrarem. El que sí que sabem és el resultat de la mateixa. La derrota de Rodrigo i els seus, segurament facilitada per una traïció interna. No? Part d'aquests visigots que seguien el rei en aquest moment d'inestabilitat, de crisi successòria, tal i qual, segurament eren aposten per Agila, o aposten per alguna de les candidats, i enmig de la batalla abandonen la batalla, segurament pacten amb els musulmans i abandonen a Rodrigo la seva sort. Sigui com sigui, després de Guadalete, Rodrigo desapareix de la història.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Pues seguim al Portes de Troia, recta final del programa d'avui, dedicat a la península, a la conquesta islàmica de la península ibèrica, i estàvem a Wadi Laka. Sí. Després de Wadi Laka, què passa?
1: Wadi Laka? Waka waka. No. Després de Guadalete, què? Doncs la cançó que...
0: Suposo, l'he provocat, eh? Suposo, ho he fet. Aquí posa, el guió posa Guadalete. Però vaig a dir-li Guadilaca dos vegades, aviam què passa. I ha reaccionat com esperava.
1: Suposo que els vencedors de Guadalete sí que van fer waka waka.
0: I perquè Carlos està rient, tio, bueno, aquest tio que fa... Bueno. No, és justament, l'he provocat, era salient.
1: Doncs després de Guadalete ve la cançó que hem escoltat. De cop i volta, per molta gent a la península ibèrica, els visigots és... aquella persona que tu havies conegut, no? I de la que borres el número, i de la que envies un amic a que li reculli les coses, les teves coses a casa... Uf. És allò, és... Bueno, algú que jo acostumava a conèixer i que ara... este M. Rajoy, no sé de què vostè me habla, no? Però, doncs, bàsicament, l'esfondrament, sembla que l'esfondrament del regne visigot és total i immediat, no? Tradicionalment s'ha parlat molt de la debilitat del regne visigot, no? I com això explica l'avenç musulmà, no? Clar, el regne visigot era un regne afeblit i per això, després de Guadalete, no hi ha ningú. No? I per això explica la ràpida expansió islàmica. La veritat és que la qüestió és que és a la vegada més simple i més complexa. No? Perquè la derrota de Guadalete fos pel motiu que fos, per traïció, per militar... Dos forces bastant equiparades. Implica que no hi hagi més resistència davant l'avenç musulmà. Existia tot un ampli conjunt de places fortificades, ciutats, places fortes, edificacions defensives, que podien haver-se utilitzat o que podien haver plantejat una defensa eficaç. I fins on sabem, la situació en aquests compassos inicials, bueno, era, encara estava molt al fil de la navalla, no? Però per què no passa això? No? Perquè, bueno, és clar, el regne visigot era molt dèbil, i clar, bueno, els van ficar el primer gol al minut 10 i ja es van esfonsar.
0: Sí, sí.
1: Home, hi ha partit, no? Hi ha dos parts, ja, no? Per què va passar això? Doncs, per una banda, hem de pensar que... finals de la primera dècada dels 700, l'estat visigot estava partit en diferents blocs, en una sort de guerra interna que ja hem anat indicant. No? En aquest context, l'arribada de les tropes de Tariq segurament havia estat vista més com un element desequilibrador en el conflicte, no? Una sèrie de mercenaris, una sèrie de convidats inesperats que podies haver fins i tot, no?, cridat a la península i que s'esperava que es retiressin un cop fet a la... no?, que servissin per derrocar a Rodrigo, i que després es marxessin al nord d'Àfrica, no? Segurament part de la noblesa visigoda anti-Rodrigo calculava en els seus càlculs polítics, no? Preveia aquest escenari, no? El que no es va saber calcular és que els musulmans no només no retirarien, sinó que s'assentarien fàcilment a la península.
0: Clar, esclatarà aleshores un conflicte obertíssim.
1: No. De fet, en els primers moments hi ha una calma absoluta. En 711, no hi ha documentades incursions sobre territoris governats per Agila durant els primers anys, no? Tenem allà, 711, 12, 13, 14, 15, allà... Hi ha qui diu, home, clar, perquè segurament Agila havia pactat amb els musulmans perquè acabessin en Rodrigo, no? I, bueno, no se sap. Durant els primers anys, els invasors es divideixen en tres blocs, no? Acabat a Guadalete, un va cap a Còrdoba, un cap a Màlaga i el tercer cap a Granada. I en cap de les tres zones s'han documentat ni enfrontaments armats entre els autòctons i les tropes berebers, ni l'arqueologia ha tret a la llum un sol nivell de destrucció violenta en cap de les tres ciutats, ni cap traça de conflicte que es pugui datar a inicis del segle VIII. Per exemple, en canvi, sí que estan documentades en aquestes ciutats, després de la revolta bereber, o a partir del segle IX, quan hi hagi revoltes d'aquestes ciutats contra l'emirat i que està avançant cap a califat, aquí sí que trobarem, no?, que hi ha revoltes urbanes, que hi ha destrucció, però en el suposat moment d'invasió no trobem cap estrat ni cap indici arqueològic de resistència.
0: Sí, no hi ha violència, doncs?
1: Sí que n'hi ha, o com a mínim a nivell textual. No? La primera violència d'aquests anys la trobarem a les cròniques islàmiques redactades uns 200 anys després. Quan es narren episodis, no? Quan les cròniques narren, no?, la conquesta valerosa de la península ibèrica, comencen a parlar de batalles, comencen a parlar, no?, del dret de conquesta, però són cròniques que s'han escrit 200 anys després. I que moltes vegades els episodis que narren estan calcats amb pèls i senyals, quan s'ha fet l'estudi... tan necessari que les disciplines històriques col·laborin, no? I que l'arqueologia col·labori amb l'estudi de les fonts escrites o de les cròniques. Quan s'han analitzat els exemples violents que es posen, resulta que són exactament iguals, són calcats d'episodis que s'expliquen que van passar exactament igual a la conquesta de Síria, a la conquista de Pèrsia, a l'Antic Testament, o al revés. Quan les fonts cristianes expliquin la violència dels musulmans, explicaran coses que passen, o sorpresa, exactament igual que la resistència dels macabeus contra els grecs, no? O la resistència dels no sé qui contra els romans. El que s'està tirant és de tòpics literaris, no? D'idees literàries, que, vale, jo haig de parlar de violència, doncs agafaré l'exemple de no sé què. Us poso un exemple molt divertit. En una d'aquestes ciutats andaluses, alguns defensors cristians, suposats defensors cristians de la ciutat, sigui quina sigui, aconsegueixen capturar un musulmà. I capturen un musulmà que casualment és negre. I llavors, com hi ha aquesta idea de que a la península ibèrica mai s'havia vist una persona negra, que és mentida, amb curiositat pensen que aquesta persona està tenyida. Mira, han tenyit una persona de negre! I llavors, amb curiositat, decideixen fer el que faria tothom, que és rentar-lo. No? Si m'entro amb una persona negra i és que l'han pintada, anem a ficar-lo en una banyera allà a frotar, a treure-li el tal, clar. Us podeu imaginar com acaba la cosa, no? El captiu aconsegueix escapar, no? Amb la pell tot torturat, amb la pell feta tires, aconsegueix arribar al campament i quan hi explica a l'exèrcit que està sitiant aquesta ciutat les barbaritats que estan fent els defensors, els altres recrudeixen l'assalt, no? I fins i tot quan arriben al lloc on havien retingut aquest musulmà, casualment és una església, la cremen, no? A la gent que hi havia allà, o els decapiten, no? Estos bàrbaros, què fan, tio? Deixa'l. Pues aquesta història, exactament igual, s'explica en les cròniques àrabs que va passar a Síria, gairebé 100 anys abans. Clar, són tropos literaris. Llavors, si tu agafes això, escrit 200 anys després, que és clarament una cosa que està inspirant-se en fets per justificar, no? Per justificar la barbàrie dels defensors. Fixeu-vos que indocumentats eren a la península ibèrica que no sabien que era un negre i a sobre el torturaven. Clar, si tu agafes això i consideres que això és la realitat del que va passar, pues bueno. Sí, com sigui, repetim, l'arqueologia no mostra cap trauma al registre arqueològic de l'època i el que es percep més aviat és una continuïtat.
0: Aleshores, tampoc hi haurà lluita a Toledo, la capital?
1: Tampoc. Toledo estarà tot sola, no? Segons sembla, les elits visigodes, davant l'avenç musulmà, abandonen la ciutat i quan els musulmans arriben a Toledo es troben que l'han evacuat. S'han emportat tota la riquesa de la capital, han fugit i s'han emportat tot el que poden.
0: Això és una bajona. I no passa res més enlloc?
1: Sí, pactes.
0: Ah.
1: Potser el pacte més famós que tenim és el que et farà Teodomir, a Múrcia, Tutmir, liquidada la monarquia visigoda i eliminats els nobles més partidaris del conflicte, que segurament van morir a Guadalete, el que es desplegarà és una política de pactes amb els nobles més conciliadors i davant de la indiferència de la població, no? D'aquell visigot del que vostè en parla. I amb la connivència dels visigots, que la majoria dels quals en els territoris submesos es mantindran sense gaires problemes, no? Perquè també els musulmans en aquell moment tampoc tenien gaire interès que la gent es convertís a l'islam. Això vindrà després. Pels vols al 713, els pactes de submissió són la forma estàndard de relació entre els nous dirigents i les elites hispàniques. No cal combatre ningú per res, merament hi ha un canvi de senyors. Deixar de pagar tributs als visigots de Toledo i passar a fer-ho als musulmans de Còrdoba. No? Tutmir, el Teodomir murcià del que ho acabem de mencionar, governarà tranquil·lament els seus territoris fins a la seva mort l'any 744, 30 anys després, 31 anys després d'aquest pacte. El succeirà el seu fill, Atanagil, que fins i tot conserva el nom got sense problema, no? Les elites autòctones s'aniran islamitzant, això sí, en major o menor mesura, i emparentaran amb els nouvinguts. Ho faran, per exemple, hi ha el cas de Cassius, no? Aquest que donarà lloc al llinatge dels Banu Cassi a la vall central de l'Ebre durant l'edat mitjana. S'han fet molta novel·la històrica i molta cosa, no? Però la situació és aquesta.
0: I al nord, la cosa al nord serà tan plàcida?
1: També al 713 s'inicia la conquesta del nord-oest de la península. Encara, més enllà de l'Ebre, no s'ha passat. En sortir de Toledo, Musa ibn Nusair rep una delegació de personatges que sembla ser provinents de Galícia, que el que volen és pactar amb els nouvinguts. De fet, els vascons, els astuts, que havien estat un mal de cap de romans, de visigots, en un primer moment, fins a la dècada dels 730, pacten amb els musulmans, els hi paguen el tribut. El problema vindrà quan els musulmans pugin els impostos i després s'enfadin i deixin de pagar-los. Hi haurà una revolta fiscal, però 20 anys després de la conquesta, no en el moment de la conquesta. L'arqueologia de la regió, per exemple, demostra una ocupació planificada del territori i aquell mateix any ciutats com Pamplona, Astorga, Lugo reconeixen l'autoritat islàmica i aquí no passa res. I al 714 ocupen també la meitat nord de Portugal, entre Santarém i Coimbra, per entendre'ns.
0: O sigui, que en qüestió de 2 anys s'ha ocupat tot el territori que dominava Rodrigo al 711.
1: Sí, i a partir d'aquest moment, i fins i tot més, perquè s'ha pactat amb els vascons. A partir d'aquest moment, Musa comença a interessar-se pels territoris sota control de Gila, que fins ara no s'havien tocat, i sense gaire esforç van caient Saragossa, Lleida, Tarragona, Tortosa, València, Barcelona, Narbona... A inicis de la dècada del 720, els exèrcits islàmics ja es troben més enllà dels Pirineus, a la zona de Tolosa.
0: I tots, ja per acabar, tots seran flors i violes?
1: Ni molt menys. Però el més significatiu és que els problemes vindran per tensions internes entre els conqueridors més que per resistències indígenes. El control del que ben aviat comença a anomenar-se a l'Àndalus motivarà les primeres tensions polítiques entre els responsables de la conquesta, no? Per exemple, Tariq serà destituït, Musa ibn Nusair serà cridat a retre comptes a Damasc, on serà acusat de corrupció i empresonat, el succeirà el seu fill com a governador de la península, però també caurà en desgràcia, serà denunciat pel califa, que també l'executarà, i s'aniran, en els primers anys de domini islàmic, es van succeint diferents governadors, diferents walis força efímers. Ja per acabar, cal ressenyar que les tensions, el que portarà problemes en aquest moment no és la conquesta, sinó són les tensions, per una banda, entre els berbers i els àrabs dins de l'assentament de la península Ibèrica, que portarà una revolta oberta dels primers a la dècada dels 740, la tensió més enllà dels Pirineus, a la dècada del, no, l'aturada de l'expansió islàmica per ordres califals. No? Penseu també que estem a mitjans del segle VIII, moment en què el califat Omeia, no, serà substituït violentament pel califat Abbasí, i s'aturarà la conquesta i començarà a haver-hi tensions internes, però que jo crec que si les expliquem en un altre programa, però retinguem aquesta idea, no, en aquest primer esbós d'aquests primers anys d'arribada musulmana. La situació, quan es compliqui, es complicarà per altres coses que no pas per les que tots pensem.
0: Doncs fins aquí el programa d'avui. Li agraïm a l'Alberto Retxe que ens hagi endreçat el tema mental, perquè ja està molt ple de palla romàntica i segurament valia la pena dedicar un troia a la conquesta islàmica de la península Ibèrica. Gràcies, Alberto Retxe.
1: A tu.
0: Avui amb el Carlos Lecegui, el control tècnic, que us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Ràdio Seu, 40 anys fent comunitat.
1: Ja en són 40. I seguim amb la mateixa il·lusió del primer dia. A Ràdio Seu celebrem el 40è aniversari compartint històries, veus i emocions gràcies a centenars de col·laboradors i a la teva confiança.
0: Som la teva ràdio de proximitat i et fem arribar al batec del dia a dia de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb informació, entreteniment i una programació plural i oberta a tothom.
1: Ens pots trobar al 107.2 FM, però també som multiplataforma. Notícies i ràdio en directe a radioseu.cat i a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de ràdio a la carta actualitzat constantment perquè tu decideixis quan i on escoltar-nos.
0: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

La teva empresa vol ser més eficient, competitiva i sostenible? A la Cambra de Comerç de Lleida t'ho posem fàcil amb la nova oficina de transició energètica, l'OTE, amb el suport de l'ICAEN. Un servei gratuït pensat per a empreses i autònoms que volen avançar en eficiència energètica, sostenibilitat, energies renovables, saber més de comunitats energètiques o fins i tot mobilitat elèctrica. Nous reptes energètics. Entra a empresesostenibles.cat o escriu-nos a sostenibilitat@cambralleida.com. Oficina de Transició Energètica de la Cambra de Comerç de Lleida. Servei gratuït.

0: Ràdio Seu fa 40 anys.
1: 4 dècades acompanyant-te, informant-te i donant veu al territori. A Ràdio Seu celebrem 40 anys de ràdio de proximitat, amb centenars de col·laboradors que han fet possible una programació plural, oberta i feta per a tothom.
0: T'expliquem cada dia què passa a la Seu d'Urgell, l'Alt Urgell i el Pirineu amb el rigor i la passió de qui viu al territori.
1: I no oblidis que avui som més que ràdio. A radioseu.cat hi trobaràs notícies actualitzades constantment. I a Facebook, X i Instagram pots llegir i veure què passa a casa nostra allà on siguis. A més, tenim canals propis a WhatsApp i Telegram. Busca'ns.
0: Ràdio Seu, 40 anys al teu costat i el que ens queda.
1: Ens pots escoltar al 107.2 FM i a www.radioseu.cat, on tens a la teva disposició un ampli ventall de programes de ràdio a la carta.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giner.
2: Molt benvinguts una setmana més a l'En sèrie, aquesta amb un munt de propostes, així que comencem, com sempre, el repàs a la cartellera.
3: Ma'am, hi, my name's RJ Decker, I'm a private investigator. I'd like to ask you a few questions about what happened yesterday.
2: I ho fem des d'aquest dimecres a Disney i arriba RJ Decker.
4: RJ freaking Decker, as I live and breathe. Detective Abreu, hello, how are you?
5: How is everything at the trailer park? You making new friends?
2: La sèrie segueix un fotoperiodista que reinicia la seva vida després de sortir de la presó, convertint-se en un detectiu privat al sud de Califòrnia. Allà resoldrà estranys casos amb l'ajuda d'un peculiar equip.
6: Solo necesitáis saber esto. Una red de espionaje me secuestró y asesinó a casi todas las personas que me importan. Cosa que me cabreó mucho.
2: També des d'aquest dimecres arriba a Amazon la segona temporada de Citadel.
6: Ya no sé quién es una amenaza y quién ya no.
7: Te has dejado uno.
6: Ah, no fastidies, tú no.
7: Te has vuelto descuidado con la edad, Bernard.
6: Eres un idiota.
2: Torna a la trama protagonitzada per Richard Madden i Stanley Tucci, que segueix uns agents d'elit d'una llegendària agència d'espies destruïda per una corporació despietada a qui recolza les famílies més poderoses del món.
5: Baby Coco, I'll be right back.
8: You'll be bringing a prisoner to London.
2: Des d'aquest dijous trobem a Sky Showtime Prisoner.
9: He worked as the contract killer for Pegasus. 47 confirmed kills.
2: Una jove guarda de presons, en principis, rep l'encàrrec d'escoltar un presoner perillós i d'alt valor al tribunal per testificar contra un sindicat del crim d'elit i gran poder. Però quan el seu comboi pateix una brutal emboscada, els dos es veuran obligats a fugir i treballar junts per arribar al seu destí, vius i a temps.
10: Las leyendas son las identidades que usamos cuando estamos infiltrados. Tiene que formar parte de vosotros. Si te equivocas en una decisión, estás acabado.
2: També des d'aquest dijous a Netflix s'hi estrena Leyendas.
11: La senyora Thatcher necesita una crisis que pueda resolver. ¿Cree que unos cuantos agentes podrán acabar con los grandes cárteles del país?
12: Estoy convencido.
2: Mentre les drogues arrasen Gran Bretanya als anys 90, un equip de funcionaris infiltrats proven de fugir dels càrtels il·legals en aquesta sèrie britànica basada en fets reals.
13: The sky is darkening and the beast is close at hand.
2: Encara des d'aquest dijous a Movistar Plus hi arriba El Senyor de les Mosques.
14: Hello!
2: Estem davant d'un thriller dramàtic de 4 episodis basat en un dels grans clàssics de la literatura del segle XX.
15: When you think about the Littlans, can't count for themselves, Jack. Who are you, anyway?
2: Un grup de nens sobreviu a un accident d'avió i queda aïllat en una illa tropical aparentment idíl·lica. Sense adults i sense normes que els protegeixin, els nois intenten crear una nova comunitat, però la convivència no resulta tan fàcil i la violència comença a imposar-se.
16: Cuenta hasta 3 y luego hasta 4. Escóndete y no hagas teatro. Decid cucú. Aquí!
2: Tornem a Netflix encara aquest dijous i trobem la segona temporada del Caso Hartung.
17: Tulin, acompáñale.
18: Sí. Una mujer ha desaparecido. Antes fue acosada por alguien durante bastante tiempo.
2: La segona entrega de la ficció arranca quan apareix morta una dona de 41 anys. La policia investiga el seu rastre digital amb la finalitat de donar caça a l'assassí.
19: ¿Qué pasa? No llores, que te traigo especies. Leila.
20: No puedo parar de llorar.
2: Divendres a Netflix encara hi arriba la temporada 3 de Gracias, el siguiente.
21: ¿Sabías que iba a estar aquí?
22: Esto no va a acabar bien.
21: ¿A dónde vaya Leila vais los demás?
23: Recoge que nos vamos.
24: Han dejado pagado el evento, pero lo han cancelado todo.
2: Després d'una dolorosa ruptura, una jove advocada es llença al complicat món de les cites actuals, sabent que la recolzen els seus millors amics.
0: Resulta que nos han retrasado el vuelo. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?
18: Mamá, todo va a salir bien.
2: Apple també aquest divendres s'hi estrena Incondicional.
0: Vamos a perder el avión. Esperen, vamos juntas.
1: Han detenido a su hija. Han encontrado drogas en su mochila.
0: No puede ser. Si la detienen a ella, también tienen que detenerme a mí.
2: Unes vacances de mare i filla es converteixen en un malson quan la jove de 23 anys és arrestada per tràfic de drogues a Moscou. La seva mare es nega a acceptar els càrrecs, però la seva lluita l'arrossegarà a una xarxa mortal de crim i corrupció. I aquest dissabte, a HBO Max, hi arriba La canció del samurai. Ambientada a Kyoto, la sèrie explora les intenses i apassionades vides dels Shinsengumi, l'emblemàtica força samurai que va defensar la ciutat en els últims anys del shogunat japonès.
3: Quería decir que estoy muy contenta de estar aquí con las dos personas que más quiero en todo el mundo.
2: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per Mujeres Imperfectes, que podeu trobar completa a Apple TV.
3: Una parte de mí cree que podremos superar cualquier cosa, ¿no? Pero luego la otra parte piensa, más vale quemarlo todo.
2: La sèrie forma part dels anomenats thrillers de suspens. Aquí, centrats com a punt de partida en una amistat entre tres dones amb vides molt diferents, però amb la lleialtat i l'amistat com a punt en comú.
3: Es que no entiendo por qué tenía que escondernos cosas. ¿Es mamá?
2: Tot comença amb un crim i a partir d'aquí la trama s'embolica fins a arribar a conèixer qui és el culpable. Pel camí, però, coneixerem a cada un dels personatges i les seves inquietuds, en especial d'aquestes tres protagonistes interpretades per Elizabeth Moss, Kerry Washington i Kate Mara.
4: Estem viendo otro.
3: Si nos equivocamos, no te creerás eso, ¿verdad? No lo sé.
2: La construcció dels seus personatges i les seves interpretacions són, sens dubte, els punts forts d'aquesta ficció, que va guanyant ritme a mesura que avança la sèrie fins a arribar a un clímax força interessant.
3: La ira no es lo contrario del amor. A veces es su expresión más verdadera. Te juro que no acabarás nada bien.
2: És, per tant, una mescla de misteri i drama en la línia d'altres propostes com Big Little Lies o Little Fires Everywhere. Per bé que les seves predecessores van deixar el llistó molt alt i Mujeres Imperfectes queda lluny dels seus èxits.
3: Se ha encontrado un cuerpo a primera hora y creemos que es el de su esposa.
0: Podría ser la última persona con la que habló su amiga.
2: Amb tot, però, estem davant d'una proposta interessant, una proposta que més enllà del misteri en relata com dones amb una suposada vida perfecta, ens demostren que la perfecció no existeix. I entre el més destacat de la sèrie és com la trama desmunta la idealització de l'amistat femenina.
4: Robert es tu punto débil y siempre lo ha sido.
2: En fi, que Mujeres Imperfectes defensa el dret a equivocar-se i el defecte en una societat que demana constantment la perfecció de la dona, una perfecció impossible d'aconseguir.
4: És el moment de que me lo cuentes todo, cada detalle de lo que hiciste la noche en que Nancy murió.
14: ¡Que comiencen los juegos!
2: Ja ho hem dit, estem davant d'una proposta interessant dirigida especialment als incondicionals del gènere. Així que aquí us deixem un fragment perquè la jutgeu vosaltres mateixos.
3: Sí. És ella, és...
4: Señora Boucher. Señora Boucher. Le he preguntado desde cuándo la conocía.
3: Hemos sido mejores amigas durante 25 años. Mary, oiga, tengo que llamar a Mary antes de que se entere de esto.
0: Le dijo al señor Hennessy que se veía con otro hombre.
3: Sí.
0: ¿Qué sabe de él?
3: No mucho. Se llama David. Trabajan juntos.
4: ¿Un compañero?
3: Sí.
4: Que el señor Hennessy nos ha dicho que era ama de casa.
3: Sí, Hace mucho trabajo filantrópico. Estaba en la junta de varias organizaciones. Robert podría darles la lista completa.
5: Ahora estamos hablando con usted.
6: ¿Hay algo más que pueda decirnos sobre su amante? ¿Color de pelo? ¿Edad? ¿Raza? ¿Altura? ¿Peso?
3: No, lo siento. Ojalá lo supiera.
5: Mi mujer tiene una amiga de la universidad. Están todo el día de cháchara.
3: ¿Eso es una pregunta?
5: Lo digo porque igual le dijo algo más que un nombre.
3: Pues no lo hizo. Resulta que no. ¿Estoy detenida? ¿O me puedo ir?
5: ¿Tiene que ir a algún sitio?
6: Puede irse si quiere. Pero debe quedarse en la ciudad.
3: Por supuesto.
2: Fins aquí l'Ensèrie. La setmana vinent, més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
7: Ràdio Seu fa 40 anys. 4 dècades donant veu a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb una programació plural i de proximitat. El batec del territori al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat. També a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. Busca la nostra programació diària a Ràdio a la Carta. Ràdio Seu, 40 anys amb tu. I els que vindran.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

Ràdio Seu fa 40 anys. 4 dècades donant veu a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb una programació plural i de proximitat. El batec del territori al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat. També a les xarxes socials Facebook, X i Instagram. Busca la nostra programació diària a Ràdio a la Carta. Ràdio Seu, 40 anys amb tu. I els que vindran.

0: Continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca Les ovelles detectives. Emma Thompson i Hugh Jackman protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré d'amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
2: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
1: Ah, Les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
3: Soc una ovella detectiva i de les bones.
4: ¿Qué viene después del miércoles?
5: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
6: Me voy.
7: Pero si acabas de llegar.
1: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
8: Clau!
9: Wow, no me siento cómodo pegándole a una chica.
10: Descuida. No lo harás.
1: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
11: Que empiece el espectáculo.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: La teva empresa vol ser més eficient, competitiva i sostenible? A la Cambra de Comerç de Lleida t'ho posem fàcil amb la nova oficina de transició energètica, l'OTE, amb el suport de l'ICAEN. Un servei gratuït pensat per a empreses i autònoms que volen avançar en eficiència energètica, sostenibilitat, energies renovables, saber més de comunitats energètiques o fins i tot mobilitat elèctrica. Nous reptes energètics. Entra a empresesostenibles.cat o escriu-nos a sostenibilitat@cambralleida.com. Oficina de Transició Energètica de la Cambra de Comerç de Lleida. Servei gratuït.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Ràdio Seu, 40 anys fent comunitat.
1: Ja en són 40. I seguim amb la mateixa il·lusió del primer dia. A Ràdio Seu celebrem el 40è aniversari compartint històries, veus i emocions gràcies a centenars de col·laboradors i a la teva confiança.
0: Som la teva ràdio de proximitat i et fem arribar al batec del dia a dia de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb informació, entreteniment i una programació plural i oberta a tothom.
1: Ens pots trobar al 107.2 FM, però també som multiplataforma. Notícies i ràdio en directe a radioseu.cat i a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de ràdio a la carta actualitzat constantment perquè tu decideixis quan i on escoltar-nos.
0: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.

0: La Seu celebra al llarg d'avui la sisena jornada jove que ofereix lleure, saludable, cultura i el primer mercat d'intercanvi de roba organitzat per l'Oficina Jove del Tursell. Combina activitats de sensibilització al matí i tallers i música a la tarda i s'acabarà la nit amb la Festa Jove Plançó.
1: Titulars.
0: En parlem a l'inici de l'informatiu que té aquests altres temes. L'hotel Castell de Ciutat ha acollit la celebració del Dia de les Esquadres a la regió policial de l'Alt Pirineu i Aran. Enguany s'ha lliurat una 60 de felicitacions individuals, 38 de col·lectives i 12 d'externes. A més d'11 medalles, la policia ha lliurat una placa de reconeixement a Ràdio Seu pel programa mensual Connexió Mossos. Hora del conte de la Seu per sensibilitzar sobre la celiaquia. Amb motiu del mes de la malaltia celíaca a Catalunya, Jordi Tomàs llegirà el conte El Manelic sempre té gana, una història adreçada als infants. Serà aquest dissabte al migdia a la Biblioteca Sant Agustí. Estamariu aposta per mostrar diverses cares de la cultura local en la quarta edició del seu campus d'estiu per a infants i joves de 13 a 17 anys, creant una peça artística de teatre documentat col·lectiva a partir de les experiències d'un actor, un escriptor, una fotògrafa i un periodista que viuen al poble. L'activitat és organitzada per la Fundació Planescors i l'Escola de Teatre de la Seu i es farà del 13 al 18 de juliol.

0: també cap de setmana Cultura Singular i Circ Acrobàtic, a més de l'homenatge a Palmira Jaquetti a la seu a 2:15 al migdia al Pati de la Salle, aquest dissabte es convertirà en l'escenari de Potser no hi ha final, el darrer espectacle de la reconeguda companyia Circ Pistolet. En Pirineu porten al síndic de greuges els problemes de residents a l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà amb la bonificació del túnel del Cadí. Un veí de Guils de Cerdanya ha exposat que li han denegat la gratuïtat pel fet de teletreballar. L'afecte considera que la decisió es contradiu amb les crides de les administracions a afavorir la repoblació al Pirineu i el treball a distància. Preocupació dels ramaders a Andorra per les majors incursions dels ossos aquests darrers dies. Els països temen futurs atacs al bestiar i ja han pres mesures com, per exemple, evitar de deixar el bestiar en determinades zones de muntanya. I preocupació simultàniament també al Solsonès, on s'ha detectat tres possibles dacs de llop a ramats d'ovelles. Feia 7 anys que no registrava cap incidència amb aquest animal a la comarca. La darrera va ser a Odèn, ben a prop de l'Alt Urgell. I en futbol, cap de setmana amb protagonisme per la seu Futbol Club, que cerca el títol de segona catalana contra l'Almacelles. Si l'equip urgellenc puntua aquest dissabte al camp municipal Emili Vicente, es proclamarà campió i obtindrà l'ascens directe a primera. El partit començarà 6:45 de la tarda i el club ha fet una crida d'ons a omplir la grada del camp. I també opcions de títol per l'Atlètic Club la seu, o com a mínim d'ascens directe a tercera nacional de futbol sala. Ho aconseguirà si guanya aquest dissabte al Carràs. A la mateixa hora també es jugarà el derbi Organyà-Coll de Nargó, tornant al futbol, i l'Oliana rebre el Bellpuig. I en bàsquet, el CDC de Cunida rep el Via Sabadell en Deos amb la permanència en joc. El partit contra el líder de grup es jugarà aquest dissabte a la tarda. El CDC esgotarà les últimes opcions de salvar-se. L'Efausa, que en canvi ja té assegurada la salvació, s'enfrontarà diumenge al Bertito Balaguer. I jornades decisives també pel Morabanc Andorra, amb què diumenge rebrà al migdia el Baxi Manresa, esgotant les últimes opcions en aquestes jornades de continuar l'ACB. I el temps amb un cap de setmana que mantindrà la línia de ja fa força dies, a matins relativament tranquils i tardes amb possibilitats de ruixats, especialment aquest dissabte, quan poden aparèixer els ruixats a qualsevol punt de Catalunya.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: La notícia del dia.
0: La Seu d'Urgell celebra al llarg d'avui divendres la Jornada Jove 2026, una iniciativa que arriba a la seva 6a edició com a espai de trobada anual per donar visibilitat a inquietuds i entitats juvenils del territori. És organitzada per l'Oficina Jove de l'Alt Urgell en col·laboració amb diversos agents socials i culturals, entre ells INF Pirineus, l'Escola de Teatre Ocell de Foc. I és que la jornada ha començat amb un matí de convivència amb una gincana contra l'assetjament en què hi col·laboren l'INEF i els centres educatius, enfocada a treballar la convivència a través de les proves de reflexió i activitats complementàries. Precisament aquests darrers dies, des de l'Ajuntament, han parlat de les accions endegades contra l'assetjament escolar, contra el bullying, que han inclòs, per exemple, l'elaboració d'un mural al Centre Cívic d'Escorxador i també el denominat Banc Taronja a la plaça Joan Sansa per inscriure lemes contra el bullying. Una iniciativa que l'alcalde Joan Barrera destaca que ha sorgit dels mateixos Consells Municipals d'Infants i Adolescents.
3: Podríem destacar que aquest pla es va desenvolupar al Consell Municipal d'Infants i al Consell Municipal d'Adolescència i que això té una importància vital per a nosaltres. Aquesta tracta aquest tema de l'assetjament, per tant, va ser una proposta que ve d'aquests nens i nenes joves de la nostra ciutat que van voler tractar de manera prioritària el tema d'assetjament. Per tant, nosaltres, a través dels de joventut i del pla educatiu d'entorn, es va decidir doncs, donar prioritat a aquest assetjament, a aquest fenomen doncs, que succeeix des de sempre, perquè no per això s'ha doncs, de normalitzar. I, per tant, es va decidir fer unes actuacions que després explicarà la regidora i que ens ha servit per visibilitzar la nostra ciutat aquest assetjament escolar que és intolerable i que per part de l'Ajuntament doncs, volem doncs, això que deia, visibilitzar i posar doncs, el mirall a tothom que fa aquest tipus de comportament que és intolerable, no només a la nostra societat urgellenca, sinó a tot el país.
0: En relació amb aquesta qüestió, que com dèiem centra l'activitat del matí d'aquesta jornada jove d'avui divendres, la regió d'Infància i Joventut i d'Educació, Cristina Moreno, parla de la importància de parlar d'aquesta qüestió i de no amagar-la.
4: Moltes vegades pot ser la pròpia persona que exerceix aquest assetjament no coneix el que és i per tant això fa que això continuï produint-se d'una manera doncs, moltes vegades sense que pugui eliminar-se perquè no hi ha una consciència i un coneixement. Per tant, el que es fa a través d'aquests debats és reconèixer què és, què no és l'assetjament, qui en pot formar part i també d'alguna manera doncs, visibilitzar aquesta figura d'observadors i observadores que també poden formar part d'aquesta acció comunitària de doncs, recolzar-nos entre tots i totes a millorar aquesta convivència a les pròpies aules però també a la societat en general.
0: Pel que fa a l'oferta de la tarda, està marcada aquest any per l'estrena d'una nova activitat, la jornada d'intercanvi de roba de segona mà reestrena't, que està en marxa fins a les 8 del vespre a la plaça Joan Sansa. Busca promoure el consum responsable entre el col·lectiu jove i hi haurà ja al llarg de la tarda espais també de l'oficina jove, el SIAT, el SEI i Ocell de Foc, a més d'exhibicions de parkour i BMX a càrrec de Marcel Rollant. També s'ha programat per aquesta tarda una activitat de pila caixes i a les 7 del vespre comença un concert del grup de versions Estolentions a la mateixa plaça Joan Sansa. A les 8 l'activitat és traslladada a l'Escola de Teatre, on avui hi ha una nova sessió de l'Improshow, entrada gratuïta per qui vagi disfressat i preu de 2 euros per la resta, i s'oferirà creps a preus populars preparades per l'agrupament Escolta. La jornada s'acabarà a la Sala Guiu a partir de 2:15 del nit i fins a la 1 hi haurà la Festa Jove Plançó per a joves d'entre 12 i 17 anys. Aquesta part de l'esdeveniment comptarà amb la participació també de joves d'altres comarques que ja han estat convidats i les actuacions musicals de Marc Bosque, Marc Gairi i DJ Rabat. Amb aquesta promoció transversal, la jornada jove vol consolidar-se, doncs, com a eina per fomentar el benestar emocional, la inclusió i el consum responsable, transformant les veus dels joves en propostes de construcció comunitària.
2: Les notícies de la Seu.
0: L'hotel Castell de Ciutat ha acollit aquest dijous el Dia de les Esquadres de la Regió Policial de l'Alt Pirineu i Aran, un acte anual que serveix per reconèixer la tasca dels professionals de la Policia Catalana a la Regió Pirinenca i també s'hi distingeix accions de mèrit dels agents juntament amb reconeixements a d'altres cossos policials o persones i entitats de la societat civil. La commemoració ha comptat amb la presència aquest any, entre altres, del comissari en cap de la Policia de la Generalitat, Miquel Esquius, l'intendent cap de la Regió Pirinenca, a Daniel Pérez, el subinspector de l'ABP de la Torgell, Josep Nieto, la delegada del govern al Pirineu i Aran, Sílvia Romero, i l'alcalde de la Seu, Joan Barrera. L'acte va començar amb un parlament de benvinguda i la projecció d'un vídeo institucional i, tot seguit, es va procedir al lliurament de 4 plaques commemoratives especials i la primera que s'ha concedit enguany ha estat per a Ràdio Seu, ha estat en agraïment a l'emissió del programa Connexió Mossos, que s'emet cada primer dilluns de mes a l'emissora municipal urgellenca des de ja fa més de 20 anys. Va començar inicialment els primers anys amb la denominació Els Mossos Responen. La placa l'han recollit la directora de Ràdio Seu, Marta Pujantell, i el periodista de l'emissora i actual conductor del programa, Pep Graell. També s'ha concedit distincions especials aquest any per José Ramón Ropero i Montse Navarra, que són cap i sotscap del Servei d'Emergències Mèdiques a Lleida i l'Alt Pirineu i Aran, Maria del Mar Sosa, jutgessa titular de la secció civil i d'instrucció al jutjat de Puigcerdà, Anna Boix, lletra de l'administració de justícia al mateix recinte judicial de Puigcerdà, i Míriam Galiana Ruiz de l'Hermosa i Gabriel Rafael Moran, que jutges de la secció civil i d'instrucció dels jutjats de la Seu. Les plaques les han lliurat Daniel Pérez i Josep Nieto, juntament amb la sergent en cap de la Unitat Regional de Seguretat Ciutadana, Proximitat i Atenció a les Víctimes a la regió pirinenca, Ana Justo. Després d'una interpretació musical per part de Josep Rius i David Girós, hi va haver un parlament de l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, i tot seguit es va dur a terme el lliurament de 34 felicitacions del tipus A, 30 més del tipus B, 38 felicitacions col·lectives i 12 d'externes. També s'han lliurat 3 medalles internes i 3 d'externes. Finalment, es va donar un obsequi al grup musical Stolen Tunes, amics de Pablo i Sergi Marcos, i un altre per l'Hotel Castell, que van recollir Katia Rautenberg i Emilio Ruiz Pinter. El dia de les esquadres es va completar amb un parlament de la delegada Sílvia Romero, la interpretació de l'himne nacional de Catalunya, els segadors, i una foto de família.
2: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: L'Ajuntament de la Seu, a través de la Regidoria de Cultura, presenta dues propostes culturals gratuïtes i a l'aire lliure per aquest cap de setmana que combinen l'espectacularitat del circ contemporani amb la riquesa del patrimoni musical pirinenc. D'una banda, aquest dissabte a 12:45 al migdia, al Pati de la Salle, es convertirà en l'escenari de Potser no hi ha final. És el darrer espectacle de la reconeguda companyia Circ Pistolet i ofereix una experiència de circ d'alt voltatge on les acrobàcies de gran dificultat es fusionen amb la música en directe i en picardia. És un espectacle que es presenta com a dinàmic i vital, que convida el públic de totes les edats a reflexionar amb l'humor i el moviment sobre els conceptes de l'esforç i la resiliència. Això serà, com dèiem, a 12:45 al migdia d'aquest dissabte. I diumenge, a 11:00 AM, a la sala de Sant Domènec, hi haurà el concert Cançons de Muntanya, una producció molt especial protagonitzada per la banda infantil del Conservatori de Manresa i l'Escola Municipal de Música de la Seu. Sota el títol d'Excursió amb la Palmira, l'actuació està dedicada a la figura de Palmira Jaquetti, escriptora i folclorista amb arrels familiars a la Seu i que va recollir el cançoner popular de la zona. El concert comptarà amb la direcció musical d'Anna Orrit i la narració de Pilar Pla, que guiarà els assistents amb un viatge sonor per les nostres muntanyes. Recordem que precisament avui l'Arxiu Comarcal obre una exposició dedicada a Palmira Jaquetti, de la qual se'n farà demà una visita guiada, tot coincidint també amb la inauguració oficial d'aquesta exposició que es podrà veure a l'Arxiu Comarcal. I pel que fa a l'àrea de cultura de l'Ajuntament, també recordem, com hem dit aquests dies, que està oberta, es pot visitar aquests dies l'exposició Homo Pirinensis, aquest any sota el lema Arrels, i han participat més de 400 persones, perquè han estat implicats diversos centres educatius, i avui precisament hem parlat a l'entrevista del dia amb el tècnic de cultura de l'Ajuntament de la Seu, Albert Galindo. El nostre company Pep Garell ha parlat de més detalls d'aquesta exposició col·lectiva.
1: Sí, continua, bueno, és una iniciativa que diguem que és una evolució del mural col·lectiu que fa força anys, pràcticament, bueno, més de 20 anys que vam començar, i en el format Homo Pirinensis, doncs és el que dius molt bé, és el cinquè, i com és una iniciativa que és participativa per centres educatius i també per centres assistencials, bueno, doncs són grups que participen i per això la quantitat és gran, no? És una forma de fer participar i de donar opció i cobertura, diguem, a gent no habitual a les sales d'exposicions.
2: Sí, una mica el fil de que ens expliques són concretament 13 centres escolars de l'Alt Urgell i la Cerdanya i 4 centres assistencials també d'aquesta zona. Per tant, doncs, la implicació de molta gent en el paraigües d'un projecte que neix a l'àrea de cultura de l'Ajuntament de la Seu.
1: Sí, igual, bueno, ara, Homo Pirinensis té, diguem, dos grans objectius, que és... Primer, el treball creatiu, o el procés creatiu i la diguem, execució en qualsevol disciplina de artística, i el segon objectiu és el coneixement del medi. I llavors per això es diu Homo Pirinensis, perquè és el projecte junte o parteix de, en aquest cas, el lema, no?, que sempre fem Homo Pirinensis, aquest cas era aquest any és arrel, pensar i estudiar, reflexionar sobre el concepte arrel i sobre l'arrel física, i a partir d'aquí fer un treball de creació, normalment col·lectiu, que també és un dels objectius, diguem, secundaris, que és treballar en grup. I bueno, doncs això, l'Homo Pirinensis treballa sobre sempre lemes que tenen a veure amb els parcs naturals o l'entorn natural que tenim al voltant de la Seu, i de fet el Pirineu en general.
0: Aquesta exposició es pot visitar fins al final d'aquest mes, i afegim una activitat més d'aquest cap de setmana, perquè la delegació a l'Alt Urgell i Cerdanya de l'Associació Celíacs de Catalunya organitza aquest dissabte a 12:00 PM a la Biblioteca Sant Agustí una activitat de sensibilització sobre la celiaquia. Jordi Tomàs llegirà el conte El mandrí sempre té gana, una història adreçada a infants, i després de la lectura la delegació resoldrà dubtes que sorgeixin sobre nens i nenes i els seus acompanyants pel que fa a aquesta malaltia crònica i a la dieta sense gluten. El mes de la celiaquia a Catalunya es fa al llarg d'aquest mes, el Dia Internacional és el dia 16, i durant aquest període aquesta i d'altres entitats organitzen actes per consciència, donar visibilitat i recolzar les persones amb aquesta malaltia intestinal, que és la més freqüent d'aquest àmbit en el món occidental, afecta al voltant d'una de cada 100 persones. La celiaquia és la reacció per predisposició genètica a la ingesta del gluten, una proteïna present en alguns aliments, com el blat, el sèbol, l'ordi o la cibada, i el consum d'aquesta proteïna provoca en les persones afectades una lesió intestinal. Els símptomes se sol manifestar durant la infància, però poden aparèixer a qualsevol edat i requereix de dieta estricta sense gluten, que s'ha de seguir durant tota la vida. El campus d'estiu d'Estamariu aposta enguany per donar a conèixer les diferents cares de la cultura aquí al municipi, per posar en relleu l'activitat que desenvolupen diverses persones que viuen al poble i analitzar com impacta l'acció cultural al món rural. Aquest eix de treball centra la quarta edició del Casal, on els joves que hi participin, de 13 a 17 anys, creen una peça artística i col·lectiva de teatre documental a partir d'un estudi de camp. Comptaran amb l'ajut de l'actor Joel Pla, l'escriptor Albert Villaró, la fotògrafa Gemma Pla i el periodista Albert Lijarcio, tots quatre veïns d'Estamariu. La idea es passa 5 dies, del 13 al 17 de juliol, fent diverses activitats d'art i de lleure que culminaran amb una mostra oberta al públic que es farà el 18 de juliol. Tot plegat es planteja per contribuir a millorar les habilitats expressives dels joves, la confiança i el treball en equip. Organitzen conjuntament la Fundació Planès Corts i l'Escola de Teatre de la Seu, faran diverses dinàmiques de grup, jocs i exercicis i tindran com a base l'espai Joan Planès, tot i que també han programat diverses sortides a l'exterior i també estones de lleure a la piscina. El dinar amb carmanyola el podran preparar cada dia a l'espai del braser de l'hotel Cal Teixidor. Les inscripcions es poden fer a la pàgina web de la Fundació Planès Corts, al preu de 150 euros i està limitat a un màxim de 15 persones.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: Pirineu.
0: Un veí de Guils de Cerdanya ha elevat una queixa davant la síndica de Greuges de Catalunya pel fet que el Departament de Territori li ha denegat l'accés a la gratuïtat del túnel del Cadí per a residents a la Cerdanya, l'Alt Urgell i el Berguedà, malgrat que resideix de manera fixa a l'esmentat municipi cerdà i que la seva filla està escolaritzada en un centre públic de la comarca. L'afectat assegura que actualment es troben en aquesta situació un col·lectiu creixent de professionals joves i famílies que han apostat per arrel a la muntanya. El veí Ramon Acedo ha explicat que el motiu pel qual li han denegat la bonificació és que teletreballa per a una empresa de fora d'aquestes tres comarques, una situació que anteriorment ja han exposat d'altres persones que han optat per viure a la zona i treballar a distància. Segons ha dit el nou decret referent a aquest avantatge per a residents, s'ha introduït una clàusula oculta que assegura bloca el descompte dels residents que teletreballen. Acedo creu que això equival a considerar-los habitants de segona. En aquest sentit, el demandant s'ha adreçat a la síndica, tot presentant com a arguments un presumpte abús de dret i manca de seguretat jurídica, perquè opina que les condicions del decret contenen una trampa. A la pàgina web oficial s'hi anuncia que qualsevol persona amb fills escolaritzats a la Cerdanya, al Berguedà o al Urgell té dret a la gratuïtat del peatge, però posteriorment en un punt del decret s'hi estableix que per beneficiar-se'n s'ha de treballar per una empresa situada en un municipi del Berguedà, l'Alt Urgell o la Cerdanya. Atès que l'empresa per la qual ell treballa té la seva seu fora d'aquest àmbit, això fa que en quedi exclòs. El veí considera aquest condicionant com a absurd perquè creu que premia la inactivitat i alhora ha aprofitat per recordar que recentment l'executiu de Pedro Sánchez ha tornat a posar sobre la taula mesures com els 3 dies de teletreball setmanals per estalviar petroli i energia en l'actual crisi energètica i la guerra a Orient Mitjà, i pel que fa a la Generalitat apunta que el govern català presenta contínuament plans, campanyes i ajuts en què diu que vol afavorir l'atracció de famílies al món rural i el teletreball a muntanya, i creu que tot plegat es contradiu amb el fet que en el nou criteri de mobilitat obligada no es garanteix la gratuïtat al túnel del Cadí per tots els residents que acrediten viure de manera permanent a la Cerdanya, l'Alt Urgell o el Berguedà.
5: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
0: En primer, avui també destacem que els ramaders d'Andorra han expressat aquestes darreres hores la preocupació per la detecció de fins a 3 ossos bruns al nord del Principat, que han cès novament totes les alarmes pel que fa a la convivència entre fauna salvatge i l'activitat ramadera extensiva. Els ramaders admeten la preocupació per possibles atacs al ramat en les pròximes setmanes, mentre que, en canvi, els col·lectius animalistes segueixen insistint en que l'os bru no representa cap perill real, malgrat els atacs que hi segueix havent cada any. Però des de la Societat de Pagesos i Ramaders, Òscar Coma ha explicat al diari d'Andorra que la presència dels plantígrads no és cap novetat, però que per ells és una molt mala notícia, perquè considera que ossos i ramaderia normalment no és mai una bona combinació, i ho compara amb una guineu al costat de les gallines. Coma recorda que només no s'ha produït cap atac al Principat, però considera que és una possibilitat real a mitjà termini, i per això ha reclamat al govern mesures per evitar que això arribi a passar dins d'Andorra. I paral·lelament, preocupació al Solsonès en aquest cas, perquè s'ha detectat 3 possibles atacs que, amb tota probabilitat, pels indicis que ja serien causats per un llop. 2 han estat a la Molsosa i un altre a Vallmanya de Pinós. I de Pinós, i serien els primers atacs al Solsonès des del 2019. En aquell moment, un d'aquests animals va matar 3 ovelles a Odèn, molt a prop d'11 de l'Alt Urgell. Tot i això, a la zona sud de la comarca no s'havia registrat fins ara cap incident amb el llop des de feia 30 anys. Jaume Puig Palat, un dels ramaders afectats, ha explicat a la CNN que s'estan organitzant ja per protegir-se amb tanques electrificades, càmeres i gossos, i els preocupa que es passi del llop solitari a una camada.
6: Els esports d'aquí.
0: La Seu Futbol Club pot proclamar-se aquest cap de setmana campió de segona catalana grup 5 i d'aquesta manera aconseguir l'ascens directe a primera catalana. Aquest dissabte, a partir dels 4:45 de la tarda, al camp municipal Emili Vicente, el club urgellenc rebrà l'Atlètic Almacelles, actual 6è classificat amb 44 punts, en el que serà l'últim partit a casa d'aquesta temporada. Tot i haver perdut els 2 darrers partits, la Seu encara manté un marge de 5 punts sobre el segon classificat, el Juneda, que tampoc no ha puntuat en aquestes 2 jornades. I quan només resten 2 partits en joc per cada equip, el conjunt blau té 57 punts i els junedencs se'n sumen 52, amb el gol averaix favorable pel bloc entrenat per Ivan Vigo. Això significa que la Seu Futbol Club en té prou amb un empat per esdevenir matemàticament campió, i en l'hipotètic cas que no guanyi contra el Almacelles, també pot assegurar-se el títol si diumenge al vespre el Juneda no guanya el camp de l'AM, que és desè classificat. En cas de no aconseguir el títol, tot dependria ja de l'última jornada en què la Seu visitarà l'Alcarràs, penúltim classificat, i el Juneda rebrà el Balàfia, que és quart. Per tot plegat, des de la Seu Futbol Club han fet aquests dies una crida a socis i aficionats per omplir la grada del municipal Emili Vicente aquest dissabte a la tarda. Recordem, a 5:45, des de l'entitat urgellenca han remarcat que l'equip està molt motivat de cara a aconseguir l'ascens a primera i esperen que ja es pugui materialitzar i celebrar en aquest últim partit de la temporada com a locals. A més, la jornada d'aquest dissabte pot ser doblement històrica per l'esport urgellenc, perquè també té opcions de títol matemàtic l'Atlètic Club La Seu. Des de les 6 de la tarda jugaran a la pista del Ponent Futsal Alcarràs i arriben en una situació molt semblant a la de La Seu Futbol Club quan resten 3 jornades per acabar, incloent la suspesa jornada 16, que recuperarà el 23 de maig. L'Atlètic lidera el grup 3 de Divisió d'Honor Catalana, té 55 punts, 5 més que el Solsona Guixers Fibra, que és segon amb 50, i 6 més que l'Amposta, que és tercer amb 49. En aquest context, si l'equip La Ocel guanya al Carràs i el Solsona no venç contra el Baró de Maials, que és 12, podria assegurar-se ja el títol de campió. En cas que això no passi, sí que tenen més a l'abast d'aconseguir matemàticament l'ascens directe a tercera nacional, perquè cal recordar que la segona posició també garanteix aquest ascens. Pel que fa a tercera catalana de futbol sala, aquest dissabte 4:45 de la tarda el Pere Mola rebre el Castellfollit de Riubregós, i a les 7 del vespre l'Atlètic Urban Sport jugarà a Pons. A primera catalana femenina, diumenge a les 4 de la tarda, l'Atlètic Estiu 3000 jugarà a Ivers. I tornem al futbol, perquè demà a la mateixa hora que juga la Seu Futbol Club hi haurà al camp de les Lloredes l'últim derbi comarcal de tercera catalana, Organyà-Coll de Nargó. Un duel, a més, que no es repetirà a nivell oficial la temporada vinent. Cal recordar que l'Organyà ja s'ha assegurat la permanència, és en 12a posició amb 33 punts, però en canvi, malauradament, el Nargó ja té confirmat el descens a quarta. A 2 jornades del final, el Nargó és penúltim, 15 amb 21 punts, i ja no pot atrapar el 14è classificat, el Vilanova de l'Aguda, que en té 30 i obre la zona de salvació. També aquest dissabte a la tarda, a partir de les 6, el Club Esportiu Oliana rebrà el Bellpuig, que es cué amb 8 punts, i com el Coll de Nargó ja ha perdut la categoria. Aquest partit, però, jugarà al camp municipal de Ponts. Cal recordar que Oliana aquesta setmana ja han començat les obres per instal·lar-hi gespa artificial, que s'espera que ja estigui a punt al final de l'estiu per l'inici de la temporada vinent. Passem al bàsquet. Els equips sènior del Cedis s'afronten els últims partits de la temporada com a locals, amb el conjunt masculí lluitant encara per la permanència, tot i que cada cop amb menys opcions. Aquest dissabte a les 6 de la tarda al Palau d'Esports, el Cedis CDC Unida rebrà el líder del grup de segona catalana masculina, el bàsquet Pia Sabadell Endeos. Un duel amb el rival teòricament més difícil, que arriba en un moment en què el CDC Unida encara no té garantida la continuïtat. A l'anterior jornada, els sorgellencs van perdre amb un rival directe, el Mateu de Peravert, 43-40, i això els ha deixat moment en 11a posició amb un balanç de 7-17 i empatats precisament amb el Mata de Pere, que és 12, quan ja només resten dues jornades i a més contra rivals difícils. Ara són a dues victòries de distància del desè el bàsquet Molins, que presenta un balanç de 9-15. De la seva part, el Pia Sabadell arribarà a la seu després d'una temporada impecable en què ha guanyat 22 dels 24 partits i això fa que tingui l'ascens a primera pràcticament assegurat. I diumenge a 6:15 de la tarda serà el torn del Cedis Efous, a rebre'n el Bartito Balaguer. L'Efous afronta aquestes dues últimes jornades amb més tranquil·litat perquè ja s'assegura matemàticament la permanència segona catalana gràcies a la victòria a la darrera jornada amb el Pretenc, 47-41. Ara ja tenen garantida com a mínim la desena posició final, i és que tenen un balanç d'11-13 i un marge de 3 victòries sobre la zona de descens que obre el Maristes amb 8 victòries, és 11. En la mateixa situació està el Balaguer, que de fet està empatat amb les sorgellenques i ocupant la 8a posició provisional. Això vol dir que tots dos equips s'afronten doncs aquest maig sense pressió. Per l'Efous, aquest partit serà el comiat de l'afició. L'última jornada jugaran a la pista de l'Ipsi, i el CDC Unida també jugarà l'últim partit a fora, el 16 de maig, contra el quart classificat del seu grup, el Cerdanyola-Noroil. I un punt més de bàsquet, perquè el Morbanc Andorra arriba a les últimes jornades, com ja hem comentat aquests dies, amb la permanència encara en joc. Segueix en zona de descens, 17è, amb un balanç de 8-21, però amb les mateixes derrotes que el Dreamland Gran Canària, que ja ha jugat un partit més, i ha una victòria del Sant Pau Burgos, que és en 15a posició. Per tant, doncs, el Morbanc intentarà la salvació en aquests últims 5 partits, 4 dels quals el jugarà contra equips catalans, i començarà justament aquest cap de setmana, aquest diumenge, 12:45 del migdia, al pavelló Toni Martí, quan rebrà el Baxi Manresa. Després s'enfrontarà també a la Joventut, el Girona, el Sant Pau Burgos i el Barça.
6: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: Abans del temps, recordem que Peus ha previst un tall de llum per manteniment dimarts vinent al matí, de 6:15 a 7, en una zona de la Seu, concretament en immobles del Portal d'Andorra, plaça d'Europa, avinguda Pau Claris, avinguda Guillem Graell i Garriguer Massó. Més informació, Peus. Ara sí, previsió del temps amb Néstor Gómez.
7: Continua aquesta entrada de vent de sud a tot el sector de Prepi.

0: desplaçarien cap a Girona, però tot i així, a nosaltres ens arriba una mica de precipitació, sobretot, com dèiem, durant la tarda. En principi, més abundant de nou a passant sud, perquè ve de sud, però en principi, com dèiem, el temps es mostrarà insegur. No tindrem ruixats, tempestes tan intenses com hem tingut aquests darrers dies o la setmana passada, però sí que tindrem un temps força insegur durant la tarda. Ja diem, aquest serà el moviment previst, que es despassin cap a les comarques de Girona, però fa uns dies deia que pujava cap a les nostres comarques, de tal manera que veurem definitivament demà cap a on es dirigeixen. Però en principi, com dèiem, ara per ara les pluges es traslladarien les més importants cap a les comarques de Girona. I si parlem d'un dissabte de núvols i de precipitacions, diumenge tot el contrari. Diumenge el que ens llevarem més amb bancs de boira, fruit de les pluges de dissabte, i un bon sol que ens ha d'acompanyar durant tota la jornada. Fins i tot durant la tarda potser apareix algun núvol o algun petit ruixat, però res a veure amb les precipitacions de dissabte.
1: La farmàcia de guàrdia a les Seus, la Guilany, avinguda Guillem Grell, 16. Tanquem aquí l'informatiu de Radio Seu. Més notícies al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos. Bon cap de setmana.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: veus que et transporten, veus que han format part de la teva vida, veus que han passat, però que queden. A Ràdio Seu celebrem 40 anys i ho fem obrint la capsa dels records. Recuperem programes de sempre amb col·laboradors que han compartit bons moments de ràdio amb nosaltres. Reviu la nostra història compartida a Records dels 40. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Esteu escoltant Records dels 40 a Ràdio Seu, aquest programa amb què recuperem documents del riquíssim arxiu de documents sonors que tenim a Ràdio Seu i aprofitem també per retre homenatge a la moltíssima gent que ho ha fet possible. A l'anterior programa recuperàvem un dels espais més singulars que hem tingut en aquesta història de Ràdio Seu. Estem parlant de la Sonsònia, un programa de música, però no un programa de música qualsevol, sinó de música força seleccionada a fora dels circuits comercials en general, i que ens triaven dos dels col·laboradors que han més veterans de Ràdio Seu. De fet, estem parlant de Xavi Canut i també d'Albert Villaró. Molta gent coneix Albert Villaró per la seva faceta d'escriptor, però hi ha gent que no sap que Albert Villaró també ha estat un col·laborador de Ràdio Seu durant uns quants anys, i l'any 2008, cap al 2008-2009, van recuperar aquest programa, La Sonsònia, que ja havien emès en una anterior etapa aquí a Ràdio Seu, i com dèiem, amb una selecció musical molt particular, triada per els dos presentadors, per Xavi Canut i Albert Villaró. L'anterior programa ja en recuperava una part d'aquest document que tenim guardat de l'any 2008. És, de fet, un dels primers documents sonors que vam guardar en format digital, i avui se n'oferim la segona part d'aquest programa de la Sonsònia. Esperem que us agradi.

0: Alfonsina i el mar, es diu aquest tema que acabem de sentir, interpretat per l'Ainhoa Arteta, que és una cantant d'òpera prou coneguda, i això forma part d'un disc que es diu La vida. Aquesta cançó té història, bé, és de dos compositors argentins, i està dedicada a la llegenda que corre de la mort de la poetisa argentina Alfonsina Storni, que diu la llegenda que es va suïcidar entrant cap al mar. La cançó parla d'aquesta
1: història. Bueno, és una manera com una altra de fer-ho. Ara, mentre sonava la cançó, hi havia una encesa polèmica. Jo normalment no discuteixo mai els gustos del meu amic Xavi, però he dit que em fan una mica de ràbia els discos que fan cantants d'òpera intentant cantar d'altres gèneres i encara conservant tot el manierisme de la seva tècnica. El que està molt bé per cantar la bohème o el que sigui, però a l'hora d'agafar un bolero o una cançó així més popular, entre cometes, a mi em grinyola una mica.
0: Bueno, no ho sé, a mi tampoc no soc cap aficionat a l'òpera, però aquesta senyora, la Norteta, potser perquè té una presència considerable, em cau bé.
1: No, sí, a mi també em cau molt bé, és molt simpàtica, el que tu vulguis, però m'agrada més quan canta.
0: Bueno, quan grapejava discos per l'últim dia que vaig pujar a Andorra, doncs el vaig trobar i passa una venada com qualsevol altre, el vaig comprar... i l'he escoltat.
1: No,
0: i en general m'agrada, vull dir que m'és igual.
1: A mi també m'és igual, que no em sembla molt bé, però ara sentirem òpera de veritat.
0: Això també m'està bé.
1: Vinga, posem aquí una coseta i després
0: ja saps el que posarem o en parlarem després?
1: Parlem després.
0: Molt bé.

0: escoltar una ària del senyor Ricardo Broschi, que va escriure per un dels grans castrats del segle XVIII, el famosíssim Farinelli, que va acabar la seva carrera musical sent favorit de Felip V. Aquesta ària, ben fet, això és la banda sonora d'una pel·lícula que ja té uns quants anyets i que destacava sobretot per el tractament, per l'edició de la, del, pels intents de reproduir la veu d'un castrat. Hi ha alguna gravació de començament de segle, algun dia que estem d'humor la posarem, de l'últim castrat que va haver-hi a la Capella Sixtina, i que són les gravacions bastant terribles. Però en aquest cas el que s'ha fet és agafar per una banda una soprano i per l'altra un contratenor i barrejar els diferents registres a manera que pogués tenir una tessitura més àmplia i unificar el to, el timbre. I la veritat és que el resultat, les costures no es veuen per enlloc, va ser un prodigi.
1: Home, són les trampes que només es poden fer al cine, vull dir, amb els pressupostos que remen al cine.
0: No, però ara em fa l'efecte que molts discos editats, ara amb la tecnologia digital, és molt més fàcil.
1: Sí, això sí, això es pot fer digital. Amb analògic dubto que es pogués fer.
0: Qualsevol que et desafini... pots afinar a la centèsima, eh? No hi ha cap problema.
1: No, sí, de fet hi ha uns aparatos que t'afinen automàticament la veu. Aquests aparatos es fan servir amb les gravacions de segons quins cantants, ja se sap això, Julito Iglesias i gent aquesta.
0: A mi m'aniria bé un aparato de...
1: en què, bé, a base, amb un teclat controlen, o sigui, tu cantes encara que amb el to que vulguis i el que es reprodueix és la nota que fa el teclat amb un sample o com sigui, es fa pujar i baixar.
0: Sí, sí, amb els editors professionals també canvies l'alçada.
1: Sí, sí, bueno, és això, que amb el món digital tant amb so com amb imatge com amb tot es pot fer virgueries que fa 30 anys eren inimaginables, no? Bé, continuem amb més veus femenines ara. Anem remenant dones amunt i avall. Bueno, discos de dones. Discos de dones amunt i avall.
0: Avui ens prendrem un carajillo de bromuro, eh?
1: Presentaré avui, cosa que no passa gaire sovint a la Sonsònia, és una novetat. Per novetat vull dir que està, és un disc editat aquest any. I és la Sole Jiménez, que és una cantant que ja fa un temps que es dedica a cantar jazz i això, però primer per lo que era coneguda i més famosa era com a cantant del grup Presumptos Implicados, aquest grup valencià. Bé, em penso que tots els membres del grup són valencians. Ella almenys sí que ho és. El que sentirem és la peça que donen amb el disc, i que no és res més que el bolero Dos Gardenias, de la senyora Isolina Carrillo. La sentirem amb la versió de Sole Jiménez. Per aquí al mig hi sentirem un solo de saxo, que és el Llibert Fortuny, conegut nostre, perquè ha vingut...
0: Pany de Mili.
1: Sí. No exactament, però bueno. Bueno, va, Dos Gardenias.

0: dos gardènies amb la Sole Jiménez ens serveix per arribar quasi bé al final del programa.
1: El colat, allò, segon gairebé.
0: De fet, amb el que despedim és amb això que ja sentim a sota, que es diu El Manicero.
2: Mani.
1: Sí, em sona.
0: Doncs bé, ens serveix per despedir-nos fins al proper programa, que serà d'aquí un mes, és a dir, l'últim dijous del mes de desembre, que si no m'erro, i no em descuido, no em recordo malament, és el dia 31 de desembre.
1: Ui, programa especial.
0: Programa especial de Citants. Raïms encara no, perquè no és l'hora, a les 8 de la tarda. Però...
1: No, és un programa allò per cuinar.
0: Doncs això. Bona nit i...
1: Adeu-vos.
0: Fins a la Sonsònia del mes de desembre. D'aquí un mes.

0: Hi ha veus que et transporten, veus que han format part de la teva vida, veus que han passat, però que queden. A Ràdio Seu celebrem 40 anys i ho fem obrint la capsa dels records. Recuperem programes de sempre amb col·laboradors que han compartit bons moments de ràdio amb nosaltres. Reviu la nostra història compartida a Records dels 40. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.

Ràdio Seu t'apropa una mica més a la música clàssica. Relaxa't amb la música i els autors que han fet gran la música clàssica. Escolta les reflexions del docent i compositor Enric Riu. Aprèn a gaudir dels clàssics des del Galliner, al 107.2 de la FM i a radioseu.cat.

Benvinguts, amics, al Galliner de Ràdio Seu. Com cada divendres, més o menys a la mateixa hora, vinc a presentar-vos jo, l'Enric Riu. Molta música francesa avui, cambra, d'acord? I cambra amb vents, que és molt característic de la música francesa, el conjunt de vents, d'acord? De fet, el quintet de vent, que és una formació estàndard, és francès també, és molt característic de la música francesa, i hi ha molta més música francesa que d'altres nacionalitats amb aquesta formació, però no, aquest tema ja el vam tocar en certa ocasió, molt profitós, es pot tornar a tocar perquè hi ha molta música, però avui us vinc amb una formació amb tres obres, que la formació és un quartet, d'acord, amb piano, que conté flauta, oboè i piano, menys la tercera obra, que substitueix l'oboè per dues flautes, d'acord? I els autors que tocarem avui seran, en primer lloc, Camille Saint-Saëns, romàntic, té molt de francès, evidentment, però està molt influenciat per la música romàntica, i va escriure un caprici sobre àries daneses i russes, Opus 79, una obra de maduresa que tenia aquesta formació, recordo, un piano, un oboè i un clarinet i una flauta. Una obra fantàstica, molt única. Jo la repassava ara fa pocs dies i pensava, ostres, això ho he de posar per Ràdio Seu perquè en el Galliner, perquè aquesta obra és realment magnífica. No l'hem escoltat mai aquí al programa, cap de les tres obres que posarem avui l'hem escoltada, i es disfruta molt perquè és de molta qualitat, els instruments estan tractats d'aquella manera delicadíssima a la francesa, tot i que el músic tingui influències romàntiques, però és subtil, té tots els ingredients de la música francesa. I bé, és que poca cosa més em queda per dir. Jo us la passo ja, la tinc amb una versió de circumstàncies, amb els Soni Ventorum, una formació extreta expressament d'aquest grup més gran, amb Félix Skovornek, perdoneu-me la pronúncia, que és a la flauta, Laila Storch a l'oboe i William McCall al clarinet, amb un pianista convidat que és Neil O'Doan. Aquí el teniu.

Doncs bé, era el Caprici sobre una àrea, sobre àries daneses i russes, opus 79 de Camille Saint-Saëns, obra per flauta, oboè, clarinet i piano. Com també ho és la següent obra que escoltarem, que és un quartet. Aquest es diu senzillament quartet, és de Darius Milhaud, d'acord, membre del grup dels Sis, per tant influenciat per tot el que era el postimpressionisme francès de l'època d'entreguerres, etc, etc, tot i que és un músic que transcendeix més enllà de la Segona Guerra. Va morir a l'any 50 i escaig, no m'ho feu dir, ara mateix us ho dic, però va morir, ui no, va ser el 1974. M'he confós amb Honegger, que és el compositor que ve després, l'obra que escoltarem després. Darius Milhaud transcendeix llargament i és un músic molt prolífic, molt prolífic, fa molta obra, d'acord? I una d'aquestes obres que té, poc coneguda i meravellosa, preciosa també, molt bé, i és d'aquella època, d'acord, d'entreguerres, és aquest quartet per flauta, oboè, clarinet i piano, que ara mateix doncs us deixo aquí. És amb quatre temps, per tant aquest segueix una miqueta l'esquema clàssico-romàntic. El primer és un tranquil, segon joyeux, tercer emporté i un quart douloureux. I bé, ja veureu, és molt acolorida aquesta obra, com a toc curiós té aquests sons una miqueta antillans, podríem dir, que influencien a músics catalans també de postguerra i bé, ara l'escoltareu, és una delícia, passa volant.

Doncs bé, aquest era el quartet per flauta, oboè, clarinet i piano de Darius Milhaud. I ara passem ja a la tercera obra, que és de l'Arthur Honegger, que també és un músic francès franco-suís, d'acord. Va néixer a Le Havre, però va morir a París, però va morir, va viure pràcticament tota la seva vida a Suïssa, i que bé, va morir abans. Era allò que us deia, que m'havia confós abans parlant de Milo, i és que aquest senyor sí que va morir després de la guerra, l'any 1955, i no està tan vinculat, molt poc. De fet, no se'l considera com un hereu dels postimpressionistes, ni que segueixi les seves corrents, ni res. És un músic que una miqueta menja part i té obres molt interessants. Jo us l'he guardat una miqueta com a tercer, perquè és el que a nivell sonor potser té un toc més avançat, no? Té un toc més de rupturista, d'anar més enllà de la tonalitat, encara que no l'acaba de deixar. Però bé, en aquesta obra té tots els ingredients. Una meravella, ja us ho dic, és molt bonica. No es diu quartet, es diu rapsòdia, per dues flautes, clarinet i piano. Com ja us comentava abans, substitueix l'oboè de les altres dues obres anteriors per una flauta més. I ens dona aquesta obra tan bonica.

0: Doncs bé, aquesta era la rapsòdia per dues flautes, clarinet i piano, de 1923, de Honegger, un compositor interessant, molt interessant. La teníem amb Darryn Tapes a la flauta, Rena Urso Trapani a la flauta segona, Helen Goodcastro al clarinet i Sandra Blyweiss al piano. I bé, aquesta era la darrera obra que us tenia preparada per avui, amb aquest programa tan francès, d'entreguerres, postimpressionista, amb el toc molt personal d'Arthur Honegger. Bé, eren els ingredients d'avui. Espero que us hagi agradat. Jo us espero la setmana vinent. Fins aleshores, adeu-siau, amics.
1: Ràdio Seu t'apropa una mica més a la música clàssica. Relaxa't amb la música i els autors que han fet gran la música clàssica. Escolta les reflexions del docent i compositor Enric Riu. Aprèn a gaudir dels clàssics des del Galliner, al 107.2 de la FM i a radioseu.cat.

0: Hansi, diumenge clàssic i lliga, eh?
1: Visca el Barça i visca Catalunya, ok? Bye, bye.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
3: Bona nit, us informa Manel Elias. La dona que va visitar Barcelona després d'estar en contacte amb una víctima d'antivirus no té símptomes. Havia compartit uns minuts amb ella a bord d'un vol i per això se n'ha fet seguiment. Ho ha confirmat el Departament de Salut fa poca estona. Delegació del Govern a Madrid, Alba Gil, bona nit.
4: L'han localitzat a la ciutat sud-africana de Pretòria, simptomàtica i en bon estat de salut. Se l'ha rastrejat perquè va passar 6 dies a Barcelona després de coincidir durant 30 minuts a l'avió entre Johannesburg i Amsterdam, on hi va pujar la dona neerlandesa que va acabar morint. El seu cas, però, no suposa cap risc per a la població. Ho assegura Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat.
5: Que va estar molt poc temps amb possible contacte estret amb la persona realment afectada, compartint en un avió, i que els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava simptomàtica, i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica.
4: Salut està fent seguiment dels possibles contactes, tot insistir que el temps que va passar a Barcelona no era contagiosa. Alba Gil, Catalunya Ràdio, Madrid.
3: Més notícies, Marc Güell.
6: Rússia i Ucraïna han acordat un alto al foc fins dilluns, coincidint amb la celebració demà a Moscou de la desfilada del Dia de la Victòria. Ho ha anunciat Donald Trump, que ha fet de mediador, i ho ha confirmat Volodymyr Zelensky. L'acord inclou també que hi hagi un intercanvi de presoners entre els dos bàndols, 1.000 a cadascun. Aquest anunci suposa un gir respecte als esdeveniments de les últimes hores en què Zelensky havia arribat a amenaçar la desfilada demà a la plaça Roja. Finalment, el president ucraïnès ha emès un decret en què ordena expressament a l'exèrcit que no ataqui la desfilada.
3: Els nacionalistes guanyen les eleccions parlamentàries a Gal·les i provoquen una derrota històrica dels laboristes i Escòcia es perfila una victòria dels independentistes. Els comicis locals, Anglaterra, victòria de l'extrema dreta i desfeta del laborisme.
6: La creació d'ocupació als Estats Units gairebé ha doblat les previsions, esquiva la crisi energètica i impulsa la pujada de la borsa. El mes passat, l'economia nord-americana va crear 115.000 llocs de treball quan s'esperaven 65.000 nous contractes. On més nous llocs de feina hi va haver va ser el sector sanitari. La taxa d'atur es manté lleugerament per sobre del 4%.
3: La mestra de primària, que va detectar les dues agents dels Mossos infiltrades en una assemblea de Barcelona, diu que la seva actitud no acabava de quadrar. Laia Fons, que també és membre de la Intersindical, ho ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
7: Va haver-hi algunes conductes erràtiques, algunes converses ingènues en les que, de manera tan senzilla, vam detectar que no utilitzaven un llenguatge propi dels docents, que no coneixien certa terminologia, que no sabien dir-te a quina escola treballaven. Busquen una excusa molt ràpida i marxen de manera ràpida.
3: El govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Trapero com a director de la policia. Esquerra, els Comuns i la CUP exigeixen que plegui.

0: La cantant californiana Olivia Rodrigo actua aquesta nit al Teatre Grec de Barcelona en un concert exclusiu per a fans. És un esdeveniment privat al qual només hi poden accedir aquells que hagin rebut un correu electrònic amb la invitació. El concert està organitzat per Spotify i el Barça amb motiu del clàssic que jugarà diumenge al Camp Nou, perquè el club blaugrana portarà el logotip de la cantant a la samarreta. Esports, Marc Andrés.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça i el Pozo de Múrcia juguen aquesta hora el primer lloc de la fase regular en la penúltima jornada de la Lliga. Anem cap al Palau Blaugrana. Maria Chacena, bona nit.
2: Doncs bona nit, falten 4 minuts perquè s'acabi aquesta primera part. 1-0 el marcador en favor del Barça. L'ha fet Sergio González, però en podrien haver sigut dos perquè s'ha anul·lat un gol del Barça als inicis del partit. Un gol que han hagut de revisar durant una estona i que finalment no ha pujat al marcador. El Palau pressionant molt i partit de moment molt intens. Tot i això, clar domini del Barça i ara una acció pel Pozo que ha sabut aturar la defensa blaugrana. Recordem, tots dos equips arriben empatats a punts quan només queden dues jornades per acabar la fase regular, així que el partit d'avui pot ser determinant pel factor de pista de play-offs i la classificació per la Supercopa. Maria Chacena, Catalunya Ràdio, Palau Blaugrana.
1: D'altra banda, tenim en directe la 35a jornada de Lliga Primera Divisió, que ha començat amb el Llevant 0, Osasuna 0. Acaba de començar el partit. Demà l'Espanyol visita el camp del Sevilla, un 4:15, rival directe en la lluita per la permanència. I a dos dies del clàssic del diumenge al Camp Nou, el Real Madrid ha anunciat la sanció als jugadors Valverde i Tchouaméni de 500.000 euros de multa després de barallar-se al vestidor a l'entrenament d'ahir.
3: Fins aquí les notícies.
4: La Inara és professora d'institut i freestyler.
5: Per rapejar hem de tenir alguna cosa a dir.
4: La Marina, que és periodista, també fa improvisació.
6: Nosaltres som de les poques noies que estem participant de l'escena del freestyle en català.
4: Una escena massa vegades hostil, si s'és dona.
5: Dir-me a mi, segons quina guarrada, molt guarra, és un joc. Doncs per mi no.
4: O dona racialitzada, com la Tifa Drame.
7: El que jo vaig rebre al món del freestyle és que quan em tiraven rimes racistes com que deia, va, tio, este tio no vale.
4: Nando Cruz, periodista musical.
8: El hip hop, el blues, techno, tot això no neix palaus de la música, sinó sempre en els marges.
3: Solidaris.
9: Amb Mercè Folk.
4: Dones en el món del rap.
3: Dissabte a les 10 de la nit.
9: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
10: Florets amunt.

0: L'esgrima se'n pot fer de moltes maneres, amb les paraules també. Avui ens acompanya una professional d'aquest bonic esport. Ella no té cap interès en matar el contrincant. Ella el que vol és moure l'espasa amb gràcia i potser trobar la justícia en cada frase. Quan llegeixo les cròniques de Mònica Planes, sempre penso en que es dedica a l'esgrima periodística fent crítica televisiva. Escriu, això sí, en ploma, des de fa 19 anys a l'Ara i al Mundo Deportivo. De les seves crítiques, alguns queden tocats, però amb molta gràcia.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Mònica Planes, com estàs?
2: Molt bé, molt contenta de ser aquí perquè sóc oient del programa i m'agrada molt avui passar a l'altra banda.
0: Escolta, això de l'espasa com ho portes?
2: Això de l'espasa no m'ho havia imaginat mai, però m'ha fet molta gràcia. Segurament sí que és una disciplina, la crítica en general, que té molt d'això, d'esgrima, sí.
0: Per tu és un esport, també, fer crítica? És a dir, trobar la frase, estar treballant al moment, fer-ho en el temps que requereix...
2: Sí, és important. Sobretot per mi, el millor moment de la crítica és el de pensar. L'estona que dedico a pensar abans de posar-me a escriure. És segurament el moment que gaudeixo més, no? Quan em poso a escriure és que ja tinc molt clar tot el que vull dir i com ho plantejaré i a on vaig a parar, diguem.
0: I l'estocada importa o no? Perquè sempre hi ha un punt d'estocada, un punt d'humor... Importa o no importa? O fins que no trobes l'estocada perfecta?
2: Una mica sí, una mica sí. També com agraïment al lector que arriba fins al final, no? De que allò li compensi. Sí, una mica té d'això.
0: Escolta, ser crítica de televisió és un esport de risc?
2: Okay. Jo he procurat no viure-ho mai així, és a dir, jo ho he procurat viure-ho amb la màxima naturalitat possible i pensant que és un gènere periodístic més. Segurament després, amb el temps, me'n vaig adonar que hi havia un component de risc que no m'havia plantejat a l'inici.
0: El risc és perquè ets dona, perquè en general qualsevol que fa crítica també rep crítiques, rep esbroncamentes, invectives, xantatges... Què t'ha passat?
2: A veure, d'entrada, fer opinió, fer un gènere d'opinió quan ets dona... Hi ha homes a qui els hi costa més rebre-ho. És a dir, rebre les crítiques d'una dona per determinats homes és greu, perquè com que no et valoren, el fet que a sobre hi hagi una crítica, doncs ho viuen malament. Més enllà d'això... No, segurament estem en un món on es gestiona molt millor el quedar bé, el políticament correcte, el lloar les persones per fer-ho tot més fàcil, i segurament la crítica aquí hi té un element, una part disruptiva, no?
0: I en aquest sentit això t'ha fet perdre amistats? O vas pel carrer amb guardaespatlles? O
2: no
0: com
2: vaig
0: va
2: al carrer amb guardaespatlles, no m'ho podria pagar.
0: Sí?
2: Però segurament sí que fas enemics.
0: Fas enemics, eh?
2: Uh-huh.
0: Però no han vingut a fer amics, o sí?
2: Jo no he vingut a fer amics.
0: Tu vols estar orgullosa del que escrius. És més important que les crítiques.
2: Sempre que m'han encarregat una feina, i ara parlo de crítica, però sempre que algú m'ha contractat per treballar, sempre he procurat fer la meva feina al màxim de bé possible. I fer crítica, doncs he intentat ajustar-me a les característiques del gènere periodístic.
0: Mm-hmm. I que no li agradi, que se la pinti a l'ordre. Abans havies treballat en aquesta casa, a RAC1, és a dir, t'has dedicat a la ràdio, a la televisió. Dedicar-te a la crítica és una manera de no tenir amo, diries?
2: La independència és molt important, perquè qui té el cul llogat no seu quan vol, no?
0: Tot i així, clar, treballes per diaris. Alguna vegada algú t'ha picat la cresta de dir, home, amb aquesta persona si pots notifiquis,
2: no.
0: Però... No, eh?
2: No, amb això he de dir que...
0: Ni a l'Ara ni al Mundo Deportivo.
2: Ni a l'Ara ni al Mundo Deportivo t'he de dir que em sento molt afortunada en aquest sentit, perquè les persones que han dirigit els diaris on he treballat han entès molt bé quina era la meva feina i mai he tingut un problema des de la part interna,
0: des del poder,
2: al contrari, m'he sentit molt compresa sempre pels directors i directores que estan al capdavant dels diaris.
0: La ràdio i la televisió ha canviat molt, potser des de que tu hi treballaves. Com vas viure també aquella etapa? És a dir, hi ha una part de tu que troba a faltar allò o ni per pinso?
2: No, trobar-la a faltar no. En tinc molt bon record i per mi han sigut unes escoles fantàstiques i uns llocs on he fet amics que després estan amb tu sempre. I he gaudit molt i he après molt, però també m'he sentit molt bé fent la feina que faig ara, no? Vull dir que...
0: No ho canviaries, em fa la sensació,
2: no,
0: però...
2: No.
0: Tu ara escrius quan vols, tens el teu temps i no has de fer allò dels horaris i potser aquell món més,
2: sí,
0: més del dia a dia.
2: Sí, tot i que la vida de l'autònom també t'he de dir que no té horaris... perquè treballes moltes hores, a vegades sense horari, pots estar treballant, jo treballo tots els caps de setmana, vull dir que no és tan idíl·lic en aquest sentit.
0: D'acord. A més, ara la tele no és com la d'abans, i has de veure, jo m'imagino, bastanta escombraria. Coses que t'haurien de pagar molts diners per veure-les.
2: T'he de dir que a mi em paguen per veure
0: però
2: la
0: més,
2: tele.
0: Més.
2: Sí, hi ha dies que penso, hòstia, això no està ben pagat, eh? Però en general, a mi és una feina que gaudeixo molt, és a dir, no em vull queixar perquè m'agrada molt la feina que faig.
0: Doncs escolta, enhorabona, Mònica Planes, és divendres, ja sabeu, convidem a dones que admirem perquè expliquin la seva vida, també expliquin la seva feina, que en aquest cas és molt important i ocupa espai en la seva vida, i els diem que ens portin la seva música preferida i comences amb The Cranberries. Just my...

0: Just My Imagination de Cranberries. I ara li preguntava a micro tancat, escolta, et ve alguna memòria d'aquesta cançó? M'imaginava que m'explicaria ballant amb alguna discoteca, però no.
1: No sóc una de discoteca.
0: No és que era discoteca, el cotxe.
1: El cotxe, sí. El cotxe, per mi, va ser un lloc d'empoderament. El fet d'aprendre a conduir i anar amb el cotxe a tot arreu i tenir la música al cotxe, per mi han sigut uns moments de felicitat molt gran. Sí, sí.
0: Conduir, la música, per això ocupa una part important a la teva vida?
1: No especialment. T'he de dir que no sóc una persona molt musical, però sí que el cotxe, quan no tens alternativa, escolto molt la ràdio i escolto música, sí.
0: Tu ets una dona molt curiosa, m'han dit, t'agraden moltíssimes coses. De fet, ara has tornat a la universitat, estàs estudiant com un màster d'Humanitats.
1: Correcte.
0: Però també t'han agradat molt les ciències, has mamat molta ciència a casa. El teu pare era farmacèutic, s'havia dedicat també a la investigació. Tens el cor dividit encara? O...
1: Crec que vaig fer periodisme precisament per aquesta cosa d'estaulletes que tinc i de curiositat més transversal que no té a veure tant amb lletres o ciències, perquè m'agradava molt la genètica, m'agradava molt la ciència, potser no em vaig atrevir a tirar-ho endavant perquè tenia la sensació que no serviria, no? Però sí que m'agrada molt que m'expliquin els científics les coses que han descobert o com funcionen les coses i per tant sí, i a més amb el meu pare en parlava molt i és un àmbit que m'agrada, sí.
0: Aquesta frase que has dit em pensava que no serviria és que t'has...
1: l'estava dient i a la vegada era conscient.
0: Exacte, se t'ha escapat per aquí, però crec que més crec que moltes vegades venen dones, s'asseuen aquí i ens diuen aquesta frase. Jo pensava que no serviria, no era prou bona. I és una frase també que, llegint una mica sobre la teva biografia, també l'han sentit dones de la teva família, com la teva mare, que era una dona molt intel·ligent, però que també durant un temps va tardar en estudiar perquè també li van dir que no serviria. No?
1: Exacte. Sí, sí, ella va decidir estudiar psicologia, però fins que no va fer el pas d'anar a la universitat es pensava que és que ella potser no podia anar-hi, no?, a la universitat. I quan li van dir, no, si vols anar a la universitat, pots perfectament fer-ho, i va dir, ah, sí, de veritat que jo puc estudiar a la universitat? Sí, sí, estàs perfectament preparada per fer-ho. I llavors va decidir estudiar psicologia i s'ha dedicat a la psicologia tota la vida.
0: Però clar, és curiós perquè justament sou una família amb les dones han anat a la universitat i encara em fa la sensació, pel que has dit, que arrossegues i arrosseguem, perquè aquí ens hi podríem posar moltes, com aquest síndrome de la impostora o aquesta por a no faré prou bé. Has de portar les espatlles molt ben cobertes perquè et dediques a la crítica.
1: Segurament és un mètode terapèutic o catàrtic, no?, que té a veure amb això, no ho sé. Però sí que aquest síndrome de la impostora, que crec que no he conegut pràcticament cap dona que no li hagi passat, i també homes, però és curiós perquè... A veure, què entenem per síndrome de la impostora, no? Aquest èxit o reconeixement o vàlua, perquè és en qualsevol àmbit professional i en qualsevol circumstància de la vida, fins i tot de les cures, que creus que estàs rebent un reconeixement que no et mereixes, no? I això té a veure, per una banda, amb... com ens han educat, amb què hem de ser modestes, discretes...
0: No fer soroll, prudents, que no se'ns noti gaire.
1: Que no se'ns noti gaire, que has de ser humil... I a la vegada amb la manca de referents, no? Com que no n'hi ha hagut tantes que han arribat allà on ets tu, quan hi arribes tens la sensació de dir, home, potser jo no hauria de ser aquí, no? I tampoc voldria, que això també ho ha fet la crítica feminista, diguem... I em va agradar molt el dia que ho vaig llegir perquè vaig pensar, oi, ara hora que veure-ho, no?, que algú havia escrit de alerta amb aquest síndrome de la impostora, perquè un dia vaig sentir, és que m'han diagnosticat síndrome de la impostora. No. A veure, això és un concepte psicològic, però diguem que el que no podem fer és patologitzar la inseguretat femenina. O sigui que si en algun moment sentim el síndrome de la impostora, és que vas bé. has d'aconseguir tirar-lo endavant malgrat tot. No, el que no pot fer és paralitzar-lo.
0: Clar, jo estava pensant ara que, per exemple, tu venies això que dèiem de treballar a la televisió, a la ràdio, i en aquell moment el Santi Nolla de Mundo Deportivo et diu, escolta, per què no proves de fer crítica al diari? Els diaris esportius tenen molt mala fama en el sentit de que hi ha molt lector home i teníem una dona fent crítica. En el primer moment, recordes el primer dia de la crítica? D'allò de que se't seguessin les cames? Que,
1: sí,
0: que
1: una mica... crec que el primer mes que vaig estar fent els articles vaig patir molt. Vaig patir molt, primer perquè hi passa sempre, costa una mica trobar la teva veu a l'hora d'escriure. Jo venia de la ràdio i, per tant, el fet de que fos amb el meu nom i trobar aquesta veu i això, em va costar, no? I patia molt i escrivia l'article, l'esborrava, el tornava a escriure, el tornava a esborrar, el tornava a escriure, que al final dius, bueno, això tampoc m'està sortint a compte, no? I va haver un dia que vaig patir tant que vaig dir, escolta, mira tu, escric el que sento, com ho sento, i ja t'acomiadaran. I llavors aquell dia me'n recordo que va sortir l'article i em va trucar un company i em va dir, Mònica, m'ha agradat molt aquest article que has escrit. I vaig pensar, que fort quan, que m'ho diguin el dia que jo he pensat, bueno, escolta, escric el que sé i si no està bé ja em diran, Mònica, fes una altra cosa, no servies per
0: això. I també aquesta necessitat que tenim moltes vegades de ser validats, no?
1: Sí, però en aquell moment tenia la sensació que encara estaves com començant i que allò... Bé, no...
0: Sí, m'imagino també el que deies abans, no? Que si una dona feia crítiques sobre coses que feien els homes, això hi ha gent que no suportava gens.
1: I més en l'àmbit esportiu, en què la televisió en aquell moment dedicada als esports tenia a veure amb tota una generació d'homes que venien de la ràdio absolutament empoderats, que havien fet tota la vida el que els hi donava la gana, i el fet de que hi hagués una mindundi que no coneixien de res, que digués, això aquí no està gaire bé, doncs els hi feia una mica de
0: rabieta.
1: Rabieta, sí.
0: Mònica Blanes entrant en el món del calicanyo. Si és que què us he de dir?

0: Mira, de fet, sembla que ens hagi sentit la cantant de Texas, la Charlene Spiteri, perquè cantava allò de Say What You Want. O sigui, digues el que vulguis, que és una mica el que vas fer tu a les teves cròniques.
1: Intento que les cròniques, que les crítiques siguin sinceres.
0: Sí. T'has autocensurat mai? Potser és molt forta, aquesta paraula.
1: És molt forta, aquesta paraula, perquè segurament no és fruit d'una autocensura, sinó de com diré, com vull dir bé això, no? Perquè també crec que els matisos són importants, que argumentar bé és important.
0: I no fer mal.
1: I no fer mal, o no haver-hi la intenció de fer-ho. I llavors, l'autocensura... Si hi ha molta autocensura, el lector ho nota. És a dir, no he deixat mai de dir res que volia dir. Jo crec que això sí que puc dir que ho he intentat.
0: Sí, clar, perquè quan, per exemple, et toca criticar un amo, és a dir, o un jefe, o un anterior cap, per exemple, aquí suposo que es mouen moltes coses.
1: Sí,
0: jo però... me'n recordo d'una crítica teva feta a l'altra ràdio, a l'altra banda de la Diagonal, no deixant massa bé el Basté, per exemple. I ell t'ho va tornar com dient que t'agraïa que no l'haguessis deixat molt bé. Però en aquest moment un sempre pensa que està fregant marbre.
1: Sí, però crec que a partir del moment que t'ho encarreguen, també saben a qui li encarreguen.
0: Clar.
1: I també són conscients del que pot passar, no? Per tant, crec que tots juguem una mica conscients de qui és l'altre i del que...
0: I més val que parlin malament de tu que no ho parlin, oi?
1: No sé si em sento gaire identificada amb aquest plantejament en el sentit de que voler que parlin de... No, però a mi m'agrada treballar des de la sinceritat. Em va semblar que el Basté és algú que té encaix i que sabia qui li estava demanant allò, i per tant em va semblar fins i tot un joc
0: divertit
1: i de provar que... Aquí sí que et diré que m'hi reconec una mica a vegades, de provar quins són els límits i provar què passa. Sí.
0: Després ja no sabem la segona part. Algú t'ha trucat alguna vegada i t'ha dit: ei, aquí t'has passat?
1: M'han trucat alguna vegada gent enfadada.
0: Em sembla que al WhatsApp tens alguna cosa de Nilloros.
1: Bronques, Nilloros, abstener-se.
0: Exacte, alguna cosa
1: sí,
0: així,
1: ho vaig posar
0: oi?
1: En castellà perquè algun personatge
0: perquè algú
1: entengués bé. Perquè diguem que va passar una etapa com de certa insistència. Però sí, a vegades ha passat. Poc, però ha passat.
0: Com portes aquesta part?
1: M'he acostumat a que pugui passar. Procuro gestionar-ho des de la calma absoluta.
0: Però t'ha agafat allò en algun moment, nervis, plorera, ansietat fins i tot?
1: No,
0: ho entendria,
1: no,
0: o angoixa?
1: Jo procuro mantenir, quan passa, procuro mantenir molt la calma davant de... És l'altra persona la que està enfadada, jo no. Diguem que... I és així, perquè és així, és a dir, és l'altre que s'ha enfadat, però jo no tinc cap motiu per enfadar-me amb l'altre, podem pensar diferent, i per tant ho he procurat portar, que digui el que vulgui, i d'acord, ens acomiadem.
0: Però no m'ha arribat a la por dels sicaris, eh?
1: No crec que pugui arribar a passar. Potser la situació que m'ha sabut més greu és la de que t'amenacin, no? Però més enllà d'això...
0: Ho dius així i és bastant bèstia, això que
1: sí,
0: dius.
1: Sí.
0: T'amenacen.
1: Una vegada.
0: Amb què?
1: No voldria donar amb detalls.
0: D'acord. El que sí que passa és que, com que dones aquesta imatge, és a dir, que només és en l'escriptura, que, com dèiem, fas esgrima, després, quan et coneixen a la vida real, quan et diuen: és que és molt simpàtica, no ho entenc, aquesta noia.
1: No ho sembla. Això m'ha passat, i m'ha passat un parell o tres de vegades, i un dia em va passar justament anant amb la Mireia Dalmau, que és la guionista del programa,
0: sí,
1: i li va fer molta gràcia que algú li digués: és com simpàtica, no? Volíem dir, semblava una filla de puta, però no, és simpàtica. No ho sé, jo no puc canviar la meva manera de ser. Jo no sé, em sorprèn que hi hagi algú que, clar, entenc potser que darrere dels articles i que no saps mai res més d'aquella persona et pugui semblar algú, doncs, que té mala llet o que està de mal humor o...
0: La gent confon molt sovint la ficció amb la realitat, perquè els hi passa molt a les actrius, això també, no? Quan fan un paper d'algú que és una mica desagradable, llavors es troben pel carrer...
1: Mira, ara t'explicaré una anècdota que t'agradarà molt. Fa bastants anys em van convidar a una universitat a Andalusia per uns cursos d'estiu de dona i esport, i jo portava preparada una conferència i començava amb un vídeo que havia extret de la televisió, un vídeo extraordinàriament masclista, no? I a mi em semblava que era una bona manera de començar. Jo ensenyava aquell vídeo i a partir del que em suggeria aquell vídeo jo començava la conferència. I després del vídeo, que durava uns 3 minuts, ja va aixecar un noi al braç i... Jo estava molt tranquil·la, perquè, de fet, qui s'apunta a uns cursos de dona i esport, en certa manera ja saps que els interessa el tema, que hi remaran a favor i que, per tant, estàs en un espai segur.
0: Segur que diuen.
1: I llavors em va dir... primer em va fer una reflexió sobre que ell sabia que qui havia fet aquell vídeo en realitat no el volia fer, però que s'hi va sentir obligat.
0: Aquí ja vas veure que la cosa no aniria bé.
1: D'acord, i llavors em va dir... ¿Quieres que te diga lo que piensan de ti en tal redacción de deportes? I li vaig dir, mira, no cal, no necessito saber. I va dir, yo te voy a dir, creen que eres una hija de puta, una amargada y una malfollada.
0: Perfecte.
1: I realment, ara he de començar una conferència després de que m'hagin dit això, no?
0: D'on creus que surt l'energia perquè una persona s'apunti a un curs com aquest per dir-te això?
1: No, ell estava molt interessat en el tema, eh? Sí? Ell volia sensibilitzar-se, però li va semblar interessant o li deuria fer gràcia dir, jo he estat en una redacció d'esports on deien això de tu i, per tant, jo sento la necessitat d'explicar-t'ho. Llavors jo li vaig dir, doncs mira, em fa molta il·lusió que m'ho diguis perquè no saps com m'agrada saber que els poso de tan mal humor, no? I ja està, i vaig continuar la conferència i tan amics, i després va venir, es va com disculpar i que això... Però és que són interessants els tres insults i...
0: Home, això t'anava a dir que la terminologia és sobretot cap a les dones. Mm-hmm. Aquests mateixos insults cap a un home no us el fan. Mm-hmm.
1: I bé, em va semblar curiós, no? Mm-hmm. Perquè... No ho sé, va ser una d'aquelles anècdotes que realment dius, carai.
0: El que està clar és que la teva feina, encara que no ho sembli, i que tu vulguis fer esgrima, crea violència. A l'altra banda, hi ha un punt de violència en tot això que estem dient. Uh-huh. Vull dir que no hi ha certa ni esportivitat, ni sentit de l'humor. Estem en un país que sembla que no té sentit de l'humor.
1: No, o sí, a vegades els que juguen amb l'humor són els que menys sentit de l'humor tenen, i això també ho he après, que hi ha persones que treballen amb l'humor menys el dia que
0: els toques a ells.

0: Patti Smith, en aquesta llista Because the Night, ja m'has dit que no ets de festa, que tu tot el dia a casa mirant la tele i...
1: Home, no tant, però sí. Sóc una persona amb tendències tranquil·les,
0: digues. Tranquil·les, d'acord. Ara ho diuen així. Mònica Planes, quina és la tele que tu et va fer somiar? Perquè... Ara et dediques a la crítica televisiva, però què? Tu veies Canción Triste de Hill Street, lo gran, què és el que et va fer moure alguna coseta dins? Ara parlo com a espectador, eh? Oblida't de la crítica.
1: D'acord. Mira, jo, veient la sèrie Star Trek, vaig veure el que significava extreure missatges del relat televisiu. I això em va encantar. És a dir, estar veient una sèrie d'uns senyors que viatgen amb una nau i que t'estiguin parlant d'ecologia, t'estiguin parlant de feminisme, t'estiguin parlant de la guerra, em va fascinar, no? Trobar aquest subtext a la televisió. Jo sabia que això podia trobar-se a la literatura, però no havia pensat mai que es podia trobar a la televisió. A partir d'aquí, la televisió, jo era una nena que vaig passar moltes hores de televisió.
0: Jo crec sobretot... que és molt de la generació. O sigui, ara les criatures sempre han d'estar amb els pares, han d'estar
1: van
0: més...
1: Van als esplais,
0: exacte,
1: aquestes coses.
0: Van els pares dels amics, també van perquè els nens s'entretinguin. Nosaltres érem uns nens molt solitaris, es passàvem moltes hores amb la televisió.
1: És cert, és cert. Llavors, quina tele... Jo crec que m'ha fet somiar més la televisió de no ficció, és a dir, la televisió dels reportatges, dels corresponsals, de veure això, històries que passaven en mons que jo no coneixia, això és la televisió.

0: dinastia, clar. Dallas, m'encantava. Sí.
1: Diuen que tenia el cor robat, per això la Roseanne.
0: La Roseanne és un personatge que, pobra, després ha evolucionat.
1: Sí. Ha evolucionat malament.
0: Però sí, la història de la Roseanne és una història molt interessant, perquè va ser era una mare de família molt jove, es va casar amb 22 anys i de seguida va tenir 3 fills, i era una mestressa de casa que un dia se'n va amb uns amics a sopar fora i van en un lloc d'aquests que pots pujar, que hi ha un micro obert i que pots pujar a fer la teva stand-up comedy de manera improvisada, no? I ella es va limitar a explicar el dia que havia tingut, des de que s'havia llevat fins que havia arribat en aquell club, no? I va tenir un èxit extraordinari, de tal manera que ella va entrar en aquesta rutina.
1: I també trencava la idea de la mare perfecta.
0: Ah, exacte.
1: De la mare perfecta de les comèdies americanes.
0: I la mare de de classe baixa, que es passa el dia, doncs, anant de bòlit i amb aquesta consciència de classe, a més a més. A partir d'aquí, ella comença a tenir èxit, un dia la conviden a la televisió a fer aquest monòleg, i de la televisió li diuen, escolta, tu has de treballar aquí. I ella diu, jo tinc molt clar que m'encantaria fer una sitcom. I una sitcom que tingui això, la consciència de classe i el feminisme com a maneres...
1: No sé si va dir feminisme, en aquell moment, però...
0: Ella estava... creia que tenia aquesta part de feminisme, sobretot perquè ella explica que li va costar molt fer entendre als directius de la cadena quin era el feminisme que entenia ella. És a dir, els directius de la cadena volien que ella fes una sitcom que fos com els Roper, és a dir, una dona que odiava el seu marit. I ella va dir, no, jo vull una senyora que s'estima el seu marit, però que li fot canya al seu marit si el seu marit no està a l'alçada de les circumstàncies, però sempre que sigui des de l'amor i el respecte.
1: I a més era una dona grassa, que això no ho havíem vist tampoc a la televisió.
0: Exactament, tots els estereotips en aquest sentit. I que a més volia parlar molt de problemes que tenen a veure amb la vida quotidiana, des de la filla adolescent el dia que li ve la regla, que no tens calés per pagar el medicament que t'han receptat a l'hospital, situacions molt domèstiques que ella coneixia bé i que volia transformar en aquesta sèrie, que després va tenir un èxit extraordinari. El problema arriba al 2018.
1: Sí, que va fer unes declaracions bastant...
0: terribles, just en el moment que a més tornava a arrencar Roseanne, que hagués sigut una cosa molt ben pensada i molt divertida, però aquesta senyora de classe baixa, doncs potser era una mica aquesta white trash que després es va convertir en trumpista, no? I a partir d'aquí crec que vam perdre una magnífica aliada.
1: Una gran pèrdua amb la Roseanne que vam tenir. Ara que parlàvem de mares perfectes, tu ets una dona que ets mare i que et passes moltes hores mirant la televisió. Difícilment li pots dir a la teva filla això ho mires i això no ho mires. Com has portat aquesta part de mare com a Mònica Planes?
0: T'he de dir que això ho mires, això no ho mires, ho he practicat amb una gran capacitat superestricta.
1: O sigui...
0: M'ha donat, la crítica de televisió m'ha donat un gran poder amb la meva filla per dir, això no es mira. Jo vaig enganyar la meva filla i li vaig dir que és que a casa meva al Disney Channel no es veia. No, aquesta casa és que no es pot veure, no ens arriba el senyal.
1: Uh-huh. Aquesta persona ets tu. I escolta, però tu tornaries allò dels dos rombos per la televisió o què?
0: Ostres, no ho havia pensat mai.
1: Com a mínim... Dos rombos o quatre estatuetes.
0: Mira, hi havia una cosa, com a mínim sabies que estaves veient una cosa que no l'havies d'estar veient. És a dir, tenies consciència que allò potser no t'anava del tot bé. Era molt divertit per això quan sortien els dos rombos, eh?
1: Era molt divertit perquè sempre volíem mirar-ho.
0: Clar. Un romba...
1: Era una incitació perfecta.
0: I els dos rombes. O sigui, un romba ja era una mica de ai, ai, ai. I dos rombes era prohibidíssim. I jo recordo mirar-ho des del passadís com perquè no veiessin que jo ho estava... Però perquè jo volia saber què hi havia darrere d'aquells dos... Què amagava el missatge,
1: tothom
0: no?
1: Tothom volia saber.
0: Tothom volia saber, sí. Doncs sí, a l'hora de gestionar la televisió la meva filla sí que he sigut una persona una mica estricta, sí. Ho reconec.
1: Però sentiment de culpabilitat, d'allò de les mares, de...
0: amb
1: aquests
0: temes,
1: horaris, em refereixo, amb aquests
0: sí,
1: horaris que
0: home,
1: has fet tu.
0: Absolutament.
1: Per dir, aquí no estic.
0: Jo recordo nits electorals que havia d'estar seguint la televisió i li deia a la meva filla, doncs mira, jo t'he deixat el sopar allà fet, molt petita, eh? I llavors arribarà una hora que tu hauràs d'anar a sopar i després t'hauràs de posar al llit i que avui jo no podré fer, no podré estar per tu, no? I sí,
1: el que passa... I sentir-te fatal.
0: Sempre tens aquesta recança, no?
1: Però això ens passa sobretot a les dones, eh?
0: Això ens passa sobretot a les dones. Jo sabia que li havia passat a la meva mare i, per tant,

0: També saps que és una cosa que ens passa a totes les dones i aprens a pair-ho millor. A si més, no, a vegades ho parlava amb la meva filla, encara que fos molt petita, jo sempre he fotut molts rotllos a la meva filla, i per tant jo li deia, ai, em sap molt greu que avui passi això, però ja demà ja mirarem que això no passi.
1: Ja ho arreglarem, no? Ja ho arreglarem. Sí. Fem una cosa, com que s'ha fet un fart de mirar tele, ho entendrà perfectament, però és el moment de la publicitat.
0: Ho entenc.
2: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
3: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
4: Jordi Vilà és el nostre cuiner que cuina, i quan em vas dir, Paula, jo vull parlar de múrgoles, vaig dir, fes el que vulguis, però jo no sóc molt de múrgoles. Sí. Cosa que a partir d'ara doncs, ja em condemna a tots els mals, no?
5: Sí, jo t'haig de dir que no entenc com es pot no ser molt de múrgoles.
4: Ai, és a dir... em sap greu.
6: Un restaurant caníbal a Berlín.
5: És un bolet que sembla una miqueta com una bresca d'abelles i té tota una rugositat que fan ideal per fer-lo guisat perquè la salsa s'adhereix allà, si es posa allà dins. I es converteix en gustosíssim, boníssim.
6: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
7: Evitem el soroll.
8: Ens allunyem de les estridències.
7: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
8: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
6: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
7: Un informatiu sense presses.
8: Per donar context als grans titulars.
6: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: Olivia Dean en aquesta llista. A mi m'encanta també. Es veu que em sembla que li agrada la teva filla, ara que parlàvem d'ella.
1: La meva filla és qui me l'ha fet descobrir.
0: Sí.
1: I bé, és la cançó que relaciona amb ella i amb tot el món aquest que descobrim a través dels fills, no? I que segurament jo no hagués fet moltes coses si no fos per la meva filla. Jo no hauria anat mai a una festa dels súpers, per exemple, no? Que era una cosa que feies realment com a mort de mare. Però sí, totes les coses que fas perquè tens una filla i llavors després primer ets tu que li obres un món i després és la teva filla la que t'obre aquest món a tu.
0: Això no? És millor, que la festa dels súpers.
1: Totalment.
0: Olivia Dean, reconeix Olivia Dean.
1: I poder anar a un concert un dia, que és una cosa que ens agradaria fer, doncs sí, realment és.
0: Amb tot el teu aprenentatge, de tot el que has vist també del masclisme moltes vegades a la ràdio, a la televisió, també amb la mirada que té la televisió cap a les dones, que ha millorat amb algunes coses, però amb d'altres no.
1: No.
0: Uh-huh. D'això en parleu molt amb la teva filla.
1: Sí.
0: Has fet això, com deies, li has...
1: Activisme? Sí, totalment. Soc una mare molt pesada. Ho admeto, és a dir, soc una mare que fot molts rotllos a la seva filla i que la meva filla hi ha moments de vale, mama, ara ja està, ja m'has fotut el rotllo. Però sí, diguem que són coses que faig que s'hi fixi, o a vegades quan ha mirat coses que hem hagut de negociar si les veia, jo li feia la reflexió que creia que es calia fer sobre aquell programa o aquella sèrie, llavors ella a vegades em deia bueno, no sé, no ho veig clar.
0: Molt bé, però vull veure Eufòria.
1: Jo vull veure-ho. Jo uh-huh. Si tu tens present que aquí passa això, jo t'ho deixo veure. Altres que jo ho veia amb ella i llavors li rebentava el programa, perquè clar, ui, això, veus aquesta, que tal, no sé què, veus això que està passant aquí, no sé què, i llavors jo feia com de policia mentre ella veia la sèrie, no? Sí, soc una mica així.
0: Això és com ets tu com a mare, però com a filla, què? Què anem de dir com a filla?
1: Soc una gran filla. Crec que també sóc una filla, no sé, no sé què diria la
0: meva. Com va ser la infància de la Mònica Planes? Perquè vivies aquí...
1: Jo crec que sóc el perfil de nena hiper responsable, que no vol que ningú es preocupi, que vol ser perfecta, que vol tenir tothom content i que si tothom té problemes, no patiu, que jo no us en donaré cap. Aquesta sóc jo.
0: Una mica xollo, no?
1: Sí, potser sí. Però m'agradaria reivindicar aquestes nenes hiperresponsables i que treuen bones notes. Crec que a vegades, com que no donem problemes, la gent s'oblida una miqueta de nosaltres. I m'agradaria reivindicar totes les nenes del món hiperresponsables i que... Saps? Perquè a vegades hi ha nens que treuen males notes i llavors el professor avisa els pares i... Ai, què li passa amb aquest nen? I tal. Clar, si tu treus bones notes, el professor no diu... No, tot en ordre, no? Potser sí. Que
0: ara estàs fent el soroll que de petita no vas fer.
1: Quien de potro no corre, de caballo galopea.
0: Aquí, claríssim. Escolta, parlem una mica dels referents de les dones de la teva família. Uh-huh. Estic d'unes unes dones bastant fortes i bastant curioses. La teva àvia, per exemple, que és un referent per tu, perquè és una dona que volia estudiar medicina, uh-huh. però... al final es va fer bibliotecària?
1: És el que li van deixar estudiar, és a dir, ella va demanar continuar estudiant, el seu pare li va dir que li semblava bé, ella va dir que medicina, el pare li va dir que allà no hi havia més dones i que, per tant, no ho veia bé, i l'opció era bibliotecària, que allà era on hi havia totes les dones, diguem, no? Però ella ho va acceptar i li va encantar i va ser molt feliç estudiant per bibliotecària. Després de seguida es va casar i, per tant, no va arribar com a exercir llargament, diguem que va fer pràctiques, sé que va fer pràctiques en diferents biblioteques de Catalunya, però després no ho va continuar perquè es va casar. Es va casar amb un home, amb el meu avi, era bastant més gran que ella, em sembla que tenia 17 anys més que ella, i era, el meu avi era administratiu, i llavors hi va arribar un punt en què els administratius, per continuar treballant, havien de treure's el títol de gestor. Però el meu avi era massa gran, estava malalt, i ara què fem, ara què fem? Doncs, Anna Maria, estudia tu per ser gestora i continuar l'empresa, no? I la meva àvia, doncs, ja amb els fills...
0: De bibliotecària a gestora.
1: A gestora.
0: De sobte fent números i...
1: Sí, i ho va fer de conya.
0: I millor que el teu avi?
1: Millor que el meu avi. Millor que el meu avi. A més, una gestoria plena de dones, és a dir, totes les treballadores eren dones. Ella era la dona que estava al capdavant. Jo sempre vaig, recordo la meva àvia en un despatx, és a dir, la jefa. I, clar, jo vaig tenir una àvia que ha fet servir internet, és a dir, la veia al costat de l'ordinador, i a més una dona amb aquesta perspectiva de gènere, és a dir, conscient que ella era una gestora en un àmbit on tota la resta de companys i col·legues eren homes, en una gestoria on hi havia senyors que anaven a portar els seus papers, i llavors quan veien una dona que ho havia de portar deien, hombre, però esto, no sé, no? I no veien clar que fos una dona qui administrés tota la paperassa. I després una gestora amb molta consciència de, per exemple, dones que no podien cobrar pensió perquè no els hi havien fet contracte, i que ella va lluitar perquè aquestes dones cobressin la pensió, cobressin la viudetat, i que tenia aquesta consciència de que la seva feina...
0: O sigui, és un mirall de dona lluitadora que has tingut sempre.
1: És curiós, però una dona que anava contracorrent, no sé si ella s'hagués reconegut com a feminista, però que tenia aquesta perspectiva de gènere i que molts cops m'explicava, doncs he aconseguit que una dona cobri la pensió quan no havia tingut mai el contracte, però he pogut demostrar que ella va treballar 15 anys en aquesta fàbrica i que, per tant, no? I m'explicava, és que aquesta dona no li van fer contracte perquè ningú valorava la feina que ella feia a la fàbrica, o dones que havien treballat netejant, no? I ella tenia aquesta perspectiva de gènere, de que s'havia d'ajudar aquestes dones, i era una dona que tenia molta curiositat i molta voluntat de poder fer aquella feina i exercir-la. I crec que el fet de jo anar, quan vas a casa l'àvia i que trobis l'àvia en un despatx, sí que et deu donar algun tipus de...
0: Alguna cosa va rebre. Sí. Allò era una llavor.
1: Exacte, i sempre veure la meva àvia molt elegant, preparada per no estar de cara als clients, tirar endavant aquesta empresa, va fer... Crec que estic orgullosa del que va fer la meva àvia.
0: Sí, ara que parles de l'elegància, l'elegància o com anem vestides, o la pressió estètica que tenim, no? Ara que ja estem passant aquella època del mig segle, tot això t'hi mires, tu t'hi fixes? Ets una dona que consideres presumida?
1: No ho soc gaire.
0: No.
1: Crec que la meva mare voldria que jo fos més presumida.
0: Però t'importa el que portes?
1: Soc neta i filla de dones molt presumides, i en algun moment soc conscient que m'he rebotat una mica contra tot això.
0: Què m'has de dir?
1: Sí.
0: Home, però avui vens estupenda.
1: Sí, sí.
0: En quin Moltes sentit, gràcies. Per què t'has rebotat d'això?
1: Sí, perquè a mi em cansa una mica això. A mi em cansa una mica que quan et conviden a la televisió a veure que tots els senyors estan en 5 minuts i que tu allà et pentinen, et fan uns tirabuixons, et pinten la cara, tot això a mi se'm fa una mica pesat.
0: Potser també perquè has analitzat molt el que passa a la televisió i el tractament tan diferent que tenen homes i dones. Pensem en el que diem sempre, no? Però els informatius. Podem tenir senyors de 60 anys fent un informatiu, però les dones com a màxim 45.
1: Bueno, ho hem vist amb
0: els... Ho hem vist al nostre Atena, ho hem vist a tot
1: arreu. En els nostres telenotícies, sí. Renovats recentment, amb uns criteris que continuen sent els de tota la vida. Sí, crec que, a més, tota aquesta pressió estètica no només ha acabat com... tenint conseqüències molt sobre el nostre benestar emocional, no? Això sí que és de les coses que veig que la televisió continua fent, i que jo també he passat per aquí, no? El fet de com en la nostra generació, el món de les top models, de les revistes de moda, d'aquestes models tan estupendes que ens ensenyaven...
0: Què vols dir?
1: Fins i tot en una època en què el del Photoshop encara no s'explicava gaire, i per tant semblava que fossin així de...
0: Però Mònica Planes, tu que estàs allà escrivint i que fas esgrima, com hem dit, vols dir que tens, a moments tens pressió estètica, has sentit...
1: Home, per
0: descomptat,
1: que hem sentit.
0: He de ser d'aquesta manera o de ser de l'altra?
1: No, si més no, que no m'assemblo a aquestes senyores, ja. No? I que això,
0: I
1: ja
0: això
1: passava...
0: t'ha fet mal, eh?
1: Bé, hi ha moments en què dius, ostres, no et sents prou validada, no?, en aquest sentit, fins que no fas tota la lectura que has de fer.
0: Vols dir que no és prou important el cervell que tens, que a més has d'estar boníssima?
1: Home, això és el que ens han dit.
0: Yeah.
1: Això és el que ens han dit. I
0: però
1: quan
0: ens ho hem cregut, llavors, estones.
1: Estones, clar que ens ho hem cregut, per descomptat que ens ho hem cregut, i que no ens ajustàvem a determinats paràmetres i que no complíem amb uns determinats requisits. No només ho hem sentit, és que ens ho han dit, no? Quan no acomplim o perquè estem...
0: Però clar, tu et dediques a escriure, és a dir, això hauria de quedar llunyíssim.
1: Jo em dedico a escriure, però no deixes de ser... és a dir...
0: Persona humana, altres, sí, que vas pel carrer.
1: Clar, els altres et perceben molts cops com un cos, no? És a dir, o el fet de ser dona, bé, l'oportunitat d'escriure quan te la donen, perquè quan arribaves per fer de becària en una ràdio, a les dones ens posaven a fer producció i els homes els posaven a fer guions. Alerta, perquè...
0: Producció com a sinònim de secretaria.
1: De secretaria i de... És a dir...
0: Sí
1: que et pots dedicar a escriure, però les coses no et deixen al marge de la realitat i de com és, i de com hem percebut aquesta tirania de l'estètica, i que si no complies amb una determinada estètica tenies menys oportunitats, no? Clar que ho hem viscut. Jo crec que totes les dones en algun determinat moment hem estat o ens ha afectat això, no?
0: I la tirania de no et casarem? O aquelles coses de t'hem de casar al príncep blau, a veure quan...
1: A la meva família, amb els meus pares i això, jo no vaig sentir mai aquesta sensació i això, podia fer bastant el que em donava la gana. Jo tenia la meva padrina adoptiva, jo no estic batejada, i quan era adolescent vaig adoptar una padrina, i la padrina em va adoptar a mi, a una amiga de la meva mare que jo he admirat molt sempre, no? La Rosa Carvajal. La Rosa era per mi un model de dona, perquè feia coses superinteressants, viatjava per tot el món, viatjava a l'Àfrica, viatjava a l'Iran, treballava al zoològic, a la biblioteca del zoo. Per tant, quan anàvem a l'escola amb el zoo, jo coneixia algú que treballava al zoo i que em venia a veure.
0: Home, bloquet de neu i jo, línia directa.
1: Ah, exacte, sí, clar, era algú molt, molt ben connectat que m'explicava totes les històries que no s'assemblaven a les de ningú més, no? I un dia li vaig dir a la meva mare que jo volia ser com la Rosa quan fos gran.
0: Que era una manera de dir: no vull tenir ni amo ni senyor.
1: Bé, aquí va estar la gràcia, que llavors quan va arribar la Rosa a casa la meva mare li va dir, digue-li la Rosa el que m'has dit a mi. Jo li vaig dir, jo li he dit a la mare que de gran vull ser com tu. I la Rosa va dir, ah, de veritat, vols ser geògrafa? I dic, no, vull ser soltera.
0: Però t'ha sortit fatal.
1: M'ha sortit fatal. Sí. Però vull dir que era una cosa que no em preocupava, perquè... La Rosa va ser un referent. Llavors, quedar-te soltera, és a dir, que si no et casaves, no hi havia cap problema, perquè...
0: Perquè sempre et quedaria el zoo.
1: Tenia la Rosa, i la Rosa era una dona que a mi em semblava superintrèpida, superfeliç. És a dir, que el model de soltera que jo tenia era la bomba. I, per tant, és una cosa que a mi no em va...
0: Quina decepció va tenir la Rosa, quan es pensava que volia ser geògrafa i tu li vas dir, no, jo vull ser soltera.

0: Mònica Planes, res és el que sembla. Ara ho dèiem, que aquesta cançó, que és tan alegre, que és tan bonica, que té aquest punt nostàlgic, parla d'un nen que el maltracten al pis de dalt o al pis de sota. No recordo, no? És el que diu la cançó. Parlem també de la vida quotidiana, perquè a mi em té molt encuriosida.
1: Molt bé.
0: Com una persona que està mirant amb 7 pantalles la televisió, que té unes llibretes i... O sigui, que és la teva vida, té una persona al costat escrivint. A veure, explica'm això, com ho feu, si poseu unes parets de tità al mig o com...
2: Escrivim en llocs diferents.
0: Sí,
2: cadascú en el seu lloc. En aquest sentit...
0: Però ja... a la mateixa casa o teniu llogats espais?
2: El Xavi té un despatx.
0: Clar, és que em sembla una proesa, això. Sí.
2: El Xavi, en general, treballa en un despatx i jo treballo al meu despatx al pis de dalt de casa, sí.
0: I com heu portat això, aquesta vida de... un que els dos treballaven en el món del periodisme i els dos al final us heu dedicat a escriure, un fent ficció, l'altre molt anclat en la realitat. Però com ho portes, això? Com a vegades t'agafen gelos dels personatges seus?
1: No.
0: O d'aquest món interior ple de parelles que se'n van de restaurants, es foten un fart de follar i no sé què, o què?
2: No, en absolut. Vull dir que ho vivim d'una manera molt natural i molt compartida i molt parlada i molt... Vull dir que jo llegeixo abans els...
0: Tu ets la seva primera lectora?
2: Jo diria que en general sí. No sé si l'editora a vegades pot ser que passi davant meu i això, eh? Vull dir que...
0: I al revés, per exemple, el Xavier Bosch llegeix les teves crítiques?
2: Un cop estan publicades.
0: Un cop estan publicades?
2: Sí.
0: I això que té a veure amb una mica de por, amb l'estrogança, no t'agrada que t'ho llegeixin abans?
2: No, però no hi ha temps. És a dir, jo quan estic treballant, jo escric l'article i l'envio. És a dir, no demano...
0: Vas a preu fet.
2: No demano aprovació, només faltaria.
0: Compartir, què et sembla això?
2: No, si a vegades estem veient alguna cosa junts o així, però no, a més, jo sóc molt, amb la meva feina m'agrada molt anar a la meva, sí.
0: Que ningú posi els ditets.
2: El Xavi té una manera de ser que no és una persona que intervingui, diguem. No és una persona gens intervencionista en aquest sentit o que vulgui ficar-hi cullerada o així. No, és que crec que són dos espais... Crec que el Xavi i jo mantenim una relació on cadascú és molt independent i molt autònom en aquest sentit. Ens interessa molt la feina que fa l'altre, però
0: cadascú té el seu espai.
2: Cadascú té el seu espai i sempre ho hem viscut així. Vull dir que, sí.
0: Ja ho preguntem sempre en aquest programa, preguntem sobre l'amor romàntic, et dèiem això de la parella per sempre, etc. Dèiem que tu volies ser soltera com la Rosa, per tant, la teva vida et va sorprendre en aquest sentit. No pensaves que tindries aquesta vida.
2: Sí, de fet, és que no tampoc pensava que seria crítica de televisió, és a dir, la meva vida m'ha sorprès constantment perquè jo no tenia un somni o un objectiu o tenia premeditat fer alguna cosa que la meva vida ha anat una mica sobre la marxa i ja m'agrada que hagi sigut així i continua sent així.
0: I com portes a fer-te gran? Com portes aquesta part?
2: Ho porto molt bé perquè sempre he tingut molt bona relació amb dones més grans que jo, que han sigut referents, han sigut conselleres, han sigut amigues, han sigut persones que m'han ajudat molt. I crec que tothom hauria de tenir dones més grans, més sàvies, que amb qui conversar.
0: Una conversa intergeneracional, no?
2: Sí, per mi ha sigut... he tingut moltes dones que m'han ajudat en aquest sentit i m'ha donat molta tranquil·litat perquè les he vist totes elles sempre molt bé, molt preparades, amb molta consciència, i això crec que si no teniu ningú més gran...
0: Busqueu-lo, adopteu-lo. Clar, jo estava pensant que també la teva feina és molt solitària.
2: La meva feina és molt solitària,
0: en el sentit de que tu tens una idea, tens una banya, veus quelcom a la televisió i tu portes el paper, però a vegades hi ha algú que t'ha de sostenir perquè tot això no és fàcil i perquè hi ha persones a l'altra banda i hem vist que s'enfaden i passen coses. Qui et sosté, tu? O et sostens tu sola? Cada vegada et sostens més sola?
2: Jo sóc una persona amb molta tendència a saber-me sostenir jo sola. A més, la meva família és bàsica, incloc aquí la meva germana, que també és un tema que crec que seria molt interessant pel programa.
0: Sí, les germanes. Et convidarem una altra vegada, no ens ho diguis, que a nosaltres ens encanta.
2: Les germanes, la meva filla, amb qui puc parlar ja, o sigui, la meva filla l'he fet créixer molt ràpid precisament per poder parlar de totes aquestes coses, el meu marit. Després, crec que una persona que a mi m'ha ajudat molt és la meva doctora de capçalera.
0: M'encanta això.
2: Sí.
0: Per què?
2: Perquè és com una doctora de capçalera completíssima, no? I és amb qui a vegades he pogut parlar de coses que em preocupaven, de com afrontar determinades situacions, de moments en què jo no m'he trobat bé, però que tenia la sensació que potser era més un estat d'ànim o una etapa vital, no?
0: La metgessa del cap, eh? M'encanta.
2: La metgessa, sí. Bé, sí. Del cap no diria, perquè és una consulta, diguem, privada, però...
0: Sí, sí, perquè t'ha...
2: Però és la meva doctora, és a dir, és la persona que, si estic malalta, em recepta un medicament, diguem. I sí, per mi ha sigut una persona essencial a la meva vida.
0: Escolta, estem ja gairebé al final del programa, però tu que et dediques a la crítica, si t'haguessis de fer una crítica a tu mateixa, què et criticaries?
2: Buah! Hosti, et faria una llista tan llarga.
0: Però hi ha una cosa, allò que sigui l'espasa de Damocles, ara que hem començat parlant de florets, hem començat a parlar d'esgrimes...
2: Sí, no sé si ho vull revelar, crec.
0: Va, que això ens encanta.
2: No ho sé, crec que sóc una persona amb tendència a una autocrítica molt dura cap a mi mateixa, sí.
0: Sí, critiques els altres, però tu també.
2: Buah.
0: Tu també dispares cap a casa.
2: Jo puc ser la meva pitjor enemiga.
0: Doncs escolta, nosaltres ho deixarem amb amigues, que ens agrada molt més. Tu sigues la teva màxima enemiga, si vols, però nosaltres aquí tenim com a amigues, aquí a Les Dones i els Dies, Mònica Planes. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I merci.
2: M'ho he passat molt bé. Gràcies.

0: La dona que va ser contacte d'una de les víctimes mortals de l'antivirus i que després va passar uns dies a Barcelona no presenta símptomes de la malaltia. Per tant, no s'haurà de fer seguiment a les persones amb qui va estar durant el seu viatge aquí. Mentrestant, s'està a l'espera del resultat de les proves que se li han fet a una dona de 32 anys que està hospitalitzada a Alacant.
1: És un caso bastante improbable. Una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro, embarcada dentro de la nave.
0: I connectarem amb l'equip de Catalunya Ràdio enviat a Tenerife per saber els detalls de l'arribada del vaixell. Avui hem sabut que després de l'evacuació navegarà cap als Països Baixos on serà desinfectat.
2: Catalunya nit.
3: Va haver-hi algunes conductes erràtiques, algunes converses ingènues en les que, de manera tan senzilla, vam detectar que no utilitzaven un llenguatge propi dels docents, que no coneixien certa terminologia, que no sabien dir-te a quina escola treballaven. Busquen una excusa molt ràpida i marxen de manera ràpida.
4: És una de les persones que va identificar dues agents dels Mossos infiltrades en una assemblea de professors, un fet que el govern ha reconegut per després defensar i tancar files amb el director general de la policia, Josep Lluís Trapero. El president Illa també n'ha parlat avui.
5: No tenia conocimiento de esto, pero tengo confianza y por descontado mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra, la consellera dará las explicaciones oportunas.
0: Els partits tradicionals s'estimben en les eleccions al Regne Unit. Laboristes i conservadors retrocedeixen davant el creixement de l'extrema dreta i també dels independentistes galesos i escocesos. I això ha obligat el primer ministre laborista Keir Starmer a posicionar-se.
6: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
4: És notícia d'aquesta tarda. Finalment, Rússia i Ucraïna han pactat un alto al foc de 3 dies amb la mediació dels Estats Units perquè a Moscou puguin commemorar el Dia de la Victòria al final de la Segona Guerra Mundial.
0: D'aquí 10 dies ja es podrà pagar a les botigues a través de Bizum, el sistema de transferències immediates de mòbil a mòbil. En aquest informatiu us explicarem com s'haurà de fer i sobretot per què ara s'incorpora aquest nou sistema de pagament. Tot plegat té a veure amb la voluntat de la Comissió Europea de dependre menys de les operadores de les targetes Visa i Mastercard, que són nord-americanes, i així guanyar autonomia financera.
4: I a la segona hora del programa, molta cultura. Avui parlarem amb el cantautor Miguel Poveda, que es declara Enlorquecido, títol del documental que ha fet com a seguidor efervescent de Federico García Lorca.
0: I ens acompanyarà una actriu amb molt de futur, no només per la seva joventut, sinó pel talent pel qual destaca. Parlem de Júlia Mascort, protagonista de la pel·lícula Yo no moriré de amor.
7: Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana. Mamá, sopla.
0: Ella es va endur el premi a millor actriu del Festival de Màlaga i la pel·lícula se situa com un exercici necessari per visualitzar l'impacte d'una malaltia degenerativa en un entorn familiar.
4: Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El Departament de Salut ha localitzat sense símptomes una ciutadana sud-africana que havia estat en contacte amb una víctima d'antivirus. És una dona, recordem-ho, que havia estat una setmana a Barcelona. Aquest cas se suma a un altre de sospitós a l'estat espanyol, una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes, aquests sí, compatibles amb el virus. Alba Gil, bona nit.
1: Bona nit.
0: Quina és l'última hora d'aquests dos casos?
1: La dona sud-africana s'ha localitzat a la ciutat de Pretòria, és asimptomàtica i es troba en bon estat de salut. La buscaven perquè va passar 6 dies a Barcelona després de coincidir uns 30 minuts al vol de Johannesburg amb una de les víctimes mortals. Segons el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, el seu cas no suposa cap risc per a la població.
2: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
1: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'una dona de 32 anys que anava al mateix avió. Està ingressada a Alacant amb tos, un dels símptomes compatibles amb el virus, i se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Ho explica el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
3: És un caso bastante improbable, una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro, embarcada dentro de la nave.
1: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena.
0: També expliquem que el govern espanyol vol que el vaixell, amb bandera dels Països Baixos, continuï el seu curs cap a aquest país perquè sigui desinfectat allà. I els 14 ciutadans espanyols que van a bord, entre els quals 5 de catalans, han acceptat passar la quarantena un cop a terra.
1: Ho ha assegurat Sanitat, que avui ha parlat per videoconferència amb els 14 espanyols que estan a bord del creuer.
4: Ninguno de los españoles ha manifestado estar en contra de cumplir la cuarentena. Estamos hablando de unas medidas que son obligatorias, que aunque sean obligatorias queremos que se produzcan en un marco de confianza y de voluntariedad, pero que en el caso de que esa voluntariedad no concurriera, sin ningún tipo de lugar a dudas, entraría la obligatoriedad de la cual uno o una no se puede dar alta voluntaria.
1: Quan arribin a Madrid se'ls farà una PCR que repetirà 7 dies després i durant el temps que duri la quarantena els pacients estaran en habitacions individuals i sense visites. Però si algun d'ells presenta símptomes, serà traslladat de manera immediata a una habitació d'aïllament amb pressió negativa per evitar la propagació del virus.
0: Gràcies, Alba. Bona nit.
1: Bona nit.
5: Doncs precisament fa tan sols un minut, quan són les 10:07 de la nit, des del Departament de Salut se'ns informa que el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha identificat un nou contacte relacionat amb el cas d'antivirus detectat després de la mort d'una ciutadana neerlandesa que havia viatjat a bord del creuer Ondius. La nova persona identificada és una dona resident a Catalunya que no presenta símptomes. Segons la investigació epidemiològica que realitzada, aquesta persona no havia estat identificada inicialment a causa d'un canvi de seient a l'avió, circumstància que va dificultar-ne la localització en la primera reconstrucció de contactes. D'acord amb el protocol aprovat aquest mateix matí per la ponència d'alertes i plans de preparació i resposta, es considera que compleix criteris de contacte, motiu pel qual ara s'activaran les mesures de seguiment i vigilància previstes. Afegeix el Departament de Salut que, atès que el cas ha estat identificat per la comunitat autònoma, disculpeu, això és dades del Ministeri de Salut, que ja ha iniciat al departament les mesures corresponents i amb l'objectiu d'evitar la interacció d'un nombre més gran de persones durant un eventual trasllat, s'ha acordat amb les autoritats sanitàries catalanes que la quarantena es dugui a terme a les dependències d'un centre hospitalari de Catalunya que ara per ara doncs, no està determinat perquè fins aquí arriba la informació que ens acaben d'enviar des del Ministeri de Sanitat. Manel.
0: Aquesta tarda l'Organització Mundial de la Salut ha assegurat que treballa conjuntament amb el govern espanyol per garantir un desembarcament segur d'aquests passatgers del creuer Òmnius a les Illes Canàries. L'OMS manté que hi ha 5 casos confirmats i 3 de sospitosos i reitera que el risc per a la població, com deia ahir, continua sent molt baix. Ho ha dit la portaveu d'emergències de l'organització, Nika Alexander.
6: Basant-nos en el que sabem, en la manera com s'està propagant i no propagant, entre les persones del vaixell i també entre les persones que ja han desembarcat, continuem considerant que el risc és baix per la població general i moderat per les persones que són al vaixell. Estem treballant directament amb les autoritats espanyoles perquè el desembarcament sigui el més fluid possible, tant per les persones del vaixell com per la població canària.
5: tot això, el creuer Ondius arribarà la matinada de diumenge al port de Granadilla, a l'illa de Tenerife. Avui hem sabut els detalls de com es faran el desembarcament i també el trasllat dels passatgers als seus països d'origen. Demà dissabte a la tarda hi arribarà el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, així com també els ministres del govern espanyol de Sanitat, Interior i Política Territorial, tot plegat per coordinar l'operatiu. Anem en directe a Granadilla i tenim els enviats especials David Mendoza i Mònica Mas. Bona nit, Mònica.
7: Hola, bona nit.
5: Fa poca estona ha comparegut el govern canari. Quins detalls més sabem d'aquest operatiu?
7: Doncs mira, ha donat algunes novetats més d'aquest dispositiu per desembarcar. Ara mateix és que pràcticament tots els països, recordem que són 23 nacionalitats, que tenen passatgers a l'Ondius, han respost a la crida de l'OMS i del govern espanyol i aportaran un avió per repatriar els seus ciutadans. Gairebé tots, no tots, ha dit, eh? Així ho ha explicat el portaveu del govern canari, Alfonso Cabello.
8: Casi todos los países han terminado de concretar cuáles van a ser sus aviones, tipo de aviones, etcétera, y en principio se están convocando todos esos aviones para que estén operativos en Tenerife Sur entre el sábado por la tarde-noche y el domingo primera hora de la mañana.
7: I els països que no han respost se'ls posarà tots junts dins d'un mateix avió fletat per la Unió Europea.
8: Una especie de avión escoba que lo que vendría a ser es aquellos países o ciudadanos que no hubiera estado su vuelo, que no pudiera encajarse en ningún otro, entrarían estos dos vuelos de Rescue Europa. Países Bajos ha confirmado que se hará cargo de la tripulación, de aquella que no es esencial para confirmar el vuelo.
7: Sobre quan es farà l'operatiu, doncs el portaveu del govern canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començaria tot aquest operatiu.
8: Des que amaneciera, des que hubiera luz para poder empezar a operar, si se garantiza que durante la operación van a estar todos los aviones, se comenzaría. Nosotros calculamos en torno a las 12 de la mañana que pueda empezar la operativa, lo antes posible, porque necesitamos garantizar que el barco abandona el puerto de Granadilla el lunes. Se produce un cambio en las condiciones meteorológicas que va a imposibilitar cualquier tipo de maniobra.
7: Recordem una mica com serà aquest dispositiu. Els passatgers de l'Ondius des del dia 28 d'abril no tenen símptomes, això és important, i per tant aquest operatiu els portarà en llanxa des del vaixell fins al port. Allà els esperen diversos minibús que els transportaran per carretera a peu d'escala de l'avió que els ha de repatriar als seus països corresponents. L'objectiu és que dilluns al matí, com a molt tard, aquest vaixell l'Ondius, amb una trentena de tripulants que encara quedaran, torni cap als Països Baixos on es farà tot el procés de desinfecció.
5: Mònica, doncs això és tots els detalls que sabem fins ara de com serà aquest operatiu, que recordem ha de començar, com deies, diumenge. Sí que veiem que cada vegada hi ha més presència de mitjans de comunicació, doncs com nosaltres, no?, a l'illa, i entenc que us heu pogut passejar una mica també per allà i parlar amb els ciutadans, que deuen estar també expectants. Quin ambient us heu trobat?
7: Doncs mira, ens ha costat una mica que s'animessin a parlar. Penseu que la Granadina és una localitat molt petita de costa, dedicada únicament al turisme, pràcticament, i molts d'aquests visitants no saben ni què està passant, són turistes que venen de pas. Malgrat això, d'altres, els que sí que són d'aquí, ens comenten que potser se n'està fent un gran massa.
9: Qué precaución debemos que tener todos, pero creo que se está formando una montaña de humo y cuando se pueden tener medidas de prevención, de llevar equipos, hay científicos, hay personas que se pueden encargar de la situación sin llegar a no darle la mano a las personas que están en el barco.
10: No es algo que me esté preocupando.
11: O sea, yo sinceramente creo que se le está dando demasiado, o sea, hay demasiado drama con esta historia, o sea, no creo que haya
10: cosas
11: tan
10: peores.
11: No lo veo peligroso.
7: Els canaris són gent tranquil·la i la sensació aquí que tenim és que la vida continua i aquí no ha passat res.
5: Molt bé, doncs anirem seguint l'evolució de tot el cap de setmana com a mitjans de comunicació, perquè serà un cap de setmana que passaran coses i serà interessant d'explicar-ho.
7: Intens.
5: Exacte. Preparat, Mònica.
7: Gràcies.
5: Bona nit.
7: Adéu, bona nit.
12: Catalunya nit.
0: I arribarem a un quart d'onze de la nit. Una altra de les notícies de la jornada, sens dubte, la començàvem a explicar ahir a aquesta hora aquí al Catalunya Nit, és la de la infiltració dels policies de paisà en assemblees de docents. Avui el govern de Salvador Illa ha tancat files amb el cos de Mossos d'Esquadra per la polèmica que ha generat aquesta infiltració que explicàvem de dos agents de paisà en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues de la setmana que ve. Ara per ara, l'executiu descarta destituir José Josep Lluís Trapero com a director general de la policia, tal com li exigeixen els seus socis al Parlament. En una piulada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que li manté la confiança i defensa la professionalitat dels Mossos. En aquest mateix sentit, fonts del govern deixen clar que els serveis d'informació del cos treballen amb total autonomia per analitzar possibles riscos i amenaces. Laia Framis, bona nit.
10: Sí, bona nit. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès a la SER que no coneixia aquest operatiu policial, però ha defensat la feina de la policia.
12: No tenia conocimiento de esto, pero tengo confianza y por descontado mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra, la consellera dará las explicaciones oportunas.
10: Ara bé, tant Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament, com també la CUP, ho consideren totalment inadmissible en un context democràtic i demanen el cessament de Trapero. Així de contundents han estat avui el republicà Jordi Albert i Andrés García Berrio dels Comuns.
13: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
14: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
10: Aquests grups, i també Junts per Catalunya, demanen que les conselleres d'Interior i d'Educació compareguin la setmana que ve al Parlament per donar explicacions.
0: Doncs davant de l'allau de crítiques de l'oposició, la direcció dels Mossos també ha emès un comunicat defensant aquesta infiltració.
10: Sí, la Direcció General de la Policia defensa que aquest tipus d'actuacions entren dins les funcions de la Comissaria General d'Informació i que estan detallades en el marc legal dels Mossos. El text assegura que l'objectiu d'infiltracions com aquesta és recollir informació sobre conflictivitat laboral i social i també valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc el dret de reunió o la llibertat a afiliar-se a un sindicat, per exemple. Al comunicat, els Mossos també diuen que respecten i que defensen el dret de reunió, el dret de vaga i la llibertat sindical, però alhora asseguren que també tenen l'obligació de salvaguardar la seguretat pública i afegeixen que es posen a disposició dels grups parlamentaris per donar les explicacions que calgui.
0: Doncs qui també hi ha volgut dir la seva és l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, que ara és al sector privat. En una piulada assegura que la infiltració d'agents no és una bona opció operativa per a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia. El sindicat majoritari dels Mossos li ha etzibat que és una opinió irresponsable i oportunista.
5: Mentrestant, els sindicats majoritaris de l'educació també han exigit responsabilitats, demanant al govern que faci cessaments i interpel·len directament el president Salvador Illa perquè reactivi les negociacions. I els posa una data, abans de dimarts vinent, dia 12, quan hi ha convocada una vaga general. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, Comuns i també la CUP.
15: Fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum, com posar els Mossos a les escoles, i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores.
0: Els sindicats que van denunciar ahir els fets asseguren que les docents que participaven en l'assemblea van sospitar de dues dones desconegudes que hi havien assistit. Laia Fons, membre de la Intersindical i mestra de primària, que era en aquesta assemblea, diu que la seva actitud no els acabava de quadrar. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
16: Va haver-hi algunes conductes erràtiques, algunes converses ingènues en les que, de manera tan senzilla, vam detectar que no utilitzaven un llenguatge propi dels docents, que no coneixien certa terminologia, que no sabien dir-te a quina escola treballaven. Busquen una excusa molt ràpida i marxen de manera ràpida.
0: Fons ha lamentat que es vegi el col·lectiu de docents com un perill a tenir en compte i que cal vigilar.
5: Doncs hem de dir que enmig de la polèmica política per les infiltracions dels Mossos, el cert és que el govern i Esquerra Republicana han encarrilat un acord per presentar els pressupostos de la Generalitat a finals de maig. Segons les dues parts, aquest cop les negociacions estan ben encarades, diuen, i els comptes es podrien aprovar al Parlament abans del 31 de juliol. Esquerra reclama ara l'anomenat tren orbital, que uniria les capitals de la segona corona metropolitana, això és entre Mataró i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Oriol López López és secretari general adjunt dels Republicans i ho ha dit aquestes declaracions a 3CAT Info.
17: Avui, tal com funcionen els trens en aquest país, Esquerra Republicana el que vol és dir, escolta, més trens.
5: El tren orbital ja s'havia pressupostat anys enrere amb un cost de més de 4.000 milions d'euros i, per tant, hauria d'anar acompanyat d'una inversió important de l'Estat. Passen 20 minuts de les 10 de la nit, fem una pausa per la publicitat i a la tornada ens endinsem en la crònica internacional, començant pels resultats en les eleccions al Regne Unit.
18: Catalunya nit.
19: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
20: Imagina-t'ho. Bryan Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
21: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
22: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
23: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
22: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
23: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
22: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
23: Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món malgrat la guerra i l'exili.
24: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12? D'acord.
23: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
25: Conxita Badia, us sona?
23: Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
22: I també disponible a la plataforma 3CAT.
18: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
18: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: 7 minuts i arribarem a 2:15. Canvis històrics en les diverses eleccions que s'han fet al Regne Unit. A Gal·les guanyen per primera vegada els nacionalistes i cauen estrepitosament els laboristes, que fins ara tenien el govern. En canvi, puja amb força l'extrema dreta anti-immigració, un esquema que es repeteix també de forma semblant als comicis locals d'Anglaterra, en què guanya la ultradreta i cau el laborisme. Londres, Quim Olivares, bona nit.
1: Hola, bona nit. Victòria històrica de l'independentisme galès. La formació Plaid Cymru ha guanyat els primers comicis des que es va instaurar al Parlament de Cardiff el 1999. Això sí, no ha aconseguit la majoria i haurà de governar en solitari o buscar una coalició. El seu líder, Rin Ap Iorwerth, explicava que treballarà per tothom.
2: Today it has become clear that Wales demanded...
3: Avui ha quedat clar que Gal·les exigia aquest canvi de lideratge i el Plaid Cymru està disposat a servir no només aquells que ens han confiat el seu vot, sinó a tots els ciutadans de Gal·les.
1: Els laboristes, que portaven 27 anys al govern, han quedat tercers, i la seva líder, Elinet Morgan, ha dimitit després que no hagi aconseguit l'escó i hagi quedat fora del Parlament. L'extrema dreta de Reform UK ha pujat i és segona a Gal·les. A Escòcia, el Partit Nacional Escocès ha aconseguit la cinquena victòria consecutiva i s'hauria quedat molt a prop de la majoria. Sentim el seu líder, John Sweeney.
4: Estic totalment compromès per guanyar la independència escocesa i presentar els arguments a la gent, però, òbviament, hem de veure el resultat de les eleccions per determinar quins passos endavant es poden fer.
1: La derrota laborista a Gal·les s'afegeix a la patacada considerable en les eleccions locals parcials d'Anglaterra, on haurien perdut molts representants en àrees del centre i al nord d'Anglaterra i en alguns districtes de Londres on els laboristes solien guanyar. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, Keir Starmer, que ha dit que no pensa plegar.
5: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
1: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage, que encapçala el recompte a Anglaterra i assegura que el bipartidisme al Regne Unit entre laboristes i conservadors s'ha acabat. Когда в твой дом пришла беда,

0: 5 minuts i arribarem a 11:15 de la nit. Rússia i Ucraïna han acordat una nova treva, aquesta sí, pactada amb la mediació de Donald Trump, i que s'allargarà fins dilluns. El pacte també inclou un intercanvi de 1.000 presoners de guerra per bàndol. D'aquesta manera, finalment, Putin s'assegura el blindatge demà de la plaça Roja per a la desfilada del Dia de la Victòria. Moscou, Cristina Solias, bona nit.
1: Bona nit. Donald Trump ha fet l'anunci de l'alto el foc a les xarxes i pocs minuts després el president ucraïnès l'ha ratificat. Volodymyr Zelensky justifica que les vides dels seus presoners de guerra i el fet que puguin tornar a casa és més important que la plaça Roja, i per això ha accedit a aturar els atacs contra territori rus a partir d'aquest dissabte i fins dilluns. Fins i tot ha signat un decret presidencial on especifica que és ell qui dona permís perquè se celebri la desfilada militar a la plaça Roja per motius humanitaris i qui l'exclou d'atacs ucraïnesos, una provocació que no ha fet cap gràcia al portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.
2: Ai, de qui s'intenti burlar del dia de la victòria o en faci acudits estúpids. No necessitem el permís de ningú per estar orgullosos del nostre dia de la victòria.
1: Putin temia que els drons ucraïnesos li esgarressin el dia de la victòria. Per aquest motiu, ja n'havia reduït el format i no exhibirà ni tancs ni míssils. I com que Zelensky en les últimes hores no havia descartat amenaçar la desfilada, finalment ha estat Donald Trump qui ha convençut el president ucraïnès perquè Putin pugui celebrar la seva festa en pau.
3: We have the master tape here in the control center. It contains references to sighting not only some particles, but as well as an unidentified object.
4: Atenció a això que estem escoltant, perquè aquí hem canviat de pel·lícula.
5: Loud and clear. 7, go ahead.
4: Això que estem sentint és un dels més de 160 documents sobre ovnis que avui han desclassificat als Estats Units. El Pentàgon ha publicat una pàgina a internet amb arxius governamentals que fins ara eren secrets. Són documents del mateix Departament de Defensa, el Departament d'Estat, l'FBI, la NASA i altres agències governamentals. Textos, fotografies i vídeos, generalment amb poca resolució, amb l'objectiu, diu el president Donald Trump, de portar transparència sobre aquests fenòmens no aclarits. Ignasi Abad, bona nit.
6: Bona nit.
4: I què s'hi pot trobar en aquests documents?
6: Doncs mira, entre els fenòmens anòmals no identificats, que és la nomenclatura que fan servir ara en comptes dels ovnis, dels UFOs, hi ha informes sobre discos i plats voladors, l'observació d'un feix de llum que alguns comparen amb l'ull de Sauron del Senyor dels Anells, això és una descripció directa d'agents de l'FBI, avistaments de llums estranyes en les missions lunars dels anys 60 i 70, o la reproducció d'un objecte elipsoidal daurat de grans dimensions que, segons testimonis del mateix FBI, recollits el 2023, va aparèixer i desaparèixer de forma instantània en un indret no revelat.
4: I això, tots són casos només dels Estats Units o n'hi ha de...
6: No, també n'hi ha de fora dels Estats Units. De fet, ja hem dit que n'hi ha de fotografies de la Lluna en aquestes missions, mentre els astronautes estaven o a la Lluna o sobrevolant-la. Hi ha imatges que es veuen de llum sobre el cel negre de l'univers, per entendre'ns, que no saben, diguem, què són, però també hi ha avistaments, per exemple, d'esquits a Papua Nova Guinea, al Kazakhstan, al Turkmenistan, a Geòrgia, a Mèxic, Síria, a l'Iraq, al Golf Pèrsic i fins i tot a l'estret d'Hormuz, d'actualitat sí, per la guerra de l'Orient Mitjà. Hi ha documents d'àudios, de vídeos com aquests que sentim, de fotografies, informes sobre ovnis que daten des de la dècada dels anys 40 fins a l'any passat mateix. Donald Trump anima la gent a divertir-se mirant-se aquests documents i decidir per si mateixos què volen dir. Si algú s'hi vol entretenir, pot visitar la pàgina del Pentàgon, que és war, és a dir, guerra en anglès, /AR/GOV de govern, i després /UFO, que és com es coneix els ovnis, intentar veure, desxifrar una mica què és el que es pot veure.
4: La pàgina web comença amb war, com a guerra?
6: Sí, perquè ara recordo que el Departament de Defensa o el Pentàgon no es diu Departament de Defensa, es diu Departament de Guerra. Per això
4: vaja, molt bé. O sigui que Trump vol que ens entretinguem amb això, està bé.
6: Sí, no sé si ens vol desviar l'atenció d'altres qüestions. Sí,
4: gràcies, Ignasi.
0: Acabem de sentir els senyals horaris de 11:15 de la nit. Fem una pausa i a la tornada us explicarem dues operacions qualificades ja d'històriques contra el tràfic de drogues. fetes per les autoritats de diferents països. 41 tones de cocaïna en dues operacions a l'oceà Atlàntic en les quals ha participat la policia espanyola.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
8: Un avió s'estavella en una illa abandonada. Els únics supervivents són nens que hauran de sobreviure sense els adults. Ben aviat es formen entre ells dinàmiques de poder on uns manen i els altres obeeixen.
9: You were telling anyone, because it was your fault.
10: El senyor de les mosques arriba a casa nostra. En parlarem a fons i descobrirem per què la novel·la de William Golding continua sent tan vigent. I també ens endinsarem en l'univers de Metrópolis, de Fritz Lang. Amb l'ajuda de l'Albert Galera, descobrirem com aquest gran clàssic del cinema, que estava ambientat l'any 2026, va ser tan visionari que va aconseguir anticipar el nostre present. Ho farem amb motiu de la projecció de Metrópolis a la Filmoteca de Catalunya.
8: La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre, divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio. A tres jornades del final de la Lliga arriba el cap de setmana definitiu.
7: Atenció! Un clàssic que decideix la Lliga, el descens en joc.
8: Aquest cap de setmana no et perdis res de la jornada al Tot Gira.
7: Dissabte obrim a les 4 amb el Sevilla Espanyol. Un partit decisiu per la permanència. Guanyar i salvar-se o perdre i caure el pou.
8: També

0: Trescat.
1: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: La policia espanyola confisca més de 41 tones de cocaïna en dues operacions a l'oceà Atlàntic. Es tracta d'una xifra rècord a tot el món. Les dues operacions, amb col·laboració també de cossos de seguretat de diferents països, han acabat amb una setantena de persones detingudes. Per saber més detalls d'aquestes operacions, anem cap a Madrid. Cristian Roldán, bona nit.
3: Bona nit.
2: L'operació més important és la que va acabar amb la intervenció de 30 tones de cocaïna.
3: Exacte, es tracta de l'operació Bisal, que es va dur a terme l'1 de maig. Els agents de la Guàrdia Civil van abordar el vaixell Arconia en aigües internacionals, una nau que, com dius, transportava 30 tones de cocaïna a la bodega amb un valor aproximat de més de 800 milions d'euros. La intervenció de droga més gran de la història en una sola actuació. L'operatiu va acabar amb una vintena de detinguts que, com explica el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, anaven fortament armats.
4: El riesgo es evidente y concreto por los medios que las mismas utilizan. Utilizan armas largas, incluso armas de guerra, para proteger cargamentos de ese valor económico como el que he citado.
3: La Guàrdia Civil també ha dut a terme una segona operació a l'Atlàntic contra el narcotràfic. En aquesta s'han decomissat 11 tones de cocaïna i s'ha detingut una cinquantena de persones. El dispositiu ha durat 13 dies i s'ha fet en col·laboració amb policies dels Estats Units, Itàlia, el Regne Unit i Portugal. La droga confiscada es relaciona amb la xarxa criminal coneguda com a Macromàfia, una de les organitzacions que operen a diferents punts d'Europa i que compten amb molts recursos econòmics.
4: Que disponen de cuantiosos flujos financieros ilícitos y que también operan gracias a complejas infraestructuras logísticas, en algunos casos de difícil localización.
3: En aquesta segona operació també es van decomissar 8 tones i mitja de xix.
5: Actualment, quan paguem en una botiga o un restaurant, moltes vegades ens pregunten si ho volem fer amb efectiu o amb targeta. Doncs bé, això pot canviar a partir del 18 de maig, perquè hi haurà una nova variable, i és que ens poden dir també si ho volem fer amb un Bizum, un sistema que permet fer transferències a l'instant de mòbil a mòbil. Roger Santaló, bona nit.
6: Bona nit.
5: Serà tan fàcil com sembla, això?
6: De moment anirà arrencant a poc, de forma progressiva. Ara per ara només s'ha confirmat que els clients de Banc Sabadell, Banc Inter i CaixaBank podran fer servir Bizum per pagar els establiments físics d'aquí 10 dies, però es preveu que a finals d'any ja ho pugui fer tothom. I el funcionament serà similar al de les targetes del mòbil. Hauràs d'adaptar el teu smartphone perquè quan vulguis pagar només l'hagis d'apropar a un datàfon.
5: Això suposo que obligarà a bars i comerços també estar preparats, no sé si ja ho estan hores d'ara.
6: Molts s'hi estan adaptant, però no tothom ho veu bé, com per exemple a Comertia, l'associació catalana de l'empresa familiar, que controla 3.200 establiments. Alguns dels associats no deixaran pagar amb Bizum en un principi. Diuen que les comissions són més cares i tampoc els convenç la mecànica. Per Albert Antoni Joan, membre de la Junta, la targeta és més ràpida.
7: El moment de pagament amb Bizum el veiem més engorrós en quant a temps, degut a que s'ha d'enviar un codi amb el qual el client ha d'acceptar entre la seva app de l'entitat bancària, i això doncs pot suposar uns quants segons a la caixa. No deixa de ser un moment en el qual el client no està disfrutant el moment de pagament, i a més això pot provocar cues a les caixes.
6: En canvi, des de la Federació Internacional d'Hostaleria, Restauració i Turisme, que agrupa 5.500 empresaris, no hi veuen cap diferència. El seu secretari general és Daniel Bracé.
8: El sector sempre es va adaptant i si es tracta de poder facilitar el pagament, que és una eina que ja la gent de per si ja utilitza, crec que serà més a l'usuari com ho interpreteu, com ho comença a aplicar, que no pas respecte dels establiments.
6: No hem d'oblidar que el Bizum té un avantatge destacat per als comerços i bars perquè podran disposar dels diners cobrats al moment. Ara, amb les targetes, han d'esperar com a mínim 24 hores per tenir els diners als seus comptes.
5: Clar, no sé si amb això que expliques es preveu que el Bizum es pugui acabar imposant fins i tot per davant de les targetes.
6: Els experts vaticinen que sí, per un tema generacional. Segons Neus Soler, professora d'Empresa i Economia de la UOC, a la gent més gran li costarà canviar l'hàbit.
9: Però les noves generacions, la gent més jove, segurís. Perquè estan molt acostumats a fer totes les gestions amb un sol dispositiu que és el mòbil i en aquest sentit doncs deixaran completament la targeta.
6: Ara mateix, però, 3 de cada 4 pagaments es fan en targeta, segons el mateix Banc Central Europeu.
5: Hem de deixar clar que qui ho impulsa és la Comissió

0: Europea que vol que es faci aquest canvi, perquè quin interès hi té?
1: Sobretot vol guanyar sobirania econòmica respecte als Estats Units. Les targetes Visa i Mastercard són nord-americanes i ara poden controlar cada compra que fem. Ho explica Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
2: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital. Si volem una Europa competitiva, tindrà que ser una Europa que també tingui bastant poder sobre les dades que, a més, genera.
1: I, a més, un recordatori: de cada pagament que fem amb targeta, Visa i Mastercard en treuen un benefici, per tant, diners que marxen d'Europa cap als Estats Units.
0: Doncs veurem què és el que passa a partir del 18 de maig, si aquesta tercera variable, la del Visum, es va imposant. Gràcies, Roger.
1: Bona nit.
3: Justament la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha exposat avui la necessitat de reforçar la sobirania econòmica europea en un fòrum que s'està fent a Roda de Barà, al Tarragonès. L'acte, organitzat pel Banc d'Espanya, reuneix una cinquantena de governadors de bancs centrals llatinoamericans i també acadèmics. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Es tracta d'una trobada a porta tancada, organitzada de forma molt discreta, ja passa en aquests casos, i en un lloc poc habitual, com és el complex que el Banc d'Espanya té a Roda de Barà. Lagarde ha obert el primer LATAM Forum, fent referència a les stablecoins, una moneda digital amb menys volatilitat que les criptomonedes, un producte que la presidenta del BCE ha posat en dubte perquè es basa sobretot en dòlars. Lagarde considera que és necessari pensar en fórmules pròpies abans de donar suport a propostes externes.
5: La nostra tasca no és replicar instruments desenvolupats en altres llocs, sinó construir les bases i la infraestructura que serveixi per als nostres objectius, de manera que podem aprofitar els beneficis de la innovació sense importar les vulnerabilitats.
4: Aquest migdia, Lagarde ha tingut un dinar de treball amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. Illa ha dit a la xarxa X que ha aprofitat per intercanviar impressions sobre la situació econòmica actual, que requerirà, segons ha dit, una Europa unida. Aquesta trobada es fa en un recinte que el Banc d'Espanya va adquirir als anys 60 per convertir-lo en un allotjament turístic pels seus treballadors. L'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha dit a 3Cat Info que no serà l'únic.
6: Tenim coneixement que Banc d'Espanya, com a tal, doncs vol aprofitar aquest espai per fer-hi això que s'està fent ara aquest cap de setmana, aquests fòrums econòmics.
4: El fòrum es clourà demà.
0: Queda exactament un mes per la visita del Papa a Catalunya. Està generant molta expectació, però no tothom la veu de la mateixa manera. I Barcelona en Comú i el grup municipal d'Esquerra a la capital catalana han demanat avui explicacions a l'Ajuntament per la cessió gratuïta de l'Estadi Olímpic amb motiu de l'acte que hi farà el Papa Lleó 14 el 9 de juny. Joan Vilaplana, bona nit.
7: Bona nit.
0: Una cessió gratuïta que s'ha articulat a través d'un conveni amb l'Arquebisbat de Barcelona.
7: Exacte, i la líder de Barcelona en Comú al consistori, Gemma Tarafa, ha denunciat a la xarxa X el que considera un regal de collboni a l'arcabisbat i ha reclamat explicacions sobre els criteris de la cessió i el cost públic que suposarà. I Esquerra ha registrat preguntes sobre el contingut d'aquest conveni amb l'arcabisbat i també sobre quin serà el cost real de l'acte. Escoltem Elisenda Alemany, cap de files dels Republicans a Barcelona.
8: Ara mateix encara no sabem quan costarà als barcelonins i barcelonines la visita del Papa. I per això, des d'Esquerra demanem transparència, el detall del conveni entre la Ajuntament i l'Arcabisbat i el cost que s'estalvia l'Església amb la gratuïtat de l'estadi Lluís Companys. Calculem que com a mínim poden ser 300.000 euros.
7: Fons de l'Ajuntament han argumentat a Catalunya Ràdio que la visita de Lleó 14 és un esdeveniment, diuen, d'una singularitat excepcional i de màxim interès públic i general. I, de fet, han recordat que l'estadi olímpic s'ha cedit gratuïtament en altres ocasions. Ens han posat dos exemples, sí. El partit Catalunya-Palestina o el concert Barcelona en València. Recordem això que deies, Manel, aquest acte a l'estadi olímpic s'emmarca en la visita del Pontífex a Catalunya, programada per als dies 9 i 10 de juny.
0: Gràcies, Joan.

0: Avui una cinquantena de municipis del Pla de l'Estany, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Gironès han escenificat un front comú contra el Pla de Renovables de la Generalitat, l'anomenat Plater. Han signat a Verges un manifest on reclamen que s'aturi aquest pla i que es faci una transició energètica més justa, equilibrada i construïda amb el territori. Un dels pobles signants és Vilademuls. Alerta que es posa en risc la seva pervivència, que està basada en el turisme rural, perquè considera que, segons el pla, han d'ocupar massa terrenys amb plaques solars. Vilademuls, Núria Paraire.
1: El pla preveu que Vilademuls destini més de 300 hectàrees a plaques solars per instal·lar 206 megawatts d'energia renovable. Això suposa un 5% de la seva superfície, un percentatge per sobre de la mitjana, que és de poc més de l'1%. L'alcalde Àlex Terès lamenta que un poble petit que no arriba al miler d'habitants se li demani un esforç tan gran. Assegura que hi presentaran al·legacions.
2: Estem disposats a arribar fins on faci falta. O sigui, el que tenim molt clar és que aquest pla, tal com està, no es pot aprovar.
1: Els inquieta que es consideri que el 70% del municipi és apte per a la instal·lació de plaques.
3: Dos minuts i tres quarts d'onze. Demà s'haurà de tornar a pagar per fer servir Rodalies.
4: El govern ho justifica per una millora progressiva del servei. Els abonaments gratuïts han durat 3 mesos i mig. Eren targetes de 10 viatges i els que quedin pendents es perden. Si quan va començar el període de gratuïtat es tenia un abonament només de Rodalies a mig utilitzar, aquests viatges sí que es poden recuperar. A les taquilles, a partir de demà, es pot demanar una ampliació d'aquest abonament pels dies pendents.
0: El temps de més que es triga entre Barcelona i Madrid en alta velocitat es pot allargar més enllà d'aquest any.
4: La durada del trajecte es va allargar arran de les protestes dels maquinistes pel mal estat de la via. Les operadores van acordar amb Adif que seria fins al desembre, però, a part d'arreglar els punts en mal estat, s'han de començar les obres de renovació integral de la via, i això comporta establir més limitacions temporals de velocitat i més temps de viatge, segons han explicat fonts d'Adif a Catalunya Ràdio.
3: La Fiscalia veu amb bons ulls un indult parcial per a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
4: El van condemnar a finals de l'any passat per haver filtrat un correu electrònic d'Alberto González Amador, parella d'Isabel Díaz Ayuso, en què admetia haver comès un frau fiscal. La Fiscalia defensa que s'aixequi la inhabilitació a l'exfiscal general perquè considera que buscava combatre la desinformació que envoltava tot el cas i que va actuar amb la intenció de preservar el bon nom de la institució que liderava. També apunta que la condemna ha generat conseqüències extrajudicials desproporcionades.
0: I demà arrenca el temps de flors a Girona, que aquest any dedica l'espai de les escales de la catedral a l'any Gaudí.
4: Jardineres que imiten el trencadís i una figura que recorda el drac del Parc Güell marcaran el muntatge més emblemàtic del temps de flors que se celebra fins al 17 de maig. Aquest any hi haurà 141 muntatges. Per primer cop, els quatre ponts sobre el riu Unyà estaran decorats i hi haurà llocs emblemàtics com els Banys Àrabs o Sant Fèlix amb muntatges florals i dos espais dedicats als 150 anys del naixement de Pau Casals.
3: I a Lleida, tret de sortida de la Festa Major de maig.
4: Una festa que ha començat amb polèmica per les crítiques d'algunes entitats i partits independentistes a l'elecció del piragüista Saúl Cravioto com a pregoner. El suport explícit que l'esportista va donar a l'actuació policial de l'1 d'octubre. Cravioto s'ha mostrat orgullós de ser de Lleida.
5: Cap medalla pesa tant com l'orgull de dir d'on soc. Perquè jo sempre he estat, soc i seré de Lleida. Encara que faci més de 25 anys que soc fora, encara que la vida m'hagi portat molt lluny, aquesta terra sempre ha estat el meu punt de partida, però sobretot el meu punt de retorn.
4: Fa una estona ha començat un dels plats forts de la festa, l'espectacle amb més de 300 drons sobre la Seu Vella, i fins dilluns hi haurà concerts amb auxili o mama duixa i actes tradicionals com la batalla de flors.
0: La Bienal d'Art de Venècia ha obert avui al públic en la seva edició més convulsa després de les protestes dels dies previs per la participació d'Israel i Rússia en la mostra on la política s'ha imposat a l'art a estones. Xavier Palau.
6: El pavelló espanyol ha suspès la seva inauguració oficial d'aquest migdia i diversos pavellons d'altres països no han obert portes com a senyal de protesta per la presència d'Israel en la mostra. La polèmica contrasta amb el lema d'enguany i Mirror Keys, que demana abaixar el to i viure l'art sense estridències. Avui estaven barrats pavellons com el d'Àustria, Bèlgica, el Japó i Egipte, entre d'altres. És la primera vaga de 24 hores que viu la Bienal de Venècia en les seves 61 edicions. Paula Artés, artista visual, ha explicat com ha anat la manifestació d'aquesta tarda en declaracions a 3CAT Info.
7: Bé, molt bé, la veritat que ha sigut molt emotiu. Hi havia molta gent, molts treballadors de la Biennale, molts artistes i públic que hem anat també com a assistents. I s'ha aconseguit tancar molts pavellons, la majoria de pavellons, si no és tots, jo crec que s'han tancat.
6: En altres pavellons, la vaga d'aquest divendres s'ha seguit a mitges. És el cas del recinte català, que ha tancat parcialment, i també el del pavelló d'Espanya, que ha suspès la inauguració oficial de l'exposició del Manresa Oriol Vilanova d'aquest migdia.

0: Ferran Utzet estrena el llibre de Montjuïc, El fill, una obra del Premi Nobel noruec John Fosse, protagonitzada per Guillem Ballart, Mercè Pons i Jordi Figueres. Reflexiona sobre la família i la incomunicació. Marta Vives.
1: Un dels grans mèrits de John Fosse és escriure de la foscor, dels buits i la incomunicació. Ho fa amb una mirada poètica, de versos trencats, fugint de la dramatúrgia convencional, sense acotacions, ni punts, ni comes, com ens explica Ferran Utzet.
2: El text no té ni punts, ni comes, ni signes d'interrogació i està estructurat com una poesia, hi ha salts de línia, de manera que no és una conversa estrictament, sinó que expressa una mena de barreja de l'estat d'ànim, parlen, i llavors aquesta amplitud que deixa el text fa que hagis de prendre moltes decisions en el treball.
1: Això suposa un repte interpretatiu damunt l'escenari. Aquí, una sala d'estar amb uns grans finestrals que rota sobre si mateixa. Un matrimoni gran espera el seu fill. Aquí fa 6 mesos que no veuen. Un veí escampa mals rumors sobre ell. Els pares esperen, reben, justifiquen i tornen a esperar. I una veu en off de Fosse ens explica a ell els poemes, l'alcohol, la guitarra i les lletres de les cançons. Escric per arribar a algun lloc, diu en una entrevista. Ell ha arribat al Nobel de Literatura. Utzet fa justícia i el reivindica en els nostres teatres. I nosaltres reclamem més Jordis Figueres i Mercès Pons sobre els escenaris.
3: Mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia por un hombre. El día 22 de abril de 1984, mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia.
4: Un cas de Carles Porta arriba amb una sèrie documental a Disney Plus el 29 de maig. Abandonados narra en 4 capítols el cas de 3 nens que van trobar sols en una estació de tren de Barcelona el 1984 sense cap document d'identitat. 40 anys més tard, els 3 germans van apostar per investigar per què se'ls va abandonar i qui eren els seus pares. Montse Pujol.
5: Carles Porta ha explicat que va ser un periodista de The Guardian qui, el 2021, li va demanar que ajudés Elvira Moral a trobar els seus orígens. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: L'Elvira, a través del Giles Tremlett, que és un periodista anglès que treballa pel Guardian, em van venir a buscar perquè els ajudés a investigar per trobar els seus pares. I aquí és quan nosaltres, des de True Crime Factory, ens posem amb tot l'equip a investigar amb l'Elvira i tota aquesta gent que de manera altruista l'ha ajudat amb aquest viatge.
5: Aquella nena que amb 2 anys va ser abandonada amb els seus germans de 4 i 6 a l'estació de França explica que sempre s'havia preguntat per què els van abandonar i qui eren els seus pares, però que no va ser fins que ella va ser mare que va decidir buscar respostes.
7: En la maternitat és quan em començo a fer moltes preguntes i posteriorment és la pandèmia, que suposo que és el que em fa aturar-me, no? I suposo que és allà quan tinc tantes hores que em tornen totes aquelles preguntes, em tornen a vindre, i llavors és quan el pare dels meus fills em diu, m'empeny i em diu, Elvira, tira-t'hi de cap.
3: No tenemos partidas de nacimiento, apellidos, no hay nada.
8: Un misteri total.
9: Antes del abandono. Recuerdo violencias, gritos, coches de lujo. También recuerdo tener una pistola real.
10: Es muy fuerte.
5: Anna Ponsí ha estat la responsable del guió dels 4 capítols que Disney estrenarà el 29 de maig.
11: I a partir d'aquesta estació de França havíem d'anar endavant. A partir d'aquí havíem de saber què havia passat després a través de la construcció que tenien l'Elvira i els seus germans i especialment dels records d'en Ramon, que només tenia 6 anys, però havíem d'anar des d'aquella estació de França en el qual són abandonats això, el 22 d'abril del 1984, a quan van a un centre de menors de Barcelona, què passa a partir d'aquell moment.
5: Demà es projectarà el Docs Barcelona, el primer dels 4 capítols d'Abandonados.
12: ¿Y qué pasaría si los encontráramos?
0: Doncs precisament el Festival Docs de Barcelona ha estrenat també aquest vespre el documental Les culpables, de la jove realitzadora catalana Marta Duran Lozano. És una coproducció de 3CAT que retrata amb un centenar de testimonis la solitud i la vergonya d'avortar durant l'adolescència. Òscar Callau.
8: El dia que vaig fer 15 anys, no ho sabia, però estava embarassada.
10: El documental recull la narració davant la càmera de 6 noies que han passat recentment per aquesta experiència traumàtica i alhora llegeixen els testimonis anònims escrits per noies de generacions anteriors que també van avortar quan eren adolescents. Un recurs que la realitzadora Marta Duran ha fet servir per mostrar que és un fenomen viscut en silenci però que afecta moltes dones.
13: La posada en escena respon molt a la primera experiència que jo vaig tenir llegint tots aquests testimonis. Per una banda hi ha la lectura pura i dura de la història de cada una d'elles i després per mi també eren com una mica finestretes en els records o les històries de cada una de les dones que m'enviaven la seva història. I per això hi ha com les dues vessants, no? El testimoni directe, que és la noia explicant-ho sense artificis, i per altra banda també doncs, aquestes recreacions d'aquests espais com si fossin finestretes a la seva vida.
10: Les culpables té una part autobiogràfica perquè la mateixa directora va avortar fa uns anys i a la cinta la veiem compartint experiències amb les altres noies, fent confidències que mai havien sortit a la llum abans.
13: La veritat és que va ser un procés com anar a la psicòloga a fer aquesta pel·lícula, perquè posant tots aquests testimonis d'aquestes dones, el meu havia de ser com el primer. Tots els altres podien ser anònims, però jo volia com donar la cara i ser la primera que digués sí, a mi m'ha passat això. I llavors sí, aquest documental m'ha servit per tenir realment converses que no vaig tenir en el seu moment i les tinc ara, no? 10 anys després de que passés tot plegat, i realment ha sigut un procés intens, però un dels més bonics de la meva vida.
10: La cinta, coproduïda per 3CAT, va rebre el premi Laia del Departament d'Igualtat i Feminisme.
14: Saps aquella sensació de notar que estàs en un punt que suposarà un abans i un després per la teva vida.
4: I abans dels esports, és divendres i avui tanquem la setmana amb la mirada del periodista i col·laborador del Catalunya Nit, Xavier Mas de Xeixàs.
15: Aquest matí he estat amb un savi, un home amb molta vida per darrere i una gran visió de futur. Havia estat primer ministre d'Itàlia i president de la Comissió Europea. Es diu Prodi. Romano Prodi, té 86 anys. Parlàvem d'Europa, de l'esperança i la necessitat d'Europa. I Prodi reia molt davant l'absurditat de tot plegat. No és que la guerra a l'Iran, ni el ridícul del Trump, ni el vaixell de l'antivirus facin riure. De fet, fan por, però tampoc són la fi del món. Prodi reia i en contagiava el seu bon humor. I poc a poc ens anaven enfonsant en el sofà. I llavors, allà, enmig dels coixins, ens hem preguntat: per què tant alarmisme? Per què tanta por pels 6 o 8 casos d'antivirus? I la resposta més fàcil que hem trobat és que hem perdut una mica l'enteniment, com l'han perdut Trump i els ayatoles i Putin i tant d'altres. I llavors Prodi, que d'enteniment té de sobres, ha dit que som molt afortunats de ser europeus. Som els bons de la pel·lícula, ha dit. Encara que no ho sembli, som els bons. I com que som els bons, construirem un món nou, més just i col·laboratiu. Bé, avui sembla impossible, perquè la tele no parla més que de calamitats i de guerres i de divisions polítiques. Però Prodi no perd l'esperança. I abans de marxar-se, mentre em donava la mà, m'ha dit: només ens cal una cosa, només ens cal que algú ens escalfi una mica el cor. I aquesta tarda he agafat un avió i m'he arribat fins a l'illa de Rei, a la bocana del port natural de Mahó. I aquí, des d'on ara us parlo, he trobat un munt de cors calents, cors que bateguen en memòria d'Albert Camus. I junts hem recordat Camus, hem invocat la fraternitat com a compromís per mantenir unit el que ha estat separat. Camus és una llum europea en aquest temps difícil. Com també ho és Prodi, i com també ho som tots els que encara podem riure davant l'absurditat del món.
16: Catalunya Nit.
17: De possessió, punt de robar. Lucha Gudo, una altra vegada, 5 segons.
0: David Ubach, bona nit.
18: Bona nit.
0: Què tenim en joc ara mateix?
18: Doncs la semifinal de la Lliga de Campions Femenina d'Hockey Patins amb presència catalana. El Vilassant està perdent 0-1 contra el Fraga. És a la primera meitat del partit que juga a Coimbra. Per tant, el Vilassant que busca bitllet per a la final de diumenge. Demà també ho farà el Barça en la categoria masculina, la seva semifinal contra el Benfica.
0: I estem a 48 hores del clàssic. Podem escoltar Ferran Torres, jugador del Barça.
19: Diria que el més especial, poder donar-li a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid,
18: Doncs Ferran Torres parlant d'aquest clàssic de diumenge. Avui, l'última hora de l'estat del vestidor del Madrid és la sanció que han rebut Valverde i Tchouaméni, els protagonistes de la baralla. 500.000 d'euros de multa per a cadascú. 500.000, que es diu aviat, en concepte de sanció del Club Blanc. Tots dos s'han disculpat.
0: El seu sou, per això, també es diu aviat.
18: Sí, exacte. Els ho permet per aquesta multa. Sí, si féssim la proporció, diguem.
0: Bon cap de setmana.
18: Igualment, bona nit.
17: Per Lucha Agudo.

0: Home, Lluís Llach ens ho ha posat molt fàcil, eh?
1: Sí,
0: pluja i sol, o sigui...
1: Sí, no, ja està
0: avui
1: dit.
0: No podem fallar.
1: Però hem de saludar igualment
0: sí,
1: la Gemma.
0: Sí, hem de seguir quan, és a dir, quan serà la pluja, quan el sol, cap de setmana. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, sí. I a més, la cançó d'aquesta de Lluís Llach es diu A cara o creu, i això és el que tindrem al cap de setmana, un dia de cada, eh? Un dia de pluja i un dia de més sol. Llavors, dissabte és el dia de pluja, dissabte tindrem ja un cel força ennuvolat des de primera hora, potser al matí encara alguna clariana cap al Pirineu, però ràpidament la nuvolositat anirà en augment, aquest vent humit de mar cap a terra, cel ennuvolat, i les pluges aniran arribant ja a partir de mig matí, fins i tot al matí alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, però serà a partir del migdia i tarda que avançaran des de mar cap a terra, de sud a nord, pot ploure a qualsevol indret, i estones ho pot fer amb més intensitat, sobretot en aquest sector entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquí és on hi ha els avisos activats en aquest sentit d'intensitat de més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Tot això farà també que les temperatures dissabte baixin. Aquests valors més alts els hi costarà d'arribar als 21-22 graus. I diumenge, doncs, la cara o la creu, com li vulguem dir, tindrem moltes més estones de sol amb algunes boires matinals. Puja altre cop la temperatura, gairebé el que baixarem dissabte ho tornarem a recuperar diumenge. Igualment, mantindrem aquesta calor molt i molt continguda i, com a molt, diumenge a la tarda hi pot haver alguna gota cap al terç oest.
0: Molt bé, doncs a cara ho creu, cap de setmana a cara ho creu.
1: Doncs ho juguem. Exacte. Així, d'aquesta manera. Molt bé. Doncs igualment l'haurem d'aprofitar, eh, el cap de setmana. Faci sí, el temps que faci. Molt bé. Que vagi molt bé, Gemma. Bona nit.
0: Bona nit.
2: Bona nit.
0: Les 11, el 8 de maig, li queda una hora i el Catalunya Nit també.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: última hora en què tindrem tot de veus del món de la cultura ben interessants. La primera, la d'un cantant que confessa que ha embogit, en concret a Enlorquecido. Així és com es titula el documental de Miguel Poveda. És un retrat íntim de la seva obsessió per Federico García Lorca.
1: També entrevistarem una actriu catalana jove, molt jove, que ha meravellat amb una pel·lícula que arriba avui als cinemes. És Júlia Mascort. La seva interpretació a Yo no moriré de amor li va mereixer el premi a la millor interpretació al Festival de Màlaga i també que la convidéssim directament a venir avui al Catalunya Nit. Tenim moltes ganes de rebre-la d'aquí res, d'aquí uns minuts al nostre estudi.
0: I tot plegat ho rematarà un jove dramaturg també talentós. L'última paraula del dia serà per Cesc Colomina. És l'autor d'Abraça'm fins que m'adormi, que es pot veure aquests dies a la Sala Beckett. Vinga, va, anem avançant perquè tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: I ens endinsem aquesta última hora de la jornada amb les veus que han marcat fins ara el 8 de maig. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava simptomàtica i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
4: Ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados con tos, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante. Y en coordinación con la Consejería de Sanidad, se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital.
5: El barco se va a encontrar en aguas próximas a Canarias, en el exterior de Granadilla, del puerto de Granadilla, entre las 3 y las 5 de la mañana de la madrugada del domingo. El fondeo se va a realizar en el interior del puerto porque son las condiciones óptimas marítimas para garantizar la seguridad de la operación en el menor tiempo posible.
6: Basant-nos en el que sabem, en la manera com s'està propagant i no propagant entre les persones del vaixell i també entre les persones que ja han desembarcat, continuem considerant que el risc és baix per la població general i moderat per les persones que són al vaixell. Estem treballant directament amb les autoritats espanyoles perquè el desembarcament sigui el més fluid possible, tant per les persones del vaixell com per la població canària.
7: Va haver-hi algunes conductes erràtiques, algunes converses ingènues en les que, de manera bastant senzilla, vam detectar que no utilitzaven un llenguatge propi dels docents, que no coneixien certa terminologia, que no sabien dir-te a quina escola treballaven. Busquen una excusa molt ràpida i marxen de manera ràpida.
8: Respeto mi confianza completa en los Mossos de Escuadra y en su trabajo. Actúan con profesionalidad y hacen el trabajo que tienen que hacer y que tienen encomendado, ¿no?
9: Hi ha un responsable clar.
10: Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
11: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
12: Avui ha quedat clar que Gal·les exigia aquest canvi de lideratge i el Plaid Cymru està disposat a servir no només aquells que ens han confiat el seu vot, sinó a tots els ciutadans de Gal·les.
13: És important que la iniciativa del president Trump coincideixi amb el 81è aniversari de la victòria sobre el nazisme, la nostra festa sagrada.
14: Per la gent més gran, no. Ells seguiran pagant amb targeta, que és el que coneixen i ja està. Però les noves generacions, la gent més jove, seguríssim. Perquè estan molt acostumats a fer totes les gestions amb un sol dispositiu que és el mòbil i en aquest sentit doncs, deixaran completament la targeta.
15: Hem tancat perquè ens solidaritzem amb els palestins. Donem suport a ANGA, Are Not Genocide Italians, a la seva crida a la vaga. Hi ha molts pavellons tancats, alguns parcialment i d'altres tot el dia. Al llarg del dia serà més clar qui s'hi uneix.
16: És la primera vegada que treballem amb Disney i és una casa fantàstica, és un salt internacional molt gran perquè això s'estrenarà a tot el món. És una investigació que difonem o que gravem tal qual s'està produint.
2: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès... a Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
18: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el...
19: 3.708. 03708. Sèrie 132.
18: Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
20: La Inara és professora d'institut i freestyler.
21: Per rapejar hem de tenir alguna cosa a dir.
20: La Marina, que és periodista, també fa improvisació.
22: Nosaltres som de les poques noies que estem participant de l'escena del freestyle en català.
20: Una escena massa vegades hostil, si s'és dona.
21: Dir-me a mi, segons quina guarrada, molt guarra, és un joc, doncs per mi no.
20: O dona racialitzada, com la Tifa Drame.
23: El que jo vaig rebre al món del freestyle és que quan em tiraven rimes racistes com que deia, va, tio, este tio no vale.
20: Nando Cruz, periodista musical.
24: El hip hop, el blues, techno, tot això no neix palaus de la música, sinó sempre, sempre en els marges.
2: Solidaris.
17: Amb Mercè Folch.
20: Dones en el món del rap.
2: Dissabte a les 10 de la nit. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
2: Catalunya Nit. Som les notícies. Som sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
1: I a continuació, ara aquí al Catalunya Nit, rebem un artista obsessionat per un altre artista, embogit per un poeta, un home enlorquecido.
25: Quiero dormir un rato. Un rato. Un minuto. Un siglo. Pero que todos sepan que no he muerto.

0: Aquí estem fent les notícies sota la llum de la lluna, avui amb Miguel Poveda, que presenta aquest documental, que un dels mèrits que ja m'agrada molt, que ja ho tenia al disc, evidentment, sí, és el títol, L'Orquecido.
1: L'Orquecido.
0: Quin gran títol, eh? Quin gran joc de paraules.
1: Això ho va posar el Ian Gibson, no? Que una vegada vam quedar per sopar a Madrid, un restaurant, i jo no parava de fer-li preguntes. I em va dir, ah, sí que tu també estàs enlorquecido, con ese acento irlandés que tiene. Y digo, esa es la palabra. Así es como me siento, enlorquecido, me estoy volviendo loco, estoy obsesionado. Y ya pues le puse el título, ¿no? Y un poco lo que explica el documental, ¿no? Como alguien te puede enlorquecer en el mejor sentido de la palabra, no enloquecer, y en este caso enlorquecer.
0: Sí, sí, es un gran título que... Després, clar, si això s'estrena, per exemple, a l'estranger, costarà molt de trobar un títol en un altre idioma.
1: Bueno, que habrá que traducir El sol y el misterio nos hace vivir.
0: També, perquè de misteri n'hi ha, ja el trobarem. Després pensava, era amic de Dalí, si volguéssim buscar jocs de paraules, és que són molt difícils de trobar un de tan bonic com el Orquecido. Em solia, Dalí fuerte, Dalí fuerte.
1: Dalí fuerte.
0: No fotia.
1: Sí, ja, és un poc.
0: I com Poveda. Mira, Poveda... Se escribe... En ruso significa victòria.
1: Ah, sí?
0: En rus, Poveda,
1: no
0: és victòria. Sí. L'únic que es pronuncia, Poveda. Però s'escriu igual que el teu nom, vol dir victòria, bueno, hasta la victòria. Algú es podria fer, però és molt difícil. Fíjate. Que Povedarío.
1: Que Povedarío.
0: Que Povedarío.
1: Sí, bueno, esto,
0: Si algú algun dia també s'obsessiona amb la teva figura, vés a saber.
1: Que Povedarío.
0: Que Povedarío no està malament.
1: Que va Darío, Rubén Darío, també, que tenim la part poètica. Sí, poètic.
0: Aquest es pot treballar.
1: Aquest m'agrada, sí.
0: On es podrà veure el teu documental? On es pot veure? Qui vulgui trobar-lo? Com ho pot fer?
1: A veure, divendres ho vam presentar al Cinesa Diagonal. Demà dissabte estarà amb el Bosque Este... No en recordo el nom del cinema, i el Verdi també. Però el cine de Verdi està exaurides les entrades.
0: Ah, bueno, sí, això és bo.
1: Sí.
0: Bueno, i pot ser que després plataformes o el que sigui.
1: Exacte.
0: En el futur, no?
1: Sí,
0: que es podrà trobar. Disc a la vista, alguna cosa?
1: No, bueno, lo que más me emociona ahora es el 22 de maig, que vaig a l'Auditori de Girona, que a l'Auditori fa 20 anys d'Auditori, jo fa 20 anys, no que tinc 20 anys, sinó del disc de Desglàs, no?, de Poetes Catalans, on cantaré a la Lluna Raspall, que és un poema que vaig fer nou per la reedició del disc, del Narcís Comadira, del Joan Brossa, del Joan Margarit, en fin, de una sèrie de poetes que gravé hace unos años y que ahora hago la reedición y que me fa molta il·lusió.
0: Tu ara on tens la vida muntada? Vas voltant molt o...?
1: Ara estic a la Costa del Sol de Màlaga. Per això del català, que no està en el meu dia a dia, i em costa a vegades mantenir una cosa sencera perquè estic tota l'estona traduint ahí i no quiero fotre la pota. No vull fotre la pota amb ninguna paraula que esté maldita, no? Maldita, no maldita.
0: No, veus, també, aquí tenim
1: també
0: un altre...
1: un joc de paraules.
0: Un altre joc de paraules.
1: Sí que perdem una... Però sí, estoy viviendo ahí en la Costa del Sol de Málaga y estoy feliz también, pero es que el amor te lleva por muchos lugares y creo, me he dado cuenta ya que soy nómada, o sea que no sé on arribaré demà.
0: Quan vulguis anar passant per aquí, tindràs les portes obertes.
1: Moltes gràcies.
0: Beneïda la teva bogeria. Gràcies.
1: Gràcies a tu, Manel.

0: així hem arribat a 11:45 de la nit. Fem una pausa per la publicitat i atenció perquè ja tenim aquí la Júlia Mascort. Quina pel·lícula, quina pel·lícula.
1: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
4: Ens van detindre el primer dia que el Cruyff jugava amb el Barça. I el Cruyff pregunta, clar, com ho va sentir, i venia d'un país democràtic. Però, què han hecho? Bueno, estaven reunidos i pedien libertat i pedien amnistia. I el Cruyff no s'ho podia creure.
2: Aquest diumenge, l'advocada Magda Oranic.
4: És més fàcil canviar lleis que canviar mentalitats. Però les lleis són bones i amb el tema homosexual encara hi ha molta homofòbia.
2: El divan, el valor de la conversa.
4: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals que no l'heu viscuda. No sabeu lo que és una dictadura.
2: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
1: Sense fronteres.
5: Tornem a activar el GPS del català.
6: A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
5: Totes, totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
1: Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
5: La llengua diu qui som, aquí i al món.
1: Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.

0: Passen 3 minuts de 11:45 de la nit. Continuem al Catalunya Nit. Ara amb un artista amb una trajectòria molt llarga per davant, no només per la seva joventut, sinó pel talent també que ja ha demostrat i que se li ha estat reconegut. Ara ella és protagonista d'una pel·lícula que s'estrena aquest cap de setmana i que es diu Jo no moriré de amor.
1: Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana. Mamá, sopla.
0: La pel·lícula s'estrena, com dèiem avui, amb l'aval de 3 premis al Festival de Màlaga, els de millor pel·lícula, millor actor de repartiment i millor actriu protagonista, en aquest cas per la Júlia Mascort. Què tal, Júlia? Bona nit.
2: Què tal? Bona nit, com esteu?
0: Molt bé, benvinguda i felicitats.
2: Gràcies. Moltes gràcies.
0: Escolta, a veure, ets molt jove, ja ho hem dit. Aquesta pel·lícula, a més, és una òpera prima de la directora. Del Festival de Màlaga han passat ja uns quants dies fins que s'estrena als cinemes i començaràs a rebre l'impacte, no?, en els que vagin al cine, però en els espectadors, però com has paït l'èxit a Màlaga?
2: Bueno, pues, com s'ha pogut una mica, la veritat, perquè no ens ho esperàvem gaire. Vull dir, anàvem amb expectatives normals. O sigui, jo de fet vaig veure la pel·li super abans de, o sigui, molt poc abans d'anar al festival. I bueno, també quan et veus allà dius, hòstia, no sé, necessito algun feedback, no? De dir, és que no sé ni jo ni si està bé o no. Llavors vam anar al festival així com amb, bueno, hi havia pel·lícules molt potents també, pel·lícules molt bones, de dir, bueno, aviam què passa, no? I res, sí que vam veure que quan es va projectar pues, va haver bon feedback, no? La premsa també s'estava mullant una mica, estaven opinant bé i res, és que nosaltres vam projectar dimecres i ja divendres ja ens havien de trucar si és que ens aportàvem alguna cosa. I bueno, en teoria ens havien de trucar a les 12 per si al final ens havíem de quedar i no van ser fins a les 7 de la tarda que ens van trucar. O sigui que va ser un dia de patiment, però molt emocionant, la veritat.
0: Quantes vegades més l'has vist?
2: Jo l'he vist 3 vegades. Sí.
0: Una d'elles avui, entenc, no? Perquè avui heu fet passi amb col·loqui.
2: Sí, no, avui no. Justament no.
0: Avui no, avui justament no, però l'has vist 3 vegades.
2: Sí,
0: ara
2: sí,
0: que
2: sí.
0: Ja l'has vist 3 vegades,
2: sí.
0: Que tens el reconeixement del Festival de Màlaga, totes les crítiques tan bones que se n'han fet, entens l'èxit de la pel·lícula, aquest reconeixement a Màlaga?
2: L'entenc.
0: Què li trobes?
2: Sí, la veritat és que sí. De fet, la vaig veure fa 2 dies per tercer cop i allà sí que em vaig fer un viatge fort de dir, hòstia, és que està bé, està molt bé. O sigui, jo quan vaig veure el guió ja vaig veure que estava molt ben escrit, que a més estava donant focus a una cosa que normalment no havíem vist. Sí que és veritat que havíem vist potser pel·lícules que enfocaven des de la, no sé, des de la malaltia, la persona malalta afectada, no? Però la figura del cuidador normalment no és molt atractiva, no? Per representar i em semblava molt interessant poder donar-li veu, no?
0: I necessari, segurament, no? Fem una mica de sinopsi pels que encara no estiguin del tot ubicats. Ets una jove estudiant, fas teatre amateur i a casa, doncs comença... És un drama que, a més, viuen moltes famílies, no? La vostra mare té Alzheimer.
2: Sí, sí. El meu personatge, això, amb 18 anys, li toca lidiar amb un diagnòstic precoç de... Bueno, en aquest cas és una demència frontotemporal, als 50 i poc anys, i res, és algú que la protagonista de primeres no encara ve. Ho veu com una injustícia, no, per ella, perquè és molt jove, perquè o els seus amics que s'ho estan passant bé, que estan vivint una joventut normal, i ella, en canvi, té aquí un sentiment de culpa perquè ha d'estar a casa, o s'ha d'organitzar amb la seva família, o ha de veure la seva mare que cada cop va pitjor, no, perquè això no va millor mai.
0: No, clar. A més, el context és molt important, no? Una família humil, amb pocs recursos, de 4 membres, cadascú viu la situació d'una manera diferent com bonament pot, perquè a més, esclar, hi ha tota una situació de dependència que es va, no?, accentuant i clar, la família té els recursos que té. I al principi us aneu distanciant perquè, esclar, hi ha allà un patiment, un esforç i unes hores i una dedicació que costen d'assumir.
2: Totalment. Crec que aquí la Marta, la directora, que de fet explica la seva història, jo faig com d'ella, no? Bueno, volia posar sobre la taula lo difícil que és compaginar-te amb la teva família, no? Que al final adopteu el rol de cuidador per forces, perquè cadascú mira pel seu propi bé, no? I aquí és on xoquen, no? Tots els rols familiars, cadascú només mira per la seva vida i costa, no? Sacrificar-se o organitzar-se.

0: organitzar-se per encarar pues el futur d'aquesta situació, no? Que tenen a casa.
1: I la Marta va treballar molt amb tu, esclar. No deu ser fàcil, no? Perquè tu saps que la directora doncs, està projectant la seva pròpia vida. Ho veu treballar, va voler explicar-te com ho havia viscut ella?
0: Sí. Des del primer moment ella ens va obrir les portes a casa seva, ens va ensenyar vídeos de la seva mare, vídeos del seu pare, bueno, ens va explicar molt bé pues, les sensacions que ella va tenir durant tots aquells anys. En el seu cas sí que van ser 9 anys, no, de malaltia, a la pel·li són 6, però bueno, evidentment ella volia explicar-nos tot el possible perquè nosaltres poguéssim apropar-nos molt bé a la realitat, no?
1: Ara la pel·lícula, com dèiem, arriba als cinemes. Avui heu fet el passi amb col·loqui. Com ha anat?
0: Ha anat molt bé, la veritat. És que la majoria de vegades la gent la rep molt bé, la gent s'emociona molt, la gent empatitza. També des de Màlaga que la gent s'apropa a nosaltres i ens explica és que jo estic passant per això, o jo tinc un col·lega que està passant per això, o jo he passat per això. I això és l'objectiu de la pel·lícula, no? També. Que la gent que està passant per un moment així doncs, es pugui sentir doncs, menys sol, menys culpable, que pugui entendre realment potser tot el que va viure i això és bonic, la veritat.
1: No, perquè té molta veritat, no?
0: Sí.
1: Clar, ets molt jove, has fet, ara passarem per altres papers que has fet, però no sé si has tingut la sensació de potser que és el primer gran treball tocant la vida de veritat, no? En aquests moments difícils que també té.
0: Sí, 100%. Vull dir, jo... De fet, quan vam fer les proves jo em pensava que la història anava focalitzant amb la mare i quan em vaig llegir el guió va ser, hòstia, vale, que és això, no? Vull dir que la pel·lícula es centra en el meu personatge. Va ser un repte perquè, bueno, perquè és feina, és molt temps, és molta entrega i bueno, també hi ha pressió. Sí.
1: I les bones crítiques com les portes?
0: Bé, molt bé. Tot sigui bones.
1: No t'impressionen. No et suposen allò un pes, una responsabilitat.
0: Mira, també et mentiré si et dic que no. Vull dir, hi ha vegades que també pensava, hòstia, a vegades em fa més por que vagi bé que no que vagi malament, saps? Perquè això suposa una sobreexposició, suposa una allau de bueno, de dir-te a molta gent que què bé ho fas i que és la millor i que... I això també costa de pair una mica, suposo.
1: Em sembla que et posi pressió pel següent treball, oi? Yeah.
0: clar, sí, suposo.
1: Però... Escolta'm, si entre els nostres oients hi ha espectadors del Com si fos ahir, els hem de situar perquè potser ara diuen ai, pel nom no ho sé, però tu vas fer d'Arlet.
0: Sí, que era, bueno, no sé si la gent se'n recorda, però era com la... Bueno, l'Helena Gadel feia de la meva tieta i jo entrava allà bueno, un personatge que tenia un trastorn de conducta alimentari i bueno, donava una mica de guerra. Vaig estar allà un temps, va ser molt guai.
1: També, déu-n'hi-do, en teatre ja saps el que és actual TNC. T'han passat coses grans.
0: Sí. I a més, i sempre... L'altre dia ho pensava, que sempre he tingut la sort de poder fer papers... xulos i explicar històries com boniques i necessàries i compromeses, no? Que també és l'únic.
1: Què t'agrada més?
0: No sé. Això, poder explicar històries que remoguin, que tinguin... que facin justícia, no sé. Poder... fer empatitzar la gent, no sé. Però yeah. Bueno, comèdia no he fet mai, per exemple, i m'agradaria.
1: Creus que se't donaria bé?
0: Jo crec que sí.
1: Sí, eh?
0: Jo crec que sí, però no sé, jo què sé.
1: Bé, doncs aviam si passa, no? Si ara hi ha algú escoltant-nos, aviam si li proposa la Júlia Mascort un paper de comèdia, a veure si tira endavant. Això ens agradaria veure-te també, perquè realment no? Tens, sembla com moltes vessants a l'hora de capacitat d'interpretar. A veure, la persona que ocupa sempre aquests minuts els divendres al Catalunya Nit, li posem deures, ens ha de dir quina notícia de la setmana li ha cridat l'atenció i per què, i que li demanem també que ens proposi un pla cultural pel cap de setmana o pels propers dies. Júlia, comencem per la notícia. Amb què et quedes?
0: Pues em quedo amb bueno, el dilluns, sempre és el dilluns de cada any, el primer de maig, es fa la Met Gala, no? no vull donar espai realment a la Met Gala perquè a mi és una cosa que m'enfada una mica, que passant tot el que està passant segueixin fent, no, aquest tipus de celebracions o no sé què és realment la Met Gala, una mena de performance, però m'agradaria com donar lloc a una cosa que va passar, no? Al final és aquest any el CEO d'Amazon, no? És el que va donar pasta, sí, perquè es fes, no? El Bezos, no? Es diu, sí, Bezos. I es va fer com una gala alternativa amb molts treballadors d'Amazon. La gala crec que es deia com es deia? Com Alternative Not Billionaire Ball o algo així, mm-hmm, saps? I eren tot de treballadors d'Amazon, no? Evidentment reivindicant els seus drets i criticant aquest home i tot el que s'estava donant a terme amb tot plegat, no? I va ser xulo perquè realment es va fer com una desfilada, no? De molts, no sé, de firmes més petites, no? I amb dissenyadors més locals reivindicant una mica, pues tot. No, una mica.
1: Una altra manera de fer.
0: Exacte, sí, em va semblar pues, molt indicat, la veritat. Mm-hmm.
1: I un pla, aviam, pels pròxims dies, amb què et quedes?
0: Un pla, pues mira, diré teatre, o sigui, evidentment, podeu anar al cine a veure Jo no moriré d'amor, però em diré una obra que vaig anar a veure aquesta setmana, que es diu L'autora, al Teatre Lliure de Gràcia, que em va agradar, em va sorprendre i crec que està guai.
1: Doncs mira, n'hem parlat, mira, aquí, sí, vam fer també cròniques, sí, i per tant, doncs aquesta és la proposta, estarà en cartell els pròxims dies al Teatre Lliure, aquesta l'autora. Doncs, Júlia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, et desitgem molta sort. Tenim la sensació que Jo no moriré d'amor anirà molt bé i que arribarà molt al cor dels espectadors. Esperem veure't aviat. Tens algun projecte a l'horitzó que puguis avançar-nos?
0: Doncs mira, la temporada que ve estaré a la Beckett amb una obra dirigida per la Victoria Spunsberg i això...
1: Pues un altre regal,
0: sí,
1: no?
0: Sí, la veritat és que sí. Doncs, moltíssimes gràcies.
1: Segur que en parlarem aquí. Júlia, que vagi molt bé.
0: Gràcies. Adéu. Gràcies. Bona nit.
2: A 3:15 de la nit hi ha gent treballant molt intensament també, imprimint diaris, les portades. Passem per imprimsa. Lídia, bona nit.
3: Hola, bona nit, Manel.
2: T'han arribat les portades o què?
3: Només ara.
2: Doncs què diu l'ara?
3: Doncs mira, quan la seguretat hi sigui educació, l'actuació dels Mossos enverina la negociació entre govern i USTEC. Esquerra Comuns demana la dimissió de Trapero per la infiltració d'agents en una assemblea de docents. Dues mosses es van camuflar entre els mestres per valorar els riscos. Per una altra banda tenim esperant el creuer de l'antivirus. Aquells policies enquesteixen ahir els preparatius al port de Granadilla a Tenerife, a l'espera de l'arribada del vaixell. I en la foto es veu tendes de campanya i agents de la Guàrdia Civil fent aquests preparatius.
2: Molt bé.
3: Després tenim multa i burles al vestidor del Real Madrid a les portes del Clàssic. I una entrevista que li fan a una periodista, Medina Ayar, d'Afganistan, i diu: els parcs, un altre lloc on les dones ja no podem anar.
2: Déu-n'hi-do. Doncs,
3: fins aquí.
2: Lídia Téllez, que acabi d'anar bé la nit, que ja sé que és llarga aquí la rotativa. Gràcies.
3: Bona nit, bon cap de setmana.
2: Igualment.
1: Aquí a la redacció han arribat també altres portades de diaris. Marc Güell?
4: Sí, per exemple, tenim El País, que obre dient que Espanya localitza dos contactes amb una morta pel virus antivirus. La foto de portada d'aquesta portada del País és per al Nigel Farage, èxit electoral dels ultres de Farage en les eleccions a Anglaterra, que també hem explicat en aquest informatiu. També hem portat dos titulars més. Ayuso acusa Sheinbaum d'expulsar-la i cancela la resta del viatge a Mèxic. I també ens explica que dos guàrdies civils moren en un xoc en la persecució d'una narcollanxa. I tenim també la portada del Punt Avui. Es fixen en l'actuació del govern, diu, una inestabilitat permanent. Dos anys després de les eleccions al Parlament, el govern de la Generalitat encadena una crisi rere una altra.
2: Gràcies, Marc.
4: Bona nit.
1: Bona nit.

0: Doncs entrem a l'hora màgica. 12 minuts per les 12, 12 minuts per la mitjanit. Se'ns acaba la setmana, però tenim 12 minuts i els aprofitarem bé.
1: Aquests últims minuts els compartirem amb la persona que tindrà avui l'última paraula del dia. És una persona que va canviar l'enginyeria mecànica i el disseny industrial per l'escenografia, per el teatre, televisió i cinema, i també per la dramatúrgia. És una de les cares de la creació teatral més jove que hi ha a casa nostra. Li interessen temes com l'amor, la memòria i el valor d'atrevir-se a sentir. I això és el que ara ha portat a escena. És un text que es pot veure aquests dies a la Sala Beckett fins al 24 de maig, sota el títol Abraça'm fins que m'adormi. El nostre convidat d'avui és el dramaturg i escenògraf Cesc Colomina. Bona nit, Cesc,
2: molt
1: com estàs? Nit.
2: Molt bé.
1: Estem molt contents de tenir-te aquí. Com has vist això del Catalunya Nit? Has après alguna cosa escoltant-lo?
2: Doncs sí, he après moltes coses. La primera cosa que vull destacar o que m'ha sobtat moltíssim és que Lorca va tancar un teatre per les seves floristes i va fer una representació amb la Margarita Xirgu, i això em sembla una notícia molt, molt, molt única.
0: És espectacular, això.
1: És espectacular,
0: això.
1: I tant, eh? Aquests gers demostren com són les persones, oi, al final?
2: Completament.
1: Aviam, com és que canvies l'enginyeria? Aviam, hem de confessar una cosa.
0: Enginyeria mecànica.
1: No, és que jo ja he vist que era de números, perquè sí. Hi ha hagut un moment que hem volgut fer aquí una operació per saber quan representava.
0: Jo no podia en aquell moment.
1: 500.000 euros de multa per una persona que cobra 13 o 17 milions cada any, i aquí el Cesc ha tret el bolígraf i ha fet números, i ara ho entenem tot. Canvies l'enginyeria mecànica i el disseny industrial per l'escenografia i la dramatúrgia. Com va aquest moment a la vida?
2: A veure, realment, jo sempre havia volgut dedicar-me al món del teatre, i va ser per una qüestió familiar que vam voler una miqueta que anés cap a l'enginyeria, i jo, amb la resistència de dir sí o sí em dedicaré al teatre, vaig dir, vinga, va, doncs entrarem per l'escenografia, i l'enginyeria i l'escenografia tenen molt bastant a veure, i així doncs la part tècnica del teatre la vaig aprendre en enginyeria, i ara la creativa ja la puc aplicar, i és fantàstic.
0: Clar, és que t'hem presentat com a dramaturg, i la gent pot pensar, dramaturg, això què vol dir? Director? Tu dirigeixes l'obra, no?
2: No.
0: Què fem els dramaturgs?
2: Els dramaturgs creem les històries i posem en paper doncs, tots els diàlegs que els personatges després doncs, interpretaran en escena i mostraran la història.
1: Molt bé. Aviam, abraça'm fins que m'adormi, que es pot veure la Beckett fins al 24. És la peça que tanca la trilogia Aurora. Primer va ser, com em recordes, centrat en l'amistat, i després No t'enamoris de mi, sobre les relacions sexoafectives. Què has volgut explicar ara amb Abraça'm fins que m'adormi?
2: Doncs justament he volgut explicar la família i una miqueta també com aquesta gent que té l'anhel o té les ganes de voler-se expressar a partir de l'art i pateix una repressió de família que la porten cap a uns altres camins, doncs com realment l'art ens salva i que no hem de deixar mai, si ens expressem en art, d'utilitzar l'art i que la feina no ens tapi aquesta manera bueno, sobretot la manera d'expressar-nos, que és la que ens manté vives.
0: Això ho feu amb un actor a escena, el Roc Bernadí, però no és un monòleg, eh?
2: Bueno, aquí començo.
0: Okay.
2: Clar, hi ha gent que diu que no és un monòleg. Realment sí que ho és, perquè no és un actor, però com que fa de tants personatges diferents i té un ventall molt ampli, i realment el Roc és dels millors actors que podem tenir i que tenim ara mateix en el teatre català, en el qual estic superorgullós i supercontent, perquè té realment una sensibilitat que pot transmetre perfectament el que sent el Marcel, que és aquest com protagonista que guia tota la història. Doncs això, com que fa tants personatges, hi ha una mica en dubte si realment acaba sent un monòleg o una obra de teatre amb un sol actor.
1: Allà hi ha el joc, oi? Allà hi ha el joc, aquí hi ha el joc. Què tal la vostra generació, no? Perquè el Marcel, el protagonista d'aquesta obra, té més o menys la teva edat.
2: Efectivament.
1: I apuntes, no? T'hem llegit alguna vegada que és una generació que està una mica perduts. Quin sentit ho dius?
2: Com em referia a perduts, o sigui, realment és tota la trilogia Aurora en el qual volia apuntar a aquest cosa d'estar perduts, realment som una generació que tenim molts títols, que hem après moltes coses, ens vam criar a la infància amb moltes extraescolars, tenim molt coneixement i no hi ha tanta... Bueno, la remuneració en aquests espais no acaba de ser igual al cost de vida com per independitzar-se o entrar a una família, i també tot això que fa a les xarxes socials de passar molta estona mirant pantalles i no acabar de fer pensar, fa que ens trobem una mica perduts en aquest sentit.
1: Molt connectats, però poc vinculats, no? Al principi de la setmana en parlàvem, justament, aquí, no?
2: Doncs exacte, penso el mateix.
1: És això, eh?
2: És això.
1: És això, molt bé.
0: Hem parlat del teu perfil de dramaturg i escenògraf. Com prepares l'escenografia?
2: Realment estic molt més còmode amb escenògraf perquè és aquesta persona que realment sí que dissenya l'espai, que per mi la dramatúrgia també, o sigui, és que escriu l'obra i l'escenògraf per mi seria com el dramaturg de dramatúrgia de l'espai. I estic molt més còmode en el sentit de que no tinc tanta exposició en si, i en el text, per exemple, hi ha una frase que dic que el Marcel vol ser poeta i diu, mare, és que triaria tants cops més ser el poema que no pas el poeta, sinó ser aquesta persona, rotllo, qui crea, qui fa les coses, però que realment no acabes de saber qui hi ha darrere, o sigui, la persona en si. I això.
0: Aleshores, tu quan escrius el text, d'alguna manera ja vas fent l'escenografia o no? Són dues parcel·les molt diferenciades.
2: Quan escric el text sempre hi ha tota una escenografia i m'imagino tot, la il·luminació, el vestuari, fins i tot quins personatges fem, quins actors i actrius de Catalunya podrien interpretar-lo. Sí que és cert que, clar, que quan no ho dirigeixo jo, el que faig un altre cop és començar de zero com a escenògraf. Si no, tinc una reunió amb direcció, vull i estudio i veig cap on vol apuntar la història, i llavors tornem a començar de zero i llavors torno a fer la feina, però m'ho passo molt i molt bé.
1: Per tant, és compartir una idea ja preconcebuda. No sempre ha de ser fàcil, això, no? Trencar l'esquema aquest que t'has fet.
2: Completament no, però és un repte i també és bonic perquè així tens dues creacions d'un espai d'una mateixa obra. I la cosa bonica del teatre també és que hi ha moltes maneres de representar les històries i totes són molt boniques i molt, molt vàlides.
1: I tens un estil propi com a escenògraf, no? Perquè veiem, per exemple, no? A vegades escenaris molt despullats, no? D'altres amb coses més aviat simbòliques i d'altres com molt volgudament realistes, entenc, no?
2: Sí que és cert que intento adaptar-me moltíssim a la proposta de direcció i sóc una, no m'agrada tant les escenografies realistes com a tal, però sí que és cert que vaig com a temporades. Una temporada, doncs, em fixo molt amb les moquetes i sembla que només faci moquetes. Ara aquesta temporada estic amb les cortines i totes les escenografies que estic fent tenen cortines, però no ho sé clarament per què.
0: I et limita molt el pressupost a l'hora de fer una escenografia o no és un gran problema?
2: Sempre és un gran problema el pressupost, però crec que tinc les eines suficients per poder-me adaptar a cada un dels projectes i crec, bueno, això.
0: Doncs, ja. Abraça'm si pots, no, fins al 24 de maig, eh?
2: Efectivament, a la sala Beckett.
0: A la sala Beckett.
1: Hem de dir, podem xivar-nos d'una cosa, el Cesc és una persona que s'apunta coses a les mans. A mi això em fascina, perquè és veritat, no sé si ho fas per no oblidar-te'n, perquè no tens res més a mà. És una idea creativa, què és?
2: Normalment sempre vaig amb 50.000 milions de llibretes i quan no la tinc a mà, doncs començo a escriure coses, doncs m'ho escric a la mà. I si no, en el mòbil, a les notes. No paro d'escriure tot el dia.
0: Doncs això és tenir literalment la llibreta a la mà.
2: Total.

Cesc Colomina, que també podria dirigir un videoclip com aquest, que està circulant per tot arreu. És el raper suec Junglin i es titula aquesta cançó Storm 2.

0: Aquesta és la cançó que aquesta setmana ens ha conduït al final del Catalunya Nit. Dilluns n'estrenarem una altra. A les 10 tornarem a ser aquí fins a la mitjanit amb les notícies tan ben pensades com puguem. I amb un equipàs. Amb l'Elis Puny, el Marc Güell, el Marc Presseguer, la Lídia Orriols, Luis Ángel Alonso i tota la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. I sí que parlem en aquestes dues hores, però no ho volem fer fins al final. No ens agrada tenir l'última paraula.
1: I haurem d'afegir també els autors que signen cada dia el comiat del dia i del programa. Avui qui tindrà aquesta responsabilitat és en Cesc Colomina, dramaturg i escenògraf, a qui podeu anar a descobrir d'alguna manera amb el text que ara mateix s'està representant a la Sala Beckett fins al dia 24 de maig, sota el títol Abraça'm fins que m'adormi. Gràcies, Cesc, per acompanyar-nos. Tens aquest micròfon per tenir l'última paraula del dia.
2: Moltes gràcies. Doncs visca la dramatúrgia catalana i els joves i les joves creadores que cada dia estan lluitant per tenir espais com la Sala Beckett, i gràcies a la Sala Beckett també per donar veu a la jove dramatúrgia catalana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Des d'aquest dissabte s'ha de tornar a pagar per fer servir Rodalies. El govern ho justifica per una millora progressiva del servei que ja arriba al 96%, però molts usuaris ho qüestionen.
2: Entenc que tard o d'hora això tenia que passar. Si realment han solventat tots els problemes que hi havia, ho trobo bé. Si encara tenim problemes, doncs jo crec que tindrien que extendre aquest període de gràcia.
3: Molt malament, perquè el servei és una merda, com abans. No s'ha resolt res. I no és qüestió de pagar o no pagar. Vull un servei en condicions.
4: A mi em sembla molt bé. Jo vull pagar Rodalies, però que el servei ha d'estar adequat al pagament.
1: Els abonaments gratuïts han durat 3 mesos i mig, eren targetes de 10 viatges, els que quedin pendents es perden. Si quan va entrar en vigor el període de gratuïtat es tenia un abonament, només de Rodalies a mig utilitzar aquests viatges sí que es poden recuperar. D'altra banda, el temps de més que triguen els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid es pot allargar més enllà d'aquest 2026. Més notícies, Roger Santaló.
5: El Departament de Salut ha localitzat la ciutadana sud-africana que va passar per Barcelona després d'estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts al vol de Johannesburg en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, diu que no suposa cap risc per a la població.
6: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava simptomàtica i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
5: Aquest cas se suma a un altre de sospitós a l'estat espanyol, una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes compatibles amb el virus.
1: Les accions de l'empresa biotecnològica Moderna, coneguda per la seva vacuna contra el coronavirus, s'han disparat un 12% a la borsa de Nova York aquest divendres després de l'impacte mediàtic de l'antivirus. La companyia assegura que molt abans del brot actual havia començat ja a fer investigacions sobre una possible vacuna per l'antivirus. Les accions de Moderna van caure en picat després que passés la fase més dura del coronavirus a partir del 2022.
5: El govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Trapero com a director de la policia. Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP, exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Així de contundent ha estat el republicà Jordi Albert.
7: Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia. I això també crec que ho hem de tenir molt clar.
1: Rússia i Ucraïna acorden una nova treva aquesta sí pactada amb la mediació de Donald Trump i que s'allargarà fins dilluns. El pacte també inclou un intercanvi de 1.000 presoners de guerra per bàndol. D'aquesta manera, finalment, Putin s'assegura el blindatge de la plaça Roja per a la desfilada del Dia de la Victòria aquest dissabte.
8: El día 22 de abril de 1984, mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia.
1: Un cas de Carles Porta arriba a una sèrie documental de Disney Plus el 29 de maig. Abandonados narra en 4 capítols el cas de 3 nens que van trobar-se sols a l'estació de França de Barcelona el 1984 sense cap document d'identitat.
5: 40 anys més tard, els 3 germans van apostar per investigar per què se'ls va abandonar i qui eren els seus pares. Carles Porta ha explicat a Catalunya Ràdio que va ser un periodista britànic qui li va demanar fa 5 anys que ajudés Elvira Moral a trobar els seus orígens.
9: L'Elvira, a través del Giles Tremlett, que és un periodista anglès que treballa pel Guardian, em van venir a buscar perquè els ajudés a investigar per trobar els seus pares. I aquí és quan nosaltres, des de True Crime Factory, ens posem amb tot l'equip a investigar amb l'Elvira i tota aquesta gent que de manera altruista l'ha ajudat amb aquest viatge.
5: Aquest dissabte es projectarà al Docs Barcelona el primer dels 4 capítols de la sèrie Abandonados, de Carles Porta.
1: I als esports, el Real Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte.
5: L'Espanyol visita aquest dissabte el Sevilla, un rival que marca la permanència amb 2 punts menys que els blanquiblaus. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres, Llevant 3, Osasuna 2, un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a 2 punts del Girona i a 3 de l'Espanyol.
1: Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Volta Ciclista a Espanya després de la 6a etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia.
0: Fins aquí les notícies.
10: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
11: Un món on tothom està de vacances.
12: En creure un món.
11: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Parlem amb l'actriu i divulgadora Andrea Ros, també coneguda com a Madre Mente. En regala algunes reflexions dies abans d'acomiadar-se del podcast La vida secreta de les madres.
13: Jo penso que la gent, més que por a morir, la gent té molta por a viure. I llavors jo celebro molt ser intensa.
0: L'altre barri, amb Blai Mercè.
10: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.

0: Comença La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
1: Estem atrapats pel Senyor de les Mosques. S'ha tornat a fer una adaptació del clàssic de William Golding sobre la història d'un grup de nens que, després d'un accident d'avió, queden abandonats en una illa on han de construir, tots sols, una nova civilització. La novel·la original era una al·legoria extraordinària sobre les dinàmiques de poder de la societat i un estudi sobre la maldat humana que continua sent, malauradament, vigent. I ja era hora que se'n fes una adaptació moderna pel públic actual. La que s'ha fet és espectacular, molt agosarada, amb una proposta formal extrema i fins i tot hi ha qui s'ha marejat mirant-la. I a més, el més important, preserva les reflexions del text literari original. En parlarem tot seguit i també de totes les altres estrenes, com El Hangar Rojo, la celebrada pel·lícula de Juan Pablo Sayato. I estigueu atents a la part final del programa. Perquè avui ens endinsarem en el món de Metrópolis. Sabíeu que està ambientada l'any 2026? O sigui, que ara mateix estem vivint el present de la pel·lícula? L'obra mestra de Fritz Lang es projecta a la Filmoteca de Catalunya i amb l'Albert Galera, nou fitxatge del programa, l'analitzarem en detall i veurem com de visionària va arribar a ser. De moment, comencem amb les estrenes. Ja sabeu que a La Finestra Indiscreta ens agrada ajudar-vos a triar entre totes les novetats perquè us quedeu només amb el millor per començar amb bon peu al cap de setmana. Tarik Porter, Ofèlia Carbonell, a punt per analitzar estrenes?
2: A punt.
3: Sí, i tant.
1: Doncs endinsem-nos al cor de les tenebres, però sí, al cor de les tenebres d'aquesta nova adaptació del Senyor de les Mosques, que crec que se'n parlarà molt, per començar perquè El Senyor de les Mosques és tot un clàssic i genera interès ja per si sola. De fet, William Golding va guanyar el Premi Nobel de Literatura per aquesta novel·la que es va publicar el 1954, i també és una lectura d'aquelles que resulta formativa perquè és habitual llegir-la durant l'adolescència i per molta gent és un dels primers contactes amb la literatura per adults i també amb la literatura de gènere, una mica com el manuscrit del Segon Origen de Pedrolo, que podrien ser novel·les germanes perfectament. La vau llegir, El Senyor de les Mosques, en el seu moment?
2: Sí, fa bastant de temps, com dius tu, a l'adolescència, però he de dir que veure la sèrie m'ha despertat coses que jo no recordava d'aquella primera lectura.
1: Ah, és que pot ser que, clar, és que quan llegeixes una cosa a l'adolescència, després pot ser que ara la llegeixis diferent, o pot ser que la sèrie també t'hagi tocat amb la mateixa història des d'un lloc diferent. Tu, Tarik?
3: Doncs jo em sento molt malament de respondre negativament.
1: No, mai. Tarik, pensa que és com al cinema. Una pel·lícula no vista és un tresor, encara, per tu.
3: Clar, però el que passa és que després de veure la sèrie, ara no sé com m'endinsaria la novel·la. Potser també és un punt a favor per veure-hi noves lectures.
1: Clar, és una porta d'entrada.
3: Sí.
1: De fet, té aquesta virtut, també. Per si algú no la recorda o si no l'ha llegit, hem de recordar que El Senyor de les Mosques parteix, com deia abans, d'un accident d'avió. Un avió s'estavella en una illa i de tots els passatgers només sobreviuen els nens. Allà, sense adults, aquest grup de nens haurà de trobar la forma de governar-se a si mateixos.
4: I can be chief. All those in favor of me?
5: I think we should have more than one in consideration if a chief is to be decided.
4: I can't sing C-sharp, but yes, I'd like to be chief.
6: Of course you would.
1: Aquest punt de partida va servir a l'autor per construir una al·legoria en la que parla sobre la naturalesa humana, sobre com les normes que són la base de la civilització són fràgils, encara que no ho semblin, i de com de prop podem estar de la barbària. I de com funcionen també les dinàmiques de grups, específicament de nois, que poden excloure el més dèbil. De fet, només començar el grup se'n riu d'un noi amb sobrepès i amb ulleres, a qui se li queda el sobrenom de Piggy. I un repte que tindreu llegint el llibre o mirant la pel·lícula és recordar quin era el seu nom a mesura que avança la història. El Senyor de les Mosques és referent de moltes ficcions recents, per exemple, podem parlar de Lost, on se la cita directament, però és veritat que, malgrat la seva importància, s'ha portat en comptades ocasions a la pantalla, segurament per la dificultat que suposa, en primer lloc, el rodatge en exteriors en una illa, i en segon lloc, perquè obliga a tenir un repartiment molt nombrós format només per nens.
3: Sí, jo en aquest cas crec que és encomiable tota la labor que es fa i que proposen aquesta sèrie. Llegia que aproximadament s'havien fet un càsting de com d'un miler de nens i per plantejar, diguem, aquesta localització, aquesta illa, s'havia fet, si no m'equivoco, com en 50 illes de Malàsia. O sigui, per una banda, seria una fantasia ser el localitzador d'aquesta sèrie, però clarament era
1: quina,
3: un repte...
1: Quina feina somiada, no?
3: Sí. Però clarament era un repte, sí.
2: Sí, sí, a més, molt ambiciós. O sigui, quan diem nens petits, els nens petits dels nens que surten són molt petits, que a mi fins i tot em sorprenia veure la pantalla i pensar, però són infants, no és aquella representació, no, de joves que sempre acaben sent una mica més grans que veiem en ficcions. I també per l'entorn té un punt... I jo ho mirava i pensava, això són imatges de documental de naturalesa, vull dir, hi ha molts plans, detalls d'animalons d'aquest entorn. A més, la caracterització dels nens es fa també jugant molt, no?, amb el que poden trobar a la illa, no?, quan si es pinten, si es fan màscares, sempre ho fan amb recursos com naturals, i jo crec que denota molta ambició, ha de ser molt difícil.
1: Denota ambició i denota inversió, en aquest cas de la BBC, que ha invertit per donar forma a aquesta adaptació moderna en forma de sèrie, que aquí s'ha estrenat anat a Movistar Plus i que ens fa retrobar amb personatges com en Ralph, en Piggy, que es deia Nicky, a veure si ho recordeu al final del programa, en Jack o en Simon, que són personatges que dins d'aquesta nova societat que es construeix a l'illa, que ells van construint, representen diferents coses. En Ralph és el lideratge bo i l'ordre, en Jack és el seu oposat, és bàsicament l'autoritarisme i la brutalitat, en Piggy és la raó i la fragilitat, i en Simon podríem dir que és la bondat, no?, i una sensibilitat que no acaba d'encaixar amb la resta, cosa que és un tema molt recurrent tant a la novel·la com a la sèrie. I són personatges que continuen ressonant encara avui.
3: Sí, fa una cosa, crec que és molt intel·ligent la sèrie, perquè a més es concep, clarament és una producció concebuda amb molta consciència, com una sèrie de 4 capítols, i cada un d'aquests capítols posa, diguéssim, com a protagonista un d'aquests 4 personatges. I jo crec que això, per una banda, ajuda a estructurar molt bé la sèrie, que, tot i centrar-se en aquests 4 personatges, és una, diguéssim, narrativa lineal, i per tant segueixes molt bé com es va desenvolupant la trama, però a més ajuda molt també com a espectador, com a públic, a anar-te identificant i anar veient, diguéssim, la manera en com et ressona en tu cada un d'aquests personatges, doncs això, diguéssim, en el moment en què se centren en cada un d'ells.
2: Sí, perquè evita justament que no facis com fan els nens i com hem fet tots tantes vegades, no?, de quedar-te amb aquestes primeres impressions i catalogar la gent, no? En el principi de la història seria molt fàcil dir, val, aquest és el protagonista amable, aquest és l'antagonista dolent i aquest és el noi que no sabem com situar, no? Llavors crec que la sèrie sí que fa molt bé això d'ensenyar-te, ara pensaves això, doncs ara t'obrim una mica més aquest personatge, i ara pensaves això, doncs ara t'ensenyem l'altra cara d'aquest altre personatge. Sí, i tot i això, no, jo no crec que, encara que t'ensenyi totes aquestes parts, crec que no escatima, no?, ensenyar-te aquesta com crueltat que poden tenir els nens, no és allò típic d'ensenyar-te que el dolent també té sentiments i no sé què, sinó que t'ensenya realment que, sobretot en aquesta edat, hi ha aquesta dualitat, no?, aquesta moltes cares, no?, d'una mateixa moneda, que pot ser molt cruel, alhora molt vulnerable, alhora molt tímid, alhora extrovertit.
1: Evidentment, aquests personatges són mèrit essencialment de la novel·la, de William Golding, però el que fa la sèrie, que no és menor, és preservar aquesta essència dels personatges i ens endinsa en el mateix viatge que porta aquest grup de nens d'un intent de construir una societat democràtica al descens a la barbària, que continua resultant molt corprenedor, potser més posat en imatges. Ofelia, t'ho pregunto tu, que has llegit la novel·la, és veritat que fa temps, però pot ser que amb les imatges encara sigui més impactant?
2: Sí, clar, jo deia, no?, que em xocava de veure com de petits són els nens petits que ensenya la sèrie, no? Tota l'estona el grup parla, no?, dels nens grans i els nens petits són molt, molt petits. I la sèrie, al principi de tot el primer capítol, primer ja t'ensenya una sèrie de primeríssims plans de cada nen que surt perquè vegis ben bé que són criatures, i és una cosa que es fa el mirall i t'ensenya un altre cop les cares en acabar la història, no?, perquè vegis també això. Sí, jo crec que crea molt bé com una atmosfera de... jo diria de terror, o sigui, hi ha moments que estàs veient la sèrie i per mi té com un aire de pel·li de terror, d'alguna manera, no?, amb aquesta cosa que et vol transmetre d'aquest monstre que hi ha, que no se sap què és o què no és, però que tota l'estona els està mirant, perseguint, no? I que al final fins i tot sents que ets tu mateix com a espectador mirant com aquests nens se les arreglen.
3: Bueno, de fet, estem escoltant de fons part de la banda sonora i és clarament pertanyent al cinema terror.
2: Sí, bueno, jo aquí anava a dir un input que és molt divertit, que vaig estar buscant, i és música, sobretot la música que sona és obra de Benjamin Britten i Dmitri Shostakovich, que són dos compositors justament de l'època en què es va escriure el llibre. Són compositors, sobretot Shostakovich, pel que sé, que també van estar molt afectats, no, si el llibre del Senyor les Mosques volia reflectir, no, aquests dilemes de la humanitat, que després de les dues grans guerres tan terribles, de tot el que s'havia fet, l'autor es planteja com de dolents, quin monstre podem tenir dins tots, no, per acabar fent els horrors que van fer. És una cosa que crec que també que reflectia en la música de l'època, com podem sentir, que Shostakovich també va expressar moltes vegades, en el seu cas, vivint a la Rússia de Stalin i amb molts problemes que va tenir, i que llavors jo trobo molt xulo que la sèrie faci servir justament música que ens aboca aquest malestar, però que alhora és música de l'època en què es va escriure el llibre, que potser els nens podien haver sentit, aquests personatges, depèn d'on te'ls portaven els seus pares.
1: Sí, és el mateix context, al final. I és una tria poc ortodoxa que forma part de la personalitat de la sèrie, perquè des de fora, si us vaig a veure una sèrie del Senyor de les Mosques, t'imaginaries, doncs, una música de terror o de misteri contemporània, moderna, a l'ús, i aquí trobes peces de quartets de corda i música clàssica, i Bach també sona en algun moment.
2: Sí, clar, perquè hi ha la cosa aquesta dels nens que canten al cor, no?, que alhora són els nens que fan més por de tots, i justament el que tenen és que canten en un cor religiós de la seva escola, aquesta, amb aquestes veuetes celestials.

0: sèrie també destaca, ho deia al principi, per ser molt agosarada a nivell formal, perquè utilitza diversos recursos, ara els comentarem tots, per crear una sensació com de irrealitat i d'aïllament molt extrema, i és una proposta visual que afirma Mark Manden, cosa que no és sorprenent, perquè és el director de sèries com Utopia o The Third Day, que és bastant similar en alguns aspectes, i d'entrada jo diria que és el principal punt fort de la sèrie per oferir, tenint en compte que ja hi ha una base de la novel·la, diguéssim, que hi ha uns mèrits que són de la novel·la original, crec que la sèrie, aquest vestit que li posa la novel·la, permet oferir una experiència impactant i sobretot moderna pel públic nou que es vulgui apropar a aquesta història.
1: Absolutament, i bueno, el que comentava l'Ofèlia de la banda sonora i de l'ús de la música, crec que és superinteressant i molt coherent, i que s'enllaça amb tot també l'ús i diguéssim tot el plantejament d'imatges que fa Mark Manden, que clar, no és casualitat, ve de sèries com Utopia o The Third Day, que ja eren agosarades. Aquí jo crec que el que fa clarament, o a mi el que em sembla molt estimulant d'aquesta proposta, precisament és trencar una mica amb el que podríem nosaltres pressuposar de com aniria a nivell formal i com es plasmaria això a nivell formal. A mi m'interessa molt com es correspon moltes vegades en imatges coses que, diguéssim, el text no pot explicar. I en aquest cas, crec que fa un plantejament molt interessant de fer aquesta dualitat. Per una banda, una mirada molt realista, molt, diguéssim, molt rigorosa, no? Amb aquests primers plans que també comentava Ophelia, d'aquests nens que d'alguna manera anirem veient com es van desfigurant, per dir-ho així. També tota aquesta part gairebé que és documental de naturalesa, també d'insectes, de fauna, de flora. I per una banda aquesta part molt, molt realista, i de fet, per cert, que llegia que el, de fet el director Mark Manden, aquests retrats que havia fet dels nens, diguéssim, està inspirat en Goya, en pintures de Goya, que es veu que, doncs, per una banda, o sigui, que d'alguna manera li van inspirar molt aquesta part tan fosca de que és gairebé això, documentar la perversió humana, no? I després també hi ha tota aquesta part més irreal, més onírica, no? Que a través d'òptiques gairebé són, diguéssim, de forma a la realitat, a través d'un ús d'unes òptiques també que són gairebé ull de peix, d'un ús sobretot del color que ens apropa a una certa psicodèlia, arriba a uns terrenys que són molt desconcertants i que tu com a espectador no saps ben bé a què tenir-te a l'hora de distingir què és real i què no és real. Per tant, té aquesta dualitat que a mi em sembla superinteressant i molt estimulant, i a més molt agosarada, com deies tu, Toni, per un producte o per una sèrie que a priori podria ser molt més conservadora.
0: Sí, de fet, jo diria que si hagués estat més conservadora és que hauria, o sigui, entenc la solució, perquè si hagués estat una sèrie més conservadora a nivell formal, segurament se li haurien vist més altres costures que no volem que es vegin, com ara la producció, no? És a dir, tens uns personatges allà en una illa de, no sé, Malàisia o on sigui. Depèn dels panels que facis, pot ser una cosa molt pobra. Però aquest tractament no només ajuda a que es vegi, ajuda a que tingui personalitat, això d'entrada, la sèrie, a que es vegi rica, i després ajuda a que tu entris dintre. És a dir, que quan parles de sensació d'irrealitat o desorientació, fins i tot, el primer episodi realment és com si tu acabessis de tenir l'accident, perquè aquest ús de l'òptica de gairebé d'ull de peix, hi ha moments que no saps ben bé per on encarar-te, per on posar-te, i a partir d'aquí, a mesura que la sèrie va passant, que els elements psicodèlics també van pujant de grau, sí, amb l'ús del color i tot, especialment el tercer episodi, que és magnífic. Clar, amb tot això, tendint-se d'una manera que no hauria fet amb una forma, diguéssim, més ortodoxa.
2: Sí, i jo crec que, a més, això ajuda molt a que tu tota l'estona et percebis el perill com una cosa interior, no? Perquè crec que en aquesta situació on estan els nens, com seria molt fàcil transmetre el terror a través de la natura, no? Per dir alguna manera, perquè jo el primer que pensava quan comencen, no?, a dir que estan allà, jo pensava sortirà per aquí una anaconda o un dragó de Komodo se'ls menjarà, com pensava que... Jo pensava, no, i parlen de bèsties, però hi ha d'haver bèsties de veritat, també, i no surten mai, i tota la sensació de perill que tens tu tota l'estona és de com molt, molt interior dels mateixos nens i fins i tot teva com a espectador.
1: Sí, la qüestió és aquesta, que a través de l'ús de la imatge i del so, tu empatitzes molt amb quina deu ser, diguéssim, la percepció d'aquests nens davant d'una realitat que per ells és desconeguda. I hi ha un element que a mi em sembla especialment interessant i que genera molt aquesta sensació d'incertesa, ja no des de només de la mirada dels nens, sinó de tu com a espectador, que no saps ben bé quin és el context, perquè sí que hi ha una certa, diguéssim, context històric, estètic, però mai acabes de saber si respon a uns fets reals històrics o no. I hi ha una cosa que em sembla superinteressant, que és quan veiem l'horitzó al mar i sempre hi ha com... no sabem si són tempestes, hi ha com explosions a l'horitzó entre núvols i clarament això pot ser la representació d'una guerra a la llunyania, no? Com un conflicte llunyà o una tempesta, però mai acabes de definir-ho i el director reitera diverses vegades i crec que això també genera com aquesta sensació d'incertesa i d'incomoditat i de, diguéssim, d'un context turmentós, mai millor dit, no?
0: Clar, és que jo crec que aquesta és la idea, crec que està molt ben buscat perquè aquest context turmentós no definit, que tu deies ara, Tarik, sobre el context històric, clar, és que jo crec també que tot aquest aparell formal serveix per mantenir el caràcter al·legòric de la història original. És a dir, sembla una tempesta, podria ser una guerra, podrien ser fenòmens sobrenaturals, no? Aquesta indefinició jo crec que fa que s'aguanti o que es vegi més la sèrie a l'hora de traslladar-la en imatges com una cosa al·legòrica. Crec que en la plasmació d'imatges era fàcil perdre aquest element i que l'espectador s'encallés en preguntes que realment els que hem llegit el llibre sabem que no són importants, com per exemple com és que no sobreviu cap adult? O no, que preguntes d'aquestes com molt per què no hi ha cap nen a l'avió, no? Per exemple, que d'això en parlarem després, però perquè són preguntes relacionades amb la verosimilitud que en realitat no són importants perquè el plantejament de la història, ja la novel·la, era una manera de William Golding per explorar tota una sèrie de qüestions que són les realment rellevants. Per tant, trobo aquesta sensació de irrealitat de la sèrie recolza el seu caràcter al·legòric i que et fixis en el que t'has de fixar.
2: Sí, jo crec que fa molt bé això de que aconsegueix que no et preocupis de com sobreviuran, no? D'on surten tants mangos que mengen, com cuinen el menjar, com...
1: Com hi ha porcs en una illa remota.
0: Sí. No, és que si fem una comparació, abans mencionava Lost, no? Si fem la comparació amb Lost, a Lost, que tenia una intenció molt similar, sé que hi havia gent que deia i com és que, i com aconsegueixen, i com... no es feien aquestes preguntes. En canvi, aquí no et passen pel cap en cap moment, i és perquè ja veus que allò no és ben bé, no?
2: Sí.
0: Que no pots fer aquestes preguntes perquè no es regeix per aquests termes.
2: I és com que t'obliga, la pregunta que queda imperant és com se sobreviuran entre ells, no? Com el problema no és d'on treure el menjar, sinó com decidiran fins i tot qui menja o com menja, com... O sigui, t'estressa tant amb el com entre ells que se t'oblida la resta.
1: Sí, a mi em sembla, a més, molt necessari i jo ho agraeixo molt que no em facin fer les preguntes típiques, diguéssim, de que tenen a veure amb això, amb la versemblança, sinó que em faci com desfer-me de preguntes supèrflues i centrar-nos en el que és realment important.
0: L'altre element clau que avançaves tu abans, Tarik, és el càsting. Vull dir, això no hauria funcionat si els nens no funcionessin. És a dir, no només encaixen, sinó que hi ha alguna de les interpretacions que és força memorable. Per exemple, la de Lox Pratt, que interpreta en Jack, és un actor que, de fet, serà Draco Malfoy a la sèrie de Harry
1: Potter.
0: Tothom
1: està pensant, és Draco Malfoy.
2: Sí, jo anava a dir com el prototip de nen britànic molt ros i molt dolent.
0: És i serà, sí. Draco Malfoy, vull dir que el fitxatge està més que tancat i estem molt contents d'haver-lo vist perquè, efectivament, sap fer molt bé aquest paper. Però també el David McKenna com a Piggy, que és el primer paper d'aquest nen.
1: No,
0: clar.
1: No només. Tots els nens eren el primer, estan debutant en aquesta sèrie. A mi em sembla que facis un càsting de 1.000 adolescents i preadolescents i sobretot nens i que els facis a tots debutar i que et surti bé, em sembla delirant.
0: El tema de les nenes, perquè hi ha un aspecte que crida, ara veureu el per què, hi ha un aspecte que crida l'atenció i és que la sèrie sí que ha fet canvis ètnics, incloent diversos personatges que a la sèrie són negres, com en Ralph. Quan a la novel·la original, no sé si s'especifica pel que recordo, però jo diria que es dona per fet que són tots blancs. Però, en canvi, en aquest exercici de modernitzar la sèrie i portar-la al 2026, no s'han fet canvis de gènere, són tot nois. A la novel·la això té sentit tenint en compte el context de l'autor, que va ser professor en una escola on només hi anaven nois als anys 50, sí, clar, són els anys 50. Però a la sèrie això es podria haver canviat. I crec que a l'hora de fer l'adaptació, que l'ha fet en Jack Thorne, que, recordem, és el creador d'Adolescence, va tenir clar que això no canviaria, justament perquè és un dels elements que més li interessava de la novel·la original i que més enfatitza la sèrie, que són aquests patrons de violència i dominació relacionats amb la masculinitat, perquè tots els personatges tenen una relació molt clara amb la idea del que és ser home o del que és ser masculí.
2: Sí, de la novel·la del Senyor les Mosques sovint es diu que representa aquest pas de la infantesa a ser adult, no? Aquesta pèrdua de la innocència, entre moltes cometes. Però jo crec que aquí justament també pren aquest sentit del pas de ser nen a haver de ser home, o el que tu imagines com a ser home, no? Jo sento que el creador ho expressa molt clarament, sobretot a través del diàleg, no? Perquè veiem com tots els nens, a més d'aquesta expressió de violència, que a vegades és només les ganes de jugar que tenen en comptes d'estar fent cabanes o el que sigui, no? Però sovint quan aquests nens senten angoixa o dubte, el que fan és parlar del seu pare. Diuen, no et preocupis, perquè el meu pare diu que els avions no cauen. No, perquè el meu pare està a l'exèrcit i ens vindrà a buscar, no? Perquè el meu pare no sé què, no sé quantos. Sempre hi ha aquest referent masculí que tenen molt clar. I justament l'únic de tots els nens que no parla del pare és en Piggy, que parla de la seva tieta, perquè és qui el cuida, no? I és justament el nen a qui menys respecten de tot, no? Perquè no hi ha aquest referent tan visible de masculinitat. L'altra banda, qui tampoc té referent, però se l'inventa, és en Jack, no? Que sembla que va dient que té aquest pare, que és espia, que és el més important de tots, que bueno, no sé què.
0: Bueno, jo vaig fer hi ha un moment a la sèrie, ara ja ho dic pels oients que s'animin a veure-la. Hi ha un moment a la sèrie on ell, jo diria que és ell el que mira el seu diari, perquè els diaris d'ells que han caigut amb l'accident corren per allà, algun del diari corre. Hi ha un moment que ell mira el diari i jo vaig aturar, vaig tirar enrere, vaig parar i vaig llegir.
2: I què deia?
0: I el que plantejava era un pare molt exigent, que considerava que ell no era prou, que no el volia tenir a prop, és a dir, un pare extremadament dur. I vaig pensar, d'acord, aquesta figura que ell s'inventa del pare heroic és per substituir aquest pare que té, que crec que la definició seria que ell el considerava dèbil.
2: Sí, i és justament fa el contrari, no? I durant la sèrie hi ha diversos moments en el segon i tercer capítol, sobretot crec que el veiem a ell en un moment patir o dubtar per si està mostrant-se massa vulnerable davant dels seus amics.
0: Tota l'estona pateix que el seu entorn descobreixi el que ell sap que és veritat, perquè és el que li ha dit el seu pare, que és dèbil. Des de l'episodi 1, que no s'atreveix a matar, que era un conill, em sembla...
2: Un porquet. Sí.
0: No recordo ben bé. Un animal i un animal que cacen... I ell, que s'ha autoerigit com el caçador,
1: el mascle,
0: no s'atreveix a matar-lo, i en Piggy el veu, i en Piggy, que l'ha clitxat des del principi, i li diu que no ho digui, no? Ja, tota l'estona hi ha aquests personatges que intenten amagar aquestes debilitats que estan molt relacionades amb el fet de ser més o menys home.
1: Sí. A mi això, en aquest sentit, crec que el personatge del Simon segurament és el més interessant, o una espècie de bisagra entre el Jack, que és aquest, diguéssim, mascle pretensiós, i el Piggy, que és aquest, una persona que no està complexada en aquest sentit, no? I crec, en aquest sentit, que el que comentàveu, no?, del retrat de les masculinitats, el Simon penso que és un personatge especialment interessant perquè també té una relació amb el Jack que és molt, diguéssim, que el fa el Jack especialment dual, en el sentit que quan estan ells dos en un cercle íntim, o inclús parlant entre ells dos, tota la part, diguéssim, més dèbil, per dir-ho així, entre cometes, del Jack, doncs surt a la llum, i el Simon, que és una persona, un nen absolutament desacomplexat, inclús jo diria que, diguéssim, entre línies es llegeix que podria, diguem, haver-hi una espècie d'atracció que va més enllà de la pura amistat entre el Jack i el Simon. Doncs això, quan el Jack està en públic, menysprea absolutament el Simon, que és aquest nen especial, que és aquest nen amb una sensibilitat diferent, que l'anomenen el raret, diguéssim, i que desperta d'alguna manera en la resta de personatges masculins unes facetes que mostren sempre en el col·lectiu i amaguen en la intimitat, al revés, perdó.
0: Sí, sí, no, realment trobo que Jack Thorne era, si algú, podria haver-hi algú altre que l'hagués

0: Parla de les seves virtuts, però normalment hi ha una idea que a mi em sembla que és la que, almenys a mi, la que més m'ha acabat pesant, és com no importa gens si ets el més intel·ligent o el més racional o el que pot fer més coses positives pel grup, que és en Piggy, perquè si no tens el carisma o la força o l'aspecte físic que se suposa que has de tenir, quedaràs exclòs. Perquè si tot quedés en mans d'en Piggy, ens aniria com una seda. És així.
1: Sí, sí, que això ja passa molt al principi, no? Llavors hi ha aquest element per mi que el que s'aferra en Piggy amb totes les seves forces, que és aquesta, com es diu, aquest cargol de mar, no? Gegant, que fan servir primer per convocar reunions, fan aquell soroll com... I que acaba sent un símbol de la civilització entre moltes cometes, no? I que en Piggy és un personatge que s'hi aferra amb totes les forces, que està tota l'estona preocupat per si la perdran, per si li robaran, per si es trencarà, no sé què. I aquí, doncs, ensenya que al final no és ni el més intel·ligent ni fins i tot el més valent, no? Perquè al final el Jack no és ni el més violent dels seus amics, no? Acaba fent només com de la veu cantant. Però sí, que és una mica reflex del que pot acabar passant a la vida real.
0: En Piggy està acostumat a que quan no hi ha normes, quan regna el caos, ell té totes les de perdre, és a dir, que les normes el protegeixen d'alguna manera.
2: També diria, però, que és interessant perquè, i segurament això veu de la novel·la directament, però una cosa molt interessant trobo de tot plegat és que, clar, el Piggy representa la racionalitat i de més, però crec que hi ha una cosa que és bonica també, que al final el Jack i companyia el que representen també és que no deixen de ser nens que volen jugar, i aleshores al final el Piggy és una espècie d'adult que d'alguna manera penalitza o penalitzaria aquests nens jugant, no? I crec que també hi ha una anàlisi interessant a fer de fins a quin punt els nens haurien de els hauríem d'exigir als nens que fossin adults. Crec que sí, això és interessant per aquesta banda.
0: De fet, a la resta el troba irritant.
2: Clar.
0: I aquest és un dels seus grans problemes. Bueno, ja ho heu vist, que estaria molta estona parlant del Senyor de les Mosques. Crec que parla molt de tot, parla molt de la virtut d'aquesta sèrie, d'aquesta adaptació. També parla, evidentment, de la virtut de la novel·la, que realment també en podríem estar parlant infinitament. En tot cas, el Senyor de les Mosques s'ha estrenat a Movistar Plus. A mi em sembla que és l'estrena destacada de la setmana, però ja sabeu que La Finestra Indiscreta ho analitzem tot perquè no us perdeu res del que val la pena, i anem ara a veure les novetats de les sales de cinema, perquè la cartellera també ofereix títols molt interessants. Per exemple, jo no em perdria L'Engar Rojo, la celebrada primera pel·lícula de ficció del cineasta xilè Juan Pablo Sayato, que se centra en un moment clau de la història recent del país, el cop d'estat a Pinochet de l'11 de setembre de 1973. Ho fa en blanc i negre i des de la perspectiva d'un membre de les forces aèries xilenes, el capità Jorge Silva, que dirigeix l'escola d'aviació on es formen molts homes i que una nit, quan és a punt de marxar a casa, es troba amb l'arrimada d'un camió al recinte. El coronel que hi va li fa veure que l'ha de deixar passar sense revisar el contingut del camió. I a partir d'aquí veiem com l'escola d'aviació es converteix en un centre de repressió i tortura.
2: Efectivament, és una pel·lícula que es basa en un sol dia, en el qual doncs seguim aquest capità Silva, el membre de la Força Aèria Xilena, i en el qual doncs, i a més és un personatge que real, que 3 anys abans havia salvat el president Allende d'un cop d'estat. Aleshores, aquesta és una pel·lícula que segueix al llarg d'aquest dia amb les disjuntives que es va trobar en aquest personatge, que es representa una miqueta, per una banda, tota el vessant militar, diguéssim, d'una mirada de servei al país, des d'una mirada, doncs això, diguéssim, de la força, però per altra la consciència i què vol dir servir a la pàtria. Si haguéssim de definir aquesta pel·lícula, jo crec que en poques paraules, per una banda diria que és una pel·lícula molt sòbria, fins i tot diria marcial, en el sentit que és, no hi ha color, seguim d'una manera molt rigorosa aquest personatge a través d'aquest dia tan transcendent, i també aquest rigor, no? Com tot el que veiem és una estricta posada en escena d'una cosa que va ser real, i a més tots els personatges que anem veient estan basats en personatges tristament reals. Crec que en definitiva, a més d'una crònica, jo crec que és una pel·lícula que parla molt sobre la consciència d'aquest militar i què fer quan hi ha, diguéssim, dues vessants de la teva manera de viure i de ser professional que s'estan contradient.
0: Clar,

0: Perquè ell es deu als seus superiors, però al mateix temps al seu país, i també al seu sentit de la moralitat, i clar, a mesura que la pel·lícula avança i el que passa allà és cada cop més evident, doncs el seu paper el va posant contra les cordes.
1: Clar, clar, que és bàsicament aquesta, això, és aquesta anar basculant entre què seria, diguéssim, el que seria el teu deure com a persona que estàs sota les ordres de persones, diguéssim, això, que s'imposen al poder, i el que se suposa que és el teu jurament davant del país al qual estàs servint. I a més hi ha tot aquest context, evidentment, al qual doncs se t'obliga a anul·lar el teu sentit crític, quan el teu sentit crític t'està dient completament, diguéssim, està contradient completament el que t'estan ordenant, i més quan ens trobem de sobte en un context en el qual es demana que assassinis o que torturis a persones per el que pensen, no? En aquest sentit, és molt interessant perquè, de fet, la pel·lícula està basada en les memòries d'un d'aquests torturats, al qual el capità Silva va salvar la vida, que és Fernando Villagrán, i que doncs aquest torturat no va saber que aquest capital li havia salvat la vida fins molt de temps més tard, i de fet tampoc sabia que havia compartit cel·la amb aquest personatge, que d'alguna manera va ser molt més fidel al que era el seu esperit crític al final que el que li obligaven a les forces,
0: els seus superiors i, bueno, la seva feina al final, perquè clar, i tot el context, és que tot el context l'empenyia a fer el contrari del que ell creia que havia de fer. Jo crec que això queda molt ben reflectit a la pel·lícula.
1: Sí, absolutament. De fet, i hi ha una cosa també que crec que és molt interessant i que explica molt el context en el qual està feta la pel·lícula, o sigui, en el context que explica la pel·lícula, però també en el context actual, que és que es tracta d'una obra, d'una coproducció entre Xile, Argentina i Itàlia, que de fet són tres països que ara mateix estan governats per l'extrema dreta. En aquest sentit, jo crec que és un film que segurament va ser finançat abans que arribessin aquests poders.
0: Molt, molt probablement, sí.
1: Sí, sí, sí. I que d'alguna manera estan parlant fa una estona del Senyor de les Mosques com una, diguéssim, construcció, com una al·legoria d'una cosa que al final aquesta pel·lícula descriu d'una manera factual, no? Que no deixa de ser gairebé documental. Sent una ficció i tenint, diguéssim, l'estructura i el plantejament de ficció, és una obra que explica d'una manera molt crua i molt fidel, i també crec que molt rigorosa i responsable, aquest moment.
0: Doncs en l'Hangar Rojo, primera opció a la cartellera aquest cap de setmana, també tenim una nova pel·lícula que protagonitza Angelina Jolie. La pel·lícula es titula Couture i l'actriu interpreta una directora de cinema que passa per dificultats econòmiques i accepta l'encàrrec de filmar la Setmana de la Moda a París, malgrat que a ella no li interessa la moda. La veu com una cosa supèrflua. És quan és a París que rep la notícia que li han detectat un càncer de mama.
2: My doctor didn't say that word.
3: Què li va dir el doctor?
2: He mentioned an atypia. That's it. Voilà, c'est ça. Atypia. Je me sens très bien. Je me sens très bien.
0: Un tema que és personal per Angelina Jolie, que va perdre la mare d'un càncer d'ovari, i recordem que ella es va fer una mastectomia preventiva quan els metges van detectar que tenia moltes possibilitats de patir un càncer de mama o d'ovari. Després també es va sotmetre a una operació per extirpar-se els ovaris, i el fet que en parlés públicament en el seu moment va ajudar a visibilitzar-ho i va fer que moltes dones es fessin les proves. Per tant, sembla que amb aquesta pel·lícula d'alguna manera està fent un pas més en aquest sentit.
4: Sí, se sent de fet una interpretació molt personal, no? I se sent una manera d'explicar aquest procés pel qual passen tantes dones que crec que no estem tan acostumats a veure en les pantalles, no? Ensenyar molt de prop moltes parts del dol, no? Quan sento que quan hem de fer ficcions sobre el càncer ens sentem molt en la mort o en la superació o en la lluita, no? I ella t'ensenya un ventall d'emocions que pots patir, no? Quan tens justament aquesta primera notícia. La setmana passada parlàvem del Diable Vesteix de Prada, no? Que és també una pel·li sobre que ensenya el món de la moda.
0: Sí, amb un to molt diferent.
4: Clar, amb un to molt diferent. No sé si és la Setmana de la Moda de Milà, que ensenyen al Diable Vesteix de Prada, que ensenyen la de París, i és una... Ara dèiem un to molt diferent. Sento que Couture té un to molt humà, no? Abans deia aquesta interpretació de l'Angelina Jolie, el que fa és ensenyar-te aquest món de la moda, que normalment es fa o amb molt d'artifici, molt llums i colors, una cosa molt amb voluntat de fer-ho pop, o al contrari, es fa com amb una cosa molt crua, gairebé com exposé per ensenyar-te que hi ha al darrere tot això.
0: De denunciar una mica.
4: Exacte. I amb Couture el que fa fa és justament ensenyar-te aquest món de la moda des de quatre punts de vista que segueixes molt de prop a flor de pell en primera persona al voltant d'aquesta setmana de moda. Tenim el paper d'Angelina Jolie, que com has dit és aquesta directora, no?, que ha de gravar, no sé si fa un spot o fa com un vídeo, no, per, abans que sigui la desfilada. Després tenim una model que és dels seus primers desfilats i a més li donen un paper important que ha d'arrencar la desfilada, que es veu que és algo més gros del que jo sabia, no? I a més és divertit perquè la pel·li t'ensenya, hi ha moments on t'ensenyen diferents maneres de caminar i coses de tècnica de model que jo mai m'havia plantejat. Tens el personatge d'una noia que està cosint els vestits que desfilaran i finalment tens una noia que està al backstage de tot aquest sarau com arreglant i acompanyant les models, no? Llavors fa aquesta cosa molt de flor de pell i gairebé d'ensenyar-te els conflictes de la vida personal de cada una, com s'entrellacen amb el món de la moda i com el món de la moda s'entrellaça amb els conflictes de cada una. I jo he trobat molt interessant el tacte i la delicadesa amb què ho toca tot, no? Perquè, com dic, estic molt acostumada a veure pel·lis del món de la moda o que tot són flors i violes i tot és molt xulo i quina mataríem totes per estar allà, o al contrari, de veure, d'ensenyar tot lo terrible que és i el que passa amb trabambalines que no sabem.
0: Clar, és molt propi de la directora, no? L'Alice Winocur, que normalment parla molt de l'estat emocional dels personatges, també té molt d'interès per fer-ho a través del cos. Recordo aquella pel·lícula de l'Eva Green, que interpretava una astronauta pròxima, es deia, sí, alguna cosa així, que se centrava molt en aquesta preparació i aleshores, clar, l'estat emocional d'ella i la preparació del cos era molt important, que és una cosa que normalment no veus en una pel·lícula sobre un viatge espacial.
4: Exacte, aquí a mi m'ha interessat molt, per exemple, la història de la model, d'aquesta noia que també seguim com arriba a París, com fa, com el càsting, com es troba amb altres companyes, com es prepara per això, i t'ensenya una vessant del món de les models que no coneixem gaire, que és que moltes venen d'indrets que estan en conflicte, d'extrema pobresa o de llocs que estan en guerra, no? Per exemple, ella ve de Sudan,
0: estava pensant, és un personatge que realment en alguns moments, perquè Angelina Jolie s'emporta, diguéssim, evidentment, el protagonisme i el cartell de la pel·lícula, però a mi em va interessar més aquest personatge que la història, que, amb tot el respecte, que la història que explica l'Angelina Jolie, sobretot perquè és un personatge que intueixo que està reflectint una realitat que és més habitual del que ens imaginem.
4: Sí, que malauradament no se'n parla gaire i no se'n parla gaire amb tant de tacte i tanta cura, no? Ella parla molt d'aquest dilema, no?, de que pot ser una feina que sembli molt maca, alhora és molt dura, exigent, alhora és una feina estranya molts cops pels nostres entorns. Les seves companyes li diuen que no es preocupi, que quan faci molts diners i pugui comprar una casa als seus pares, al seu país, se li oblidaran totes les preocupacions, coneix altres noies que també són d'aquí d'allà, i m'ha semblat una manera molt interessant d'explicar una problemàtica que jo crec que normalment només veiem en documentals més aviat durs o en reportatges exposé, no?, que parlen també dels 2000 i va haver tot un flux de models que venien just d'Europa de l'Est, i és una cosa que va passant.
0: Doncs anotem Cocho, que és una altra opció per anar a veure el cinema. I encara en tenim una més per comentar. Es tracta de Recreació de un assassinato, que es presenta com un drama judicial molt semblant, jo diria que... És a dir, no diria homenatge, però referencia molt obertament el clàssic 12 homes sense pietat. És a dir, és la història d'un jurat que ha de decidir si un home acusat d'haver matat una dona és innocent o culpable. La pel·lícula la dirigeix Jim Sheridan, que fa una combinació molt particular, perquè el cas és real. Es tracta de l'assassinat d'una dona francesa que era productora de televisió, que es deia Sophie Toscan Duplantier, que tenia una casa a Irlanda, que és on va ser assassinada. Però, en canvi, tot el judici, on hi ha un sospitós, és pura ficció, tot.
1: Sí, és una obra molt agosarada de Jim Sheridan, un dels grans, jo diria, cineastes i especialment autors de cinema de judicis. I jo, si ho hagués de definir una mica, diria que és com una espècie de híbrid estrany entre el Tor de Carles Porta i 12 homes sense pietat de Sidney Lumet, en el sentit que per Jim Sheridan aquest cas és un dels casos casos que ell diguéssim l'han obsessionat o el van obsessionar durant, molt de temps. Aquí fa, doncs, com tu dius, una, espècie de paral·lelisme amb 12 homes sense pietat, en el sentit que és un cas en el qual, doncs, tot el jurat popular sembla que està d'acord, menys hi ha un personatge que, a més, encarna a Vicky Krieps, que diu que no pot assegurar que aquest personatge sigui culpable, aquest, home sigui culpable, i aleshores d'entrada el declara no culpable. Tota la pel·lícula a partir d'aquí és el debat entre aquest jurat popular al voltant de, doncs, aquest cas. I és molt interessant, a mi em sembla superinteressant el dispositiu, crec que és molt, crec que és un pas endavant en el sentit que la filmografia de Jim Sheridan, que és molt de, en general, o de ficció o de no ficció, aquí fa un híbrid molt interessant, i fa una cosa que també em sembla molt, interessant, que és, un exercici d'empatia cap a, doncs, i de reflexió al voltant de, què és la justícia i, a què ha de respondre la justícia, no? Aleshores, tal com feia Sidney Lumet a 12 homes sense, pietat, fa tota una reflexió al voltant d'això, però té un problema, que és que, efectivament, hi ha una dona morta, un cas real d'una dona morta, i aquí està fent una fabulació en la qual, doncs, fa, diguéssim, fa un exercici d'empatia cap a tothom, menys cap a aquesta dona, a la qual aquest cas mai s'ha resolt. I aleshores sí que s'acosta al, presumpte assassí, sí que s'acosta a tot el jurat popular, però crec que descuida una part essencial, que és, aquesta víctima real.
0: Això és molt delicat. De fet, jo tot el projecte, he de dir, el trobo molt delicat, perquè aquest, culpable, aquest presumpte culpable, de fet, el problema és que se l'havia d'extraditar a França, Irlanda es va negar a extraditar-lo, a França li van fer el que es diu un judici in absentia, el van declarar culpable per 25 anys, però ell va continuar vivint a Irlanda, perquè clar, no, hi havia extradició, a Irlanda no trobaven que hi havia motius suficients com per fer-li aquest judici, i ara ve Jim Sheridan i fa la ficció del suposat judici que hauria pogut tenir a Irlanda, que no deixa de ser com una representació del debat intern que tenia el país sobre si realment se l'havia de jutjar o no. És, jo ho trobo molt delicat, per això que dius que en tota aquesta operació la víctima és com si no existís pràcticament, i després perquè, bueno, és que a més aquest senyor va morir fa, el 2024. Vull dir que també sembla que hagi esperat que hagi mort per poder fer aquesta ficció, no ho sé, sé que estem en l'era del true crime, i que de vegades els resultats poden ser interessants, però tantes voltes em sembla una mica, delicat.
1: Sí, sí, exacte, la qüestió és aquesta, que, si, o sigui, la gràcia, per exemple, de la, pel·lícula de Sidney Lumet, 12 homes sense pietat, és que agafar un cas que no era real, però que podria ser-ho perfectament, i a través d'aquest cas explicava, doncs, una, disjuntiva social que, estava, diguéssim, levitant per sobre, la societat en aquell moment. Aquí, en comptes d'agafar un cas que podria ser qualsevol i parlar de, doncs, no sé, de la violència estructural, de la violència masclista o d'altres coses, fa una mica el procés invers. Aleshores, agafa un cas real i a partir d'aquí fa tota una sèrie de, divagacions o de, reflexions que són molt interessants, però crec que, efectivament és problemàtic perquè aquesta víctima va morir jove i sense justícia i, en canvi, aquest presumpte assassí va morir lliure i, tot i ser declarat culpable i, bueno, en fi, crec que, hi ha, un biaix que no sé si és prou conscient, segurament sí, que sap on, es posava
0: cara, Jim Sheridan. Aquest home té una pel·lícula on hi ha un personatge interpretat per Vicky Krieps defensant de, que és probablement innocent, tot plegat és una mica, delicat o poc sensible.
1: És interessant, dona per, Cinefòrum, però és, és complicat, sí.
0: Va, repassem els títols de les pel·lícules de la setmana, perquè hem parlat de El Hangar Rojo, Kotjuh i Recreación de un Asesinato. Són els tres títols. Amb quin us quedeu?
4: Jo crec que tinc ganes de veure El Hangar Rojo.
1: Jo també em quedo amb El Hangar Rojo.
0: Tres per Hangar Rojo, està... no sé si estava claríssim, però en tot cas ho hem tingut molt clar. Això és pel que fa a les novetats de les sales de cinema, però també teniu l'opció de mirar una bona pel·lícula a les plataformes. Per exemple, al 3CAT tenim Cyrano, la versió amb Peter Dinklage com a protagonista, que és una adaptació a càrrec de Joe Wright, que va interpretar el text original portant-lo cap al musical, i també va canviar el defecte de Cyrano, perquè va canviar el nas exagerat aquí per l'estatura de l'actor, a qui, sincerament, jo veuria fent qualsevol cosa.
4: Sí, jo tinc bastanta curiositat, sobretot pel tema musical, i també perquè sóc bastant fan de l'actor, no?, i tinc ganes d'anar-lo veient a coses i que vagi fent més coses.
1: Exacte, tot el que sigui Peter Dinklage Dinklage, estem a favor.
0: També tenim a Amazon, han incorporat Marty Supreme, per exemple, la pel·lícula de Timothée Chalamet. També tenim a HBO dosi de Yorgos Lanthimos amb El sacrificio del ciervo sagrado. Send Help, l'última pel·lícula de Sam Raimi a Disney+. La misteriosa mirada del flamenco a Filmin. Sleepers s'ha incorporat a Netflix i L'home del braç d'or, d'Otto Preminger, a Filmin. No està gens malament, les novetats de plataformes aquesta setmana.
3: A la finestra indiscreta et recomanem el bo i millor, perquè no et mereixes menys.
0: Continuem amb les sèries. Abans hem parlat ja del Senyor de les Mosques, que és l'estrena més destacada, però hi ha més novetats. Per exemple, la sèrie criminal nòrdica El Caso Hartung.
5: Hey, jeg sad faktisk og var lige ved at skrive tilbage til dem. Jeg har lige fået en besked, som jeg tror kan være fra vores stalker.
6: Jeg kommer.
0: Sèrie danesa que va estrenar la seva primera temporada ja fa uns anys, el 2021, i que ara torna amb una segona temporada i un cas nou. A la ficció també han passat uns anys, els protagonistes tenen un nou misteri a resoldre, que és una sèrie d'assassinats que estan relacionats amb una cançó de Bressol. S'incorpora al repartiment Sophie Grabol, que és tota una icona de les sèries criminals nòrdiques des que va protagonitzar la sèrie danesa For Bridelsen, també coneguda com a The Killing, que és en gran part responsable de l'èxit que el gènere criminal escandinau està tenint a Europa i a Gran Bretanya en els últims anys. I no és estrany que s'incorpori aquesta actriu perquè El Caso Hartung està basada en les novel·les de Søren Sveistrup, que va ser el creador de For Bridelsen, i per tant aquí estem parlant de sèrie criminal nòrdica amb tots els ets i uts.
4: Exacte, i a més crec que és xulo, no?, que també en el món aquest del crim amb la perspectiva nòrdica també hi hagi ara una opció per veure aquestes sèries de parelles, no?, d'investigadors, parelles com estranyes parelles, no?, d'investigadors que abans havíem vist en registres més potser del còmics, en el cas estadounidens, amb allò de Bones o aquestes sèries d'aquest estil. Doncs ara veiem un altre cop aquesta barreja entre misteri, crim, thriller, i alhora també el desenvolupament, no?, de relació,
0: sí,
4: entre aquests dos.
0: Sí, la relació entre ells dos, sí, com a Brøndboren, per exemple, la sèrie suecodanesa del 2011, si no em falla la memòria. És que clar, és que aquesta sèrie de Caso Hartung és com l'última d'un gran llinatge que potser ara està anant una mica a la baixa, però hi va haver un moment que les sèries criminals nòrdiques estaven al capdamunt de tot, i For Bridelsen i Brøndboren eren dues sèries que eren fonamentals.
4: Però tenen el seu seguici,
0: sí,
4: els seus fans.
0: Per això no estem parlant, i tant.
4: Incondicionals, perquè per mi, a més, fan aquesta cosa, aconsegueixen com una cosa molt crua, no? O sigui, hi ha com un terror, una cosa molt, molt espectral en tot, però alhora amb una elegància, que és el que crea estrany parlar de crims i elegància.
0: No, però és que ho aconsegueixen, sí.
4: Sí, és aquesta cosa, a més, doncs, d'anar a deixar-te fent el puzzle, no? Aquí s'entrellacen com varis crims, varies històries, una cosa que ha passat als 90, després van sortint, i és aquestes sèries que t'ajuda a tu anar posant les peces amb algunes seqüències i passatges que per mi són bastant de terror.
0: Sí, no, és molt... Aquest en concret és molt angoixant. I a més, no només pel que passa, sinó també pel reforç, diguéssim, de tot l'aparell formal a nivell sonor, per exemple, que ara no ho estem notant amb la banda,
4: sí,
0: amb el tema aquest de la banda sonora, no ho estem notant, però hi ha fragments de la banda sonora que realment són molt angoixants.
4: Sí, a més la cosa aquesta de que estàs sent vist, no?, una de les primeres coses que veiem és una víctima, no?, que veiem que va rebent vídeos d'ella, que l'està veient, no?, i fins i tot sento que la càmera et posa tu com a espectador com mirant-la a ella, i llavors t'agafa aquesta por, en aquest sentit, que tots tenim un mòbil a la butxaca, tots estem tota l'estona envoltats de gent, i alhora no saps qui de tota aquesta gent tan estupenda, i si són nòrdics encara més perquè ja tot ha de ser tan ordenat i no sé què, doncs resulta, pam, hi ha un assassí.
0: És molt interessant aquesta incorporació de la tecnologia, que les sèries criminals cada vegada, no?, evidentment es van actualitzant a les coses que passen, i en aquest cas de la coses que passen a nivell tecnològic, vull dir que abans era una trucada de telèfon i ara reps un missatge, o com és el cas de la segona temporada del Caso Hartung, un vídeo que et poden estar gravant al moment o fa una estona més tard. Vull dir que és molt interessant com des del gènere on hi ha moltes coses que ja estan fetes des de fa molt de temps, es busquen noves maneres de treballar la narrativa i també d'engoixar l'espectador a través d'això, de la tecnologia.
4: Sí, a més parla d'un terror molt real, no? Perquè ara hi ha aquesta cosa de la vigilància, encara que no sigui de manera literal, no? Aquesta amenaça de que fins i tot quan veiem disputes al carrer, el primer que fa la gent és treure el mòbil per gravar a l'altre, no? Aquesta cosa de la càmera com un arma i com un accés no volgut a la teva persona, no? Que als 90 podia ser la trucada de Scream dient-te t'estic veient, vinga a matar-te, i ara és aquest rebre aquests vídeos, aquests missatges, fins i tot.
0: Sí, molt ben integrat, a més, en la pantalla. Que el tema de la integració del món de les xarxes o del món dels vídeos, de vegades no sempre es fa de forma gaire efectiva, trobo que aquí és molt fi. El Caso Harton, en tot cas, que ha estrenat la segona temporada a Netflix, sembla que l'actualitat d'estrenes sembla que ens està obligant a anar de crim en crim, d'alguna manera, però ara anem a una cosa menys fosca. Perquè ha tornat The Bear, així com per sorpresa. S'ha estrenat un episodi de la sèrie sense avís previ, un episodi que està situat abans de la primera temporada d'aquesta sèrie que, recordem, segueix el dia a dia d'un xef jove amb una carrera molt prometedora en l'alta cuina, que ho deixa tot per ocupar-se del restaurant familiar quan el seu germà se suïcida. La sèrie va per la quarta temporada ja, i aquest plantejament inicial ha canviat molt, sobretot la trama del restaurant familiar, que ja ha estat una altra cosa, però el suïcidi continua tenint un pes important, i justament aquest episodi que s'ha estrenat de forma aïllada i una mica amb una ambició promocional de cara a fer-nos venir ganes de mirar la següent temporada, té com a protagonistes el germà que es va suïcidar i el seu millor amic que fan un viatge en cotxe.
4: Sí, jo he de dir que a mi de The Bear els capítols que més m'agraden són aquests que justament se surten de la trama principal així més coral, no? I se centren en un personatge o en un dia, no? Per exemple, el capítol del dia del sopar de Nadal amb la seva família.
0: És
4: dels meus preferits i és on per fi veus no d'on ve, què passa exactament amb aquella família i vas encaixant com totes les peces, simplement ensenyant el procés de cuinar un sopar de Nadal i menjar-lo tots plegats, no? També dels meus capítols preferits és el millor amic que surt en aquest capítol, no? Crec que es diu Forks, que és on quan va a fer pràctiques o a treballar en un altre restaurant i aprèn el que és treballar en un restaurant d'alt nivell, o el que va ser dirigit per l'actriu Ayo Edebiri, que se centra en una de les cuineres del restaurant i també se centra...
0: Napkins era, no?
4: Sí, aquest, això, exacte.
0: Si no recordo malament.
4: I se centra, doncs, en
0: sí,
4: tota la seva vida.
0: Sí, són molt bons. Clar, tenen un repartiment, una galeria de personatges que són molt interessants, i quan els poden aïllar en un episodi i concentrar-se, doncs surten coses que són interessants, com és el cas d'aquest episodi especial.
4: Sí, aquest fa el que fa amb aquests altres episodis, que és desgranar fins al fons de tot amb no només una relació, sinó la psicologia i naturalesa d'un personatge que ha estat com... fent ombra no, però ha estat el seu fantasma rondant per
0: totes... és una ombra allargada durant tota la sèrie. Vull dir, si no fos per ell, en Carmi no seria allà des del principi. Per tant, sí, té una presència molt important.
4: I que crec que no s'havia explorat d'aquesta manera, no? L'havíem vist per entendre qui era i com d'això, però no sabíem exactament... Abans deies que ara parlàvem d'una cosa no tan fosca, però es pot arribar a posar fosca el personatge.
0: Eren les meves ganes de canviar una mica de to i de posar una música una mica diferent, però evidentment és un personatge que s'acaba suïcidant, per tant és una trama fosca, i en aquest viatge en cotxe és un viatge on sense explicar res, evidentment, però sí que podem dir que és un viatge on podem veure molt bé que allà, perquè evidentment és un viatge que succeeix abans del suïcidi, i podem veure que el seu amic està de molt bon humor i ell, en canvi, no està gens de bon humor, està molt malhumorat, i podem veure que hi ha alguna cosa allà sota i intuir que aquesta cosa que hi ha sota, que està sortint a la superfície en forma d'ira en aquell moment, és el que acabarà amb el seu suïcidi.
4: Sí, a més, igualment, a part d'això, tot el que acompanya aquest viatge té aquesta qualitat tan vivencial de la sèrie, no? Que sembla que tu mateix te seguis en un bar de Chicago i escoltis la conversació que tenen els cambrers amb els camioners que passen i no sé què, i és realment xulo.
0: Doncs acabem-la, encara ens queda una opció més, perquè acabarem amb una sèrie que té com a protagonista un personatge molt cinematogràfic, Hannibal Lecter. perquè després de molt de temps la sèrie Aníbal torna a estar disponible a plataformes. És una sèrie que va aconseguir fer una aproximació al personatge de l'assassí Aníbal, que evitava comparacions amb les pel·lícules. Això, només això ja trobo que és prou important. Ho va aconseguir sobretot desplegant una imagineria amb un estil molt propi, que aconseguia ser elegant malgrat ser pertorbadora i que es basava molt en el menjar. Aníbal és un gourmet a qui li agrada cuinar i menjar exquisideses, i la sèrie jugava molt bé amb això, juntament amb els efectes sonors, per crear escenes molt suggestives. A més d'això, més també va saber treballar molt bé la psicologia dels dos protagonistes, que participaven en una mena de joc del gat i el ratolí. Per una banda teníem en Mads Mikkelsen, que va interpretar Aníbal, i Hugh Dancy, que era un agent de l'FBI amb una capacitat especial per posar-se en la pell dels assassins.
1: Bastant divertit que parlem d'Aníbal després de parlar de Bear. Em sembla una...
0: Bueno, personatges que cuinen.
1: Sí, i mengen.
0: No n'hi ha tants. Cada dia n'hi ha més, eh? Està de moda, però sí. Mengen coses diferents, per sort.
1: Sí, aquesta sèrie crec que... Tu ja ho has dit, Toni, una de les grans coses, diguéssim, que li va fer ser una sèrie diferencial és, per una banda, el paper increïble que fa Mads Mikkelsen, que tenia una labor dificilíssima, que era doncs, posar-se en el paper d'un personatge tan, diguéssim, referent del cinema de gènere i dels relats de crims com és Aníbal Lecter, i crec que ho aconsegueix. Gràcies, i en part, a aquesta capacitat que té, jo crec, Mads Mikkelsen a fer aquests papers d'aquests personatges ambigus en els quals no saps ben bé què amaga, que tenen molt d'ocultar i alhora i són molt, molt, molt magnètics, molt atractius. Penso en una pel·lícula magistral que és La cacera, per exemple, de Thomas Vinterberg, o tot el cinema danès de Susan Bier o Winding Refn. Aquí, com també comentes, és tota una sèrie que planteja un joc del gat i el ratolí, que a mi em recorda, però això és una cosa que potser que no sé si estareu d'acord, a tot el plantejament també de ments brillants perseguint-se i trobant-se com Sherlock Holmes i Moriarty una miqueta.
0: Sí que hi ha un vincle. A més, diria, en les dues versions, o sigui, la versió també, en els dos casos estan modernitzant una obra prèvia, i diria que Sherlock deu ser del 2010, potser.
4: Sí.
0: Estic aquí tirant de memòria, eh? Vull sí. Si segur és que Aníbal és del 2013, cosa que és, faig parèntesi, molt rellevant, perquè Aníbal va venir abans que True Detective i que abans de Mindhunter. Que val la pena tenir en compte també això.
4: Clar, és que per mi, jo tinc registrada a nivell el calaix mental dels fandoms, que ara no sé si us sonarà, que són com aquestes comunitats online que durant els 2010 comencen a seguir les sèries d'una manera molt, molt apassionada, no? No només de grups de pàgines de fans, analitzant no només com a crítica televisiva o cinematogràfica dels capítols, sinó un anàlisi exhaustiu de cada personatge, no? I és una cosa que jo vaig veure que va passar molt amb Aníbal, justament, també passa molt amb Sherlock, hi havia tota aquesta obsessió.
0: Sí, això venia, bueno, ve de molt lluny, però diria que una de les més recents d'aquella època devia ser Lost, que la gent ens tornaven bojos a internet fent teories.
4: Sí, jo alhora voldria apuntar que per mi Aníbal també representa una comunitat especial, que és justament la comunitat femenina, que fa, per exemple, que es dedica a escriure fanfiction, que és una cosa que ja havia passat amb Star Trek.
0: Que vols dir la comunitat que ara està explicant coses sobre Heated Rivalry? Estaríem parlant de la mateixa comunitat? S'apropa?
4: Clar, no sé si s'apropa perquè els temes de la sèrie són bastant diferents.
0: Però hi ha uns elements
4: sí,
0: en comú. No
4: exacte.
0: Hi ha un patró.
4: Són comunitats que xipegen o analitzen la relació romàntica o no dels dos protagonistes.
0: De dos homes.
4: Clar, exacte. Llavors jo la tinc registrada molt en aquest moment, que és un moment intermig entre ja potser estem, ja portem uns quants anys de les sèries de prestigi dels 2000, no, de Breaking Bad, Mad Men, El Soprano, etc, però encara no m'ha arribat a l'streaming tal com el coneixem avui, de les sèries de 8 capítols d'una hora i 5 anys entre temporada i temporada, i llavors jo crec que és una fita històrica bastant interessant en aquest sentit.
0: Clar, Aníbal el que va tenir en aquell moment és que, clar, és que era una sèrie molt inadequada, perquè era una sèrie de la cadena NBC, i per tant no li pertocava a Aníbal ser allà, diguéssim, no li pertocava ser tan violenta ni tan controlada partida, o ja ni tenia els protagonistes que tenia, ni tampoc li pertocava difuminar la línia entre entre Aníbal i Will no li pertocaven moltes coses i, de fet, el públic de la NBC no la va acollir gaire de bon grat i va estar a punt de ser cancel·lada no sé quantes vegades. Al final, que arribés a la tercera temporada, va ser tot un miracle. Vull dir que també és una sèrie supervivent i, en part, per això és de culte.
1: Clar, i jo crec que estava destinada a no ser la més popular de la classe per diversos motius. Per una banda, perquè, tot i tractar-se d'un personatge que ja assumeixes que serà tot plegat molt violent i molt escabrós, però arribava també a estilitzar molt aquesta violència i a portar-ho molt a uns terrenys que segurament el públic no estava habituat a que seria a la ficció televisiva.
0: Ja no pertocava per espai, diguéssim. Vull dir que el que tu almenys en una gran cadena nord-americana té uns contorns que no pots creuar i si vols creuar aquests contorns, doncs ves als canals per cable, ves a HBO, no? Ves a tots aquests llocs. Per tant, ja era una anomalia la sèrie pobra des del principi.
1: I a més, jo crec que van fer una selecció de directors que van anar dirigint doncs, molts dels capítols de la sèrie bastant singular i molt centrada en el cinema de gènere. Per exemple, David Slade, o Neil Marshall, Vincenzo Natali, autors de pel·lícules de grans icones del cinema de terror com Cube, com Hard Candy. És a dir, que ja van anar una mica a arriscar i una mica a portar-ho a terrenys poc generalistes, per dir-ho així.
0: Va, repassem els títols que hem comentat fins ara de sèries, perquè hem parlat, tornem al principi, hem parlat del Senyor de les Mosques, del Caso Hartung, de The Bear i d'Aníbal. Com sempre, us demano que ajudeu als oients i que trieu, pues, que us quedeu només amb una sèrie. Amb quina us quedeu?
1: Jo crec que, bueno, no m'atreveixo a dir que segurament també serà Unànime, que jo diria pel Senyor de les Mosques, no sé vosaltres.
4: Sí.
0: Tenim el dia de la unanimitat, per tant, tots el Senyor de les Mosques. Gràcies, com sempre, per aquesta estona de prescripció, cada dia més fonamental.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Fem una pausa i de seguida tenim aquí a la Bergalera i a Metròpolis.
3: La finestra indiscreta. Tots els divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio amb totes les estrenes de pel·lícules i sèries perquè no et perdis res del que val la pena.
0: Dedicarem la part final del programa a parlar de Metròpolis i ho farem amb l'Albert Galera. Aquí estic molt content de rebre en aquest estudi com a nou membre de l'equip de La Finestra Indiscreta. Benvingut, Albert.
6: Moltes gràcies, un honor absolut.
0: Doncs molt content, personalment molt content que t'incorporis al programa i molt content de parlar de Metròpolis. Metròpolis va ser una pel·lícula visionària en molts sentits, en el cinematogràfic, per suposat, però també en d'altres. Va imaginar un futur situat al 2026, que ara ja és el nostre present. Per això avui parlarem del clàssic de Fritz Lang, del que va significar en el seu moment i de les reflexions que va provocar i continua provocant al voltant de la tecnologia, el totalitarisme o el capitalisme, que són temes seminals de la pel·lícula. Els hi posarem context, tant social com personal, i observarem com la seva influència en el cinema continua sent determinant. Tot això coincidint amb la projecció de Metròpolis a la Filmoteca de Catalunya, que encara sou a temps d'anar a veure. Hi ha programades 3 sessions i l'última serà el proper dijous a les 8 del vespre. Una projecció que està inclosa dins d'un cicle cineasta alemany. Parlarem també de Fritz Lang i de com va anar canviant la manera de veure la seva pròpia pel·lícula amb el pas dels anys, la relació amb el nazisme i amb el seu matrimoni. Vaja, hi ha molts temes aquí, tot plegat amb el coneixement de l'Albert Galera, que ens ajudarà a navegar per aquest univers. Per començar, Albert, hem de parlar d'una pel·lícula amb dues forces creatives al darrere, no? Hi ha Fritz Lang per una banda i la seva dona, Thea von Harbou. Aleshores et preguntaré dels dos qui era el cervell i qui era la mà, ja parlant en termes de la pròpia Metròpolis.
6: Bé, jo crec que el cervell era clarament la Thea von Harbou, perquè era una dona visceral, intransigent, i després diríem que Lang seria més d'alguna manera les mans, però d'alguna manera també el cervell, tot i que en aquest cas una mica vinculat amb el cor, no? Té unes connotacions més properes també amb el cor, que no pas el que succeïa amb von Harbou, que evidentment era molt més... molt més de cervell, no?, per entendre'ns. Val a dir, i jo crec que això és molt interessant, és que Evan Harbaugh va escriure Metropolis com una novel·la en paral·lel a la mateixa escriptura del guió de la pel·lícula.
0: Ella escrivia habitualment novel·les. A part de col·laborar amb ell, sí, en correcte. Guions, ella escrivia novel·les.
6: Ella era novel·lista, tot i que va escriure, coescriure, més ben dit, el guió de moltes pel·lícules de Fritz Lang, però l'interessant d'aquesta novel·la és que es va començar a escriure el 1925 amb fascicles, que això era molt habitual de l'època, amb revistes, per capítols, i després ja es va transformar en format de llibre, amb novel·la, que és la base documentada per l'escriptura del guió de la pel·lícula.
0: Clar, per tant, diguéssim que la idea, hem d'entendre que la idea original va ser d'ella.
6: Sí, sí, el punt de partida és absolutament d'ella, i en tot cas després ja parlarem de tot el que suposa i les connotacions polítiques que havia al darrere, que en són unes quantes.
0: Després també parlarem de la idea aquesta del cervell, la mà i el cor, que són crucials a la pel·lícula, però comencem pel principi. D'entrada, Metropolis és una distopia, és a dir, és una pel·lícula ambientada en el futur, concretament l'any 2026, i que ofereix una visió d'aquest futur força terrible, com va en el cànon de la distopia. Quins diries que són els elements d'aquesta visió del 2026 que s'han confirmat 100 anys després? Perquè, clar, estem vivint el món de Metropolis,
6: sí,
0: ara mateix.
6: Sí, és increïble que estiguem justament en l'any en què s'ambientava la pel·lícula, i en aquest cas jo crec que és evidentment el primer que ens ve a la memòria, evidentment, és la lluita de classes, no? Tanmateix, diríem, les diferències cada vegada més extremes també, que ja, és a dir, els rics que cada vegada són més rics, els pobres són cada vegada més pobres. La problemàtica entorn al dret de l'habitatge digne i adequat, per entendre'ns, aquí només ens faltaria ja aprofitar el subsol, no?, que és una mica el que sí que hi ha en la pel·lícula.
0: Correcte. Riure per no plorar una
6: correcte.
0: Mica.
6: Correcte. Sí. I continuant riure sense plorar, doncs seria en aquest cas també l'augment de la ideologia ultradretana, que ja hi és a la pel·lícula, que en parlarem més endavant i que d'alguna manera ja percebia una mica durant el període de la República de Weimar, del qual doncs també en parlarem després.
0: La pel·lícula, ara ho deies, mostra una gran ciutat dividida en dues grans zones diferenciades. Hi ha els governants i la classe alta que viuen en un espai luxós, i una altra zona que podríem considerar fins i tot una segona ciutat, que és subterrània i és on viuen els treballadors que fan funcionar la ciutat. Aquesta idea és impossible també de separar-la, per molt que ara ens connecti amb el moment actual, tristament, és impossible de separar-la del context social de l'època, que era la República de Weimar.
6: Sí, sí, és que el context de l'època és absolutament essencial per Metropolis, per tot el que explica, i bé, s'ha de tenir en compte que Metropolis en realitat radiografia aquesta lluita i el contrast entre, diguem, el que podria ser la burgesia i la classe obrera, definitivament explotada, que aquesta és l'altre gran eix argumental, i tot això ho fa des de l'òptica d'aquest hipotètic món futur, que és el món present actual.
0: La República de Weimar és un context històric molt específic. Crec que val la pena aturar-s'hi, perquè, de fet, va durar molt poc temps, no?, del 1918, amb la derrota alemanya de la Primera Guerra Mundial, fins al 1933, quan Adolf Hitler és anomenat canceller. Aleshores, Metropolis s'estrena el 1926, per tant, podríem dir just al mig, o més o menys al mig, quan la caiguda del Segon Imperi Alemany està ja consumat, i el nazisme el vira a la llunyania, no? Aleshores, tot això és a la pel·lícula. Anem primer a la caiguda del Segon Imperi Alemany, perquè això deriva en dificultats per la majoria de la gent. Es va produir una hiperinflació que va acabar amb els estalvis de la classe mitjana, i segurament això té un impacte molt directe en la pel·lícula, perquè hem explicat que hi ha aquesta divisió entre treballadors i privilegiats, però justament la classe mitjana és absent.
6: Sí, de fet, diríem que en la convulsió política i social dels dies de la República de Weimar i les diferències abismals justament que hi ha entre les classes oposades, es podia percebre ja com una mena d'avís, no?, una mena d'avís dels dies que vindrien poc després, i la consolidació del nacionalsocialisme i la seva ideologia totalitària. És a dir, per una banda tenim la superfície, que és l'espai dels rics i poderosos, la representació del progrés, diguem, assumit així per ells mateixos, no? Mm-hmm. I també els privilegis, on fins i tot, com veiem a l'inici de la pel·lícula, doncs es celebren activitats o competicions esportives completament alienes al que està succeint a l'altra part de la divisió d'espais. És a dir, la classe treballadora que viu al subsol amb una resignació increïble, amb un ambient depressiu, deshumanitzat absolutament, són esclaus, realment esclaus de la classe alta, i gairebé són com peces de la maquinària que els envolta, no? Segueixen aquest engranatge i tenen una manera d'actuar absolutament estructurada i robotitzada, no? que defineix una mica aquesta manera de reconèixer la seva pròpia manera de ser sotmesos per la tirania, diguem, de la classe alta, no?
0: Sí, això de fet es presenta molt bé a l'inici de la pel·lícula, quan es presenta a la ciutat i els dos mons, es veu perfectament com funciona la ciutat, i també emergeix la protagonista de Metrópolis, que és de fet una dona de classe baixa, la Maria, que és pacificadora, és una figura pacificadora, i que malgrat que defensa els treballadors, els calma en certa manera, no? És un personatge que apel·la a una solució dialogada, a un conflicte de classes que encara no ha esclatat, però que pots veure que està latent, no? Que està bullint allà sota.
6: Sí, sí, absolutament. Diríem que la Maria, diguem, bona, l'autèntica, per diferenciar-la de l'altra, vaja, es converteix, doncs, en tot una representant sindicalista, no? De fet, és com una mena de líder espiritual, té com unes connotacions religioses al darrere molt interessants i que genera la veneració absoluta dels treballadors, no? Els hi transmet una esperança que els permet creure en un món millor i pràcticament és l'únic punt l'únic argument on es poden agafar per mirar, doncs, de trobar algun punt d'esperança en aquesta vida tan sotmesa i tan rudimentària.
0: Clar, és un personatge, la figura de la pacificadora o sindicalista, que em sembla que l'analogia aquesta és molt, molt directa i m'ha agradat molt, tampoc no la podem deslligar del context de la República de Weimar, perquè era un període, de fet, amb una polarització política molt gran, una altra cosa que, de fet, connecta tant la pel·lícula com el moment històric amb el nostre present. I en aquesta polarització que moltes vegades portava fins i tot a la violència al carrer, el moviment obrer tenia un paper molt important, i això es reflecteix, ja arribarem després, però això es reflecteix en el tram final de la pel·lícula, on s'acaba produint una revolució obrera.
6: Sí, de fet, seguint les directrius, en aquest cas, diguem, de la falsa Maria, doncs els obrers surten de les catacumbes i pugen salvatjament cap a la superfície amb ganes de destrossar-ho tot i d'acabar literalment amb aquesta tirania a la que estan sotmesos, no? És molt remarcable en aquest sentit la seqüència en la que els treballadors trenquen tota la maquinària, no? La destrossen, aquella maquinària que tan escrupolosament han estat fent servir fins aleshores, bàsicament, no? Fins abans de l'impacte d'aquesta revolta. És una destrucció ferotge, molt significativa, que és mostrada, a més, això crec que aquí és molt interessant i on es demostra l'habilitat en la posada d'escena de Fritz Lang, perquè hi ha plans i hi ha picats i contraplicats absolutament impossibles i que són meravellosament pertorbadors dins d'aquesta voràgina de violència incontrolable i de fugir d'aquesta repressió, no? Em sembla molt significatiu en aquest cas, l'ús conceptual de Fritz Lang per acabar de crear aquell caos absolut que transmet aquesta seqüència llegendària.
0: Sí, sí, és un dels, jo diria que és un dels moments àgils de la pel·lícula, perquè efectivament hi ha una cosa allà que està latent i quan arriba aquest moment esclata absolutament.
6: Exacte.
0: Però de moment encara no hem arribat aquí. Perquè som amb la Maria aconseguint que els obrers l'escoltin, que això passa molt al principi de la pel·lícula, i això crida l'atenció a dos personatges clau. En primer lloc tenim en Freder, el fill del dirigent de Metrópolis, que queda fascinat per Maria, la segueix, i aleshores descobreix les condicions en què viuen els treballadors. Aquí la crítica al sistema capitalista és claríssima.
6: És claríssima i és molt interessant perquè, clar, en Freder fill no era coneixedor de les condicions en les que, d'alguna manera, viuen i treballen els obrers, no?
0: Hem d'entendre que sempre ha estat a la ciutat de dalt, per dir-ho d'alguna manera.
6: Correcte.
0: Que no ha baixat mai a la superfície.
6: Ell viu feliçment a dalt, sap segurament que existeix un altre món paral·lel, però el desconeix absolutament, i aquest descobriment és molt significatiu, perquè és un descobriment paral·lel al propi descobriment de l'amor, no? Perquè tampoc mai ha estat enamorat, probablement no sap ni què és l'amor, i sobtadament se sent atret per aquesta Maria angelical, pràcticament, no? Que, per cert, aquí d'alguna manera hi ha com una al·lusió en algun petit aire, diguem, amb el Romeo i Julieta, no? En classes socials... Bé, en classes
0: sí,
6: contràries...
0: Dos mons diferents.
6: Dos mons diferents.
0: Amor impossible.
6: Correcte. I després, la crítica al capitalisme, que és molt interessant, perquè Fritz Lang utilitza Frederfield justament com una mena de representant, probablement, de l'espectador mig que hi havia a Metrópolis a l'època, no? Un espectador de classe alta que era absolutament desconeixedor d'aquest món obrer i de les penúries que patien.
0: Sí, i que té aquella escena, recordo que un cop baixa baix, ocupa el lloc d'un obrer, no?, i experimenta de primera mà, si no recordo malament, és un rellotge que s'ha de girar,
6: sí, sí,
0: o alguna mena de...
6: amb una agulla allà,
0: una agulla enorme, sí. I experimenta en la pròpia pell el que vol dir haver d'estar allà, no? Per tant, és una revelació per ell, que no és només de descobrir una cosa en l'àmbit teòric, sinó que descobrir-la físicament i decidir que allò no pot ser així.
6: Sí, sí, i en realitat és el veritable punt d'inflexió de tota la història que ens anirà explicant la pel·lícula a partir d'aleshores.
0: I després, clar, tenim el pare, que un cop descobreix a Maria, descobreix que decideix que l'ha de convertir en una eina per controlar els treballadors, i per tant demana encara un altre personatge, que és en Rothberg, que és un personatge molt interessant, que ha fabricat un robot que li doni l'aparença de la Maria. I aquí és on s'introdueix l'element de ciència-ficció de la pel·lícula. Era un gènere molt inusual per l'època, i com hi va acabar arribant en Fritz Lang?
6: Clar, en Fritz Lang jo crec que en aquest sentit el fet d'arribar a la ciència-ficció té molt a veure amb la seva motivació visual, essencialment, no? La necessitat de mostrar, diguem, la hipotètica ciutat futura en combinació amb la visió industrial del moment i les pautes que ja marcava T.A. Van Harbou en l'original literari, no? És que Metrópolis probablement sigui la millor pel·lícula de ciència-ficció de tots els temps, o la majoria estem molt d'acord en aquesta...
0: Molt probablement. És, com a mínim, és una referència ineludible.
6: Clar, exacte, sobretot pel seu sentit referencial, per l'empremta que deixa en la història del cinema ciència-ficció i per extensió, el cinema en general, no? Val a dir que Fritz Lang ja havia signat obres capdals de l'expressionisme quan va fer Metrópolis, el Doctor Mabuse, per exemple, i les dues parts dels Nibelungs, que per cert van tenir molt d'èxit, no com el que va succeir amb Metrópolis, que després en parlarem. I en aquest cas, però, Metrópolis crearia una obra visionària que realment doncs, ha transcendit absolutament els postulats del moviment per anar molt més enllà, no? Posteriorment, Fritz Lang també es va interessar molt especialment pel cinema negre, i això crec que és molt interessant també de contextualitzar-ho, perquè el que va fer és reconvertir el gènere tan mític i tan entranyable del cinema negre, aportant elements propis de l'expressionisme, no? Ja fos a Alemanya, amb el vampir de Düsseldorf, com després a la seva etapa a Hollywood, memorable etapa també a Hollywood, no ho hem d'oblidar, creant clàssics del cinema negre on l'expressionisme sempre estava allà, no? Com La dona del quadre, Perversitat o Els subornats, entre altres, no? Per tant, penso que és molt interessant com amb Metrópolis conflueix tot l'ideal a Fritz Lang, tant visualment com conceptualment, i com a partir d'aquest flirteig amb la ciència-ficció després acaba, doncs, redimensionant un gènere tan potent com el cinema negre.
0: Aquest flirteig amb la ciència-ficció que mencionaves, clar, ha de tenir per força arrelaments, sobretot literaris. O sigui, estic pensant en El mite de Prometeu, per exemple, en Frankenstein,
6: sí, sí,
0: que em sembla que és una referència que és molt, molt, molt evident. És a dir, clar, que segurament la inspiració o les referències que tenia o bé ell o bé T.A. Von Harbour quan va escriure la novel·la, probablement serien altres novel·les de ciència-ficció anteriors.
6: Sí, de fet, el cas de l'androide d'aquesta falsa Maria, que evidentment té aquestes connexions tan evidents amb la creació de la criatura de Frankenstein de Mary Shelley, a més creada per un Mad Doctor, la figura del Mad Doctor en tota regla, que a Metrópolis obeix doncs, aquesta figura del Rodwang, tot i que en aquest cas també s'acabi definint en funció d'un encàrrec. Per tant, és un Mad Doctor però amb unes premisses marcades perquè per moldejar d'alguna manera la seva creació a partir d'una humana, no?
0: Sí,
6: en aquest cas.
0: Sembla el cervell, però en realitat és una mà, també.
6: Correcte, això és, exacte. I, de fet, també comprovem com en la seva creació apareix l'electricitat, no? que s'estableix, per tant, un nou paral·lelisme amb el modern Prometeu, que és Frankenstein. No? Això sí, aquí és un robot, evidentment, construït en metall, reconvertit, per cert, això també és molt interessant, en tota una femme fatale, no? Que és un altre element que concorda amb aquesta manera de fusionar els gèneres, de fusionar els gèneres que dèiem amb el cinema negre, no? És a dir, la falsa Maria és una femme fatale en tota regla, que després aniria reconvertint en pel·lícules de la seva etapa americana, sobretot.
0: Mira, no ho havia pensat mai així, eh?
6: No, absolutament, no? Una femme fatale que fa parar bojos als homes, que els porta cap a un món on ella doncs té previst i que els desquicia completament i que bevegen literalment per ella, no? I que després doncs seria d'alguna manera reformulat sobretot per la Joan Bennett amb Perversitat i La dona del quadre, que són dues de les obres mestres del cinema negre de Fritz Lang.
0: Sí, sí, els porta cap a la destrucció total. Els primers compassos hi ha moltes coses que criden l'atenció de la pel·lícula, però n'hi ha una que és el disseny arquitectònic i com de creïbles i naturals són els espais. Sembla un món viu, perquè clar, quan tu ho expliques sobre el paper, una part de la ciutat pels poderosos, una altra subterrània pels treballadors, però això posar-ho en imatges i que realment allò sembli que funciona així...
6: Sí, de fet és una
0: difícil.
6: De fet és una de les grans, obvietats en quant a la grandesa de Metrópolis, no? Metrópolis, evidentment, el seu disseny arquitectònic és absolutament al·lucinant, encara després, 100 anys després de la seva creació, i és un dels motius del per què és tan gran i per què és tan influent la pel·lícula, no? Fixeu-vos que el disseny arquitectònic de Metrópolis va comptar amb un equip de professionals brutal, no? Format per Otto Hunte, Erich Hegelgut i Karl Wolfgang per materialitzar el que seria la icònica, aquesta icònica direcció d'art. Però també és molt interessant destacar els coneixements arquitectònics de Fritz Lang, perquè, clar, primera perquè el seu pare era un arquitecte vienès i ell fins i tot va estudiar arquitectura a l'Escola Tècnica de Viena a principis del segle XX. Per tant, hi ha una connexió evident entre la seva visió cinematogràfica i l'arquitectònica. I si bé és cert que no va acabar la carrera d'arquitectura, clar, aquests coneixements adquirits i són molt presents resulten molt fonamentals en Metrópolis i amb la resta de la seva obra cinematogràfica posterior. També és molt important assenyalar, i per contextualitzar-ho també, que just abans de la creació de Metrópolis, de la realització del rodatge del film, doncs Fritz Lang va portar a terme un viatge a Nova York i la skyline i la iconografia de Nova York el va impressionar sobremanera.
0: Clar, aquell impacte clarament es va traslladar després.
6: I aquest impacte, evidentment, es dibuixa clarament en el que és doncs, el disseny de producció de Metrópolis, no? I després doncs, també trobem referències molt interessants, com aquestes referències a la nova Torre de Babel que s'esmenta sovint a la pel·lícula. I, si em permets, també és molt interessant remarcar una tècnica d'efectes visuals que era com molt, molt pionera i molt innovadora en aquell moment, que s'anomenava efecte Schuftman, i que és una tècnica d'efectes especials que uneix actors en miniatures a través de l'ús d'un mirall col·locat a 45 graus. Clar, Lang va ser dels primers en advertir de les possibilitats que tenia aquest efecte, i després hi ha molts altres cineastes que ho van utilitzar, per exemple, Roberto Rossellini el va fer servir, de fet va utilitzar un mirall prisma amb aquest efecte a Sòcrates, que va ser una de les seves pel·lícules per televisió més importants, no? Per tant, jo crec que és molt interessant remarcar, diguem, també aquests elements sofisticats i pioners, no?, per crear uns efectes especials que serien tan influents després.
0: Sí, sí, indubtablement l'aspecte visual és un element, com deies, evident, és tan evident que és visionari en aquest sentit, però que, clar, que cal explicar i que cal reivindicar encara. Ara anem a un moment de la pel·lícula. Mira, et diré, moments preferits de la pel·lícula.
6: Hi ha molts, eh?
0: Tothom en sé un. A mi, he de dir, m'agrada molt, ja sé que és una escena, la majoria de gent crec que considera que és segurament menor, però m'agrada molt quan l'escena, molt al principi, quan en Rodber persegueix la Maria. Quan l'ha de capturar,
6: sí,
0: per traslladar la seva imatge al robot, i veiem la persecució pel laberint, que és la ciutat subterrània, i en Rodber fa servir una llanterna per perseguir-la, il·luminant allà on va d'una manera... És una manera molt visual, trobo, per explicar que no es pot amagar d'ell.
6: Sí, jo crec que és una escena... A mi també m'agrada molt, aquesta escena, i sobretot perquè, efectivament, visualment, clar, l'aspecte visual de la pel·lícula és fonamental, no? I per què? Perquè estem parlant d'expressionisme, on el joc de llums i ombres són bàsics i fonamentals, i en aquest sentit, el visionat de la pel·lícula, des d'un punt de vista ja només visual, és un veritable espectacle, no? Mm. La fotografia va ser obra de Gunther Rittau, Walter Ruttmann, i sobretot Karl Freund. I parlo de Karl Freund perquè Freund va ser un dels directors de fotografia claus en l'època de l'expressionisme alemany, va ser un mestre absolut de la il·luminació de les ombres, que va ser una de les senyes d'identitat absolutes del moviment, i val a dir que Freund després també va fer carrera a Hollywood com la majoria dels seus compatriotes, i fins i tot va acabar guanyant l'Oscar a la millor fotografia per The Good Earth l'any 1937, i va ser candidat en dues ocasions més. A més, tot i que havia dirigit alguns curts a la seva Alemanya original a principis dels anys 30, doncs a Hollywood va acabar fins i tot dirigint algunes seqüències del Dràcula del Todd Browning amb el Bela Lugosi, tot i que no apareix acreditat, i sí que dirigiria en solitari un altre clàssic del fantàstic, que és La mòmia, i després també fins i tot més endavant una pel·lícula estupenda, que és Les mans d'Orlach, amb el Peter Lorre, que era compatriota i bon amic seu, i que era un altre dels, o va ser un dels actors, diguem, de capçalera de l'expressionisme. Per tant, tot al final, tot i que era Hollywood, va tornar o va continuar agafant l'empremta d'aquella etapa amb Metropolis i totes aquelles meravelles de pel·lícules.
0: Clar, hem parlat ara molt de l'aspecte visual de la pel·lícula, que és molt important. Abans hem parlat també de la visió del món de Metropolis. Hi ha un element aquí, ara que arribem al moment en el que finalment Rodber se'n surt i trasllada el rostre de Maria al robot, no? Un robot que acaba provocant caos i destrucció. Clar, aquí hi ha un tema que és realment molt contemporani, que en parlem encara ara i que s'estan fent pel·lícules constantment sobre això, que són els perills de la tecnologia. Que n'estem parlant més que mai, i això ja hi és a Metropolis.
6: Clar, és que entre els tantíssims valors que té Metropolis hi ha aquesta condició visionària, no? De clavar aquell 2026 amb el 2026 que tenim. Jo sempre dic que els grans directors de la història del cinema al final són tots aquests que han aconseguit, conscient o inconscientment, tenir una capacitat visionària absolutament enlluernadora, no? I Fritz Lang era un d'aquests mestres, no? Director que podia concebre una pel·lícula encara de l'etapa muda, perquè després de 100 anys l'estiguem analitzant

0: de l'ésser humà derrotat per la maquinària, no? O sotmès absolutament a la maquinària. Però, a més, la tecnologia, segons la visió de Metropolis, és molt ben utilitzada per, diríem, per accentuar el contrast de classes, allò que dèiem al principi, sobretot perquè afavoreix, òbviament, a la classe dirigent a partir del control que la mateixa tecnologia li permet. I aquest és un altre dels aspectes que esborronen de la pel·lícula, no? Com la tecnologia, doncs, és una arma perfectament vàlida, diguem, per la classe abusadora, no? I que, en aquest sentit, doncs, queda perfectament manifestat en el film.
1: Sí, sí. La classe dirigent utilitza la tecnologia per guiar el discurs de la societat. Res a veure amb el que passa amb les xarxes socials avui dia.
0: Correcte.
1: O amb altres elements. I se'ls invada les mans, que aquest és un altre element. És a dir, al final hi ha una altra idea aquí que és crucial, que és que el dirigent no pot acabar controlant el que fa la Maria falsa després, no? Per
0: clar,
1: tant,
0: sí.
1: Hi ha aquesta idea que tu pots crear la tecnologia, la pots crear amb una motivació i una intenció molt malintencionada en aquest cas, però igualment no la pots controlar al final.
0: O bé, o no has sigut conscient de les conseqüències, de les teves pròpies.
1: Clar, que també parla d'això, d'aquesta ambició, no? Científica que mira moltes coses, però no el que passarà amb el progrés un cop està fet.
0: Una ambició desmesurada i poc calculada, no?
1: Parlem de la creació del robot. Bé, és un motlle de guix, no? Que es va fer al voltant de... Es va fer un motlle de guix de l'actriu. I a partir d'aquí es va construir el vestit.
0: Sí, de fet, tot ve d'una descoberta casual d'una mostra de fusta plàstica, una substància flexible dissenyada com a farciment de fusta, justament, que va permetre a Schulze Mittendorf construir un vestit que semblés metàl·lic, però que a la vegada permetés, diguem, aquesta petita quantitat de lliure moviment que tenia la Brigitte Helm al llarg de la pel·lícula. L'actriu va patir talls i contusions mentre s'interpretava el robot, ja que el vestit, doncs, era rígid i absolutament incòmode, no? I això ve a ser com un precedent de tants i tants actors i actrius que s'han vist sotmesos també per vestuaris o per processos de maquillatge absolutament extrems, no? I que després, doncs, bé, d'alguna manera ha ajudat a valorar l'esforç de l'actor o l'actriu, però per altra banda han patit unes conseqüències físiques i psicològiques molt importants,
1: clar,
0: no?
1: Sí.
0: I Brigitte Helm en aquest sentit també és una mica pionera, no?
1: Ara farà patir tornar a veure Metropolis pensant que s'està fent mal de tot.
0: Sí.
1: S'està fent mal.
0: És millor no pensar-hi.
1: Bueno, encara destaca més el seu talent. Ara ja tenim aquí la falsa Maria, anem a dir-li així. Les seves accions també s'han d'entendre a través del context de l'època, perquè a la República de Weimar eren habituals, hem dit abans, enfrontaments entre grups polítics, i això va normalitzar la violència com a eina política, que també veiem a la pel·lícula amb personatges agressius. Tot i que a la pel·lícula només veiem treballadors comportant-se de manera violenta.
0: Sí, de fet, durant la República de Weimar la confusió va ser un dels aspectes determinants. És a dir, la confusió es va apoderar de la societat, de totes, no? Això es presenta al film justament a partir d'una violència, i crec que aquí també és molt interessant remarcar-ho, que no és només física, sinó que també estem parlant d'una violència econòmica i sobretot psicològica, no? Resulta interessant comprovar com és a partir precisament de la manipulació, no? Quan genera aquest esclat violent que arriba al seu clímax, no? La ira que provoca la falsa Maria i crea el caos total, no? En aquesta ciutat on la revolta dels obrers, doncs, bé, bàsicament estan condicionades per seguir les indicacions absolutes cap a aquest androide que els marca quin és el camí. Aquest camí és la revolta en estat pur.
1: Sí, sí, la manipulació com una forma de violència, és una cosa que trobem a la pel·lícula. Al mateix temps, tornant a la República de Weimar, també és una època on neix el que avui coneixem com la societat de consum. Aleshores, aquest fet barrejat amb la misèria i la decadència va fer que la República de Weimar se la conegués com la Babilònia d'Europa. Això també ho veiem a la pel·lícula, en l'escena en què la falsa Maria encandila els dirigents i les ensomiacions de Freder, també. Veiem aquesta escena en la que ella balla.
0: És una escena realment molt interessant, molt remarcable. És una escena com molt lasciva, de connotacions evidentment eròtiques, no? El ball és una representació evident de la prostituta de Babilònia que enfatitza el contrast amb la imatge, diguem, virginal de la Maria Real, no? Aquí la contradicció entre una i l'altra encara queda molt més palès, no? La nuesa de l'escena està construïda precisament també en base a elements propis de l'expressionisme.

0: Això és molt interessant perquè, una vegada més, el joc de llums i ombres també connecta molt bé amb una escena on el que es pretén, sobretot, és seduir i erotitzar els personatges joves d'aquesta escena, però també, d'alguna manera, el públic, no? La forma d'utilitzar la llum i les ombres serveix per suggerir molt més que no pas mostrar, que, com sabem, és una idea que sempre funciona més a l'hora de l'interès eròtic. I els que no utilitzen així segurament s'equivoquen, no? I a Metrópolis ja s'està demostrant això. En aquesta escena hi ha quelcom, diguem que també com molt pervers, no? Perquè es mostra la pèrdua de moralitat i veiem els joves de classe alta totalment supeditats a aquesta temptació sexual, no? Que els hi està generant la falsa Maria.
1: Però al final és una cosa que tenen en comú, és a dir, traient la manipulació sexual, és una cosa que tenen en comú els obrers. És a dir, els dos estan sent manipulats per aquest androide.
0: Absolutament, és que aquest androide al final doncs és la representació de la manipulació en tots els àmbits i en totes les seves dimensions, no? Jo crec que també tanmateix es detecta un ambient també interessant que es desmarca més ja del que seria pròpiament l'expressionisme i que ve com una mena d'inspiració entorn al que seria el districte Tokiota de Yoshiwara, el principal centre de prostitució del període Edo, que penso que hi ha una clara correspondència també en aquest afany per l'erotisme que preveu Fritz Lang.
1: Aleshores, aquí trobaríem la influència de Nova York, per una banda, no?, d'espais reals,
0: sí,
1: i la influència d'aquest districte concret de Tòquio.

0: aquest punt és impossible no admirar com Bridget Helm pot interpretar la Maria i la Maria falsa, fent que la separis des del primer moment.
1: Sí, jo crec que fa una masterclass del que són aquests actors i actrius que interpreten a personatges a vegades bessons, no?
0: Sí.
1: El cas de Sinners, per exemple, sí. o de Jeremy Irons a Inseparables, o tants altres casos, no? On els matisos, les mirades, els gestos, serveixen per diferenciar un de l'altre. Aquí és evident pel vestuari, òbviament, però també amb la capacitat de gestual i amb la mirada de la Bridget Helm, que és absolutament diferencial una de l'altra,
0: no? Sí, canvia moltíssim. A més, mira directament a càmera, i aleshores que transmet una mirada i l'altra no tenen res a veure.
1: Amb aquells ulls absolutament hipnotitzants, sí. No? Bé, de fet, tot i que resulten també inoblidables, no ho hem d'obviar, els treballs interpretatius d'Alfred Abel, Gustav Frolik i Rudolf Kleinroge, és a dir, Freder Pada, Freder Fill i l'inventor, respectivament, evidentment jo crec que és Bridget Helm qui va transcendir per sobre de tot, qui s'emporta el màxim talent, una actriu berlinesa que es va convertir en tot un mite justament per aquest doble paper, que no hem d'oblidar també, i això és molt, molt interessant, que va ser el seu debut. No havia fet res fins aleshores, i no ho sembla, òbviament, veient la pel·lícula. Sembla que tingui tota una mena de recursos ja acumulats, no? I en canvi, doncs, no havia interpretat cap pel·lícula anteriorment. El cert és que, efectivament, està meravellosa, definint molt bé aquest contrast que parlàvem ara entre els dos personatges, l'humanista i sindicalista de bon cor i l'androide destructor, no?, que s'ha creat per generar tota aquesta confusió que comentàvem ara. Posteriorment, Bridget Helm va participar en alguna pel·lícula més, però la veritat és que...
0: No va tenir sort amb l'arribada del sonor, no?
1: Exacte, li va succeir el que ha passat, o el que va succeir amb molts actors i actrius, no?, que aquesta transició del cinema mut al cinema sonor no el va pair bé, no va tenir capacitat per adaptar-se, i es va frustrar molt la seva carrera, també, a més, coincidint amb la consolidació de Hitler, que va fer, doncs, que el seu pensament de retirada ja fos definitiu, no? Es va retirar de la vida pública, es va despenjar absolutament de qualsevol coincidència, diguem, amb la seva condició d'actriu, i, bé, ho va deixar completament enrere, com si mai hagués fet cap pel·lícula, si mai hagués sigut aquesta doble Maria de Metrópolis.
0: Va consolidar el mite, d'alguna manera, no?, també.
1: Sí, evidentment això ajuda.
0: No ho va fer intencionadament, però...
1: Sí.
0: Però segurament contribueix, sí, això.
1: O si més no, ja sabem que l'octubre, cada octubre la recordem a Sitges, no?
0: Clar.
1: També tenim això.
0: Ara que mencionaves Hitler, i de fet ja ho dèiem abans, que Metrópolis es va estrenar quan el nazisme encara no era un fet, però ja s'albirava en el futur, a la pel·lícula això també hi és, amb aquesta figura de la Maria falsa, que parla a grups de gent i, com dèiem, fa que la segueixin encara que sigui a la seva pròpia destrucció.
1: Clar, perquè tenim el missatge de la necessitat d'un líder venerat, no? És a dir, el pensador influent per una banda i l'enèrgica falsa Maria per l'altra, que ens permet trobar elements propis del nazisme. Aquest és un altre aspecte, diguem, polític i social molt interessant, perquè tanmateix, segons sembla, tant Hitler com Goebbels eren grans admiradors del film, cosa que d'una banda fa posar-la com la pell de gallina, no? Però que per l'altra ens parla que fins i tot sembla que algun dels imponents decorats de la ciutat futura van servir d'inspiració per la construcció de certs camps de concentració nazi, no? Que realment és una cosa que ens pot acabar impactant molt, no?
0: Sorpresa molt, sí.
1: Sí, en qualsevol cas, però, Fritz Lang era absolutament antinazi, això cal advertir-ho per no confondre, i de fet va haver de fugir d'Alemanya coincidint amb l'ascens de Hitler. Això sí, també val a dir que Lang era totalitari durant el rodatge, cosa que per altra banda no deixa de ser una mena de...
0: O sigui, els seus treballadors,
1: sí, exacte,
0: els de la pel·lícula, és a dir, no els de ficció,
1: sí,
0: els seus... Els apretava una miqueta.
1: Clar, ell era absolutament contrari als postulats i a la ideologia nazi, però per altra banda no deixava de ser, entre cometes, una mica dictador en el rodatge, que això té molt a veure, òbviament, amb el grau de perfeccionisme que tenia Fritz Lang, com amb molts grans directors de la història del cine, que també se'ls ha tractat o se'ls ha titllat d'una mica de nazis, com Kubrick, per exemple, per aquest afany de perfecció que tenien, no? En qualsevol cas, efectivament, el rodatge va ser esgotador esgotador pels actors, perquè fins i tot es diu que hi ha una escena, l'escena en la que de la ciutat obrera s'inunda, que és una seqüència molt llarga al tram final de la pel·lícula.
0: Tot de nens, i és una escena, la majoria són nens. Allà.
1: Absolutament. Doncs la Brigitte Helm, i es diu que al voltant d'uns 500 nens dels barris més pobres de Berlín van haver de treballar fins a durant 14 hores seguides en una bassa d'aigua que l'any sembla que mantenia intencionadament a temperatura molt baixa per donar aquest grau de veracitat que segurament
0: buscava. Home, Fritz Lang aquí...
1: potser no era necessari, no? Ser tan extrem.
0: Hem atrapat la contradicció una mica del missatge de la pel·lícula amb les formes a l'hora de dirigir la pel·lícula.
1: Se li en va una mica de les mans, potser, també.
0: Una crítica contemporània a Metrópolis és el retrat dels obrers com una massa, podríem dir-ne, uniforme i sense gaire pensament crític, perquè és que realment, excepte, recordo que n'hi ha un que se singularitza en el tram final, que els demana als altres que no destrueixin les màquines, però la resta van com una massa uniforme sense pensar-s'hi gaire en el que estan fent realment.
1: Efectivament, jo crec que la resignació normalitzada d'aquests obrers els apropa, diguem que amb allò que hem parlat abans també, com una condició d'esclaus molt deshumanitzats, sense una diferència notòria entre ells. Però tots són iguals, bàsicament. Es mouen de forma sincronitzada i repetitiva, bàsicament com veritables robots, o sigui, acaben tenint una condició, òbviament, com de molt robotitzada, no? No sembla que amb ells hi hagi cap intenció de canviar i es percep que estan disposats a seguir així tota la vida, que realment és com molt increïble, no? L'únic objectiu és servir a la ciutat i treballant seguint aquest ordre estricte i estan... probablement tan esgotats del treball físic que no sembla que hi hagi temps ni tan sols pel pensament, és a dir, per un pensament crític o de revolta o de manifestació de cap tipus, no? Excepte en aquesta submissió com si aquest fos el seu lloc al món, és a dir, hem nascut per ser obrers, ens devem a una causa i anirem a mort amb aquesta causa, però perquè no hi ha una altra línia, no hi ha res més on agafar-nos, no? En tot cas, sí que els hi cal potser algú que faci de guia espiritual, i aquí és on dona pas a la figura de Maria, que és la personalització una mica d'aquest fals optimisme o d'aquesta idea possible d'un món millor, no?
0: Clar, la sincronització dels grups d'obrers, perquè és literalment és una sincronització, és una coreografia, sí, de gestos i de moviments. Clar, és molt espectacular això a la pel·lícula, i la feina que hi deu haver darrere també és increïble, però al mateix temps és veritat que bé, doncs emet aquesta imatge una mica delicada, com de massa molt fàcil de convèncer i de manipular, cosa que ens porta una mica al missatge final de la pel·lícula, que comentàvem al principi, que és aquest missatge de conciliació entre propietaris i obrers, i que incomoda fins i tot el mateix Fritz Lang, que és sobretot la referència aquesta de parlar dels propietaris com el cervell i els obrers com les mans. Clar, si acabem de parlar de massa uniforme que no pensa gaire, però resulta que ells només són les mans i que els propietaris són els cervells, doncs està això servit en safata.
1: Sí, i aquí apareix un altre tema molt important, un altre concepte bàsic del que no havíem parlat encara, que és el marxisme, no? Per què? Perquè aquí estem parlant de la lluita de classes, que evidentment remet indubtablement a una de les claus o un dels postulats del marxisme, però en canvi aquest missatge que esmentaves de reconciliació final justament s'allunya de la idea marxista. Llavors aquí hi ha una dicotomia també molt, molt interessant, no? La mítica reflexió del cor com a mediador entre el cervell i la força genera aquest conflicte d'identitat ideològica, probablement, i política també, doncs molt, molt interessant. És un dels temes, sens dubte, més interessants que hi ha en el film, no? En qualsevol cas, però, resulten també molt evidents, ja ho hem parlat també, les crítiques òbvies al capitalisme i sobretot també al totalitarisme, no? Que és una altra de les, al final, una altra de les reflexions profundes en la que hi posa més determinació Fritz Lang.
0: Clar, és que per això et deia que Fritz Lang segurament és en aquesta part final amb la que amb els anys s'ha anat a més, no fa gaire li vaig veure una entrevista on explicava que aquesta part de la tesi del final era una part de la tesi on s'havia anat sentint amb el pas dels anys cada cop més incòmode, no? Uh-huh. I per això et preguntava en començar sobre Fritz Lang i Thea von Harbou i sobre qui era el cervell i qui era les mans de la pel·lícula, perquè al final va ser ella qui va escriure la pel·lícula i amb els anys, com deia Fritz Lang, es va anar separant de la visió d'ella, sobretot aquesta tesi final, i de fet quan va arribar el nazisme ell es va exiliar, com deies, però ella es va incorporar al partit nazi. I això va dur de retruc a la seva separació, o com a mínim diuen que va ser un desencadenant fonamental.
1: Aquesta va ser una altra lluita, no?, de classes o d'ideologies, en aquest cas. La pel·lícula té aquesta lluita de classes socials. Aquí hi ha, personalment, una lluita de classe ideològica, sí. No?, molt evident, no? És curiós perquè Thea von Harbou va escriure diverses de les pel·lícules, com dèiem també al principi, de Fritz Lang. Entre elles, per cert, La dona a la lluna, de la qual també ella havia escrit la novel·la, és a dir, que es basava en la seva pròpia novel·la, Emma, el vampir de Düsseldorf, i quan van rodar Metrópolis, doncs Van Harbou i Fritz Lang ja eren matrimoni.
0: Clar, és que estaven casats.
1: Exacte, de fet es van casar el 26 d'agost de 1922 i es van divorciar gairebé 11 anys després, el 26 d'abril de 1933. Van Harbou, per cert, aquesta dada també és ben curiosa, ja havia estat casat amb anterioritat abans de Fritz Lang, i el que no sé si sabeu amb qui havia estat casat, doncs ni més ni menys que amb un dels actors, amb l'inventor de Metrópolis, en Rudolf Kleinroge, no? Diguem que tornant a les teories de les possibilitats nazis amb l'embrió de Metrópolis, que és una de les coses que ha preocupat i que segueix preocupant a molts teòrics al voltant de Metrópolis, és important recordar que efectivament el 1932, com ara bé deies, Thea von Harbou es va incorporar al partit nazi, i aquest va ser el fet absolutament desencadenant perquè Lang abandonés a Thea von Harbou i perquè ell marxés cap als Estats Units just abans de consumar el divorci definitiu.
0: No, és que més enllà de l'anàlisi de la pel·lícula, és que això té una història, que facin una pel·lícula sobre aquesta relació, perquè em sembla absolutament fascinant el fet que, bé, van ser 11 anys de matrimoni, uh-huh. però vaja, són 11 anys de relació i de col·laboració professional a més prèvia, abans de que estiguessin casats, que es produeix una ruptura perquè hi ha aquesta divisió ideològica que clarament era molt forta, perquè, clar, ella passa a afiliar-se al partit nazi i ell a exiliar-se.
1: Sí, sí, estic completament d'acord amb tu que aquí hi ha un guió molt llaminer i que s'hauria d'explotar molt, molt, molt bé, perquè fixa't que fins i tot, i per acabar-ho d'enredar tot, és que posteriorment, al cap d'uns anys, Fritz Lang va dirigir La tomba índia, que es basava en una de les novel·les de l'escriptora amb la que havia estat casat. És a dir que d'alguna manera encara hi havia com una connexió professional que semblava inevitable, no?, malgrat aquest distanciament i aquesta rèplica i aquest contrast d'idees que tenien.
0: Clar, aquest contrast d'idees que s'acaba revelant o acaba sortint a la superfície amb el seu divorci, segurament també és el contrast d'idees que trobem a la pel·lícula Metrópolis. Et diria que acabéssim parlant de la influència de Metrópolis al cinema, però és que aleshores no acabaríem mai, perquè és una pel·lícula que ha estat llavor de moltes coses. Hem parlat de la ciència-ficció, per exemple, però és que no acabaria, realment no acabaríem mai.
1: No, perquè és una de les pel·lícules, sens dubte, i insistim, més influents que hi ha hagut a la història del cinema. Va ser la darrera gran pel·lícula de l'expressionisme alemany, la producció muda més cara dels mítics estudis UFA. Per qui no conegui els UFA vindria a ser com la xinexità alemany, per entendre'ns, una de les grans obres mestres, sens dubte, de Fritz Lang. Hi ha una dada també que em sembla molt interessant, i és que el pressupost de Metrópolis va ser de 5 milions de marcs, xifra que no va recuperar ni molt menys, ni tan sols s'hi va apropar, amb la qual cosa estem parlant d'un fracàs comercial important que gairebé acaba amb la mítica companyia, vull dir que poca broma.
0: Fracàs comercial, però èxit artístic.
1: Absolutament. I com parlaves ara, doncs aquesta influència de Metrópolis que es va evidenciar de seguida, perquè de fet, una dècada després de la seva gestació va arribar un altre geni, Charlie Chaplin, que va adaptar certes idees que ja inclouria en la seva monumental Temps moderns, no? Que això és la modernitat i el procés en mans, doncs, de la tecnologia, les conseqüències nefastes que aquestes poden generar. És veritat que Chaplin ho fa a partir de l'ús de la sàtira.
0: Sí, però és molt fàcil veure la connexió, especialment amb el retrat dels treballadors en mans de les màquines convertits en peces.
1: Els treballadors sotmesos, com es esclau i aquesta tirania del capitalisme, i fins i tot la màquina mare que apareix també amb temps moderns, que sembla realment sortida de Metrópolis, no? Tot i que si hi ha un clas d'influència decisiva i òbvia, evidentment, amb qualsevol que li preguntis quina pel·lícula moderna et remet a Metrópolis, evidentment t'esmentarà en Blade Runner, no? La pel·lícula del Ridley Scott, que va incorporar sobretot la idea visual de Metrópolis, i molt especialment el que seria, doncs, el detall de la seva arquitectura que hem estat analitzant i la creació de la ciutat futura. Però és que no cabríem mai, com has dit al principi, perquè fins i tot jo darrerament també m'ha semblat veure alguna altra influència a Resurrection, la pel·lícula que ara aporta certa polèmica. Sí, exacte, on hi ha, sobretot des del seu aspecte visual i sobretot el primer tram de la pel·lícula, hi ha un element, evidentment, que ens recorda i que ens és molt familiar pel que significa l'expressionisme, tot i que aquella pel·lícula potser tira més cap al gabinet del doctor Caligari, però hi ha aspectes que són molt familiars de Metrópolis, també.
0: És una sort que amb els anys hagin pogut anar restaurant escenes que estaven perdudes i que l'hagin pogut anar recuperant.
1: Sí, en aquest cas va ser sobretot gràcies al que s'ha acabat anomenant la versió argentina de Metrópolis. No és que sigui una pel·lícula parlada o amb diàlegs incorporats llatinoamericans, però el cas és que l'any 2008 al Museu de Cinema de Buenos Aires es va localitzar una còpia pràcticament completa de la pel·lícula que va permetre la restauració d'escenes fins aleshores inèdites per completar el metratge considerat perdut durant tantes dècades, no? Així és com el 2010 es va estrenar la versió de 143 minuts, que és la versió que coneixem avui en dia. És a dir, que aquelles coses, casualitats de la vida, Argentina, d'alguna manera, ens va fer justícia.
0: Doncs moltes gràcies, Albert, per aquesta dissecció de Metrópolis.
1: Un plaer, estaríem, jo crec, dies parlant de Metrópolis, de l'expressionisme alemany i d'aquelles obres mestres del cinema mut. En qualsevol cas, Metrópolis, pel·lícula fonamental, absolutament, que podeu gaudir, per cert, en cinema, cosa que es diu aviat i que és un veritable regal, perquè es farà encara una darrera projecció a la Filmoteca de Catalunya dijous vinent.
0: Sí, dijous vinent, i queda clar, ara ja queda clar que és cita obligada per qualsevol cinèfil.
1: Cita obligadíssima, i crec que una de les experiències cinèfiles més brutals que podem experimentar.
0: I fins aquí el programa d'avui. Déu-n'hi-do quin viatge que hem fet, del Senyor de les Mosques a Metrópolis. Espero que hagueu gaudit amb nosaltres, i atents a la setmana que ve, perquè a més de les estrenes, farem un especial del millor del 2026 per endreçar tot el que s'ha estrenat fins ara i que no se us escapi res de bo. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos, i que tingueu un bon cap de setmana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El Ministeri de Sanitat identifica un nou contacte relacionat amb el brot d'antivirus a Catalunya. És una dona catalana que no té símptomes i està confinada a l'hospital seguint els protocols de seguretat. Va coincidir a l'avió amb la dona neerlandesa que va acabar morint pel virus. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquest ja són tres els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres dos són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona sud-africana que va passar per Barcelona després de ser en el mateix vol. És asimptomàtica i no representa cap perill. Així ho ha assegurat el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
2: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
1: L'OMS fa una crida a la calma pel brot d'antivirus i insisteix que el risc de contagi és baix. Més notícies. Donald Trump diu que espera aquesta nit una resposta de l'Iran a la seva última proposta per reprendre les negociacions de pau. Mentrestant, la situació al Golf Pèrsic continua deteriorant-se. S'ha detectat una gran taca de petroli davant l'illa iraniana de Kharg, des d'on l'Iran exporta el 90% del seu petroli. Segons la COBS, una ONG britànica especialitzada en l'impacte ambiental dels conflictes armats, es tracta d'una de les marees negres més importants registrades de la zona des de l'inici del conflicte. Les imatges per satèl·lit mostren una taca de més de 50 quilòmetres quadrats i, segons estimacions publicades pel New York Times, al mar hi podria haver més de 3.000 barrils de cru. Per ara es desconeix l'origen del vessament. A Colòmbia, un periodista de 25 anys ha estat assassinat en una regió del nord-oest del país controlada per guerrilles, dissidents i narcotraficants. Pérez dirigia el mitjà digital El Confidente i era conegut per les seves investigacions sobre corrupció, criminalitat i economies il·legals, malgrat les amenaces constants. El seu cos ha estat localitzat aquest divendres després que desaparegués dimarts mentre preparava un reportatge sobre els enfrontaments armats a la zona. El govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Trapero com a director de la policia. Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. El temps de més que triguen els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid es podria allargar més enllà del 2026. La durada del trajecte va augmentar arran de les protestes dels maquinistes pel mal estat de la infraestructura. I després de les obres per arreglar els punts en mal estat, han de començar les de renovació integral de la via.
3: Els Estats Units han desclassificat aquest divendres més de 160 documents sobre ovnis que fins ara eren secrets. Amb l'objectiu d'aportar més transparència sobre avistaments de fenòmens anomals no identificats, el Pentàgon ha publicat una pàgina a internet amb arxius governamentals del mateix Departament de Defensa, del Departament d'Estat, de l'FBI o de la NASA. Entre els arxius desclassificats hi ha informes sobre discos i plats voladors, l'observació d'un feix de llum que alguns comparen amb l'ull de Sauron, el de